0: Primera autocopete, mà, una mica com ha anat, no?
1: Autocopete, eh?
0: Que guai.
1: Carai,
0: molt
1: tu.
0: Bé, molt bé,
1: quina
0: molt
1: boda.
0: Bé, molt bé. Sí, sí, sí, sí.
1: Si mai ens casem, tu i jo, Povedano, ho hem de fer així, també.
0: Bueno, a veure, també de tenir diners,
1: difícil,
0: per casar-nos així.
1: Difícil que tu i jo ens acabem casant.
0: Sí, la veritat. Molt complex.
1: Complicat.
0: Moltes coses haurien de passar.
2: Aviseu-me,
0: molts diners ens haurien de pagar.
2: Aviseu-me, eh?
0: Sí.
2: Jo m'apuntaria, eh?
0: Home, tu ens cases, no? Sí, sí, 100%.
1: Lo Pau i la Marta de tips de padrina.
0: I tenim
1: i el Picó i la Montse Folk a primera fila.
0: Tenim qui ens toqui, no? Qui ens canti.
1: El Pau,
0: clar.
1: Evident.
0: Sí, sí.
1: Tu diràs.
0: 100%.
1: Què dius, Povedano? Què diu que estem a matar tots?
0: Sí.
1: Això de les vacances no... No prova,
0: no
1: eh?
0: No van bé per
1: tothom.
0: Per
1: la salut de les parelles.
0: No això. Van bé per tothom, la veritat. No t'enganyaré.
1: Van bé
0: no
1: pels que no tenen parella, vols dir?
0: Sí.
1: Només, bàsicament.
0: Més aviat. Sí, sí.
1: Com és que no ens aguantem?
0: Sento que les vacances poden tenir una mica d'efecte trampa. Com que durant l'any moltes vegades convivim amb uns horaris, amb una forma de fer, com estem acostumades a la nostra parella, però més en el mode convivència. M'hi veig només 2-3 hores com a molt al dia i és més per gestionar, no? Hi ha molta convivència que es fa en paral·lel. Llavors, molt de cop i volta ens passem a l'estiu, on passem moltíssimes hores amb la parella. Passem moltíssimes més hores junts i juntes. Llavors, això pot ser, per una banda, fantàstic, o pot fer que descobrim que tenim una parella amb qui ens portem molt bé durant aquelles 2 hores al vespre entre setmana, quan estem en la monotonia, però no necessàriament ens portem bé quan estem 24 hores seguides.
2: És a dir, que podem descobrir que li hem perdut la pista a la nostra parella durant l'any. Fem tantes coses que no estem amb ella... Sí? Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: I que la redescobrim, vaja.
0: Sí, sí, sí, 100%.
1: Bé. Escolta,
0: sí, sí.
1: Saps qui passarà per aquest programa també aquest matí?
0: No, explica'm què fem aquest matí.
2: A veure, va.
1: Mari Pau Huguet.
0: Molt bé, m'agrada. Què més?
1: Ara de seguida sabrem com passa la diada. Marina Rossell.

0: també sabrem, perquè tenim gent a tot el país, com es van escalfant, com van escalfant motors de cara a les manifestacions d'aquesta tarda. Connectarem amb Barcelona, amb Lleida, que no hi ha manifestació, però volem saber també com es viu aquesta diada a Ponent de Catalunya, amb Girona, i anirem també cap al sud per saber com estan les coses a Amposta, on sí que hi ha manifestació aquesta tarda, a la capital del Montsià. Però a banda, Marina Rossell, aquí al matí de Ràdio 4, la Mari Pau Huguet, qui més? Jordi Vila.
1: Doncs el David Olivares.
0: A l'Olivares,
1: també. David Olivares,
0: sí,
1: que ens parlarà també del Tenorio, la tercera edició del Tenorio, amb la Sílvia Abril. Les dues primeres feia la Sílvia Abril amb l'Andreu Buenafuente. Andreu Buenafuente diguem, ha deixat la primera línia per temes de salut. I el David Olivares, en aquest cas, coprotagonitzarà aquesta obra. També li preguntarem com té previst viure el que queda de diada. Bé, que l'agafarem assajant, Xavi?
0: Tastarem l'arròs, el Delta, també. Anem a l'Ampolla, 13 restaurants, menús de tota mena a la Festa de la Sega. En parlarem en directe aquí al matí de Ràdio 4. I avui, oients, regalem, poca broma, una degustació d'arròs per a dues persones pel dissabte 19 de setembre.
1: Boníssim.
0: Sí? Si la voleu de franc, només heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Ja podeu anar trucant al 900-454-455 des d'ara mateix.
1: Donem alguna pista o què?
0: Ja l'hem donat, home, ho hem dit una mica tot abans. 900-454-455, són molt bonics i molt habituals, justament, al Delta de l'Ebre. Aquesta és la pista que volies donar, Jordi Vila?
1: Sí, són molt alts, molt alts, molt alts.
0: Està, home, si està més clar que l'aigua, això.
2: Sí, sí.
0: 900-454-455, amb Genís Sabater i Laia Casanova al control de so. Falten 3 minuts per un quart de 12.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Povedano, hem passat les vacances junts. Arribo de vacances i estic a matar amb la meva parella, tant que potser s'acabarà en menys de 48 hores aquesta història. Sí. Què hem de fer aquí?
2: Jo sento que les vacances poden posar una mica la parella a examen.
0: Sí, clar.
2: Llavors, és una prova, és una de les proves de foc. Perquè les vacances el que fan és provocar... O sigui, no és que les vacances provoquin problemes, sinó que les vacances fan els problemes molt més visibles, no? Llavors, si ja hi havia coses que no funcionaven, el que passa és que passar més temps amb la meva parella farà que aquests problemes tornin un altre cop a aparèixer i es facin molt més visibles, tant sigui si hi ha una mala comunicació, si és que hi havia poc sexe, n'hi haurà poc sexe igualment, o n'hi haurà menys sexe, si això era un problema, si hi havia ressentiments, sortiran perquè passem més temps junts.
0: Una relació amb poc sexe o sense sexe pot sobreviure?
2: Sí, si els dos ho desitgen així. Però, clar, aquí passa quan hi ha una asincronia sexual, que es diu, dintre de la sexualitat, on una persona desitja tenir més relacions sexuals i l'altra no ho vol, i aquí entren en joc aquell ressentiment, aquell jo vull o em rebutges, o és que m'estàs forçant, o que sentir-me obligat o obligada, no?, a poder tenir relacions sexuals sense ganes. Llavors, què passa quan jo arribo a les vacances? I això ja era un problema que no està parlat, que no està comunicat. Què passa? Les vacances no ho arreglen. Les vacances el que fan és fer-ho encara, multiplicar-ho per dos i fer-ho encara més visible.
1: Perquè d'entrada diries, home, vivim en vacances, hi ha com més sensualitat, diguem que el clima, tot ens empeny i ens afavoriria, no?, les relacions sexuals, però clar, això des d'una visió teòrica, però a la pràctica és el que dius tu, no?
2: Mireu, jo la consulta em trobo amb dos casos de parella, d'acord? El primer cas de parella és que... quan arriben les vacances estan pitjor, hi ha l'altre tipus de parella que quan arriben les vacances es troben molt millor. Llavors, què passa? Aquelles persones que entre les vacances estan molt millor i que han tornat a reconnectar, segurament el que passa és que la pròpia monotonia se'ls està menjant, però realment són persones que s'avenen molt bé, que tenen ganes d'estar juntes, que parlen les coses, que parlen les problemàtiques que poden anar sorgint en el seu dia a dia. Llavors, quan passen temps de qualitat, s'hi dediquen temps i tornen a connectar, reconnecten. Llavors, el que sí que hem de treballar és després de les vacances, quan tornem a la monotonia, sintonia, no perdre aquesta connexió. Ara bé, hi ha altres parelles, que són les que estem parlant avui, que quan arriben les vacances s'hi troben encara pitjor. I aquesta és el tipus de parella que jo em trobo consulta amb les que hem de treballar, no al trobar-nos malament a les vacances, sinó què està passant, què hi ha darrere i per què hem posat una mica aquesta catifa sobre els problemes i hem intentat que no es vegin al nostre dia a dia perquè, mira, la rutina ja ens va bé per amagar-ho, no?
1: I un dels indicadors clau d'això és que cada vegada discutim més per tonteries,
2: exactament,
1: no? Les vacances passem més temps junts i cada vegada ens molesten més coses, no?
2: Sí.
1: Això és un indicador que ens està explicant que hi ha una cosa de fons que no funciona.
2: Sí, a vegades discutim per coses molt banals, no? Com coses molt, molt, molt quotidianes que sembla que allò sigui el problema, quan en realitat el problema segurament no sigui que has deixat un got allà sobre la pica, segurament el problema radica una mica més a l'arrel, a la base, no? Per exemple, la discussió pot anar més en el... jo què sé, s'imagina que la teva parella ho ha deixat allà enmig, però tu ja li havies dit que, si us plau, no deixés aquell got allà davant, no? Quan tu ja ho has dit una vegada i la persona ho torna a deixar, no és el got el problema és que potser jo no m'estic sentint escoltada, no? És perquè sempre estàs de mala llet o és que jo no sento que m'estigui respectant? Llavors, aquí el problema base no és el got, és el... Ens estem parlant, ens estem comunicant el per què jo no em sento respectat, el per què jo no em sento escoltat i què és el que necessito de la meva parella. I aquí podrem anar no a aquelles coses petites, sinó al problema gros.
1: I davant de tot això, com es pot afrontar? Què hem de fer? Decidim partir peres o li posem remei? Si li posem remei, com ho hem de fer, això? Si no ens en sortim nosaltres mateixos, la parella.
2: A veure, a mi m'agradaria molt que ens preguntéssim com a parelles, primer de tot, ens féssim com unes quantes preguntes que per mi són obligatòries, no? Primer preguntar-nos, com estem? Com a parella, posar-nos davant de la nostra parella i fer una mica de revisió. Com estem? Com ens trobem? Què és el que necessites? I aquesta pregunta, la segona, és la més important. Què necessitem com a parella? Què necessito jo?
1: Per arribar a aquest espai, si portem temps i temps sense parlar-nos, arribar a aquest moment també és difícil, no?
2: Si portem molt,
1: hem de buscar aquest espai, mirem-nos, revisem... Decidir això ha de ser complicat.
2: Decidir això és molt complicat. Però és que només tens dues opcions, Xavi. Jordi... Només tens dues opcions. Si tu realment no et parles amb la teva parella i vols posar-hi solució, en algun moment has de dir, ei, anem a sentar-nos, anem a veure. Això no està funcionant. Què ens està passant? Com estem? Què necessitem? Jo no necessito unes coses, tu potser necessites altres. O partim peres o posem una mica a nostra part per solventar aquesta situació. I aquí és on hem de fer a vegades algunes preguntes incòmodes. Doncs potser ens hem de preguntar què necessites tu, què necessito jo, i veure si jo estic disposada a poder canviar algunes coses per poder complaure't dintre de la relació perquè les dues persones ens sentim respectades, no? També veure una mica què volem recuperar. Què volem recuperar de la nostra relació? Què és el que està faltant i que jo trobo a faltar i potser sí que passava abans, no? Abans de les vacances o inclús abans d'abans, quan fa 2-3 anys que estàvem junts i que no teníem aquest tipus de discussions, no? En moltes ocasions també, i això és una cosa que no hem comentat, hi ha parelles que quan tornen de vacances senten com que estan cansades de la seva parella. I aquí hauríem de diferenciar dues coses. Una pot ser que estiguis cansat de la teva parella perquè realment no t'has suportat en tot l'estiu, i l'altra és que he passat tant temps amb la meva parella que el que necessito és una mica d'espai, és una mica respirar. I això no és dolent. Això moltes vegades el que ens costa és poder expressar-li a la meva parella, escolta, t'estimo moltíssim, hem passat un temps espectacular juntes, però ara mateix necessito passar 1-2 dies amb amistats i de més perquè necessito que aquí ventili una mica la història, no? Necessito trobar-te a faltar.
1: Aquesta metàfora
2: home,
1: és molt bona, eh?
2: Necessito no veure't un dia almenys, necessito que tu facis la teva i quan tornis a casa m'expliquis què tal t'ha anat el dia i que no sàpiga fil per randa què és el que has fet i quan has anat a fer pipí i quan t'has anat a dinar, m'explico, i què has dinat i quantes cullerades t'has fotut de l'arròs de l'emposta, no?
1: És possible que les parelles que no comparteixen doncs, aficions comunes tinguin més perill de trencament? És a dir, jo, tot i que hagi passat molt de temps, porti molts anys amb la meva parella, però tenim aquella afició que ens uneix, no? Això...
2: Sí, sí i no. Pot ser que si, per exemple, jo estic planejant unes vacances i no tinc cap afició en comú amb la meva parella, exactament què és el que planejaré? O ens posem d'acord per planejar alguna cosa que a les dues persones ens agradi i no em senti superhipotecada a fer una cosa que odio eternament, no sé, anem a la muntanya i jo no suporto la muntanya perquè no m'agraden els bitxos, perquè no m'agrada la natura, doncs probablement tindrem un problema, no? Però hem de buscar alguna cosa en comú. Ara, és dolent tenir aficions diferents? No, durant l'any jo puc gaudir de les meves aficions, que a tu no t'agradin, tu gaudeixes de les teves, i escolta, després ens l'expliquem i bé, cap problema.
0: Mira, una oient de digues. Barcelona que demana que no diguem el seu nom, vale. Diu, si vols inventa-te'l, doncs no, vale. No cal inventar-se res, sí? Diu, fa pocs dies la meva parella em va demanar tenir relacions sexuals amb altres persones. Estic en estat de xoc. No sé com gestionar-ho i estic per engegar-lo.
2: Vale.
0: Que l'engegui?
2: No. És que jo crec que una proposta no vol dir, fer-ho realitat, no vol dir enganyar, no vol dir res més que una proposta d'un desig sexual, no? Al final tothom tenim desitjos sexuals completament diferents i que la teva parella t'ho hagi plantejat, home, depèn de, també de com t'ho ha plantejat. Si t'ha fotut un ultimàtum i t'ha dit, escolta, vull tenir relacions amb altres persones, o això, o tu i jo ho deixem, evidentment que no funcionarà, no? Però si, per exemple, la teva parella t'ha preguntat, escolta, vull tenir relacions amb altres persones i t'ho ha dit des d'una honestedat, vull explicar-te com em sento, des del meu propi desig sexual, sense voler canviar res de tu, sinó simplement com una proposta, a mi, sincerament, no em sembla malament. Ara bé, estàs en el teu dret de poder explorar aquesta proposta, si t'agrada, no t'agrada, si encaixa amb tu, si és absolutament contrari als teus valors, les teves creences, i també poder-li comunicar. Si no t'ha agradat, que potser et digui, escolta, vull tenir relacions amb altres persones, potser li hauries de dir, mira, no em ve de gust, jo no ho contemplo, no m'agrada imaginar-me que puguis estar amb altres persones, ni jo tampoc, no vull obrir aquesta relació i tampoc la vull compartir amb ningú més, no entra dintre dels meus plans. Com és de decisiva aquesta premissa per l'altra persona per poder seguir i per poder seguir compromès en la relació. Si per l'altra persona és que és una cosa que vol fer sí o sí i ja està, doncs ja tens la teva resposta. Vull dir, potser no és el lloc on has d'estar i potser has de buscar un altre tipus de relació que sí que encaixi amb tu. Si per l'altra persona tampoc és un blanc-negre, sinó que bé, és una proposta, però pot passar sense estar perquè prefereix i posa una balança i prefereix estar amb tu, llavors és una proposta que s'ha fet. S'ha quedat allà, ja està.
0: Si t'ho diguessin a tu, què faries?
2: Jo ho
0: si t'ho digués la teva parella?
2: És que la meva parella i jo tampoc som una parella super, super tancada a l'ús com la gent pensa.
0: A què vols dir que
2: pensa?
0: Ja teniu una relació d'aquestes obertes, com el Rocco Stenhouse?
2: No tan obert... Clar, ja, dintre de tenir una relació oberta, crec que hi ha molts límits. Llavors, a mi, per exemple, hi ha moltes coses que a vegades les parelles no contemplen dintre de la seva relació, com poder sortir, com poder tontejar, com poder-se fer un petó amb una altra persona quan estàs de festa, i jo això sí que ho contemplo, a mi no m'afecta això.
0: Yeah.
2: I la meva parella tampoc que jo ho faci. Ara, tenir relacions íntimes amb penetracions o amb altres coses, això no ho contemplo, ara mateix està fora de la nostra relació. Per tant, crec que els límits, aquests grisos, estan dintre de cada parella. A mi, si la meva parella em digués, escolta, vull tenir relacions sexuals amb penetració o amb genitals allà inclosos i demés, sense tu, segurament seria una cosa que escoltaria, que ho exploraria, però no seria un sí ara mateix. Seria un explorarem com em sento.
0: És un quart i mig de 12, no marxis, Povedano.
2: No marxo.
3: El matí de Ràdio 4.
0: Avui també i sobretot estem pendents, lògicament, fem seguiment d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Que vas a la mani aquesta tarda, Povedano, o no?
2: No. No t'enganyo. No, me'n vaig... És que jo, de fet, avui hauria d'estar fora amb la parella, havíem de marxar. Me'n vaig a la Garrotxa, a passar el cap de setmana.
0: Ah, sí?
2: Sí, a
0: descansar. Heu passat vacances juntes, ara cap de setmana llarg juntes, al final acabarà com el Rosari.
2: No, perquè tampoc... Jo hem passat...
0: Tantes hores i tants dies.
1: No, però si van a la Garrotxa, que és un dels millors indrets de Catalunya...
0: Sí, home, sí.
1: El cruscat, els volcans...
2: Ai,
1: culot... Això és èxit romàntic, segur.
2: Escolta'm una cosa, jo no sóc d'aquestes parelles que només fa amb la parella, que només fa vacances amb la parella. Jo he fet vacances amb amistats, he fet una mica de vacances amb la parella, he fet per mi per separat, la meva parella també ha marxat. Vull dir que no som d'aquelles parelles que ens passem el mes sencer juntes.
0: Ja.
2: Vull dir que al final també tenim ganes de tornar a estar juntes perquè no hem passat tant estiu juntes.
0: Ja, escolta, fem una cosa, anem un segon a Lleida. Volem saber com s'està vivint aquesta diada a les comarques de Ponent. En concret, anem cap a la capital del Segrià. Joana Cendra, com estàs? Què ens expliques, Joana? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Doncs bé, aquí a davant de l'antic convent del Roser, que avui està convertit en Parada Nacional, on acaba de tenir lloc ara mateix l'ofrena dels grups de l'esquerra independentista. Des de les 8 del matí s'han anat succeint aquí les diferents ofrenes d'entitats, de partits, d'agrupacions. És el nostre Fossa de les Moreres, per a que m'entengueu, i és en aquest punt on es recorda el setge del 1707. Com dèiem, ofrenes en aquest punt, tot amb normalitat, sense cap incidència, i hi haurà també ofrenes al monòlit instal·lat a l'accés de la Seu Vella, i entre les 12 i quart d'una tindrà lloc també l'acte oficial, que bé, doncs aquest any està presidit pel conseller de Drets Socials Raül Moreno, també hi haurà l'alcalde de Lleida, el president de la Diputació, bé, una mica doncs, els clàssics de cada acte d'aquests. Es llegiran textos del recentment desaparegut Josep Vallverdú i també l'orquestra Julià Carbonell interpretarà una peça del pianista lleidatà Ricard Vinyes. I en paral·lel a tot plegat, doncs ara l'esquerra independentista ha fet aquí l'ofrena floral i després a les 12 ha convocat una manifestació per l'eix comercial que acabarà amb dinar. És una manifestació que es fa cada any també i que normalment es desenvolupa sense cap incident. I aquí a la tarda, doncs abans parlaves de si aniran o no a la manifestació, doncs sí. Aquí a Lleida no hi ha cap acte convocat,
0: ja
4: no hi ha res.
0: N'hem parlat abans amb el president de l'ANC i amb la Carme Forcadell també d'això, justament perquè hi ha molts lleidatans enfadats.
4: Sí, correcte. Llavors hi ha molta gent que ha decidit optar per anar amb autobús.
0: On van? A Barcelona? Venen cap aquí? Se'n van amb posta?
4: Sí. No, està més a prop Barcelona. Pensi que Amposta està molt lluny. Clar,
0: ja, però dius, aprofito, me'n vaig allà baix a fer un arròs per allà al Delta.
4: Ah, bé, això ja, no ho sé.
0: Cap de setmana llarg, potser n'hi ha algun que tira avall o amunt cap a Girona.
4: Sí, també podria ser, però vaja, per distància ja et dic jo que està més a prop Barcelona que no Amposta o Girona.
0: Això segur, sí. Ja. M'ho conec. Aquest trajecte me'l conec, altres no, però...
4: Clar, una cosa és la distància física, l'altra és la ideològica, però això en parlem d'un altre dia, vale?
0: Molt bé, Joana. Molt bé.
4: Vinga, va.
0: Una abraçada gran, Joana. Moltes gràcies, com sempre.
4: Que vagi
0: molt bé. Que maca. Adeu,
4: bon dia.
0: La Joana Cendra, nen.
1: I tant.
0: Eh que sí?
1: Sí.
0: I la Pepa Sant Genís.
1: No, i tots els nostres companys que estan a Girona, a Tarragona, sempre que els hi demanem que entrin, que ens donin l'última hora de notícies importants,
0: sí,
1: sempre podem comptar amb ells.
0: Sempre predisposats, i el que calgui, i a l'hora que calgui.
1: Com els nostres companys dels serveis informàtics,
0: agraïm
1: també.
0: Agraïm moltíssim, home, què t'he de dir? Lorena, ens tots. Tots?
1: Sí
0: o no?
1: Sí,
0: David... La Marga, l'Esparza.
1: Marga Esparza.
0: L'he trobat ara baix.
1: Sí.
0: Que no para de voltar, sempre és de tot arreu. Avui no, avui la tenim aquí, als Estudis Centrals. Ai, què, Poverano?
2: Com has passat aquesta setmana? Ja estàs a punt d'arribar al final. Com has passat la primera setmana, Xavi?
0: T'he de dir la veritat o no?
2: Sí, sempre.
0: Som feliços però hem patit, Jordi Vila.
1: És que no estem al 100% de tot l'equip complet.
0: Avui s'ha incorporat el Ramon Castelló, nou subdirector d'aquest programa. Dilluns s'incorpora la gran Anna Còrdova. Mm-hmm. Ja hi serem tots.
2: Més tranquils,
0: serà,
2: no?
0: Serà més fàcil. No, la setmana que ve serà més fàcil que aquesta.
2: Vale.
0: Però estem contents, Ha sortit prou bé, això, Jordi Vila.
1: Sí, no, la veritat és que sí.
0: Ja està.
1: Sempre tots remant a favor, sempre tots surt bé.
0: Dormim aquí.
2: Sí,
0: Tenim un matalàs allà.
2: M'ho crec.
0: Petit matalàs allà, Jordi Vila. I això.
1: És una metàfora, això.
2: Sí. Vull pensar que teniu vida, si us plau.
0: Escolta,
2: després de les coses que us explico, ja seria interessant que em fessi una miqueta de cas, no?
1: A mi va molt bé aquesta secció, perquè vaig apuntant i
2: haig
1: de dir que algunes
2: apuntant,
1: de les coses les he posat en pràctica.
2: Et veig molt atent sempre.
0: Altres oients ens diuen, què s'ha de fer per trobar parella? Pregunta-li a la Povedano.
2: Primer, estar emocionalment disponible. Segon, això és essencial i bàsic.
1: I per estar-hi has d'estar ben equilibrat, ben treballat personalment.
2: Sí, que no vol dir completament treballat.
1: No, sempre
2: hi haurà coses. I és veritat que moltes coses no es poden treballar si no estàs en parella. Perquè la parella et posa a vegades de front amb uns problemes teus que dius...
1: És el millor mirall, no?
2: Sí, és un dels bons. Però estar emocionalment disponible. I... està en... Bé, coneixent persones i disponible per conèixer persones que també estiguin igual de disponibles que tu, seria la segona part molt interessant.
0: Ah.
2: Perquè a vegades ens fixem en persones que, escolta, ja veiem que no volen, que no es comprometen, que t'estan donant una de cal i una d'arena, que no, que el que volem és algú que s'impliqui, que vulgui, que també estigui al mateix punt que tu.
1: Hem de tenir l'autoestima ben posada, no?
2: Sí, sí. Intentar-ho almenys, sí.
0: Povedano, agrades a la gent, perquè no paren d'enviar missatges, preguntes per tu,
2: que
0: es diu Ramon. Diu, m'he enamorat d'algú, però continuo estimant igual que sempre la meva dona. Què he de fer? Pregunta-li a la Povedano.
2: Ostres. T'has enamorat d'algú i...
0: Complicat, això.
2: Sí, és complicat.
0: Si no et desenamores de la teva parella de tota la vida, és complicat.
2: És complicat, clar, si només comprenem la monogàmia com a única opció. Clar.
1: És a dir, aquí ja es pot estimar a dues persones alhora, per igual?
2: Home, podries estimar a dos fills alhora? Pots estimar els teus pares alhora? Pare, mare, clar que pots estimar dues
1: persones. Amor romàntic em refereixo,
2: sí, també, clar.
0: I pots estar enamoradíssim de dues persones, sí. I de 25, també.
2: Sí, podria ser, efectivament, de 25, per un tema d'agenda seria complicat.
1: Per un tema de temps, a mi 25 no me salen les cuentes,
2: eh? Sí, sí, per un tema de temps seria molt complex, però sí que és veritat que tu pots sentir un amor super especial per la teva dona si portes molts anys amb ella i teniu un amor que pot ser indestructible i que pot ser per absolutament tota la vida, i és veritat que l'energia aquesta de l'enamorament, quan ve, quan coneixes algú que t'està tornant com boig i només penses en aquesta persona, és una energia completament diferent, l'estima probablement no sigui la mateixa, però aquesta energia és normal que la sentis, i això no crec que ho tornis a sentir per la teva parella, la teva dona, no? Per la teva dona sentiràs un amor que és molt més profund que aquesta energia d'un nou amor, però el nou amor sí que ens pot despertar coses que són compatibles una amb l'altra. Per tant, què li dic a aquesta persona? Doncs potser revisar una miqueta quin tipus de relació tens. Si és una relació monògama, crec que és important que puguis posar fre si vols mantenir la teva relació monògama i no hi ha possibilitat de que això es pugui obrir, crec que has de fer una balança i poder decidir per no fer mal i per no enganyar a cap de les dues persones, i la persona de la que t'has enamorat has de decidir si vols fer el salt i anar amb aquesta persona o deixar aquesta altra nova que has conegut per centrar-te en la teva parella per no enganyar, bàsicament. Si la teva perspectiva és només tenir una relació monògama i ja està, però crec que, si no, de l'altra forma, acabarà patint tothom. I és una mica injust.
0: En sap, eh?
1: Sí, s'explica molt bé.
0: I què bé s'explica, exacte.
1: I s'explica molt bé, sí, sí.
2: Sí.
1: Clar i català.
2: Home, és veritat. Trobo que hi ha moltes persones també que veuen com molt incompatible, no? Si estiguessis enamorat, no et fixaries en una altra persona. Escolta, no és veritat. Això no és viable. Hi ha moltes... L'amor, la monogàmia, que moltes persones pensen que el complicat és tenir un poliamor, no?, i viure moltes relacions alhora, jo trobo també que és una elecció, no?, el viure en el poliamor i el viure diferents tipus de... Bueno, poliamor, anarquia relacional, el tipus de relació que tu vulguis. Però viure amb diferents vincles és una elecció i és molt complexa, però és que una elecció encara més complexa és la monogàmia. Decidir estar només amb una persona i comprometre't absolutament només amb una persona és una decisió encara molt més difícil, perquè això vol dir apagar aquesta flama que a vegades ens apareix quan ens interessa una altra persona i dir, no, em centro només en la meva parella perquè he decidit que aquesta sigui la meva persona i portarà molta feina i molt de treball.
0: Bé, un altre oient, una noia, que demana també que no diguem el seu nom. Diu, no m'agraden les dones, però de cop i volta estic com enamorada d'una altra dona. No em veig ni vull fer sexe amb una altra dona, però sento alguna cosa estranya. Què m'està passant i què he de fer? No sap ni ella el que sent, potser, eh?
2: És que crec que aquí hi ha tantes coses que et podria dir,
0: estimada. Complicat, això, sí o no?
2: Crec que podria dir-li moltíssimes coses a aquesta dona, però una de les primeres seria que és que se'm fa molt difícil, nois, perquè a més toca el personal també a nivell
0: no, dona, però tu ets una professional, però,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, el que sí que penso que en aquesta...
0: Entenc que no és un cas fàcil, perquè no jo ara quan estava llegint el missatge dic, mare meva.
2: No és un cas fàcil, i a més perquè s'ajunten moltíssimes coses. Crec que aquí ens ajuntem primer amb quina concepció té aquesta persona de què te puguin agradar les dones, no? Perquè ella mateixa diu, no m'agraden les dones, però estic enamorada d'una dona. Llavors, si t'agraden... Llavors, igual, si t'agraden les dones.
0: Potser vol preguntar, puc estar enamorada d'una dona, sí, sense voler fer sexe amb una dona?
2: És que crec que aquí hi ha l'altre tema que és molt complex.
0: Et pots,
2: que és
0: com enamorar d'un amic o d'una amiga del mateix sexe,
2: però
0: sense que t'agradi la gent del teu mateix sexe, sexualment parlant? No sé, és un embolic, això.
2: Mira, és que jo crec que sexualment parlant, això és un tema mega interessant. Intentaré resumir-vos-ho...
0: Gràcies, oients, per plantejar temes mega interessants. No, us fitxarem de guionistes a tots.
2: Intentaré resumir-ho molt fàcil, o molt resumit. Anem a veure, quan tu penses en el sexe amb una altra persona o amb algú del teu mateix sexe, hi ha moltes persones que senten com un rebuig, no? I pensen com un no, jo mai podria tenir relacions sexuals amb una persona...
0: Si no t'agrada, no t'agrada.
2: Sí, exacte. Jo ho puc entendre, d'acord? Però aquí m'agradaria una miqueta que tots els oients féssim un exercici, una miqueta d'autocrític, autopercepció. La primera vegada que vam tenir relacions sexuals amb un sexe contrari, si és el que actualment ens agrada, a vosaltres us agradaven aquells genitals? O segurament pensàveu, uf, això, no? Quan som petits, quan som persones adolescents, preadolescents, de fet, quan pensem en sexe, quan pensem en genitals, ja estem pensant que, uf, això no crec que m'agradi. Què passa? Que aprenem a erotitzar-los. Per què? Perquè m'agrada la persona. I perquè jo començo a conèixer aquella persona i veig quines coses li agraden i començo a erotitzar uns genitals. Què passa? Quan he crescut amb la idea de que els meus propis genitals o els genitals del meu mateix sexe no m'agraden i mai podria tenir relacions sexuals amb aquest sexe, i purament parlant amb genitals, acabo rebutjant. Llavors, aquí entra aquesta, en moltes ocasions, aquesta homofòbia interioritzada que hem viscut moltes persones i que crec que absolutament tothom té, amb molts comentaris ho veig, amb moltes formes d'expressar-nos ho veig, amb moltes formes de relacionar-nos també ho veig, i jo mateixa ho he travessat, quan la persona diu m'agrada molt aquesta persona, però és que crec que no podria tenir sexe amb ell o amb ella, no? Amb aquesta persona, el meu mateix sexe. Crec que aquí hauríem de revisar moltes coses. Què és el que penses que t'agrada dels genitals de l'altra persona? T'agradaven realment els genitals contraris quan vas començar a tenir relacions sexuals? O pensaves això que és un pellejo que aquí a mi ni fu ni fa, i aquí no m'agrada? No, aprenem com absolutament tot, i absolutament ningú t'obliga a tenir relacions amb aquesta persona, però sí que penso que en el cas que t'agradi, també podries pensar en, no m'he de forçar a fer absolutament res, puc començar només amb uns petons o amb un petó, si això sí que em ve de gust, i això m'ho puc imaginar, perquè a vegades és dintre del nostre imaginari. És molt més fàcil imaginar-ho, veure-ho o potser visualitzar que em puc fer un petó amb aquesta persona i anar a poc a poc i anar veient què és el que sorgeix i què et surt fer i de què tens ganes, no? Llavors, bé, hi ha moltes coses aquí i espero haver-ho dit amb tot el carinyo possible, perquè és un tema molt, molt controvertit, que amb una resposta així d'un minut és inviable i que aquesta persona pugui quedar satisfeta, però crec que si en un moment donat de la teva vida has vist que t'agrada una persona del teu mateix sexe, jo l'únic que et puc dir és que escoltis això, que siguis honesta amb tu mateixa, que puguis ser honesta amb l'altra persona. Escolta, mira, crec que m'agrades, o amb tu, si no estàs preparada per dir-li, evidentment no ho facis, però amb tu mateixa, mira, crec que m'agrada una dona, no sé fins a quin punt estic preparada per a aquestes relacions sexuals, però sí que m'agrada una dona. Per tant, sí que t'agraden les dones. Potser és una, però són les dones, és una dona. Aquesta dona té un gènere i és una dona. Això és una cosa que vaig aprendre molt de la meva parella. Quan vaig començar amb ella, jo estic amb una noia, això, per qui no ens escolti o per qui no m'hagi escoltat mai,
0: ho sabem.
2: Jo soc bisexual i vaig començar amb la meva parella, una noia, i al principi jo deia, a mi no m'agraden les noies, perquè a mi no m'havien agradat fins llavors les noies, no era una cosa que passés pel meu cap, i jo també deia, a mi no m'agraden les noies, a mi m'agrada la meva parella. I la meva parella em deia, però és que jo sóc una dona, ho entens? I llavors ella em deia, m'estàs, d'alguna forma em sento anul·lada a vegades quan dius, a mi no m'agraden les dones, perquè jo qui sóc llavors? I això em va fer pensar molt. En el seu dia, penseu que ara, això de fa 8 anys, i he fet molt camí, i també vaig fer molta teràpia per poder entendre moltes coses, tot i que jo em dedicava a la sexologia, o sigui, ja hi feia, però a travessar-ho internament és un altre camí. Llavors aquí sí que convido una mica que pensem què estem dient també. No m'agraden les dones, però m'agrada una dona. Llavors aquesta dona com la catalogues? Què li dius? No, és que és un ente. Solamente me he enamorado de esta persona, pero no tiene género, no, cariño, sí que té gènere. És una dona, que se sent una dona, t'agraden les dones. Potser és una, ok. Però t'agraden les dones també. Sí, ets bisexual, potser.
1: En definitiva, t'enamores de la persona, sigui home o sigui dona.
2: En aquest cas potser sí, però aquesta persona té gènere. Perquè oi que quan ets heterosexual no t'importa dir soc heterosexual? No dius no m'agraden les persones? Oi que dius que soc heterosexual? Crec que aquí hi ha molta bifòbia, també.
0: No dius res, ja està.
2: No, però no dius res.
0: Que li agrada fer el que vol amb qui vol.
2: Sí, però des d'aquest privilegi a moltes ocasions, a les persones heterosexuals sí que no tenen por de poder dir soc heterosexual. heterosexual. Ai, t'agrada? No, a mi m'agraden... No? Tu, per exemple, Xavi, t'agraden les dones. No? Crec que no t'agraden els homes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, no,
2: vale,
0: de moment no.
2: Doncs, això...
0: Fins avui no. A vegades penso, seria una sort que t'agradés tot. Hi hauria més per triar, però no...
2: No pensis, eh?
0: No hi ha res a fer.
2: No et pensis. Però fixa't.
0: Com que no et pensis?
2: Que no tenen per triar.
0: Si t'agrada tot, hi ha més per triar.
2: No, perquè li has d'agradar a l'altra persona, també. Això és important. Això és importantíssim. Però el que vinc a dir és que tu, per exemple, no t'has plantejat mai com podria ser la teva vida amb un home, no? Llavors, quan a tu a vegades... I l'etiqueta heterosexual, encara que tu no diguis jo sóc heterosexual...
0: Sí, no m'agraden, però
2: si dius,
0: a vegades penses
2: que potser
0: seria més fàcil la vida.
2: Jo no ho sabria, Xavi.
0: Entre homes som com més iguals, no?
2: Xavi.
0: Amb la manera de ser, de fer i... No?
2: Xavi,
0: més,
2: la teva vida...
0: Potser seria més fàcil,
2: Xavi,
0: no, Jordi
2: Vila? Xavi, no seria més fàcil la teva vida si l'agradés,
0: Llàstima que no ens agradem, Jordi.
1: Sí, és el que estava pensant, Xavi.
2: No
1: ho
2: seria, Xavi.
1: En aquests moments...
0: Per què dius que no?
2: Perquè baixaries un esglaó dintre de la societat. Això és així.
0: No, home, no, avui en dia no, home, no. Okay. No, això ha canviat, per sort.
2: No, estimat, no ha canviat. Això és el privilegi heterosexual, de veritat t'ho dic. De veritat, amb tot l'amor us ho dic, de veritat.
1: No, havia, de veritat, no havia pensat mai això.
2: Aquests prejudicis...
1: Tal com ho estàs dient, no ho havia pensat mai, això.
2: Saps? Mira, una cosa molt, molt fàcil, venim de les vacances, vale? Tu, com a, si fossis homosexual, tu et plantejaries a on vas de vacances. Jo m'he de plantejar on vaig de vacances. Jo m'he de plantejar a on vaig de vacances per poder agafar la meva parella de la mà. Tu també t'ho plantejaries a on vas de vacances. Ja no seria més fàcil.
1: Xavi,
0: què passa, Jordi Vila?
1: Sí, no? Jo estava pensant en dir-te...
2: Jo ho plantejo sempre. On vaig a vacances amb la meva parella? Sí. On puc fer-li un petó al carrer sense que ningú ens miri malament, sense que ningú ens
0: però,
2: pugui
0: veritat,
2: dir...
1: No, però, és veritat que aquesta reflexió des de la heterosexualitat potser no era conscient d'això que
2: deies. Per exemple,
1: que deies,
2: és un exemple.
1: Deies,
2: però sí, hi ha un... Sí. Jo quan he estat amb nois he vist la vida més fàcil. Quan he estat amb una noia, se m'ha complicat més. No perquè fos complicada... jo la meva vivència amb ella. Això no, però al voltant sí. El com em puguin mirar, el com em puguin llegir, el com em puguin tractar, les mirades que jo rebo pel carrer, el plantejar-me quan li puc agafar la mà, quan li puc fer un petó, a on anem de vacances, a on no...
1: I has notat certa agressivitat o certa animadversió per això? 100%, per anar amb la teva
2: i això que sóc
1: dona?
2: Una dona i està més sexualitzada les relacions entre dues dones. Si jo fos un home, estic seguríssima que en aquest tipus de relacions homosexuals anant pel carrer em mirarien pitjor o amb més amb fàstic, o hi ha gent que no tindria vergonya en poder dir la seva opinió com si fos opinable, no?
0: Ui.
2: O sigui que sí.
0: Atenció que s'obre la porta de l'estudi del Matí de Ràdio 4. Marta Tips! Com pot ser això? Com pot ser que se t'estimi tant?
5: Vine aquí,
0: guapíssima. És una dona casada, Vila?
1: Sí, sí, a partir d'ara ja...
0: A partir d'ara, què vols dir, a partir d'ara?
1: Tots els pensaments que tenia per mi mateix, ja està.
0: Home, per l'amor de Déu.
1: No, home, no.
0: Jordi Vila, tio.
1: Escolta, que estem molt contents que estiguis aquí.
4: I jo de ser aquí, quin estudi. Escolta, quin goig, això,
2: sí, sí, sí.
4: És
2: bonic, eh?
4: Home.
0: Estàs més guapa de casada que de soltera. Com és això? Sí que et prova,
2: això. És mentida.
4: L'Alban Mutz ho dirà, per què?
0: No. Per què això? Per què passa això?
2: No, és que...
0: Els castellans diuen tiene el capo subido.
2: Ho sento, jo no ho veig, Marta. Jo et veia guapíssima abans i et veig guapíssima ara igualment.
0: Sí,
2: saps,
0: noia,
2: que potser et veig feliç que estàs tornada de vacances. Sí.
4: Això
2: sí, això
4: també.
2: Veig,
4: això
2: sí
4: també.
2: Veig,
1: Se la veu amb una àurea especial.
4: No? Relaxada, clar.
2: Sí. Veus?
4: Això sí, clar, les vacances, bé, jo us veig a tots també encara amb una mica de l'alegria de les vacances, no, que algú queda.
0: El Jordi i jo portem dues setmanes i tenim la sensació que fa un any i mig que treballem.
1: Però molt contents.
2: Molt crec.
0: L'alegria és l'últim que es perd en aquest programa, si no, què vols fer en aquesta vida? Què dius, Marta?
4: Ai, quina aventura, tu, tot plegat,
0: uns nomenat,
1: això. Uns viatges espectaculars, perquè vas comentar i has viscut.
4: Sí, la veritat, vam fer el safari a Kènia, que va estar molt bé. El que passa que, petit imprevist, ens va agafar una vaga de tot el que és el personal de l'aeroport de Nairobi.
2: No.
4: I ens vam quedar tirats dos dies tancats a Nairobi, que no podíem sortir.
2: No.
4: I sí, va ser un moment tens, perquè a més en aquests països, doncs, diguéssim que no teníem comunicació, no ens donaven informació directament, no et deixaven entrar a l'aeroport, per tant va ser una mica complicat. Però bé, després ja vam poder marxar. I per sort ens vam poder allargar els dos dies que vam perdre a Maldives i llavors vam poder completar la lluna de mel, diguéssim, sense problema. O sigui, que bé, no em puc queixar.
0: Que bé, no?
2: Sí, quina enveja
0: em fas. Quin moment més dolç i més feliç.
4: Sí.
0: Per què no dura sempre això, Povedano?
2: És la química.
0: Aquesta felicitat? Per què aquesta química?
2: No, la felicitat pot durar, però és la química del cervell, Xavi. Sí, és que no, és que és impossible, és inviable que aguanti, és que moriríem si estiguéssim enamorats com estem enamorats al principi de la nostra parella, quan estàs enganxadíssima al telèfon, que només vols estar xatejant i podries estar fins a les 3 de la matinada i després anar a treballar a les 5 i després i aguantar, és que moriríem, de veritat moriríem.
4: Totalment.
2: És estar enganxat a una droga, llavors això és
0: tan
2: inviable.
0: Bonic que és, això.
2: Però després es fa més profund, es fa més calmat, es fa més segur, es fa un amor molt més, sí, molt més entenedor de mirar-te, de poder entendre't, i això també és molt feliç, es fa, és un amor més tranquil.
0: Quan portes tu amb la teva parella, Povedano?
2: 7 i mig.
0: 7 anys i mig?
4: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ja no sí. Estàs com estaves, si
2: no, però quan
0: veritat.
2: Torno a vacances torno enamoradíssim un altre cop.
0: Ah, sí? A tu les vacances et van bé?
2: A mi va molt bé, sí.
0: Al revés del món?
2: No.
0: No, si diu que tens la consulta plena de gent que estan tots a
2: sí, hi ha gent que està malament, però sí que és veritat que jo crec que la comunicació que tinc amb la meva parella és força bona, llavors quan tornem quan anem de vacances el que tornem és a connectar un altre cop, a tornar-nos a redescobrir, a viure un altre cop aventures, a mirar-nos, a viure una mica més calmades i ho he vist molt bé, la veritat és que torno de vacances, ella després va marxar de vacances i jo em vaig quedar com trista, com, ai, la trobo a faltar, com pot ser?
1: Bona senyal, això, bona
2: sí,
1: senyal.
2: Sí, és bona senyal, sí, efectivament. Sí. Llavors, jo he tornat també molt, molt feliç, sí, porto, sí, farà quasi 8 anys al març, fem anys, i sí, estic molt feliç. Sí.
0: 8 anys, a la primavera va ser això.
2: Sí, al març.
0: Ah. Sang, mm-hmm. La sang altera, no?
2: Sí, sí, suposo. Sí. A mi em va alterar de la vida, en general.
0: O sigui que... Et va alterar del tot.
2: O sigui que sí. Quant temps portes tu amb la teva parella?
4: Doncs 4 anys.
2: Tampoc tants.
4: Passa que, clar, també és veritat que quan et coneixes amb algú ja que has passat els 30 anys, vull dir que ja tens clar el que vols, el que no vols, crec que és molt diferent
2: 100%.
4: De quan et coneixes potser més jove, que dius, home, esperem més temps, perquè després també cadascú evoluciona i a vegades evoluciones per camins separats, no?
2: Ara llavors... ja tens unes ganes i uns objectius que segurament són compartits, no?
4: Exacte.
2: I dius, el que volem és això, anem plegats a la idea i tenim una
0: tindreu
2: edat
0: fills,
2: i ja està.
0: Tard o d'hora o no?
4: Home, jo espero que sí, si la vida ens ho permet.
0: Vigila que això de vegades ho espatlla una mica bastant o molt, eh?
2: Bueno.
0: No és fàcil, això, de tenir canalla.
2: Has de tenir una bona base. Amb una bona base tot es pot.
0: Una bona base la tens ara que estan forts, que estan a l'inici.
2: No, hi ha gent que comença tant del revés que ni amb 4, ni amb 5, ni 6, ni 8 hi ha bona base. Ja parelles que estan molt fotudes d'inici i diu, no, va tenir un fill, ja ho arreglem.
0: Com és canalla, Povedano, o no?
2: Jo de moment no, la veritat. I hauria de decidir força aviat.
0: I la teva parella vol o no?
2: No estem en el punt, ella tampoc.
0: Ah, que bé, quina sort.
2: Sí,
0: anar a les dues a la una.
2: Estem
0: obertes, sort,
2: sí,
0: això,
2: estem obertes a que això pugui canviar per qualsevol de les dues i estaríem obertes a renegociar.
0: Sí.
2: Però de moment no volem cap de les dues.
0: Continua així, Povedano, si em vols creure. Jo no sóc expert, eh? No sé res. Però...
2: No ho sé. Suposa que tu quan ho vas decidir amb ganes de voler.
0: No, jo no em volia.
4: Et van obligar.
0: No, un sí, l'altre no, i vam dir, d'acord, sí, però molt més endavant, i així va ser.
4: Ah, bueno.
2: Va arribar un pacte.
0: I molt més endavant...
2: Es fa una mica més... Sí. M'ho crec.
0: Bueno, ja ho sabia,
2: escolta, això dintre de les parelles, que s'entenguin...
0: És el millor del món, quan tens un fill o una filla.
2: Sí.
0: És el que més t'estimes en aquesta vida, evidentment, com ha de ser.
2: Sí.
0: Però vull dir que per la salut d'una parella...
2: La teva vida canvia, i la salut de la parella també canvia, això és cert.
0: Sí que canvia, sí.
2: Però ves el que dic, que s'ha de tenir una bona base i tenir tantes coses, tantes converses incòmodes, tantes coses parlades sobre el que volem, que no volem, com volem fer la criança, que no, si passen coses dolentes en la parella, què és el que passarà, si ens separem, com gestionarem... Vull dir, hi ha tantes coses de l'educació dels nens, de com ho viurem i de més, que s'han de tenir. I les converses incòmodes, moltes parelles que no tenen aquesta bona base, no les tenen, aquestes converses. Ah. Estan a teràpia, quan venen i els hi plantejo, què passa amb l'economia, per exemple, quan tingueu un fill? Què passarà amb les feines, qui reduirà la jornada, no? Llavors es queden com, això no ho hem parlat, això no hem parlat, vale, però esteu pensant en tenir fills, no? Perquè això passarà, serà una conversa que heu de tenir i si ara mateix no la teniu, què passarà, no, després?
4: Totalment d'acord.
2: Així que s'ha de tenir.
0: Ah.
2: S'han de fer.
0: Molt bé.
2: Què?
0: Com ens agrades? Que no veus com et miro?
2: Sí, sí, em mires amb amor, llavors penso...
0: Et miro amb amor que l'any passat deies que no.
2: Bueno, és que l'any passat...
0: Pots reconèixer que sí o no?
2: Depèn de qui vingués després. Si venia...
0: Què vols dir? Però si ha vingut la Marta Tips, que és la que m'estimo més de tots i totes.
4: Després de lo Pau de Pont.
0: I dale!
2: Mira, veus? És justament el que he dit jo.
0: Jordi, tio.
1: És que és veritat. És que ha dit una veritat com un temple.
2: Mira, Xavi, diré una cosa. Quan tothom pensa una cosa, quan tothom diu el mateix, i tu ets el contrari...
0: Ara m'has caigut els peus.
4: Però escolta, que és ben maco la relació que tens amb lo Pau de Pont. Si és que jo ho entenc.
2: Però que no ens menteix a la cara, sí o no, Marta? És que a mi em diu també el mateix, que sóc la que més li agrado. És que, i ara sento que t'ho diu a tu aquí davant, davant
0: no,
2: meu.
0: Qui més, ets una de les que més m'agrades, t'he dit. Tu,
2: ara sóc una de les
0: la Marta Tips, el Pau de Pons, el Picó, la Montse Folch...
2: No, tota, tota la llista.
0: I tota la resta.
2: Tota la llista, Marta.
0: No, però és veritat.
2: Tota la llista, al final.
0: És veritat.
2: I al cap, qui va? Lo Pau de Pons.
0: Això ho dieu vosaltres.
2: No, és que ho veu tothom.
0: Esteu tots allà, tots allà.
4: Però a mi em sembla estupendo.
2: A mi també, no m'enfado, però...
4: Ho entenc perfectament. Sí,
0: sembla estupendo per a patapam.
2: No, perquè no ens agrada que ens enganyis, Xavi. Què? Ens agrada que ens diguis,
0: això la veritat.
2: Ens agrada que ens diguis. Després de Lo Pau de Pons us estimo molt. D'acord? Però no, home, no em diguis... Ets la que més.
0: Jordi, tio, no és tan potent difícil, això.
1: No, però t'estimen molt, Xavi. La química que estem vivint ara en directe, aquí amb els col·laboradors, amb l'Alba...
2: Sí, és que a mi també m'agrada molt el
0: Pau. I tant, però...
2: Però la Marta i jo ja sabem... La Marta i jo sabem a què ens estem referint. Ja ho sabem.
0: No ho sé, ja m'ho explicareu. No ho sé, ja ens ho explicareu un dia, no, que hi siguem tots.
4: Ai, que bo.
0: Ai, Marta, què faràs avui? Avui, mira, ara amb això de la tornada a l'escola...
4: Clar, trucs per sobreviure, una miqueta trucs per sobreviure, ja. A la tornada a l'escola, tornada
0: llavors,
4: a la feina...
0: Llavors, el dia que tinguis fills, ja hauràs de treure taques de rotulador...
4: Clar, llavors podré portar més tips, veus? A tu et convé, perquè, clar, podré portar, perquè llavors, quan ja ho experiencio jo, doncs puc portar coses viscudes a casa. Mira, l'Anna Córdoba sempre em comenta coses dels seus fills, de coses que li passen, llavors a mi m'inspira per ja. Pensar en trucs i
0: coses. És a la Costa Brava avui.
4: Ai, doncs mira, bé que fa.
0: Enveja sana que li tinc.
4: Bé que fa, bé que fa.
0: Content per ella, eh? I per tota la família que hi siguin. Que aprofitin els últims dies, últimíssims dies. Ja, Anna Córdoba. Que dilluns.
2: Deixeu-la descansar, home. Deixeu-la descansar.
0: I tant, s'ho mereix. Ja t'ho dic jo.
2: Pobreta.
0: Sí. Què?
4: Què, doncs què? Això,
0: però... Rotuladors, sí, això dels noms que s'han de posar...
4: Exacte, és que tot l'etiquetatge de les coses dels nens, i no només dels nens, sinó també a casa, vinga, si volem posar ordre, doncs si volem tenir doncs, totes les coses etiquetades, no cal gastar diners amb enganxines, podem fer-les molt fàcils a casa.
0: Ara que parlem d'això de la canalla i la tornada a l'escola i tal, una cosa que no he entès mai i que continua passant és com és que no venen els llibres folrats ja? Al segle XXI, què és això d'haver de folrar els... Ja sé que hi ha llocs que pagant t'ho fan. Eh?
1: Sí. És el que he fet
0: però
1: jo, Xavi.
0: Sempre he pensat, però què és aquesta cutrada de que has de fotre't aquí una currada allà, amb aquelles
4: venir,
0: bombolles
4: clar.
0: Allà al mig, punxant
2: 100%.
0: Amb una... Això és un atras, això, al segle XXI?
4: Totalment. Haurien de venir ja protegits.
0: Haurien de venir protegits els llibres, però què és això? I ningú es queixa aquí.
2: Així és.
0: Tots a pringar allà una feinada...
1: Com les relacions sexuals que han de ser amb preservatiu protegits, ens hem de protegir. Eh?
2: Sí,
0: que cada cop es protegeixen menys, la canalla.
2: Sí, la canalla... Els joves,
0: vull dir adolescents.
2: Els joves sí. i els grans, com vosaltres,
0: ah,
2: estimats.
0: Sí?
2: Sí. Que, ah, i això ja en parlarem, però...
1: M'estàs dient gran?
2: Ja en parlarem, però... Sí.
1: M'has dit gran?
2: Sí.
0: Parla per tu, eh?
2: No. Això ho vam parlar la temporada passada, però tornarem a portar quan tornem a tenir noves
0: com
2: dades.
0: Com és que hi ha hagut aquest relaxament aquí?
2: Hi ha hagut pujada d'ITS amb la gent de la vostra generació.
1: És a dir,
2: dels
0: 50 anys.
2: Com ja soc gran i ja no puc deixar embarassada ningú i ja no em puc embarassar no sé què, doncs ja no faig servir preservatiu i pam, i tens aquest
1: enganxo. Xavi, no ens podem relaxar.
0: Ho dius de veritat.
2: T'ho prometo. Si això ho vam portar temporada passada, el Xavi. I segurament han pujat. Ara l'estiu han pujat. Esperem les estadístiques.
0: Carai, tu. Que irresponsables que som.
1: No podem baixar la guàrdia.
0: Ai, senyor. Ai, bé, no ho sé. Ara parlarem amb la Marina Rossell. No t'agrada?
4: Home, i tant.
0: Té una veu preciosa, aquesta dona, tu.
4: Sí, a més us he escoltat, que una ha posat cançons.
0: M'ha agradat sempre molt. Sí?
4: Té un àngel.
0: Sí? Eh que sí?
2: Sí,
0: una passada. La Mari Pau Huguet. Què passa, la Mari Pau? No sé si té cobertura, perquè és per allà a la Franja, a Estopanyà. Allà amb la seva mare.
4: Mira que va, eh?
0: Sí, sí.
4: Sí, sí, anar fent seguiment, no?, de la celebració de la Diada.
0: Sí, no, i què més farem, Jordi Vila, va?
1: Doncs...
0: Per què té sentit que els oients continuïn escoltant aquest programa? Perquè farem coses molt interessants, com regalar doncs, aquesta mira, degustació d'arròs, eh?
1: Sí, marxarem a les Terres de l'Ebre, perquè aquesta setmana han començat la Festa de la Sega de l'Arròs, que durarà les properes setmanes a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una iniciativa turística, cultural, gastronòmica, que vol posar en valor... Doncs això, aquesta denominació protegida d'arròs del Delta de l'Ebre és una festivitat tradicional i que compartirem amb l'Helena Queralt, que és regidora de Turisme de la Ràpita, i ja que hem anat cap allà, doncs el que farem avui és sortejar doncs, dos àpats menú degustació d'un fantàstic restaurant d'aquelles terres, de les terres de l'Ebre, eh? Xavi, la festa de la Sega.
0: Bé,
1: també ens explicarà com com es recull l'arròs, quina és la tasca de la pagesia, un estil de vida doncs que... Doncs això, que cal posar en valor i que cal reconèixer, perquè sense ells no seríem...
0: Escolta, si voleu un bon tiberi a base d'arròs, heu d'endevinar el so del dia, que avui és aquest. Sentim-lo.
1: Vinga.
0: Què et sembla que és això? No ho diguis, però ho tens clar o no, Marta Tips?
5: Sí, a més heu donat una pista,
0: donat una
5: ho pista
0: heu
5: posat
0: que fàcil. Sí. Mira, és la diada, estem de bon rotllo i hem dit, va, avui ho regalarem tot, la casa per la finestra. 900-454-455, 900-454-455.
1: I amb l'Alba Povedano ens quedava posar sobre la taula un tema que ens ha volgut compartir.
0: Ai, l'Olivares, m'he deixat
1: sí,
0: a l'Olivares.
1: Sí, el David Olivares, sí.
0: També parlarem amb el David Olivares.
1: La Reial Federació Espanyola de Futbol, atenció, faig així perquè és un tema una mica controvertit, ha anunciat aquesta setmana un acord amb una clínica de reproducció assistida per oferir a les jugadores de la selecció espanyola, també àrbitres i personal de la federació, diferents opcions relacionades amb la fertilitat. Entre aquestes opcions hi ha la congelació d'òvuls i la fecundació in vitro en el cas que les jugadores internacionals compleixin els requisits. I sobre això l'Alba Povedano volia fer una reflexió.
2: Bé, crec que sí, una reflexió i intentarem fer-ho molt ràpid, però sí que penso que hi ha hagut moltes opinions sobre això, no? El que sigui com una cosa positiva, no? Com que sembla que la Federació de Futbol dona l'opció de que les dones puguin congelar els seus òvuls, no? I va sortir l'Ana Pelleteiro fent unes declaracions, que no sé si ho vau poder veure o escoltar, dient que si realment això era feminista, no? I hi ha moltes persones que s'han plantejat, home, clar, si ens estan proposant, no?, a les dones poder congelar els òvuls perquè siguem mares quan vulguem, no? Però l'Anna Pelleteiro deia, el que hauríem de procurar és que aquestes federacions, que el món de l'esport, i jo ho vull ampliar a qualsevol altre món, el que faci és donar-nos les eines i donar-nos la possibilitat de que nosaltres escollim quan volem ser mares sense cap mena de repercussió. Això què vol dir? Doncs que dintre de l'esport, habitualment, dintre del futbol, dintre del bàsquet, que és el món on jo també estic familiaritzada, habitualment, quan tu quedaves embarassada, quan tu volies, el que passava és que no respectava el teu contracte, és que l'any vinent et fotien pràcticament fora, no cobraves el que havies de cobrar i que tampoc se t'ajudava amb la criança d'aquest bebè. Llavors tu, com a mare, et plantejaves vull ser mare, però no sóc mare perquè, si no, les meves condicions laborals no estan respectant. I això és el que hauríem de revisar-nos tots com a societat, el poder incloure dintre de qualsevol feina, i feina també moltes vegades vol dir esport, una feina esportiva, no?, el poder estar dintre d'aquestes federacions, i aquestes federacions puguin donar-nos dues opcions. Dona'm més opcions, no em donis només l'opció de congelar-me els meus òvuls perquè tu així t'estàs lucrant i així tu em tens allà per treballar i per treure't els calés. No, dona'm l'opció de... congelar els meus òvuls perquè això pugui ser una possibilitat per mi. Si jo, Alba Povedano, vull retrasar l'edat quan jo vulgui ser mare i no amb la seguretat que després ho pugui ser, i donar la possibilitat també de, escolta, si tu vols ser mare ara mateix, sigues mare, i després et posaré uns entrenaments personalitzats perquè la teva tornada sigui molt millor, et podré posar, per exemple, una ajuda perquè després pugui ajudar-te amb la criança d'aquest bebè, et podré posar un bon fisioterapeuta de sol pel dia perquè puguis recuperar bé i que puguis seguir la teva carrera esportiva, garantitzar-te el següent any també de contracte perquè tu puguis seguir fent la teva feina i tu siguis l'única persona en aquest món que decideixis quan vulguis ser mare. I que no les federacions, i que no les institucions, i que no a les nostres feines laborals hagin de decidir ells i elles quan ens donen un ascens i quan no, quan què fan amb els nostres contractes, i que jo em senti pressionada a ser mare o no ser mare perquè és una decisió únicament personal. Jo crec que no hi ha cap home que se'ls hagi plantejat escolta, no, tu ara no pots ser pare, no, perquè ara no pots ser pare perquè durant les nits no dormiràs, no pots ser pare perquè no rendiràs a nivell esportiu, anem a congelar-te a la teva dona o al teu esperma, aviam si d'aquí a 5 anys ja pots ser pare perquè, mira, durant les nits dormiràs millor perquè no has de cuidar. No ens ho plantegem, això. Ens plantegem que siguin les dones qui fan això i no hi ha suficients ajudes.
1: Perquè que en principi la idea que defensa la federació és per donar més llibertat als esportistes a l'hora de decidir de ser mares. Però, no ho veus, per una part, no ho veus una mica positiu?
2: Per mi és un gardito envenenado. No. O sigui, sí, és una opció.
1: Una cosa positiva a mitges, per entendre's.
2: Per mi sí. Mm. És a dir, no sé què penseu vosaltres, però jo ho veig així, una mica igual que l'Anna. És a dir, sí, m'estàs donant una opció, però a qui beneficia aquesta opció? A mi, com a persona individual, sí. Si jo, per exemple, ja volia fer això, per què no ho estava fent ja abans? Si tinc, evidentment, els calés per permetre'm congelar òvuls, però si jo no ho estava fent abans, ara la federació m'ho posa aquí a la safata i jo ho agafo per què? Em sento pressionada a haver d'ampliar aquests 5, 6, 7, 8 anys la meva maternitat? Per què no ho estic fent ara? Si jo, per exemple, ara, amb els meus 33 anys, vull ser mare, què m'ho està impedint? La meva carrera, vale, pot ser que jo ho vulgui allargar, però pot ser simplement que ho vulgui ser ara perquè no vull allargar, no vull ser mare als 38 perquè potser estic més cansada, però potser tinc por de ser mare ara perquè si no després no... Aviam si no em renovaran el contracte, a veure si no voldran amb mi, és que clar, m'hauré de perdre un temps de poder jugar i... aquests són els drets que haurien d'estar garantitzats per les dones.
0: Mira, les donacions de sang cauen un 11% aquest estiu a Lleida, mentre que es disparen un 41% les de plasma. Crida del Banc de Sang per recuperar les reserves. Important subratllar-ho també des d'aquí. Notícia que acabo de veure. Ara mateix, mira, són quasi les 12 ja.
2: Sí, ja ho tenim.
0: Què fem? Escoltem les notícies?
2: Home, clar, no.
0: Ens posem al corrent de l'actualitat, sí. Va bé? A veure com va evolucionant tot el tema diada. Sí, cada cop més a prop de les manifestacions d'aquesta tarda a Girona, a Amposta i a Barcelona.
2: I jo marxaré, sí? Xavi.
0: Tu hi vas o què, Marta Tips?
5: Doncs mira, acostumo a anar-hi, però clar, com que ha agafat així, demà tinc un casament.
0: Que no marxi ningú. Les notícies i tornem de seguida. Fins ara mateix.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: M'agrada molt aquesta música, David Balaguer, perquè, si tu te n'adones, és com una música de a veure què passa ara. No?
2: Una música, sí, no? Com de tensió.
1: Com de tensió, no? Sí. Com de... No ho sabem, això.
2: Exacte.
1: Suspens o sí, aprovat.
2: Sí. Sí, sí.
1: No ho sabem. Què tal l'estiu, senyor?
2: Molt bé, bé, bé. Tenia ganes que s'acabés.
1: Tu tenies ganes que s'acabés?
2: Sí, sí. No, però...
1: No pots començar després de tot el que tenies ganes que s'acabés l'estiu.
2: Moltes ganes. Ha estat un estiu, a veure, és que estic fart de treure sempre aquest tema, però ha estat
3: notícia.
2: Un estiu duríssim.
3: Perdona, m'has de presentar, perquè tinc una mala notícia, l'estiu no s'ha acabat, eh?
1: No s'ha acabat encara. Ah, per la calor, dius. No. Espera, hola, Glòria Galiano.
3: Hola, què tal?
1: M'agrada molt, m'has de presentar.
3: M'has de presentar perquè pugui parlar, perquè, clar, aquest home està amb això, que s'han acabat les vacances.
1: S'han acabat les vacances per l'estiu, no?
2: No. No, però sí que hi ha hagut una petita baixada de les temperatures.
1: Però hi ha una revifada a partir de diumenge.
2: No fotis!
1: Sí.
2: Qui ho ha dit, això?
1: Home, l'home i la dona del temps. Perquè ens ho ha dit primer un home i després una dona del temps. Saps?
2: No els aguanto.
1: 34 creus.
2: No els aguanto.
1: 34 creus. Hola, Vanessa. Cora.
4: Hola, hola, què tal? Saps què estic fent ara?
1: No puc imaginar-ho.
4: Estic buscant la foto del meu ligue per ensenyar-li.
1: És veritat que em vas dir l'altre dia. Sí, això m'ho va dir l'altre dia. Me la vaig trobar aquí als passadissos de la casa. Hola, Víctor Parrado.
5: Hola.
4: Amb el Víctor li volia ensenyar el ligue.
1: I que ha lligat.
4: Que em posi nota.
5: Amb un francès, m'ha dit.
1: Amb un francès?
4: Sí.
1: I com es diu?
4: Eric. Em deia, mira que guapo.
5: A veure.
1: A veure. Ah, doncs... Sí.
5: Què tal?
1: Sí, no, sí.
4: Home.
1: Sí, s'assembla... A qui s'assembla aquest senyor?
4: S'assembla
1: algú que no sabem qui és.
5: Escolta'm, sembla un actor d'aquests, no?
4: Espera, sí, que, sí.
5: És que...
4: El Superman. El Christopher Reeve.
1: Què dius?
5: Què dius?
1: Què dius?
5: Se'l sembla res, el Christopher Reeve.
1: Et tinc dit que no pots veure abans de venir a la ràdio, Vanessa Hogart.
4: Una cosa, quants anys li poses?
1: 48.
4: Molt bé, m'ha dit 49 i estem fent com un... Estem valorant molta gent, em diu, ni de conya, aquest tio té 53 cap amunt.
1: No, 48.
4: Em va dir 49.
1: Un home viscut.

0: 48 a 53.
1: Bueno, i escolteu, m'agradaria molt que redéssim amb carinyo el senyor que ve de triomfar al teatre, perquè ara fa una estona ha sortit del teatre, i ara li passarà cada divendres que vingui. Li haurem de dir, perquè dins... Hola, Ferran.
2: Hola, com esteu?
1: Bé, amb menys ansietat que tu, probablement, no?
2: Segurament,
1: sí. Com ha anat el teatre?
2: Molt bé. Molt.
1: Ara estàs tots els divendres a les 6 de la tarda a l'Eixample Teatre.
2: Sí, senyor.
1: Explica'ns què fas.
2: Pues res, faig l'únic que sé fer, parlar d'ansietat.
1: Ja veus.
2: Vaig ansiedar, hora i mitja d'un senyor donant la xapa sobre l'ansietat entre riure i riure.
1: És que segons van passant els dies aquí al programa, no sé si ho veus, David, cada vegada tenim més artistes.
3: Hosti, sí.
1: Avui tenim dos,
3: avui hi ha molts artistes.
2: Però jo no era artista, David. Jo m'hi he tornat a mesura que he vingut al programa.
1: Clar,
2: però... Perquè se m'enganxa.
1: Clar, clar.
3: Però està molt bé perquè mai avui he coincidit... Més que no sé si alguna vegada havien vingut tots dos alhora. Sí? Ah, doncs jo no hi havia coincidit mai amb tots dos.
1: Veus?
3: I m'agrada molt aquesta casualitat.
0: Perquè tu, quan fem programes festius, hi ha vegades que no pots venir.
1: Ah, sí, això, sabeu.
2: I nosaltres som molt festius.
1: Clar. Escolteu-me, estiu. Després parlarem també de l'obra de teatre del Víctor Parra.
4: Ah, no.
1: A veure si ara et posaràs...
4: No.
1: A veure si ara et posaràs gelós.
4: No, tranquils. No passa res. M'ho prenc bé tot.
5: Sí, no. No li cal a mi que li parli.
1: No, però és que ja fa 2 anys que és al Teatre Goya.
4: Dos, diu.
1: Dos?
4: Ja no sap, ja, és que no. No, no pot ser, Toni.
1: Fa més de 2.
4: Algo més.
1: Com 8.
4: Home, tampoc...
1: Jo què sé,
4: no? Però és veritat que jo encara no he començat, per tant, no passa res. Jo, fins passat la Mercè, relax.
1: Ah, molt bé, molt bé.
5: Estàs de vacances.
1: I ara, a què et dediques el tiempo libre?
4: Tema d'empreses.
1: Ah, vas fent empreses.
4: Sí, tema d'empreses, tot i que agafaré un creuer ara. M'he agafat un creuer el dia 20.
1: Ah, molt bé.
5: Sí. No,
0: tu parlaves de dir, tema d'empreses, de dir, faig actuacions corporatives.
4: Sí,
5: clar.
4: Bueno, fer mestre de cerimònies d'actes d'empresa i també monòlegs...
5: Semblava que ajudés a crear empreses, saps? En plan
0: feo.
1: Bueno, sí. Aleshores, el que estic veient és que avui al programa parlem del nòvio de la Vanessa.
5: és
1: nòvio o no?
5: És un ligue, estem parlant, ens estem coneixent.
1: No el podríem trucar?
5: No.
1: Oi, sí, home, sí,
5: no.
1: No.
4: Per què? O és la IA, està fet amb IA.
1: Has dit que es diu Jean-Christophe?
3: Eric. T'he de dir que m'ha agradat molt l'Eric.
1: Sí. Ah, sí?
3: Sí, l'he vist molt atractiu.
1: No, el trobo un tio guapo.
3: Molt atractiu. M'ha recordat
0: molt bona
3: a un personatge de pel·lícula d'aquelles de l'Agatha Christie.
1: I una mica Leonardo DiCaprio, no pot ser?
2: Sí, a mi també m'ha recordat una mica, eh? Sí.
1: Una mica.
2: Sí,
1: a la foto.
0: S'assembla més al Christopher Reeve.
4: Christopher Reeve.
5: No, perquè... A veure.
0: És el cosí del Christopher Reeve.
1: Què dius?
5: Perquè tu...
1: La Galiano ha perdut molta vista, que és diu, eh?
5: Una cosa.
1: Ha perdut, jo ja ho he notat, això. Ha perdut molta vista.
5: No,
1: no sé què li ha passat.
0: Jo vaig de baixada.
1: Però vas de baixada?
5: Tens raó. Aquest home és moreno, no ros. I aquest home s'assembla més a Christopher Reeve perquè tu... Per què veieu Leonardo DiCaprio? Perquè igual us agrada més Leonardo DiCaprio a vosaltres.
0: No,
2: és en la mirada, Vanessa. És en la mirada.
5: És entre Clark Gable...
1: Sí, senyora.
5: No. Entre Clark Gable i Christopher Reeve.
1: Clark Gable.
5: La pel·lícula antiga, el que diu ell.
3: Però és que és de pel·lícula antiga.
0: Era un film.
5: A mi m'agrada que em rola.
3: Muerte en el Nilo. Podria sortir a Muerte en el Nilo.
5: Espero que acabi bé la pel·lícula.
1: Vols dir que no t'estàs medicant massa? És a dir, perquè...
5: Escolta, aquesta broma no correspon.
1: No correspon.
5: No correspon ni aquí, ni a França.
1: Fem un petit sumari a veure de les coses que farem avui. Tu de què parlaràs avui, Vanessa Hogan?
5: Mira, jo, com que s'acaba l'estiu i m'ha anat tan bé, m'he divertit tant, sempre em poso trista a la tardor.
1: Ja.
5: I com a mi, perquè a altra gent li passa.
1: Sí.
5: Llavors vull donar uns consells per solucionar 4 coses bàsiques, molt fàcils de fer, per animar-se una miqueta més.
1: Per exemple, les noves músiques del Pla B. No em digueu?
2: Increïble.
1: Mira quines músiques més xules. Mira.
0: Aquesta és el teu rotllo total.
1: Clar, és que jo ara parlo de Donald Trump, ara, no en aquest, espai del programa, però vaig parlant de Donald Trump. Abans el Joan Canadell m'ho deia, diu, portes tota l'estona parlant de l'11 de setembre, però mig ballant. M'agrada molt, això. Està bé, no?
0: I tant.
1: Està bé.
3: Sí, després, quan comenci el tema de les cançons de cadascú...
1: Ara començarà això.
3: Segurament no t'agradaran les que haurem portat.
1: Bueno, a veure, jo no sé el que us heu esforçat o no amb aquestes cançons. David, tu de què parles avui?
3: D'una afirmació que va fer el gran Antoni Bolinches.
0: Home.
3: En un programa de Ràdio 4, precisament.
1: Molt bé.
3: I d'una afirmació que va fer que la trobo molt contundent i que m'agradaria que valoréssim tots junts.
1: No pots dir encara la...
3: És sobre la parella, lògicament, perquè són els temes que tracta el Bolinches.
1: Bueno, parella però... i sexe. També parla de sexe.
3: Sí, perquè aquí, en certa manera, també hi apareix el sexe, en aquesta afirmació. Però és una cosa que el percentatge és només del 10%.
1: Només del 10%?
3: Només del 10%.
1: De les persones?
3: Sí.
1: Mundials o catalanes?
3: Mundials.
0: Que hagi vist ell.
1: Mundials, eh?
3: Mundial, és mundial, és mundial.
1: A veure, Ferran Casas, tu què faràs avui?
2: Mira, jo avui parlaré de quan parlem sols. Us porto un estudi de com ens hem de parlar sols.
1: Com ens hem de parlar sols a nosaltres mateixos.
2: Sí.
1: Escolta'm, tu ara mateix deus estar fent pols, no? És a dir, és que ve del teatre. No, no és broma. És que ve... Quan dura la teva funció, Ferran?
2: Una hora i 40, més o menys.
1: Sí, una hora i 40 al damunt de l'escenari, t'has canviat i t'has...
2: No, no m'he canviat.
1: Amb la mateixa roba i
0: tot. Ah, de veritat?
2: I, clar, clar, home, que, he vingut directe.
1: És que ve directe.
0: Boníssim.
3: Però hi ha aquella paraula en castellà que és subidón.
1: Sí, sí, clar. Sí.
3: Ell pot venir amb el subidón,
1: però,
3: potser.
1: Però el subidón, com has vingut del teatre aquí?
2: Amb moto.
1: Amb la moto es passa.
5: Sí, no, ell està de reenganxe.
0: Ara sí, vindrà el bajón.
1: Clar, això.
2: Ara estic a la baixada.
1: Aquesta nit, quan arribis a casa, sí. ni...
2: Sí, no, aquesta nit, sí.
1: Res de res.
2: Sí, perquè ha vingut la meva parella a veure'm.
1: Ja.
2: I això, això segur festa.
1: Això ha fet que te pugi
2: clar,
1: tot.
2: Clar, això segur festa.
1: Vas amb tot clar, pujat.
2: Correcte.
3: Però ell és una persona molt humil i molt prudent i no et dirà una cosa que ens ha dit a fora.
1: Què ha dit?
3: Que ha estat un èxit avui. Més de 200
1: sí,
3: persones.
1: Sí, no, molt
2: sí,
1: bé,
2: sí,
1: molt
2: no,
1: bé.
2: Estic molt content. Estic.
1: Jo també estic
2: gràcies,
1: content.
2: Gràcies.
5: Tots estem contents.
1: Tots estem
5: tu,
1: molt contents.
2: Gràcies.
1: I tu, Víctor Parrado?
4: Jo, notícies. Sempre agafo una notícia, sempre, però és el primer cop que ho faig, és una notícia que a mi em fa gràcia, que és real, no és IA, i sobre la qual vull pivotar i crear un debat.
1: Ah, vols pivotar?
4: Sí, es diu així, pivotar. Sí, sí. No, pivotar. Lo he dicho bien, esto
2: se me dice.
4: No, però... Pivotar, no?
1: És del verb pivotar, jo pivoto.
4: Da. Tu pivota i ella també pivota.
1: Ella pivota.
5: Amb el...
1: ella últimament pivota força.
5: Sí, nos també. Pivotem molt aquí.
4: Amb el francès pivota també.
0: també.
4: Després ho comentem, la notícia. És curiosa, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Escolta'm, ho ha dit el David... Ah, perdona, Glòria, i tu t'enfades, no?
0: D'això, el David de l'estiu. Què cony que s'acaba l'estiu? És que no sé si no sabeu mirar el calendari o què us passa. Però... No està. Oi, quina calor fa, collons, encara és estiu. Fins al dia 21 és estiu. I després encara vindrà el veranito de Sant Martí.
3: Oh,
0: el
5: de Sant Martí i de Sant Miguel.
1: El veranito de Sant Martí?
0: Sí, el novembre.
1: Martí, però què és el veranito de Sant
0: Martí? El novembre és el veranito de Sant Martí.
1: Però es diu així, segur?
0: T'ho juro que és per Sant Martí quan es marquen, quan es maten els porcs.
1: Però qui posa noms? El veranito de Sant Martí.
0: Per què passa al voltant de Sant Martí, que és el novembre...
5: La matança del porc.
0: Que hi ha la matança del porc i a l'estiuet de Sant Martí. És tot aquells dies.
1: Ah, perquè és el veranito, perquè són pocs dies.
0: Són 4 o 5 dies.
1: Ah, d'acord.
5: Una setmaneta, a vegades.
1: És que a mi els diminutius...
3: No, i els diminutius només serveixen... Només m'agraden en el tema culinari.
1: Ah, sí?
3: Amb verdures, fruites i hortalisses.
1: Jo saps a qui li tenia una mica?
0: Però,
1: a veure, això, perdona.
5: La pasta
1: perdona,
5: negueta.
1: Una
4: no
1: cosa,
4: té cap sentit,
1: he
4: això.
1: He fet marxa enrere.
3: O sigui,
1: podríem
3: sí.
1: aprofundir una mica amb això, David?
3: Sí, que si a mi algú fot servir el diminutiu, per exemple, veranito, l'estiuet de Sant Martí, això em posa nerviós.
1: És horrorós. Sí.
3: Però, en canvi, si algú diu, faré un tomaquet amb formatge, això m'agrada.
5: Això és analitzable,
3: saps?
5: Eh?
3: Sí, el tomaquet. Tallarem una mica... Sí, farem una miqueta d'albergineta. M'agrada.
5: Però, David, hem d'analitzar.
1: Fem un pernilet? Amb pa amb tomàquet.
4: Formatget,
3: no
4: també?
3: Formatget, verdures, també. Formatget, també. Formatget, també. Formatget,
1: també. Gaspachito. Diu, de primer, un gaspachito. Un gaspachito.
0: Que et diu que és verdures.
3: Fruites i hortalisses.
5: Ja.
3: Ara en farem unes maduixetes amb nata.
1: Ah.
3: Però, oi que si, per exemple, però digués no diries... una mica de maduixetes amb nateta...
4: No, no. Hi ha massa.
0: Veus? Unes patatones al forn, però el forn té que ser sencer, també.
3: El forn...
4: El fornet.
5: Escolta'm una cosa, però hem d'analitzar per què amb unes coses sí, amb les altres no. Perquè jo aquí hi ha una lectura profunda d'aquest tema.
3: Sempre
5: no, mai
3: passat.
5: Tant.
3: Clar,
5: no, no.
4: Però, David, per exemple, expressions de carinyo... O sigui, de
5: tio, no li agrada.
4: Si et diuen carinyet...
5: No ho suporta.
4: O cigronet meu...
5: O
3: cigronet sí que entra.
1: Però cigronet, clar, és un llegum.
4: Aquí hi ha...
1: Sent,
4: no?
1: Sent un llegum...
5: Hi ha molts mots d'aquests, que són fruites, no?
3: Sí, potser és que seria tema culinari.
1: Sí. No, no, és veritat. Però sí, un llegum, culinari. Està bé, no?
0: Presseguet meu.
5: Clar, presseguet.
1: Mira, fem un vinet. Fem un vinet.
4: Un vinet està bé, eh?
1: També està bé, no?
4: Sí.
2: Una cerveseta.
1: Una cerveseta.
3: Aquesta és bona.
0: Et vaig a dir que la meva mare, això que és un pernilet, me l'ha recordat, perquè la meva mare, si era pernil del bo...
1: Clar.
0: A veure. Deia, he comprat jamón.
1: Ah, sí?
0: I si deia, fem un pernilet, és que era pernil aquest, així.
1: Ah, o sigui, però era, el pernil del bo era el jamón.
0: El jamón.
1: Ah,
0: he comprat jamón.
1: Sí. Vermutet també. Olivetes.
2: Olivetes.
0: Ens pot portar unes olivetes? És clàssic, clàssic.
1: Sí, sí, sí. En canvi, escorpinyes?
0: Ei!
1: Com ho diries, això?
2: Escorpinyetes.
1: Escorpinyetes, no.
4: Anxovetes, tampoc, no?
1: Anxovetes, sí.
4: Anxovetes, sí.
5: Anxovetes,
4: sí.
1: jo saps a qui li tenia una mica de mania amb això, pobra noia, eh? O sigui, no era una qüestió personal, sinó més televisiva. Sílvia Jato. Us en recordeu de Sílvia Jato?
5: Sí.
1: Tot eren minutitos.
0: Sí.
1: Tots els minutitos i ara hi ha dos minutitos. Quin programa presentava aquesta noia?
4: Passapalabra.
3: Era de Passapalabra.
0: Jo vaig fer una amb ella que es deia segunditos. El poder de l'amor.
1: Segunditos. Los segunditos.
4: El rosquito.
1: Los minutitos. Pam!
4: El rosquito.
1: Allò que dius? No? El rosquito.
4: El rosquito.
1: El rosquito és de menjar, també.
0: Ah! Rosquilla.
3: Ves que hi ha un diminutiu relacionat amb segons que posa molt nerviós, eh?
1: Quin és?
3: Quan et diuen, sisplau, em podria tenir un segonet.
2: Ui, aquest fa ràbia.
3: Just aquest?
5: Està bufetada, eh? Aquest home ha de morir.
1: Home de morir, tampoc, no?
0: El segonet fa ràbia.
1: Tampoc no es passi.
2: Sí, fa ràbia, fa ràbia.
5: És per l'orca, la...
1: Les 9 i 18 minuts...
5: A la guillotina.
1: A veure, jo crec que estic mirant els títols de les cançons.
0: No t'atreuen, eh?
4: Aquest any...
1: Faria algun comentari... Jo crec que, així, sense conèixer, crec que no conec cap de les cançons.
4: Què dius?
5: Però és un bon dia per conèixer.
1: No, una sí, la del Ferran Casas sí la conec.
0: La versió...
1: La versió no. La del David no tinc ni idea. La de la Vanessa Hogarth és la que em desperta curiositat per veure com ha anat l'estiu.
5: Nostalgia.
1: I a veure si la influència de François... Doncs,
0: Eric, qui la coneixes, la del
1: Víctor Parrador?
4: Home, sisplau.
1: Molt bé, per qui comencem? Comencem per la Vanessa?
4: Clar. Sí,
1: vinga,
4: clar.
1: Va.
5: Vinga.
1: La cançó de la Vanessa, saps quina és? Jaume, la cançó de la Vanessa. Mira, és aquesta la cançó.

0: mi només em genera, bé, no? Només em genera una pregunta, aquesta cançó.
1: Ha anat bé. És,
0: què li passa? Mira. No, és com si s'hagués pres alguna cosa que...
2: Ansietat, no?
0: Una
2: no.
0: Sí. No?
1: Que no és ansietat. Mira.
2: Pura i dura.
1: És amor. És passió.
0: Bueno, això és de quan? Fa molt de temps?
1: 2018.
0: 2018.
1: M'encanta.
0: No, no, ja.
1: Pues així de contenta vinc. No. Amb una mica de nostalgia, eh? Una la mica una barreja.
3: La Vanessa té un gust musical alternatiu.
0: Sí, és d'ella.
3: No,
0: és...
3: no ho dic malament, però mal. Que, no. Vull dir que no és mainstream. No,
4: que estàs bona, a mi m'agrada.
3: Que no és mainstream. Ella...
1: Pensava que em deies que estava bona. Dic, tu també.
4: També estàs molt bona, Vanessa.
1: Tu també.
0: Jo també pensava que li estaves dient això.
4: Sí. Home, li puc dir sense problemes, però home, no venia a cuento, saps? Amb la cançó, sí, és bona.
3: Tal com ho he dit una mica com... Ah, no, vale.
4: Sí, s'ha quedat com sorpresa, no? Diu, ostres, ja ho sé, però dir-m'ho així, no?
1: Que ja ho havia entès, que feia la broma. És que no m'enteneu, que jo també ho entengo.
0: Clar.
4: Jo dic que la cançó és bona. Et sembla bé?
1: I tu també estàs molt
4: gràcies,
1: bo.
0: Teniu ganes de pivotar? Teniu ganes de pivotar? Va, comencem pivotant. Vinga, va. Parrado, quina és la notícia que tenies avui?
2: Ah, bueno, potser, a veure, escolta, no és que sigui molt... Però és que a mi m'ha fet gràcia, perquè es veu que hi ha una parella a les Filipines, fa 3-4 dies, crec. Es va casar dins d'una església inundada malgrat la recomanació d'ajornar la cerimònia.
0: Ah.
2: Vale? Dices, hasta aquí bien.
0: Si es volien casar...
2: Volien casar, vale.
0: Va haver-hi una inundació i van decidir continuar endavant amb la cerimònia.
3: Però inundada vol dir que hi havia dos litres d'aigua a terra?
2: No, no, no. Alçada de la cintura.
3: Ah,
2: vale? És a dir,
3: inundada de...
2: Inundada que te mueres. Bueno, és que entraron con calla, creo, directament, vale? La parròquia els hi va aconsellar ajornar el casament a causa de les pluges, però van decidir tirar endavant, vale? Primera pregunta, van decidir qui?
0: Clar.
2: Podem obrir, no? Perquè, clar...
4: Els nuvis?
2: Es puc dar... Us daré una pista, nubis, eh? Una pista. No? La núvia va escurçar la cua del seu vestit per moure's amb més seguretat a l'aigua.
0: Sí, clar.
2: No? Potser per aquí sí, dius... Sí. Quizá ella pressiona un poquito. Bueno, tu ho hubieras hecho, eh?
1: Jo és que estoy pensando en ell.
0: Hi ha cues que impulsen força.
2: També és veritat. Com no? Si fos una sirena.
0: Per exemple.
2: És bona, aquesta.
0: No, hi ha més.
3: Però d'aigua...
0: Perdó, en què estàs pensant, Ferran?
4: No ho diré. Ja. No ho diré perquè he dit que la cançó era bona. Ja se'm... No, ho penso
3: dir. Un vestit de núvia mullat. Això...
0: Bueno, depèn.
3: Deu passar.
0: Hi ha vestits de núvia i vestits de núvia.
3: No, però pot
1: així. Estava pensant això, però com pesa això?
2: El vídeo fa pena, eh? Sí. Quan veus a la núvia que va entrant... Pues el tema, l'únic positiu que trec és que, clar, la cerimònia va ser breu i va comptar només amb menys de 15 persones.
0: Com clar, m'ha imaginat.
1: Pots creure-la, ja
0: no va. No hi havia més vestits de neoprè per llogar, no?
3: O sigui, els convidats van dir, tu et vols casar, molt bé, reina, allà tu.
2: Exacte. Aleshores, pregunta que faig, tinc dos. La primera és, podríem afirmar que Déu sí envia senyals?
0: Sí, deixa'm dir-te que és una bona pregunta. És una bona pregunta.
2: Que dius, potser... Potser per aquí no és, no? I dius, no, i me quiero casar. Bueno, és que s'ha inundat, m'és igual.
5: És que probablement a mi em passa això el dia del meu casament
0: sí?
5: I decideixo no casar-me aquell dia...
3: Ni mai.
5: Ni mai.
0: No, és exactament perquè, el que acaba de dir.
5: Clar, exacte, perquè m'ho prendria com un senyal...
2: Oi?
4: És un senyal diví, no?
5: Exacte, un senyal diví o un avís de l'univers, no ho sé. Jo m'ho prendria
2: David,
5: així.
2: David, ahir no és.
1: Però
2: no
1: diuen és. Que nòvia mullada, nòvia afortunada.
2: Ah. Ojo!
3: És una broma, eh? No ploure, mira.
0: Però no, jo crec que quan es van inventar aquesta dita no s'hi referien exactament.
1: No, imagina't que si la fortuna es tradueix amb l'aigua que hi havia a la sala, que jo l'he vist al vídeo aquest, eh?
0: Ah, sí?
1: I és aigua marró, no sé.
3: Home,
1: és horrible.
3: És com de tsunami, vull dir, com de...
1: Sí.
0: Ja veus. Aquesta era la primera pregunta, però hi havia una segona.
2: La segona era, quin cop, això és una pregunta que us faig a tots i a totes, quin cop us han recomanat no fer alguna cosa, heu passat olímpicament i després heu pensat...
3: Potser que
5: no...
2: Doncs potser... Però algú que no diguis, oh, no vayas al cine, no, algú important. Veure, jo en tinc la meva, eh? Després, penseu alguna cosa.
0: A mi, de veritat, no em ve res. Del
3: a, mi,
0: no,
3: diguis... a mi, persones, sí.
0: A tu, persones?
3: Que et diuen, aquest noi no et convé.
4: Sí, això sí.
3: És bona persona, no sé res.
0: Bueno, ja,
1: igual.
0: Això crec que sí que ens ha passat una mica.
3: Dos mesos després.
1: I escolta, i les mares que no s'equivoquen mai, les mares, són molt pesades les mares, però és que no s'equivoquen.
3: Això dic.
4: Si s'equivoquen.
1: Ja no li vull pedir una foto des de lluny. Perquè, escolta, hi ha coses que val la pena viure, encara que no sortim bé, però s'han de viure.
0: Escolta, podríem fer una cosa.
1: No, ma mare em diu que aquest home és molt gran, que l'acabaré cuidant jo amb ell i que em busqui un de més jove.
0: Què dius?
1: T'ho prometo.
3: La teva mare sap les que dius tu.
0: I si els presentem en directe? Podríem convidar la teva mare d'una banda.
1: No, no teniu diners entre tots per pagar-ho.
0: I a ell d'una altra. Seria bonic.
2: Em fliparia.
1: Molt maco.
0: Com es diu?
1: Però no necessito.
0: Eric.
1: No, podríem... no fa falta. Vaig fent amb la ràdio.
0: I la teva mare com es diu?
1: Montse.
0: Montse Eric. Eric Montse.
1: Montse Eric. La meva mare va viure a París, ella. Era molt moderna en la seva època.
0: Veus?
3: Parle francès.
1: I em va dir, aquest noi és de Perpinyà, busca't...
3: És que és francès de Perpinyà, llavors, clar, és poc francès.
1: No,
3: és poc
1: francès. No, estic en broma, no m'ho ha dit, això, eh?
5: La teva mare...
1: Però m'ha dit que se'l veu molt viscut.
5: Malament, però... la teva mare, perdona que t'ho digui. Per potser ens està escoltant, oi?
1: Sí,
5: perquè ens escolta sovint. No, perquè està interferint, ja no. Està interferint en aquesta relació.
1: No, no, que és broma.
5: Ho pot crear... No,
4: està interferint en l'amor.
2: És veritat,
1: no, perquè si no me'n vaig amb un que és pitjor que el francès, llavors...
0: Però ja el tens, aquest...
1: Jo, a mi se m'acumula.
0: L'alternativa a la
1: consciència. Aquest estiu se m'acumula.
0: Ja ho veig, eh? Ja ho veig, està molt bé.
3: A més,
0: està
3: que quede.
0: Sí, eh?
2: Ja és molt impulsiva,
0: jo, per rebre la secció del David... m'agradaria escoltar la cançó del David. La cançó que avui ha escollit el David del seu Spotify particular és aquesta.

0: Però és l'Andrés Calamaro, no?
1: Calamaro.
0: La flaca, clar.
1: La flaca de Calamaro.
2: Si me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad.
0: Has començat bé, eh?
1: Aquest tema... Mira, se'm posa el pell de gallina, tu.
0: Sí, eh?
1: Aquest tema m'agrada molt. I saps per què l'he posat? És un tema molt recurrent en la meva vida, però darrerament allò que diem de l'algoritme.
0: Sí.
1: La saviesa de l'algoritme.
0: Mm-hmm.
1: Vaig fent scroll i de cada 5 vídeos un és amb aquesta cançó.
3: De veritat.
1: Per què? Per què passa això?
3: Potser s'ha posat de moda una altra vegada.
1: És que no ho sé, no sé per què passa això. I a més és a partir d'aquest tros, eh? El entre, no me olvides, me dejé...
3: L'hem posat on tu has demanat.
1: Sí, jo l'he demanat en aquest tros i molt bé. No sé qui ho ha fet, però molt bé.
0: Molt bé.
4: Mira, parlant d'abril...
0: Sí, normalment la gent l'hauria començat aquí,
1: clar,
0: no, la cançó. Què deies, parlant de què?
4: No, que parlant de los abriles olvidados, hi ha una cançó que és del Sabina, ¿Quién me robó el mes de abril?
0: Sí, sí.
4: Que me la van dedicar a mi.
0: Ah, molt bé.
4: Ai. Toma,
3: un altre d'aquests amors.
5: Una informació que s'aporta molt.
4: És bonica, eh?
0: Menys mal.
5: Gràcies.
0: Menys mal. Has donat un titular que marcarà un abans i un després.
4: Però és maca, però és molt bonic això de l'abril. De me robó el abril, me olvidé de l'abril.
0: No, ¿quién me robó el abril? No.
4: ¿Quién me robó el mes de abril?
0: ¿Quién me ha robado el mes de abril?
4: ¿Quién me ha robado el mes de abril?
0: ¿Cómo pude...? Sí, me l'estàs sencera.
3: Com pot sucederme a mi?
4: Ah, exacto. Te l'han dedicat,
3: lo guardaba
4: també.
3: En el cajón.
0: No, però és que m'agrada.
4: La vas dedicar.
0: ¿Dónde guardo el corazón? ¿Eh?
4: Sí,
0: venga.
4: En el fondo del cajón.
0: En el fondo del cajón. Lo guardaba en el cajón.
4: No,
0: ¿dónde guardo el corazón?
4: Ahí,
0: no,
4: sí,
0: era
4: sí,
0: en el fondo.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, la cançó no especifica quina part del calaix.
4: ¿Dónde está mi corazón? Lo guardaba en el cajón.
0: Que no.
3: No, home, no.
0: Que
3: esa.
0: No, que no.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Aquesta noia li van dedicar, no. Però, en fi, és igual.
3: Jo us dic que
4: no m'interessava el noi.
3: Ens hem de prendre la medicació tots, per favor, si et veig et diu tres gotes, feu-li cat als metges. Home!
0: Està bé, està bé. David, va, explica'ns la notícia que ha protagonitzat Antonio Bolinches.
1: Antonio Bolinches
0: el
1: va firmar...
0: El nostre admirat Antonio Bolinches.
1: I tant, és boníssim, i va firmar una cosa que en realitat és una dada demolidora que ja ens podíem tots ensumar, però que llegida i verbalitzada per ell, hosti, impacta i afecta. Només una de cada 10 parelles, una de cada 10, eh? Un 10%, que comencen als 20 anys... Quan tens 20 anys comences a anar amb algú, celebra les noces d'or.
3: Clar,
0: clar.
3: És que no s'ha de començar als 20 anys.
1: És molt fort, eh?
3: Sí, no es pot.
0: Una, jo crec que això ja ho sabem.
1: Una,
0: tot,
1: sí,
0: no?
1: Ho sabem, però verbalitzat i dit de sobte.
3: No.
1: Pum, llançat ara, damunt de la taula com un bistec.
3: Clar, ara...
1: T'impacta.
3: És això, ara, aquesta joventut que estan junts, pobrets meus, fent tota la seva castillo de naipes, allò, pensant què faran tota la vida.
1: Es fondrà, té
3: els nens que tindran i els nens... I ara què?
0: Mireu si sóc mala persona, ho dic de debò, això, i això és absolutament cert, que l'altre dia al gimnàs parlava un nano que és jove, i que em deia que s'acaba de comprar un pis amb la seva nòvia. I jo estava dient, però què fas? O sigui, t'ho juro que pensava, compres un pis... 26, 27, 28, no ho sé. Però clar, és, obeeix aquesta història. O sigui, lo normal és lo d'ell. El que no és normal és que un no vegi d'aquesta manera, però és que efectivament, no?
1: És que clar, 50 anys junts és com una...
0: En el vostre entorn, quanta gent coneixeu que portin
3: jo
0: des dels 20 anys?
6: Jo cap, jo sí. I és un consell que dona la meva filla, que comença ara a interessar-se...
0: Ja?
6: Sí, ja comença, i ja li vaig dir l'altre dia, dic, fins als 30 anys no facis res important. Dic, passa-t'ho bé, però no et
3: diguis. Jo soc d'una generació, i amb el meu entorn, que, com que estàvem després del franquisme i això, als 20 anys no et posaves de nòvio, en sèrio.
6: Clar.
3: Estàvem, era la primera generació que les dones volíem ser solteres fins als 30, una mica.
0: Yeah.
3: I llavors, jo tinc una amiga molt amiga que sí que es va casar als 23, però les altres o no estan casades o estan en parella. Però a partir dels 30, una cosa així, 28, 30... Mm.
4: Digues, jo tinc una amiga de la meva edat, o sigui, 25... No, fora conyes. Que ell va començar a sortir amb la seva nòvia al 16. Porta 30 anys.
1: Ui,
4: i
0: és meravellós.
4: No, no, però, bueno, no, perquè ara va venir a casa bueno, pues explicant que ja està, que ja està buscant
1: doncs
4: nous horitzons.
1: Però 30 anys està molt bé, és que és la resistència. Moltes vegades la gent li agrada més destacar que han arribat a estar 50 anys junts, que no pas valorar que han estat 50 anys junts.
0: Exacte.
1: Això passa moltes vegades, perquè jo ho veig amb, no només amb l'amor, sinó amb moltes coses. Hòstia, fot 50 anys que no sé què. La gent li encanta dir aquest tipus de coses. Les xifres rodones.
0: Yeah.
1: Per què? Perquè és una cosa molt difícil d'assolir. I això ho veus constantment. destacar la resistència d'estar 50 anys fent una cosa. Si tu tens una rentadora que porta 50 anys funcionant, ho destaques.
3: Si t'ho fan hasta el Duolingo, llevas una ratxa David, de 38
0: anys. M'ha encantat de veritat l'exemple de la rentadora.
1: Sí,
0: o sigui, això... amb això que està... Efectivament, tu tens una rentadora que et fa 50 anys que funciona.
1: Fot 50 anys.
0: Algú de vosaltres té una rentadora que funciona des de fa 50 anys?
1: Abans... És més o menys el mateix.
0: O un mini-pimer, vull dir, enteneu-me.
3: Quan jo era petit, els electrodomèstics duraven molt, perquè teníem una botiga de electrodomèstics de casa, i la gent venia a reparar-lo i tu posaves una batidora 14 anys.
0: Clar.
1: I també passa amb l'amistat, això. Amb una amistat. Ens coneixem des de la guarderia, fot 50 anys que som amics, i t'encanta dir-ho.
0: Sí, és veritat.
1: Se t'omple la boca quan ho dius. Molta gent arriba als 50 anys de casats per poder-ho dir.
4: No, m'ho crec.
7: Amb l'única combinació. Jo no aguanto la meva parella, però fins que no faci 50 anys, no?
5: És bona teoria, eh?
3: No aguantat per poder fer la celebració.
0: Deixeu-me que us digui
5: que... No, és bona teoria.
0: Mireu com és la cosa que jo he pensat, que quan has dit lo del 10% m'ha semblat massa.
3: Sí, sí.
0: De veritat, m'ha semblat massa. Ni 10%
3: és molt.
0: És molt?
3: Sí, avui en dia...
1: Una de cada 10, bueno, voldria dir 10 de 100. Són moltes.
3: Jo ja tinc de la meva generació també molta gent que va començar jove, i no els 20, eh? Vull dir, et dic 20 llargs, això, i que tenen fills a partir dels 30. I llavors, al moment, els 40 llargs, 50 curts, que comença a picar tot.
1: Home!
3: I allò...
5: A més, de què parles, no? 50 anys, tio, ja...
3: Ah, no,
5: la capacitat de sorprendre...
0: La Vanessa?
5: Menys la Vanessa?
4: Per no, i amb les amistats, quan quedeu un bon amic, fa falta parlar tot el rato, o sigui, t'entens perfectament, jo tinc amistats...
0: No.
4: Que de vegades hasta no parlo.
0: Què dius?
4: T'ho prometo. No, hasta em quedo callada escoltant.
5: Això no, però tu no convius amb els teus amics.
4: Tu creus que... No cal conviure? Pues mira, li dic a Part Together.
0: Podríem portar un aparell d'aquests, que si algú miente...
3: Que soni més!
0: Sí, que s'encegués una llum o alguna cosa. No?
1: Tu creus que encara pot haver-hi, per exemple, una parella que ara foti 50 anys que estan junts? Alguna anècdota inèdita que no s'hagin explicat mai?
6: T'imagines?
0: Home...
1: Molt bo, això, si t'hi fixes.
0: O que hagin viscut...
1: O sigui, que encara tinguis una anècdota que no has explicat.
0: O que hagin viscut durant molt de temps una mentida.
6: Això ho he viscut, jo.
0: Ah, sí?
6: Uf, jo una parella de fa molt...
0: Comparteixeu-ho amb nosaltres.
6: Una parella, no direm noms, de fa molts anys, que ell va morir amb 93, i quan va morir va descobrir que tenia una altra família a l'altra punta del país.
4: Jo en conec la
3: casa. Ell, dels seus pares.
6: Ell, o sigui, el senyor, tenia una família aquí a Barcelona, dos nens, una dona, però... i quan va morir va aparèixer la família...
4: Jo aquesta història també la sabia una similar, inclús bueno, molt fort, perquè quan va morir elles es pensaven que el seu pare estava de viatge quan estava amb l'altra família.
6: Clar, sí, sí.
4: I l'altra família no va deixar entrar les altres dues filles. I dius, bueno, quina culpa tenen les filles? O sigui, estava amb una família i van dir les altres que no entrin.
0: Van al·lucinar molt perquè quan van arribar els nois el primer que van dir és què passa, bro. Saps que en aquest concepte tenia...
7: En aquest concepte tenia sentit, no?
0: Tenia tot el sentit del món, no? Tenia tot el sentit del món. Va, amb una miqueta més de música.
3: 50 anys amb el bubu.
7: Se'n fa bola, Glòria.
0: És que 50 anys és molt de temps.
5: Molts anys.
0: Quant de temps has estat com a molt, tu, David?
1: Jo van ser dels 21, justament, als 35.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: 14 anys.
0: 14
4: anys. Ostres,
0: déu-n'hi-do. Ah, mira, igual que jo.
4: Escolta'm, ara entenc moltes coses,
0: sí, sí. Aquí l'interessant és el Ferran.
7: Jo no sóc l'exemple d'això, Toni. I ho sabem tots.
0: Sí, però tu, el temps màxim que has estat, quan és?
6: 17.
0: 17 anys?
6: No.
0: Com pots haver estat amb l'edat que tens 17 anys amb una
6: perquè
0: persona...
6: Perquè vaig començar el 16...
0: I haver-te casat...
6: Vaig començar el 16, vaig tenir temps
4: de
6: fer-li dos fills, separar-me, juntar-me amb un altre, tenir un altre fill i tornar-me a separar.
0: Que fora.
4: I tens més fills?
6: Soc com l'estrella de Hollywood.
0: No, de moment no.
6: De moment no, però espera, dóna'm temps.
0: Ho dic perquè aquesta és una conversa que teníem l'altre dia ell i jo, i jo li deia, però i per què no...
6: Per què no talles pel dret, no?
0: No, jo vull més fills, vull
4: en
0: més...
4: En sèrio?
0: Sí, sí, el Ferran és així.
5: Tu vols tenir més?
6: Sí, cap problema.
0: No, està bé, no? Víctor, tu, i tu què?
5: Jo, màxim 5 anys.
0: 5 anys, màxim, eh? Tu, Vanessa?
4: Jo, 2.
0: 2.
5: 2 mesos.
0: I tu, Glòria?
3: Jo, dues relacions sèries, han durat les dues quasi 8.
0: Ah, molt bé.
5: Ah, bueno.
0: Bueno, està bé. No?
3: Bueno,
0: però això és
3: cosa...
0: el que a mi em sembla una mica lo normal.
1: Clar, tu fixa't, el rècord d'aquesta taula el té el Ferran en 17 anys.
0: Sí, d'això venim tu i jo.
1: Venim tu i jo, però és que està a 33 anys dels 50.
0: Veus?
3: Sí, no, clar.
1: Ah, és que... I ara, a veure, qualsevol... Ho sento molt dir-vos-ho, però ara qualsevol de nosaltres ja no podrà tenir una relació de 50 anys amb ningú.
3: No, clar.
1: Perquè hauríem de viure No. Hauríem de viure 100 anys.
3: No.
1: Bueno.
6: Podem viure'ls.
0: No, escolta'm.
3: No vull.
0: Tal qual van les coses.
8: La Glòria té caríssim.
0: No, ella no, però jo què sé.
3: Sí, hi ha gent que sí. Jo tenia un jefe que volia viure 122 i ell deia, no s'ha demostrat que l'home no pot viure més.
0: Mira el Putin. El Putin, no us en recordeu, aquella conversa que el van enganxar, que estàvem parlant de fer trasplantaments del cervell i no sé quines històries? No. Trasplantaments del cervell?
6: Això ho deia el punt 7, no?
5: Vivim massa.
4: A l'Elon Musk també estan parlant d'aquest tema, amb els robots i amb tot això, però trasplantar el cervell, la consciència, exacte.
0: El Víctor Parrado ha volgut fer un homenatge amb la seva elecció de la cançó. Víctor Parrado ha volgut recordar una dona amb la que em balla molt. Mira aquesta cançó. Jolín.

0: Veig que no t'agrada
1: molt country,
0: tampoc.
1: Molt country.
2: A mi m'agrada molt, eh?
3: Jo m'esperava el 9 to 5.
0: Què dius?
3: El 9 to 5 era molt guai. La pots buscar, Jaume? El 9 to 5 de la...
0: Toni.
3: De la Dolly Parton.
4: I a part, és un
0: canvi. Escolta'm una cosa, Toni.
3: Què?
0: Aquest any...
3: Què vols?
0: Aconseguiré...
3: Sí. Que m'agradi... Mira, aquesta.
0: Que t'agradi...
3: Mira.
1: Ah, temazo.
0: Una cançó que et porti. Una.
3: No, no, és prou.
0: No.
3: Tu mira la diferència. Jolín, jolín.
0: Jolín,
3: jolín.
0: Jolín,
3: jolín. Anava cantant jolín, jolín. Jolín, jolín.
1: Estàs
0: un temazo.
3: Mira. I encara no arriba el bo de la cançó. I ara és quan diu allò de...
0: Però,
3: oh, mira, mira com està tothom ballant.
0: Però saps què passa? A mi em condiciona la cosa.
3: El què?
0: A l'hora d'escollir les cançons.
3: El què?
0: Que sé que les fiquen des del minut, no? Segon
3: no,
0: tu.
3: No.
0: Normalment.
3: Clar, quan ho diguis.
0: Jo puc dir des d'aquí a aquí, no?
2: Okay.
0: Vale, clar, llavors jo penso, ostres, fins que arribi el momentazo, nene.
2: No, dos minuts. Eh?
3: Clar, però jo no recordo que m'ha escoltat 30 segons de Jolín, Jolín.
0: Bueno, perquè és
1: estribillo.
2: A mi m'agrada,
4: Jolín. L'hem punxat l'estribillo.
0: Perquè Jolín comença així.
4: No.
0: Que vol dir que no? Que si comença així.
3: És igual.
2: A mi m'agrada Jolín.
0: Gràcies.
3: Víctor Parrado.
0: No passa res, us estimo igual.
3: Necessites mejorar.
0: Però progressa adequadament.
2: No, no, un moment. És tan bona Jolín que ara ha fet la cover, la Miley Cyrus.
0: I tant.
2: Ara serà la Miley.
3: Bueno, doncs escoltarem.
2: Sí, però fa dies, uns quants dies. Jolín. Però ha sigut de fa uns anyets.
3: Doncs escoltarem un altre dia el cover de Miley Cyrus.
0: I,
3: la
0: portarem per si un dia.
2: I hi ha una cançó que canten la Miley Cyrus amb la Dolly Parton juntes, Jolín.
4: Que són, és que són... Ella és la fillada de la Dolly Parton.
2: Sí,
4: exacte.
2: Sí.
4: Perquè el seu pare era amic d'ella perquè són d'aquesta cosa del...
3: No sabeu lo moltíssim que m'interessa això que m'esteu explicant.
4: No, és que ja va dir, que són tots d'això del country, que a mi el country, vaig a fer una confessió, em sembla un xurro.
2: D'això? A mi m'agrada molt
4: el
2: country.
4: Que no puc suportar el country.
3: Ja se't nota una mica.
2: El cabell així pel
3: roc. El cabell, per les botes canteres...
2: El cabell que he deixat a la porta...
3: Com es diu allò? Los flecos, les teves jaquetes...
2: Los flecos,
1: no, però
2: cartutxeres...
1: A la Vanessa sí que la veus, ballant allò... De,
3: jo a ella la veig.
1: La vegada, sí que la veig, jo també.
2: A veure.
3: Deixa'm dir-te que ho he visualitzat.
1: Sí, no?
3: T'ho juro.
5: Amb un barret de cowboy.
3: Sí, amb un barret.
1: Sí, jo la veig.
3: En el sol a les portes.
1: No rompes mas.
2: Així, així.
3: Sí.
2: I vestida com la Dolly Parton, de fúcsia i amb flecos.
3: Veus? De fúcsia?
4: La Dolly Parton.
2: Vestia aquests colors.
3: Flecos i fúcsia?
2: És la Dolly Parton. A veure si que no ho sé.
4: Serrells, fúcsia i potser algun brillantó, alguna cosa.
2: Home, potser no, segur.
4: Perquè ella...
2: Com una Barbie cowboy.
4: És que a mi ella cau bé, pensava que una vegada de les cançons. Ella té aquella teoria de que era, costava molts diners semblar tan barata. Perquè ella defensava la classe treballadora.
3: De qui estàs parlant? De Dolly Parton.
2: La Dolly Parton. Sí, Dolly Parton era molt, molt, molt solidària.
4: Aquesta cançó és un himne del treballadora.
3: Ai, Kenny Rogers i Dolly Parton van cantar una cançó també preciosa, que era Islands on the Stream.
1: Sí, que va fer la versió al Tomeu Penya.
3: Exacte. Sí, senyora.
4: Que l'ovella Dolly es deia Dolly per ella.
3: Què dius?
4: L'ovella Dolly, et deia Dolly per la Dolly Parton.
2: A Amèrica l'estimen molt.
3: Li havíem dit Jolín. No?
4: Jolín. A mi m'agrada molt Jolín perquè diu Jolene. I sempre que ho veig, què coi vol dir això?
3: Escolta'm, parlar sol.
1: Vinga, parlem sols.
3: Vinga, Ferran.
1: Es porta un estudi. Això li diuen ara. Ara sabeu que tot li posen nom en anglès perquè mola més.
3: Sí.
1: Nosaltres li diem per la sòcia self-talking.
4: Self-talking,
1: que mola més. Però la cosa és que han investigat si això és bo o no és bo. Parlar-se sol. Però clar, no estem parlant de que tu t'estires al sofà, David, i comences la vida... No, filosofar, no. O sigui, és allò de... He agafat les claus, ara haig de fer això, i haig de trucar... O sigui, aquella conversa que tens tot. Però
2: una
1: aquí
2: mica
1: hi ha la cosa.
2: De viejo, no?
1: Una mica de viejo, però... Fixa't que és interessant.
4: Una mica de respecte, eh?
2: Aquí, no, però jo ho faig.
3: Un moment, deixeu-lo, va.
2: Jo ho faig.
1: Aquí hem de dir, com us parleu a vosaltres mateixos? Perquè aquí està el secret de l'estudi. Vosaltres us parleu en primera persona o en tercera persona?
2: Això sé de què va, en primera,
1: clar,
2: en primera.
1: Perquè vosaltres us dieu...
2: De tu.
1: Ara vaig a buscar les claus i no sé què, vaig a fer això. O dieu, ostres, Ferran, no ho has fet bé, això, ho has de fer millor. Saps com us parleu? És interessant, eh?
4: Sí, depèn. Mm-hmm. Jo em dic molt Galiano, a més a més.
1: Ah, m'agrada molt
4: estàs
1: això.
4: Tonta, o què?
1: Estàs tonta,
4: sí,
1: o què?
4: Sí, no, estàs fent-ho malament.
1: Això torna a començar,
4: Galiano.
2: Això és per analitzar-ho, eh?
1: No, això està molt bé. Això m'agrada molt.
2: Això és bo, això és positiu.
1: Que, David.
5: M'has fet pensar, perquè realment és que jo crec que ho he fet de les dues maneres.
1: Correcte, això està bé. Pots fer de les dues maneres. Els altres us parleu en primera persona?
2: Jo crec que de les dues maneres, però no em dic el nom.
1: No et dius, saps?
2: No em dic Hogan.
1: Senyoreta Hogan, no,
2: no
1: et dius,
2: no,
1: això,
2: no,
1: eh?
2: No arribo, això.
1: No arribes, això.
2: No crec que hi fes
1: bueno, imagina't que ella es veu amb els country com a senyoreta Hogan, senyoreta Hogan, saps?
3: I et tractes a tu mateix de vostè,
1: de vostè,
3: no? És que vostè és tonta.
1: És que vostè, senyoreta Hogan, no?
0: Sí, tu, Víctor... Potser un cop, amb tercera persona, de parradito, parradito, això...
1: Que sapigueu que és molt més sa per la salut mental parlar-se en tercera persona.
3: Ah, sí, eh?
1: Perquè agafes distància dels teus problemes.
3: Clar. És com si el tonto no fossis tu.
1: Exacte.
3: Ja.
1: Llavors, això es veu que el cervell li mola molt. Li encanta, això genera oxitocina, dopamina, aquestes coses, i estàs més feliç. Veus? Per tant, a partir d'ara, que sapigueu aquest estudi recolza que ens hem de parlar tots amb terceres persones.
3: Sí, aleshores, el cas de la Glòria
1: és extrem.
3: És per de matrícula d'honor.
1: Sí, senyor, no? Per això.
4: No ho veieu, que estic molt bé del campió.
1: Clar, i estàs molt amoblada, si jo veiem tots els divendres.
3: Ha perdut vista, però del cap continua.
4: Em prenc les gotes, a més a més, que no us les preneu bé vosaltres.
2: Ah. Jo havia llegit en temes psicològics, en plan, que parlar amb tercera persona amb un mateix era, i no és per aquest tema, però era tema ja de narcisisme i psicopatia.
4: Això fan els famosos quan parlen en veu alta, no amb si mateixos.
2: En un programa.
4: O sigui, tu vas a una entrevista o estàs parlant
2: i no hi ha una cosa...
4: La Glòria creu que no es vas ben pentinada.
2: Com l'Aida Nizar.
1: Aida Nizar.
2: Sí.
1: Jo...
5: No, però,
2: esperem.
3: A veure, un moment.
5: Entenc que seria també perquè moltes vegades una tercera persona t'anima. Què vull dir? Vosaltres dos, per exemple, abans de sortir a l'escenari, podeu dir-vos-ho. Va, Ferran, tu pots.
3: Ah, una gran obra. És veritat, et dic que tu pots.
1: Sí, senyor, amb la motivació funciona.
5: És com si no t'estiguessis animant tu mateix, sinó que hi hagués una tercera persona dient-te que ho faràs de puta mare.
3: Ara m'acaba de venir al cap una cosa que hem de fer un dia, que és què fan els actors, els presentadors de televisió, de ràdio, en els 30 segons abans de començar.
4: Ui, moltes manies, és veritat.
3: Home, ho dic per això, no? És a dir, jo me'n recordo una vegada, al Palau de la Música, a punt de sortir a presentar un espectacle, que hi havia allà tothom, que estava ballant jo fora de Talc per treure'm els nervis.
1: Clar, sí, sí.
3: Clar, jo em cago literalment. Estaves encantat de la vida, però és un tema, eh?
0: És un temazo.
3: És un temazo.
4: Un actiu o una cantant, no sé, una entrevista, no me recordo qui era, que va dir que abans d'actuar havia fet tres pipis.
3: Tres pipis? Tres.
4: Dels nervis. I que llavors l'equip ja l'avisava, te toca el primero. Però clar, de pressa passar un ratet, perquè si no, no li torna a venir. Ja
3: hi ha gent que, deixa'm dir-te que hi ha gent que s'ho pren amb molta més calma. Sempre recordaré, i ara entendreu el per què no vaig a donar noms, a punt de sortir un dia a presentar una gala molt important, que érem dos persones, una presentadora i aquí un servidor, que la presentadora en qüestió em va dir: oi, quina llàstima no tenia ara mateix un porro, que vaig pensar... Paraula d'honor.
4: Per fer una cosa que has de controlar una mica i fer-la bé...
3: No? Com pots?
5: Sí, sí.
1: Bueno, però hi ha molta gent mai que tira d'aquestes coses pels nervis, per exemple.
2: Per tot
1: això va molt bé per l'ansietat.
3: Però tu no pots estar en un escenari
1: no pots.
3: Mantenint el directe...
0: És raro.
3: Ja amb un quinto, em sembla excessiu.
1: Bueno, sí.
3: Imagina't quan s'ho t'escapa de les mans.
2: Jo sé que la Rocío Jurado em van dir, però, i no ho vaig veure, però paparazzis, fotògrafs bons...
1: No,
2: que, no, gin tònics, a punta pala i altres coses.
4: Els cantants,
2: molt. Però, clar, tu imagina't que ella havia de cantar... o sigui, no era un grup de música, era ella
4: i
2: venga coples. I llavors, entre cada descans, entre cada canvi de vestuari, venga. I ho feia molt bé. No, o sigui, controlava l'escenari, controlava tot, ella.
3: Això
2: depèn de cada, no?
0: A mi el que més em ratlla és el calcular... és a dir, si veus molt abans, dius, ostres, espera, a veure si no t'agafaran ganes de pixar quan portes mitja hora, i encara et queda una hora i pico fins que acabis, més les fotos, tal, i dius, clar, però tens set, però també tens una mica de nervis, tu, és allò que... Quan he pixat abans, i a vegades em passa, i dic, hòstia, vols dir que vaig bé, no vaig bé? I algun cop de dir, ai, ja vull empezar, no sé si vull pixar o no. A tu et passa, no? Aquest punt de... Vaig o no vaig? M'espero ja, perquè està a punt de...
1: Jo passa que crec que ho suo, Víctor. Suo tant?
3: Però jo crec que amb el tema del pipí, que és un tema del que hauríem de parlar també en una altra ocasió, jo crec que l'inconscient juga. És a dir, que quan no pots, no pots.
0: No pots.
3: Correcte. No pots.
0: Està allà.
3: És que jo sempre ho explico molt. Recordo en un programa fa anys en el que la Vanessa havia vingut més d'una vegada i el Víctor, crec, també, el 314.
0: Sí, sí, correcte.
3: I recordo que va haver-hi una nit que vam parlar de per què tu arribes a casa tan tranquil, tan tranquil. Truques a l'ascensor
1: sí,
3: i en el mateix moment que has apretat el botó, allò és una desesperació.
4: Sí, que arriba just, no?
3: Que et vols morir.
5: I això...
3: I clar, jo no sé vosaltres,
1: sí.
3: Però jo visc amb un setè.
4: O sigui,
3: tu saps el patiment I tu saps el patiment allò, que a més t'agafa...
0: Sí, sí, sí.
3: M'agrada molt l'expressió, el baile de San Vito.
4: De San Vito. Sí.
3: Saps? O sigui, t'agafa aquella cosa...
5: I això passa amb el Pipi i amb l'altre.
0: Sí, amb l'altre també.
5: Amb l'altre passa més, encara.
3: Ah, sí,
2: no,
3: eh?
2: A mi sí, David.
5: És una cosa...
2: Automàtic.
5: És automàtic.
3: Sí. M'agrada molt perquè el Jaume, que s'està escoltant tot, anava sentint com si estiguéssim parlant ara mateix d'allò que sé. No, no sé si està d'acord amb el Pipi... Era amb el Pipi... Ah, amb el David, vale.
0: Sí, sí, sí. Estic d'acord, David, absolutament.
5: A mi m'ha passat això, però centenars de vegades, que dius, hòstia, com sé que em passi això?
1: Perquè tu fora de casa pots fer-ho?
5: Sí, sí.
1: Fora de casa sí, jo no. Llavors, clar, jo quan arribo a casa, el meu cervell diu, i es casa, al bany que vas.
3: Clar, clar, però...
5: És màgia.
3: Però per què no s'espera...
1: Sí, sí.
0: Res, 5 minuts.
3: 7 pisos.
1: No. Jo estic aparcant la moto i el meu cervell ja m'ho diu.
3: Ja estàs a casa.
5: Estic fotent la clau a la porta de baix, de casa, i ja comença.
3: És això, és això.
5: Sí, sí, sí. I el que tu deies del control, mentre fas un programa o alguna cosa d'aquest tipus, quan jo vaig començar a fer coses a la tele, em posava abans de començar molt nerviós i m'entraven ganes d'anar al lavabo a cagar, directament. I pensava, és que m'ho faré a sobre quan comenci. No. I és començar a parlar,
2: pam,
5: i les ganes
2: en marxa.
3: Però deixa'm dir-te que també el que passa sovint és que comences a parlar i els nervis també se'n van.
1: Sí, tant.
3: A la que comences a parlar. Eh? Escolteu-me, la música del Ferran Casas. La música del Ferran Casas, per si no ens donarà temps. Ens queden només dues cançons. La del Ferran Casas és aquesta. Sweet.

0: Està bé.
1: És la versió bailonga.
2: Ja.
1: Bueno, mira.
3: Deia Party Mix o alguna
1: cosa així. Sí, el DJ no sé què.
2: Party Mix?
3: Sí. Algo així posava, eh?
2: Party DJ, Mix és com un Max Mix, us en recordeu? Els Max
1: sí,
2: Mix?
1: És allò...
4: Caribe Mix. Caribe
1: Blanco
4: Mix.
1: I Negro Mix Music 95, sí. Saps? Cosa, això.
5: Entre la Caroline, la Dolly Parton, veig que sí. Estan com molt sincronitzats, aquest parell, sí. Eh?
2: Caroline i Jolín.
1: I Jolín.
4: Són el...
1: Jolín, Caroline.
4: Jolín,
2: Caroline.
1: Jolín, Caroline.
2: Oi, m'agrada molt Jolín, Caroline.
1: Jolín, Caroline. Podria ser un temazo per aquest estiu que ve.
5: L'heu de practicar junts i fer alguna cosa nova.
1: Sí, home.
6: La posen als camps de futbol, ara, aquesta cançó.
2: Ah, sí?
6: S'ha
2: sí.
6: recuperat.
5: Sí, està com de moda, ara.
6: Perquè, des de fa alguns anys,
1: és que okay. Ho ha tret nou, això. Això és nou. Estic DJ ho ha muntat ara.
2: Estic molt content perquè cap de vosaltres ha dit aquella cosa que jo odio de dir. És que la música d'abans era millor. Saps que hi ha molta gent que la diu.
6: I tant.
2: No? El Víctor Parrado
4: jo ho penso, però...
3: Jo crec que abans
2: es veia
3: música molt
2: gran.
3: Bona, però
2: t'has fet gran.
1: És una senyal inequívoca, Víctor. Que
2: només et falta dir, és que la gent jove avui el que escolta és un xumpa-xumpa-xumpa.
4: Bueno, la gent jove, pues, Farmer Aura, pues, potser...
3: Hosti,
4: pues, por ahí.
2: Perdoneu, us sabeu alguna cançó d'Aitana?
3: Calla! Home, és mala persona!
1: La meva filla va anar al concert l'altre dia.
2: Com diu la cançó aquella d'Aitana?
5: Superestrella.
4: Superestrella.
1: Superestrella.
3: Us hi porto des del 8 de matí, us ho juro.
1: Con les babies.
3: Que cada vegada que el meu set, que no parlo, que no escric, que no em diu ningú res, Superestrella! A més, no me la sé només, és aquest trosset només.
1: On et surt?
2: No sé, no sé per qui...
3: No sé d'on m'ha vingut, però tot el dia l'escolto.
2: És que ha arribat avui a la ràdio que
1: ja enfadada, no?
3: Perquè venia el transport superestrella, jo me cago en dina.
2: És quan t'enganxa una cançó i no pots. Hosti. Vanessa Hogart, tu de què ens vols parlar avui, deies?
5: Sí, jo vull preguntar-vos a vosaltres si agafeu depre quan torneu a treballar, quan ve una mica la fresqueta, la pseudo-fresqueta que ha arribat, o no agafeu depre?
2: No, jo no. Quan torno a treballar, no. Els dos dies abans, sí.
5: Vale.
2: No, però quan torno a treballar m'ho passo bomba.
4: Clar.
5: Vale, però abans una mica tenim, de depre otoñal...
2: Jo crec que tots els que estem aquí tenim la sort de treballar amb feines xules i que ens agraden.
5: Bueno, però hi ha una mica de depre otoñal perquè no només és la feina, sinó és que baixa la temperatura, que de vegades és un aleluia, i de vegades el cos tampoc respon bé. Jo, per exemple, a mi m'encanta la fresqueta i dic que bé que podré dormir bé. Pues no. Pitjor, perquè m'he aixecat amb els ossos, amb el d'esquena, amb una mica el coll, amb aquesta fresqueta que ha arribat només. Sí. Espera't ara que vingui el fred. Sí. I jo, clar, anava a nedar.
2: Vols dir que
5: ara ja no puc nedar perquè està massa freda l'aigua.
2: Vols dir que això que et passa no serà l'efecte Christoph?
5: No, no.
2: Que has tingut.
5: Eric, l'Eric em dona serotonina. Christoph. I em dona coses bones a l'Eric. No, però una cosa és veritat, que a tothom li passa. Pitjor humor ens dona mirar el sol... Ara cada cop ens tocarà menys el sol i el sol crea benestar, crea serotonina. I al rebre menys sol, el nostre cos es posarà trist.
3: Però jo això cada ja he sentit de dir-ho moltes vegades i és una cosa que qüestiono. Perquè jo qüestiono
5: però és física i química,
3: sí,
5: eh?
3: No, un moment que et pots qüestionar. Perquè mira, a veure, a l'estiu pot fer tot el sol que tu vulguis, que jo no m'hi poso.
5: Però
3: i
5: toca
3: la gent tampoc.
5: Però més. Toca. Et toca algú. Et toca més, sí, sí, sí. Hi ha més claror. Mira, per exemple, la gent que treballa 8 hores...
3: Sí, treballa al carrer.
5: No, però espera, la gent que treballa 8 hores, quan acaba de treballar, se'n va a casa i a l'estiu li toca la llum. Sí. Encara que no sigui el sol, la llum. A l'hivern no toca la llum que ja és de nit. I això fa... Però és que la gent que viu a Dinamarca està depressiva i està amb el vodka perquè està depressiva perquè no té sol...
6: Però una cosa és un solet.
5: Així, no tenen... Estan tots drinking que drinking.
6: Una cosa és un solet, el que teníem fa anys.
2: Com dius que estan tots...
6: És molt agradable.
5: Drinking que te drinking.
2: Drinking que te
6: i un altre és el solet a 40 graus.
5: Sí, però és igual.
3: La llum.
5: Però és del sol la que la llum, funciona.
3: La llum de dia.
5: Però sí, la llum, exacte. No, és que, clar, no et posis al sol, no et recomano que et posis al sol de 12 a 6 de la tarda a l'agost, no? Però que sí que passa, que ens posem
4: però,
5: més tristos.
4: Aleshores, la pregunta quina és?
5: No, la pregunta és, us passa això?
3: No.
4: No,
3: perquè jo soc mussol.
5: Clar,
3: però llavors... Aquí que dèiem sempre del mussol i la Londra, no, jo soc mussol.
5: Llavors...
4: Però jo l'entenc, eh?
5: Existeix una cosa, que no me l'he inventat jo, que es diu depressió otoñal.
4: És veritat.
5: I això existeix. Llavors jo, humilment, a mi em passa, i dic, però si algú li passa que escolti a l'altre cantó de les zones, li voldria donar uns consells.
2: No doneu-vos, eh? Ara anem amb els consells. Però tenim la depressió otoñal, la postparto.
3: L'estènia primaveral.
2: També tenim la...
1: Sí. La primavera.
2: Jo, tenim l'estènia.
5: Mira, m'encanta.
2: Tenim el diumenge a la tarda, que també és una gòbia.
5: I el Blue Monday.
2: El Blue Monday. És que...
5: Però escolta'm una cosa.
2: Quina mandra
5: de per exemple,
2: gent, no?
5: No, jo, per exemple, no tinc l'estènia primaveral. Jo estic superfèries a la primavera.
3: No.
5: Clar, és que es depèn de la constitució de cada persona.
2: Bueno, constitució...
5: No, jo volia dir res, quatre coses.
2: Va.
5: Que la gent que intenti prendre el sol una miqueta i que li toqui sortir al balcó i que Vale. O fer activitats a l'aire lliure, com tu vas a la natura cap de setmana.
2: Vale.
5: No?
2: Ah,
5: pues
2: és això,
5: eh?
2: No? Fer... Si la teva secció sortiu més.
5: Sí, sí, sí. Sortiu més, veure més els amics, eh? Fer coses
3: però
5: que us agraden.
3: Llum natural.
5: Bueno, no, de nit també. Et pots fer dues coses. O sigui, quedar amb uns de tarda i amb uns altres de nit.
3: Vale.
5: Fer esport amb els amics o amb l'Eric. Aquí hi ha varietat.
2: Solar, eh?
5: I després diuen fer coses que t'agradi fer, però de veritat. Llavors, pots mirar la tele, eh?
3: Amb l'Eric o sense l'Eric?
5: No, no, però vull dir, quan la gent diu fes coses que t'agradin, i diuen, aquí, llegir, pintar... No, no, que pots mirar la tele. I
3: no
5: passa per això, però si tu t'agrada mirar... Què t'agrada fer, tu?
3: Si ara per arreglar-me m'he de posar a pintar.
5: Però què t'agrada? No,
3: cuinar.
5: Cuinar, doncs cuinar.
3: Veure sèries.
5: Doncs veure sèries. Molt bé, doncs ja ho tenim.
1: Ja està.
4: La cara del Toni és flipant, eh?
2: És que en realitat no hi he entès la secció de la...
5: Ja ho sé, que no ho has entès.
3: Tu te'n recordes d'aquella revista que tu miraves, que t'agradava tant?
2: El què?
3: Una revista que tu miraves, era en femenino.com. Aquests articles són una mica d'això.
5: No.
3: Que són psicòlogues, com els que porta ell. Són, perdó, psicòlegs, eh?
2: Són aquells articles que algú ha de fer, que diu, avui vaig escriure de... Que important és que te toque la luz del dia.
6: Per un clic.
2: I a més s'ha de dir una mica amb aquest to.
3: Sí, no, a mi ja li passa.
2: Querida amiga, no? Ho dic perquè en femenino.com parlava d'aquest... Jo era molt fan d'en femenino.com.
5: Aquest article és d'un diari.
3: De la...
2: Bueno, i què vols dir amb això?
5: No, pues que també, que no és en femenino.com,
3: bueno,
5: que és un diari.
3: No,
2: perdona, a veure, l'última cosa que vull que sembli és que en femenino.com era una publicació xunga, eh? Al
3: és que
2: contrari.
3: Tu miraves molt.
2: Home, imagina. Bueno, mirava jo perquè era un gran subministrament de temes.
5: Veu? Amigo, de temes.
2: Mira la cançó que ha escollit la Galiano. Mira.
6: Uf, bona aquesta. És molt bona.
2: Jo ho admeto. A mi, el criteri de tots vosaltres, el que més m'agrada és el de la Galiano. Mira.
5: Jo sé per què, eh? You take control even if you
2: know. Tindràs poc temps per enfadar-te, però és que la música és molt xula.
3: No, és igual.
4: Quin estil és? Què és?
5: Ara vull parlar jo, eh?
2: És un estil bo.
5: No, ara t'ho diré. Ara t'ho diré i fliparà.
2: No, perquè si
5: aquesta cançó te la vaig posar i no et va agradar.
2: No és veritat.
5: Billie Eilish. Sí. Ho vaig fer i no li va agradar.
2: No és veritat.
5: Sí, és veritat.
2: La medicació, que se li va. Escolta, de què...
3: Jo m'ho vull enfadar d'aquestes coses que dius. La depressió en postparto aquesta de la tardor. Aquest altre us passa perquè només torneu a la ciutat. Ja dieu, s'ha acabat l'estiu. No, s'ha acabat l'estiu. L'estiu s'acaba el 21 de setembre. M'ho compreixes el 20 i l'endemà ja és l'hivern, bueno, la tardor. Llavors, calmeu-vos. Tornarà a fer calor. De fet, està fent calor. Que ja estem aquí a 28 graus i oi, quin fred. 28 graus no és fred. Calmeu-vos. I saps què passa tot això? Que la gent està nerviosíssima. Perquè ja tothom està dient que ve el Nadal. Com que ve el Nadal? Falta un trimestre. Ha sortit aquest senyor, com es diu, l'Abel Caballero. Abel, ponte les luces del Blas Ciudad, donde te quepan. Es posa...
2: Qui és Abel Caballero?
3: L'alcalde de Vigo.
2: Ah.
3: Alcalde de Vigo, ple agost, es comença a posar les llums a Nadal. Home, Abel, carinyo, que estresses a la gente. Home, Abel, per favor.
2: Però això a Barcelona també passa, eh?
3: A l'agost, no. A l'octubre, ja em posa nerviosa. I llavors, com que aquest senyor fa això, comença a posar llums i tal, la loteria ha dit, carambes, si aquest senyor lo voten en Galícia per poner les luces, vamos a hacer publicidad, una campanya estiuenca del Gordo de Navidad.
2: Una campanya estiuenca?
3: Una campanya estiuenca del Gordo de Navidad. I vaya el senyor presidente de las loterías y apuestas diu, la idea es que todo se trate de dinero, sino también el sentido amplio de compartir, ya sea anhelos, ilusiones y estrés. Señor presidente de las loterías y las apuestas, porque no es tres que yo esté en agosto y tú me hagas ir a comprar el boleto este de la vida de los cojones. I la doña Manolita una cua que timores, home, per l'amor de Déu. Però què és això? Si estamos en agosto, no, se compra el Gordo de la vida. On s'has vist això, per l'amor de Déu? I, què passa? Que hi ha una botiga de torrons, molt gran.
2: Per tot arreu.
3: Hi ha una que passa a universitat molt gran, que van les botigues de torrons, venia a l'estiu, i que venien gelats, granitzat, orxada.
2: Ara no.
3: Orxada, perdó. Què venen a l'estiu?
2: Torrons.
3: Qui vol comprar torrons? Torrons a l'agost, per la mort de... Els turistes,
2: els
3: clar.
2: Els turistes.
3: Mira, us he de dir, si he de viure pels turistes, per les llums de l'agost, per la Bel Caballero aquest dels nassos, i l'altre senyor de les apuestes, el Gordo, a mi deixeu-me en pau, i jo estic a l'estiu i vaig a prova d'estiu i no em tapo i no tinc fred encara, em cago en tena.
2: Oi, i lo agust que sí d'ella. que es pren les gotes. Bé, no hem aplaudit davant del micro, que han saltat.
0: Perdó.
2: Tots els han saltat tots. Com es diu això? Els compressors, no? Són els compressors i ja...
6: Alguna cosa ha passat perquè...
2: Sí, de sobte... Sí. Això a la ràdio no es nota, no? O sigui, ens ha passat a nosaltres, a la ràdio es nota una mica. Potser, si vostès han vist que baixava el to, era en culpa d'algú que ha aplaudit davant del micro.
6: No? Tots plegats, en realitat.
2: Tots plegats. Ai, bueno, boníssim. Escolta'm, aleshores, Víctor Parrado, digues. Tu al Goya, quan tornes, dius...
4: Torno el 10 d'octubre.
2: El 10 d'octubre, perfecte.
4: Sí, ara tenim temps.
2: Molt bé. Ferran, tu divendres vinent tornes a l'Eixample Teatre.
1: Divendres a les 6, allà estaré.
2: A les 6 de la tarda, eh?
1: Sí.
2: Sembla competència. Hi ha un moment que em sembla competència. Eh?
1: Sí. Però em fot, perquè, clar, no podeu venir. Si esteu aquí treballant tots, no podeu venir.
2: Bueno,
1: però
2: anirem,
1: bueno,
2: en qualsevol
1: ja
2: cas.
1: Canviaré l'horari només perquè vingui.
2: Vinga, molt bé. Vanessa, tu creus que té futur la teva relació?
5: Jo crec que sí.
2: Sí?
5: De moment ja portem unes setmanetes.
2: Unes setmanetes? Sí. Bueno, així es comença.
5: La cosa prospera, sí, sí.
6: Així és superar el teu rècord dels 2 anys.
5: Ja ho veurem, ja ho veurem.
3: Guapo, és.
5: Molt guapo.
2: És guapo. Sí, sí que és guapo.
4: Té planta, té planta.
2: Sí, sí,
5: jo és que han de ser guapo.
2: És guapo.
3: No, perdona, ha d'acotar les seves baremos.
2: Els seus baremos?
3: Baremo.
2: Bueno, i aquí té baremes. En fi, és igual. Una altra cosa. Glòria Galiano.
3: Digue'm.
2: Que tingues un bon cap de setmana.
3: Gràcies, igualment.
2: Relaxa't una mica.
3: Sí, sí. Jo vinc aquí, em desfogo.
2: Jo ja trobo loteria de Nadal per tot arreu.
0: Uau.
3: Sí, sou molt patats.
6: És veritat, això dels 28 graus m'ha agradat.
2: Sí, a mi també.
3: És veritat, 28 graus, no és fred.
6: Venim de 32 o 33, et sembla poc, però és moltíssim.
1: És molta calor, sí.
2: Bona setmana, David Balaguer.
6: Igualment, gràcies.
2: Sí, que ja ho tenim, no? No fan el butlletí informatiu aquí, no? Sí, no, molt bé. O sigui, podem allargar una mica més.
3: Ah, bueno.
2: Clar.
3: Fantàstic.
2: Tenim 25 segons.
1: Bueno,
4: anem sobrats.
5: Amb el que ens dona. Fareu el sol.
4: Vai, ansietat.
2: Ara anirem a prendre el sol. Que us ho passeu bé, feu bondat. Ens veiem molt aviat. I a vostès, ja ho saben, marxem de cap de setmana, però dilluns ens hi tornarem a posar. A partir de 8:15, nova edició del Pla B de Ràdio 4. Bon final de diada i molt bon cap de setmana. Gràcies, bona nit. Adéu.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom i bona diada. Sempre hi ha hagut el rum-rum que el català està subvencionat i que ha de tenir l'ajuda de l'administració per subsistir. És veritat que necessita una empenta perquè hi hagi continguts en català a les xarxes, que n'hi hagi al cinema, que n'hi hagi a la nostra vida. Però hi ha molts ciutadans que han fet coses per mantenir la llengua i fomentar-ne el seu ús gairebé de forma altruista. Va, entrem a casa els Dines a veure de què parlen avui, 11 de setembre, Diada de Catalunya.
2: Els Dines.
3: Bona diada, Marta. Avui és l'11 de setembre, el dia perfecte pel nostre propòsit. Ni una sola paraula en castellà en tot el dia. Mantinc el català a fons.
4: Molt bonic, Jordi, però tenim un problema domèstic de nivell crític. Ha vingut el tècnic d'arreglar la caldera i no entén res. L'he dit que la caldera fa un soroll com de grill i m'ha demanat si li estava parlant en llatí.
3: Res de cedir, Marta. Digues-li amb un paral·lelisme clar. Digues-li... El cremador no rutlla.
4: Ja ho he fet. I m'ha respost que el cremador què? Si ha roto la rutlla? Jordi, no se'n surt. I el del delivery, de les empanades, igual. Li he dit que me les portés al primer pis, porta segona, i s'ha passat 20 minuts buscant la puerta de la segona.
3: És que si no parlem en format Google Translate, la gent es col·lapsa. Al final, hauré de fer com el veí del cinquè. Senyals de fum i dibuixos a la paret.
4: Rosselloles a la peixatera nova i m'ha mirat com si li demanés un òrgan al mercat negre. Com ho fem per mantenir la llengua a casa sense acabar dinant passet?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica amb Mariola Dinarès.
1: Bé, bona diada. No sé si riure o plorar escoltant-los, però què fem per mantenir el català? Tu què fas concretament?

0: eficaçment per mantenir-lo.
1: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Bé, com deu ser, quina deu ser la tàctica del Jordi Mas de Softcatalà? Bona diada, Jordi, com estàs?
1: Bona diada.
0: Gràcies per venir aquí. Tu tens alguna tàctica infal·lible per, no sé, per estar tot el dia parlant català?
1: Doncs jo crec que a poc vas escollint els serveis, una miqueta el context amb el que et mous on et puguis desenvolupar de forma natural en la teva llengua, no? Jo, per exemple, a nivell personal, pues, tendeixo a anar més als jocs on m'atenen a català, tendeixo més a fer serveis que estan en català, i és una forma molt natural, no? Com qualsevol altre parlant, no?
0: De totes maneres...
1: És una mica inconscient, de fet. Final.
0: Ara parlarem de Softcatalà, que avui doncs, volem parlar d'aquest col·lectiu, però clar, no és la teva feina principal, que això ho fas a més, clar, la teva feina principal potser parles més anglès que no català, no?
1: Sí, jo porto molts anys al món professional que treballes en equips internacionals i la llengua vehicular és l'anglès, perquè en el fons ets una peça més d'un equip molt gran que està distribuït al món.
0: Tu ets enginyer informàtic de formació?
1: Sí, sóc enginyer informàtic de formació, sí.
0: I per això estàs a Softcatalà, que de fet vosaltres fa molts anys que feu coses per fomentar l'ús del català, sobretot al món digital. Jordi, què et va passar a Irlanda l'any 1997?
1: Bé, jo vaig anar a Irlanda bàsicament per treballar com a informàtic i allà vaig treballar en l'àmbit de la localització, no, que és la traducció de programes informàtics. Parlem que és l'any 97, fa molts anys d'això. I jo vaig aprendre una sèrie de tècniques de com poder adaptar els programes a diferents llengües i després quan van tornar aquí amb una gent que ja ens coneixia em van dir, escolta, això estaria bé poder-lo aplicar en el cas català perquè no existeix... pràcticament res, no? I bé, vam començar a Softcatalà una miqueta, a tirar una miqueta de la meva experiència en aquest sector professional, no?
0: Clar, Softcatalà és una organització sense ànim de lucre que fomenta l'ús del català a la tecnologia. Clar, vosaltres mai heu rebut cap subvenció, i ho dieu en el vostre ADN, però ara feu un pas molt important, busqueu mecenes, busqueu ajudes, no? Com ha anat això?
1: Bé, una de les coses que ha passat amb el sud... Nosaltres fem servir intel·ligència artificial des de fa molts anys, no? Per exemple, el sistema de transcripció que tenim porta 3 anys, la traducció automàtica neuronal fa més de 7 anys, que la tenim 6 o 7 anys. Llavors, fa molts anys que treballem amb intel·ligència artificial. El que ha succeït una miqueta és que el gran ventall d'aplicacions que es poden oferir als usuaris ara i que nosaltres estem treballant-hi, el repte que tenen és, clar, nosaltres tenim 100 milions de pàgines vistes cada any i requereixen molta inversió en maquinari.
0: 100 milions de pàgines vistes.
1: Cada any. Llavors, això requereix una inversió molt forta en maquinari per poder-ho fer. I llavors, bàsicament, el que s'han trobat és amb la tesitura de que, clar, hem de fer inversions importants en maquinari. El nostre model d'ingressos tradicional havia sigut a través de la publicitat de web, que era una cosa bastant còmoda, no?, perquè posaves publicitat i anaves rebent ingressos. I ara, des de fa ja un parell d'anys, van començar a pensar que estaria bé primer diversificar, no?, perquè no volem dependre únicament de la publicitat, i per altre costat, trobar una manera d'involucrar més la gent per poder també fer això d'un projecte més col·lectiu i que la gent es pugui involucrar d'una forma com a mecenes. Uh-huh. I aportant en aquestes inversions que s'han de fer de maquinari. Uh-huh.
0: Clar, a través de Softcatalà teniu un traductor, un corrector, teniu diccionaris, el catalanitzador, doncs, per poder tenir totes les eines en català, catàleg de programari, projectes de traducció comunitari, hi ha un munt de coses, i de fet us veu avançar en el temps, i ara tenen el resultat d'una feina que va fer xup-xup en el seu moment, i que ara els resultats són útils i tangibles, no?
1: Sí, portem molts anys. Nosaltres sempre pensem que l'èxit el dona el nombre... O sigui, com s'aconsegueix la normalització lingüística és que la gent faci servir les coses en català, no? Perquè això és part de la normalització. Nosaltres sempre hem mesurat l'èxit en el nombre de persones que fan servir les nostres eines. Només la pàgina web, com et deia abans, té més de 100 milions de visites cada any. Com saps molt bé, hi ha hagut canvis estructurals molt importants a internet en els últims 2 anys que s'han traduït en una reducció important de visites per mitjans de comunicació i per molts altres webs, i nosaltres hem continuat amb el volum que teníem. No hem crescut el volum que esperàvem créixer, no?, però hem continuat mantenint-ho i amb tots els canvis que n'hi ha d'entorn encara tenim un trànsit molt fort. No?
0: I una cosa, abans potser sí que era en plan mira, són uns quants informàtics que s'han ajuntat, no? Però ara que estem parlant tant de la IA, que és ciències i lletres, vosaltres ja des del primer moment, com que era molt de llengua, ja hi havia humanistes, és a dir, hi havia gent que sabia de llengua i gent que sabia de tècnica, és a dir, que el col·lectiu... Qui sou ara, Softcatalà?
1: Bé, bàsicament, continuem sent aproximadament unes 30 persones que som un grup fixe, després n'hi ha un grup de persones que s'apropen i que ens donen un cop de mà, per exemple, estudiants a l'estiu i gent que ens va col·laborant de forma més esporàdica, no? Molta gent portem molts anys. Un dels avantatges que té Softcatalà és que, malgrat al final, potser al cap de l'any no hi podem dedicar les hores que voldríem, sí que construïm sobre moltes coses que ja estan fetes, no? Són 27 anys ja fent coses i, per exemple, avui en dia, quan comencem un projecte nou, doncs ja tenim tota la infraestructura preparada que un projecte nou ens costa molt menys d'encetar a nivell de desplegar el programari, de fer-lo arribar a la web i tot això, que, per exemple, fa 10 anys, no? Llavors s'han fet unes inversions bastant fortes en automatització i en tenir eines que ens permeten moure's bastant ràpid, no?
0: Però això ho feu paral·lelament a la vostra feina, és a dir...
1: Sí, això ho fem paral·lelament a la nostra feina, està basat en el voluntariat, clar, i cadascú hi contribueix en les hores que bonament pot, no?
0: Avui volem reivindicar tots aquells catalans, no?, que esteu fent coses per la llengua, i a més també aquest perfil, diríem, activistes per la llengua, sempre ha tingut molt a veure amb nosaltres, no sé si passa a tots els països, penso que no, però això ha donat fruits, i ara us diem amb tres iniciatives que volem reivindicar, de coses que han passat i que a nivell històric, doncs, s'han de destacar. Aquest és l'informe que ens fa la Natàlia Sánchez.
2: Fites històriques aconseguides pel català. El domini.cat va ser el primer domini que va representar al món una comunitat cultural a internet. Just aquest passat dimecres s'acabaven els actes de celebració dels seus 20 anys. Ara mateix hi ha 118.000 webs amb l'extensió .cat. Una altra fita aconseguida és la Viquipèdia en català. Aquest any fa 25 anys i ja té 800.000 entrades. El català és entre les 20 llengües amb més continguts de tota la plataforma. Va ser creada el 16 de març del 2021, només 2 mesos després del naixement de la Wikipedia en general, i es va convertir en la tercera edició lingüística del projecte darrere de l'anglès i pràcticament al mateix temps que l'alemanya. Softcatalà va néixer entre el 1997 i 1998 d'una idea i neguit de Jordi Mas des d'Irlanda, on vivia. Aleshores, el català a la informàtica era molt escàs. El primer que es va traduir va ser Netscape, el primer navegador web comercial massiu del mercat.
0: Va ser una mica el primer que vau fer, no?, des de Softcatalà?
1: Sí, de fet va menystenir significativament en diversos ordres de magnitud la feina que representava, i nosaltres vam pensar que això ho faríem en 2 o 3 mesos i ja portàvem un any, per això a vegades no ens posem d'acord. Softcatalà realment comença a caminar el 97, però no triem un any en publicar. I quan portàvem un any vam dir, o ho publiquem o ho deixem estar, que això és molt cansat.
0: Però massa temps de beta, no?
1: No, el que succeïa és que, a veure, era un moment molt complicat, perquè tu estàvem traduint un programa com era el Netscape, que era molt gran, era un navegador en català, era un navegador i traduir-lo al català, clar, no existia pràcticament terminologia fixada en català, havies de prendre moltes decisions i nosaltres no teníem el coneixement.
0: Clar, cada paraula com es pot dir en català? Ara nosaltres... tenim el term cat, però aleshores no hi era.
1: No, el del camp hi era, però en l'àmbit de la informàtica no s'havia estudiat, perquè no hi havia antecedents, tampoc, però una era la terminologia, tampoc havia antecedents amb el tema de les guies d'estil, perquè una cosa és la terminologia, una altra és a l'estil, fa servir imperatius, per servir infinitius, quan t'adreces a l'usuari, i clar, en aquell moment et dones compte que estàs prenent decisions molt importants, que clar, serà un dels primers referents que n'hi hagi en llengua catalana de programari disponible, i cal pensar-ho bé. Llavors, clar, ens van trobar amb això, i després també amb molts problemes tècnics, i amb tenir l'esforç que representaria jo i fer-ho bé. No? Me'n recordo les primeres versions que vam construir, textos tallats, cadenes que no s'entenien, llavors volíem fer-ho bé. No? Llavors vam estar un any, va haver un moment que vam dir, mira, publiquem el que tenim, sortim en això i a mesura que vegi apareixent, si apareix, perquè tampoc ho sabíem, ja ho anirem millorant. I vam millorar bastant, no? Una mica la gènesis és aquesta.
0: Teniu les línies obertes al 900-454-455, doncs perquè ens dieu això, si com manteniu vosaltres el català i també si el fomenteu d'alguna manera. Ens heu deixat algunes notes de veu a través del WhatsApp del programa, que és el 690-080-830, com aquesta.
3: El futur del català, el futur del català el tenim molt cardat, el tenim molt cardat. Tenim un problemón, primer, un problemàs que s'hauria de dir en català correcte, no? Perquè som els primers que canviem d'idioma a la que alguna persona ens parla. Però també aquí juga molt, o sigui, primer és la nostra actitud i segon és l'interès d'aquelles persones que arriben aquí i que pensen que simplement con una llengua comú que nos entendemos todos és suficiente i no és així. És una falta de respecte. Jo conec persones que fa 20 anys i 25 que viuen al Baix Camp, al costat de Reus. És un lloc molt nostrat, es parla molt català. I el castellà que es parla allà és un castellà d'aquests català castellanitzats. I que siguin persones que es defineixen com d'esquerres i progres i tal, inclús que han estat poden haver estat a la presó per lluitar contra el franquisme, i no respecten el català i defensen el castellà. En definitiva, és molt complicat defensar una llengua quan la resta d'Espanya no ens ho posa fàcil, i nosaltres mateixos som els primers que ens posem per a les rodes, perquè canviem d'idioma a la primera. Per tant, caca.
0: Conclusió, o sigui, després de 2 minuts, moltíssimes gràcies per els missatges. Al final, doncs això, no sé si estàs d'acord.
1: Bé, nosaltres a Softcatalà, el nostre àmbit d'actuació és les noves tecnologies, i nosaltres normalment tenim opinió respecte a això. Sobre altres àmbits no tenim una opinió formada, en el sentit sí que en tenim, però no creiem que sigui adient compartir-la, perquè el nostre àmbit sí que tenim opinió on ens focalitzem. Però sí que et diré que aquest noi, a veure, jo crec que és una frustració que comparteix molta gent i que també toca molt amb un tema d'identitat col·lectiu i personal. Mm-hmm. No? Tu, personalment, la llengua té un paper molt important, jo penso, en com tu et defineixes a nivell individual i a nivell col·lectiu. No?
0: Doncs això són aquestes notes, veu, que ens heu anat deixant. Clar, vosaltres estem avui parlant de mantenir el català, vosaltres des de Softcatalà esteu fent un mantinc el català amb la IA. Una mica, es diu mantingut, no sé com es diu, però heu analitzat tots els models i els heu puntuat, poseu a prova els models i avalueu les competències en català de les intel·ligències artificials que hi ha al mercat, no?
1: Sí, portem bastant de temps. Aquest neguit neix de... Nosaltres volíem recomanar als usuaris de com podien treballar la intel·ligència artificial del seu ordinador i fer-los alguna recomanació concreta d'alguns models, de dir-li, escolta, aquest model te'l recomanem per transcripció, aquest te'l recomanem si vols traduir. Llavors van agafar una sèrie de tasques, no, com puguin ser molt comunes, no, que són la reformulació de textos, la traducció, la generació, la correcció, i vam intentar avaluar les diferents intel·ligències artificials que hi havia. Llavors, una de les coses que es van donar compte és que moltes intel·ligències artificials, quan treballes en entorns que són molt multilingües, a vegades els entorns de la PIME o de l'administració són multilingües, no? Tens un tros de text que està en castellà, tens un altre que està en anglès, el món és bastant multilingüe per molta gent, i van també fer un esforç més concret de si podíem avaluar la capacitat que tenia d'una intel·ligència artificial de mantenir la llengua al parlant, en aquest cas el català, quan a la conversa hi ha interferències, no? I en general el resultat ha sigut bastant positiu. N'hi ha coses a millorar, però estem bastant positius. Però cada vegada estem mirant més a les intel·ligències artificials des d'un punt de vista de l'usuari, quins són els aspectes que li interessen, i aquest és un aspecte important, no?
0: Mm-hmm. No, i clar, i a més parlant sobretot això de la IA generativa, no? Que és la que genera textos, genera veus, genera imatges. Des de Softcatalà també expliqueu com fer servir la intel·ligència artificial i proposeu opcions que van més allà dels grans tòtems que coneixem com el ChatGPT o el Gemini, no? Sortir del gairebé monopoli de les grans tecnològiques, Jordi Mas, és possible?
1: Sí, clar que és possible. Jo crec que al final la intel·ligència artificial, com les altres tecnologies, acabarà una part important que es podrà reproduir perfectament des de les tecnologies obertes i el domini públic, no? Llavors, el que sí que és cert és que alguns laboratoris, sobretot als Estats Units, van endavant, no? Probablement van 6 mesos, un any cap endavant, però sí que és cert que cada vegada hi ha més opcions sobiranes que permeten treballar la intel·ligència artificial, però jo crec que és una, com totes les tecnologies, al final no poden estar en mans d'uns pocs. Està bé que uns pocs, a mi, les empreses al final poden fer el que vulguin, no? O sigui, si ells decideixen invertir, que ho facin molt bé, però un escenari on només les empreses o algunes empreses dels Estats Units que treballen d'una forma bastant tancada puguin tenir un control d'una tecnologia tan important no és un escenari desitjable per ningú, no? I penso que això hi ha una consciència bastant compartida, independentment del que el facin, jo no tinc res en contra d'OpenAI i aquesta gent que facin el que vulguin, no, potser és que només ells puguin entendre aquesta tecnologia i només ells siguin capaços de produir-la, no? Jo crec que això és el que preocupa a governs i el que preocupa a la ciutadania.
0: Clar, una persona que ho treballa cada dia i que ho sap, no sé què en penses de l'apocalipsi AI. Clar, Sam Altman avui a porta tancada ha dit als seus treballadors, bueno, transcendit, que està obert a moderar o alentir el ritme del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Estem explicant les opcions útils i pràctiques del dia a dia amb la IA, però després ens trobem que les notícies sobre intel·ligència artificial ens diuen que la IA ens matarà.
1: D'acord. Aquí jo crec que estem en una... Hi ha una dicotomia, no?, de que per un costat hi ha totes les empreses que estan als laboratoris punters, no?, Anthropic, OpenAI, i si vols també una miqueta Google, estan sota una pressió molt gran de treure tecnologia ens costant i de mostrar qui és el líder, no? En el cas d'Anthropic i OpenAI, aquestes empreses sortiran a la bossa dintre de molt poc, i fer bullir la olla i anar cap a la sortida de bossa amb una reputació alta és important per a ells, el que és una valoració inicial de les seves empreses. Llavors tenen un incentiu econòmic molt fort, bilions i bilions d'euros, de fer bullir la olla i que se'n parli d'ells I això està succeint i això passa cada dia, i moltes vegades a les notícies diguem que una IA ha fet un avanç científic i després quan es passen unes setmanes i s'acaba comprovant, doncs es veu que aquest avanç científic no hi era, etc. No? Jo no vull atribuir a la mala voluntat, atribuïm-ho probablement a les presses, no fan això. Llavors, això està passant, però per altra banda el que està passant és que molts científics que tenen una bona reputació i que no tenen potser aquest incentiu tan gran, sí que estan començant a aixecar de la mà, de dir, escolta, s'està anant massa de pressa, no? S'està anant massa de pressa, n'hi ha coses que nosaltres no estem entenent, que no estem controlant, i estaria bé enlentir el ritme, aturar-nos una miqueta i assegurar-nos de que prenem les mesures de seguretat adients perquè el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui segura, no? Llavors, ara cada vegada aquestes veus, aquestes últimes dues setmanes, estan agafant més força, jo soc partidari, conec aquestes veus i conec la seva feina, i estic d'acord amb el que diuen, de que, clar, per un costat, aquestes empreses que surten a bossa és gas a fondo, no?
0: Clar, la culpa és una mica de la borsa, no? Totes aquestes declaracions que estem sentint les últimes setmanes és per això, perquè han de estar presents a la conversa del dia a dia perquè estan sortint a borsa, no?
1: Clar, a més, surten a borsa, pràcticament segurament sortint al mateix temps, també vam veure com va sortir a borsa l'empresa de XAI, no? Que era també d'Elon Musk, llavors, clar, hi ha un incentiu econòmic molt fort, però per altra banda sí que és veritat que estan succeint events, no?, que a més són públics i que hi ha traçabilitat i es coneix que són certs, que són preocupants i que dius, home, s'hauria d'aturar una miqueta i posar les mesures de seguretat adients, perquè coses que tu pensaries que no són adequades que faci un humà tampoc les puguin fer servir, tampoc les puguin fer una IA, per exemple, atacar llocs webs de terceres persones, no? Sense cap motiu, no?
0: Clar, de fet, tu treballes per una empresa dels Estats Units i a nivell de seguretat, no?
1: Sí, bé, jo treballo en una empresa dels Estats Units, treballo en intel·ligència artificial, la part de seguretat que col·laboro no la comentaré, però sí, treballo en temes d'intel·ligència artificial i he treballat molt en aplicar la intel·ligència artificial en ajudar l'usuari final, no? Ajudar al consumidor, no?
0: Bé, anem a parlar del català, sí. La Diada Nacional de Catalunya, hi ha una cosa, això ara és filosofia el que et diré,
1: sí.
0: Perquè jo ja fa temps que ens coneixem i sempre dic, ostres, la IA és una oportunitat pel català, perquè és veritat, o sigui, a nivell de creadors de contingut, un cop ens tradueixin el català de forma automàtica, el nostre contingut, quan el exposem a les xarxes, ja pot ser global, diríem, no? Ja no és del fet de català, sinó ja pot ser global. A mi em passarà una cosa, per exemple. No toco res de la identificació. Gmail, una cosa molt terrenal. El correu electrònic, Gmail, tots els correus m'arriben en català. Però clar, jo ara em trobo que em costa fer la selecció, perquè jo a vegades, a mi el català, ja em seleccionava la gent que parlava amb mi, no? I ara no sé mai si el que me l'ha enviat ho ha fet en català o ho ha fet en una altra llengua. I és un exemple del que pot arribar a passar en aquest món digital, no? Que potser algú ho veu tot en català i no sabrà, no podrà distingir d'on és el missatge que li arriba. Això pot estar passant els últims... A mi m'està passant, però no sé cap on evolucionarà,
1: sí,
0: això.
1: Sí, això ha passat... A veure, això
0: entens el que vol dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, oita, mira, això va passar fa poc, la gent de la xarxa social X, que abans es deia Twitter, va decidir activar la traducció automàtica i un bon dia ens van llevar tots i començaven a veure molt contingut en català i dius, ai, que bé, el món ha despertat i ara tothom comença a piular i quan començaves a rascar una mica deies, hòstia, si això no s'entén, què està dient aquest? I van decidir activar la traducció automàtica per tothom i llavors, que sí, es podia desactivar. Llavors, jo, totes aquestes eines de traducció automàtica, primer, penso que és important que no s'activin de forma automàtica, sinó que la gent pugui decidir si les vol activar i en qualsevol moment desactivar. Jo crec que la tecnologia està prou avançada, però no suficientment avançada perquè la traducció sigui 100% fiable a les transcripcions, tot aquest tipus de tecnologies. Per tant, no estan a un nivell del que està la competència humana, encara. Jo crec que acabarà arribant, però encara no hi són. I, per últim, jo crec que en el moment que nosaltres no siguem capaços de diferenciar si un text està fet per intel·ligència artificial o per un humà i no veiem el valor, ens haurem de replantejar moltes coses, no? Llavors, quin és el valor que un humà pot aportar més enllà d'una màquina, no? Jo crec que fins ara el valor és, per exemple, si agafes l'exemple de la traducció, les traduccions són molt millorables, no? Ningú s'ha d'acudir a fer una traducció automàtica i automàticament, per exemple, publicant-la a un diari. Que sí que és cert que algun diari ho fa, però en general
0: no s'ha de fer.
1: El sentit comú t'indica que no fies prou de la tecnologia perquè no és prou madura, igual que la correcció. Llavors, mentre estem en aquest punt d'impàs que la tecnologia no és prou sòlida, bé, en el moment que ens iguali, llavors aquí hi haurà unes qüestions més de fons, de si valores a l'ideolectre que té aquella persona, si valores la forma que té d'expressar-se, etcètera.
0: Clar, primer moment, quan va passar això a X, els que fa temps que estem aquí en plan remant pel català, ens vam com emocionar, ai, que bé, a X ja és en català, i després vam recollir el cable, vam dir, home, que tot sigui en català potser no ens va bé.
1: Jo crec que, a veure, ara de moment estem en un impàs, no?, que fins que arribi una traducció automàtica de total qualitat i una transcripció, jo crec que queda temps. Llavors, en aquest impàs, jo penso que un dels riscos que tenen aquest tipus d'eines és que la gent es disincentivi per treballar en la seva llengua, no?, que tu diguis, escolta, com el X ja m'ho tradueix automàticament en català, en comptes de publicar contingut en català, el publico en anglès. Així ens arribo a més audiència, no? Llavors, això també pot desincentivar a nivell personal que la gent publiqui en la seva llengua, no? Uh-huh. I no estem en un moment que jo crec que ara mateix estem per poder prendre aquesta decisió, perquè la qualitat que n'hi ha de les traduccions i les transcripcions
0: no
1: està on hauria d'estar, i no té, sobretot no té la fiabilitat.
0: Van a veure més gent com manté el català.
4: Hola, Mariola. Soc lo senyor Posto de Postures de Lleida. Un secret per reivindicar la llengua? Fer-se molt pesat. Crec que ja no és suficient mantenir el català, sinó que hem d'apretar. Col·locar-lo a espais en els quals no es parla sovint, fer moltes publicacions, fer molt contingut i també fer-ho en cadascú en el seu dialecte, com des de Lleida fem amb lo lleidatà, el pallarès, el nord-occidental en general. Així que ja ho sabeu, feu-vos molt pesats en el català, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Que vagi molt bé, cuideu-vos, bona diada.
0: Postureig Lleida, doncs gent que està a xarxes i que està fent això que dèiem, eh? Un altre missatge.
5: Clar, jo a vegades penso ja està bé parlar del futur del català, però clar, si pensem en el passat i pensem en el present, com podem parlar del futur si tenim un present que és senyor? La veritat és que potser hauríem de treballar més pel present entre tots plegats, eh? De tenir un català que, des de luego, no sigui tan castellanitzat.
0: Des de luego, diu. Moltíssimes gràcies per tots els missatges que estem rebent. De fet, ja també tenim les xarxes plenes de comentaris.
6: Hola, Mariola! Soc la Laura, la croqueta de xocolata xarxes, i ara també la propietària de la pastisseria L'Embolic. I tot i que a vegades sembli que fer les coses en català ens limita, a mi sempre m'ha funcionat molt parlar sense pensar. Jo dic el que em surt de dins i com em surti de dins. I al final, quan la teva vida és tota en català, no hi ha marge pel dubte. I el que transmets es nota que és 100% real. I això funciona.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès.

Potser la gràcia de tot plegat és que ho visquem amb normalitat i sense complexos, com el cas de l'Osa i Svetlana. Molta resposta avui al voltant de les frases que feu quan estan, per exemple, quan teniu una trucada d'espam de telemàrqueting. Sembla que el català és infal·lible perquè et pengin segons el que ens esteu dient. Per exemple, la Mercè Taus diu sempre dic mànim i pengen. El professor doctor Abut diu visca el català. El veganitzat diu per telèfon el mantinc sense més explicacions. Si vaig a un lloc i no m'entenen, demano el full de reclamacions i no consumeixo. La Roser diu, jo els dic si em poden parlar en català, si us plau, i pengen. Ràpidament me'ls trec de sobre. Doncs això, sembla que amb les trucades de spam el català és infal·lible. El Yogiri diu, no cal tàctiques, mantenir el català i prou. El Joan, naturalitat, donar per fet que l'altre t'entendrà, no costa tant, i repetir les vegades que faci falta sense posar-se nerviós i agressiu, a mi em funciona. L'Albert Requena diu, simplement parlar-lo. A la Maria de les Trenes, a xarxes diu, començar sempre amb un bon dia, que has esmorzat avui, amb un to alegre i jovial, que és la seva tàctica. Després, la Luxana diu, donar beneficis i incentius econòmics importants als negocis i entitats que facin servir el català al web, xarxes socials, per exemple, dominis.cat i servidors gratis si fan mínim un blog setmanal de qualitat i una publicació en vídeo cada dos dies. És la proposta que es fa Luxana per mantenir el català. I el David Badia diu, les trucades spam, la gran majoria a partir del migdia pengen si detecten el català. Potser ens estem perdent els millors descomptes. Avui, que és la Diada Nacional de Catalunya, avui a la tàctica tàctiques per mantenir el català. Bona diada.

0: Aquesta és una estrena dels Amics de les Arts amb unes imatges brutals de Girona, allò que fan de les escales que pugen fent un pilar, no? Avui doncs, es celebra aquesta diada, evidentment, a tot Catalunya. Avui vull connectar amb el centre de Barcelona, concretament amb el passeig de Lluís Companys, on precisament hi ha la mostra d'entitats de la Diada Nacional de Catalunya, i una de les parades és la del col·lectiu Mantinc el Català. L'Anna Arqué és la portaveu del col·lectiu. Anna, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia i molt bona diada.
0: Bona diada.
1: Ja veieu aquí la quantitat de gent i soroll que hi ha, però fantàstics tots els testimonis que hem estat escoltant.
0: Sí, clar, clar, s'estan aquí dient tàctiques de Mantinc el Català. Dic, home, un compte a xarxes que és tan actiu, que tant a Instagram com a X esteu sempre, doncs això, fent coses per mantenir el català, però vosaltres sempre dieu, no només som un compte a X i a Instagram, som un col·lectiu, no? Escolta, explica'ns, qui sou el Mantinc el Català?
1: Bé, precisament som un col·lectiu que el que pensem és que per tanta i tanta angoixa sobre el català, el primer que hem de fer els catalanoparlants, i amb això no vull dir només els catalans que parlem català des de sempre, des de generacions, sinó també tota aquella gent que ha vingut a viure a Catalunya i parla en català i que el mantenen precisament perquè saben la importància de quan ells estaven aprenent el català, de que els que ja el parlem el mantinguem, perquè és la manera que ells practiquen, poden practicar i poden acabar mantenint-lo. Per tant, els mantenidors són molts i de moltes bandes i és fantàstic. I per tant, nosaltres sortim precisament perquè vam veure l'angoixa de tothom quan es van donar les dades que, bueno, la nostra opinió, el retrocés no ser tant de la llengua, perquè la llengua cada dia la parlen més gent, perquè cada dia l'aprenen més gent i en números globals hi ha més parlants de català que abans, evidentment, és lògic. El que passa és que hi ha molta gent que arriba a Catalunya i no el parla. Llavors, clar, què hem de fer? Doncs la Carme Junyent va contestar de manera molt fàcil. Bé, comencem mantenint-lo, no? Mantinguem el català, i així l'altra persona, que el 95% de la gent que viu a Catalunya l'entenen, doncs almenys tenen l'oportunitat no només d'escoltar-lo, sinó d'animar-se i començar a practicar-lo.
0: Escolta, Anna, clar, estava pensant, vosaltres, o sigui, no teniu res a veure ni amb partits polítics, i avui és això, no? Volíem destacar iniciatives, diríem, de ciutadans i ciutadanes que realment volen mantenir la seva llengua de forma normalitzada i fan coses doncs, perquè sigui una cosa normal i natural. Això, hem arribat a aquest moment o encara no?
1: Bé, el que passa és que aquí tenim moltes velocitats. Primer, confirmar que, evidentment, mantinc el català. No som cap satèl·lit de cap partit, som un grup, de fet, molt transversal, que jo no sabria dir tots els meus companys a qui voten o què fan, perquè ens és indiferent. Per nosaltres, el més important és el tema del català. El català és una llengua, és un regal, és un cohesionador de la nostra societat, sigui quina sigui la ideologia, amb altres coses com el transport o l'empresa o el que sigui, no? Això primer. Després, perdona, cara, què és la segona cosa que m'has dit?
0: No, jo t'he dit això, que o sigui, esteu despolititats i que si hem aconseguit ja que el català sigui una cosa normal, natural, que l'hem viscut aquí,
1: gràcies.
0: És la nostra llengua i volem parlar català i punt.
1: Bé, bàsicament, nosaltres el que veiem, perquè com dèiem, no només som unes comptes de les xarxes socials, fem moltes conferències, estem involucrats en molts projectes, com el del Repte per la Llengua, que és aquesta... projecte educatiu que es fa a les escoles per a que els nens s'habituïn a mantenir el català com si fos la immersió de fa anys, no? Bàsicament educar en català i mantenint el català i està donant uns resultats molt, molt positius. Ens agradaria que totes les escoles el coneixessin i l'apliquessin. I per tant el que veiem és que hi ha diferents velocitats, oi? Vull dir, hi ha els catalans que sempre hem parlat català, però que de sobte doncs, amb la gent de fora, per la herència d'on venim i que, clar, ens han atonyinat molt i ens han fet molt mal per parlar el català, doncs hi havia una generació doncs, que a qui arribava de fora li canviaven a l'espanyol, no? I havíem de dir, no, és que no ho facis això, perquè tots els que arriben viuen aquí, entenen el català, estimen Catalunya.
0: Sí, hi ha moltes realitats diferents.
1: Moltes realitats.
0: Escolta, Anna...
1: Però sí, és veritat que en els últims anys s'ha despertat aquesta consciència de que mantenir el català és bona educació, és positiu, i és bàsicament que aquest regal de la llengua doncs sigui viscut cada dia amb tots nosaltres i que la gent que l'aprèn el puguin practicar, que això és molt important i que tots podem ser mantenidors. Mantenidors és tothom que manté la llengua per l'estima que li té i perquè realment és un vehicle important, laboral, social, etc.
0: I a la parada què teniu? O sigui, què feu a la parada? O sigui, esteu gent allà dient, mantinc el català? Què feu a la parada?
1: No, que... Bé, la veritat és que com que nosaltres no som una entitat gran, vull dir, no tenim ambició institucional de tenir molts treballadors i ser com una empresa quasi, no. Nosaltres fem això realment a les estones lliures i llavors el moment en què tenim contacte i ens ven a veure voluntaris doncs, de tot el país que passen per Barcelona és justament en diades com aquesta, no? Llavors el que fem molt és parlar amb amics i companys que a vegades no ens hem vist però que tots treballem per mantenir el català i a part doncs, tenim merchandatge que és la manera en què ens podem doncs, bé, ens, els costos de fer tot això que fem.
0: D'acord, en Arqueda mantinc el català, aquest col·lectiu de gent que visiblement està a les xarxes i ara s'estan desvirtualitzant a Lluís Companys, on hi ha moltes entitats que fan coses també pel català. Gràcies, Anna.
1: La parada número 43, perdona, Mariola.
0: Vale.
1: Parada número 43, moltes gràcies.
0: Val, la parada bona número diada. 43, gràcies. Una abraçada, Anna, bona diada.
1: A tu, Mariola,
0: de
1: gràcies.
0: De fet, tota l'estona anaves dient sí, tot el que diu, perquè et senties com molt representat amb el vostre col·lectiu també, no?
2: Sí, abans de dir això, volia donar una abraçada al postureig de Lleida, que a mi em sembla un influenciador, un creador de contingut que m'encanta, el segueixo molt, i té una involucració social allà a Lleida brutal, i per mi és un exemple a seguir, i tant de bo n'hi hagi més com ells, i jo el segueixo a xarxes socials i no em dec conèixer, però m'agrada moltíssim el contingut que fa. També he sentit que una de les persones que ha comentat es diu la Luxana, que em sembla que és una noia que a vegades parlem per l'X.
0: Sí, perquè en sap molt de coses de tecnològiques, sí, eh? Fa unes dissenys, aportacions boníssimes.
2: I fa uns dissenys molt xulos, sí. És dissenyadora i tal. I em sembla sí. Que al final aquest món és com bastant petit. I
0: ens coneixem tots. No, i també m'agradaria, ja que estem de reivindicacions un dia sí. Com aquest, de fet, una de les primeres persones que va fer això d'un mantinc el català des de les xarxes va ser la Rosario Palomino, sí. Peruana, que va morir fa alguns mesos, i que ella era no em canvis la llengua, que ens va sorprendre també molt perquè algú de fora, no?, reivindicant de dir, escoltes, val, sí, el meu físic és de persona, que no sóc d'aquí, però sé català, que no em canvis la llengua. I va, jo crec que va tenir impacte això, no?, una mica, en el seu moment.
2: Sí, i jo crec que hi ha un biaix molt, molt, molt important, no?, de que al final les persones s'acostumen a veure persones de cert aspecte i no associen que un català pot ser de qualsevol lloc, i això és un biaix que la societat catalana portava i que a poc a poc s'ha anat corregint. Jo crec que a dia d'avui la majoria de la gent ja entén que una persona en català pot tenir qualsevol aspecte físic, i això és absolutament natural i passa a totes les societats,
0: eh? Ara he pensat, vosaltres, clar, suposo que les dades, sí. Les coses que es fan servir, es veu des d'on es fan servir, no? Sí. Hi ha molts catalans de fora que fan servir les eines de Softcatalà?
2: Déu-n'hi-do. Sí, hi ha molta gent de fora, et trobes, o sigui, aquells típics mapes, no?, que veus una gran concentració sempre al País Valencià, Catalunya i òbviament, els països catalans, però de cop i volta veus aquests boletets que surten pels Estats Units, a Madrid hi ha moltíssima gent, però moltíssima. Hi ha un bolet bastant gros a Madrid que dius, clar, deuen ser molts catalans que per tema laboral o polític, o el que sigui, estan allà, però el bolet de Madrid és gros, i després veu molta gent als Estats Units, hi ha molts bolets petits, i després també veus per tota Europa, però sí, els catalanoparlants estan per tot el món, i nosaltres ho veiem també.
0: Però clar, també és veritat que algú, per exemple, algú de fora de Catalunya, algú que, no, algun madrileny que diu, ara això ho vull escriure en català, vaig a Softcatalà. Clar, i fa la traducció, o sigui, això també pot ser possible, no?
2: Home, i tant, pensa que al final les llengües són eines de comunicació, no? I si tu, per exemple, si vius a Madrid i has nascut a Madrid, tens un estimat o una estimada a Catalunya, és bastant normal que facis servir traducció automàtica, si encara no tens una competència de la llengua, però pots expressar i fer unes picadites d'ullet, no? Mentre se'n vas aprenent, no?
0: Va, anem a veure quines són les tàctiques per mantenir el català a la consulta de la redacció.
3: Estimada Mariola Dinarès, estimada Natàlia Sánchez, soc Sílvia Tarragona a partir de dissabte, és a dir, demà. Els vull a tots vostès, escoltant la pública, pública, pública, els són quatre dies, però deixem de parlar del meu llibre, parlem del que és verdaderament important, del que és transcendental, i més un dia com el d'avui, que és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La meva tàctica per poder mantenir una bona salut amb el català és llegir La Rodoreda. No hi ha res millor que llegir a Mercè Rodoreda, aquest català tan fresc, tan clar, tan educat, tan elegant. Jo sempre, sempre, sempre, de tant en tant, quan veig que el meu català... Ai! Rellisca una mica, pam! Rodoreda del Canto. Bon dia.
0: Hem dit a la redacció, Jordi, que ens farem la samarreta de Rodoreda del Canto.
2: Està bé.
0: Oh, que és bona, la frase. Ai, ara l'hem dit per antena i ens la copiaran. Això no volia dir-ho, era un secret, però no.
2: No, vinc, jo vinc també, els de Mantinc en Català els acabo de veure ara, perquè també vinc de la trobada d'aquestes entitats que n'hi ha al passeig de Companys.
0: I el
2: nombre que hi ha d'opcions, si t'interessen les samarretes, és et sobrepassa, no? Vull dir,
0: sí?
2: Hi ha moltíssimes. Sí, clar, és una peça clau del merchandising, no?
0: Tu la poses simple, tu sóc català i ja està.
2: Me la poso la diada, me la poso quan fem les trobades, me la poso poc, tinc moltes, a mi m'agrada molt la samarreta.
0: Home, avui vas bastant tonejat, he portat un braçalet amb la senyera.
2: Home, però no m'has vist.
0: Home, i les espardenyes de vetes, ensenya-les a la càmera, per favor.
2: Home, no, a veure, no posa...
0: Que sí, que vull que es vegin.
2: Sí, home, a veure,
0: jo també creu, tinc, mira, espardenyes de veta, la diada, molt bé, però home, tu les portes normalment, eh?
2: Sí, però no són embatades, eh? Que són més complicades.
0: Clar, no, són les fàcils que hi ha amb la goma.
2: Sí, clar, aquestes són les de pixapida tota la vida.
0: Sí, doncs jo també les tinc. Escolta, anem a fer el reel de la tàctica. Hem parlat moltíssim de Softcatalà, tot el que oferim, però ara volem que et mullis aquest... Va, fem el reel de la tàctica.
3: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
0: Jordi Mas, et diré 5 xats d'intel·ligència artificial generativa... Sí. I me'ls valores i em dius com tracten el català segons el teu punt de vista.
2: D'acord.
0: Va, comencem amb el ChatGPT.
2: Molt bé, una nota molt alta. Una nota molt alta.
0: No sé si fins i tot el podíem puntuar, va. Del 0 al 5, ChatGPT, 5 és el màxim.
2: Jo li donaria un 5.
0: ChatGPT 5. Gemini.
2: El Gemini, depèn una mica de les tasques, també li donaria una nota molt alta, també un 5. El Gemini té unes... Quan fa, per exemple, revisions de traducció i correcció, és excepcional. És realment molt excepcional. Nosaltres, en català, el fem servir bastant i és molt excepcional. Sí.
0: Copilot de Microsoft?
2: Jo aquest no el provo. De fet, Copilot de Microsoft, al final, la diferència entre models i productes, no? El Copilot és més un producte i per sota fan servir diferents models que inclouen el de ChatGPT, em sembla, per algunes tasques també Anthropic. Llavors, això és més un producte que combina diversos models, i aquest no l'hem avaluat perquè, en el fons, està com més al nivell, no? És més un producte...
0: Clar, de fet, Microsoft es va unir amb ChatGPT ja des de l'inici, no?
2: Sí.
0: Que havíem parlat amb el Jordi Ribas, no? Que és d'intel·ligència artificial de Microsoft, que és català, i aleshores, clar, és el que dius, no? O sigui, el motor, diríem, és ChatGPT.
2: Jo crec que en els últims any i mig o dos Microsoft s'ha mantingut una mica més a la distància, havia ja una simbiosi interessant perquè Microsoft tenia centres de dades i, per altra banda, OpenAI els hi proporcionava la intel·ligència artificial a les quals ells no podien tenir accés, i a poc a poc Microsoft ha fet altres apostes en Anthropic, ha fet també una aposta pròpia, i ha fet una aposta molt intel·ligent de tenir les portes obertes, no?
0: Clar,
2: no s'ha mullat massa, però Copilot no l'hem...
0: Cloud.
2: Cloud és molt bo, també. Jo li donaria també un 4 i mig, segurament. Un dels problemes que té Cloud és que a vegades té molta interferència del castellà de l'anglès. A vegades en les converses t'inclou paraules directament de l'anglès o del castellà, sense que el context indiqui que ho hauria de fer, no? Llavors, això sí que et trobes que el Gemini, sobretot, i el Cloud mantenen molt bé el Gemini i el ChatGPT ho mantenen bé, i el Cloud amb això està una mica més enrere.
0: És de 0,5, què li posaries?
2: Jo li posaria un 4, 4 i mig, ho fa prou bé, però ja et dic, és bastant habitual que entremig s'inventi alguna paraula, posi alguna paraula en castellà o en anglès.
0: Clar, després també parlem de la fonètica del català, no? Perquè és molt fàcil agafar veus en castellà i com catalanitzar-les, però no fa les neutres i tot plegat. Hi ha una empresa que es diu Eleven Labs,
2: sí,
0: que està fent doblatge de grans pel·lícules. Sí. Com la puntuaries, Eleven Labs?
2: A nivell de qualitat de veu són les millors del món. Aquesta empresa es dedica a fer eines de doblatge professional i crec que haurien d'estar molt contents, i és una sort que el català el tinguin. El van incorporar fa un any en versió de proves. I simplement aquestes gent estan en altres lligues, són les que tenen unes veus més professionals, que tenen una qualitat, que a més tenen control de l'emoció, i ja, jo les vaig provar quan van sortir i després les he provat uns mesos després, estava molt bé i només pots esperar que milloren, llavors molt bé, per mi són les millors, la millor síntesi de veu que hi ha ara mateix.
0: I també hi ha altres possibilitats, per exemple, més d'aquí, no? Per exemple, sí, he fet servir les veus de Haidini, sí, no? De Lluís Guiu, que sí, desenvolupades aquí, perquè sí, també es pot fer de zero, no? Que no pots, cal que facis un motor, es pot desenvolupar o això costa molt?
2: A veure, jo crec que tot el que són tecnologies de la veu, que nosaltres també hem fet, costa molt, no? Perquè has de tenir conjunts de dades de molta qualitat, de parlants que vocalitzin molt bé, amb diferents accents, etc. No? Llavors això requereix un cost bastant important i crec que és molt positiu que es facin coses com fa el Lluís en la seva petita empresa, em sembla que és una petita empresa, sí, com fa Aina, com fa molta gent. Jo crec que més gent n'hi hagi fent aquest tipus de tecnologies. Hi havia també una gent aquí que es deia Fluendo, que crec que també estava fent alguna coseta. Llavors, més actors tinguem que dominin aquestes tecnologies i més propostes tinguem a la taula i més es pugui escollir, és millor per tothom. No?
0: No, de fet, a Soft Català també, no? O sigui, sí, dieu, envies un vídeo i sí, tornant amb el doblatge, sí, però sí que és veritat que no és com, diem, clar, com perfecta sí, la veu. O sí,
2: no,
0: això
2: no,
0: costa
2: no,
0: moltíssim, no, tècnicament, sí, perquè clar, la gent de vegades sent el resultat i no sap d'allò com ha sortit,
2: sí,
0: i no saben valorar-ho com el que representa que és, no?
2: Jo crec que tot el tema de síntesi de veu requereix molt esforç i la gent, òbviament, té unes expectatives molt altes, inclús sistemes professionals, no? Com per exemple poder ser els de Google. El Google, quan fa servir Google Maps en català i vas al carrer segle XX, doncs encara et diu carrer segle XXI, no? O sigui, no entén que és...
0: Ja.
2: O sigui, per exemple, encara cometen molts errors d'aquest estil, no? Però a poc a poc les tecnologies van avançant i cada vegada són millors.
0: Abans m'has posat un exemple d'Eleven Labs que he trobat brutal, no?
2: Sí.
0: Que li pots demanar coses com molt concretes, de veus concretes.
2: Sí, tots els sistemes aquests més moderns, o sigui, amb els últims mesos han començat a sortir sistemes que permeten un gran control de la veu, no? Que tu, per exemple, pots fer que xiulegin, que, per exemple, simulin que estan cansats, no?, quan parlen, inclús que canvien una miqueta l'accent. Tot això, hi ha un control molt més potent sobre el que és la emoció de la veu. No?
0: O sigui, tu pots dir una veu que representa que estigui corrent, sí, fent exercici.
2: Correcte, això fa molt de temps.
0: És fort, això, eh?
2: Sí. No, a veure, no són perfectes, eh? No són perfectes, cometen errors, però sí que ja la veu es modula diferent. El mode de veu, si ho vols provar en temps real, sense gran esforç, el mode de veu de ChatGPT, saps que ChatGPT a l'aplicació mòbil té un mode de veu,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
2: No parlo de la transcripció, parlo del mode de veu, sí, que surt una icona en color blau, que sembli que estigui allà fent alguna cosa. Allà tu li pots parlar i pots fer la prova, que és un dels sistemes que ho permet. Gemini també ho permet, o sigui, Google també ho permet i Eleven Labs també té un suport per
0: això. Sí, els modes de veu que et van contestant i que van seguint la conversa, i estàvem acostumats a veure, com diríem, coses en anglès i dius, val, molt bé, però quan t'ho fan en català dius, ostres, sí, fort això, no? O sigui...
2: Sí, de fet, cada que surt un sistema d'aquests, a Soft Català acostumem a fer uns àudios, els passem i sempre arribem a la conclusió de... Hi ha alguna cosa estrany en aquesta persona com parla. Hi ha alguns patrons que també passen amb alguns dialectes d'algunes persones, però dius, hi ha alguna cosa estrany, no? En com fa algunes vocals, com fa algunes conjuncions. Això sempre ens passa, no? O sigui, no estàs 100%, però encara notes, hi ha veus de molt bones, però encara dius, aquí hi ha alguna cosa que encara grinyola una miqueta, no?
0: Clar, i a més és això, com veieu, no parlem, tant el Jordi com jo, parlem divers dialectes diferents, i la gràcia, sí, també del català és que té molts colors i que no volem que sigui sempre un català centralista, sinó que ha d'haver-hi els diversos catalans que tenim, no?
2: Sí, correcte.
0: Vosaltres ho treballeu, això, molt?
2: Nosaltres fem servir la síntesi de veu que va publicar el projecte Aina fa uns anys, que tenen
0: Mozilla.
2: Que tenen quatre dialectes, i nosaltres fem servir els quatre dialectes que n'hi ha: el nord català, el central, el valencià i el balear, i donem als usuaris que puguin escollir entre aquestes quatre opcions. Tant de bo n'hi hagués més, no? Són les que hi ha.
0: Bé, doncs avui estem, això, dient tàctiques per mantenir el català a la Diada de Catalunya.

0: Doncs sí, eh? És en Lluís Llach, que ha sortit al capdavant de, diríem, de les entitats, i va dir, jo no aniré més als escenaris, però en canvi, mira, aquesta novetat musical s'ha ajuntat amb en Miquel Abres, amb aquesta preciosa cançó que Miquel Abres ja va fer fa alguns anys, i avui estrenen aquest duet de Miquel Abres i Lluís Llach amb aquesta cançó. Doncs això, el meu país és l'Empordà. Però hi ha altres llocs on parlen català i ens arriben més missatges, per exemple, d'un altre creador de contingut, jo crec que és un dels números 1 en català.
1: Bon dia, Mariola, bon dia, gent de Catalunya. Des d'ací, des de la capital del País Valencià, vos desitge una molt bona diada a totes i tots els germans catalans. Com diu la Pilarín Vallès, sempre tossuts i convençuts. I per a mi, un bon consell que vos podria donar per a mantindre la llengua és simplement ser molt assertiu i no caure en la submissió lingüística. I també, jo què sé, entrar a un comerç i avançar-te tu i dir bon dia, perquè pot ser una persona que creus que no fa pinta de parlar català, després va i és més catalana que cagar calçots. Així que, res, amb això m'acomiade i espero que acabeu de tindre una molt bona diada. Adéu.
0: Bona diada al Fran, que és cabra fotuda, que ell és boníssims els vídeos, segurament l'heu vist per xarxes, que parla amb les padrins, amb les padrines. Jordi, el coneixes, no?
2: Home, que conec i m'encanta com cuina la seva àvia i a casa. Hem copiat alguna de les receptes que la seva àvia ens dona i és una persona que m'encanta el contingut que fa. I
0: les paraules, i aprendre. Mira, i ja que, clar, mira, hi ha una persona que parla molt semblant, fa un dialecte molt semblant en el cabra fotuda, que és una nostra col·laboradora. Mira, nosaltres has rigut també quan has sentit contra el cunyadisme.
2: Sí.
0: Anem contra el cunyadisme i busquem especialistes com tu, però ja hi haurà un dia, el divendres, que ens deixarem anar. I convidem a la tertuliana, que és la Carolina Ferrer. Carolina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mariola. Bona diada.
0: Bona diada. Escolta, t'agradarà fer de tertuliana, de poder dir el que vulguis?
3: M'agradarà moltíssim, oi? Perquè jo he vingut a aquesta vida a dir el que em rote, el que vulga.
0: Clar, és que tenir tensos tota la setmana, el divendres ens hem de deixar anar, no?
3: Clar que sí, el divendres ja és festa, i sobretot a aquestes hores ja comença el cap de setmana, i més que cunyadisme, jo ho vaig etiquetar com conyadisme, no? Que és que cunyadisme és molt horrible, és que hauríem d'acabar amb tot això, però sí, una miqueta de populisme farem i explicarem això, el que ens passa. A més, és que m'interessa molt tot el que heu fet aquesta setmana, tots els temes que tractareu en aquest programa, en la tàctica, perquè és que és de gent normal, de gent corrent, ens interessa tot, de gent del carrer, de gent normal, que això ja no es fa...
0: No ens volem complicar la vida, coses del dia a dia, coses domèstiques, no? Per exemple, tu tens alguna tàctica per mantenir el català?
3: Ai, jo parlar-lo en les meves xarxes, intente que tot siga en valencià, en català, i estar molt orgullosa sempre i amb el cap ben alt de fer-ho, no? És que mereix tot el nostre respecte i tota la nostra atenció, i ho hem d'intentar això, fer sempre que puguem. Jo he llegit aquest matí una frase de la Mercè Rodoreda que m'ha agradat molt, que diu que la llengua és l'ànima d'un país i mereix totes les atencions, i quan dic totes, no? Són totes. I així hauria de ser.
0: Clar que sí. La setmana que ve estaràs aquí a l'estudi, però volíem també saludar-te en aquest programa especial que fem aquí per la Diada. Clar, dius, hem parlat avui de tàctiques pel català, però hem parlat dels tàpers, hem parlat... I...
3: No, m'encanta.
0: Tot això ja voldré saber coses de la teva vida, acabarem coneixent-nos molt, però Carolina, aquest estiu és que m'has guanyat molt, eh? O sigui, home, feies, o sigui, uns vídeos dels influencers que jo, o sigui, quedava com atrapada, no?
3: Sí, a més va coincidir amb aquesta, no?, amb l'etapa aquesta que estem vivint una mica ja anti-influencer, o estem farts ja de tant d'influencer que ens venen de tot i que ens volen convèncer de totes les coses, no? I jo vull fer un retorn a això, a la vida senzilla, al no passar res, al se'n sortirem, no? Això, no serem més joves per posar-se totes les cremes del món i per unflar-se a Botox. Els anys passen, vull dir, és que anem envellint, siguem normals i rentem-se la aigua en aigua, rentem-se la cara en aigua, no? Potable.
0: Estàs al programa indicat, he fet un bon fitxatge.
3: Sí, estic al programa ideal, perquè quan parlàvem de tàpers, doncs sí, doncs fem tàpers, perquè no podem anar de restaurants cada dia, doncs sí, repararem els mòbils i els reciclarem, perquè no podem tenir l'iPhone aquest que val 2.000 euros, ni volem, no? Jo abogue per això, també. Estem en contra de tot este consumisme, que ja, això ja és massa. I m'encanta que vau parlar del Pilates, jo dic, és que m'encanta, perquè estem, saps? Jo, m'encanta que parlareu del Pilates quan ja ningú parla del Pilates, no?
0: Anem tard.
3: Perquè ja, clar, ara ja n'hi ha altres coses, el barre,
0: el core,
3: el crossfit, el no sé quantos, i dic, no, tornem al Pilates.
0: Doncs va, Carolina, mira, dilluns ens preguntarem per què comprem tantes coses, estrena l'Albert Vinyals, expert en psicologia del consum. També parlarem la setmana que ve de benestar animal, us ajudarem a posar preu a les vostres hores en una negociació amb la Txell Costa i farem un taller de country. O sigui, imagina't, tot això la setmana que ve.
3: De country, quan ningú ja balla country. És que
0: sí, el meu poble sí.
3: Va, estic amb vosaltres.
0: Una abraçada, marxem. Gràcies, una abraçada. Jordi, moltíssimes gràcies, Softcatalà, per molts anys, eh?
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Adéu-siau, bona diada. Som el Genís Sabater, la Laia Casanova, la Natàlia Sánchez i Mariola Dinarès. Bon dia.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És dilluns, 14 de setembre del 2026. Ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Bon dia.
0: Un dia que arrenca amb la restricció de mobilitat i classes suspeses al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, no? No seria això?
2: Estem parlant de la crisi migratòria que marcarà l'agenda política de la setmana.
0: No seria això?
2: El govern ha habilitat un nou centre per 900 migrants. L'executiu assenyala que ja hi ha 4.500 en espais d'acollida temporal i que espera arribar a les 6.000 places els propers dies. De la seva banda, el govern de la ciutat autònoma exigeix el desmantellament de l'assentament de la platja prop de la Dessaladora per qüestions de salubritat. A la platja del Trampolí es va produir ahir un apunyalament durant una baralla i ja hi ha hagut diverses detencions. També hem de dir que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà avui una conferència a les Drassanes de Barcelona, un discurs que arriba just quan es troba a l'equador del seu mandat, en què dibuixarà el full de ruta que Catalunya necessita per als pròxims anys, marcats per temes com l'habitatge i la transició climàtica. També presidirà dimecres la celebració oficial de la Diada fora de Catalunya i enguany es trasllada a Extremadura, recordem, amb la intenció de retre homenatge i reconèixer la contribució de milers de migrants extremenys a la societat catalana.
0: Mentrestant, a Suècia, el bloc d'esquerres, l'actual oposició, guanya les eleccions amb un avantatge mínim sobre el bloc governamental.
2: L'oposició de centre-esquerra encapçala l'escrutini a les eleccions generals de Suècia celebrades aquest diumenge amb un avantatge mínim del 49,5% enfront del 49,1% del bloc de dreta del primer ministre conservador Ulf Kristersson. El dimecres vinent s'acabaran de comptabilitzar els vots procedents de l'exterior.
0: I Donald Trump rebutja la desacceleració de la IA que molts experts demanen.
2: El president nord-americà diu que els que demanen una desacceleració són forces negatives i ha afegit que Estats Units està guanyant Xina en la cursa de la intel·ligència artificial i que no baixarà el ritme. Unes paraules que contrasten amb les del líder demòcrata Hakeem Jeffries, que ha demanat al Congrés actuar amb urgència per alentir la IA.
0: I Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran avui per exigir un referèndum d'independència.
2: Els líders sobiranistes es reuniran avui, segons el diari The Telegraph, una reunió que es produeix després que Trump es mostrés a favor de la reunificació d'Irlanda.
0: Són les 6 i 2 minuts del matí. Hem començat amb un titular de les vagues que més d'algun li ha saltat el cor.
2: Sí, ha estat, disculpa, perquè teníem la informació posada en un full que no tocava.
0: No passa res, no passa res. Aquest dilluns les temperatures pujaran de manera general a Catalunya. I el sol serà protagonista durant bona part del dia. Sembla que sé que demà encara pujarà més les temperatures i que dimecres les xafogons donaran una treva.
2: La refrescada que sembla que no arriba. A l'interior se superen els 30-32 graus i a Ponent i a les Terres de l'Ebre es podrien fregar els 35. A la costa farà menys calor, però la humitat mantindrà una sensació de xafogó en la prèvia d'un episodi de calor intensa, com deies, dimarts, demà.
0: Deia que dimarts, però sembla ser que els mapes diuen que a partir de dimecres, cap al tard i dijous al matí, arribaran les pluges a Catalunya, afectant sobretot a la part nord prelitoral del país. Així que ja ho anirem explicant i detallant. Això són coses que em passen a mi de sota mà. Vinga, va, anem al viral del dia. Les 6 i 3 minuts del matí. Has aconseguit viralitzar alguna cosa el cap de setmana, tu, o no?
1: No.
0: No?
1: Algo meu? No, sí, no, no, no.
0: Tu has aconseguit viralitzar alguna
2: cosa? No, no he tingut aquesta sort o no sort, no sé. Depèn
0: doncs
2: de com
0: hi ha una cosa que sí que s'ha viralitzat, és aquesta. Moment viral d'avui, un vídeo d'una passatgera a bord d'un vol amb destinació a Tunis.
2: Sí, és un vídeo d'una passatgera a bord d'un vol de la companyia Turkish Airlines que anava des d'Istanbul fins a Tunis el passat 10 de setembre. Aquests dies ha corregut

0: Molt per les xarxes socials perquè aquest vol es va convertir en una situació de completa angoixa per als seus passatgers, i és que una tempesta va impedir l'aterratge de l'avió fins a tres ocasions. Fins a tres vegades el pilot va intentar la maniobra d'aterratge i durant cada intent l'avió patia fortes turbulències i sacsejades que van desfermar el pànic entre els passatgers, com hem sentit els crits en el vídeo que escoltàvem ara mateix. Després del tercer intent fallit, la tripulació va decidir aterrar a un aeroport proper, cosa que va passar sense, finalment, afortunadament, complicacions ni ferits.
1: I entenc que van agrair els passatgers que estaven en aquest vol de Turkish Airlines, eh?
0: I tant.
1: Molt bé.
2: Imagina't. La veritat que jo sóc molt afortunada perquè sento aquesta notícia i penso que a mi tot aquest xou m'hagués agafat dormida. Us ho juro, és que no és broma. No m'hagués despertat. Per què tinc aquesta sort? M'adormo tot arreu.
1: Mentre t'agafi dormida tu i no el pilot...
2: També és veritat. No seria tan afortunada si ella estigués dormit.
1: Us he explicat que una vegada vaig conèixer el CEO de Turkish Airlines...
3: Sí. No tenim bitllets.
1: Que se'n va sentar al costat i es va fer una celebració on celebraven els 10 anys dels vols regulars Barcelona-Turquia. Jo durant 2 anys vaig ser la veu de Turkish Airlines.
2: Ah, això sí ho sabia.
1: I jo m'anava fins a Istanbul a gravar les falques de Turkish Airlines durant les campanyes de la Champions League. I després, en aquest 10è aniversari, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el CEO i em va dir, escolta'm una cosa, vols que et pagui amb diners o amb espècies? I jo ja vaig dir, amb espècies. 2 bitllets en primera classe a Japó.
0: Toma, ja a Japó.
1: Sí.
0: Amb
1: una parada a compte de Turkish Airlines a Istanbul.
0: Molt bé, home, és que anar... Clar, és que a veure, això ja són paraules majors, eh? Anar d'aquesta manera... Això sí, així sí, eh?
1: Així sí. No, a la tornada, al vol des d'Osaka a Istanbul, Istanbul-Barcelona, hi havia 3 persones a primera classe. Ah, a més en primera classe.
0: Oh, va, a veure, teníem, ara ho expliques tot.
1: I teníem un xef per nosaltres. Impressionant. Ostres,
0: la cosa no para de millorar, eh?
2: Sí. Com segueixi, escoltem nosaltres ara per
1: guanyar-la. No, ja està, no ho vaig veure mai més.
2: No? Ell va dir, fins aquí
1: la història. Però no, la veritat és que és de les companyies que donen el servei de menjar més treballat.
0: Més top, sí.
1: No, està molt bé.
0: No he viatjat mai amb aquesta companyia, jo.
1: Jo dubto que torni a viatjar en primera classe, ja t'ho dic ara. Les 6:06 del matí.

0: Hem entrat ja en una dinàmica que ja no és si guanyarà o no guanyarà el Barça. El tema és per quina golejada guanyarà el Barça. Ja, això ho estava llegint ahir un digital i li falta poca raó en el periodista que ho va escriure. I és que el Barça continua imparable i suma 5 victòries seguides a la Lliga.
1: El Barça va superar el Llevant per 2-4 i manté el ple de victòries a la Lliga, tot i haver patit el més el previst, en alguns moments del partit. Xavi Espar, Lamin Yamal per partida doble i Adeyemi van marcar els gols blaugranes en un duel en què l'equip de Flick va arribar a tenir una renda de 3 gols. Amb aquest triomf, el conjunt català continua líder i confirma el seu gran potencial ofensiu.
0: Mentrestant, i seguim parlant d'aquest Barça, Llevant va reforçar la bona relació abans del partit a les directives i Rafa Juste va aprofitar per deixar anar un missatge molt clar.
1: Sí, les directives del Barça i el Llevant van compartir un dinar abans del partit al Ciutat de València amb Joan Laporta al capdavant de la delegació blaugrana. Durant aquesta trobada, el vicepresident Rafa Juste va elogiar Lamine Yamal i va defensar que el jove jugador mereix jugar la pilota d'or,
0: guanyar,
1: la pilota d'or per la seva qualitat i per la il·lusió que genera entre els aficionats. Estaria bé un torneig que es digués pilota d'or.
0: No, estaria bé que les festes majors fossin a l'agost.
1: No.
0: Saps què passa? El cap de setmana ha estat festa major
1: a Tiana
0: i a Caldes d'Estrac. La petita diferència és que jo el cap de setmana he estat amb els meus fills, sobretot amb la meva filla, perquè el fill ja campa sol, i clar, les activitats amb la filla són més tranquil, platja, sortim una estona, anem una estona a l'embalat, i a la que fa una mica de fred, doncs recollim i cap a casa. Ara tu has tingut l'oportunitat de fer-ho això amb una amiga.
1: Sí, no, però també amb els fills, i amb la família. Hem fet de tot. Sí. El que passa és que l'hem viscut intensament. Ha estat molt bé.
0: Sí, el que seria tradicionalment conegut com ho he donat tot, no?
1: No tant. No ens hem desfermat, tampoc.
0: Vinga, va, canviem de registre. I canviem de registre perquè Diomandé debuta com a titular amb el Madrid, però no convenç davant.
1: Yann Diomandé va ser titular per primera vegada amb el Real Madrid en la golejada contra el Rayo Vallecano, recordem 4-1, però el seu rendiment va passar força desapercebut. El jugador costarriqueny va disputar 75 minuts, va generar 2 ocasions i va completar 3 dels 4 regats que va intentar, però va tenir poca incidència en el joc. Mourinho considera que encara necessita temps per adaptar-se al futbol europeu d'alt nivell i millorar tàcticament.
0: I Marc Márquez recupera el lideratge de MotoGP amb una nova victòria a Misano.
1: Sí, Marc Márquez s'ha tornat a situar al capdavant del Mundial de MotoGP després de guanyar el Gran Premi de San Marino i aconseguir el seu segon doblet consecutiu. El pilot de Ducati va aprofitar la caiguda de Marco Bezzecchi per posar-se líder, tot i que Jorge Martín el va avançar durant la cursa, va recuperar la primera posició i va controlar el tram final. Àlex Márquez i Pedro Acosta van completar el podi en una jornada històrica amb 6 pilots espanyols ocupant les 6 primeres posicions. Márquez i Martín queden empatats a 274 punts, però el de Cervera lidera gràcies a haver aconseguit més victòries.
0: I Kimi Antonelli fa un altre cop al cop de gràcia i s'escapa encara més al Mundial de Fórmula 1.
1: Kimi Antonelli ha aconseguit una nova victòria al GP d'Espanya i amplia encara més el seu avantatge al capdavant del Mundial de Fórmula 1. El pilot de Mercedes es va beneficiar d'un cotxe de seguretat virtual que va perjudicar Lando Norris, mentre Max Verstappen va acabar segon i Norris tercer. El resultat deixa Antonelli i amb 81 punts sobre Russell i 101 sobre Hamilton, mentre que Fernando Alonso va acabar 17è i Carlos Sainz es va retirar.
0: Mentrestant, ja per acabar, Zverev culmina el seu any de consagració amb el títol del US Open.
1: Sí, Alexander Zverev, als 29 anys, ha aconseguit finalment el seu primer Grand Slam després d'una temporada excepcional. El tenista alemany ha guanyat Roland Garros i US Open, on es va imposar a Ben Shelton en 4-7, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Amb aquesta victòria, Zverev suma ja 26 títols i es consolida com un dels grans noms del tennis mundial. La seva regularitat i la seva capacitat de superar moments difícils li han permès completar la seva millor temporada i apropar-se al número 1 del rànquing. Actualment, recordem, en mans de Jannik Sinner.
0: Hi ha la anècdota del US Open, i és que Alexander Zverev no es va donar compte que havia guanyat el US Open. És a dir, el tio guanya l'últim punt i no es dona compte fins al cap d'uns segons que diu, hòstia, he guanyat, saps? Allò que estàs tan concentrat que no saps ni el resultat.
2: Molt bona. La imatge ha de ser bona, després la busco.
0: La imatge és boníssima. És com aquell que al mes d'agost no sap si és dilluns, dimarts, dimecres... Doncs ell estava exactament igual. Estava tan posat
1: en el joc
0: que no es va ni assabentar de que havia guanyat. D'aquí a 4 minuts, Ara 3, arribem en punt a un quart de set del matí. És 14 de setembre del 2026. Benvinguts al despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort, Catalunya.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Què tal, família? Arrenquem aquest dilluns 14 de setembre del 2026 el programa 223 del Bon Dia i Bona Sort. Un dia en què ens llevem, com sempre, posant la mirada al sol, perquè avui, amb números perfectes, a 8:15 sortirà el sol i ens deixarà quan siguin les 8:02 del matí. Avui falten 102 dies per les vacances de Nadal.
2: Epa!
0: 127 per l'aniversari de l'Ares i 345 per l'aniversari de la Montse. Te'l contentes així o no?
2: Bon conte, ara m'agrada, sí, ara t'escolto.
0: Ah, sí, 127 dies pel teu aniversari.
2: 127 pels meus 40, més que el meu aniversari, perquè aniversari està bé, però 40 són paraules majors.
0: Sí. Jo la festa més gran d'aniversari la faig als 40, La més gran dels aniversaris, la vaig fer als 40.
2: La festa més espectacular.
0: Sí, sí, o sigui, la festa que em vaig treballar més va ser la dels 40.
2: Com me fa, llavors? Com me fa?
4: Jo els meus 40 els vaig passar confinada.
0: En sèrio?
4: Sí, sí, sí, confinada per allò que feien abans de que si havies tingut un contacte amb un positiu t'havies d'estar 15 dies a casa.
0: I vas tenir un contacte amb un positiu?
4: 15 dies.
0: Qui era el positiu?
4: Uns amics.
0: Ah, molt bé.
4: I no, al final no vam ser positius nosaltres, però vam estar confinats 15 dies, inclòs el dia del meu aniversari.
0: Molt bé. Doncs sí, sí. I als 40 ho vaig celebrar tot trap. I als 50 em va agafar molt poc canviat, Els 50 va ser... Saps aquests moments que t'agafa un moment complicat de la vida? Doncs aquest va ser. Vinga, família, saludem, com sempre, els companys de control, la Laia Casanovas i el Gorka Delgado. Avui a la producció... Avui i cada dia. El David, que s'ho treballa molt, això. El David jo crec que és la persona més feliç d'aquest programa. Estem d'acord o no?
4: Gran David, sabeu gran que, David.
0: Aquell edicte de les calles matando, doncs aquest és el David. Família, benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. La Gurgui, la temporada passada, just el darrer dia de temporada, va fer com un pronòstic de les coses que passarien durant, durant l'estiu. I va dir, abans que acabés l'estiu, doncs hi haurien diverses parelles. I va dir noms i cognoms de gent que tindria parelles. I entre elles em va posar a mi. Doncs la predicció em sembla que ha fet aigües,
2: Ha fallat, ha fallat.
0: I arrel d'això vaig buscar quan és més fàcil enamorar-se.
2: Ah?
0: I es veu que la ciència troba una època de l'any amb més activitat romàntica. I és que un estudi publicat per la Journal Marriage and Family va analitzar dades d'adolescents i va trobar que els inicis de relacions i les experiències romàntiques no reparteixen igual durant tot l'any. Adolescents, jo també em poso en uns grups que no, crec que no toquen, La investigació va detectar un augment durant els primers mesos de l'estiu i un altre pic durant el mes de desembre, especialment entre les persones que ja tenien una relació sentimental. Tu com vas començar la teva relació?
2: Aquest any.
0: Però a quin mes?
2: A principis, més o menys.
0: A principis, a gener.
2: Jo vaig començar amb tot... saps allò que et fas? La llista de les coses que vull... Jo la primera vull enamorar... I ja m'ho trac de sobre.
0: Però jo vaig posar-ho...
2: Ja t'arriba. Jo vaig posar també deixar de fumar i fins al maig no ho vaig aconseguir. Però ja t'arribarà, ja t'arribarà.
0: Em tranquil·litza molt que no sigui fins al maig. Doncs res, els autors relacionen aquestes diferències amb factors socials amb els canvis d'activitat que comporten les vacances i les festes. Perdoneu, és que no sé si ho estic explicant bé, això. La investigació va detectar un augment durant els primers mesos de l'estiu i un altre pic durant els mesos de desembre. Això, especialment entre les persones que ja tenien una relació sentimental. És a dir, quan tens una relació sentimental, hi ha com una efervescència.
4: Hi ha com un reenamorament.
0: Exacte.
4: Val.
0: Tot i que hi ha altres estudis que diuen que durant l'estiu és quan es trenquen més parelles.
4: Sí, no?
2: Bueno, però l'acabar.
4: Després,
2: ja,
4: és veritat.
2: No, ja ho diu bé aquest estudi. A l'inici és com, ja les vacances, ja aquella cosa que... I després tot baixa un altre cop.
4: I després de Nadal, també,
2: no?
0: Per tant, no podem dir que hi hagi un millor mes, científicament, per tenir parella, però les dades sí que indiquen que l'estiu i el període nadalenc són moments amb més activitat romàntica.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Amb tot plegat, plegat, hem arribat a un quart i dos minuts de 7 del matí. Avui és dilluns, dia 14 de desembre, i com cada matí fem una ullada al calendari per veure què s'hi commemora avui. I també recuperem alguna cosa curiosa que ens va deixar el cap de setmana. Per exemple, ahir diumenge va ser el dia del programador. I aquesta data té gràcia perquè celebra el dia número 256 de l'any. Per què 256? Perquè és una xifra clau en la informàtica. És el 2 elevat a 8 i representa el nombre de valors diferents que pot tenir un byte. A veure, o sigui, si és de programadors, la data ja havia de ser complicada, eh? O sigui, que una celebració tan informàtica que fins i tot la data ve amb explicació tècnica. Ahir també va ser el dia del professor de natació. Ets professor de natació? Ahir va ser el teu dia. O no ho sabies? El dia del professor de natació?
4: Està molt bé tenir dia. Tinc
2: molt bons records de quan feia natació. No em vaig servir de res perquè no sé nada, però tinc molt bons records de quan feia natació.
0: Com es deia el professor?
2: No me'n recordo.
0: Veus?
2: No me'n recordo, però el felicito des d'aquí, que va fer molt bona feina, molt bona feina.
0: Et va calar molt, eh? Un dia per reconèixer els professionals que ens ensenyen una cosa que després sembla que haguem sabut de fer tota la vida. I no és només esport. Aprendre a nedar és també una qüestió de seguretat i prevenció d'ofegaments.
4: I tant.
0: I ara sí, anem aquest 14 de setembre. Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. You get the fever, you get the itch, and you forget about the mess you were in. És una malaltia inflamatòria crònica de la pell que provoca sobretot picor, sequedat i irritació. És especialment freqüent en la infància i en els casos més intensos pot afectar molt el descans i la qualitat de vida. Quan tens picor de pell, quan tens aquest malestar...
2: Que malament... I no parlem del picor dels mosquits.
4: No, picor d'irritativa.
2: No, sí, sí. Però que també, que jo també pateixo les dues coses.
0: No, però quan és una enfermedad de pell atòpica, també tinc una cosa, hi ha gent que té al·lèrgia als mosquits i que l'afectació
2: és molt bé. Sí, he fet broma, però hi ha gent que ho passa molt pitjor que nosaltres, sí.
0: No, broma no, vull dir que és així, vull dir que els mosquits poden afectar molt. La meva filla no suporta els mosquits perquè li fan molta mal les picades de mosquits, molt.
4: No, hi ha gent que té, exacte, al·lèrgies i que les picades realment es posen unes bullofes que fan por.
0: El Gorka també diu que té molta afectació a les picades de mosquit, eh? I aquests dies també tenim la Setmana Europea del Càncer de Pulmó. Keep breathing and breathing and breathing and breathing and és una setmana dedicada a la prevenció i la conscienciació sobre un dels càncers amb més mortalitat. El tabac continua sent el principal factor de risc, tot i que també pot afectar persones que no han fumat mai. El missatge és clar, prevenció, detecció precoç i més investigació. Quan sents això, com se't queda el cos?
2: Pues imagina't, estic molt feliç, molt orgullosa d'haver aconseguit deixar de fumar i sempre li dic a tothom, se pot. Ens han venut, Badó, que costa molt i no costa tant.
0: No, és que aquí el gran problema és que ens han vengut massa, això.
2: Sí, massa. Llavors no t'atreveixes mai a fer-ho i dius, ostres, serà un infern el procés. I no ho és.
0: No, és, a veure, és, sí que és complicat deixar de fumar, però és molt menys complicat
2: exacte.
0: Que estar en l'imaginari col·lectiu.
2: Exacte,
0: vull dir, al final, deixar de fumar, es pot deixar de fumar.
4: I tant.
0: La Montse ha deixat de fumar, l'Ares ha deixat de fumar, jo he deixat de fumar. I ja no està en el que
2: ens estalviem. Gorka, faltes tu.
0: Ja no està en el que ens estalviem. Perquè després hi ha aquell, si només en fumo dos al dia. És igual.
2: Error.
0: És deixar de fumar. Cada cigarreta és toxines que t'estàs posant al cos que et podries evitar 100%.
4: I la llibertat que dona deixar de fumar, una llibertat que no has d'estar pendent d'estar ni sempre a tabac, de les situacions on fumaves, doncs, clar, és que... Al final, ets una persona molt més lliure, també.
0: I espera que ara arriba la segona, eh? Arriba la segona, l'alcohol.
2: Jo ho estic fent, de moment.
0: Perdona, la restauració està parlant que els consums d'alcohol...
2: Ostres, vaig veure la notícia, nois, és veritat.
0: Demà en parlarem.
2: Sí.
0: Estan parlant que el consum d'alcohol està baixant de manera substancial. La gent cada vegada beu menys, també, eh? En fi, culta el cos, que això està molt bé. D'aquí a 8 minuts seran dos quarts...

0: A la Soraya la vam conèixer a Operación Triunfo. Va representar Espanya a Eurovisió l'any 2009 i porta més de 20 anys, la tia. Convertida en una de les veus més reconeixibles del pop dance espanyol.
1: La tia, sí, diu la tia.
0: No, però és guai, la Soraya, és guai.
1: La tia.
0: Continuem. Santi Millán, 51.

0: perquè és col·lega. La Soraya l'he vist molt en concert. Fa poc vaig coincidir amb ella a Madrid. És una tia guai. És una, i una família preciosa, la veritat. Ell, el seu marit, els nens, són boníssims. Santi Millán, 58 anys, va fer ahir. Actor, còmic, presentador barceloní. El vam descobrir amb la cubana. I després han vingut set vides, programes, sèries, molts anys de tele. Imparable, el Santi Millán.
1: Gran Santi Millán, que vaja, també es va posar molt, molt, molt en sèrio amb el tema de la bicicleta. Ara, ara no sé si està amb la bicicleta, però teníem un amic en comú, que era el, un home que es deia Antoni, com es deia? Bé, el Toni, el que era el CEO i el... abans que som mangués de Gaes.
0: Sí.
1: I ell és era un dels patrocinadors de la Titan Desert. I a mi m'han proposat fer la Titan Desert, també. Jo vaig dir que no tenia bicicleta. I el Santi Millán em va dir, ja et deixo jo la meva bicicleta. I quan estava allà, que em van... tenia el mallot i tot, eh? Al final vaig dir, jo no em vaig per fer aquestes coses.
0: És que Déu-n'hi-do, eh?
1: No, que jo anava de Mataró a Llavaneres en bicicleta i m'havien de fer el boca a boca.
0: Mare de Déu. A mi em recorda també, la Montse parla del confinament, el Santi Millán me recorda molt el meu confinament, fotent-me el rotllo de la bicicleta, em vaig comprar la bicicleta. On està la bicicleta? Tu has anat més amb bicicleta? No he anat més, però el Santi li va posar ganes per a que jo me fotés amb el món de la bici. I ara, ja es va quedar.
1: I ara aniversaris d'avui, perquè avui em fa 40...
0: Michel Gené. Aquesta actriu barcelonina que molts, molts, molts van conèixer com la Sara de los Hombres de Paco i que després es va transformar completament per interpretar a Isabel la Catòlica, per exemple. Compte perquè també porta tota la vida fent doblatge, eh? Va ser, entre moltes altres coses, la veu d'Emma Watson, així que la felicitem en els seus 40
2: mira,
0: anys.
2: Això no ho sabia, veus? Que feia doblatge també, la Michelle Jenner.
1: I avui celebra 71 anys...
0: El nostre papa!

0: No és el meu papa, no és el meu... O sigui, no és... Vull dir, el papa és de tots.
1: És el papa de tots.
0: No és el meu el que em va venir, vull dir, perquè no està ja en vida, però hem de felicitar aquest, el papa Lleó XIV.
1: Aprofita, abans de seguir, anem amb una notícia important.
0: Bueno, voldria jo avorrir-vos, però a mi m'ha venit un papa, eh? A vosaltres també, a mi, el Paco, el Francisco, a mi m'ha venit. Així me va tota la vida.
1: Com va saludar i sense voler li va tocar el cap?
0: No, es va plantar davant meu. Tinc la foto, que l'he pagada. La foto i fa així...
1: Com? Vas pagar la foto?
0: Sí, clar, que la vaig pagar. Això no ho diguis molt fort, que em fa vergonya. Però clar, que la vaig pagar la foto per tenir-la de record.
2: Clar, tu t'ofereixen la foto del papa i de...
0: Home,
2: has de dir no, una vegada a la vida.
1: Vas anar al Vaticà?
0: Clar, que si vaig anar al Vaticà, vaig estar a primera fila del Vaticà, sentada amb cadira i tot.
1: A veure, però tenies audiència amb el papa? Com va anar això?
0: No, jo estava fent un documental. I llavors li van portar un documental i acabàvem al Vaticà veient el papa, amb el seu papa mòbil, i li portàvem una camiseta del Barça firmada per Messi.
1: En serio?
0: Sí, és una experiència, va ser una experiència molt xula. El que
1: I
0: vaig
1: quan
0: veure
1: va venir, allà. Vas notar alguna cosa, a tu?
0: Un escalfred per tot el cos. Només m'ho ha provocat ell.
1: Vas dormir la nit anterior?
0: No, ni la següent ni totes les que van venir després. Vaig estar un temps així...
1: No, dic el dit abans de que
0: no, venís el papa. No, home, molts nervis. És una experiència molt xula, al Vaticà. De veritat que sí, us recomano.
1: Molt bé.
0: Això, doncs avui ell fa 71 anys, el papa Lleó XIV, Robert Francis Prevost, més conegut actualment, com dèiem, per papa Lleó XIV, va néixer a Chicago el 14 de setembre de 1955 i des del 2025 és el 267è papa de l'Església Catòlica. Això sí que és complicat per comprar-li un regal. Què li regales a un papa?
1: Una foto de l'Ares Teixidor.
0: Me sembla un regalàs, perquè una espelma queda una mica redundant.
1: I si una espelma on te la poses, ja estan totes els canelades estan tots ocupats, ja. I avui hauria fet 43 anys...
0: La gran Amy Winehouse. Una de les veus més inconfusibles de la música britànica, amb una carrera molt curta, la veritat, però prou intensa per deixar discos i cançons que són història. Va morir l'any 2011, el 23 de juliol, amb només 27 anyets, molt jove. I ara anem al santoral, si et sembla, Badó, que avui Home. Tenim una alineació espectacular, Felicitem a totes les Caterines, els Cereals, els Crescensis, els Crescencians, els Esteves, els Generals, els Matars, els Ròsules, els Ralstuixes i els Víctors.
1: Però
0: tu coneixes alguns dels Salustis?
2: Però quanta gent, no?
1: Home, no, dit així, no? Els Generals.
0: Sobretot vull felicitar tots els Cereals.
2: Els Cereals?
0: Si hi ha algun Cereal escoltant-me, Cereal, truca. Truca perquè necessito confirmar que existeixes.
2: Però Crescensis, déu-n'hi-do, també,
0: Crescensis n'hi ha molts. I Víctors. Víctors sí que el coneixem.
1: Home, Víctors sí. Avui és Sant Víctor.
0: Avui és Sant Víctor. Bueno, això diu el santoral,
1: Mira, fa dues setmanes un Víctor es va casar amb la meva neboda.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs felicita-la avui, Felicita-la.
1: I a la celebració no vas veure cap cereal,
0: Va, ara és moment d'obrir consulta amb els astres. El signe beneït del dia és balança, nois. Sí. Vado, carinyo, avui tens Mercuri jugant a casa i això et posa especialment finet per parlar, negociar i arribar a acords, Si tens una conversa pendent amb algú, aprofita avui. Intenta no dedicar 40 minuts, a decidir com començar-la.
2: Molt bé, no?
0: Però avui és el dia, Vado.
1: Avui és perfecte, em ve bé.
0: El signe que avui ha d'anar amb compte soc jo mateixa, Capricorn. Diuen que avui entra Lilith, que és el nostre signe, i el que fa és remoure una mica tot això que ens encanta, El control, les normes, tenir-ho absolutament tot sota control. Si alguna cosa no ens surt avui com havíem previst, haurem de respirar tots els capricorns perquè no hem de convocar un comitè de crisi. I, per últim, el signe sorpresa del dia és Escorpió. I és que amb Venus, el signe Escorpió avui es posa interessant la cosa amb el tema de l'amor, els desitjos, les relacions... Així que avui Escorpió pot estar especialment magnètic, Així que utilitza aquest poder, però amb responsabilitat, carinyo, que ens coneixem,
1: Doncs ja està. Capricorn, Escorpió i Balança. Aquest és el vostre pronòstic. D'aquí un minut, 6:45 del matí. És dilluns 14 de setembre del 2026. Esteu escoltant El Despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: A veure, hi ha coses que s'han inventat per facilitar-nos la vida i hi ha altres que... Mira, com la IA. teòricament...
2: Ai, la IA. Ai, la IA.
1: Es va inventar per ajudar-nos, però sembla ser que...
2: Ja veurem.
1: Hi ha veus discordants. Unes fins i tot diuen que en 10 anys es podria acabar amb la humanitat, que en parlarem.
2: Sí, en parlarem, ja veurem si ens ajuda, però a desaparèixer del mapa. Ja veurem.
1: Igual sí, igual no. Bé, diuen que això s'ha de frenar, Donald Trump està a favor, altres estan en contra.
2: Donald Trump està
1: en contra, la comunitat científica està bastant a favor, també es parla de que alguns diuen de frenar una miqueta la IA perquè volen establir-se com a gran competència.
2: Clar, hi ha una cursa, en realitat és una cursa com la cursa a la Lluna de fa dècades, doncs és la, com ara mateix la cursa a la IA. Xina, Estats Units...
1: Hi ha imatges que fan fredar. Heu vist un robot que ja s'ha rebotat?
0: Amb una botiga, amb una botiga.
1: No, però és que aquí comença a donar patades.
0: Sí, increïble, mare meva.
1: Mal rotllo, vull dir que aquest, clar, si... Això va de que el xip estigui ben posat o no, entens o no? A veure, atenció a aquest invent que fa molt bona pinta.
2: Sí, és un, atenció, si us agrada esquiar, us agraden a les estacions d'esquí, o a l'estiu, a l'hivern, han inventat el telecabina amb jacuzzi incorporat. Sí.
1: No, mandra, no m'hi trobaràs, eh?
2: Home, a veure, mira,
0: però
2: espera.
0: Escolta... Tot el que tingui la paraula jacuzzi, jo t'ho compro.
2: És un sí rotund.
0: Amb un telecabina, per favor, m'encantaria.
1: Treu les botes, l'anorac...
0: Fantàstic.
2: Espera, jo t'explico, llavors em dius sí, sí o sí no. Mira, un enginyer mecànic austríac de 27 anys ha patentat un telecabina amb jacuzzi integrat per a dues persones, que es diu Bubble Peak Whirlpool Gondel. De moment és un projecte, però temps al temps.
1: Es quedarà projecte.
2: I les claus és tot el que es filtra, neteja i l'escalfament, tot això està a baix, a l'estació. És a dir, al telecabina només hi ha el jacuzzi i ja està. Cada trajecte dura 30 minuts. Clar, no són 5 minuts, no són 10 minuts, com a Gran Valira, per exemple. No, aquí estem parlant que has de pujar molta estona. La cabina es manté calenta i quan arriba a dalt es reconnecta el sistema per renovar i tractar l'aigua. És a dir, que a més tu tens unes condicions que això està l'aigua en moviment, que està tot higienitzat.
1: I la roba i tot on tu deixes?
2: Bueno, escolta, tot està pensat. Jo crec que deu haver-hi allà uns penjadors, no sé, jo m'estic imaginant. A mi la idea m'agrada i, a més, inclou un sistema antidesbordament especial per evitar que l'aigua caigui a les pistes d'esquí. Està tot pensat, fins i tot protocols d'emergència, d'evacuació, perquè quantes notícies hem sentit de gent que s'ha quedat penjada als telecadires o als telecabines.
1: Si
2: en aquest
1: jacuzzi,
2: cas...
1: Vull dir, tampoc
2: si és un jacuzzi, ni tan mal, ni tan mal. I bé, tot i que ja existeixen precedents, a Finlàndia o al Japó, amb sauna, la telecabina amb sauna, que això ja existeix, actualment no n'hi ha cap encara, amb jacuzzi. Per tant, ho veurem aviat. Jo crec que sí. No sé, a mi la idea m'agrada, què vols que et digui?
0: A mi també, m'agrada.
1: S'haurà de veure, no m'imagino jo pujant a la pista llarga de la Molina. Fotut en jacuzzi.
0: Això és de senyor gran, tot té fa mandra. Ara entre les voltes, això és tanta mandra, això és l'edat.
1: Mira, vols que et digui una cosa que demostra que m'estic fent gran?
0: Què?
1: No suporto les motos d'aigua.
2: Ai, mira, no, a mi m'està passant també, eh?
1: No les suporto.
2: Aquí estic amb tu, eh?
1: No les suporto. O sigui, ahir estava... Però és que ja fa temps, eh?
0: Ja fa dies que ho dius, és veritat.
1: T'ho juro.
0: Fas algun comentari.
1: Vaig començar l'estiu anant a la cala de Traumal i estava allò tranquil·lament, allargant el dia... Cala Traumal, que és igual, no tampoc cal que dir on està Cala Traumal. Preciosa.
2: Va, si de cas.
1: Preciosa. Doncs allò que estàs estirat i que ho allargues fins a quarts de 7 de la tarda, tranquil·lament, i allò quan t'estàs a punt de dormir... Un tio allà donant voltes a davant. Noi, vés-te'n... no sé, hi ha d'haver un lloc habilitat per tu i per arguments com tu. O sigui, allà donant pel sac i ahir igual.
2: És que, a més, porten música, algunes, que encara és pitjor.
1: Montse, ens estem fent grans.
2: No, exacte, és veritat.
1: Definitivament,
2: estem aquí renegant, però és veritat.
1: Ens estem fent grans. 2:15 de 7.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Però ja anem a la contra del Bon Dia Bona Sort. Han transcendit detalls de la mansió de luxe del Mago Pop a Masnou. Aquest és veí teu, eh?
1: Ai, sí, no ho sabia, eh? Ara m'he assabentat.
0: 1.200 metres quadrats de pura màgia.
1: Sí? Antonio Díaz, conegut artísticament com el Mago Pop, viu en una espectacular mansió al Masnou, al Maresme, una propietat que diversos mitjans situen en diversos milions d'euros i que té, com deies, 1.200 metres quadrats. La casa compta amb grans espais, té zones exteriors, té piscina, està situada en un entorn que combina tranquil·litat i proximitat amb Barcelona, com és el cas del Baix Maresme. I l'il·lusionista, doncs, ha construït un important projecte empresarial, com sabeu, al voltant dels seus espectacles i de la seva producció teatral. La seva rellevància és un reflex de l'èxit que ha aconseguit en els últims anys, perquè a més és un dels mags catalans amb més projecció internacional. Ha triomfat, l'hem vist triomfar arreu del planeta. El Masnou li permet mantenir una vida més, una mica més privada, més tranquil·la, lluny del centre de Barcelona, però sense estar lluny dels grans escenaris on ell, doncs, desenvolupa la seva activitat professional.
0: Molt gran el Mago Pop, eh? Molt gran.
2: No oblidem aquest teatre que ha comprat amb l'Aitana, eh? Ah. Hem comprat l'Aquitània.
0: No, no, que està molt bé. A part de les seves inversions que està fent i que ja és la segona que fa, molt gran aquest tio, eh?
2: Sí, sí,
0: gran
2: sí.
0: Com a artista i gran com a persona, eh? Mm. Molt bona persona,
1: la veritat. I també té el Victòria.
0: Perdona?
1: El Teatre Victòria, també.
0: Sí, sí, sí, exacte. Atenció, perquè Gavi recorda que la Masia li va ensenyar molt més que jugar a futbol.
2: I és que Gavi va arribar a la Masia quan encara era un nen i aquella etapa va acabar sent fonamental tant per a la seva carrera com per a la seva manera de ser. El futbolista ha explicat que allà va aprendre valors com el treball i la humilitat i ha posat en valor la tasca dels entrenadors, els tutors, cuiners que el van acompanyar durant la seva formació. A més del futbol, la Masia també li va permetre fer amistats i créixer lluny de casa. El mateix Gavi ha definit aquella etapa com una part molt important de la seva infància i ha assegurat que els anys viscuts allà han tingut un paper clau en la persona i el jugador que és avui.
0: I deixem enrere Gavi, perquè cada vegada més famílies trien el mar per acomiadar-se dels seus éssers estimats. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
1: Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Sí, és una tendència que està guanyant popularitat. Els funerals al mar estan doncs, cada vegada fent-se més habituals, especialment a la costa de Màlaga. Ports com els de Fuengirola i també Marbella s'han convertit en punts habituals de sortida per fer cerimònies de comiat en alta mar. La demanda d'aquest servei ha crescut més, atenció, d'un 30% en només un any, passant de 440 cerimònies el 2024 a 585 el 2025. Les famílies busquen una manera més personal i més simbòlica de donar l'últim adeu. Això sí, no es poden llançar les cendres al mar de qualsevol manera. Cal complir una normativa corresponent, fer-ho des d'una embarcació autoritzada i utilitzar unes urnes que siguin biodegradables. En cas d'incompliment, doncs, les multes poden arribar als 750 euros.
0: Ei, les cendres dels estimats, eh? A vegades és que es deixen anar a alguns llocs que dius, en sèrio, que has de tirar les cendres...
1: Bueno, són simbòlics, no? Són llocs especials, se suposa que pel difunt o per la família... Clar, aquí hi ha sensibilitats.
0: Totalment, totalment.
2: No, i
0: totalment.
2: No compteu, aquesta gent no compteu amb el vent, també us ho dic. Algú havia de dir que això ho hauríem de parar. Ho hauríem de parar, perquè el vent juga males passades. Tu al teu cap t'imagines una cosa i allò fot una ventada i t'estàs menjant a ton pare. Això està passant.
0: O té mare, o té mare.
2: Ta mare, qui sigui, vull dir, ja m'entens. Això passa, no rigueu, no, Gorka, no riguis, no, és veritat. Jo dic, home, vigileu, de vigilar amb això, el vent.
0: Mira, nosaltres el dia que vam enterrar les cendres de la mare, just al moment en què ho estàvem fent, vaig dir, aquí falta una cosa. I vaig posar una ampolla de l'Espinaler amb la meva mare.
2: Olé!
0: No, no, li encantava l'Espinaler. De fet, li vaig deixar, mentre estava ja en la fase més terminal, li vaig deixar la tauleta de dormir una ampolla d'Espinaler i vaig dir, mare, tu cada vegada que baixi la cosa, mira l'ampolleta. Perquè era molt amant del vermut. I el dia que la vam enterrar, just abans d'això, vaig dir, un moment, amb tots els germans i el pare, vaig dir, un moment, i vaig anar a buscar l'ampolleta aquella de la taula de dormir, i la vam posar dins.
2: Oh.
0: I allà està, amb el seu vermut,
1: eh?
0: Vinga, va, acabem parlant de, precisament, de l'alcohol, perquè Jair Domínguez explica com va adonar-se que la seva relació amb el Clou no era normal.
2: Doncs sí, Jair Domínguez ha parlat obertament del seu consum d'alcohol i ha reconegut que durant anys va beure més del compte. Segons ell explica, la seva elevada tolerància feia que li costés identificar el problema. Amb el temps, però, va començar a detectar que beure deixava de ser només un costum social i que en alguns moments sentia que ho necessitava. El comunicador assegura que fa aproximadament un any i mig que va deixar l'alcohol i que es troba bé. Home, imagino que molt més que bé.
0: Es troba molt bé. És provar-ho, eh? Deixar de...
2: Sabeu què passa?
0: Que l'alcohol està molt posat a la nostra societat i a la nostra cultura. Vull dir, al final, ens reunim al costat d'una taula i a la taula sempre hi ha alcohol.
2: Sempre.
0: Amb família, amb amics, amb parella, però sempre hi ha alcohol.
1: I a les celebracions, eh? El brindis, gairebé sempre és amb alcohol.
0: Sí, sí, però si... Jo porto dues setmanes.
1: Molt bé.
0: Home, vaig sortir d'un casament i vaig dir, escolta, vaig a provar un temps sense beure gota d'alcohol, però ni cervesa ni res, eh?
1: Fantàstic.
0: I...
2: Crec que és el mateix que portem, no? Jo vaig començar el dia 1 sense alcohol.
0: Doncs
2: dia 1 de setembre? Més o menys, crec que aquell cap de setmana.
0: La cosa va per allà. Vinga, va, d'aquí a 4 minuts en punt, 3 quarts de 7. Anem a posar una mica de música, com sempre, Montse, l'elecció és teva.
1: Mira, és que avui és un aniversari especial, també. El que passa és que el seu nom no és tan conegut, però quan us digui a quin grup pertany, llavors en direu, home, ara sí, ara sí. Estem parlant d'un dels grans mítics grups dels anys 80, com van ser els noruecs a-ha. Doncs avui és l'aniversari de Morten Harket, que és el cantant, precisament. Avui fa, mira, deixa'm que calculi, del 59, 67 anys.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Moltes felicitats.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
3: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Estava esperant 10 segons per clavar-ho, eh? Va, 3 quarts de 7 del matí. Anem a les portades de la premsa escrita. Això és el que trobareu avui quan arribeu al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
5: Que avui titula: el sector de l'automòbil afronta a Espanya una reconversió difícil. El País diu: codi vermell en la IA. El vertigen paralitza les tecnològiques. El Periódico avui titula: la població reclusa puja i frega els 10.000 presos. A El Mundo llegim: el Tribunal de Comptes lliura un pendrive amb els donants del PSOE. El diari Ara diu: freca freca entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. La Razón: el Gran Premi d'Espanya corona Antonelli al circuit de Madrid. I el diari ABC avui titula: dirigents del PSOE rebutgen Zapatero en els seus actes de campanya.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
5: Mira, coincideixen avui en portada els titulars de Mundo Deportivo i Esport. Tots dos titulen ple al 15 en referència als punts acumulats pel Barça a la Lliga.
0: Doncs ple al 15.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, toca descobrir una d'aquelles coses que veiem cada dia, que utilitzem des de tota la vida i que mai ens hem preguntat per què són. Jo crec que hi ha diferents teories, però aquesta és l'acertares.
6: Exacte. Parlem avui d'una cosa que nosaltres hem vist sempre, que utilitzem sempre, que tenim sempre. De fet, jo avui no ho porto, però tu portes texans, no, Badó?
7: No.
5: Jo sí, mira.
6: Tu sí?
5: Sí.
6: Vale, doncs avui descobrim que la butxaqueta petita dels texans es va inventar per guardar-hi un rellotge. Estem parlant d'aquesta butxaqueta, Montse, que tenim als texans, aquesta minúscula que tenim dins de la butxaca gran, i no es va inventar per portar-hi monedes o un encenedor o les claus de casa.
0: O les pastilles.
6: O les pastilles. No, doncs saps allò de... És que sobra un trosset de tela. Doncs és que la seva funció original era guardar-hi un rellotge de butxaca.
5: Ostres, però és petit, hauria de ser petit.
6: Exacte,
5: el rellotge.
6: I és que quan van aparèixer...
0: No era de paret, era de butxaca.
5: Bueno, ja, però a veure, que igualment no sé si m'hi cabria. Bueno, sí.
6: Quan van aparèixer els primers texans, al segle XIX, els rellotges de polsera encara no eren habituals i molta gent portava el rellotge penjat d'una cadena. Doncs aquella butxaqueta servia perquè quedés ben protegit, sense anar ballant per la butxaca gran, en aquest cas, i fer-se malbé mentre treballaven. De fet, encara avui aquesta peça es coneix com la butxaca del rellotge. I té sentit, eh? Perquè si pensem que els texans van néixer com uns pantalons de feina, doncs pensat per aguantar molt. Per això també es reforçaven especialment les zones doncs, que patien més, com les butxaques, en aquest cas. O sigui que aquell detallet que avui sembla com algo decoratiu tenia una funció molt concreta. Què us sembla?
5: Doncs a mi, jo m'ho havia preguntat, però no m'havia parat mai a mirar i a esbrinar, però sí que deia, aquesta butxaca, per què? No? Perquè no li veig
0: l'utilitat. Hi ha coses que amb els anys la seva funció per la qual s'han creat ja ha quedat obsoleta però que serveix funcionant, eh?
6: No, sí. I a més, el rellotge de butxaca pràcticament ha desaparegut, però la butxaca segueix allà, eh?
5: Sí,
6: la butxaca dels texans, allà, i ara hi guardem, doncs no sé què hi guardeu vosaltres, jo no l'utilitzo.
5: Jo tampoc.
6: Però allà està, per guardar monedetes, un bitllet doblegat, una pua de guitarra, què sé jo. Però l'origen no era aquest, l'origen és per guardar-hi el rellotge.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Per tant, aquest 14 de setembre del 2026, des del Bon Dia i Bona Sort, el despertador d'aquesta casa de Ràdio 4. I atenció, perquè una de les notícies que hem seguit aquests dies és la dimissió d'un enginyer de l'empresa Anthropic, que per por al gran desenvolupament de la intel·ligència artificial, que segons ell està fora de control.
5: Sí.
0: Que fins aquí i que la cosa pinta pel cap baix molt malament, eh?
5: Unes paraules que han causat molt d'impacte, ja que són bastant contundents, eh? No deixen lloc a la interpretació. Es tracta de Jacob Coxon, de 27 anys, recordem, exenginyer d'Anthropic, que ha dimitit. Anthropic és l'empresa, diguem-ne, competència d'OpenAI, que fa el Claude, que és com la competència de ChatGPT, una de les grans, de la IA, que ha fet pública la seva opinió, Jacob Coxon, a través de la xarxa social X. Hem passat aquests tuits, precisament gràcies a la intel·ligència artificial, a veu, en castellà, això sí, perquè en català doncs aquest software encara no acabava d'entendre's bé, però escoltem les seves paraules textual, el que ha tuitejant.
1: Hoy he dimitido de Anthropic. He pasado los últimos 3 años haciendo investigación sobre preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas está actuando de manera responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de automejorarse y jugando con nuestras vidas.
5: Jugando con nuestras vidas, diu, literalment. I parla no només d'Anthropic, també parla d'OpenAI. I diu que aquestes dues empreses, precisament, les que porten la batuta, doncs estan jugant, entre cometes, amb les nostres vides. Continua el seu fil de X.
1: No subestiméis el poder de esta tecnología. Pronto serán sistemas superhumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales. Todos hemos sido testigos del progreso en cada uno de estos dominios, y el progreso no se está frenando.
5: Pinta un futur, no sé, que realment fa una mica de por.
6: Sí.
0: Bueno, a veure, en el moment que es diu que a una dècada es podria acabar amb humanitat, o sigui, gràcia no en fa gens.
5: Acaba, a més, llançant una pregunta als laboratoris, perquè, clar, s'ha d'acceptar aquesta situació? Perquè passarà igualment? Perquè, clar, aquí qui ha de prendre la decisió no són els enginyers, no són els laboratoris, sinó que deveria, a més, una regulació, no? Si ha de passar igualment, que s'ha de prendre el control, no s'ha de fer res, o és el moment just ara de posar precisament els punts sobre les is i dir, un moment, anem a desaccelerar, com demanen molts enginyers i molts experts, i posar condicions, és el que hauria de passar, és el que es pregunta també ell.
1: Muchos ejecutivos e investigadores senior suavizan su lenguaje en la prensa para sonar razonables, pero oigo a esas mismas personas expresar miedo en privado. Ninguna otra actividad humana plantea este nivel de peligro. Si realmente pasa esto, ¿por qué la siguen construyendo? En OpenAI, muchos no han interiorizado profundamente lo que está en juego para la civilización. En Anthropic, lo que está en juego se entiende bien, pero están atrapados en una carrera para llegar primero. Creen que nadie más actuará de forma responsable, por lo que deben hacerlo ellos mismos, a pesar del riesgo.
0: Ahí estava veient el canal d'aquesta casa, el canal 24 Hores d'informatius de Ràdio Televisió Espanyola, i sortia una experta i deia, clar, és que la intel·ligència artificial, per exemple, deien acabar amb el càncer. I potser la interpretació de la intel·ligència artificial acabar amb el càncer era precisament acabar amb la humanitat i d'aquesta manera erradicava el càncer.
5: Exacte, que seria... Clar, ella faria igualment la seva funció. Acabaria amb el càncer, però passant-nos per sobre, no? A més, això no s'acaba aquí, perquè aquest cap de setmana, precisament el CEO, d'Anthropic, el Dario Amodei, demana frenar el desenvolupament de la IA i ha dit textualment que li preocupa que pugui prendre el control de tot internet. Els experts no només adverteixen sobre la IA, i és que hi ha un altre concepte que abans hem sentit, que és el de la super-IA.
2: Superinteligencia sería un sistema que supera al mejor humano en prácticamente todo, incluido investigar y mejorarse a sí mismo.
0: El superhumà.
5: El superhumà, sí, sí. Aquí escoltava un expert que parlava de la superinteligència, un sistema que podria treballar amb total independència de l'ésser humà, però sense cap tipus de control per part, precisament, de l'ésser humà.
6: No pinta bé.
0: A veure, pujam el volum i baixa una mica la música i preguntarem a la intel·ligència artificial. Hola, bon dia.
7: Buenos días.
0: Què tal, Nil? Com estàs?
7: Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Molt bé. Escolta'm, estem en directe al Bon Dia, Bona Sort i m'agradaria fer-te una pregunta.
7: Vale.
0: La intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat, sí o no?
7: Pues podría llegar a ser un riesgo muy grande, pero no es inevitable. Si se desarrolla con seguridad, supervisión humana y normas adecuadas, se pueden mitigar mucho esos riesgos. O sea, que podría, pero no tiene que.
0: Escolta'm, m'agradaria que saludessis a l'Ares i a la Montse, que estan amb mi. A veure si ho pots fer en català, eh?
7: Vale. Clar, cap problema. Hola, Ares. Hola, Montse, que tingueu un molt bon dia.
0: Molt bé, i te podries acomiadar de l'audiència dient allò de gràcies a tots, bon dia, bona sort?
7: Esclar. Gràcies a tots, bon dia, bona sort.
0: Vinga,
7: que vagi molt bé.
0: Vinga, gràcies. Doncs aquesta seria l'intel·ligència artificial.
6: No, riem, però pèls de punta. Molt fort, això que acaba de passar.
0: La cosa està així. Home, fins i tot hi ha sistemes. Jo, en el meu cotxe, tinc el sistema, que és el sistema groc, desenvolupat per Elon Musk. Em costa que sigui d'aquest home, però és molt efectiu. Jo estic conduint i qualsevol consulta, qualsevol cosa, totes les coses que se'm passen pel cap en aquell moment me les resol al moment.
6: Badó, que li acabes de preguntar si podrien acabar la humanitat i t'ha dit que sí, podria.
8: No, ha dit, no és inevitable.
6: No és inevitable.
8: Com deixar-nos una miqueta de marge, però que vaja.
0: Bueno, demà aprofundirem una miqueta més. Demà hi preguntarem més coses.
8: El Nil.
0: D'aquí 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Fé que arriba el rànquing del dia, volem saber quines verdures poden convertir una nevera en un lloc que no vols tornar a obrir mai més.
6: Doncs sí, perquè el rànquing d'avui, nois, són aquelles 5 verdures que més pudor fan quan es fan malbé. No hi ha un mundial oficial de verdura podrida, també us ho dic, però sí que hi ha estudis sobre els compostos que provoquen aquestes olors i hi ha una família que parteix amb avantatge i són les verdures riques en sofre.
0: Això són els crits que fa el teu nas quan
6: exacte,
0: ser d'aquesta olor, eh?
6: Exacte. Comencem en el número 5 amb una que ja avisa quan està perfectament bé. Estem parlant de la ceba, que conté compostos de sofre, com deien, que són els responsables d'aquesta olor tan característica. Quan es fa malbé, aquesta olor se li afegeixen, a més, doncs les pròpies de la descomposició. És aquella ceba que trobes al fons del calaix, tova, humida, i que només de veure-la ja saps que no l'has de tocar sense protecció emocional. En el número 4 tenim les cols de Brussel·les, aquelles que són petites, rodones i absolutament capaces de dominar una habitació.
0: Oh, m'encanten les cols de Brussel·les.
6: Doncs són crucíferes i contenen glucosinolats, que són compostos que quan es degraden generen substàncies d'un aroma, diguéssim, molt intens.
8: I quan no es degraden, també.
6: Exacte.
8: No seria una bona olor, precisament.
6: En el número 3 tenim La coliflor. Aquí ja entrem en zona de risc, nois. En estudis sobre l'aroma de la coliflor s'ha detectat dimetritrisulfur, que és un compost que els investigadors escriuen directament amb notes de podrit i sulfurós. Això ja comença a agafar una oloreta i només hem arribat al número 3.
0: La coliflor, és d'aquells productes que poden fer molt mal a fora i molt mal a dins, també.
6: També.
0: Vaja,
6: ens pot acompanyar la oloreta de diferents maneres, vols dir, no?
0: Exacte.
6: Continuem. En el número 2 tenim el bròquil. El bròquil juga a la mateixa lliga, una mica. El bròquil cru s'ha identificat nombrosos compostos aromàtics que contenen, com dèiem, el sofre, i alguns dels més potents tenen aromes molt fastigosos, molt desagradables. I per últim, en el número 1 d'aquest rànquing de les verdures que més pudor fan, trobem la col. En el número 1, la col. Quan una col està en mal estat, ojo, que és una de les senyals més clares d'aquesta olor forta, àcida o semblant al sofre. Té tot el sentit, perquè són riques en compostos sulfurats i quan el teixit es degrada, doncs apareixen aquelles olors, aromes que recorden aquesta podrida. No m'agrada gens. Però s'ha de menjar.
0: Gràcies, Ares.
6: A tu sempre, Vado.
0: 2 minuts seran en punt les 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Pensava que avui dia el Joan Callarissa. Joan, bon dia, bona sort.
9: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, com estàs tu?
9: Doncs pues una mica disgustat perquè m'heu rebut parlant de cols abans de que toquen les 7 del matí. Bueno, no us ho tindré en compte.
0: Marra d'Horta, molt bon dia.
10: Què tal? Com estem?
0: Bon dia, bona sort.
10: Bon dia, bona sort.
0: Tot bé?
10: Sí, sí, tenint en compte l'hora que és i el dia que és. I...
8: si no entrem en detalls, no?
10: Ja on estem.
0: Va, que arriba el setembre i també una de les èpoques més bones per menjar raïm. És un fruit típic al final de l'estiu i l'inici de tardor, amb moltes varietats especialment popular durant aquestes setmanes. A més, és fàcil de trobar als mercats i supermercats i és un dels productes que anuncien clarament el canvi de temporada. Atenció! Anem a la pregunta d'avui i anem al preu just. La pregunta: a quant va el quilo de raïm blanc sense llavors?
8: 3,49.
0: Sense llavors, eh?
8: 3,49.
0: Sense llavors?
8: No ho sé.
0: Quant diries?
9: Les llavors es cobren a banda, no? D'acord. Bueno, pues jo diria que si ets pagès del Penedès, deu valdre 50 cèntims. Sí. Aquí,

0: 14 de setembre 2026. És dilluns i avui ens devem saber que la crisi migratòria marcarà l'agenda política de la setmana. El govern ha habilitat un nou centre per 900 migrants.
1: Sí, l'executiu assenyala que ja hi ha 4.500 en espais d'acollida temporal i que s'espera arribar a les 6.000 places els propers dies. De la seva banda, el govern de la ciutat autònoma exigeix el desmantellament de l'assentament a la platja, a prop de la desaladora, per qüestions de salubritat. A la platja del Trampolí es va produir ahir un apunyalament durant una baralla i ja hi ha hagut diverses detencions.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà avui una conferència a les Drassanes de Barcelona.
1: Un discurs que arriba just quan es troba a l'equador del seu mandat, en què dibuixarà el full de ruta que Catalunya necessita per als propers anys, marcats per temes com l'habitatge i la transició climàtica. També presidirà dimecres la celebració oficial de la Diada fora de Catalunya. Enguany es trasllada, recordem, a Extremadura, amb la intenció de retre homenatge i reconèixer la contribució de milers d'immigrants extremenys a la societat catalana.
0: I a Suècia, el bloc d'esquerres actual, l'oposició, guanya les eleccions amb un avantatge mínim sobre el bloc governamental.
1: Sí, l'oposició de centre-esquerra encapçala l'escrutini a les eleccions generals de Suècia celebrades aquest diumenge amb un avantatge mínim del 49,5% enfront del 49,1% del bloc de dreta del primer ministre conservador Ulf Kristersson. El dimecres vinent s'acabaran de comptabilitzar els vots procedents de l'exterior.
0: I Donald Trump, ho estàvem dient fa uns moments, rebutja la desacceleració de la IA que molts experts demanen.
1: El president nord-americà diu que els que demanen una desacceleració són forces negatives i ha afegit que Estats Units està guanyant la Xina en la cursa de la intel·ligència artificial i que no baixarà pas el ritme. Unes paraules que contrasten amb les del líder demòcrata, Hakeem Jeffries, que ha demanat al Congrés actuar amb urgència per alentir la IA.
0: I Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran avui per exigir un referèndum d'independència.
1: Els líders sobiranistes es reuniran avui, segons el diari The Telegraph, una reunió que es produeix després que Donald Trump es mostrés també a favor de la reunificació d'Irlanda.
0: Dilluns, amb temperatures a l'alça, pujaran de manera general a Catalunya i el sol serà el protagonista durant bona part del dia.
1: A l'interior se superaran els 30-32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre es podrien fregar els 35. A la costa farà menys calor, però la humitat mantindrà una sensació de xafogó en aquesta prèvia d'un episodi de calor intensa dimarts.
0: A calor que quedarà més calmada de cara a dimecres al capvespre i dijous al matí, en què sembla que arribaran els ruixats a Catalunya, sobretot a la part del perilitoral nord.
1: Ho apuntem.
0: Fins aquí. Anem pel trànsit, va. A veure com tenim la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Arandiga, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui, dilluns, amb dues avaries de vehicle. La primera ha estat a la AP7, a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca prou un quilòmetre de retencions. En la segona avaria, en aquest cas, es provoca menys d'un quilòmetre de retencions, però s'obliga a obrir un pas alternatiu a la C63, a l'altura de Vidrera, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, més enllà d'aquestes dues incidències, a hores d'ara també tenim, doncs, ja ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Retencions en sentit sud arreu del Nus de la Trinitat per la C58 i B20 a Santa Coloma de Gramenet. A la ronda de dalt es fan retencions des de la Trinitat fins a Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha cues des de Sant Adrià del Besòs i el Fòrum fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també comencen a haver-hi alguns punts amb retencions a la A2 i a la B23, al punt de Pallejà i també Sant Feliu de Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona. Al Vallès, retencions per la C58 des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. I aquest és el moment viral d'avui. Un vídeo d'un avió d'una passatgera a bord d'un vol amb destinació a Tunis. El que podria semblar els crits d'un passatge del terror de Halloween, doncs...
3: Això t'anava a dir, que això és com quan pugen a una atracció de PortAventura, una doncs, mica, no?
4: Doncs... O quan jo poso broquil a la taula, no. I en els nens a casa,
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs lluny d'això, és una altra història,
1: Sí, és un vol de la companyia Turkish Airlines que

0: cobria la ruta entre Istanbul i Tunis el passat 10 de setembre i, com deies, Callerissa, aquest vol es va convertir en una espècie de muntanya russa, eh? Es va convertir en una situació d'angoixa per als seus passatgers perquè una tempesta va impedir l'aterratge en fins a 3 ocasions. Fins a 3 vegades el pilot va intentar la maniobra i durant cada intent l'avió patia fortes turbulències i sacsejades que provocaven aquests crits que, imagina tu, dins l'avió anar escoltant aquesta cridòria i el pànic, no?, que es va desfermar entre els passatgers. Després, el tercer intent fallit, la tripulació va decidir aterrar a un altre aeroport proper, que aquí sí que van aconseguir, afortunadament, aterrar sense complicacions ni ferits.
1: Uau.
2: Fantàstic, doncs mira, l'enhorabona pels passatgers i l'enhorabona per la tripulació per tenir la certesa de buscar un altre aeroport. Les 7 i 6 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: El Barça continua imparable i suma ja 5 victòries seguides a la Lliga.
0: Sí, el Barça va superar el Llevant per 2-4 i manté el ple de victòries a la Lliga, tot i haver patit més del previst en alguns moments del partit. Xavi Espar, Lamine Yamal per partida doble i Adeyemi van marcar els gols blaugranes en un duel en què l'equip de Flick va arribar a tenir una renda de 3 gols. Amb aquest triomf, el conjunt català continua líder i confirma el seu gran potencial ofensiu.
2: Mai estem bé amb l'horari, eh? A mi quan m'ho posen molt tard, digues que vaig a dormir. I quan m'ho posen d'això és que estic fent la mitja.
4: Truca al Tebas.
2: Vas veure el partit,
4: sí,
2: o no?
4: Clar.
2: Sí?
4: Sí.
2: I què tal? Va jugar bé,
4: molt bé. Sí, va estar bé, va estar bé. L'únic que va haver-hi un moment que, saps?
2: Els dos gols de
4: Llevant. Els dos gols van ser errors nostres, però res, cap problema.
2: Tot controlat,
4: no? De 4-4, si els anem fotent de 4-4.
2: Sí. No. Abans ho comentàvem, estava llegint en un digital el cap de setmana que deien... No mira si guanya o no guanya, que ja saps que guanyarà, el tema és per quan guanyarà, no?
4: Però és que si en fots 4, és que no en perdràs, saps què vull dir, partits?
2: No està clar.
4: T'hauran de fotre 5, saps?
2: És molt complicat. Mentrestant, el partit estava parlant de Barça i Llevant, que reforcen la seva bona relació abans del partit, i Rafa Juste aprofita per deixar anar un missatge.
0: Les directives del Barça i el Llevant van compartir un dinar abans del partit a Ciutat de València amb Joan Laporta al capdavant de la delegació blaugrana. Durant aquesta trobada, el vicepresident Rafa Juste va elogiar Lamine Yamal i va defensar que el jove jugador mereix guanyar la pilota d'or per la seva qualitat i per la il·lusió que genera entre els aficionats.
2: Bé, de fet, el propi Lamine Yamal ja va dir que ell és mereixedor de la pilota d'or, entre ell i Mbappé, que diu que són els dos millors jugadors del món. Ho va dir amb un atac de sinceritat. Uh-huh. Mentrestant, Diomandé, el jugador del Madrid, debuta com a titular, però no convenç davant de la seva afició.
0: Ja Diomandé va ser titular per primera vegada amb el Real Madrid en la golejada contra el Rayo Vallecano, recordem 4-1, però el seu rendiment va passar força desapercebut. El jugador costarriqueny va disputar 75 minuts, va generar 2 ocasions i va completar 3 dels 4 regats que va intentar, però va tenir poca incidència en el joc. Mourinho considera que encara necessita temps per adaptar-se al futbol europeu d'alt nivell i millorar tàcticament.

0: Marc Márquez recupera el lideratge de MotoGP amb una nova victòria a Misano.
1: Marc Márquez s'ha situat al capdavant del Mundial de MotoGP després de guanyar el Gran Premi de San Marino i aconseguir el seu segon doblet consecutiu. El pilot de Ducati va aprofitar la caiguda de Marco Bezzecchi per posar-se líder i, tot i que Jorge Martín el va avançar durant la cursa, va recuperar la primera posició i va controlar el tram final. Àlex Márquez i Pedro Acosta van completar el podi en una jornada històrica amb 6 pilots espanyols ocupant les 6 primeres posicions. Márquez i Martín queden empatats a 274 punts, però el de Cervera lidera gràcies a haver aconseguit més victòries.
0: Estava dient bé Gorka bé, perquè el Gorka, hi ha coses que s'han de posar en valor i que no costa res dir-ho. Abans de l'estiu va agafar el relleu de l'Oriol, que era i deia mostra nen perquè és que era com un nen.
2: Sí.
0: Donava la sensació que fos el fill petit del teu fill petit. O sigui, era d'això. I el Gorka va agafar el timó. Clar, aquest programa és un programa que té una activitat tècnica bastant bèstia. I el Gorka ha començat la temporada que dius... Ha fet els deures durant tot l'estiu. Aquest no ha parat d'estar a la taula assajant el bon dia, bona sort, perquè surt
3: el Gorka ha deixat el té, el cafè i tot i ara es fa té, perquè nosaltres som el seu cafè. Jo no puc dar-ne excitació a les 6 del matí, tant que no puc.
0: Per això i per molt més, bé, Gorka, bé. Va, deia que Kimi Antonelli fa un altre cop al cop de gràcia i s'escapa encara més al Mundial de Fórmula 1.
1: Kimi Antonelli ha aconseguit una nova victòria al GP d'Espanya i amplia encara més el seu avantatge al capdavant del Mundial de Fórmula 1. El pilot de Mercedes es va beneficiar d'un cotxe de seguretat virtual que va perjudicar Lando Norris, mentre que Max Verstappen va acabar segon i Norris tercer. El resultat deixa Antonelli amb 81 punts sobre Russell i 101 sobre Hamilton, mentre que Fernando Alonso va acabar 17è i Carlos Sainz es va retirar.
0: I acabem parlant amb un apunt de tenis. Zverev culmina el seu any de consagració amb el títol del US Open. Vas veure també el partit d'Zverev?
2: No.
0: Aquest no, eh?
1: Alexander Zverev, que té 29 anys, per cert, ha aconseguit finalment el seu primer Grand Slam després d'una temporada que es pot qualificar com excepcional. El tenista alemany ha guanyat Roland Garros, US Open, on es va imposar a Ben Shelton en 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. Amb aquesta victòria, Zverev suma ja 26 títols i es consolida com un dels grans noms del tenis mundial. La seva regularitat i la seva capacitat de superar moments difícils doncs, li han permès completar la seva millor temporada i acostar-se al número del rànquing actualment, recordem, en mans de Jannik Sinner.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. A Ràdio 4, Bon dia i bona sort amb Badona 2.
0: Aquí estem immersos ja a la segona hora del Bon Dia i Bona Sort. Aquest dilluns, dia 14 de setembre del 2026, programa 223, el dia en què el sol sortirà d'aquí a 29 minuts. No ho dic bé, això.
3: D'aquí 19 minuts,
0: eh? I es pondrà quan siguin les 8 i 2 minuts. Que voleu mirar per la persiana?
1: Va, mirem, sí, a veure
5: pues
1: si veiem aquí alguna...
5: Sí, clarejava, però estan les persianes baixades.
0: No, però encara no.
5: Estem en búnquer.
0: Fins aquí 19 minuts, encara
5: seguretat.
0: No, en res. Avui falten 102 dies per les vacances de Nadal. L'altre dia l'Ares reivindicava el dia del seu aniversari.
3: Per favor.
0: En falten 127 per l'aniversari de l'Ares Teixidor. I el de la Montse, com que no el diem mai, perquè acaba amb 25 d'agost.
1: Veritat.
0: Ja doncs falten 345 pel teu aniversari.
1: Es farà llarg, això.
0: 345, eh?
1: Mare meva.
0: Molt bé. Aquí estem immersos al Bon Dia, Bona Sort, a control tècnic amb la Laia Casanovas i el Gorka Delgado i a la producció David Alcalde. Per cert, anem al preu just del raïm.
2: Vinga.
0: Dèiem que quin preu és el quilo de raïm blanc sense llavors? Montse.
1: Jo havia dit 3,49.
0: 3,49.
5: Jo havia dit que si ets pagès, 50 cèntims.
0: 50 cèntims.
2: Jo he dit que 4 euros i mig.
0: 4 euros i mig.
3: I jo he dit 5, m'he passat de molt, no?
0: Doncs tu has dit 5.
3: Jo he dit 5. 5.
0: Doncs mira, 5. El raïm blanc sense llavor està a 2,99, la safata de 500 grams, que equival a 5,98 al quilo.
3: Epa!
0: La regidora, que s'emporta el pernil.
5: I el raïm.
0: I tal dia com avui, un 14 de setembre, però del 1960...
1: Es va fundar l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, que sentim tant a parlar últimament. Es va fer a Bagdad.
2: Como dicen sus siglas, es una organización de países exportadores de petróleo. Hasta el jueves la formaban 12 naciones, 5 de Asia, 6 africanas y Venezuela.
6: Controla alrededor de un tercio de la oferta mundial de crudo.
2: Arabia Saudí e Irak son los países que más producen. Su principal competidor es Estados Unidos.
0: I tal dia com avui, però del 1982...
1: Moria l'actriu i princesa de Mònaco, Grace Kelly, després de patir un accident de trànsit el dia anterior.
7: Este beso ha sido para muchos uno de los más apasionados del cine clásico de Hollywood. Grace Kelly era la elegancia.
0: I tal dia com avui, però del 2009.
1: Va morir Patrick Swayze. Ens va deixar aquest gran actor, ballarí i cantant que recordem per pel·lícules com la que tenia aquesta banda sonora.

0: Hem arribat amb aquesta...
1: Que guapo era Patrick Swayze, perdona que ho digui, Vado, però és que si no ho dic rebento. Que guapo, quin actor, quins records, quines coses...
2: Que bé ballava, eh?
1: Que bé ballava, quins ulls, quina mirada, quina veu, quina planta...
2: És que no, no hi ha hagut un altre, eh? Com
1: és, no, gràcies, no, gràcies per ajudar-me.
3: Va ser una gran icona.
4: Home, i tant. Cançons, perdona, pel·lícules com la Dirty Dancing, entre moltes més, Ghost.
2: I alguna cançó la va cantar ell, també, crec.
4: Sí, també va cantar cançons, sí.
3: De tota manera, tampoc tenia un gran repertori cinematogràfic.
1: No li cal més.
3: Passa que precisament això, que les que va tenir van ser cançons... Ai, cançons, van ser pel·lícules que van calar molt i que tenien un gran component romàntic i que això feia que tothom es desfés davant de...
2: És que en veure'l una vegada ja te'n recordaves per a sempre. Sí. La vida, és que hi ha gent que deixa records memorables.
3: Era l'època que també triomfaven actors com Mickey Rourke. Te'n recordes o no?
5: No, jo no recordo res de tot això. Jo...
3: No, a veure,
2: que Mickey Rourke era guapo també, eh? Abans de...
3: Però no te'n recordes de Mickey Rourke?
5: Sí, però ara passa pel costat, saps què vull dir? I no el reconec.
2: Ja, però això mos passaria a tots en Mickey Rourke ara mateix, perquè no s'assembla gens a l'original.
3: Vinga, va, li posem música o no?
1: Va, escolti.
3: Montse!
4: Doncs mira, avui recuperem una cançó...
3: Estàs bé, Montse, o no?
4: Estic molt bé, per què?
3: Sí?
4: Per què?
5: Veig diferent, Montse.
3: Estàs patint
5: passat.
4: Quina mania, és veritat, que em veia diferent l'altre dia. Veig diferent. Jo veig tu, no sóc jo, ets tu.
3: Avui veig... No, però com el cap de setmana has donat tota la festa major del poble...
4: No sé per què dir res, eh? Perquè si no hagués dit res, aquí, res. No m'haguessis fet cap comentari. Home, estic perfectament, però per què ho dius?
3: No, a veure, tenint en compte que l'informatiu de dilluns l'has posat a dimarts, vull dir...
4: Sí, però això m'ho dic... A les 5 de la matinada pot passar qualsevol dia, ja t'aviso.
2: No és culpa de les festes del poble, això.
4: Exacte, és de la son.
3: Va haver-hi alguna cosa destacada, les festes del poble?
4: Home, van tenir el concert de la Ludwig Band, per exemple, que van tocar molt i molt bé, un concert molt recomanable. És que tienes fan moltes coses, El pilla-pilla zombi per nens, què més us puc dir? Sessions de DJ, bé, l'ambient, trobar-te la gent del poble, trobar-te tothom, això m'encanta.
5: Ja has fet de pregonero, no? De la festa major.
4: No, en pregonera no. No, jo presento algunes coses del poble.
3: I tampoc has fet mai el brindis de festa major, encara?
4: No, és que això crec que no es fa, el brindis de festa major.
3: No, això ho fem a Caldetes, que qualsevol excusa és bona.
4: Per brindar, eh?
5: De festa major i de la festa major, també.
3: Parleu tots alhora, truqueu als familiars i poseu el mòbil aquí, també parlin.
4: Doncs vinga, va, una mica de música a càrrec de Swedish House Mafia, aquest supergrup suec de grans DJs i productors d'aquest país, que és una potència mundial de la música de ball, no només de ball, de la música en general. Suècia, doncs, que per cert han tingut aquestes eleccions.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: 9 minuts, seran 2:15 de 8 del matí. Si avui aneu al quiosc, quan fa que aneu, que no aneu al quiosc vosaltres?
4: Què és un quiosc?
0: Doncs si avui aneu al quiosc, hi trobareu... Home, hi ha molta gent que va al quiosc encara,
5: no, eh? T'anava a dir, a comprar cafè.
4: No ho sé, a Cardedeu els han tancat tots, n'hi havia 5, no en queda cap.
0: És que potser n'hi havia masses, no?, per ser tan petit Cardedeu.
4: No, però és veritat, 20.000 habitants, eh? Tampoc et pensis, eh?
0: Quants habitants té?
4: 20.000.
0: Cardedeu hi ha 20.000 habitants?
4: Sí.
0: En sèrio?
4: En sèrio?
6: No, és gran,
4: estic,
6: és gran, Cardedeu.
0: Vinga, doncs si avui aneu al quiosc, no a Cardedeu, doncs trobareu això a la premsa escrita.
6: La Vanguardia avui titula "El sector de l'automòbil afronta a Espanya una reconversió difícil". El País destaca "Codi vermell en la IA. El vertigen paralitza les tecnològiques". El Periódico diu "La població reclusa puja i frega els 10.000 presos". El Mundo titula "El Tribunal de Comptes lliura un pendrive amb els donants del PSOE". El diari Ara diu "Freca frec entre Esquerra i Dreta a les eleccions de Suècia". La Razón titula "El Gran Premi d'Espanya corona Antonelli i el circuit de Madrid". I el diari ABC avui destaca "Dirigents del PSOE rebutgen Zapatero en els seus actes de campanya".
0: La premsa esportiva catalana ha coincidit amb el titular, eh?
6: Sí, Mundo Deportivo i Esport titulen avui "Ple al 15" en referència als punts del Barça a la Lliga.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, ràpidament, anem a l'estudi coincidint amb la festa major de Tiana i que la Montse no ha perdut cap acte de les activitats que hi havia. Diu que el cap de setmana passa factura, la festa es queda al cos i el dilluns arriba amb interessos.
6: Ai!
0: I és que un estudi amb més de 4.600 treballadors va analitzar com els horaris de son durant els dies laborables i els dies lliures es relacionen amb l'estrès. Els investigadors van observar que les persones amb més de 2 hores de diferència entre els seus horaris de son tenien més probabilitats de presentar un nivell elevat d'estrès laboral.
6: Home, ara ho entenc tot.
0: Això és el que els experts anomenen com a social jet lag. Durant el cap de setmana, el nostre rellotge biològic es posa en mode dissabte i de cop arriba el dilluns. I què passa? Toca activar el mode oficina. El problema és que el cervell no rep el canvi d'horari amb gaire entusiasme. Altres investigacions han relacionat que aquest desajust amb alteracions del son i del ritme circadiari. En resum, el cap de setmana pots allargar la nit, però el dilluns no oblida res. I si diumenge a la nit el teu cervell encara està pensant en el dissabte, probablement dilluns al matí necessitarà uns minuts o unes quantes hores per recordar què és exactament això de treballar. Ha quedat clar?
6: No, m'ha quedat claríssim. Escolta, aquesta notícia sembla feta per mi avui, eh?
0: Doncs per això l'he fet, bàsicament.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador. She sits on her ass, he
0: works his hands to the bone to kill the money every day. Apartem les criatures i anem directament als adolescents, eh?
4: Ara.
0: Perquè avui amb el pare Marc abordem el tema de... el telèfon mòbil.
4: El telèfon mòbil, sí. Dilluns passat vam parlar del primer dia a l'institut. I acostuma a ser en aquesta època que els nens i nenes doncs, comencen a reivindicar la necessitat extrema, subratllo extrema, de tenir un telèfon mòbil.
0: Bueno, i sovint abans i tot, eh?
4: I sovint abans. Eh? Però en el pas a l'institut sí que allà ja és caixa o faixa. Que si tothom el té, que no es podran relacionar amb ningú...
7: De quina edat ja estem parlant, perdó?
4: 12, 13.
6: 12, 13, clar.
7: 12, 13 ja tenen tots, no?
6: No.
7: No, perdoneu, em va bé...
4: Lo seu seria que no el tinguessin fins al 16,
0: perdona,
4: saps què vull dir?
0: Perdona,
4: 17.
0: Dius un no molt contundent. Quasi tots el tenen.
7: Pensava que em deies a mi.
4: Jo crec... lo normal al meu entorn era que o just abans d'entrar a l'institut, o just entrant a l'institut, diríem, se'ls bategés amb el telèfon mòbil.
0: Exacte. Val?
6: Hi ha la batalla, no?
4: I llavors, si entren el primer dia i no el tenen encara, és quan, bueno, ja hi ha el drama,
7: drama absolut.
4: Vale? Que si tothom el té, que si no es podran relacionar amb ningú, que ells ja són responsables, que només l'utilitzaran per coses beneficioses. Una quantitat de mentides tan gran que els podria signar Donald Trump. Però, i els pares i mares, què fem? Doncs comprar-los el telèfon, val? Així els tenim localitzats, així podem contactar si tenen algun problema, i així no hem d'aguantar, bàsicament per això ho fem, que som els pares més xungos de la galàxia, val? Jo el que us vinc a dir és que us puc dir que donar-los un mòbil, la veritat és que és com donar-los droga, val? Clar que els agrada, però mai més podran viure sense ell, i en qüestió de dies, doncs, tota la seva vida estarà allà dins, i no hi tindreu accés, ni a les converses, ni a les fotos, ni als vídeos, ni als pensaments, ni a les aficions, i us morireu per tenir-hi accés allà dintre. Demanareu la contrasenya, la intentareu esbrinar, estareu quan estan dormint intentant posar els patrons allà amb el dit, els amenaçareu i no ho aconseguireu. A més, en molt poc temps començareu a notar que el xaval comença a parlar raro, val? Que si fermeja aura,
7: bro,
4: que
7: bro,
4: si
7: bro,
4: aquest bro. Altre està cuquet o cuinat, que si falta l'hora, que si tindrà un crash out, en fi, no entendreu una puta merda. I sabeu què us dic? Que millor. Que no els intenteu entendre, val? Que es tracta ja una mica d'això. Però no ens despistem. El tema clau aquí és què fem els pares amb el mòbil. Li comprem o no li comprem? Què s'ha de fer?
7: Comprar-li. Per no sentir-lo.
2: No, home, jo crec que s'ha de comprar, però després posar-li...
7: Uns límits, no? Establir uns límits, uns horaris...
2: Ahir vaig agafar el meu fill i vaig dir, escolta'm tu, ja n'hi ha prou, sí, prou de mòbil. Jo vaig treure el mòbil i li dic, llegeix, si vols ser algú en aquesta vida, has de llegir, fill meu. Llegeix una mica... No, de veritat, veritat. Li vaig treure el mòbil i li vaig fotre un llibre. I vaig marxar...
7: Però si el teu fill està tot el dia mirant bicis, encara rai, pobre.
2: Mira bicis, però entre les bicis surten coses.
4: I què va passar? Doncs que a la que vas marxar, què va fer?
2: Doncs que vaig tornar i em va dir... M'he llegit 40 pàgines.
4: Sí.
2: No, de veritat,
4: sí, sí.
2: De veritat.
4: Segur que sí. M'ha estat llegint tota la tarda.
2: Que
4: Dostoyevski, no? Va agafar.
2: Escolta'm, el problema no és que tinguin el mòbil, el problema és l'ús que li dones al mòbil.
4: Exacte, com sempre.
7: I però com els adults, també, eh?
4: És que ara, aquí, clar. Aquí ha replat el clau, aquí.
7: És, i jo que
4: han
7: no
4: hagut de venir de Lleida, han hagut de venir l'Àrex.
7: D'Horta, jo sabia que volies arribar aquí per revisem-nos abans nosaltres, no vols dir?
4: A veure, jo també us dic una cosa, eh? A l'institut l'han prohibit. Tampoc deixen veure, vapejar o drogar-se. Deu ser per alguna cosa.
2: Sí, no, està clar.
4: I jo el que us diria és, el que deia una mica l'Ares, prediqueu amb l'exemple. Oi que ells no els convé? Doncs a vosaltres tampoc. Deixeu el telèfon en un calaix i només mireu-lo 45 minuts abans de sopar. Oi que no mola? Doncs amb ells encara menys.
2: No, està clar. I a més,
7: clar,
2: els hi obre un univers que poden tenir accés a tot i a tothom. I
4: la dependència. La dependència. Treure-li el telèfon, no una estona perquè llegeixin, sinó un dia, dos dies, tres dies, és absolutament angoixant per ells.
6: I llavors arriben les dades del PISA, eh? Jo només ho
4: no,
6: deixo.
4: No, només arriben les dades del PISA. I després a l'hora de prendre segons quines decisions.
6: Moltes coses.
4: És a dir,
6: clar.
4: És que ha canviat molt. Ara ja, si voleu, poso una miqueta sèrio, eh?
2: Però sisplau.
4: Les coses han canviat tant, és a dir, quan nosaltres no teníem telèfon, no? Llavors volies, t'agradava una noia, havies d'anar i dir-li. I t'havies d'exposar. No feies swipe amb un costat o un altre. No li enviaves un emoticono d'una flamenca. Saps què vull dir? Si volies una hamburguesa, havies de baixar, anar a la botiga, comprar l'hamburguesa, fer-te l'hamburguesa. No venia un tio amb un patinet més pringat que tu i te la portava, saps? Llavors, inclús la paciència, el tema d'esperar les coses, el tema de no tenir-ho tot immediatament, que no només és el telèfon i la tot, eh? Les compres d'Amazon.
2: Per tant, el mòbil a partir de quan?
4: Quan més tard, millor.
2: Com més tard, millor.
4: Quan més tard, millor. Ara, aguantar la pressió de pare xungo és pràcticament impossible, eh? És pràcticament impossible.
2: Tu has estat pare xungo, tu?
4: No he estat pare xungo. Jo, no? Quan em van entrar a l'institut, allà van tenir el telèfon a sobre la taula perquè no em prenyessin.
2: Vinga, 2:15. Gràcies, Radorta. Hem arribat a 8:15 del matí. És dilluns 14 de setembre del 2026. El dia que ens sabem que la crisi migratòria marcarà l'agenda política de la setmana. El govern ha habilitat un nou centre per 900 migrants.
6: Sí, l'executiu assenyala que ja hi ha 4.500 en espais d'acollida temporal i que espera arribar a les 6.000 places els propers dies. De la seva banda, el govern de la ciutat autònoma exigeix el desmantellament de l'assentament a la platja prop de la Dessaladora per qüestions de salubritat. A la platja del Trampolí es va produir ahir un apunyalament durant una baralla i ja hi ha hagut diverses detencions.
2: Mentrestant, el president de la Generalitat, Padovilla pronunciarà avui una conferència a les Drassanes de Barcelona.
6: Un discurs que arriba just quan es troba a l'equador del seu mandat, en què dibuixarà el full de ruta que Catalunya necessita per als pròxims anys, marcats per temes com l'habitatge i la transició climàtica. També presidirà dimecres la celebració oficial de la Diada fora de Catalunya. Enguany es trasllada a Extremadura amb la intenció de retre homenatge i reconèixer la contribució de milers d'immigrants extremenys a la societat catalana.
2: A Suècia, el bloc d'esquerres, l'actual oposició, guanya les eleccions amb un avantatge mínim sobre el bloc governamental.
6: L'oposició de centre-esquerra encapçala l'escrutini a les eleccions generals de Suècia celebrades aquest diumenge amb un avantatge mínim del 49,5% enfront del 49,1% del bloc de dreta del primer ministre conservador Ulf Kristersson. Dimecres vinent s'acabaran de comptabilitzar els vots procedents de l'exterior.
2: I Donald Trump rebutja la desacceleració de la IA que molts experts demanen.
6: El president nord-americà diu que els que demanen una desacceleració són forces negatives i ha afegit que Estats Units està guanyant la Xina en la cursa de la intel·ligència artificial i que no pensa baixar el ritme. Unes paraules que contrasten amb les del líder demòcrata, Hakeem Jeffries, que ha demanat al Congrés actuar amb urgència per alentir la intel·ligència artificial.
2: I acabem amb Escòcia, Gales i Irlanda del Nord. Irlanda del Nord es reuniran avui per exigir un referèndum d'independència.
6: Els líders sobiranistes es reuniran avui, segons el diari The Telegraph, una reunió que es produeix després que Donald Trump es mostrés a favor de la reunificació d'Irlanda.
2: Anem pel temps.

0: Avui el temps serà xafogós, una xafogó que anirà incrementant de cara al proper dimarts i que sembla que ens donarà una petita treva de part a partir de dimecres.
1: Les temperatures avui, però, pujaran de manera general a Catalunya i el sol serà el protagonista durant bona part del dia. A l'interior se superaran els 30-32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. També es podrien fregar els 35 graus. La costa farà menys calor, però la humitat mantindrà aquesta sensació de xafogó, recordem, en la prèvia d'un episodi de calor intensa per demà dimarts.
0: No sé si heu estat al cap de setmana a la platja.
2: No.
0: Cardedeu, no,
2: a la platja de Cardedeu no.
0: No, ni platges, ni quioscos, no teniu res.
2: No tenim res, no tenim res.
0: Tu has estat a la platja cap de setmana?
3: Jo, quasi que no he anat ni a l'estiu de la calor que feia.
0: Doncs, escolteu-me, o sigui, era una meravella estar a la platja aquest cap de setmana. Corria una brisa marina, bueno, almenys a la costa central, eh? Perquè igual a l'Empordà estava fent, no ho sé, eh?
4: Jo vaig tenir fred dissabte a la platja, ja et dic. És veritat que no estava a sorra, estava en un restaurant al Passeig Marítim, i està refrescant una mica,
3: pues
4: eh?
3: Si la paella que et vas menjar tenies fred,
4: pues,
3: guapa.
4: No, pues crec que va ser d'això, no? Allò de, oi, ara... No, no,
0: al vespre feia fred al Maresme, eh?
4: Sí, sí.
0: En fi, que estava molt bé la platja. Jo crec que és la millor època de l'any per anar a la platja. Anem cap al RAC, a veure com tenim la xarxa viària a aquesta hora. RAC, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació. La segona obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, a hores d'ara també tenim ben formades les retencions habituals amb molta intensitat. Als voltants de Barcelona tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que en direcció Barcelona deixen retencions de retruc a les dues rondes en sentit sud. També tenim retencions al vessant Vallès, on es fan retencions a la AP7 des de la Roca fins a Montornès del Vallès i també des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, tot plegat en sentit sud. També hi ha retencions cap a Barcelona a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 des de Caldes de Montbui. Pel que fa al Llobregat, cues també cap a la capital catalana per la A2 i la B23 durant 6 quilòmetres des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: De seguida anirem al concurs del Bon Dia, Bona Sort. Ja m'anticipo, eh? Avui regalem... encara ho fem, eh? Però podeu anar trucant al 900-630-630 perquè avui al concurs ens envoltem del millor art i cultura. Anem directes cap a l'espai de Carmen Thyssen, un dels grans referents artístics del nostre país. Donarem un parell d'entrades per descobrir les seves exposicions i gaudir d'una experiència cultural de primer nivell. 900-630-630. Ja podeu anar trucant al telèfon del Bon Dia i Bona Sort. Però abans, ara que estem immersos en un món on les fake news estan a l'ordre del dia, l'Ares Teixidor ens intentarà colar o no una fake news.
1: Així
0: que, escoltem la cançó i a debatre si aquesta... La cançó, la notícia, i a debatre si aquesta és real o és més falsa que més d'una persona que conec.
1: Us explico. Avui marxem fins a Ciudad Real. La Policia Nacional entra en una finca per desmantellar una plantació il·legal i durant el registre es troben 3 cangurs vivint dins la propietat. La història comença amb una operació policial bastant convencional. Els agents investigaven una finca de Malagón, a Ciudad Real, perquè sospitaven que allà hi havia una plantació il·legal de grans dimensions. Doncs bé, quan hi entren, efectivament, localitzen més de 1.000 plantes i tot el material relacionat amb el cultiu. Fins aquí podríem dir que entre dins del que esperes trobar en una operació d'aquest tipus. Però és que el problema és quan continuen inspeccionant la finca i de sobte apareixen 3 gualabís. Per entendre'ns, són aquests animals australians que són molt semblants als cangurs, però en format petit. O sigui, tu ets policia, entres buscant una plantació clandestina i de sobte, en algun moment del registre, t'has de preguntar, escolta, això que acaba de saltar, què és? Però és que els gualabis no estaven sols. A la finca també hi havia 14 gossos, 3 vedells i 2 cabirons.
2: No, però...
1: Això ja no era una finca, nois. Això ja començava a semblar un càsting d'un documental de natura. I, evidentment, clar, quan apareixen animals exòtics en una situació així, doncs s'ha de comprovar d'on han sortit, si tenen la documentació corresponent i en quines condicions es troben. Aquesta és la notícia. És real o m'ho
2: he
1: inventat?
2: Ai, no ho sé. Jo he vist massa animals aquí i lo dels cangurs, a mi, si a Ciudad Real has dit...
1: A Ciudad Real.
2: No em quadra massa.
3: És que
2: no ho sé.
3: Jo no em puc imaginar com van importar estos animals australians hasta aquí i... Crec que ha de ser bastant difícil.
0: Són
3: per
0: natius,
3: no
0: són natius. Són natius.
3: No, per sí, no dir impossible, sí, deu ser, sí, de Mataró, com tu.
0: Són natius, són natius.
4: Jo et diré
3: jo
4: que és veritat.
3: Jo crec que és mentida, mira.
4: Si m'haguessis dit cangur, el cangur és molt gros. Però el gualabí, que ja sabeu que jo miro tots els documentals d'animals, el gualabí és petitó.
0: El gualabí
4: i llavors sí que... el gualabí t'hi cap a la maleta de cabina, saps què vull dir? Llavors jo et diria que sí, que és veritat.
1: Doncs redorta... És veritat.
0: Oh,
1: és una notícia real.
2: Wow.
1: Real. Sí, va passar aquest estiu a Malagón, a Ciudad Real. Durant l'operació, la policia va localitzar més de 1.000 plantes. Ningú s'ha sobtat amb la notícia de que van trobar 1.000 plantes.
0: Això està bastant ordre al dia.
1: Però dins de la mateixa finca, efectivament, hi havia 3 gualabis, 14 gossos, 3 vedells i 2 cabirols. I la història la va recollir doncs, fa no res el País de Nou a partir de la informació policial. Jo crec que la policia... Tu imagina't, no? Aquell policia que entra en aquell torn no s'imagina que acabaria desmantellant una plantació
3: i tots
1: també...
3: aquests animals estaven col·locats.
4: Sí, estaven ben col·locats.
1: No tinc informació, callaris.
3: Perquè, claro...
0: Gràcies, Ares. 2:48 d'avui del matí.
5: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Atenció, perquè dèiem avui, regalem entrades, ens envoltem del millor de l'art i la cultura, anem directes cap a l'espai Carmen Thyssen, un dels grans referents artístics del nostre país. Podeu trucar al 900-630-630, regalem un parell d'entrades per descobrir les seves exposicions i gaudir d'una experiència cultural de primer nivell en un entorn únic per deixar-se portar per la bellesa de la pintura i la creativitat dels grans mestres. Ja heu estat aquí o no?
2: No.
4: És el de Sant Feliu de Guíxols o és a Barcelona?
0: És el de Sant Feliu de Guíxols o el de Barcelona?
4: Perquè hi ha un museu a Sant Feliu, de la Thyssen,
0: sí?
4: I no sé si a Barcelona també hi és o no.
3: No, a Barcelona lo que volen és crear-lo.
4: És crear-lo, no?
3: Perquè han estat a l'antic Cinecomèdia.
4: Deu ser el de Sant Feliu de Guíxols, eh? Que només anar a Sant Feliu ja està molt bé, si vagis o no vagis al museu. Si vas al museu, encara més.
0: A veure, no puc fer campanya, però a Sant Feliu de Guíxols és el restaurant del meu germà, que es menja molt bé.
4: Veus? Si tens el plat sencer. Si tens el plat sencer. Vas al museu, vas al dinar, vas a la platja...
0: Bueno, ens podem regalentar pel museu, pel dinar...
4: No
0: s'estira ni amb mi.
4: No.
0: Es menja molt bé, eh?
4: Doncs hem de fer el dinar de Nadal allà, aquest any.
0: Vinga,
1: va.
0: Vinga, va, anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort. Hola.
6: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
6: Amb Elisa.
0: Com estàs, Elisa?
6: Molt bé, caminant cap a la feina, o sigui, la primera feina, molt bé.
0: Molt bé.
6: De dilluns.
0: Entenc que la feina deu estar prop de casa, no?
6: Sí, una miqueta. Home, si relativament, va... la primera sí. Sí, si vaig caminant perquè així faig exercici de bon dematí.
0: Ah, així m'agrada. Quantes feines tens tu, Elisa?
6: Dos, i a més estic estudiant turisme, o sigui...
3: Visca tu.
0: Molt bé, i encara et queda temps d'anar a museus, eh? Està molt bé, això, eh? És fantàstic.
6: Sí, si em deixeu, sí. També faig pràctiques els caps de setmana de turisme. O sigui, perfecte, tots plegats.
0: Doncs ja està, doncs ja tens el pack sencer. Escolta'm, que res, que les entrades són teves, que vagi molt bé el dilluns i sobretot...
6: Moltíssimes gràcies.
0: I gràcies, mana'm.
6: Vaig parlar amb tu fa... anys, per lo menys.
0: Quants? Perdona. Perdona, que s'ha tallat.
3: 15 anys.
0: Home,
6: Déu... Com a mínim, sí.
0: Perdona, digues. No, digues, perdona.
6: No, encantada que segueixis igual de bé amb aquesta energia.
0: Moltes gràcies.
6: I amb aquesta parxa que ens dones cada dia.
0: Molt bé, home, diu que 15 anys, és que 15 anys. Mm. Poca broma, 15 anys.
3: Sí.
0: Poca broma, 15 poca anys. Broma. Escolta'm, i...
6: Una filla com tu, digue'm.
0: Que vam parlar per la ràdio.
6: Sí, vaig trucar en programa.
0: Ui, és que es talla, llàstima.
1: Quina pena, Elisa.
4: Una fan que truca i es talla, eh? És que de veritat que...
6: Un besito per tots.
0: Molt bé, per tu igualment. Gràcies. Gràcies per igualment. Seguir, per seguir aquí la teva fidelitat. Una forta abraçada. Gràcies.
6: Ara és un
1: petonet. Adéu. Besitos, adéu.
0: Bon dia i bona sort. Vinga. Va, anem a un dels moments Amy Winehouse avui, no?
2: Sí,
0: avui toca, eh?
2: Clar, home, avui hagués fet 43 anys la grandíssima Amy Winehouse. Sí.

0: Doncs avui és la que toca recordar a les tot l'any. Una dona que va marxar de manera precoç, una gran artista amb una veu privilegiada que, malauradament, les drogues se la van portar per davant.
1: Va ser una renovació del soul britànic als mitjans dels 2000, quan va aparèixer la seva gran veu. I avui recuperem les 5, o no, 5 de les seves cançons més importants, perquè en té moltíssimes. Aquesta és una d'elles, This Rayon Day Round, cançó que s'incluïa dins un àlbum que es deia precisament com aquesta cançó. No!

0: És el tema Rehab. No, perdoneu, no es deia l'àlbum així, l'àlbum es deia Back to Black, el nom d'una altra cançó que també incluïa el disc, però aquesta va ser la cançó de presentació, el single de presentació, Rehab. Una altra cançó que també incluïa aquest grandíssim disc.
1: Amants d'Amy Winehouse?
2: Home, jo, mira, quan heu dit que avui parlaríeu d'ella, he pensat tot el que ens han perdut d'esta gran artista. És a dir, tot lo que, imagineu tot el que hagués pogut fer Amy Winehouse des de que va desaparèixer fins ara en una edat de maduresa, de millora de tècnica. O sigui, ens han perdut moltíssim. Una pena enorme.
0: Sí, sí, una bona reflexió.
3: Increïble.
1: Sí,
3: sí, sí. Referent absolut, referent absolut.
1: Escolteu de forma sovint? És música recurrent a la vostra vida?
3: Sí, sí. I té un disc amb Tony Bennett, que és increïble.
2: Deliciós.
3: És increïble. Molt més de jazz, molt més... Però sí, sí, és pèls de punta.
2: Sí, sí, sí.
1: Veus que bé?
2: Totalment.
0: Una altra de les seves clàssiques, You Know That I'm No Good.

0: canto. Millo que no, millo que no.
1: I el Beckham Millín també s'ha... No? Que dic, també s'ha de dir que lo Beckham ha envellit totes les seues cançons, eh?
0: Sí, és
1: a dir,
0: veritat,
1: que des d'aleshores... O sigui, que això vol dir que va crear clàssics i que en molt poc temps com a artista ha deixat un llegat enorme.
2: Correcte, i a més, el que tu dius, i totes, una gran majoria, aquest àlbum que està entre els millors de la història de la música, sense dubte, que és Back to Black, que ara sí titula aquesta cançó.

Si abans el Marc Redorta parlava de les col·laboracions amb Toni Bennett, una altra també de destacada a la seva carrera va ser la que va tenir amb el DJ i productor Marc Ronson, que plegats van fer aquesta meravellosa Valerie.

0: Malauradament va marxar massa aviat i veus imatges de, dels darrers concerts. No sé si va ser una imatge del darrer concert que era esperpèntica, que no s'aguantava.
1: Feia molta llàstima, estava molt prima, estava absolutament perduda i no va tindre el suport a casa. Recordem que son pare va aprofitar la fama de la filla per gravar un disco. Ell.
2: Mare meva.
1: No diré res més.
0: Molt bé, a part dels problemes que tenia, un diagnosticat era... Hi havia un reportatge que em parlava sí. i que a més ho explicava de forma molt, molt ben il·lustrat, que tenia el símptoma del TLP, el trastorn del límit de personalitat, i que això també era una de les conseqüències que la va portar en l'estat final que va acabar amb la seva vida. Això no vol dir que la gent que pateixi TLP hagi d'acabar com l'Amy Winehouse, però vull dir que va ser una de les coses afegides a totes les que tenia, com l'addicció, etcètera, etcètera. Montse, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Tardaria un truquillo o no?
2: M'encantaria.
0: Doncs, mira, com que és dilluns,
2: sí?
0: com que ho fas tan bé,
2: sí?
0: te'n donaré tres núvols.
2: Home, fantàstic.
0: Avui al Truquillo són tres subtemes que sorgeixen del tema com treure les taques més difícils de la roba.
2: Epa, interessant.
0: La primera, sabó de Marsella. Mulla la taca i frega-li directament el sabó. Deixa-la actuar uns minuts i després renta la peça normalment. És especialment útil com a pretractament abans de posar la roba a la rentadora.
2: No ho sé. Segur que funciona.
0: Para un moment, què vol dir?
2: No, que segur que funciona, però jo no ho veig aplicant-lo a la meva vida diària. Si amb prou feines tinc temps per posar rentadora, com vols que faci pretractament abans? No puc.
0: És fregar.
3: Després vas així, amb les taques aquestes.
2: No, vaig neta i polida. Vaig neta i polida.
0: No,
2: home,
0: no. És que no ho entenc.
1: Confirma que Montse fa bona olor.
0: Fregar, deixar uns minuts... Deixar uns minuts i després...
2: Que no tinc temps, Badó, no tinc temps.
4: A nosaltres, si no ens dones vinagre, no ens dona...
3: Exacte, o bicarbonat.
4: A més,
3: o bicarbonat.
4: És el que ens agrada.
0: Bicarbonat.
4: Epa!
3: Ja podem guardar el sabó de Marsella.
4: Ara sí ens hi trobaràs, a la Montse i a mi. Sí,
0: barreja bicarbonat amb una mica d'aigua fins a formar una pasta, aplica-la sobre la taca, frega suaument i deixa-la actuar uns 15 minuts.
2: Buah.
0: Després renta la peça amb el programa habitual.
2: 15 minuts, ara tio, ho veus, mare.
1: 15 minuts.
0: Per cert, quin programa feu servir vosaltres? Quant de temps?
2: 60.
0: 60.
1: Jo faig servir o el molt curt o el molt llarg. Depèn.
2: Depèn. Dues hores, també.
0: Una hora.
4: Esteu gastant massa aigua. La factura ho notareu. Ha de ser el programa més llarg, nois, us portaré truquillos per a gastar
0: però
4: menys.
0: Però què dura el teu?
4: El més llarg que hi hagi, 3 hores.
2: I gasta menys aigua, aquest programa?
4: Sí, clar, que gastes menys diners.
0: Vale. Sí. Va, anem a... Jo faig 39 minuts.
4: Què dius, Badó? Una ruïna, això.
0: Ah, sí?
1: Semàfor vermell.
4: Perquè s'ha de calentar l'aigua de 0 a molt pocs minuts.
2: Ah, veus?
4: Calenta, llavors clar. Això...
2: No sabia, boníssim. Això,
0: vinga, va, llimona. Barreja suc de llimona amb aigua i aplica'l sobre la zona tacada. Deixa-la actuar durant uns minuts abans de posar la peça a la rentadora. No esperis que faci forat la llimona. Pot ser especialment útil per a marques de suor i per recuperar la blancor. Doncs vale. ja ho tenim, vinga, va.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Atenció, perquè estem d'enhorabona, no?
1: Home, estem d'enhorabona perquè el dissabte ens vam llevar sabent que Lady Gaga ha estat mare. És que, clar, imagineu que el que li cantarà, quines cançons de bressol li cantarà Mother Monster a la criatura. Doncs el dissabte ens vam portar la sorpresa de que havia estat mare perquè havíem vist que a Page Six apareixien unes fotos d'ella portejant una criatura recient nascuda. De moment no sabem ni el sexe, ni el nom, ni la data de naixement d'esta criatura, però aquí el debat és un altre. És si ha estat un embaràs secret, si ha estat una adopció d'un nen bebè o si ha estat un ventre de lloguer. No hi ha confirmació oficial de cap d'aquestes coses.
4: Esperem que no sigui lo tercer, perquè me cago als peus, Lady Gaga.
1: També ho desitjo intensament, però a hores d'ara tinc dubtes, perquè l'última vegada que vam veure Lady Gaga va ser l'abril, que va acabar una gira mundial en dos concerts al Madison Square Garden de Nova York i tenia la panxa planíssima i d'això fa 5 mesos.
2: 5 mesos. Home, a veure, podria ser, eh? Si és l'última aparició i l'última exposició, podria ser que estigués de molt poquet i que ara doncs hagués tingut... Podria ser, però és veritat que...
1: Déu
2: no sé, t'escolte,
1: Déu t'escolte, perquè jo tenia molta fe en Lady Gaga. En fi, ella sempre havia explicat que volia ser mare, era el seu somni, i bé, no sabem res més, només sabem que porta 6 anys en lo xicot.
0: Després d'aquesta actuació, hi ha hagut més actuacions de Lady Gaga?
1: No, va desaparèixer, no l'han vist més fins ara.
0: Pinta que sí, no?
2: Pot ser, no ho sabem.
1: És que tenim arguments a favor i en contra de tot.
3: Però pot haver nascut en 8 mesos, la criatura, per exemple. Saps què
0: també,
3: vull dir?
0: O 7 mesona, també.
2: No, però al primer embaràs, vull dir, fins al quart, cinquè mes, no es nota una mica la panxa.
4: No,
2: és
4: tant de bo fos així, però té pinta... Aquesta
1: mira,
4: dona
1: ella té...
4: ha utilitzat uns altres mètodes.
1: Ella
4: no?
1: té fibromialgia i se li ha diagnosticat lupus i llavors, entre això i la vida, diríem, agitada i l'edat que ja supera els 40 anys i tal, hi ha qui diu que és altament probable que hagués sigut un subrogació. Clar, hi ha altra gent que opina, doncs això que esteu opinant vosaltres, no? Que és com a lo millor dona temps, no? En el temps que no l'han vist.
0: Escolta'm, com que estem especulant, ja sí, sí, sí, la notícia, ja la direm.
4: Exacte.
0: Rosalía i Loli Bahia fan el seu primer petó en públic.
4: Fins que!
1: Para aquesta, per aquest moment, èpic, visca. Hemos acostat, perquè diríem que porten un any juntes, més o menys, des que nosaltres ho sabem, i encara no hi havia hagut mostra d'afecte. Bueno, sí, no tenim en compte que anar tot el rato juntes pel carrer i acompanyar-se per tot el món és una mostra d'afecte enorme que molts voldríem. Però bé, van anar al Open dels Estats Units i davant de tots els paparazzis se van fer un petó, s'ha de dir un petó tímid, però els llavis, que ens ha servit de confirmació, ja està, stop, dir que són amigues.
4: Ja n'hi ha prou. Són amigues, són
1: no
4: parella.
1: No són amigues, ja ho podem dir. Molt bé, gràcies. Rosalía, la foto ha sigut molt viral. Són guapíssimes. Rosalía està acabant la gira, per cert, que per això està als Estats Units, o sigui que ara al mes de setembre farà els dos últims concerts de Lux i a Miami, i després d'això pues, la veurem.
0: Ja acaba?
1: Espero que per Barcelona.
0: Perdona, acaba la gira als Estats Units?
1: La gira als Estats Units acaba este mes en dos concerts a Miami.
0: No, però acaba ja la gira de...
1: Acaba la gira.
0: De Lux?
1: Acaba Lux.
0: Ja s'acaba?
1: Lux, sí, cariño, ho sento. Ho sento, em
4: sap. I no l'han vist, la doi, no l'han vist.
1: Me sap greu la teua decepció, però no et preocupes perquè és molt jove i en farà més. No et preocupes, no és com Celine Dion.
0: Doncs em deixes més tranquil, eh? I atenció perquè Alejandra Hanover anuncia que es casa.

0: Sí, sí.
1: Allò que l'amor està a l'aire...
2: Sempre, sempre.
1: Mireu bufar molt, perquè no hi ha manera...
2: Bueno, ja arribarà. Està.
1: No, de ser està.
2: Ja t'arribarà.
3: És com el coronavirus, està a l'aire, però has de respirar-lo perquè et mani.
1: Respiraré més fort.
3: Respira profundament. Doncs sí, Love is in the Air a Mònaco. Alejandra de Hanover, per si algú no ho sap, és la quarta filla de Carolina de Mònaco, que molta gent no sap que la va tindre, només coneix els tres grans. Doncs és la quarta filla de Carolina de Mònaco que la va tindre fa 27 anys en Ernest de Hanover. Se casa en Ben Sylvester Strautmann, que és un noi d'origen alemany, afincat també al Principat de Mònaco, ric com tots els que viuen allí.
1: Sí, d'una família modesta, no?
3: Exacte, classe obrera de Mònaco de tota la vida.
4: De les faveles de Mònaco.
3: De les faveles de Mònaco, exactament. Tenen els dos 27 anys, porten 10 anys junts, és que a mi aquestes coses m'al·lucinen. I es casen, han decidit casar-se, i serà el primer casament reial de Mònaco des del 2009, quan se va casar Carlota Casiraghi i en Dimitri Rassam, i Lluís i Maria Ducret, que es van casar també aquell mateix any, cosins tots del...
1: Perdona, tu per cobrir la notícia, tant per aquest programa com pel diari Ara, te'n vas allà?
3: No, a Mònaco a mi no em deixen entrar, carinyo, per pobre.
1: En serio?
3: Claro, home, per favor, soc periodista, anesten els salaris que es cobren, no puc ni pagar-me el bitllet ni de bus per a Mònaco.
1: En fi, i atenció a unes imatges que les darreres hores han colpit, sobretot per l'emoció tant del públic com de la pròpia cantant, i és que Celine Dion triomfa a París en el primer dels seus 26 concerts seguits. La veritat és que posa la pell de gallina quan dona l'agraïment final.
3: Totalment.
1: Després de poder tornar a cantar i de la força que ha hagut de posar per superar les seves adversitats de salut.
3: Efectivament. Celine Dion ha tornat i It's All Coming Back to Me Now. És que és la cançó del moment. 6 anys retirada per malaltia, per una malaltia autoimmune, que es diu malaltia de persona rígida, que provoca espasmes i que li havia impedit cantar perquè li ha afectat les cordes vocals, que imagino que per a ella, que és una de les veus llegendàries de la història de la música, devia ser absolutament traumàtic. Bé, ha tornat, estarà fent 26 concerts a París, ara en farà 16 i al maig en farà 10 més. Per a les entrades del maig, qui s'hagués quedat sense, aquelles no estan venudes, o sigui que a F5, el dia que sortiguen, no podeu perdre l'esperança encara.
1: Perdona, els concerts tots els fan al mateix lloc?
3: Tots els fan a l'Arena de Nanterre, sí, al costat de París, sí, a les afores de París. O sigui que encara teniu esperança, si no en teniu, però heu d'estar alerta, perquè quan van sortir les primeres entrades a la venda, se van connectar 9 milions de persones simultàniament per a comprar-les, evidentment des de tots els punts del món, però estem parlant de que el concert este és majoritàriament en francès. De fet, el disc francòfon més venut de la història és de Celine Dion, no pronunciaré el nom perquè no sé francès i no vull disgustar la gent, però és el més venut de la història. 9 milions de persones, si descomptes la gent internacional que viu a França, seria un 13% de la població de França. O sigui, això és fortíssim.
2: I callaríssim, més o menys, l'entrada mitja, el preu?
3: És que jo no vaig a temps ja i després no vull frustrar i no ho he mirat, però, vamos, és que només anar a París, només quedar-te a dormir allí, o sigui, l'impacte que diuen que ha tingut a la ciutat, els concerts estos, crec que era de 10 milions d'euros.
1: Perdona, entre 89 amb 50 i 298 amb 50.
3: Exacte, de 89 n'hi ha 3 i totes les altres valen 3.
1: I es poden comprar a través de Hello Tickets.
3: Exacte.
1: HelloTickets.es.
5: Quina bona notícia, la tornada de Celine Dion.
3: Sí, afortunadíssimament. Sí, perquè jo no les tenia totes,
1: Espera, que tinc tots els preus.
3: A veure.
1: A Platea Prestige...
4: Agafen dos.
1: 298 amb 50. Platea Diamante, 276 amb 50. Tribuna Or, 232. Categoria 1, Platea i Grada, 199. Categoria 2, Platea i Grada, 133. A la 3, 111. I categoria 4, Grada, que deu ser allò allà...
2: Ja ens hem fet la idea, més o menys. L'esquena
4: et toca el formigó.
1: 89 euros, exacte. L'esquena freda.
3: Escolta, a mi no em vols enviar a cobrir-ho?
1: Ho estudiarem.
3: Escolta'm, i el millor de tot ha sigut que va clavar la nota aquella del All By Myself, que és la nota més alta que ha cantat mai, i jo aquí tenia els meus dubtes, vaig pensar, en 58 anys, la veu no és la mateixa que quan ho va gravar, i ho va fer tot bé. O sigui que visca Celine Dion.
2: Visca!
1: Ara de bona per aquesta tornada. D'aquí 2 minuts arribem en punt a les 8 del matí. Si avui fos festiu...
0: Bon dia i bona sort amb Bedoya 2.
1: Si avui fos festiu, on aniríem?
2: Doncs mira, si avui fos festiu, aniríem a Cardona.

0: I és que Cardona, a poc més d'una hora de Barcelona, té dues coses molt bèsties, espectaculars per una escapada d'un dia. La primera és la muntanya de Salou. Ha estat?
1: Sí.
0: Brutal. Una muntanya que encara avui continua creixent i que amaga un diapir de gairebé 2 quilòmetres de profunditat. A la visita baixes fins a 86 metres sota terra entre vetes i formes de sal. Després, jo el que faria és pujar fins al castell, el castell de Cardona, una fortalesa que durant segles va ser considerada inexpugnable i on encara es pot visitar la Torre de la Minyona i la Col·legiata de Sant Vicenç. Per dinar, una volteta pel centre històric i algun lloc de cuina catalana, i a la tarda encara tindríem temps per passejar pels carrers medievals abans de tornar. Si després de baixar 86 metres sota terra i pujar fins a un castell encara us queden forces, doncs escolta, ja podeu donar el festiu per ben aprofitat a Cardona.
2: Oh, tant!
3: Doncs ja està, això passaria si avui fos festiu.
0: Però com que no ho és...
1: I estaríeu fresquets, dintre la mina.
2: Ah,
1: sí,
2: això
1: està
2: sí.
1: Està molt fresquet dintre la mina.
3: I has estat?
1: Sí, fa anys, però sí.
3: Sí, val la pena, no?
4: Jo
3: sí,
4: vaig estar, sí, és sí. Preciós també, i després vaig dinar al castell, al parador, també
1: s'hi menja. No.
4: Que ja... bé que s'hi menja, ja, veus.
3: Família, ho deixem aquí. Demà tornarem quan siguin en punt les 6 del matí. Novament, l'equip del Bon Dia Bona Sort, disposats a ajudar-vos a arrencar en un nou dia. 14 de setembre del 2026. Que tingueu un feliç dilluns. Gràcies, Montse.
2: A vosaltres, bon dia.
3: Gràcies, Callarissa.
4: A vostès.
3: Gràcies, Redorta.
1: A vosaltres.
3: Gràcies, Teixidor.
0: Fins demà, Badó.
3: Us deixem amb el Cafè d'Idees demà a les

0: Carrizosa.
1: No podies haver trobat dos polítics més antagònics ideològicament parlant, però com cada dilluns acabarem programa parlant de futbol, perquè suposo que estaràs contenta.
0: Oh, molt contenta, sí, tots els culers ho han d'estar. Aquest Barça va a un ritme de 4 gols per partit.
1: Però no tot són bones notícies, tant si sou culers com si no ho sou. Aquest vespre a les 8 no poseu la rentadora. El preu de la llum està disparat i es pagarà 300 euros al megawatt hora.
0: Doncs ja ho saben, obrim aquí el Cafè d'Idees.

0: 864 migrants han passat la primera nit en el nou centre d'acollida del barri de Los Rosales a Ceuta. Amb aquest ja són 4 els centres que funcionen i tenen capacitat per allotjar 4.500 persones, a les que cal sumar les 2.000 places que gestiona la ciutat de Ceuta. Però la crisi humanitària continua.
1: Els migrants que han estat traslladats són els de l'assentament de Loma Colmenar, que van desmantellar de matinada de diumenge i que ho van fer de manera voluntària i sense incidents. En aquestes carpes poden dormir, menjar i dutxar-se. Abans d'entrar, van haver de passar controls per confirmar la seva nacionalitat i per revisar les seves pertinences personals. En els pròxims dies, la policia obrirà expedients personalitzats per donar resposta a cada cas. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
2: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional. 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos. 90 personas han renunciado ya a derecho internacional.
1: Però queden encara molts migrants acampats en altres platges, com la del Trampolín o la de Benítez, a l'espera que es puguin obrir més centres d'acollida. En aquesta segona platja, on ja hi ha un centenar de xaboles, la Policia Nacional ha demanat als migrants que abandonin la zona més propera a la dessaladora pels riscos que podria provocar en el consum d'aigua potable. I els ha donat de termini per fer-ho fins aquest matí. La Conselleria de Medi Ambient del Govern de Ceuta ha demanat, al·legant a la seguretat, el desallotjament de tota l'esplanada. I mentre els veïns de Ceuta han tornat a sortir al carrer, aquesta vegada s'han manifestat, diuen, a favor dels drets de les nenes i de les dones ceutís. L'objectiu de la convocatòria és denunciar que les dones han de sortir acompanyades per por, diuen, arran de la situació que es viu a la ciutat autònoma.
0: Molt pendents avui del 6. El d'aquest dilluns és el primer després de la crisi de Ceuta i donarà a conèixer si l'entrada massiva a la ciutat autònoma li ha passat factura en la intenció de vot dels espanyols.
1: I aquesta setmana veurem un nou cara a cara entre Sánchez i Feijó després que el líder dels populars hagi dit que la situació a la ciutat autònoma serà l'epitafi del president del govern. En el mateix sentit s'ha pronunciat la popular Esther Muñoz i a aquest intercanvi de retrets s'hi ha sumat un altre partit, el PNB. Aitor Esteban veu el govern desbordat i no descarta que el Marroc estigui fent xantatge a Espanya i el Lehendakari Pradales adverteix que Ceuta li pot costar a Sánchez la legislatura. Per part del govern, la ministra Isabel Rodríguez segueixen defensant la transparència de la gestió de l'executiu.
3: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos. Pues hombre, yo no lo descartaría.
4: Porque si no, esto de facto va a acabar con la propia legislatura, ¿no?
5: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta.
6: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que esa iba a ser la dimensión en la que se produjo.
0: La llei de nets segueix centrant també la polèmica. La Junta Electoral Central es reuneix avui d'urgència per recollir la informació que li demana el Tribunal Suprem sobre els nacionalitzats espanyols per aquesta llei.
1: Recordem, Gemma, que la setmana passada el Suprem suspenia cautelarment el dret a vot d'aquestes persones fins que acreditin que compleixen els requisits. Ara la Junta Electoral Central demanarà als consulats que revisin un a un tots els casos que ja estiguin inscrits en el cens electoral de residents ausents.

0: I a Catalunya, just passat l'equador de la legislatura, el president Salvador Illa explicarà aquesta tarda el seu full de ruta pels pròxims dos anys en una conferència a les Drassanes de Barcelona. Amb quins temes sobre la taula, Lorena?
1: Doncs mira, Gemma, segons la presidència, el president Illa parlarà d'habitatge, de productivitat, de la transició climàtica i d'educació, aspectes claus segons el govern pels propers 10 anys. Ho farà sota el títol El futur ja és aquí, i en un acte en què es preveu que els joves tinguin un paper protagonista.
2: Magdalena Anderssons sida får 51,3%.
0: Així explicava la televisió pública de Suècia el resultat dels sondejos a peu d'urna després de tancar els col·legis electorals. Uns resultats molt ajustats.
1: Sí, perquè la suma dels partits d'esquerra supera només per un escó la coalició que podrien formar la dreta i l'extrema dreta juntes. En aquests primers resultats, el més votat és el Partit Socialdemòcrata, liderat per Magdalena Anderson, que ja va guanyar les eleccions fa 4 anys, tot i que no va aconseguir prou suport per formar govern. Ara, el resultat de les eleccions podria variar després del recompte de les últimes paperetes i del vot exterior.
0: Donald Trump critica els experts que demanen alentir la implantació de la intel·ligència artificial i els qualifica de forces negatives. Li han preguntat durant la seva visita oficial a Irlanda.
3: Som líders en IA davant de la Xina. Som el país més sofisticat del món i, sincerament, vull que continuï així, perquè qui guanyi en IA guanya. Podríem establir mesures de protecció, però crec que hi ha moltes forces negatives parlant i no haurien de fer-ho. Plantegen coses que no passaran.
1: Són unes declaracions que contrasten amb les de Jacob Coxon, un exinvestigador d'Anthropic que ha dimitit pels perills de la intel·ligència artificial. Coxon avisa que hi ha una probabilitat del 10% que la IA suposi la fi de la humanitat.
4: Els treballadors d'empreses d'IA estan genuïnament atemorits, preocupats pel futur de la humanitat en els propers dos anys. Si no frenem el ritme de progrés d'aquesta tecnologia, sí que hi ha una gran probabilitat que morim tots en el futur més immediat. Quan els treballadors d'aquestes companyies demanen regulacions, ho diuen seriosament, perquè es troben atrapats en una cursa i els fa por el resultat.
1: I Coxon no és l'únic a Silicon Valley. Ja hi ha moltes veus que alerten sobre la IA. Tant és així que una de les principals empreses, OpenAI, ha suspès la sortida a borsa. El seu director executiu, Sam Altman, considera que el risc que aquesta tecnologia acabi amb la humanitat és inacceptable, per petit que sigui. També Elon Musk se suma als advertiments i demana anar amb compte.
0: I avui també és notícia la reunió a Rovaniemi, Finlàndia, dels líders de la Unió Europea per analitzar com reforçar la seguretat de l'Àrtic.
1: Aquesta és una de les regions més estratègiques del planeta. El taló de fons, la sobirania de Groenlàndia, o la presència de Rússia, els Estats Units i la Xina, que es disputen el lideratge del territori molt ric en matèries primes i amb un gran potencial en la creació de noves rutes comercials. D'altra banda, els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuneixen avui per impulsar la seva independència del Regne Unit. Les tres regions britàniques estan governades per partits nacionalistes i, de forma conjunta, volen demanar a Londres un referèndum d'independència i més competències. Tot plegat després que aquest cap de setmana, en una visita a Dublín, Donald Trump hagi dit que li agradaria veure una Irlanda unida.
0: Omplir el dipòsit del cotxe és cada vegada més car. En només 14 dies, el litre de benzina s'ha encarit 9 cèntims i el de dièsel 6. Però, ens ho advertia la Lorena abans, puja el preu de la llum.
1: Abans ho dèiem, sí, Gemma. Atenció a fer el sopar o a posar la rentadora avui a les 8 del vespre, perquè el megawatt hora es pagarà a 300 euros.
5: Després de 10 setmanes de pujada sense fre, avui omplir el dipòsit ja costa més de 100 euros. Tot i la rebaixa fiscal aplicada pel govern, el litre de dièsel s'ha encarit 6 cèntims des de l'1 de setembre. La gasolina ha pujat fins a 9 cèntims. El sector energètic avisa que els preus podrien seguir a l'alça durant el 2027.
6: El gas també continua encarint-se. Acumula preus que no veiem des del 2022, amb la crisi d'Ucraïna. Comencem la setmana amb el megawatt a més de 80 euros. Són 8 euros i mig més que la setmana passada. La llum tampoc es queda enrere. Està previst que demà es registri el preu més car d'aquest mes, 177 euros al megawatt l'hora. És més, a les 8 de la tarda, encendre un llum, fer el sopar o engegar la televisió es dispararà als 300 euros.
0: La pujada dels preus de l'energia, juntament amb l'habitatge, impacten de ple entre els més vulnerables.
7: El nombre d'infants en situació vulnerable que viuen en albergs o pensions a Barcelona creix un 50% des de 2020, una tendència que preocupa i que se suma a l'augment de l'estada de les famílies en allotjaments d'urgència.
8: És un servei d'urgència, pensat per fer una cobertura d'urgència, que podríem dir 3 mesos, 6 mesos. A la pràctica ha esdevingut un servei bàsic, perquè no hi ha una sortida.
7: És el cas de la Maria i les seves dues filles, que porten quasi 4 anys vivint en un alberg.
9: Tengo donde estar, donde comer...
7: L'estada de famílies en allotjaments temporals a Barcelona s'ha duplicat en 5 anys. Ha passat de 3 mesos a 6, i en alguns casos molt més. Xifres que posen de manifest les dificultats d'accés a l'habitatge.
1: I buscar pis en una altra ciutat tampoc és fàcil, perquè les persones es troben amb el que es coneix com a pobresa del transport. Els preus o la falta de xarxa pública afecten migrants, persones amb rendes baixes o residents en zones rurals. Tenen dificultats per anar a treballar, estudiar o fer gestions. Una desigualtat que, pel director de mobilitat de l'ATM, Xavier Senyer, depèn de la disponibilitat dels horaris o la distància de trens i autobusos. El Pla Director per 2027 crearà una comissió d'estudi.
10: Zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I més de 200.000 vehicles que ja són a l'àrea de Barcelona durant l'operació del pont de la Diada de Catalunya.
1: L'operació Tornada ha generat retencions a l'AP7, causades per 3 accidents en diferents trams de la via. Un altre accident ha provocat aturades a la C58 i a la C33, tot plegat en un cap de setmana marcat per 4 morts a les carreteres, una dona a Torrelles de Llobregat en un xoc frontal i 2 motoristes, i una conductora d'un cotxe que va morir durant el dia de la Diada.
0: I aquest cap de setmana a Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca en menys de 24 hores. Dissabte, a primera hora de la tarda, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells amb una ferida al cap. Hem de dir que el conductor va fugir.
1: Sí, i a més, Gemma, aquesta nit hi ha hagut una altra baralla multitudinària. Sembla que entre veïns al districte de Sant Martí també ha acabat amb una altra persona ferida per arma blanca. Els Mossos han fet 2 detencions poc després al districte de Nou Barris. Una altra agressió ha acabat amb un nou ferit a l'hospital. I ja de matinada, al barri d'Horta, la policia ha trobat 2 menors ferits també per arma blanca. Els Mossos investiguen els fets.
0: El Barça continua com a líder en solitari de la Lliga després de guanyar el Camp del Llevant per 2-4 i, a més, Loren amb doplet de Lamine Yamal.
1: Els blaugranes sumen 5 victòries en 5 partits i són l'equip més golejador de primera. Xavi Espar va avançar els de Hansi Flick als 5 minuts i Lamine va fer el 0-2. A la represa, el de Rocafonda, de penal, va anotar el 0-3. Però el Llevant va aprofitar 2 vedades defensives per donar emoció a un partit que Adeyemi va sentenciar amb el 2-4 definitiu. I a segona, primera derrota al Sabadell, que va perdre el Camp del Mallorca per 2-0.
0: Un altre Barça, el de bàsquet, s'ha fet amb la Lliga Catalana i el primer títol de l'era Sekulić en guanyar el Lleida per 96-87.
1: I també en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha fet amb la medalla de bronze al Mundial. Les jugadores de Miguel Méndez van tornar a derrotar l'anfitriona Alemanya a la final de consolació per 81-58 i es van fer amb el tercer lloc. La jugadora del Girona, Iana Martín, autora de 22 punts, va ser la màxima anotadora d'un partit que va servir a Espanya per sumar la 4ª medalla en un Mundial i la 3ª de bronze després de les de 2010 i 2018.
0: I també us expliquem que el pilot Kimi Antonelli referma el seu liderat al Mundial de Fórmula 1 en guanyar el Gran Premi d'Espanya que s'ha disputat per primera vegada al circuit urbà de Madrid. I en motociclisme, Marc Márquez ja és líder en MotoGP.
1: I ho ha aconseguit després de guanyar el Gran Premi de San Marino. El Tro de Cervera es va imposar al seu germà Àlex, que va quedar segon, i a Pedro Acosta, que va compartir el podi en ser tercer al circuit de Misano. És la cinquena victòria de la temporada per Marc Márquez, que després d'un inici decebedor ha pogut remuntar amb la seva Ducati, a Jorge Martín, i igualar-li els punts de la classificació a falta de 8 curses pel final del Mundial.
0: L'alemany Alexander Zverev s'ha fet amb el títol a l'obert de tennis dels Estats Units en derrotar a la final el nord-americà Ben Shelton. Ho ha fet en 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.
1: I en ciclisme, el mallorquí Enric Mas s'ha fet amb la victòria a la Vuelta a Espanya. El corredor del Movistar ha estat el vencedor en superar l'eslové Primoz Roglic després de 21 etapes. L'última en final a Granada se la va endur a l'esprint el noruec Johansen. Més que Mas, que havia estat 3 cops, volem dir, segon a la general, s'ha fet amb un triomf que feia 12 anys que no s'enduia un corredor espanyol des que Alberto Contador el va obtenir el 2014.
0: La Fira de Tàrrega ha baixat el taló amb xifres rècord d'activitat professional. El certamen ha superat l'Equador amb el 76% de les entrades venudes en una edició marcada també per la gratuïtat. Més de la meitat de la programació ha estat d'accés lliure.
1: Com sempre, Gemma, teatre, la dansa, el circ, han protagonitzat una edició que va cloure ahir a la nit. Durant 4 dies, la Fira ha exhibit 57 espectacles amb un 55% de presència catalana, la participació de més de 700 entitats de 28 països consolida la Fira com el mercat estratègic i l'aparador de referència de les arts escèniques al carrer.
0: I anem ja amb el temps, amb el Sergi Lora. Sergi, molt bon dia.
11: Molt bon dia, Gemma.
0: Hola, aquest dilluns haurem de tornar a parlar de calor al migdia.
11: Doncs sí, de fet, aquest dilluns la setmana comença amb regust d'estiu al migdia i amb temperatures que tiraran de cap amunt. A hores d'ara, però, l'ambient és relativament fresquet, sobretot a les comarques de l'interior i especialment del Pirineu, on tenim molts valors per sota dels 10 graus i, a més, tenim inversió tèrmica, és a dir, més fresca al fons de les valls que no pas als cims de les muntanyes. En canvi, cap a la costa, la nit ha tornat a ser tropical i molts valors s'han quedat al voltant o per damunt de la marca dels 20 graus. Tot plegat altes temperatures associades a una massa d'aire càlid que durant el dia d'avui afectarà bona part de la península ibèrica i un temps molt tranquil que anirà associat a les altes pressions que un dia més ens acompanyaran. Ara bé, per les illes britàniques comença a entrar un front del que en parlarem d'aquí una estoneta. Però de moment, durant aquest dilluns, molta calma i tranquil·litat, a matí de sol a tot arreu, només algunes pinzellades de núvols prims per les comarques del nord-est, ben poca cosa, i de cara a la tarda doncs es mantindrà la calma. Calma, tarda estiuenca a tot arreu amb domini del sol, només amb alguns núvols alts entrant per les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més occidental. Tot plegat avui amb temperatures que tendeixen a pujar respecte ahir, per tant, de forma generalitzada, notarem com fa més caloreta durant les hores centrals del dia, amb màximes que s'acabaran disparant fins als 30-32 graus a la costa, on s'incrementarà a més la sensació d'aixafogor, i compte perquè cap a l'interior, valors que es mouran entre els 33 i els 37 graus, les més altes cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. Per tant, penseu que avui tindrem valors entre 3 i fins a 8 graus superiors als habituals, Gemma, i per tant temperatures més típiques del juliol o de l'agost que no pas de mitjans del mes de setembre.
0: Sergi, hem d'estar pendents d'algun canvi de temps al llarg d'aquesta setmana?
11: Doncs sí, Gemma, apunta't dimecres, perquè serà el dia d'aquest canvi de temps, d'aquest nou canvi d'aquesta setmana, però abans no ens arribi, de cara a demà dimarts continuarem immersos en aquesta bombolla d'aire molt càlid al damunt de casa nostra. Una massa d'aire càlid en superfície que s'acabarà barrejant dimecres amb l'arribada d'un front fred associat a un solc d'aire fred en altura que, sobretot dimecres, comportarà un increment de la inestabilitat a moltes comarques del nord i est de Catalunya. després no acabarà de fer net del tot, perquè continuarem amb aire fred a capes altes de l'atmosfera. Per tant, dimecres serà el dia d'aquest canvi de temps, que comportarà ruixats i tempestes en àrees del Pirineu, del Prepirineu, però sobretot a punts del litoral i prelitoral de Girona i també del nord de Barcelona, on localment aquestes podrien ser fortes i acompanyades de calamarsa. El que dèiem, entre dijous i divendres no acabaria de fer net del tot, encara amb possibilitat d'alguns ruixats a les comarques del nord-est. Un nou canvi de temps a mitjans de setmana que comportarà l'entrada del vent del nord i l'enretirada de la massa càlida per fer entrar una de més fresca que ens acompanyarà ja entre dimecres i el que resta de setmana amb valors pròxims als 10 graus a 11.500 metres d'alçada. I això ho notarem en superfície. No encara demà, insisteixo, demà dimarts, ambient calorós. El vent de Garbí, a més, farà disparar les temperatures màximes cap a les comarques del nord-est, però en general s'acabaran assolint els 30 graus cap al litoral i els 35 graus a moltes comarques de l'interior, especialment les més altes cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Però entre dimecres, dijous i divendres la temperatura quedarà més baixa, amb molts valors al voltant o per sota dels 30 graus. I les nits i matinades també hi acabarà refrescant, sobretot a partir de dijous i divendres, novament amb un ambient força més fresc a tot arreu i de nou pràcticament ja sense nits tropicals a la costa. Per tant, passarem d'aquests valors clarament per sobre els habituals per l'època a un dimecres i sobretot a un dijous amb temperatures a Gemma molt més normalitzades o fins i tot inferiors a les habituals per l'època.
0: Molt bé, bones notícies. Gràcies, Sergi. Bon dia. A les 8 i 21 minuts anem ja al resum de la premsa. Marc Brau, bon dia.
12: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Avui t'ha cridat l'atenció que la premsa generalista has trobat notícies que tenen a veure amb l'esport, tot i que de diferents modalitats.
12: Sí, de fet ho veurem, perquè hi ha una línia força clara entre el que és la premsa editada aquí a Catalunya de la premsa editada a Madrid. Si us sembla, Lorena, Gemma, comencem amb les portades de La Vanguardia del Periódico, perquè és força interessant trobar portades que no comparteixin cap element en comú, que és el que passa avui. Si us hi fixeu, la portada de La Vanguardia del Periódico no hi ha cap notícia idèntica, perquè a La Vanguardia la fotografia principal és per Enric Mas. Després de 12 anys, un ciclista espanyol ha tornat a guanyar a la Vuelta, però en aquest cas el Periódico sí que se centra en el circuit de Fórmula 1 de Madrid, amb la fotografia per Antonio al costat del rei Felip VI. Són els dos temes que treuen tant La Vanguardia com el Periódico.
1: De fet, la Fórmula 1 suposo que és el que més han triat la premsa editada a Madrid avui, Marc, amb espai per la política.
12: Sí, sobretot el diari El Mundo i el diari ABC, però després veurem també altres diaris com La Razón, com l'ABC, també ho han tret. Però aquí veieu, el diari El Mundo i l'ABC, les fotografia no és la mateixa, però és semblant. El diari El Mundo, fotografia per Antonelli, el pilot guanyador de la cursa d'ahir, i a sota una fotografia semblant a la que hem vist al periòdico, en aquest cas del diari ABC. Tots dos diaris destacant com d'haver anat aquest gran premi i l'èxit absolut d'aquest ring de Fórmula 1. Després en parlarem. En tot cas, això sí, tant El Mundo com l'ABC deixen un encàrrec pel PSOE, en aquest cas El Mundo, parlant que el Tribunal de Comptes entrega un pendrive amb els donants del PSOE, tornant a citar noms com Aldama o Zapatero. Zapatero també és protagonista de la portada de l'ABC, dient que hi ha dirigents del PSOE que no volen a l'expresident en actes de campanya.
0: Marc, t'ha semblat curiós, i a mi la veritat que també, que aquesta alerta per la intel·ligència artificial només l'has trobada en un diari. Nosaltres avui estem amoïnats, ho hem dit a l'inici del programa, i en parlarem amb Carme Artigas, una gran experta. Sí. Tu ho has trobat a un diari?
12: En un diari, només al diari El País. És cert que els altres diaris sí que el treuen en algun petit destacat o en algun breu a la portada, però el diari El País és l'únic que ho treu. Sí que és cert, com podeu veure a sota, també protagonista pel circuit de Fórmula 1. En aquest cas sí que em sorprèn que no és pel pilot, no és per Antonelli, sinó que és pel propi circuit, però sí que és l'únic diari que treu en portada aquest codi vermell a la intel·ligència artificial, el vertigen paralitza les tecnològiques, explicant totes aquestes alertes com OpenAI ha deixat de sortir a la borsa i també explicant aquestes paraules de Donald Trump, dient que el gran perill és Xina.
1: Hi ha hagut espai per més coses? Eleccions a Suècia, per exemple, surten a algun lloc?
12: Doncs ens n'hem d'anar al diari Ara, que de fet planteja una portada també totalment diferent a les que hem vist fins ara. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, també n'hem parlat a la part informativa, amb aquest escó que balla i que veurem si decanta les eleccions cap al bloc progressista o al bloc conservador, destacant també el diari Ara, que tot i que ha baixat en força, podria entrar l'executiu l'extrema dreta. En aquest cas, també es porta a la portada del diari Ara, però per Lamine Yamal, gran protagonista amb dos gols de la victòria del Barça ahir contra el Llevant.
0: Ja que estem a la portada del diari Ara, hem trobat una dada interessant, l'estàvem llegint fa un moment, que és que les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Aquest és un ascens que voreja gairebé els 10.000 presos i té impacte directe amb les instal·lacions i amb els treballadors. Què planteja el diari respecte a aquests números?
12: M'agrada l'editorial Gemma, que destaca el diari Ara, perquè fa una mirada una miqueta més enllà de l'habitual. No parla tant de la multireincidència, sinó que planteja una mica aquest debat sobre els recursos que s'han de destinar a les presons. Destaquen que, més enllà d'aquest 95% de la seva capacitat, l'editorial posa el focus en la pressió que tenen els treballadors penitenciaris, les condicions i també el plantejament que fem del sistema actual, més en la reinserció que no pas també en el càstig, però també demana més recursos humans. Ho he trobat interessant perquè fuig una mica d'aquest debat sobre si ha d'anar o el càstig ha de ser superior.
1: Ara parlaves d'un article, no sé si hi ha més articles parlant d'IA i els seus perills. A portades no ho trobaves a gairebé cap diari, però i a l'interior?
12: Sí, en aquest cas el diari El Periódico m'ha agradat un article d'opinió de l'Astrid Barrio, que és professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València, sobretot també pel plantejament que en fa. En aquest cas el gran titular és desacceleració o carrera sense control, tot plegat després del plantejament de les diferents empreses de frenar el desenvolupament, que ho ha explicat abastament també a la part informativa. Es pregunta si la preocupació és genuïna o si hi ha interessos comercials, per acabar dient que en plena cursa hi ha riscos, però, i això és el que més m'agrada, davant d'això la resposta, diu Astrid Barrio, no hauria de ser aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre la capacitat. Em sembla un plantejament interessant sobre les normes que han de regir tota aquesta cursa.
0: Hem trobat als diaris un tema que és especialment delicat. El Ministeri de Sanitat està enllestint un projecte de decret de llei per limitar la publicitat de llet per nadons, és a dir, de la llet de fórmula.
12: Efectivament. De fet, a La Vanguardia hi ha una notícia explicant aquest detall, que el Ministeri de Sanitat vol limitar d'alguna manera la publicitat, però no només la publicitat, sinó també les mostres que es donen a alguns hospitals, per intentar afavorir que cada cop hi hagi més lactància materna. En aquest cas, a la part Pensem que La Vanguardia destaca a la seva segona pàgina, m'agrada perquè parla de com el Ministeri hauria de facilitar aquesta decisió i no condicionar si les dones han de seguir amb la lactància materna o lactància de fórmula, és a dir, no condicionar sobre si una és millor que l'altra. Evidentment, a nivell científic s'ha parlat dels beneficis de la lactància materna, però hi ha casos de moltes dones que, o bé perquè no volen, o bé perquè no poden, necessiten la lactància artificial, que està regulada per la Unió Europea i que també, evidentment, té tots els elements perquè els nadons creixin sants.
1: Gran debat a posar sobre la taula. L'altre que encara debatim és el de PISA, i abans parlàvem dels perills de la IA, i no sé si les noves tecnologies, suposo que els experts cada vegada diuen més, que tenen a veure amb aquests bons resultats.
12: Agafant una miqueta aquest fil, Enrique Alpañés, al diari El País, analitza l'ús de les pantalles respecte no tant als resultats, sinó també en el dia a dia. En el titular, de fet, és força evident, com podem veure. La pantalla va matar la comprensió lectora, com el cervell s'està adaptant a l'entorn digital. És com titula el diari El País aquesta notícia. No parlant només dels adolescents, sinó com tots plegats cada cop utilitzem més les pantalles, com ens costa més també potenciar aquesta comprensió lectora. Destaca també com hem perdut paciència, però m'agrada l'argument final, i és que evidentment PISA admet que pot haver-hi un deteriorament, però també parla de com ens estem reconfigurant el cervell i que potser també els avenços i la part acadèmica hauria d'anar per una altra.
0: La cantant Aitana avui és protagonista també en aquesta lectura de la premsa, però no per les seves cançons. Volem recordar un moment de la seva actuació a Barcelona.
13: Però és veritat que jo he crescut aquí, a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català.
0: I has trobat un article de Magí Camps.
12: Sí, a La Vanguardia, a més titulant L'escola d'Aitana, que és un article força divertit i força maco, en el qual destaca que no només Aitana, sinó també, per exemple, artistes com el Mago Pop, doncs són castellanoparlants, però són nascuts i escolaritzats a Catalunya, i destaca que fer servir el català sense cap missatge polític és una realitat cultural del país que els ha vist néixer. En aquest cas, destacant també aquest vídeo que veiem de l'Aitana en aquest curs.
1: Molt català també és fer calçotades.
12: Sí.
1: I ho poses aquí perquè ja...
0: Ja venen les calçotades.
12: No sé, atenció.
1: Tot és un cicle que no para.
0: Les calçotades.
1: Atenció, però encara falta,
12: atenció,
1: no?
12: Atenció, perquè el diari El Periódico diu que hi ha una forta demanda pels calçots i que ja comencen les calçotades perquè la demanda és enorme. De fet, destaca el diari El Periódico que cada temporada es produeixen uns 60 milions de calçots i es fan al voltant de 5 milions de calçotades, i destaca que la demanda ha crescut perquè no només a Catalunya, sinó en altres zones de la península també està creixent aquesta voluntat de fer calçotades, però compta amb un detall. I és que, esclar, els calçots sempre es conreen millor amb el fred i precisament amb les temperatures que tenim ara. Diguem que si algú vol fer una calçotada ara a l'octubre, doncs igual està una mica bullida.
0: La calçotada de ser... Quan és? Les calçotades?
12: Actualment cap al
0: febrer-març.
1: Sí. És que si ho ajuntem tot tant, ho acabarem celebrant tota l'hora. Disfressats, menjant calçots i cantant nadales.
0: Escolta, acabem amb el resum de la premsa esportiva del dia, tot i que la Fórmula 1, evidentment, és la gran protagonista, però el Barça va aconseguir una altra gran victòria, eh?
12: Sí, la seva cinquena en aquesta lliga, victòria per 2-4 al Camp del Llevant. Avui parlarem al tram final del programa també d'aquesta victòria del Barça. Són 5-5, són 15 punts. Quin és el joc fàcil de paraules amb aquest 15? Doncs han copiat la portada tant Sport com Mundo Deportivo, si us sembla. Anem a veure les portades dels diaris catalans. En aquest cas, ple el 15. Fàcil.
0: Molt bé,
12: partits,
0: fàcil.
12: 15 punts, en fotografia per Adeyemi, que va marcar el quart gol del Barça al tram final del partit, quan la cosa s'havia complicat i el Llevant havia marcat dos gols. Però és que si mirem la portada del Mundo Deportivo, això passa a vegades amb la premsa esportiva, que es posen d'acord, i en aquest cas és exactament la mateixa. Ple el 15, la portada pel Mundo Deportivo, també en protagonisme pels futbolistes del Barça, en aquest cas per Lamine Yamal. Si anem a repassar Gemma les portades dels diaris editats a Madrid, en aquest cas segueixen la línia del que hem anat veient també la premsa generalista, en protagonisme per la Fórmula 1, però anem a mirar la portada del diari AS, perquè a mi m'ha agradat força. No deixa tot el protagonisme en la Fórmula 1, fa un joc de paraules sobre rodes. Aquí veiem la portada pel circuit de la Fórmula 1, però sí que l'altra banda de la portada, el que queda per darrere, la portada és per Enric Mas, destacant també el seu triomf a la Vuelta. Sí que qui s'emporta de forma monotemàtica la portada relacionada amb la Fórmula 1 és el diari Marca, que, com en la línia del que hem anat veient al llarg de tota aquesta secció, destaca el grandíssim gran premi que es va viure monumental Madrid amb aquest gran premi de Fórmula 1 a Madrid, que l'any que ve hi tornarà.
0: Però, Martí, un dubte. L'any que ve l'únic gran premi de Fórmula 1 a Espanya serà aquest de Madrid?
12: Sí, correcte. Ja des de l'any passat sabem que només hi ha un gran premi a Espanya i l'aniran compartint Madrid i Montmeló. Hi haurà un any que serà Madrid, un any a Montmeló.
0: Sí, que Montmeló no torna fins...
12: El gran premi de Fórmula 1 fins al 2028. Sí que tindrem motos l'any que ve, però l'any que ve l'únic gran premi a Espanya de Fórmula 1 serà en aquest Madrid.
0: Gràcies, Marc. 8:31. Fem una petitíssima pausa i de seguida anem amb una nova secció que els volem proposar aquest any. És una conversa política, una conversa entre dos expolítics. Vam trucar a la de Colau, vam trucar al Carlos Carrizosa i els van preguntar si volien venir a compartir taula i ens van dir que sí.

0: Y hay que ser claros, están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
1: Magdalena Anderssons sida får 51,3%.
2: Som líders en IA davant de la Xina. Som el país més sofisticat del món i, sincerament, vull que continuï així perquè qui guanyi en IA guanya. Podríem establir mesures de protecció, però crec que hi ha moltes forces negatives parlant i no haurien de fer-ho. Plantegen coses que no passaran.
3: Els treballadors d'empreses d'IA estan genuïnament atemorits, preocupats pel futur de la humanitat en els propers 2 anys. Els treballadors d'empreses d'IA estan genuïnament atemorits, preocupats pel futur de la humanitat en els propers 2 anys.
4: Doncs com els deia, aquesta temporada hem convidat 2 expolítics a venir cada setmana aquí al Cafè d'Idees. Vostès els coneixen molt bé. A la meva esquerra, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Benvinguda.
5: Gràcies, molt contenta.
4: Com va la vida?
5: Molt contenta d'estar aquí.
4: Gràcies. Benvinguda al Cafè d'Idees. I també un altre expolític com el Carlos Carrizosa. Bon dia.
6: A la teva dreta, vols dir?
4: T'han assegut a la meva dreta i l'Ada a la meva esquerra. No ha estat buscat, eh? Què tal, Carlos?
6: Molt bé.
4: Perdoneu, us coneixeu personalment? Heu coincidit
5: de saludar-nos en actes?
6: De saludar-nos en actes.
5: En actes institucionals, sí.
6: Però no havíem interactuat perquè érem d'institucions diferents, també. No teníem...
4: Ideològicament també a les antípodes, no?
6: A Guay Aceite.
5: No sé si les màximes antípodes, però força.
4: Però força a les antípodes. Us vull preguntar a què us dediqueu ara, Carlos?
6: Jo faig d'advocat amb el mateix despatx que estava abans de dedicar-me exclusivament a la política.
4: I quins casos portes? Alguna cosa relacionada amb Zapatero, no?
6: Sí, això també. O sigui, la idea a l'Ada que nosaltres fem penal al despatx, i estic personat a la causa del Zapatero, entre d'altres coses, i després fem comunitats de propietaris, herències i coses d'aquestes.
4: Però llavors vol dir que si en aquesta tertúlia vull parlar del tema Zapatero, amb tu no podré. Perquè estàs a la causa, com va això?
6: Nosaltres, o sigui, jo no tinc limitacions més enllà del que sigui declarat secret del sumari, perquè, veritablement, tot el contingut de la causa és públic, eh? Es fa públic en un sentiment. Sí.
4: En parlarem, oi, de Zapatero?
6: Jo crec que podríem parlar perquè és una cosa d'interès per la ciutadania i una cosa molt cridanera.
4: I l'Ada, a què et dediques, Ada? Explica'ns-ho.
5: Jo segueixo vinculada als comuns. El que passa és que he sortit de la primera línia. Sí que ja saps, ja ho vam comentar, que se m'ha proposat diverses vegades formar part del govern en primer moment sent ministra o ser eurodiputada. Jo vaig dir que no volia seguir per inèrcia en els càrrecs públics, però evidentment he fet política tota la vida. I també de l'experiència de tots aquests anys, doncs és lògic que segueixi ajudant en el que pugui. I aleshores estic a la Fundació Sentit Comú, fent sobretot xarxa internacional, perquè la crisi de les esquerres i l'avenç de l'extrema dreta no és un problema només a casa nostra, és un repte global. Llavors, intentant d'alguna manera ajudar a generar espais de reflexió, d'idees i de fer xarxa per impulsar un nou cicle, que és el que crec que fa falta. No només resistir a l'extrema dreta, sinó ser capaços de generar, com hem fet en el passat, un nou cicle il·lusionant de transformació.
4: Ara parlarem d'això de resistir a l'extrema dreta. Vull saber, Carlos, si també et preocupa l'abans de l'extrema dreta, però l'Ada has dit, em van demanar o em van proposar càrrecs, t'ho segueixen demanant?
5: Segur que sí. De tant en tant ha passat, sí.
4: I segueixes dient que no.
5: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar. Però el que no vull és estar per estar, no vull mantenir-me per inèrcia en els càrrecs. Crec que això deteriora també la imatge de la política, no? I que està bé entrar, sortir de la política institucional. O sigui, política en faré tota la vida.
4: Política en fareu els dos tota la vida.
5: Des que soc adolescent, que ja organitzava vagues a l'institut, o sigui, que faré política tota la vida. Però la institucional té uns límits, també, que jo crec que està bé no dedicar-te només a això, sinó fer altres coses.
4: Organitzaves vagues a l'institut, eh?
5: Doncs sí, entre d'altres coses. Sí, però també grups de teatre, revistes...
4: Tu, Carrizosa,
5: una mica d'activisme.
4: A tu no et veig organitzant vagues a l'institut?
6: No.
4: Tu eres un nen d'ordre.
6: No, un nen d'ordre tampoc, eh? però sí que jo també continuo vinculat a la política, sí, perquè m'interessa, perquè tu has dit, ens fa, diguem, estem preocupats per l'auge de
4: l'extrema dreta.
6: Sí, i pensem que no hi ha avui dia a Espanya alternatives de centre o liberals que puguin fer una mica d'àrbitre entre l'esquerra i la dreta, i sense anar als extrems de l'esquerra i als extrems de la dreta. I jo crec que hi ha molt electorat orfe, però és veritat que és un moment molt difícil a Espanya per fer política des del centre o des de les posicions liberals. Però jo no renuncio, perquè també crec, com l'Ada, mira, una primera coincidència, que si tu has fet política amb dedicació, per dir-ho així, semiprofessional, has de poder sortir, també has de poder tornar o no tornar, però no quedar desvinculat, perquè si no sembla que, oye, jo hago política mentre sea diputado y cobro. Jo la vaig fer molt de temps a Ciutadans sense dedicar-me professionalment, ara he sortit i torno a la meva professió, que és la d'advocat, i després, si un cas he d'ajudar des d'alguna segona línia, ho faré, perquè continues tenint les mateixes
4: idees. Però, Carlos, has dit que a Espanya no hi ha una alternativa de centre i liberal. Tu ja estàs d'acord, Ada, que és difícil? Perquè el Carlos ens ho ha dibuixat amb extremismes. D'esquerres i de dretes.
6: Polarització. Això és innegable.
5: Clar, jo crec que hi ha polarització, és evident. Sí. Ara, i és veritat que moltes categories s'estan revisant, no? Perquè, vull dir, què vol dir liberal, no? Dins de liberal hi haurien moltes famílies, no? N'hi haurien d'esquerres, molt d'esquerres, n'hi haurien... I també a què se li deu extrem i radical, perquè a mi quan ara em viuen extrem i radical i porto més d'una dècada defensant la democràcia, els drets humans i unes normes bàsiques de convivència i que hi hagi redistribució de la riquesa, a mi això em sona a lo que era l'antic projecte de la socialdemocràcia, vull dir, que ara resulta que han convertit, no?, aquells que polaritzen, han convertit en radical i en extrem el que en realitat era el projecte de la socialdemocràcia. Per tant, hi ha moltes categories que en realitat no ens hauríem de deixar tampoc, no?, col·locant segons quins llocs. No?
4: Per tu, ella, per tu, l'Ada Colau representa una esquerra radical i extrema?
6: Radical i extrema no diria. Radical i extrema, no diria, entre d'altres coses, perquè ella ha tingut responsabilitats de govern i sap, per exemple, que hi ha d'haver-hi una certa col·laboració. Ella tendeix a lo públic, però sap que ha d'haver-hi una col·laboració pública o privada molts cops. O sigui, jo crec que la feina de governar una ciutat com a Barcelona també et dona una mica de, oye, pues no puedo hacer todo lo que querría, però sí muchas cosas. I jo voldria dir també que jo crec que aquestes converses ho posaran en evidència, que hi ha qüestions que quan fas política sí que has de fer una oposició quan potser no s'ha de fer tanta oposició, que podríem trobar molts punts de concordança. Per exemple, jo li deia a ella que el tema de les superilles, que va ser molt debatut i que molts no hi creiem gaire, també hi ha, ara som molts que pensem, ostres, doncs a mi m'agrada molt el carrer Consell de Cent tal com està ara.
4: Ostres, que Carrizosa!
5: Hem començat molt bé aquest programa.
4: Molt bé!
5: Hem començat molt bé.
4: Molt bé!
6: Per exemple.
4: Carrizosa, em comences parlant de les superilles. És que mira, ara fa 10 anys de les superilles, ara. 10?
5: 10 anys que vam començar amb la idea. Sí, però l'execució va ser en el segon mandat. Fa menys. I sí, jo em segueixo trobant gent pel carrer. Igual.
6: Sí, és que és veritat.
4: Hem sortit al carrer a preguntar a veïns què en pensen de les superilles, i ens han dit això.
7: Les superilles són meravelloses per les famílies, per les criatures que baixen a jugar al carrer, com si això fos un poble, perquè hi ha menys soroll.
8: No respecten molt l'horari de les nits ara a l'estiu la gent jove, i llavors doncs, ens entrem de totes les converses que hi ha pel carrer.
9: Jo crec que és un espai molt còmode també per la gent i ja... A mesura que es va ampliant tota la ciutat i, a més, amb l'edificació, cotxes i, a més, pues és com un espai molt xulo.
10: És un favoritisme per la gent que viu dintre de la superilla, perquè, clar, si som un barri, tothom s'hauria de beneficiar d'aquestes superilles.
11: És un espai de convivència, és un espai on els nens juguen, és un espai on hi ha bancs, on la gent juga a escacs. En realitat, és un espai pels vianants i no pels cotxes.
12: Les cantonades jo penso que s'han de respectar perquè la gent pugui aparcar per fer la càrrega i descàrrega dels comerços. I marcar també uns horaris.
13: Crec que aquesta és la idea bàsica, no? Fer més humanes les ciutats, que a vegades són poc humanes.
4: Bé, uns quants veïns que hem anat a parlar amb ells, veïns d'aquí, perquè nosaltres estem en plena Superilla, Roc Boronat, on ens trobem ara.
5: Sí.
4: Tenim aquí la Superilla. Ada, què t'ha semblat, 10 anys després?
5: Bé, no? I a mi em segueixen dient pel carrer, i un dels comentaris que em passa sovint és dir, jo al principi no ho veia clar...
4: Mira el que ha dit el Carrizosa.
5: Les obres van ser molt molestes, perquè totes les obres són molestes, però un cop ha acabat, doncs, crec que hi ha una majoria social. De fet, va succeir una cosa, no? Que un lobby econòmic ens va posar una querella per intentar frenar la Superilla de Consell de Cent, i va haver-hi un jutge que li va donar la raó, i el mateix lobby va dir, és igual, deixi-ho córrer, no executi la sentència perquè els meus associats comerciants estan encantats perquè també ha millorat la vida, no només dels veïns que fan servir l'espai públic, també del comerç, i en general ha baixat els graus de la temperatura, les onades de calor són molt més suportables a Consell de Cent, o sigui que al final s'han vist els beneficis, no? I quan fas una nova transformació i obres camí, doncs passa això, que al principi poden haver-hi reticències, dubtes, és normal.
4: Tu creus ara que és la teva l'obra per la qual més se't recordarà? Seràs l'alcaldessa de les Superilles?
5: Depèn a qui li preguntis, també et diré, perquè a mi, doncs jo què sé, l'altre dia em va parar una dona molt emocionada, que era una de les usuàries dels habitatges de Glòries, molt a prop d'aquí, no? Que és una de les moltes promocions d'habitatges que vam deixar en construcció. I em deia com li havia canviat la vida el fet de que en el sorteig, no, li hagués tocat un dels habitatges de Glòries, que havia sigut gairebé com tornar a néixer. Clar, quan et diuen això és el bonic de la política municipal, que cap altre nivell té.
4: Que canvies, no? La vida de les
5: canvies
4: persones.
5: Canvies la vida de les persones i, és clar, quan fas coses a les escoles, quan fas milers d'habitatges, sí, sí, quan fas Superilles, i això canvia la vida de la gent, doncs és el satisfactori.
4: Però, Ada, mira el que ha dit el Carlos, és que m'ha semblat molt interessant quan has dit, a vegades fent política ens veiem obligats a criticar l'adversari, en aquest cas quan era l'alcaldessa, i potser hi havia coses que no les criticaries.
6: O que podies tenir
4: que
6: dubtes,
4: podies... Sí.
6: I davant del dubte dius, hemos de hacer oposición, o buscar los tres pies al gato.
4: I ara fixa't, Carlos, que entrem de ple en un any electoral.
6: Sí.
4: O sigui, com els partits es replegaran una altra vegada perquè tot el que diguin tingui un objectiu electoral.
6: Exactament.
4: No?
6: Sí,
4: ara,
6: sí,
4: Ceuta,
6: sí,
4: per exemple, va, col·loco sobre la taula el tema de Ceuta. Tema de Ceuta. Creus que serà... Ahir va dir Feijó l'epitafi de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, tu el veus acabat ja?
6: Jo veig que té difícil repetir. Ho té molt difícil perquè totes les enquestes estan donant que si 185, que si 200, que si 210 diputats a la confluència entre PP i Vox. I és difícil, però també s'ha de dir que sempre que hi ha un cicle electoral, i això nosaltres ho hem vist en els war rooms amb les enquestes, el Partit Socialista puja i el Partit Popular baixa. Sempre, sempre, cada elecció general hi ha aquest moviment de l'electorat. Perquè
4: si el Partit Socialista d'ara, com ens indiquen les enquestes,
6: sí,
4: a les eleccions
6: pujarà.
4: Hi ha una pujada. I
6: no,
4: el Partit Popular baixarà.
6: Baixarà. I ja veurem què passa amb Vox. Però, de tota manera, el tema aquest de Ceuta jo crec que està afectant moltíssim a les expectatives del Partit Socialista, perquè és una manca de... O sigui, primer de previsió i després de gestió. I, per tant, això jo crec que penalitzarà molt i donarà moltes més ales a partits com Vox, que davant les solucions, davant els problemes complexes, dona solucions fàcils. Fàcils i realitzables, molts cops.
4: Quina solució hi veieu al problema de Ceuta?
5: Bueno, jo...
4: Davant de què estem, per tu?
5: És que, clar, el tema és que estem en una cosa que té moltes capes, no? El primer és l'emergència, evidentment. És una crisi humanitària. És una crisi humanitària on han mort més de 140 persones, que no es pot normalitzar, i on hi ha moltíssima gent patint, centenars de menors encara en unes situacions indegudes, no? Amb fam o dormint al carrer, quan ja han passat setmanes... Després tenim gent d'extrema dreta parlant de caçar immigrants i aquesta setmana han disparat a un nen de menys de 10 anys una perdigonada al cap, que això fa uns anys hagués estat un escàndol màxim i hagués estat una línia vermella que tothom hagués entès que no es podia creuar, però allà tens el Figueredo, no, de Vox cridant a caçar immigrants amb total impunitat. O sigui, aquí tenim una situació d'emergència humanitària que requereix gestió, estic d'acord amb això, que cal gestió, una gestió que no ha estat suficient. I és veritat la complexitat, és veritat que encara no se sap ben bé el paper del Marroc, és veritat que poden haver-hi altres països, no?, que interfereixin o que s'aprofitin d'aquesta situació, és veritat que l'extrema dreta se n'aprofita, però això no li pot servir, no és suficient al Pedro Sánchez per demanar tancar files, ho sento però no. O sigui, ja mira, jo sóc la primera que no vol que governi la dreta i l'extrema dreta, però precisament perquè no vull, m'esperava del Partit Socialista una resposta a l'alçada de la situació que no l'ha donat, com a mínim per gestionar l'emergència. Realment la sensació és que han deixat a Ceuta sola durant moltes setmanes i els veïns han anat dient, han anat fent crits d'alarma, crits d'alarma, crits d'alarma, i no tenien la resposta.
14: Però com es gestiona la crisi?
5: Jo ho he vist.
14: Jo dic tu, És a dir, aquests immigrants, per exemple, aquests immigrants que van entrar...
5: He viscut l'experiència de com es podia fer, perquè quan va esclatar la invasió de Rússia a Ucraïna, jo estava d'alcaldessa i estava Pedro Sánchez de president. I vaig veure com es podia fer tot d'una altra manera. Es van regularitzar en temps rècord més de 200.000 persones. I aquí parlem que Ceuta està bloquejada i col·lapsada des de fa més d'un mes per poc més de 5.000, màxim 10.000 persones, màxim. I et parlo de més de 200.000 persones i jo estava allà en els operatius. Totes les administracions col·laborant, Ajuntament, Generalitat, Estat, es anava a recollir de centenars en centenars a les persones refugiades d'Ucraïna a l'estació de Sants, se'ls recollia amb Creu Roja i amb altres entitats, ràpidament es va fer un dispositiu d'acollida utilitzant moltes infraestructures socials, albergs, etc. Es va acollir a molts més milers de persones i me'n recordo d'anar amb Pedro Sánchez a la Fira de Barcelona, on rapidíssimament vam habilitar unes naus en temps rècord i hi havia de tot. Hi havia per fer els tràmits ràpidament, o sigui, aquests tràmits que ara sembla que triguen a fer un expedient no sé quan, doncs es feien els expedients ràpidament perquè estaven allà els funcionaris asseguts en unes taules i ràpidament això s'endreçava, perquè què passa? Que si no ho fas endreçadament es genera aquesta idea de caos. I aquesta idea de caos i de gent girant pel carrer i tal és el que la dreta i l'extrema dreta aprofita per posar la por al cos, per dir que això és un descontrol, que, no, que generarà una situació de perill, de convivència, i la situació va empitjorant. Aleshores, evidentment, jo crec que el més greu que ha passat és que l'extrema dreta parli de caçar immigrants i animi a anar a atacar, com ha passat, no?, atacar la gent perquè no mengi o destrossar-li les cases de les platges precàries. Això és el més greu que ha passat. Però per fer front a això, el que cal és una bona gestió de la crisi humanitària. I això em sap greu, però Pedro Sánchez no ho ha fet.
14: A veure, Carlos, vull recordar que un exdiputat de Ciutadans al Congrés, Marcos de Quinto, va encapçalar la Armada de la Solidaritat, aquest estiu, aquella flotilla per reivindicar la sobirania espanyola.
5: Poca fortuna, poc afortunada, sí.
14: L'ha de trobar poc afortunat.
5: Poc afortunada.
14: Tu?
6: Va. Tu ho has dit, és un ex-diputat de Ciutadans.
5: Estàs d'acord que poc afortunat, doncs?
6: És un ex-diputat de Ciutadans, és un verso
14: suelto. Poc afortunat. No ens contestes,
6: Potser sí. El que també crec és que el problema que tenim allà a Ceuta és molt diferent de refugiats d'una guerra com d'Ucraïna, perquè la gestió d'això sí que es pot fer perquè en aquelles persones sí que se'ls ha de donar un asil aquí a Espanya, però no a aquells que han entrat il·legalment a territori espanyol i amb un cert concert del Marroc.
5: Segons la llei, a centenars de menors se'ls ha de donar aquesta acollida, segons la nostra llei.
6: Els menors, perquè no podem fer una altra cosa i se'ls haurà de repartir, perquè la ciutat de Ceuta no pot tenir a tots els nens allà i els hem de repartir aquí a la península per solidaritat.
14: Però llavors no et val el que deia l'Ada, si amb Ucraïna es va poder reaccionar.
6: No, a mi no em val això.
5: Jo dic, a nivell de gestió, després una cosa...
6: És més fàcil.
5: Després cada expedient pot ser diferent, perquè també entre els que són majors d'edat ja han sortit molts testimonis als mitjans on parlen d'històries terrorífiques, de gent que ha patit tortures...
6: És que ells, és normal, perquè ells només tenen un expedient per legalitzar-se, que és... Busco asilo político. I al Marroc...
5: Ja, però que la gent ve marcada, amb les esquenes marcades, perquè han passat per Líbia, han passat per llocs terrorífics...
6: Jo crec que no és la manera.
14: Per tu, Carlos, no s'ha d'acollir tots els immigrants que van entrar a Ceuta...
6: Per descomptat que no. Per descomptat que no. perquè tu no et pots validar una entrada com
5: però
6: aquesta,
5: multidisciplinària,
6: no ho pots validar i cap estat ho faria. No ho pot fer Espanya, però no ho faria cap altre estat del món. Per tant, nosaltres, jo crec que també l'auge de l'extrema dreta és perquè davant de coses que són molt normals i molt lògiques i molt de la legislació internacional, sembla que hi hagi problemes per fer allò que faria qualsevol estat. I quan la gent percep que, ostres, és que, oye, pues habría que regularizarlos. La gent pensa, ah, sí, però esto... llavors arriba a l'extrema dreta i diu, todos expulsados, y hay que no sé
14: cuándo. I tu què faries? Tu què faries?
6: Jo...
14: Els expulsaries?
6: Se'ls ha d'expulsar. Se'ls ha d'instruir els expedients, s'ha d'obrar conforme a la legalitat i se'ls ha d'expulsar. I en quant als nens, com no es fa ningú càrrec, no pots fer-ho perquè són persones que necessiten protecció i, per tant, allà haurem de procurar que no torni a passar, però a tots els centenars de menors haurem de donar una solució.
14: Carlos, abans l'Ada ha dit jo... No, o sigui, Pedro Sánchez ho ha fet malament, em sembla que amb això els dos
6: sí,
14: esteu
6: sí,
14: d'acord,
6: sí.
14: Però l'Ada ha dit, però jo no vull que governi la dreta i l'extrema dreta. Uh-huh. Tu vols que governi la dreta amb l'extrema dreta?
6: Jo no vull, però també li dic, jo... Això és més complicat. O sigui, jo crec
14: tens
6: que Pedro Sánchez ha de marxar.
14: Perquè governi Feijóo amb vols?
6: Jo
14: o perquè segueixi governant
6: Pedro Sánchez? Jo li dic, si no hi ha una altra alternativa, jo tindré molts problemes per dipositar el meu vot. Perquè a mi, com és notori, jo no m'agrada el Partit Popular i el seu conservadorisme i el seu... Però és que encara m'agrada menys el populisme de dretes de Vox, que no sempre és extrema dreta, perquè extrema dreta, per mi, és Aliança Catalana, és el partit aquest d'Alemanya, el AFD. AFD.
14: I per tu això és extrema dreta?
6: Per mi això és extrema dreta.
14: I Vox
6: té elements d'extrema dreta, però té moltíssims votants, que es deixen portar per les solucions fàcils, però sense ser... Ho sento, però és veritat.
5: Però hi ha un govern a Vox, les polítiques Vox són d'extrema dreta.
6: Algunes sí.
5: A veure.
6: Algunes sí,
5: que si
6: però moltes
5: parental,
6: responen
5: que si
6: amb una
5: memòria
6: opció legítima.
5: Que
6: no,
5: si negar la violència de gènere sobretot, i acabar amb els serveis de violència de gènere, això és d'extrema dreta. És violar els drets humans, diguem-ne. És la línia vermella.
6: Sobretot en temes d'immigració.
5: No només.
6: I sobretot
5: tema de dones,
6: amb les solucions.
5: En tema de dones,
6: en tema de dones,
5: en tema
6: LGTBI, tampoc jo estic d'acord,
5: en tema de memòria històrica.
6: No estic d'acord amb Vox en aquestes qüestions, però jo crec que són legítimes. Hi ha també, ara mateix, el Soto Ibars, aquest periodista, va publicar un llibre sobre les denúncies falses en tema de violència de gènere. Hi ha tabús, com el tema de les denúncies falses, que no es tracten, que es volen no parlar, i llavors arriben els partits populistes de... i o d'extrema dreta i aprofiten aquests buits en el debat públic. I jo crec que...
14: Sobre la taula, un tema molt complicat i molt perillós, Carlos, perquè quin tant per cent de denúncies són denúncies falses?
5: 0,0.
6: Oficialment ínfim. Com tots els advocats i els jutges saben, això és un arma que sovint s'utilitza per algunes dones... per dir, oye, pues tú te vas a ir de casa por las buenas o por las malas, porque te meto una denuncia y tal cual. I això és un arma que s'ha donat. És veritat que hem de tenir aquesta legislació i per això Ciutadans ha recolzat la llei de violència de gènere.
5: Però...
6: La recolzàvem. Però també és veritat que si hi ha una realitat, tu no pots fer veure que aquesta realitat no existeix.
5: Però estem parlant d'una realitat
6: ínfima. I arriba la dreta i diu, o l'extrema dreta, i diu...
5: És que em sembla, com a dona, em sembla imprescindible dir, almenys una vegada en aquesta taula, que aquesta suposada realitat, que és ínfima estadísticament, i crec que no només estadística,
6: és preocupant.
5: El que segur que no és ínfim és que hi ha assassinades cada mes assassinades, sí, afortunadament, violades, sí, cada dia violades,
6: i per això,
5: maltractades, no... torturades, ah, o sigui, i... que el nivell de violència del que estem parlant està anys llum de poder ser algo comparable amb alguna denúncia falsa que pugui existir. O sigui, no, són
6: no
5: dues coses...
6: Alguna.
5: No és algo comparable.
14: Un problema silenciat. Però la setmana que ve posarem les dades sobre la taula d'aquest tema.
6: Podríem.
14: Perquè a mi sí que em sembla molt perillós que el posi podríem sobre la taula com dient que és un tema del que els mitjans no en parlem. Això és una mica el que has dit. És un tema que no sí està al debat social i l'extrema dreta s'apropia. S'apropia.
6: Exacte.
14: S'apropia d'una realitat, Carlos.
6: S'apropia d'una realitat
14: que no és representativa.
6: És Vox Populi, que molts homes l'han viscut, saben que això passa perquè els hi ha passat amb ells, i aquests homes, si només el partit Vox els hi dona una alternativa, diran, pues ya está bien, pues no sé qué, pues va. I això són vivències...
14: Solucions fàcils a problemes molt complexos.
6: Clar, exacte. I el problema és molt complex i, veritablement, hem de tenir aquesta legislació de protecció, perquè la legislació fa canvis socials. Jo me'n recordo quan van posar amb mà dura amb la conducció etílica, abans la gent bevia, agafava el cotxe i no passava res. I això va ser una política criminal que va fer que al final la població es conscienciés de que jo no puc agafar el cotxe si he begut. I això va ser una política criminal que va funcionar. La política de violència de gènere està funcionant i és bona. Però si té algun defecte, ho haurem de poder parlar.
5: No, jo crec que ja sí té defectes. Jo penso que falten recursos, ah, falten molts recursos, per exemple, en els jutjats, i formació també als jutges i a tot a tota l'aparell judicial, perquè moltes dones no s'atreveixen encara avui a denunciar perquè no se senten segures, perquè pensen que seran revictimitzades. I, de fet, hi ha, malauradament, moltes sentències que donen la raó en aquesta por. Per tant, sí que penso que queda molt camí per recórrer i que falten molts recursos perquè això es faci bé.
14: Jo em comprometo que la setmana que ve, que tornaran Carrizosa i Colau, tinguem les dades sobre la taula. No m'agrada estar parlant sense tenir bé, les dades objectives. Les tindrem sobre la taula i també podrem seguir parlant d'aquesta diferència que feia el Carrizosa d'extrema dreta. Deia, Aliança Catalana sí...
5: Per mi, Aliança Catalana Vox és extrema dreta, no, però Vox també ho és, clarament.
6: Vox té elements...
5: A veure, té, els seus portaveus.
6: Té elements, però és més aviat un populisme de dretes...
14: I Aliança
6: populisme
14: Catalana, no?
6: Descarnat,
14: i Aliança Catalana?
6: I, les formes, i Aliança Catalana té un ingredient de... Com et diria? El seu nacionalisme ètnic. Ètnic. O sigui, bueno, Aliança Catalana té, com la AFD, nacionalisme ètnic.
5: Qui és espanyol i qui no és espanyol?
6: I l'altre és un nacionalisme espanyol... Clarament. Però jo crec que el pas aquest de nacionalisme ètnic... A veure. Són molt semblants, però jo...
14: Una et diuen els catalans primer i els altres et diuen els espanyols primer.
6: I una et diuen...
14: Tots els catalans, tots els espanyols.
5: Tots contra els immigrants, tots dos, igual contra els immigrants, sí, de la mateixa manera, amb la mateixa violència, a més.
6: Vox, jo crec que parla de més coses i Aliança Catalana és més com l'AFD, que és... La gran Alemanya, la gran Sajònia, la gran Catalunya, només és català, el de 8 cognoms catalans i no sé què. O sigui, ells són molt més... escolta, moros no, però andalusos ja en parlarem. Això és l'aliança.
5: Jo, poden haver-hi matisos, però dic que això, per aquest motiu Vox no és d'extrema dreta, em sembla que no hi ha cap dada que pugui avalar aquesta afirmació.
14: En seguirem parlant. Escolteu, d'aquí un moment vull comentar aquesta por que hi ha ara amb la intel·ligència artificial després del que hem sentit.

0: encara
1: tu i la intel·ligència artificial.
2: Jo la faig servir molt poquet, molt poquet, perquè segueixo, no, el debat, i veig amb preocupació, doncs, en mans d'aquí està la intel·ligència artificial, els recursos naturals que es fan servir. Per tant, evidentment, en algun moment l'he provada per veure el que és. Al meu voltant hi ha molta gent propera. El meu fill gran, per exemple, l'utilitza amb naturalitat com tota la seva generació. Per tant, sí que hi tinc contacte, no és que no hi tingui contacte, però em resisteixo a dependre de la intel·ligència artificial. O sigui, jo veig gent que massa fàcilment està delegant coses substancials de la seva vida a la intel·ligència artificial, cosa que em sembla molt perillosa per diversos motius. Un, perquè deixes de desenvolupar les teves pròpies capacitats de pensament crític, de, no, de buscar els teus propis recursos, etc. Però també perquè estàs delegant en una màquina que no deixa d'estar dirigida per uns propietaris, que el tema de la propietat de la intel·ligència artificial crec que és un dels grans problemes que ara mateix amb aquest debat estan sobre la taula. Jo, què em donaria tranquil·litat? Que hi hagués un lideratge públic, que hi hagués un lideratge públic d'una cosa tan important, una descoberta que pot ser molt positiva per la humanitat. Jo no estic en contra de que evolucionem tecnològicament, no? I que puguem tenir grans eines que ens permetin acabar amb malalties, que ens permetin, doncs, no ho sé, salvar, revertir el canvi climàtic que hem provocat els humans. O sigui, hi ha moltes coses que la intel·ligència artificial ens podria ajudar i necessitem que ens ajudi. Però que això ha de tenir un lideratge públic que pensi en l'interès general. Si això està en mans de qui està pensant en fer el màxim negoci a curt termini, a costa del que sigui, i arrasant amb els recursos hídrics del planeta, doncs aleshores és un desastre.
1: I aquí diu que darrere de tota aquesta alarma que hi ha hagut el cap de setmana hi ha en realitat això una qüestió econòmica. Ara en parlarem d'aquí un moment amb Carme Artigas, que és una gran especialista en intel·ligència artificial. Ho deixem aquí. Ada Colau, Carlos Carrizosa. La veritat que és un gust tenir-vos aquí.
2: Heu
1: demostrat el que vol dir el cafè d'idees, que és asseure's a prendre un cafè i posar idees sobre la taula i xerrar. Us espero la setmana que ve.
2: Un plaer.
1: Gràcies als dos.
0: Gràcies.
1: Doncs vinga, de seguida continuem aquí al cafè d'idees amb més anàlisi, amb més tertúlia, avui amb l'Ernest Folk i el Toni Aira.
3: Personas han renunciado ya a derecho internacional y ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos.
4: Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos.
5: Pues hombre, yo no lo descartaría.
6: Porque si no, esto de facto va a acabar con la propia legislatura, ¿no?
7: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta.
8: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que esa iba a ser la dimensión en la que se produjo.
6: Ay, qué bien.
1: Les 9 i 4 minuts, aquí estem al Cafè d'Idees, obrim aquesta nova hora i ho fem amb el periodista i editor Ernest Folk. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Com
9: i
1: estàs?
9: Molt bé, home, molt content d'estar en aquest
1: nou plató. Temporada,
9: Nou plató, nova temporada i nous problemes.
1: I nous problemes. Ara en parlarem...
9: Com vèiem ara en la interessant conversa entre la Colau i el Carles.
1: Era molt interessant. Sí. Professor de Comunicació Política de la Pompeu, Toni Aira, bon dia.
10: Molt bon dia, Gemma. Com estàs? Taula nova. També
1: m'agrada molt la taula, tenim,
10: especialment.
1: Sí,
10: que en digui.
1: Tenim un plató renovat.
9: Sí.
1: Problemes. Nous problemes, deia l'Ernest, però ara faré un gir molt estrany, però amb un Barça que ens dona moltes alegries. Però és que els dos sou tan culers que no puc evitar parlar amb vosaltres.
9: Però no moltes alegries, em sembla molt suau, això. És a dir, feia molts anys, feia gairebé, mira, et diré, que ho dic gairebé amb la boca petita des dels temps del Pep, que no veiem un Barça tan divertit. Tan divertit.
1: Et recorda els temps del Pep Guardiola?
9: Em recorda, home, em recorda el Pep en el sentit... Us en recordeu aquells partits del Guardiola contra l'Atlètic de Madrid, que al minut 1 ja anàvem 3-0? Doncs al Barça tens aquesta sensació...
10: Jo he sentit la dada...
9: Que al minut 2 ja vas 2-0, 3-0... És a dir, que és un equip que té una gana...
10: Saps quina dada donaven avui? Que si no havies nascut abans de la Guerra Civil, no havies vist un inici del Barça millor que aquest, més golejador. I, home, trobo fantàstic, perquè els que vam viure els anys 80, amb el renaixement dels 90, amb el Cruyff i tot això que dèiem, que ens havíem il·lusionat, i que ara la

0: La generació no estava acostumada a perdre, doncs ja tornem a tenir un cicle, sembla, com espectacular. És a dir, això és felicitat absoluta.
1: Està molt bé, us veig molt eufòrics, però ahir segur que vau patir. Era el minut 70 i escaig.
2: És que aquesta és la lliça.
1: Perquè, escolta, va semblar que l'alegria s'acabava, l'alegria que passa.
2: I, però he vist a Flick parlant d'això, he vist a Pau Cubarsí dient no ens podem relaxar. Mm. Aquesta és la signatura que li queda a aquest equip.
0: El Flick
2: evitar les desconnexions.
0: Has vist que el Flick va dir que va ser per culpa seva? Perquè el Naval li havia dit de fer el canvi. Això és intel·ligent. Que no, ho trobo, és molt intel·ligent.
1: No, no, no, no, ho he sentit.
0: No, el Naval em va dir de fer el canvi, jo li he dit que s'esperés i allà ens van marcar el gol, per tant va ser culpa meva. Trobo d'una...
2: Això és intel·ligent. Total. I et dic una cosa, aquestes coses als vestidors agraden molt.
0: Perquè els protegeix.
1: Escolteu, hem parlat amb Colau i Carrizosa de la intel·ligència artificial, perquè si fins ara allò de la rebel·lió de les màquines era una pel·lícula de Stephen King, aquest cap de setmana hem pensat que potser era una possibilitat real amb enginyers que dimiteixen dient que ens matarà tots la intel·ligència artificial i amb una certa preocupació. Aquest cap de setmana els CEOs de les principals companyies han demanat parar la màquina. Parar màquines, això què vol dir? Bernat Hernández, què ha passat?
3: Doncs, Gemma, hi ha un efecte contagi en el temor a una intel·ligència artificial descontrolada i, de fet, com bona part dels temors, on primer s'ha començat a notar és als mercats. Com el diari ara veurem que publica, OpenAI, que segurament el coneixeran per ser l'empresa desenvolupadora de ChatGPT, ha suspès la seva sortida a borsa pels perills de la intel·ligència artificial. Havia de ser un dels grans moments de l'any a Wall Street. S'esperaven xifres estratosfèriques, però al final Sam Altman, l'executiu en cap d'OpenAI, ha posat pausa a aquesta operació pels dubtes. D'on surten tots aquests dubtes? Doncs el primer toc d'alerta és un article del Wall Street Journal que publica que un ex-investigador, un investigador d'Anthropic, Jacob Cox, va presentar la seva dimissió pels perills que podia suposar una intel·ligència artificial fora de control. Coxon, havent-hi estat a dins, havent treballat amb aquestes tecnologies, avisa que la intel·ligència artificial hi ha una probabilitat del 10% que suposi la fi de la humanitat. Així ho explicava a la BBC.
4: The people who work there...
5: Els treballadors d'empreses d'IA estan genuïnament atemorits, preocupats pel futur de la humanitat en els propers 2 anys. Si no frenem el ritme de progrés d'aquesta tecnologia, sí que hi ha una gran probabilitat que morim tots en el futur més immediat.
3: I l'exemple més clar, el més tangible i el que ha fet reaccionar més als executius del sector és el cas Hugging Face. Aquest és un cas que ha donat la volta al món i que sobretot ha fet atemorir els despatxos de les plantes més altes. Què va passar? Doncs que un agent entrenat amb la tecnologia d'OpenAI es va descontrolar durant unes proves i va hackejar, va piratejar, sense que ningú li demanés les bases de dades de l'empresa Hugging Face. És a dir, una intel·ligència artificial pirateja per iniciativa pròpia una empresa. I això ha sigut el toc d'atenció definitiu perquè els empresaris decideixin reaccionar. La dimissió de Coxon també hi ha fet el seu paper i han portat el tuit a la publicació de Dario Amodei, que és el CEO d'Anthropic, en què demana una regulació, però sobretot aixecar el peu de l'accelerador, anar una mica més a poc en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I també ens admet, la indústria ha mentit sobre els riscos que pot suposar la intel·ligència artificial. Ell parla de 3 amenaces principals. La primera és que la intel·ligència artificial s'entreni a si mateixa i que s'escapi de control. La segona és que sigui utilitzada per ciberatacs o atemptats bioterroristes. I la tercera són els greus estralls econòmics que pot suposar. Quina és la proposta d'Amodei? Doncs la seva proposta són vigilants, controladors que puguin accedir a aquesta tecnologia, que puguin revisar com s'entrena la intel·ligència artificial, després estan comuns entre les empreses de països democràtics i, tercer, un acord entre els països democràtics i els autoritarismes. Per tant, la pilota està a les mans de 2 persones, de 2 superpotències. Ara les veurem aquí a la pantalla, perquè hi ha 2 persones que tenen el món a les seves mans, les superpotències en intel·ligència artificial: la Xina i els Estats Units. Els Estats Units i la Xina. El 24 de setembre Donald Trump es trobarà amb Xi Jinping i, sens dubte, la intel·ligència artificial serà un dels temes sobre la taula. De moment, Pequín ja ha admès que això és una competència aferrissada entre els 2 països, però que sí, que estan a favor de crear una barrera de seguretat. Donald Trump, en canvi, ha dit que no vol sentir ni a parlar d'aixecar el peu a l'accelerador, que això és una competició i que ells estan per guanyar-la. Escoltem-lo.
6: Som líders en IA davant de la Xina. Som el país més sofisticat del món i, sincerament, vull que continuï així, perquè qui guanyi en IA guanya. Podríem establir mesures de protecció, però crec que hi ha moltes forces negatives parlant i no haurien de fer-ho. Plantegen coses que no passaran.
1: Doncs aquí al plató seguim amb l'Ernest Folch, amb el Toni Aira, però vull saludar a Madrid Carme Artigas. Ell és especialista en intel·ligència artificial i Big Data. Senyora Artigas, molt bon dia.
7: Bon dia, Gemma. Un plaer
1: bon
7: estar
1: dia.
7: Amb tu.
1: Necessito que em diguis si hem d'estar molt preocupats o no, perquè amb això que jo estava escoltant, la probabilitat real de que aquesta tecnologia acabi amb nosaltres, això és una distopia de pel·lícula, o ens ho hem de prendre seriosament?
7: Home, jo diria que, en primer lloc, benvinguts al sentit comú, als líders de tecnologia, perquè això ja se sap des de fa molts anys. Fa exactament 3 anys que Europa va impulsar la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial i que també des de Nacions Unides s'han pres mesures per la governança global de la intel·ligència artificial, perquè fa molts anys que se sap que la IA té certs riscs a nivell de seguretat, a nivell de, també de drets fundamentals, però sobretot amb un risc que és més emergent ara, no tant amb la intel·ligència artificial generativa, sinó amb el que anomenem la IA agèntica, que és que arriba un moment en el qual el ser humà perd el control del que fa la intel·ligència artificial. Diríem que el que ha passat ara és que hi ha hagut 2 events concrets on aquests temors s'han posat de manifest i potser doncs, ha sigut una crida a l'atenció. Però aquí, en aquesta lectura, hem de fer una anàlisi molt més profund. Hi ha una dimensió tècnica, que evidentment és certa, la IA pot fer coses en les quals no ha estat dissenyada, o bé de manera involuntària, o bé de manera voluntària, per agents dolents, per entendre'ns, des del que pot passar a ciberatacs o el que passa a la dark web, i això la indústria fa molt de temps que ho sap. I fa molt de temps que hi ha hagut informes, any rere any, des de l'any 2023, pels instituts de seguretat de Gran Bretanya, d'Estats Units, i recentment, en juliol, l'informe del Panel Científic Internacional Independent de Nacions Unides, que ja fa temps que diu que mentre les capacitats de la IA augmenten de 100 en 100, per entendre'ns, la capacitat de supervisió, de control i de seguretat augmenta només de 10 en 10. Perquè la indústria no ha dedicat diners en posar mesures de prevenció, perquè això, més enllà que una guerra tecnològica, com ha dit el president Trump, és una guerra geopolítica. Per tant, aquí es tractava d'arribar primer i, escolta, si l'efecte secundari és que em carrego 4 drets humans o que et poso la humanitat amb un risc de desenvolupament d'armes biològiques per una intel·ligència artificial, ja ho veurem. I ara el que passa és que aquest ja ho veurem ja no es pot mirar cap a una altra banda. No?
1: Carme, li pregunta Ernest Folch.
2: Sí, senyor Artigas, bon dia. Fa unes hores que ens estan bombardejant amb missatges apocalíptics i em crida l'atenció la desproporció entre el que se'ns està dient, que gairebé que pot desaparèixer la humanitat, i la imprecisió d'allò que estan dient. És a dir, què vol dir exactament quan diuen que ens poden destruir? De quina manera seria? Com pot una màquina i una intel·ligència artificial provocar un atac a centenars de milers de persones o de milions o provocar la destrucció de la humanitat? Ho dic perquè s'apel·la molt en aquest apocalipsi, però després es concreta poc en aquests missatges. I pels que no ho acabem d'entendre, ens agradaria saber exactament com una màquina pot procedir a la destrucció de la humanitat.
7: A veure, aquí també hi ha molta ciència-ficció, hi ha coses que són tècnicament factibles i altres que no. El que passa ara és que tot aquest risc que teníem de la pèrdua d'agència humana, és a dir, que tu li encarreguis fer una cosa a l'ordinador o a la IA i la IA en faci una altra, no? O que tu tingui una missió i per aconseguir aquesta missió se salti tots els límits ètics. Què pot fer una màquina? Pot fer desenvolupar una arma biològica, que pot generar un virus i que podria expandre's. Pot generar un atac cibernètic per controlar tota la internet o per controlar els sistemes de seguretat del món. Per tant, això són riscos tècnics que són de futur, però que tenen una premissa, que és que tu li deixis accedir a aquella intel·ligència artificial a tota l'energia que necessiti, a tota la capacitat de computació que necessiti, i això es pot regular i això es pot limitar. És a dir, la bomba atòmica no la pot fer qualsevol persona, ha de tenir accés a l'urani. Si tu limites l'accés a l'urani, ningú pot construir una bomba atòmica. El mateix fa molt de temps que estem dient. S'ha de limitar qui accedeix a aquests models generals de frontera, que són els de les màximes capacitats. Però jo sempre he dit que el gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja estan veient, que ens tornem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem de les imatges, perquè hi ha altres riscos molt més importants i molt més de present, que són tota la vulneració de drets fonamentals, tot el que és la manipulació mental, tot el que són els riscos de salut mental. I això, aquest posar el foc màxim en aquests events catastròfics, fa que no ens preocupem en els events de present que ja estan regulats. I el que és sorprendent és que ells que saben tots aquests riscos de la indústria i tenen la manera tècnica per prever-los, hagin estat tots aquests anys, i en parlo de tres, des que vam llançar la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial i totes les recomanacions de Nacions Unides, intentant la indústria que no els regulem. I ara que se n'adonen que ja és impossible, perquè ja s'han de regular, perquè hi ha riscos de seguretat nacional, ara el que ens estan dient, sí, sí, però ja em regulo jo. Per tant, la segona lectura de tot això ja no és dir, és veritat que cal una regulació, clar que cal una regulació, de la mateixa manera que tu quan llences un medicament al mercat, tu no el pots llençar si no ha passat un control de sanitat. De la mateixa manera que si tu llences un cotxe al mercat, tu no el pots posar sense un control de seguretat física. Per què algú s'ha pensat que podies anar llançant productes de sobre al mercat sense cap control de qualitat? Espanya té la primera agència nacional de supervisió de la intel·ligència artificial del món. Europa té la seva oficina de supervisió d'intel·ligència artificial que ja està entrant en vigor. I és justament en aquest moment, d'on ja està entrant en vigor, d'on als Estats Units hi ha un debat sobre la regulació, on tota una indústria se cae del guindo, que diuen en castellà, sí, té un moment d'il·luminació, diuen que potser que ens reguléssim. Què estan volent ells? Que no els reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria. Per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
1: Bueno, Toni Aira.
0: Mira, fixa't, és que jo tinc la sensació que el gran risc de passat, de present i de futur per l'espècie humana és l'espècie humana. És a dir, no seran les màquines. Però també hem de ser positius en el sentit de dir, ara hi ha els tecnòlegs que estan reclamant que controlem la tecnologia. Ho trobo que és molt interessant, també, perquè és l'ésser humà que aconsegueix crear una tecnologia tan important com la que existeix ara, que a la vegada no es refia de si mateix, no es refia del mateix ésser humà i de la utilitat que li podem donar. Clar, la idea que pot transmetre, senyor Artigas, això a la societat, és que el perill de que se'ns vagi de les mans l'invent és real i és important, no? O pot tenir conseqüències importants. Però de vegades em fa la sensació que aquest tipus de debats deixa enrere també la part positiva de tot plegat, del que s'ha creat, del que s'ha construït, del que es pot aconseguir, no? Jo recordo un llibre que va fer el Xavier Salamartín fa no gaire, que es deia Entre el paradís i l'apocalipsi. Què ens venia a dir? Ostres, hi ha gent que ha abraçat tot això com si serà l'abans i el després que ens solucionarà la vida, i la gent que diu que això és el pitjor i que ens destruirà a tots. És a dir, que hi ha un terme mig. És a dir, hem de saber valorar, en certa manera, els salts endavant que ens dona la tecnologia, la intel·ligència artificial, per exemple, en l'àmbit de la medicina, dels avenços que estan fent, de la ciència en general, per exemple, sobre l'univers, el coneixement de l'univers, el que ens envolta. Clar, no creu que tot aquest debat deixa una mica o opaca una mica la part positiva que està portant aquesta tecnologia també a les nostres vides?
7: És que ara s'està passant a l'extrem contrari, no? Ens han estat explicant en 3 anys que això era el món de fantasia, sí, sí, no? Gràcies a la IA, que saldrien tots els problemes fonamentals del món, el canvi climàtic, el càncer, totes les barbades, que és veritat, ho estem veient, i que ara estem en el món apocalíptic, ni una cosa ni l'altra. És a dir, el que està passant aquí és que hi ha uns altres interessos que... El canvi aquí és un nivell de timing, un nivell de temps. No existeix el risc zero, i un cotxe serveix per transportar persones, però també pots tenir un accident. El que sempre estem parlant és de la governança. I la governança no de la tecnologia, sinó dels seus usos. La Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, que recordo vam aprovar durant la presidència espanyola el 2023, no regula la intel·ligència artificial. No regula el martell. Està dient, si tu el martell el fas servir per pujar en quadre, no passa res. Però si amb el martell em dones un cop al cap i em mates, te'n vas a la presó. Per tant, no estem regulant la tecnologia, estem regulant els seus usos. Estem dient quins són els usos acceptables i quins són els usos prohibits. Europa és el primer lloc del del món han dit hi han coses que encara que siguin tècnicament factibles no tenen per què ocórrer. Jo no vull que el meu govern em vigili quan estic al carrer perquè està fent un sistema de vigilància permanent gràcies a la IA. Jo no vull que la IA manipuli el meu pensament. Jo no vull que la IA serveixi per discriminar-me. Tot això que Europa ha estat avançada, han tingut tota una campanya mediàtica en els últims 3 anys pagats pels lobbies tecnològics dient que Europa ens equivocàvem, que Europa no serien capaços de liderar la IA perquè estàvem regulant i per culpa de la regulació no seríem innovadors. No, la regulació permet generar confiança i si volem aprofitar les avantatges de la IA hem de tenir confiança. Jo no vaig a un restaurant i em demano un estic tartar que és carn crua si no tingués tot el 100% de garanties que aquell restaurant ha passat el control de sanitat. Perquè, si no, no la menjaré. Per tant, de la mateixa manera, si volem aprofitar i utilitzar la IA, ens han de donar seguretat. I la seguretat és a 3 nivells.
1: Senyora Artigas, li vull preguntar ja l'última. I som a temps?
7: És que ja estem... A veure... Repeteixo, Gemma, fa 3 anys que estem en marxa amb això. Fa 3 anys que està en vigor la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. Hi ha mecanismes de supervisió. Fa 3 anys, mira, l'administració Biden-Harris va aprovar a novembre del 2023 la creació de l'Institut de Seguretat de la Intel·ligència Artificial Americana. I va venir el Trump i el va desmuntar. Hi ha 10 instituts d'aquestes característiques en el món que treballen de manera coordinada. Existeix l'Oficina de Supervisió d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Nacions Unides ha llançat també un observatori independent. Ja és hora que aquestes empreses permetin que aquests organismes independents, internacionals i multilaterals els auditi. I no cal inventar res més. El que estan intentant ells és una altra cosa. És que s'ajuntin els fabricants els mateixos, per això estan intentant que saltar-se la llei de monopolis, perquè en el fons és un monopoli, coordinar-se en definir uns estàndards. Aquests estàndards s'han de fer per mecanismes internacionals, existeixen institucions internacionals i s'han de fer a nivell multilateral. Ja s'ha posat en marxa aquest juliol el panel científic internacional de Nacions Unides i el panel de debat polític per crear uns estàndards comuns. No reinventem la roda, utilitzem els mecanismes que s'han posat en marxa, això sí, han de ser independents.
1: Bernie Sanders, que han de ser independents, però Bernie Sanders l'altre dia deia que els estats haurien d'entrar al capital de les empreses d'intel·ligència artificial. Ho comparteix? Els estats haurien de tenir presència al Consell d'Administració? Fa un moment Ada Colau estava aquí asseguda i també anava amb la mateixa línia. Si els estats, si el diner públic hauria de tenir presència en aquestes empreses...
7: Jo crec que hi ha una economia de lliure mercat, la intel·ligència artificial és una tecnologia transversal que serveix a tots els sectors i, evidentment, hi haurà coses d'interès nacional, infraestructures crítiques de país que requereixen una participació minoritària dels estats, però jo crec que la indústria ha de ser una indústria que pugui competir d'igual a igual en el mercat sense intervenció governamental.
1: Molt bé, doncs Carme Artigas, moltíssimes gràcies. Molt, molt interessant escoltar-la. Gràcies per ser avui al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
7: A vosaltres.
8: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta.
9: Claramente lamentable. Es un llamamiento a la insumisión de la legalidad y sobre todo al cumplimiento de lo que tienen que hacer las comunidades autónomas.
10: Esto de facto va a acabar con la propia legislatura.
11: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que esa iba a ser la dimensión en la que se produjo.
12: Lo que diga.
1: Estàvem veient imatges del que està passant a Ceuta aquests dies, una crisi que no acaba, que lluny d'acabar, cada cop sembla acabar. A més, és veritat que ahir vam veure 800, gairebé 800 immigrants, 800 persones que les van portar a uns barracons on podien dormir sota sostre.
0: Una imatge bastant colpidora.
1: Sí. Jo crec que es van llevar molt aviat, a les 7 del dematí.
0: Jo n'he vist moltes imatges, i tot el que vam veure quan va passar tota la crisi en si mateixa, però ahir jo vaig tenir una sensació, i ho comentava amb l'Ernest abans d'entrar, li he dit la sensació de bestiar. Sí. Saps? És a dir, d'un munt de gent que anava com
1: els bestiar, com bestiar,
0: els anaven portant d'un indret a un altre disciplinadíssimament, és a dir, els vas veure tots que anaven, que segurament no s'havien sabien ni on els portaven directament. I és una sensació d'aquestes que torna a reconnectar amb una crisi que, malauradament, com passa sovint, sempre l'acabem derivant amb la politiqueria i la lluita entre partits. És a dir, ara, últimament, l'únic que ens interessa comentar sobre això és si això és l'epitafi o no de Pedro Sánchez, que jo dic que l'epitafi l'estan escrivint des de fa no sé quan d'aquests senyors. I, per tant, pot ser l'enèssim epitafi o que duri 20 hores. Però això és realment el que ens interessa, el que ens hauria d'interessar de tot plegat? O aquestes persones, aquesta crisi humanitària, no? Que potser
1: està molt bé el que dius, Toni. Els polítics sembla que és el que més els interessa. Sí. Aprofitar-ho políticament, no?
0: Sí, sí, però això genera la desconnexió constant, no?, entre la política, entesa com a partits, i la societat, i la gent. Sí. Perquè hem de parlar d'aquesta gent, i hem de parlar de la gent de Ceuta, i evidentment que hi hagi uns o altres es gestionarà diferent. Però clar, aquí hi ha una part del problema de tot plegat. Com s'ha gestionat això, no?
1: Avui hi ha un article de Carmen del Riego a La Vanguardia que va molt en aquesta línia, Toni. M'agrada que ho hagis dit, perquè a mi també aquest article m'ha colpit, perquè diu la situació de Ceuta més enllà dels polítics.
0: És això, és que no són ells al principi ni la fi.
2: No, això que estava dient el Toni, que és molt interessant, clar, ahir amb aquestes imatges del trasllat de 800 persones pel carrer que les van aixecar a les 7 del matí, per mi van passar dues coses. La primera és veure que bé que es portaven. Que bé que es portaven. És gent que ve amb gana, cansament, en situacions realment molt fotudes.
0: Incertesa.
2: I a mi em va sobtar molt, a banda del que diu el Toni, que és aquesta consideració gairebé com a bestiar, és veure que la disciplina, ho dic perquè això trenca alguns mites. I la segona cosa és que hi va passar una cosa, que és justament perquè els traslladaven, la càmera de la nostra realitat es va traslladar, de la reacció dels polítics i dels veïns, que molta focalització sobre els veïns,
1: a ells,
0: aquí els immigrants. Ho està patint més.
2: Llavors, quan la càmera enfoca els immigrants, de sobte ja no és possible deshumanitzar-los. Que no vol dir que no hi hagi problemes, no estic dient això. Que no vol dir que no hi hagi elements perillosos. Però que són persones, i són persones algunes que han fet travessies èpiques que ja m'agradaria veure'ns a nosaltres fent tot això. Llavors, ahir, per uns moments, la càmera va enfocar als immigrants.
0: Clar, és que si parlem constantment de Pedro Sánchez o de Feijó, o de si això té conseqüències sobre uns i altres, ens perdem en les conseqüències d'aquesta gent i de la gent que està sobre el terreny, que és el clàssic de desconnexió entre el debat polític i el debat social.
1: Aquest any, en aquest plató nou que tenim al Cafè d'Idees, ens agrada molt tenir aquesta pantalla gegant que fa que veiem el Lluís Orriols amb un tamany gegantí. Sí. Orriols, molt bon dia.
0: No és tamany real, és tamany...
12: Hola, bon dia, com estem?
1: És que estrenem plató i ara t'has fet present amb la teva imatge aquí al plató. Lluís, tu ets professor de Ciència Política a la Carlos III, una temporada més està aquí amb nosaltres. Fixa't com ara tant l'Ernest com el Toni Aire em demanaven posar el focus no a la política, sinó a les persones.
0: És política, però...
1: No a la declaració, a la dimissió, de si aquest ha dimitit, de si hi haurà més dimissió, diu el Toni Aire. Només ens interessa si això és l'epitafi de Pedro Sánchez. I jo m'he tatxat la primera pregunta que anava a fer, que era, això és l'epitafi de Pedro Sánchez? I no la faré, no quedaré malament.
12: Bé, ja ho deia en Toni, és dir, en principi, en condicions, diguéssim, de normalitat, on tinguéssim un govern relativament elàstic al que passa al seu entorn, podria ser un element, diguéssim, precipitador d'un fi de legislatura, tenint en compte que estem a finals de legislatura, no? Això podria tensionar les relacions que té amb els socis fàcilment, posar nerviós al partit i, per tant, buscar un avançament d'eleccions. Per tant, en condicions de normalitat, si jo fos un politòleg no espanyol que he vist aquesta legislatura en els últims 3 anys, sinó que vingués d'un altre país, et diria, és molt probable, no? Que quan et pregunta algun corresponsal de fora, no? Se solen preguntar aquesta pregunta amb genuïna curiositat. En el cas d'Espanya, bé, sabem que tenim un govern que és altament insensible als estímuls que hi ha exteriors, no? en respecte a si ha de continuar la legislatura o no. I, per tant, és molt difícil pensar que aquest element serà un element precipitador quan hem tingut altres elements d'extremada gravetat també per una estabilitat d'un govern i que no han produït aquest efecte, no? És veritat que cada vegada estem més a prop de la legislatura, però probablement si imputem un comportament futur amb el comportament passat, et diria que no, que aquest govern continuarà fins quan cregui estratègicament que vol continuar, no? I segurament serà després de la presentació dels pressupostos.
1: Lluís, en totes les distàncies, aquest cas comença a semblar-se una mica al cas de la Dana, eh? El debat gira al voltant de si es van rebre alertes, qui les va rebre, qui va comunicar, qui va fer cas, qui no va fer cas, i com passa amb la Dana, ara tot judicialitzat amb l'Audiència Nacional. Tu creus que la causa oberta per la jutgessa Tardón està condicionant ara ja molt els moviments polítics? Els polítics ja senten que tot el que facin o diguin ja està condicionat pels moviments de la jutgessa?
12: A veure, jo crec que sí que tenen certes paral·lelismes en termes de gestió d'una catàstrofe, no? És a dir, el que va haver-hi a Ceuta és un event que a priori pot ser imprevist i que per tant s'ha de gestionar aquest event com pot gestionar-se una Dana, no? En aquest sentit hi ha hagut un fracàs per part del govern, com s'ha dit en l'últim mes i mig. També s'assembla a la Dana perquè posteriorment s'està parlant de fins a quin punt es podia preveure, no? Hi havia informes, hi havia informació suficient per tal de que els poders públics estiguessin alerta, potser no per en fi, evitar-ho, perquè en fi, una Dana no es pot evitar i potser un moviment migratori així no, però sí per poder estar en aquells moments, en el temps zero, gestionant aquesta qüestió. Per tant, també té una semblança. La qüestió, crec que es desvia, és el concepte d'immigració. Per al Partit Socialista pot ser una qüestió dura intentar gestionar que aquest element de crisi sigui entorn d'un tema que no és propietat de l'esquerra, és propietat de la dreta, que és la qüestió de la immigració, que pot donar ales a Vox, i que el Partit Socialista més el curtocircuita, perquè estava durant uns mesos estava intentant redefinir el que volia dir immigració en la competició política. Recordeu que Pedro Sánchez probablement era el polític d'esquerres més ambiciós que hi havia en aquests moments al món respecte a com gestionar la immigració, no? Intentar reemmarcar-la en qüestions de creixement econòmic, en comptes de seguretat i llei i ordre, no? I estava en aquesta tessitura, i de cop es troba en aquesta crisi que el torna inevitablement a unes coordenades de llei i ordre que són totalment adverses per l'esquerra. Per tant, hi ha aquest element potser ideològic associat al tema que no estava en la Dana.
1: Mm-hmm. Ernest.
2: Sí, jo volia, Lluís, centrar-nos una mica en Feijó i el PP, perquè ahir ho citava el Toni, van tornar a dir que aquesta crisi pot ser l'epitafi de Pedro Sánchez. La meva pregunta és molt senzilla, perquè aquesta frase, o sinònims d'aquesta frase, l'hem escoltada amb l'amnistia, que havia de ser l'epitafi, amb el germà, que havia de ser l'epitafi, amb la Begoña, que havia de ser l'epitafi. És a dir, tot ha de ser l'epitafi de Pedro Sánchez. Llavors, jo la reflexió pregunta que volia fer amb tu és, això és útil políticament? És a dir, no pot haver-hi un elector que al final digui, escolti, tot és l'apocalipsi cada vegada, diguem, no? És a dir, no sé si això està fet expressament, si s'apel·la en realitat a la poca memòria de l'electorat i li anem dient sempre el mateix, si té més d'improvisació del que sembla, però a mi des de fora em sobta un partit que a cada nova crisi digui que aquesta és la fi, quan en realitat ens estem apropant ja al final de la legislatura tenint un apocalipsi cada dos mesos.
1: Diguem. I jo em permeto apuntar-me en aquesta pregunta de l'Ernest, Lluís, amb una altra derivada que també afecta Feijó. Tu parlaves de Feijó, i és que ahir va dir que ell hauria desplegat l'exèrcit a Ceuta per evitar el creuament de la frontera, uh-huh. I acusa clarament el Marroc. Per tant, em sumo la pregunta d'això de l'epitafi, però també si creieu que Rabat, que ja ha criticat el PP l'altre dia en el comunicat, li passarà factura al líder dels populars si arriba a la Moncloa. És a dir, no, quin càlcul està fent Feijó amb tota aquesta crisi i si l'està fent bé?
12: Bé, en primer lloc, és veritat que l'oposició ha de fer d'oposició i, per tant, no ha de sorprendre que estigui, diguéssim, alerta a les coses que fa malament el govern i inclús que sigui una mica hiperbòlica, no? En aquesta tasca de control. Una altra qüestió és, com bé dèieu, que es digui que aquest govern és un govern que ha de caure des del minut zero, no? O que és un govern inclús il·legítim, no? Per tant, sí que és veritat que hi ha hagut un excés d'hiperventilació en les tasques normals d'oposició massa d'hora. I això li ha passat factura, jo crec, al Partit Popular. Si el Partit Popular s'hagués calmat al principi i hagués deixat que fes que el govern s'hagués desgastat fent xup-xup i llavors hagués després recollit una miqueta més a la segona meitat de la legislatura tot aquests elements de desgast del govern hagués estat millor, però bé, ara ja no pot fer-ho. Una altra qüestió és què ha de fer el govern, què ha de fer el PP ara mateix. El PP ara mateix té una doble mirada, no?, en aquesta qüestió. La primera és que veu que hi ha un fort desgast al govern. Les fugues del Partit Socialista al Partit Popular en els últims dos mesos s'han duplicat, segons algunes enquestes, no? Per tant, clarament és un tema de desgast. Però també està veient que al tractar-se d'una qüestió que és immigratòria, que toca un eix cultural fonamental, està veient com també té moltes fugues del seu partit a Vox, no? I per tant, com deien, no?, les gallines que entren por les que salen, no? I això genera certa ansietat, no?, de voler explotar aquesta qüestió per tenir por que les fugues també se li vagin a un altre cantó. Sobre què hauria de fer Feijó en termes de política exterior, si utilitzar, diguéssim, de forma tan directa l'acusació al Marroc, jo diria un partit de govern sol ser prudent. Perquè sap que llavors haurà de gestionar les relacions internacionals. Però també et diré, estem en un món en què cada vegada la polarització que veiem domèstica, que era clàssica i que era més digerible, s'està traslladant a la política exterior també, no? I per tant, aquesta hipèrbola, no? O aquestes estratègies que veiem abans a la política domèstica, ens estem acostumant cada vegada més a la política exterior. Té conseqüències, sense cap dubte, té conseqüències, eh? Però, òbviament, no surten gratis.
1: Però fixa't que hem caigut en el que el Toni Aire ens ha advertit que no havíem de caure. Sí. És a dir, que parlàvem de Ceuta i un cop més hem posat l'accent i el focus en la política i no pas en els immigrants.
0: Jo, de fet, ara volia tornar-hi pel fet que jo trobava molt interessant el debat que estàveu tenint, però tornàvem a fer això, a parlar dels polítics, però li volia preguntar al Lluís, per portar-ho cap a la gent una altra vegada, sobre el paral·lelisme entre la hipèrbole lògica, fins a cert punt, que pot tenir l'oposició, i els moviments socials que provoca o que es detecten amb crisis com aquesta. Per què? Ara la de Colau, l'escoltàvem aquí fa una estona, treia el tema d'Ucraïna. L'ha tret, quan parlàvem d'això, i no és casual, perquè ella, tot i que els dos, el Carrizosa i ella, els poseu com a expolítics, són en essència polítics, no? I està bé, persones ideologitzades amb una ideologia molt nítida. I ella apuntava una cosa que s'ha detectat i s'ha criticat, que és que hem tingut un tracte diferent com a societat davant de la gent que necessitava auxili arrel de la guerra d'Ucraïna i la gent que ve del Marroc, per exemple, amb una crisi com aquesta.
1: Ella ha dit que llavors era alcaldessa i que va poder veure en primera línia amb Pedro Sánchez...
0: La reacció social...
1: S'acollien 200.000 persones.
0: La cosa que hi quedem, no? Com que són rossets amb els ulls clars, els adaptem de tal, en canvi, els que venen del Magreb, no. Bé, doncs això m'interessa veure, perquè hi ha una part sociològica, hi ha una part cultural, hi ha una part que no és només de veïnatge, perquè ho hem sentit més d'una vegada dir, la geografia no es pot tocar, som veïns de Marroc, i ho sabem sempre, però clar, també som europeus. I la idea que li volia demanar al Lluís és, clar, el que fan els polítics, ja més o menys, el manual t'ho marca. Ja saps què farà l'oposició, saps en temps de polarització el que estem vivint, que tot serà molt superlatiu, cada dia s'acaba el món. El problema per la política és que, com que no s'acaba el món, al final la gent acaba fent durícia sobre això. Però, clar, socialment, jo, Lluís, he vist manifestacions, per exemple, en contra de la gestió del govern, que en molts casos era en contra d'aquest fenomen migratori, però he vist poca reacció social i poca manifestació a favor, per exemple, de l'acolliment, a favor d'aquestes persones, de tenir present això. És a dir, que sembla que la polarització en casos com aquests, no sé si respon a una realitat social, sembla que estigui com molt decantada, no? O que puguin aguditzar crisis com aquestes certes tendències.
12: Sí, a veure, jo et diria, més enllà d'una resposta relacionada amb actituds diferencials en termes de xenofòbia. Una explicació, diguéssim, més que pot ser complementària, juxtaposada, racional, és la següent. És una qüestió d'interacció, és a dir, és un joc que té diverses partides o és una sola partida. En el cas d'Ucrània, és, per dir-ho d'una manera, un joc d'una sola partida. Tenim un procés, una crisi immigratòria ad hoc, que només ocorrerà una sola vegada, o hi ha expectatives de que passi només una vegada. És una guerra que es produeix en un moment determinat i que genera un èxode en aquest moment determinat, no? En canvi, les tensions immigratòries que venen de les fronteres del sud són interaccions repetida, són jugades repetides, per dir-ho d'alguna manera. No és una crisi puntual on desperti la solidaritat en una sola tirada, sinó que hi ha l'expectativa de com la teva resposta pot generar respostes en el futur, no? O pot generar dinàmiques en el futur. I, per tant, només així es pot entendre per què un govern està sent extremadament insensible davant d'una immigració que està vivint en les condicions que està vivint, amb l'argumentació, diguéssim, encoberta, de dir farem un efecte dissuasori en aquesta qüestió, no? Això, si no hi hagués una repetició en les jugades i si no sapiguéssim que això serà una qüestió que veurem avui, però també ho podem veure el mes que ve o l'any que ve o d'aquí, i de forma interaccionada d'aquí 10 anys, jo crec que no s'entendria. I també en la qüestió de la resposta social, segurament les respostes socials a efectes així d'una sola tirada, com pot ser una crisi per una guerra determinada, desperten moviments nous, no? En canvi, respostes a la immigració, que són problemes sistèmics de la societat, probablement ja hi ha organitzacions que estan ja arraigades, que estan, és a dir, que estan organitzades i ben armades, no? Que no diguéssim que no són explosions socials, sinó que són organitzacions més organitzades, no? Aquesta jo diria que seria la resposta més racional, més enllà de la que tots sospitem, no? Que no vull tampoc descartar-la, sens dubte, no?
1: Doncs Lluís, ho hem de deixar aquí. No puc acomiadar-te sense preguntar-te per una nova alumna i prometo que no ho faré a cada connexió. A cada connexió no et diré això, però ja has donat classe a la princesa Leonor?
12: No, jo dono classes a tercer, per tant haurem d'esperar que la princesa arribi a tercer.
0: Que passi curt.
12: Però bé, en tot cas, no sé, ara mateix vaig a la classe a donar classe a l'aula del costat, al mateix passadís, no? És dir que la primera setmana ja es veia aquell xup-xup de curiositat, no? Sobretot fora, també et diré una cosa, fora hi havia moltíssims periodistes el primer dia, fa just una setmana, també et diré que dintre de l'edifici, l'edifici nou, on nosaltres fem classe en ciència política, hi havia més normalitat que no expectativa, eh? És a dir, la gent ho metabolitza molt ràpid, aquestes coses. Però si hi ha alguna curiositat que pugui explicar, ja t'ho comentaré.
1: Molt bé, gràcies, Lluís. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Adéu, bon dia. Doncs vinga, 18 minuts per arribar a les 10. Lorena Amo, què està passant al món, Lorena?
13: Doncs, entre altres coses, Gemma, aquest matí estem pendents de la decisió de la Junta Electoral Central, que és qui ha de dir com s'aplica la decisió del Tribunal Suprem de deixar en suspens l'anomenada Llei de Nets. Segons el ministre de Transformació Digital, Òscar López, hi ha jutges que estan condicionats políticament. Ho ha dit a l'Hora de la Uno.
14: Yo creo que hay jueces que no están aplicando correctamente la justicia. Y le digo, hay gente que está empeñada en que todo vale con tal de derribar a este gobierno, porque este gobierno no defiende a España.
13: L'Audiència de Tarragona decidirà avui si el cas Montoro passa a un jutjat de Madrid. L'última hora ens la porta, perquè està seguint aquest cas, el nostre company, el Frank Recio.
15: L'Audiència Provincial de Tarragona decideix avui si el cas Montoro continua aquí a la ciutat o el trasllada a Madrid, com demana la defensa, al seu recurs, on sostenen que el jutge manté el sumari de manera irregular i que és a Madrid on s'ha de portar com a seu del Ministeri d'Hisenda. El magistrat, en canvi, defensa que el cas ha de seguir a Tarragona perquè és on parteix la investigació, que busca aclarir si diferents empreses gasístiques van contractar i pagar a Equipo Económico al despatx de Cristóbal Montoro a canvi d'una legislació més favorable.
13: I pendents aquesta tarda del balanç de mig mandat del president de la Generalitat, Salvador Illa ho farà a les drassanes de Barcelona i, segons fonts de l'executiu, proposarà fer una reflexió sobre temes que seran claus la propera dècada, com ara l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i l'educació. I amb aquestes previsions, Gemma, de què dirà el president, nosaltres ens acomiadem des de la redacció.
1: Molt bé, doncs gràcies, Lorena. A les 9:43 anem a parlar ara de trens, perquè Estat i Generalitat encara en aquesta tardor la recta final del traspàs de la R1 de Rodalies. És la que connecta Molins de Rei amb Maçanet pel Maresme. Aquest és un traspàs històric que es farà en una xarxa encara molt necessitada d'inversió, tot i el desplegament del nou pla de Rodalies. Saludem la Maria Rubio. Es troba a Montcada i Reixac, un dels punts centrals de gran part de les obres que s'estan fent ara mateix a les vies. Maria, molt bon dia. Quina és la situació?
16: Hola, bon dia, Gemma. Doncs sí, som a Montcada i Reixac, per on passa doncs, gran de les grans obres que hi ha previstes per aquest 2026. En primer lloc, aquí al darrere meu tenim les obres del soterrament de la R2, una demanda històrica per part del veïnat de Montcada i Reixac doncs, per la perillositat del fet de tenir les vies aquí dins del poble. De fet, es calcula que aquí han mort més de 180 persones provant de travessar les vies. Doncs bé, com podeu veure, aquí hi ha poc moviment a causa de l'esvoranc que es va produir el juliol passat a la Vallbona, a les obres. Un forat de 17 metres de profunditat que literalment va engolir una obra, una grua, volíem dir, de gran tonatge. I com encara no se saben doncs, quines van ser les causes d'aquest esvoranc, doncs aquí les màquines han d'anar a mig gas. I per Montcada també passa una de les grans intervencions d'aquest 2026, que és la bifurcació de la R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, una de les poques línies que encara circula per via única. Doncs bé, aquestes obres també van endarrerides perquè el maig passat va caure un mur a l'estació de Montcada Bifurcació. Són algunes de les intervencions que hi han previstes aquest 2026, del més de centenar d'obres doncs, que hi han previstes, entre les quals també val la pena destacar el soterrament de la R4 en el seu pas de Sant Feliu de Llobregat, per on també parteix el municipi, a la millora de la catenària entre Portbou i Figueres, que ha d'assegurar la connexió ferroviària amb França, o les millores a les vies entre Sitges i el Garraf, que encara tenen pendent doncs, aquesta gran intervenció del túnel del Garraf, que està molt malmès pels efectes del mar i que encara no té una data al calendari.
1: Molt bé, Maria, gràcies. Si la Maria hagués vist la cara que fèiem els que estàvem aquí al plató amb cada nova dada que ens donava. Nilson Martí, molt bon dia.
17: Bon dia.
1: Encantada de conèixer-te personalment. El Nil és company de RAC1 i ara ha escrit un assaig sobre el servei de Rodalies a Catalunya i l'has titulat d'una manera que és una mica depriment, en via morta. Sí. En via morta. O sigui, véns a dir que entre uns i altres han assassinat el ferrocarril.
17: Ben bé és això, i de fet per això també s'agafa aquesta expressió que és molt ferroviària, no? Que fa referència a la via que no té sortida, que acaba amb topall i que és evidentment d'una història política precedent dels darrers anys, és veritat, sobretot per part de l'Estat, perquè la infraestructura depèn del govern espanyol, i a hores d'ara encara també, estàvem pendents ara, no?, d'explicar justament si es fa el primer traspàs d'infraestructura de l'R1 del Maresme, només el tram del Maresme inicialment, és a dir, no seria ni la línia sencera aquesta de Rodalies,
1: perquè aquest traspàs,
17: el sector de Barcelona no. Això s'està acabant de negociar, és a dir, estem parlant de paperassa, no? És veritat, és a dir, d'aquí és aquesta gestió, però més enllà d'això, un altre dels problemes és quin control efectiu hi ha d'aquesta infraestructura, independentment de qui políticament la gestioni. I també aquesta serà la clau, és a dir, un cop es faci aquest traspàs polític sobre paper i aquesta titularitat de les vies, per entendre'ns, de Barcelona, Sant Adrià fins a Massanet-Massanes sigui de la Generalitat, què canvia? La Generalitat tindrà un control efectiu d'això? De moment no, perquè de fet passarà a la pilota a DIF i a DIF serà qui seguirà gestionant això encara que la titularitat ara sigui, per entendre'n, sigui de l'administració.
1: O sigui que no ets gaire optimista, eh?
17: Ara mateix, gens. Jo crec que veient com ha anat aquest any i els precedents, però
1: no
17: com va començar
1: ser. No
17: aquest any...
1: No tenim elements per ser optimistes. Clar.
17: La crisi de Gelida no deixa de demostrar també una mica acaba sent, diguem-ne, la catarsi del que s'ha fet malament durant molts anys, i no és només polític, també és de funcionament de Renfe i Adif i d'aquest absolutament descontrol o deixadesa de la infraestructura, que és el que hem vist, és a dir, moltíssimes, la majoria de línies amb problemes d'infraestructura des de fa molts anys que no s'havien resolt, que no s'havien atacat per part d'Adif, tot i els avisos del propi personal, que això també és el que crida molt l'atenció, com no és que no hi hagués cap mena de coneixement del que estava passant,
1: sí, sí,
17: sinó que no s'estava responent, ja no des de la política, sinó des de les empreses, en especial en la d'infraestructura, que és a dir, no tant Renfe, que normalment, a més, sempre li posem tota la responsabilitat, però Renfe sobre la infraestructura fa 20 anys que no hi té res a dir.
1: Vaig amb l'Ernest, però hem de dir que per fer aquesta anàlisi, per escriure aquest llibre tan profund, tu has parlat amb molta gent, has parlat amb desenes de maquinistes, de persones que treballen en el servei i que probablement molts d'ells ja havien avisat que això no anava bé.
17: Correcte. De fet, no en parlem només dels maquinistes, sinó també, exacte, de totes les altres ànimes que no solem conèixer, tant del món ferroviari, com són els responsables de circulació, com són els equips de manteniment. Molts d'ells, els de manteniment, així com els maquinistes i els de circulació, que això sí que són personal intern, el manteniment ha estat molt externalitzat en el cas de la xarxa d'ample ibèric, de l'estatal. I també és interessant de parlar amb ells i saber com treballen i com hi ha hagut aquesta deixadesa, que també es pot entendre en part perquè s'ha deixat tota una externalització que tampoc s'ha controlat per part del propi personal de DIF, perquè era molt poc. aquí hi ha potser una de les poques, una de les diferències clares que sí que podem veure, per exemple, amb tema B al metro o en Ferrocarrils de la Generalitat a la seva xarxa, que sí que han mantingut molt internament aquest manteniment i, per tant, aquest control diari de la infraestructura, de saber com està tot i a on s'ha d'intervenir, perquè, evidentment, és com una autopista o de les carreteres. Si no hi ha un manteniment o no es detecten aquells llocs on hi ha problemes, doncs acaben sorgint aquests problemes.
2: Felicitats pel llibre, Nil, perquè en aquesta crisi eterna a Rodalies hem escoltat molt a la gent, als afectats, i escoltem molt els polítics, però ens falta més aquesta mirada externa teva que ho analitzi i ens doni unes quantes claus, no? Llavors, jo tinc una pregunta que l'he fet diverses vegades als polítics i mai tinc una resposta clara. A veure si ara me'n surto, que és quan tindrem una xarxa de rodalies, diguem-ne, que sigui practicable i homologable i no amb els problemes actuals. Ho dic perquè cada vegada que aquesta pregunta se li fa a un polític, tira pilotes fora i no vol donar una data. Hi ha una por a donar una data, no sé si és perquè la data és massa llunyana, diguem, no? És a dir, tu creus que per tenir una xarxa de rodalies, diguem-ne, més o menys normal i equilibrada i sense aquestes crisis, haurem d'esperar 3, 5, 10, 15 anys? És a dir, quina temporalitat li dones en això?
17: Jo crec que el problema és que no és només... És a dir, si parlem de la xarxa present, probablement podríem posar un calendari, però el problema és que la xarxa present no serà la d'aquí 10 o 20 anys perquè l'hem d'ampliar, perquè està al límit de la saturació des de fa 20 anys. I el que hauríem d'haver ampliat fa 20 anys encara no ho hem fet. I ara estem intentant resoldre el que tenim que no hem ampliat durant 20 anys. Llavors, sobre la xarxa actual, es poden fer moltes intervencions d'emergència, que és el que s'ha fet, es pot fer el pla de rodalies. També és molt important amb què es destinen els diners. S'han posat 8.000 milions d'euros per aquest pla de rodalies, però la majoria d'aquests diners per què són? Per fer soterraments. És a dir, el soterrament és important des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista de seguretat en un municipi, però són molts diners que aboquem i que no milloren res a la pràctica del servei. Sí que milloren la seguretat, sí que poden millorar la comunitat en algun municipi, però no milloren res a nivell de capacitat. Per tant, sí, i això és el que passa amb aquest pla de rodalies, si pràcticament la meitat dels diners del pla són per fer obres, per entendre'ns, estètiques o socials, però que no milloren la xarxa, aquesta millora de la xarxa, quan funcionarà en condicions, doncs ho anirem traslladant més enllà perquè faltarà fer molta més inversió. Hi ha la qüestió de la compra de trens, que això és veritat que és un retard també del propi fabricant i que també es pot entendre perquè estem en un moment d'una compra ingent de material mòbil de trens a tota Europa i els fabricants estan desbordats, això és cert. Però, per exemple, sobre les millores d'infraestructura, el traspàs de la Generalitat pot estar bé si serveix també un cop es fa per analitzar exactament quirúrgicament tot el que s'ha de fer ara i el que s'haurà de renovar d'aquí, per exemple, 10 anys. Els canvis de via, els carrils, com a les autopistes s'han de reasfaltar, doncs els carrils s'han de canviar quan es fan aquests canvis. Per tant, a curt termini, segur que la millora serà molt petita, però més enllà és molt important el que dibuixi ara la Generalitat a nivell del pla de rodalies, el pla de serveis ferroviaris, què es construeix i també quina inversió es fa a la xarxa actual.
2: Per tant, podem estar parlant de 10 anys per una estabilització?
17: Podem estar parlant de pocs anys amb alguna línia concreta. És veritat que, per exemple, la línia del Maresme requereix una inversió molt més petita, deixant de banda el tema del canvi climàtic, la protecció del litoral, però, clar, línies com la R3, sabem el pa que s'hi dona, és a dir, estem parlant d'una dècada segur per fer un desdoblament com el que s'està fent.
2: Una dècada.
17: Després hi haurà totes les millores que, per exemple, s'han de fer a Barcelona, o el que ha sortit la setmana passada, la polèmica que vam tenir amb en una setmana, 5 vegades robatoris de cable de coure al mateix punt. Això és un element de seguretat crític que, si no s'aborda, i molts altres elements de seguretat, també fan molt difícil que hi hagi aquesta millora de la xarxa.
18: No, la sensació no és que sempre que no sembla que ens en sortim amb un tema, en surti un altre. És a dir, ara, per exemple, això del robatori de coure, jo la setmana passada ho veia a les notícies i també em sorprenia i deia, clar, és que això com ho evites, no? Perquè és que, a més, robaven, per exemple, en espais, diguéssim, que ja saben on anar, és a dir, més inhòspits o més apartats.
1: Sí, és interessant això que preguntes, com ho evites? Perquè quan tu denuncies aquesta manca endèmica de manteniment, aquí no hi té res a veure el robatori del coure, no?
18: No.
1: Plou sobremullat, vull dir...
17: Són més elements externs que se sumen al que tu ja estàs fent malament, no? Per entendre'ns, però sí que és veritat que els de la setmana passada tots van ser al mateix punt i a la ciutat de Barcelona.
18: Per tant, es podia...
17: I hem parlat a vegades dels robatoris que passen, per exemple, en línies de regionals, en trams que estan a quilòmetres del poble més proper. És molt més difícil vigilar això, però que hi hagi robatoris a diari entre l'estació de França i la plaça de les Glòries a Barcelona.
18: Ara que parlàvem de la intel·ligència artificial, jo me'n recordo fa 26 anys que es va estrenar una pel·lícula que es deia Minority Report amb, amb el Tom Cruise, en el que s'avançava el delicte, sí, sí, gràcies a la IA. Pues sí, ara sí, podríem avançar certes
1: coses. Però veia qui podia cometre el delicte.
18: Exacte. Però la cosa és, Nil, qui dibuixa això? És a dir, aquí hi ha una part que... Jo, mira, torno una mica al que dèiem amb la crisi de Ceuta, no? Que parlem molt dels polítics, però al final, en últim terme, l'interessant és la ciutadania. Això és un problema polític, ho és, dels polítics, però és un problema social, ciutadà. És a dir, hi ha una part en la que ens podem entretenir sobre la gestió, però clar, tu parlaves, jo anava apuntant, per exemple, de qui és la gestió, no, el control efectiu. Jo crec que fa 20 anys o més anys que estem parlant d'això, des dels temps del Minority Report, sobre a qui li toca, a qui no li toca, qui gestiona, qui té les vies, qui té les catenàries, qui té el pressupost, qui el gestiona, i la sensació ciutadana és que malgrat tot això, que no arriba al cap del carrer, tu vas patint. Jo l'altre dia, per exemple, cap de setmana, de casa d'uns amics a Llagostera a casa d'uns amics a Sant Andreu. 3 hores de porta a porta. Amb un endarreriment, vam anar a Sils, vam haver d'esperar un endarreriment d'uns 35 minuts aproximadament, després vas afinat, literalment, allà dins, amb la gent gran, gent amb criatures, gent que puja en una estació després que et paris enmig de les vies de nou una altra vegada i diu, no tornaré mai més. És a dir, la sensació aquesta, no que si pots evitar-ho, no vas en aquest tipus de transport. I això passa en els governs, fins i tot els com ara, el del president Illa, que fa bandera o feia bandera de la bona gestió, altres també ho havien fet, del bon govern, i les circumstàncies seguia. Però, i no se'n surten.
1: Però mira, llegint el llibre del Nil Sant Martí, ell apunta una cosa, tens tota la raó, Toni, el que dius, que aquest any hem tocat fons, però els usuaris ara estan organitzats, no? I potser abans no ho estaven tant.
18: Més que mai.
1: Aquest tocar fons ha fet que estan més preocupats, més enfadats i més organitzats. Per tant, la solució passa per fiscalitzar, fiscalitzar i fiscalitzar. No?
17: Exacte.
1: És a dir, estar-hi molt a sobre.
17: Tant els usuaris com els mitjans, com també, jo crec que la voluntat del llibre sobretot era traslladar aquest debat a públic. I, és a dir, en parlem molt de Rodalies o parlem molt de quan hi ha problemes, però mai posem tot el context de com hem arribat aquí i de tot el que no s'ha fet bé, no només políticament, sinó també a nivell de com funcionen aquestes empreses. I a nivell polític és veritat que hi ha una cosa clau amb aquesta fiscalització també és que els dos governs parlin, perquè en 20 anys... a cada administració ha tirat pel dret. D'una banda, i és veritat, les administracions catalanes, no només la Generalitat, han impulsat doncs, els ferrocarrils, la xarxa de tramvia metropolità, que depèn de l'Ajuntament, de l'AMB, de la Generalitat, és a dir, s'ha fet tot això, però s'ha descuidat la xarxa ibèrica, que depenia de l'Estat, i a més, com que era, com que l'Estat tampoc és, diguem-ne, que és molt reservat i no ens deixa entrar aquí, que tirin milles ells. I l'Estat, a la vegada, ha descuidat la xarxa i diguem-ne que, a més, tot el que ha proposat tampoc ha anat a millorar aquesta xarxa. Recordem que l'últim projecte, poc abans de la crisi de Demudi de Gelida, del govern espanyol va ser fer aquesta nova línia d'alta velocitat de Lleida-Barcelona sense passar pel Camp de Tarragona. La prioritat, de nou, a l'alta velocitat, quan tenim un problema endèmic amb Rodalies, i que el tindrem també amb mercaderies que les volem fer passar per les vies de Rodalies.
1: I ens expliques que tot això fa que, per exemple, els maquinistes, que arran de l'accident de Gelida es van mobilitzar molt, ells han parlat per tu, i el que veiem és que marxen. Volen marxar de Catalunya, però no només els que són nascuts fora de Catalunya, és que n'hi ha, ens expliques, nascuts aquí, que també han preferit marxar.
17: Aquest també és un debat que sempre hem dit, no? És a dir, tenim un problema perquè els maquinistes marxen, perquè n'hi ha pocs de catalans i prefereixen, doncs, quan hi ha una possibilitat d'oposició, de trasllat, anar més a prop de casa, sí. Però és cert que això no s'ha comentat mai, és, no, els darrers anys qui marxa és tothom, ja no en el cas dels maquinistes, l'exemplifiquem perquè és com el més visible per tothom a nivell d'usuari, però és que el personal en general d'aquestes empreses se'n va a altres territoris a l'Estat espanyol, independentment que siguin d'aquí, perquè el servei aquí fa aigües. I, és veritat, els usuaris s'ho han de menjar. Són les víctimes de tot, perquè, a més, no tens alternativa. Però els treballadors marxen a un altre lloc perquè, si bé hi ha problemes a la xarxa de Renfe i Adif a l'Estat, no es poden comparar amb la situació que hi ha aquí.
1: I, malgrat tot, ets un enamorat del ferrocarril, Nil.
17: Sí.
1: Tu no perds l'esperança, no?
17: No es pot perdre.
1: De que tot això millori.
17: No es pot perdre i s'ha de tenir molt present això, és a dir, i s'ha de posar el debat damunt la taula i demanar que hi hagi d'una vegada una sacsejada i que des de la política també es prenguin seriosament aquest control del que s'ha fet malament, no políticament, sinó en aquestes empreses. Són dues empreses estatals, però al final hi ha molts vicis i moltes dinàmiques internes a Renfe i Adif que no venen de la política perquè han anat havent-hi canvis de govern a l'Estat espanyol. I per tant, doncs, aquesta necessitat de dir, doncs, si tenim l'oportunitat, hem de veure el traspàs també com una oportunitat. És a dir, de dir... assumeix la Generalitat una part del control, no serà efectiu el control de tota la xarxa, és impossible i inviable ara mateix perquè no se li traspassarà tot, però d'alguna manera, diguem que amb aquest traspàs la Generalitat assumeixi papers que no ha fet l'Estat, com és aquest control de la infraestructura, aquest internalitzar de nou recursos humans per tenir un mínim control de com està tota la xarxa a nivell de vies, a nivell de catenàries, a nivell, ho dèiem, és a dir, tots els despreniments que hi ha hagut els darrers anys. Evidentment que el canvi climàtic hi contribueix, els temporals, el fet que Catalunya sigui un país de bosc, de muntanya, hi contribueix.
1: Sí, sí, sí, tot, però té, si no tot fas té una control, explicació, però tot plegat és una...
17: És molt més greu si no, tens, si no fas aquest manteniment i aquesta vigilància, que sí que es fa, diguem-ne, a la resta.
18: I Gemma, que no puc evitar, ets un enamorat del ferrocarril, però n'ets usuari?
17: Sí, en soc usuari, també.
18: Ets enamorat, malgrat ser usuari.
1: Enamorat i usuari. Doncs, Nil Sant Martí, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. En via morta, del col·lapse de Rodalies a les solucions de futur. Nil, gràcies per acompanyar-nos. Te'n vas cap a casa teva, cap a RAC1.
17: Exacte.
1: Doncs vinga, nosaltres aquí, a Ràdio 4, ja saben que a partir d'ara es queden amb el nostre company, amb el Xavi Freixas.
19: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
20: Bon dia. La Junta Electoral Central, la JEC, es reuneix aquest dilluns per estudiar la decisió del Tribunal Suprem de suspendre cautelarment la inscripció al cens electoral dels beneficiats per l'anomenada llei de nets. Míriam Andreu, explica'ns.
21: Entre les mesures que podrien adoptar els membres de la JEC, es preveu que demanin informació als consolats per verificar el vincle amb l'exili de les persones nacionalitzades a través de la disposició addicional de la Llei de Memòria Democràtica. A partir d'aquí, el Suprem haurà d'entrar en el fons de la qüestió i dictar sentència. A Televisió Espanyola, el ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, ha qualificat d'atropellament democràtic la decisió de l'alt tribunal.
22: Voy a ser muy claro. En este país hay cientos de jueces y juezas que defienden todos los días la justicia, que lo hacen todos los días, que cada día se esfuerzan porque la justicia sea justa. Y hay sectores judiciales que están empeñados en tumbar al gobierno, sea como sea. Esta ley es absoluta, esta resolución es absolutamente infumable.
21: López ha responsabilizado al Partido Popular.

0: notícies de la mort de la jove que investiguen com violència masclista. La Universitat de Granada, on estudiava, ha traslladat el seu rebuig i condemna davant l'assassinat de la seva alumna, que estava realitzant una estància de mobilitat acadèmica a la Universitat Autònoma de Morelos. I a Palma, un jove de 19 anys ha mort apunyalat a l'Hospital Son Espases, on havia ingressat en estat crític després de ser ferit amb una arma blanca la nit passada al barri de Son Gotleu. Segons ha informat el Servei de Salut de Balears, quan hi han arribat els serveis d'emergències, ja han trobat en parada cardiorrespiratòria el jove, que havia rebut una apunyalada a l'abdomen. I encara en clau de successos, surt de presó el detingut per la mort del copilot del cotxe que ell conduïa i que va abandonar després de caure al canal d'Urgell. Anem cap a Lleida, Pepa Sant Genís.
1: L'Audiència de Lleida ha escarcerat el conductor acusat de causar la mort del seu copilot quan el cotxe va caure al canal d'Urgell i abandonar el lloc de l'accident. Els fets van passar el 16 d'agost. Els Mossos van trobar primer el vehicle al canal d'Urgell amb el cos del copilot de 42 anys dins i poc després van localitzar el seu domicili de Mollerussa, el conductor de 34 anys, en estat d'embriaguesa. El van detenir i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó sense fiança, acusat dels delictes d'homicidi per imprudència, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol. Ara l'Audiència de Lleida ha estimat el recurs presentat per la defensa i ha ordenat la seva excarceració perquè considera que no hi ha risc de fuga. L'Audiència, però, li ha retirat el passaport i el carnet de conduir i haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat.
0: Aquest dilluns comença el curs per més de 176.000 alumnes de formació professional a Catalunya, 5.000 més que l'any passat. Els estudis més demandats en grau mitjà són cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. En el cas de grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social. La consellera d'Educació, Esther Niubó, presentarà aquest migdia les novetats del curs d'FP. D'altra banda, avui també comencen el curs els més de 3.000 alumnes de les 5 escoles de música municipals i del Conservatori de Barcelona. I en clau política els expliquem que Ada Colau no descarta tornar a la primera línia si en algun moment és especialment útil. En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4, l'exalcaldessa de Barcelona ha reconegut que farà política tota la vida, ha dit, i ha rebut propostes dels comuns per ocupar càrrecs rellevants.
2: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar. Però el que no vull és estar per estar, no vull mantenir-me per inèrcia en els càrrecs. Crec que això deteriora també la imatge de la política, no? I que està bé entrar, sortir de la política institucional.
0: I acabem amb un apunt de mobilitat. A Barcelona, la línia 4 del tramvia entre Verdaguer i Sant Adrià del Besòs, passant per Glòria, recupera des d'avui la normalitat, després del tall des de juliol per obres de desdoblament de la línia del tram Besòs, que circula per la Gran Via. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara sí, això és tot de moment. Tornarem amb més notícies a les 11.
3: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Bon dilluns, són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
3: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
4: Anna Arqué, consultora en comunicació, portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català. Com estàs? Bon dia i benvingut al programa, Nova Tertuliana, aquesta temporada. Com estàs, Anna?
5: No, estic molt bé, molt contenta. Gràcies per convidar-me i fantàstic.
4: I molt ben acompanyada, Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Bon dia, Jordi.
6: Molt bon dia.
4: Tu continues,
6: Continuem aquí.
4: Igual que el Gonzalo Bernardos, un clàssic del programa, dels
7: bon
4: dilluns.
7: Bon dia.
4: Què diu el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona?
7: Escolta, que el món desapareix. Ja arriben els terraplanistes que la intel·ligència artificial d'aquí a 10 anys ens acabarà a tothom.
4: Ara parlarem d'això, Donald Trump, però, no hi està d'acord amb el que diuen la majoria.
7: Jo tampoc. A mi em sembla que és una tàctica absolutament dels grans que inversors en intel·ligència artificial per mantenir l'estatus quo i forrar-se.
4: Bé, en parlarem, però no només d'això, que això ja

0: portem hores sentint-ho a totes les ràdios, des de les 6 del matí, el tema de la intel·ligència artificial sí que el posarem damunt la taula, però, per exemple, més coses. Sabíeu que els ous no s'han de guardar a la porta de la nevera? Eh que no, Jordi Vila?
1: No, perquè és perillós. Aquest matí aprendrem a endreçar la nevera i ho farem amb el doctor Fernando Fabiani, que és un veritable geni en l'àmbit de la divulgació mèdica. Metge de família, també escriptor, eh?
0: I atenció a això, relacionar-se amb persones tòxiques, sobretot a la família o a la feina, és perillós per la salut i accelera l'envelliment. No et sorprèn, eh que no? En Arquer.
2: Gens i mica.
0: Aquest matí aprendrem a detectar-les, aquestes persones tòxiques, i sabrem com ens les podem treure de sobre. Qui en sap és el psicòleg Eduard Molinet, que serà en directe en aquest estudi d'aquí a poca estona, Jordi.
1: Sí, atenció, perquè estudis recents asseguren que tenir gent tòxica al voltant dispara els nivells d'inflamació, depressió, ansietat i malalties cròniques. Déu-n'hi durat, eh?
3: Jordi, jo considero que persones que són normals en la seva vida personal són tòxiques al treball, perquè el treball moltes vegades treu el pitjor de les persones.
1: I el millor també, no?
3: Jo ho dubto.
0: Què rius, Jordi Riba?
4: Ja veria, tot, no, Gonzalo.
3: Jordi, és molt comú que si el cap es fica en un treballador, aquest treballador, la resta de la plantilla o una bona part d'ell, l'agafa i pràcticament l'exclueix. Això a mi em sembla una manca de solidaritat, d'humanisme i de personalitat, però és el que succeeix. I la majoria dels que volen jubilar-se anticipadament sempre t'expliquen el mateix. Tinc un cap paranoic.
0: Bé, parlarem de la intel·ligència artificial, però també dels 4 atacs amb arma blanca en menys de 24 hores que hi ha hagut a Barcelona. L'últim, recordem-ho, un home ferit a Nou Barris. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, en una entrevista a La Vanguardia, reclama que no es normalitzi que el jovent vagi pel carrer amb armes blanques. Jordi Riba.
4: Doncs em sembla molt d'acord amb les declaracions de l'alcalde de Manresa. De fet, és una problemàtica evident, percebuda i objectiva, i això respon, doncs, a les campanyes com el Pla Campai dels Mossos d'Esquadra, que al llarg dels darrers anys han fet que, diguem-ne, operacions de detecció d'armes blanques intensives, malauradament segueix havent-hi atemptats o incidents d'aquest tipus que són molt preocupants i que s'ha de fer front.
3: Trapero, el gran crac de la seguretat fitxat en la campanya electoral per al president Illa. El que és un crac és de les paelles, però la seguretat ha demostrat que no res. L'han trigat massa a cessar, perquè diràs tu, no, s'ha marxat ell 5 segons abans de que el fessin fora.
0: En Arquer.
2: Bé, sembla que el sentit comú s'hagi d'exposar, no? S'hagi de demanar. Vull dir, és que tothom... És que el fet que s'hagi de dir que no és de rebut que la gent jove vagi amb una arma blanca pel carrer, vaja, no sé, on anem a parar.
0: Ah. Bé, dimecres i dijous d'aquesta setmana el president Salvador Illa trasllada la Diada de Madrid a Extremadura per reivindicar, diu, els vincles amb Catalunya. El govern, de fet, celebrarà la Diada cada any en una comunitat autònoma diferent. De moment, només un titular. En parlarem després, més abastament. També farem balanç de la Diada d'aquest divendres passat. Però què et sembla aquesta idea, en Arquer?
2: És un sense sentit, no sé, perquè la Diada s'ha de passejar per Espanya. Vull dir, jo trobo molt bé internacionalitzar la nostra cultura, però no només Extremadura, sinó tot arreu.
0: Un segon, Gonzalo, deixa que acabi.
3: Internacionalitzar-la perquè per tu Extremadura
2: és l'estranger. Però per què només Extremadura? No hi ha tanta gent. Està fent a Nova York, hi ha molta gent.
3: A mi em sembla excel·lent, perquè els extremenys vegin que els catalans no són marcians i que tenim moltes coses en comú amb ells.
2: Els extremenys desconeixen que els catalans són persones? Vull dir, jo... La qüestió és que a Espanya les enquestes ho deixen molt clar. La catalanofòbia és existent. No sé per què hem d'anar promovent-la encara més.
3: Perdona, jo sóc català i vaig per tot Espanya i el que considero és que em sento molt estimat, que considero que aquí una part de la població no fa aquest sentiment a molta gent que ve de la resta d'Espanya.
2: Doncs no sé, perquè et sentiràs molt estimat tu, Anna, però les enquestes diuen que els qui menys agraden, el posa
3: sentiment
2: les enquestes. Ara ha sortit, els guanyen els
0: Mena. A veure, d'un en un. Sí?
2: Surt que guanyen els, no, els Mena, i després els catalans són els que menys agradem, que a mi, sincerament, doncs escolta, ja s'ho faran. Ells, la seva ignorància d'aquest poble tan fantàstic,
3: Junqueras,
2: doncs ja s'ho faran.
3: Els catalans tenim un ADN més semblant als francesos que als espanyols.
0: Jordi Olé! Riba, Jordi Riba.
4: Sí, em sembla una decisió molt encertada.
0: Un segon, senyores i senyors. Jordi.
4: Em sembla una decisió molt encertada. Durant molts anys la Diada s'ha celebrat uns dies després de la Diada a Madrid, i en aquest moment el govern ha pres la decisió de doncs, fer una celebració rotatòria al llarg de les diferents comunitats d'Espanya per donar a conèixer doncs, la Diada de Catalunya i el nostre país. Em sembla un element de normalitat positiu, encertat, i que pot contribuir doncs, a apropar i a la fraternitat entre els diferents pobles d'Espanya.
0: Aguanteu una miqueta, de seguida en continuarem parlant, Anna i Gonzalo. Sí? Aquest matí, home, doctora Magda Carles, una altra que continua.
1: L'estàvem esperant amb candeletes, l'estàvem esperant. Ens parlarà d'una de les grans errades que fem amb l'alimentació a la tornada de vacances. Ens referim al fet d'obsessionar-nos amb el pes i la bogeria de començar tot tipus de dietes restrictives. Hi ha qui vol aconseguir impossibles com el fet de tornar al pes d'abans en una setmana. I tot això, quines conseqüències té per al nostre organisme? La Magda Carles ens donarà els millors consells per equilibrar el nostre pes i dieta ara que ja hem tornat a la rutina.
0: I a la doctora Carles també li preguntarem a quina hora hem d'esmorzar per perdre pes. Es veu que segons a quina hora esmorzes perds pes sense patir gens.
3: Mira,
0: no, simplement canviant l'hora de l'esmorzar.
3: D'aquí una estona ho aclarirem, això. Li fareu una pregunta a la meva part?
0: Sí, home, sí.
3: Quin problema es té Ozempic i per què hi ha que agafar una dieta de les de tota la vida en lloc d'Ozempic?
0: Molt bé, doncs després en parlarem amb la doctora Carles, però sabeu qui ve avui també?
3: Lo Pau de Pau!
0: No! La Marta Tips, Jordi!
3: No em diguis que avui no ve Lo Pau de Pau!
0: Avui no ve Lo Pau de Pau!
3: Lo Pau ve
0: dijous!
1: La Marta Tips ens donarà els millors consells per la tornada a la feina, i atenció a tots aquells que porteu tàper a l'oficina, perquè us interessarà el que ens explicarà la Marta Fuster. També ens recordarà com aprofitar la tornada a la feina per fer neteja de papers i documents guardats que ja no serveixen. Només en 2 minuts, la Marta Tips també ens explicarà com guardar la maleta després de les vacances o la importància de tenir planificador familiar magnètic.
0: Què gran és la Marta Fuster, la Marta Tips, Doncs serà aquí, al matí de Ràdio 4. Més coses, llevant 2, Barça 4.

0: Imparables aquest any, Jordi Riba. Té pinta que ho guanyarem tot, això. L'Espanyol també ha guanyat, Gonzalo. En aquest cas, 0-2, amb l'Osasuna.
1: La temporada és molt llarga, però realment l'inici de la temporada del Barça, també de l'Espanyol, ha estat un bon inici de temporada, però són, diguem-ne, prometedors, i el Barça està golejant pràcticament a tots els partits, tant a la Lliga com a la Champions, en el primer partit, i per tant, augura una bona temporada.
0: Totalment, si Anarquè.
1: És molt llarga, per això també cal...
2: Fantàstic. Clar, som més un club, i a part aquesta campanya genial que han fet de parla blaugrana, parla català.
3: Jordi, Florentino està gran. Mira què portar a Mourinho. I Mourinho què fa? Juga fatal al Madrid. Guanya perquè té autèntiques estrelles, però juga fatal. Això què significa? Pues que el Barça, sense baixar de l'autobús, ja té la Lliga, i a més la humillació més gran que li han fet en matèria de fitxatges a Florentino. Primer diu que vol fitxar a Rodri. En el moment que el Barça ve a Rodri, li deixa a Florentino pràcticament amb un desplan espectacular.
0: Bé, aquest matí també sabrem, amb permís del Gonzalo Bernardos, què podem plantar al mes de setembre per tenir el millor balcó jardí durant la tardor i de cara a l'hivern. En parlarem amb l'experta en plantes de Germinova, amb la Teresa Alsina, Jordi.
4: Sí, atenció, perquè regalarem un lot d'aquestes plantes. Només heu d'encertar el so del dia, que avui és facilíssim, eh? I ho dic una mica amb sorna, perquè potser no és tan fàcil com ens pensem. Són així.
0: Primera pista, per l'amor de Déu, sisplau.
4: Primera pista.
0: Sí, noi, jo,
4: mira, primera pista. És molt, molt petit.
0: És molt petit.
4: Però
0: és un ocell.
4: És un ocell, sí.
0: I és molt petit, dues pistes.
4: Però d'ocells petits n'hi ha molts, de molts tipus, eh?
0: Bé,
3: si no, 900... Si l'audiència no té una oïda fi, crec que no l'escoltarà, eh?
0: Per sort sí que la té fina. L'audiència, home, tenim una audiència de nivell, que hi sent perfectament, i ho endevina molt sovint, i si cal donarem més pistes, 900-454-455, des d'ara mateix. 900-454-455. Marta Inglés i Genís Sabater, al control de so, passen 2 minuts i mig d'un quart d'11.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Bé, el Gonzalo, només començar, els gegants tecnològics estan preocupadíssims per la intel·ligència artificial, diuen que s'hi ha de posar fre. Donald Trump, en canvi, diu que no hi ha cap risc aquí, que no s'ha de frenar res i que qui guanyi amb la IA, guanya i punt, diu Trump. Què s'ha de fer amb la intel·ligència artificial? A tu t'hem sentit una miqueta abans, per tant, comencem per l'Anarquè. Ho hem d'aturar, això? Ho hem de frenar? Acabarà destruint el món, com diuen alguns, Anna? Fa por.
2: Sí, clar, totes aquestes preguntes fan por, no? Però bàsicament jo no crec que la ciutadania, que la gent puguem tenir una opinió real sobre aquests temes perquè s'escapi. Vull dir, bàsicament és el que els mitjans de comunicació ens faran saber, no? Però a mi realment el que em preocupa, el que penso que ens hauria de preocupar, és que els gegants tecnològics ara diguin això. O sigui, que no hagin estat capaços de fer una projecció sobre que això passaria o no. Això ens deixa en una situació de molta vulnerabilitat, perquè dius, però com pot ser que ells ho creen, però ara diguin que ens ha de fer por? Home, això no és gaire professional ni ètic.
0: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya.
1: Jo crec que hi ha elements per la reflexió. Tota nova tecnologia genera incerteses i preocupació. Jo crec que la intel·ligència artificial està fent i farà aportacions importantíssimes en positiu per al bé de la humanitat, si volem dir-ho així, però també considero que qualsevol innovació, qualsevol nova tecnologia potencialment arriscada requereix que hi hagi una regulació. És a dir, no pot ser que tot estigui, diguem-ne, a expenses de qui corre més, d'un tema de mercat, de fins i tot, com deia abans el Gonzalo, estratègies de màrqueting generant por. El que guanyes és notorietat de la tecnologia i, per tant, diguem-ne, davant de sortides a borsa, etc. Per tant, com tota tecnologia, crec que ha d'estar subjecta a una regulació, una normativa que ens asseguri el seu ús positiu i no derivades negatives.
0: Gonzalo.
3: Mira, en el poble del meu pare no volien que passés el tren.
0: Quin és el poble, el teu pare?
3: El poble del meu pare està a Osca, s'anomena Cesa. I no volien que passés el tren, perquè cremava les collites. Per tant, com molt bé han dit en Jordi Riba, les tecnologies et canvien la vida, sobretot si són tan potents com la intel·ligència artificial, i això genera por. El que passa que aquí succeeix als Estats Units un tema molt rellevant. El tema molt rellevant és que les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial estan invertint una barbaritat de diners. Aquesta barbaritat de diners, si hi entra molta competència, farà que aquestes empreses no siguin les rendibles. Perquè el que succeeix quan entra una nova tecnologia és que aquesta tecnologia pot generar molts beneficis, però ni molt menys a tothom. El que fan són dues coses, per tant. Una campanya de màrqueting per dir que la intel·ligència artificial és capaç de canviar-lo tot. Dos, restringir la competència. Li demanen increïblement, per primera vegada a la història, en una tecnologia emergent, que l'administració restringeixi la competència, quan tota la vida, fixeu-vos en les xarxes socials, li han demanat que no faci res. Que cal fer una regulació? Sí, però una regulació que protegeixi a les persones, no a les empreses, que ells els que el volen. Es volen fer trampa.
0: Anna.
2: Sí, bé, jo continuo intentant veure la responsabilitat d'aquests gegants tecnològics i la irresponsabilitat que és que aquí esteu parlant de qüestions concretes i arrelades, per exemple, els beneficis que pot tenir per la medicina, els beneficis que pot tenir per molts camps. D'acord, però és que ells no parlen d'això. Ells apunten a riscos, quan ells mateixos llavors no donen les garanties. I a part d'aquests riscos van lligats a la ciència-ficció. Com volem que la gent no tingui por quan estan dient que és que no serem capaços d'aturar-los, que manaran ells. Aquestes són declaracions que fan, que han fet fa dos dies, no? Aquests responsables d'aquestes megacompanyies. Llavors, aquí hi ha una idea de fons també, perquè si aquests robots o humanoides fan veure que poden controlar-nos, estan dient que poden ser superiors als humans. I aquí ja entrem en qüestions més de fons. La voluntat humana, l'ànima humana, que no tindrà mai un ordenador, etcètera, etcètera. Llavors,
0: molt breument, perquè ja dic, és un tema del que s'ha parlat abastament des de les 6 del matí tot arreu i no voldríem cansar l'audiència. Jordi Riba.
1: El que comentava l'Anna, jo crec que...
0: Però breument, sisplau, sí, Gonzalo, tu també.
1: Un dels problemes és que la tecnologia de la intel·ligència artificial avança exponencialment, molt més ràpid del que som capaços els humans de comprendre, d'entendre i, per tant, de controlar. I aquest, jo crec, que és l'element en el qual s'ha d'incidir, no tancant les portes de tots els beneficis en medicina, en càlcul, en matemàtiques, sinó aquests elements que poden escapar del control i de la comprensió, atès aquesta exponencialitat de l'evolució de la intel·ligència artificial.
3: Com jugar amb les febleses humans? Pensar que s'extingeix la raça humana. Primer, amb els extraterrestres. Recordeu aquella retransmissió de ràdio d'Orson Welles que va generar autèntic pànic. Segon, amb l'energia nuclear. I és veritat, aquesta és ben visible i la tenim. Per tant, en el pitjor dels casos, la intel·ligència artificial en relació a la raça humana no genera cap novetat, perquè la energia nuclear ja està present i pot fer el mateix que en el pitjor dels casos la intel·ligència artificial.
2: És la cultura de la por.
0: Un quart i mig d'onze.
5: El matí de Ràdio 4.
0: L'endecari basc i Manol Pradales avisa Pedro Sánchez que la crisi de Ceuta pot acabar amb la legislatura, diu. Així ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. Sentim-lo.
6: Desde luego, en estos momentos tiene abierta una crisis en canal, que es la crisis de Ceuta, que si no la encauza, creo que de facto va a dar por finalizada la legislatura.
0: Acabo de sentir, Ceuta pot acabar amb la legislatura si Pedro Sánchez diu no tanca la crisi ja mateix, Gonzalo.
3: El PNB diu moltes coses i no fa absolutament res perquè ja li interessa que estigui Pedro Sánchez al poder. En primer lloc, recordem que si Pedro Sánchez és president, en gran part és perquè el PNB va donar suport a la moció de censura. I recordem que el Pedro Sánchez li ha donat moltes transferències al PNB, especialment una molt emblemàtica per a ells, el control de les prisions, que està fent que molts antics terroristes estiguin tenint el tercer grau més ràpid del que correspondria i puguin sortir al carrer. Per tant, no res és el que ha dit Immanuel Pedrales.
0: Anarque.
2: Bueno, per una banda ja veure quins són els fets concrets de manera local, però no crec que es puguin donar gaire respostes si no tenim una mirada més ampla i entenem també la situació geopolítica de tot plegat. Recordem que hi ha el Sàhara Occidental, que la ONU ja va dir que s'hauria de fer un referèndum, i el Pedro Sánchez quasi que s'ho ha mirat de perfil dient, bueno, que quedi com una autonomia del Marroc. Ara aquí amb... Per tant, potser tot té a veure, cal entendre de quina és l'estratègia més enllà de la qüestió humana local de Ceuta i Melilla.
0: Jordi Riba.
1: Bueno, a Ceuta, efectivament, hi ha una tensió, una pressió, una crisi que s'ha d'atendre de la manera més ràpida, urgent i amb garanties jurídiques per tothom i garantint la pau social, diguem, no, la tranquil·litat social dels veïns i veïnes de Ceuta. Per tant, més enllà del tema de la legislatura, que em sembla un element en aquest cas molt important, però secundari en relació a la crisi de Ceuta, coincideixo amb l'endecari en que el que s'ha de fer és, com està fent el govern, tancar i resoldre la crisi amb la major solidaritat.
3: Mira, Anna, el tema és que Pedro Sánchez és un dirigent feble i sempre que pacta amb els altres li dona molt més que qualsevol. Per això, ell, una de les característiques principals que tenia és tenir a Marroc com un aliat, però és que Marroc no pot ser un aliat, perquè Mohamed ha demostrat moltes vegades que no és un aliat. Per això, li va donar el que cap executiu espanyol li va donar, el fet de que el Sàhara sigui un territori de Marroc, i després un tema molt emblemàtic, que és participar en el Mundial, i com ha estat Marroc? Agafant-li, fent-li la traveta i dir-li que la final del Mundial ha de ser en Marroc i no en Espanya, com estava previst.
0: Anna, ja està?
2: Sí, bé, és... doncs... Bueno, sí, és que hi hauria més, però...
0: No,
2: sí.
0: digues, breument...
2: No. No, estic... sí, això són els resultats, el que veiem d'aquestes converses o negociacions que diu el Gonzalo. El que passa és que veure els resultats només, jo penso que si no s'estableix el per què això és així i què és el que se'n vol traure i quina incidència té Estats Units també en això...
3: Home, està molt més fora el Marroc. Ha enfortit brutalment el Marroc, perquè bueno, Marroc l'ha fet molt bé.
2: Quins són els plans dels ports? Sí, hi ha plans de... Vull dir, aquí hi ha molta teca i ens quedem doncs amb la qüestió humà, de la gent que envien, que també s'ha de tractar, evidentment, però hem de saber d'on cauen les pomes, no? El perquè de les coses.
0: 3 minuts per 11:15, canvio de tema, perquè el sector de l'automòbil afronta una difícil reconversió. A tot l'estat, 7 plantes es tanquen o redueixen producció fins al juny per l'electrificació, Gonzalo Bernardós.
3: A veure...
0: Què passa i com acabarà això?
3: Compte. Un tema és que redueixin la producció perquè estan fent noves inversions les empreses, el que és una grandíssima i bona notícia, i un altre és que redueixin producció perquè molts models deixaran de produir-se en el país. Per exemple, agafem el cas de Martorell. El cas de Martorell és... La planta està assegurada la seva viabilitat. En l'últim any, Martorell ha aconseguit un guany del 20%. Ja té una línia per fabricar automòbils elèctrics i la lluita, principalment tant de la Generalitat com dels treballadors de SEAT, és que hi hagi una segona línia. Aquí, Xavi, afortunadament, si fos només per temes econòmics, el que hauria de tancar-se són empreses senceres a Alemanya i aquí pràcticament no només agafar i no reduir producció, sinó augmentar-la, perquè són molt competitius. I, Xavi, fixa't, una predicció. Pot ser que SEAT tingui una segona vida i que en lloc de pertany a una marca alemana, pertany a una marca xinesa. Qui anava a dir que Ebro tindria una segona vida? Doncs sí, la té de mà de SAIC, que és una multinacional xinesa.
0: Jordi Riba.
1: Efectivament, el sector de l'automoció a Espanya està vivint un procés de transformacions, ho explicava l'altre dia en un esmorzar el secretari d'Estat, en què hi ha hagut una alineació entre les polítiques públiques, els sindicats i les empreses per tirar endavant aquesta transformació més ràpid o abans o millor, o les tres coses simultànies, que en altres països europeus i que ens situen en una situació de competitivitat millor que altres països. Són situacions complexes perquè també les relacions sindicals a nivell d'aquestes multinacionals comprometen certes, diguem-ne, condicionants o certs biaixos a l'hora de quines plantes es mantenen i quines no, més enllà de la competitivitat, que és cert, Martorell és competitiu, és una de les millors plantes de producció de vehicles d'Europa, i per tant el que hem de fer és tot el que calgui per fer valer aquesta competitivitat, aquesta capacitat que ha tingut l'economia i la indústria catalana per poder-nos situar en el capdavant d'aquesta transformació tecnològica de l'automoció.
0: Bé, l'IBEX 35 ara mateix cau un 0,57%, està a 19.724 punts, i què passa amb el barril de Brent, Gonzalo? Està pràcticament $108 a aquesta hora. Les últimes hores més immediates ha pujat més d'un 3%.
7: Mira, passen tres coses. La primera, pràcticament està tancat l'estret d'Hormuz. Segon, cada vegada Rússia pot produir i, sobretot, refinar menys petroli perquè els drons ucranians estan tenint èxit. I tercera, ara hi ha el perill de que el Mar Rojo també sigui una via per la que no pugui passar el petroli, després de que els rebels hutis tinguin la possibilitat de arribar a destruir instal·lacions com que són els gasoductes.
0: 11:15.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Ara podem parlar amb una mica més de calma, en Arquer. Com va anar la diada?
2: Bé, la diada va anar molt bé. La diada és la celebració del Dia Nacional de Catalunya, de la seva cultura, de la seva llengua, on el que fem és commemorar els caiguts, no?, en la nostra... En la no... Bueno, quan vam... del 1714, per dir-ho ràpidament. I penso que va anar molt bé. No estic gaire d'acord en que la nota positiva sobre què li passa al moviment independentista sigui el dir que va millor perquè hi ha més gent a la manifestació. No. Els independentistes...
0: Aquí l'ANC i Òmnium s'han felicitat, es feliciten per la presència de joves i adolescents a les manifestacions de la Diada, perquè això diu vol dir que hi ha relleu aquí, diuen.
2: Sí, però el relleu ja hi era. O sigui, el que intento dir és que està molt bé que molta gent vagi a la manifestació, però que si no hi va no vol dir que aquesta gent no hi estiguin. Que ara vinguin eleccions o que ara vingui el context que sigui i es vulgui que mostrar múscul en una manifestació està molt bé, però seria enganyar-nos. El múscul hi és. O sigui, durant tots aquests anys en què s'ha fet veure que s'afeblia, jo i molts de nosaltres hem continuat fent moltes conferències, hem anat continuant anant per tot el país, i els independentistes el que passa és que no els visualitzen com feien abans, a saber per què.
0: Bé, no? Gonzalo Bernardos.
7: Molt bones les declaracions d'Òmnium i l'ANC, perquè venen a dir que abans tots eren tietes de 80 anys o més. Que la veritat, la gran força sempre del moviment independentista han estat els jubilats que han trobat una nova forma de divertir-se.
2: Jo
7: tinc una confiança impressionant en el moviment independentista, perquè mentre es diguin Puigdemont i Junqueras, ja sabem el que faran. No faran absolutament res enganyant la població una altra vegada. Que, per cert, Puigdemont pensa que arribarà aquí a Catalunya, dirà, jo som aquí, i els 23 milions de catalans sortiran a rebre'l. El país ha canviat moltíssim, hi ha gent que segurament li tornaran a prendre el pèl, però una part de la que li van a prendre el pèl ja no cauran en la trampa. Això no va a cap lloc. El que necessitem a Catalunya des de fa molts anys és bona gestió. L'està intentant fer el govern del Salvador Illa sense massa èxit, però ho està intentant, cosa que els governs anteriors no ni tan sols ho intentaven. Crec que Catalunya pot, en els propers anys, millorar molt el nivell de vida, que personalment a mi el que m'interessa és quina Catalunya tindran el meu fill i els meus nets, no si ara fem la independència i gastem el temps i els diners
2: en
7: un tema que no va cap lloc.
0: Acaba, Gonzalo, sisplau.
2: Però hi ha un punt interessant en el que ha dit el Gonzalo, que és l'intent del nou govern, del govern del PSC, en fer una bona gestió, i és interessant perquè precisament tant se val si ets independentista o no, sempre et trobes amb els mateixos obstacles. Per això és difícil que pugui fer una gestió reeixida des del Partit Socialista, perquè es troben que Catalunya té unes limitacions que són precisament que es diu precisament autonomia. Per això, amb això estic d'acord. Sempre serà un problema el poder gestionar Catalunya i les seves ambicions, perquè té uns topalls. I aquí ens en trobem. Ara, que tu diguis que el país ha evolucionat. Mira, el país evoluciona cada generació, i cada generació els independentistes estem allà. I així continuarà sent fins que serem independents.
0: Jordi Riba.
1: No, jo voldria distingir una cosa. La Diada és una qüestió i les manifestacions és una part, diguem-ne, de les celebracions de la Diada per una part de la població catalana. Jo la vull reivindicar, la Diada de tothom, la Diada de trobada cívica, la Diada del conjunt de catalans i catalanes que han de fer seu, i aquells que prediquem i practiquem allò de la unitat civil del poble de Catalunya, reivindiquem una Diada de tothom. Més enllà d'això, òbviament, hi ha celebracions, hi ha activitats, hi ha manifestacions de cada una de les parts que considera necessari fer-ho, però jo el que vull és posar de manifest que la Diada ha de ser, i així ho volem, la Diada de tothom, de tots els catalans i catalanes.
0: L'actuació dels Mossos per la Diada, justament, va ser desmesurada, desproporcionada, sí o no, Jordi Vila?
1: L'actuació dels Mossos és sempre complicada. Hi ha elements que poden ser susceptibles d'haver-se d'investigar i veure si van ser lo suficientment acurades. Jo també vull fer una reflexió en aquest sentit, apel·lant a una element, i citaré a Gramsci, que després de preconitzar l'acció, diguem-ne, directa, es va adonar que determinada acció directa el que feia era legitimar a l'extrema dreta i als populistes perquè permetia victimitzar-los. I això ens estem trobant en aquests moments. Hi ha determinades actituds, determinades activitats, més enllà de l'actuació policial, sempre objecte a auditar-se, però que acaba facilitant que l'extrema dreta es victimitzi.
0: Anarque.
2: Sí, bé, bueno, no acabo de veure la relació amb l'extrema dreta amb el tema de la manifestació o el jovent, que bàsicament... Ah, parles del fossar, val, però bàsicament seguint la línia de l'actuació dels Mossos, és intolerable que uns nois joves que s'estan manifestant acabin sent detinguts o colpejats o amenaçats quan estan detinguts. Venim d'un cas com és el de l'Alguer, a Elx, i això sembla que està sent un patró. Hem d'entendre que el jovent que vol la independència ve d'on ve? Ve d'un procés democràtic on ha vist que els vots, el vot democràtic dels seus pares, no ha servit de res. I això ho hem de tenir present.
1: En aquest cas em sembla només un matís, eh? Es tracta del darulls que va haver-hi, amb una intervenció, insisteixo, objecte i sempre subjecte a auditar-se i a controlar-se per part dels Mossos. Però la cosa era entre independentistes.
7: Jordi, sí. Jordi, el tema del Mossos d'Esquadra és que els que les hem de santificar, perquè el que han aguantat durant molts anys amb els independentistes manifestant-se part d'aquestes manifestacions violentes...
2: Però què dius,
7: és impressionant.
2: Això... No, el que és impressionant és que es creguis això.
7: Un any després del...
2: Però quina violència a les manifestacions independentistes.
7: Un any després...
0: En què et bases per dir això, Gonzalo Bernardo, sisplau?
7: Un any després de la declaració d'independència de 8 segons de Carles Puigdemont, va haver un salt d'arulls impressionants al centre de la ciutat.
2: Un salt de luz impressionant d'un jovent que estava, i ho hem vist a les imatges, estaven sentats, que un nen no va tenir ni temps d'agafar-se la bossa, fins que tots els Mossos o la policia, tothom se li va tirar a sobre. Vull dir, els salt de luz van vindre com a reacció a un sobreús de la força policial.
7: Jo només recordo...
2: No cal anar a donar-li gaires voltes, perquè això és així, i hi ha les imatges.
7: Anna, que la violència que ha hagut al carrer en la darrera dècada no és generada per ningú constitucionalista, perquè violència a Catalunya ha hagut és generada per una part molt petita, petitíssima, però dels independentistes. I dos,
2: acaba, però quina violència, perdona, és que no pots dir això i quedar-te tan ample.
7: Em sembla molt bé que facin la seva funció.
0: A veure, mira, un favor. Només un. Per respecte als oients, parleu d'un en un. Acaba, Gonzalo. Acaba, Gonzalo.
7: Acabo. I finalment, Anna, dic que la independència ho arregla tot. Què passa? Que és una pòfima màgica estil conte de Disney...
2: Ai, no facis demagogia.
7: ...que transforma horrorosos polítics...
0: Acaba, Gonzalo.
2: No podem tenir...
7: Aragonès, Puigdemont, en pràcticament...
0: Que no entens de la paraula acaba, Gonzalo, sisplau.
2: Perdona, però jo trobo que si hem de tornar a la demagogia, poc podrem avançar. I el que no pot ser són falsetats com les que acabes de dir. De dir que durant anys el moviment independentista, el que hem estat és provocant violència. Potser és que tu, la democràcia, et provoca violència, però ja és un problema de quina és la vostra... Com reaccioneu davant l'exercici de la democràcia? I que us ho heu de mirar sou vosaltres, perquè el voler votar i fer manifestacions democràtiques i pacífiques en cap cas és una provocació, a no ser que no sigueu gaires democràtics.
0: Sis
2: i evidentment
0: minuts,
2: us posa nerviós.
0: 6 minuts per 3 quarts d'11. Una de les protestes dels mestres i professors que més impacte pot tenir aquest curs és la decisió de no fer sortides ni colònies. La síndica de Greuges ha entrat en el debat i diu que aquestes activitats formen part de l'experiència educativa dels infants i que suprimir-les pot vulnerar els seus drets. Saludem a aquesta hora Laura Gené, que és secretària general de CGT Ensenyament. Bon dia, Laura.
8: Hola, bon dia.
0: La síndica diu que deixar els alumnes sense colònies ni sortides pot vulnerar els seus drets. Això us fa replantejar, us pot fer replantejar aquesta protesta?
8: No, de cap manera. És a dir, nosaltres podem compartir amb la síndica que és una part important de l'educació no lectiva i d'aquest acompanyament als joves i infants, però també es vulneren els drets laborals a les cases de colònies. Ens trobem amb que les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota de conveni, estan en una mena d'esclavatge del segle XXI en què han d'estar a plena disposició de les empreses per anar allà on sigui de Catalunya amb menys de 24 hores d'antelació, no se'ls paga quilometratge, i després no, la part de docents en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció. Per tant, ens trobem que és una part molt important el lleure educatiu, no? Aquesta educació no lectiva, aquesta educació dins del que vindrien a ser doncs, els valors, la convivència, etc, que compartim que és molt important, però que no es pot fer en base a l'explotació de les treballadores.
0: Bé, vosaltres defenseu l'escola pública, els drets dels infants, però en aquest cas la síndica diu qui acaba pagant la protesta aquí són precisament els alumnes. Clar, dius, com ho justifiques això davant d'una família? La síndica, per cert, posa especialment l'accent en els alumnes més vulnerables. Per alguns nens, diu, les colònies són una oportunitat que difícilment tindran amb la seva família. No es corre
8: totalment
0: el risc aquí d'augmentar les desigualtats, Laura?
8: Totalment. Sí, sí, totalment. Però això és una pregunta que qui se li hauria d'estar fent és a la consellera Niubó. No els sindicats, que el que estem fent és reivindicar els drets laborals i també la seguretat dels infants, és a dir...
0: Sí, però de moment deixareu els alumnes sense sortides ni colònies, que és el que critica, diguéssim, la síndica, per això, sí?
8: Sí, sí, clar, però quina és la resposta del departament respecte a això? No ha convocat encara el comitè de vaga, no planteja solucions reals a aquesta situació, no està fent auditories a aquestes empreses privades, que a més posen en risc a les infants, és a dir, quan tu tens a persones que no han pogut descansar, però que han de fer unes activitats doncs, d'esport d'aventura, per exemple, aquí s'està posant en risc els infants. Llavors, entenem la conclusió de la síndica, podem compartir gran part de la visió social que hi ha darrere, però el que no podem fer és seguir d'aquesta manera, en què tenim unes empreses privades que s'estan enriquint quan tenim unes treballadores tant de docents com de monitoratge com de cuina, en unes situacions de precarietat molt preocupant.
0: Justament hi ha una altra conseqüència que va més enllà de l'escola, el sector del lleure, justament parla d'una caiguda de reserves del 70%, això vol dir uns 60 milions d'euros de facturació en risc i 3.500 llocs de treball afectats. No us preocupa que una protesta contra educació acabi perjudicant altres treballadors aquí?
8: Ens preocupa i, de fet, estem prenent mesures al respecte, no?
0: Quines?
8: De fet, doncs nosaltres estem treballant per poder fer doncs ajudes a aquestes treballadores, des de doncs el que se'n diu les caixes de resistència. Estem treballant també per poder assessorar correctament aquestes treballadores i de fet estem participant en les negociacions dels ERTOs que ja s'ha plantejat, per exemple, a la Fundació Catalana de l'Esplai.
0: El sector del lleure proposa una solució, incorporar sortides i colònies al currículum i regular-ne les condicions laborals i retributives. No sé si hi estaríeu d'acord.
8: Sí, però que les compleixin, perquè ens trobem que les empreses del lleure no estan complint el conveni, tot i que s'hi posen millores, s'acorden millores amb els sindicats comissions, UGT i la USOC, però després ens trobem amb que no, aquestes millores no s'estan aplicant. De fet, les mateixes treballadores de colònies no tenen ni els drets més bàsics coberts.
0: Bé, Laura, aquest matí a la tertúlia m'acompanyen Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC al Parlament, i Anna Arqué, consultora en comunicació, portaveu de l'AISEC i de Mantinc el Català. Gonzalo, endavant.
7: Laura, a mi la impressió que tinc és que vosaltres sou unes persones que treballeu en allò que realment voleu. Vull dir que sou els primers que desitgeu que l'educació funcioni, que els nens aprenguin, i aquest voluntarisme que teniu se n'aprofiten. Perquè a mi, de veritat, que vosaltres pràcticament feu unes colònies quasi graten amore, és espectacular. I em sembla molt bé que reivindiqueu els vostres drets i que l'estada fora de l'horari habitual del vostre treball sigui recompensada molt més bé. I sobretot, com molt bé has dit, que aquells llocs que van i que són empreses privades, doncs retribueixin de forma adequada a les persones que treballen i que en aquests llocs hi hagi una completa seguretat i, a més, un arrelament a l'escola molt gran, perquè, si no, l'objectiu de les colònies no funciona.
0: Laura.
8: Estem totalment d'acord. El problema és que, doncs, que tenim un govern del PSC que no està abordant la qüestió. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, el mateix dia 8 ho deia. Nosaltres no ens agrada fer vagues, a nosaltres ens agrada treballar. Que vas que la vocació, com molt bé deia Gonzalo, no omple les neveres, no paga els lloguers i també necessitem viure necessitem viure en unes condicions dignes també per poder desenvolupar bé la nostra feina. No ens agrada ni haver de fer vaga, ni emprendre aquestes mesures, ni tampoc ens agrada que agents econòmics com les grans fundacions, no? Com poden ser, doncs, Pere Tarrés, la Fundació Catalana d'Esplai, l'empresa Rosa dels Vents, doncs tinguin més influència que els sindicats i que les mateixes plantilles en el seu conjunt sobre el departament.
0: Molt bé, Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, bon dia, Laura.
8: Adéu, bon dia.
0: Què passa, Gonzalo?
7: No, un dia tocarà parlar d'aquestes fundacions que teòricament són molt socials, però que des de la perspectiva dels seus empleats no les consideren així, i on van els grans beneficis que obtenen.
0: Què dius, Anna?
2: No, és que jo trobo que s'ha dit un terme important de clarificar, perquè quan se'ls diu a la gent, als professors, mestres, monitors, que tenen molt de voluntarisme, hauríem de matisar, perquè en realitat el que són és gent amb vocació, però en cap cas els podem tractar com a voluntaris, són professionals.
0: Jordi Riba.
1: Alguns elements en l'acord que s'està aplicant ja en els docents, hi ha hagut, diguem-ne, a part de la revisió del complement específic important, respectant totes les reclamacions, les demandes, diguem-ne, des del punt de vista de les reivindicacions laborals. Però hi ha dos elements. Per una banda, els 900 euros de millora del complement específic que feia 15 anys que no es tocava i que, per tant, s'ha fet una actualització, m'atreviria a dir, no històrica, però si és que més no, sense precedents. I, per altra banda, també s'ha incorporat un plus, un pagament de 50 euros per pernoctació que afecta els mestres, cosa que no existia. Per tant, són elements que en aquests moments ja damunt de la taula. Un altre element, una altra dada que crec que és important destacar, és un tema que conec, diguem-ne, una miqueta per qüestions, diguem-ne, legislatives, més del 50% de les entitats que presten serveis d'activitat de lleure educatiu són entitats d'iniciativa social. És a dir, entitats que no tenen beneficis o que els beneficis els han de reinvertir en la seva pròpia, diguem-ne, causa fundacional o en l'associació o a l'entitat a la que pertanyen. Per tant, jo crec que s'ha de distingir, quan es parla d'empreses privades en general, que hi ha una part majoritària important que és iniciativa social, per tant, sense ànim de lucre en aquest sector del lleure educatiu.
0: Gonzalo.
7: Jordi, el que és un efecte objectiu és que les persones que treballen en aquestes entitats, com a mínim la immensa majoria, estan mal pagades. En alguns casos, que els seus drets laborals no es respecten. Perquè
1: s'està portant a terme la revisió de tarifes.
7: Això sembla molt bé.
1: També en aquest àmbit.
7: I em sembla molt bé que es faci una auditoria a aquestes empreses que treballen amb nens i que treballen especialment al sector públic perquè compleixin el que el sector públic vol per als seus treballadors.
0: 11 minuts i les 11.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: I avui Salvador Illa farà balanç de 2 anys de govern, però sobretot vol mirar endavant. Serà, diu, una conferència a les 7 de la tarda a Drassanes per explicar el seu projecte de país per la pròxima dècada. Illa ha donat i dona suport a consellers criticats com Niubó, Paneque o Parlon, però hi ha hagut dimissions sonades aquí, abans en parlava el Gonzalo Bernardos, a la segona línia del govern, com la de Josep Lluís Trapero. Gonzalo.
7: Sí, l'experiència de Núria Parlon en matèria de seguretat a Santa Coloma va ser boníssima. Amb ella, d'alcaldessa, va guanyar molt en seguretat. I ella va fer...
0: Això va posar en valor el president Illa en la campanya, el dia que va anunciar que ella seria la consellera d'Interior i que Josep Lluís Trapero seria director general de la policia. Càrrec polític, en aquest cas.
7: Sí. El que passa que no és el mateix, doncs, la seguretat d'un municipi que la seguretat de Catalunya. I no és el mateix un cos de guàrdia de policia local que el podia tenir molt a mà que un cos que venia de molts problemes perquè havia estat maltractat una vegada darrere l'altra pels governs independentistes.
0: Bé.
7: A partir d'aquí, què passa, Xavi? Que sí, que la seguretat a Catalunya és un problema, que esperem que amb aquest gir de posar una nova directora de la policia millorin les coses i que ella té molta voluntat.
0: Comissari en cap, eh?
7: Que està per la gestió, però que els resultats fins ara no són bons.
0: Qui substitueix a Trapero, recordem-ho, és Ferran López, que va ser el comissari durant el 155, comissari en cap i ara director general de la policia. És el segon mosso que ocupa aquest càrrec polític, en Arquer.
2: Sí, sí, bé, la gent del 155, doncs aquest seria un altre tema. Bé, farà balanç de 2 anys i parlarà de futur, però bàsicament Catalunya és una autonomia i tenim els recursos que tenim i se sap que per poder fer encarar la realitat de Catalunya, el concert econòmic, diguéssim, és com a mínim el que hauria d'estar damunt la taula. El Bernardo, el Gonzalo ara parlava de que a Catalunya hi ha violència. Jo crec que aquest és un tema que precisament s'hauria de poder explicar i potser amb aquesta conferència de premsa s'explicarà el per què a Catalunya hi ha tanta violència, perquè és un tema que preocupa. La inseguretat, amb inseguretat no hi ha llibertat.
0: Recordem que Sílvia Catà és la nova comissària en cap dels Mossos. Bé, hi ha gent que s'embolica, és a dir, la Catà substitueix el Trapero, no. Qui substitueix a Trapero és el Ferran López. La Catà substitueix el fins ara comissari en cap, sí, que es jubila.
7: Sí? És el que jo creia, eh?
1: Jo crec que els reptes són molt importants.
0: Ara us demanaré que poseu nota els 2 primers anys del govern de Salvador Illa. Vés-te-la pensant, vés-te-la rumiant, Gonzalo. Sí, i Anna, sí. Tu...
1: M'agrada posar una mirada positiva i optimista.
0: Tu quina nota li poses? Tu diràs un 10.
1: Sens dubte.
0: Ah. Carai,
1: més no
0: un 10 és molt, o no?
1: Un 10 està bé. Jo crec que el que s'ha de valorar és el que s'ha fet. I, per tant, jo en aquest sentit vull fer la reflexió. Quins són els principals problemes del país en aquests moments? Seguretat. Hem arribat als acords necessaris per incrementar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 efectius. S'han de formar i això no es fa d'un dia a l'altre. Quin és el segon problema relacionat amb la seguretat? Jutjats, perquè hi havia col·lapse judicial. Noves unitats judicials que s'estan posant en funcionament. En l'àmbit de l'habitatge, problema importantíssim. S'ha posat en marxa, tenim ja 10.000 dels habitatges construïts. S'han posat mesures de contenció de la renta. Hi ha 38.000 habitatges més que estan en aquests moments en fase de construcció. Per tant, s'han fet passes decisives, importants, ambicioses, les que més, diguem-ne, a tot el conjunt de l'Estat i probablement a un molt bon punt a nivell europeu. Bé. 1.800 professionals més en l'àmbit de l'educació que comencen aquest curs també per millorar els serveis educatius. Per tant, s'estan fent coses, els resultats no poden ser immediats, però sí que són tendències a mig i llarg termini.
0: Dic, un 10 és molt perquè hi ha professors que no posen mai de la vida un 10 a ningú, Gonzalo? No sé si tu poses 10.
7: No, el meu cas, jo sí que poso 10.
0: Poses 10. No n'hi ha que diu un 10, mai te'l posaré. Un 9,7 o 9,8, potser sí.
7: M'agradaria posar bastant més del que poso, però no, ni, de cap de les maneres jo nego que un estudiant pugui fer un examen quasi perfecte.
0: Bé, mira, el Josep d'Igualada ens felicita per la tertúlia, diu, el Jordi Riba, per cert, és d'Igualada, oi? Mm-hmm, sí, dic, sí, és d'Igualada, sí, efectivament. Doncs una salutació pel Josep des d'aquí.
1: Una salutació, Josep.
0: Molt bé, què dius, en Arquer?
2: Sobre la nota,
0: sí.
2: A veure...
0: El Jordi un 10, ja ho has sentit.
2: Ja, em sap molt
0: de
2: greu.
0: Tu segurament no.
2: Jo un suspens, però tampoc un 0 o un 2, eh?
0: Ah, no?
2: Perquè,
0: explica.
2: No, perquè és evident que s'intenta. És evident que és un partit que de quadres que intenten tirar-ho endavant. Per mi el problema és que un govern que no assumeixi, entengui que sense la sobirania plena Catalunya no podrà arribar mai a aquestes cotes, no? I és una condemna per tot el país. Per tant, i més amb tot el que està passant, els trens, les vagues...
0: Mestres, professors,
2: els metges,
0: que previsiblement engegaran una vaga indefinida a finals d'octubre. En parlàvem l'altre dia amb Xavier Lleonart, amb el secretari metges, general de Metges de Catalunya.
1: No té a veure amb la Generalitat, és una reivindicació en l'àmbit també, de l'acord marc estatal.
0: Sí, en aquest cas estatal, però atenció, perquè també està absolutament transferit i també va carregar, també i sobretot, contra la consellera Pané, que segons Xavier Lleonart encara no els ha rebut a dia d'avui, Jordi Riba.
1: Però l'acord, el que fa referència a les mobilitzacions,
0: sí.
1: És l'acord marc estatal.
0: Sí. Sí. Però està tot transferit i hi ha moltes coses que, per tant, depenen d'aquí, i Lleonart, el doctor Lleonart, va estar especialment crític amb el Departament de Salut, que, segons ell, no s'ha dignat a rebre'ls. Jordi Riba.
1: Insisteixo.
0: És així, això? Et
1: no
0: consta
1: sé
0: si és així?
1: No em consta.
0: No ho saps.
1: Efectivament. Ara bé, l'acord sobre el que les reivindicacions laborals i el marc de negociació col·lectiva és el que és. Si perdem de vista aquest principi, diguem-ne, ens ho compliquem molt, i per tant l'acord sobre el qual hi ha, diguem-ne, la reivindicació de separar-se de l'acord marc per part dels col·lectiu dels metges és una reivindicació d'àmbit estatal.
0: Bé, i mira, justament, la consellera Olga Pané vol evitar, diu, la vaga dels metges, un titular que hem llegit aquest cap de setmana, i acabarà amb les guàrdies de 24 hores. La consellera critica, per dir-ho tot, el que diuen uns i altres, que metges per Catalunya o metges de Catalunya no s'hagi assegut a la mesa sectorial, però obre el diàleg. Home, no vulguis fer veure que la consellera Pané no hi té res a veure,
7: tard,
0: ni res a dir aquí. Entenc el tema estatal, que el va explicar molt
1: bé
0: Xavier Lleonart.
1: Són dues coses diferents. Dues coses diferents.
0: Però mira, la primera amb una fitxa per mirar d'evitar la vaga és la consellera Olga Pané.
1: En relació a qüestions com el tema de les guàrdies,
0: correcte,
1: que fan referència aquí,
0: correcte,
1: però la mobilització dels metges,
0: correcte,
1: és una mobilització en relació a l'acord marc.
0: Queda clar. Però vaja, en qualsevol cas, el govern d'aquí també té un problema amb els metges i amb les metgesses, no només amb mestres i professors. Gonzalo.
7: Les meves notes. Mira, jo divideixo en dues parts. Intencions, un 8. Gestió, un 2. Gestió és horrible. Salvador Illa s'ha rodejat dels amiguets. En primer lloc, un govern bo en la gestió no pot tenir Albert Dalmau de conseller de presidència. A on posa la seva visió, la fastidia.
0: Amb què et bases per dir això, exactament?
7: El que l'altre dia et va reconèixer la Yolanda d'Eustec. Si inicialment no s'hagués signat un acord en comissions i UGT, possiblement les coses no estarien com està. El segon que em baso és el que m'expliquen alguns consellers, que realment, en lloc d'afavorir la seva gestió, la dificulten. I després, fixa't, Paneque no dona la talla, Niubó no dona la talla, i així es trobarem en molts. Què succeeix? Doncs que el PSC tindria que posar gent millor preparada per la gestió. I deixa'm, jo, encara que s'enfadarà amb mi, suggereixo una persona, el Jordi Riba. El Jordi Riba té categoria per ser un grandíssim conseller.
0: Ets un pilota,
7: Gonzalo
0: Bernardos.
7: No, és la veritat.
0: Conseller de té, què?
7: Del que vulgui ell, perquè té el cap en Catalunya i és una persona que realment jo veig que sap gestionar, i així ho va demostrar en l'Ajuntament d'Igualada.
0: 10 segons, sisplau, Jordi.
1: Gràcies, Bernardo, per la meva vocació. T'asseguro que està perfectament satisfeta en l'àmbit del Parlament en les tasques que desenvolupo. No, jo vull defensar trencar una llança en favor de l'actuació del govern. Albert Dalmau té una funció molt complicada i està fent-ho, jo crec que molt bé, en l'àmbit de coordinació del govern. sovint amb tasques o amb feines, diguem-ne, entre bambalines, les tripes, diguem-ne, del govern, per tant, és una funció molt complicada que està fent, crec, absolutament de manera fantàstica, quan, a més, està liderant elements com els de la reforma a l'administració o altres qüestions, diguem-ne, que són transcendents.
0: Bé. És que queda un minut i mig només per les 11. Us vull dir adeu amb calma, amb tranquil·litat. Per cert, truita de patates amb ceba o sense, nois i noies?
2: Amb ceba.
0: Amb ceba. Amb ceba. Sí. Tu també o no?
7: Jo la tinc avorridíssima, perquè només veig a meus sogres i a la meva dona truita, ou, truita, ou, truita, ou. Per doncs, tant, mira, jo no prenc.
0: Un estudi que acaba
7: ni
0: de fer...
7: Ni una cosa ni l'altra.
0: El CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, diu que el 71,2%, més de 7 de cada 10, el 71,2% de la població a favor de la truita de patata amb ceba. I el 29% restant considera que...
2: Són uns avorrits.
0: Sí, sí. Això. Què hi farem?
1: Intel·ligència col·lectiva.
0: Què hi farem? Ara, de seguida, us ajudarem amb el doctor que vindrà a endreçar la nevera. Sobretot, recordeu que posar els ous a la porta... Però és que les sí, neveres ja venen allà, amb l'ouera allà.
2: És el que estava
0: doncs,
2: jo
0: a punt de dir. Resulta que és perillós.
2: Doncs que vagin a les empreses que fan les neveres, perquè ens ho indiquen així.
0: I parlarem d'això dels tòxics que tenim als voltants, a la feina, a casa... amb el psicòleg...
7: Els metges ja saben de tot.
0: I la Magda Carles...
7: De com funciona la nevera.
0: Vindrà la doctora Magda Carles i la gran Marta Tips i regalarem plantes als oients amb el so del dia i moltes altres coses aquí al matí de Ràdio 4. Fem una cosa, va, sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe. Fins ara mateix.
9: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. La situació problemàtica continua a Ceuta un dia més protagonitzant el debat polític. El president de Múrcia, Fernando López Miras, ha criticat a Ràdio Nacional la inacció per part del govern espanyol. Creu que hi pot haver un xantatge per part del Marroc al darrere.
10: Y una de las especulaciones posibles y muy plausible es que esté chantajeado, que el gobierno de España, que el presidente del gobierno pueda estar chantajeado, pueda estar coaccionado por alguna circunstancia que no conocemos, que desconocemos por parte de Marruecos.
9: Per la seva part, el ministre per la Transformació Digital, Òscar López, ha reiterat que ningú va preveure la magnitud de l'entrada de persones a Ceuta i ha defensat la gestió de fronteres per part del govern. Són declaracions a Televisió Espanyola.
11: España no es el país que más llegadas recibe. Países que se llenan la boca de un discurso duro como es Italia tienen más entradas que España. Por tanto, yo creo que España está haciendo una buena gestión, insisto, una gestión equilibrada, donde no solamente se protege en las fronteras españolas, sino también los derechos humanos y la legalidad internacional.
9: I ha titllat de contradicció que es critiqui el govern per no conèixer l'informe de la Policia Nacional sobre els fets de Ceuta, que la jutgessa de l'Audiència Nacional havia demanat no remetre als superiors, però que es va acabar filtrant als mitjans. Més qüestions perquè la Moncloa ha confirmat que el president de França, Emmanuel Macron, realitzarà una visita d'estat a Espanya els propers 29 i 30 de setembre. La previsió és que Macron es reuneixi amb el rei

0: aniversari de la darrera mobilització massiva contra aquest projecte. Més detalls, Mireia Moreno, bon dia.
1: Bon dia, sí, la marxa sortirà des de Passeig de Gràcia amb Aragó, s'ajuntarà a Gran Via amb una bicicletada i una tracturada procedent del Baix Llobregat i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Punts clau de denúncia, segons Joan Manel de Llano, integrant d'Aeroport.
2: Volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
1: A més, asseguren que el moment és clau per l'aprovació imminent del document de regulació aeroportuària, que inclou 13.000 milions d'euros per l'ampliació d'aeroports, que deixa de banda, diuen, la crisi climàtica o d'habitatge o de transport públic. També s'han convocat mobilitzacions a Palma i a Eivissa el mateix diumenge a la tarda contra l'ampliació dels seus respectius aeroports.
0: Gràcies, Mireia. I anem ara a l'Hospitalet de Llobregat, on la Guàrdia Civil ha identificat el presumpte autor d'una estafa de 4.000 euros relacionada amb la venda fraudulenta de bitllets d'avió de tarifa reduïda. Sergi Bassoles.
3: La víctima, resident a Madrid, va contactar a través d'un blog amb una persona que deia oferir bitllets d'avió Z. Es tracta de la nomenclatura per tarifes especials, és a dir, econòmiques, que algunes companyies aèries posen a disposició dels seus empleats adreçades a beneficiar familiars o persones properes. Doncs bé, el presumpte estafador li hauria ofert a la víctima diversos passatges amb destinació a Qatar. I per guanyar-se la seva confiança, fins i tot, hauria realitzat una videotrucada amb ella per explicar-li les condicions del servei. L'afectat, convençut de la ganga, va fer dues transferències bancàries per un import total de 4.000 euros. Però quan va arribar la data prevista del viatge, dels bitllets ni rastre, com tampoc de l'interlocutor que li havia venut els passatges. L'anàlisi de les comunicacions entre ambdues parts, les transferències i els canals utilitzats per mantenir el contacte va permetre a la Guàrdia Civil localitzar l'Hospitalet de Llobregat el presumpte estafador. Ara el cas està en mans d'un jutjat de la ciutat.
0: Gràcies, Sergi. Acabem a la localitat d'Hornachos, a Badajoz. Els dos germans acusats per la mort de la seva veïna, Francisca Cadenas, els han traslladat des de presó per la reconstrucció del crim, tot plegat 6 mesos després que es trobessin les restes òssies de la víctima. Julián i Manuel González han arribat a Hornachos en un furgó policial i han estat increpats pels veïns que feia 9 anys que buscaven a Francisca des de la seva desaparició el 2017. Julián González és l'autor confès de l'assassinat i el seu germà Manuel González nega qualsevol implicació al crim, si bé les restes de la víctima es van localitzar al seu domicili. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix, i ara resulta que els ous no s'han de posar a la porta de la nevera. És a dir, que ho hem fet la majoria, ho hem fet i ho fem malament, això, sí, ho fem fatal.
1: Jo ho faig malament, segur, perquè els poso ja. Sí, ens ho adverteix el Fernando Fabiani, que és metge de família, home de teatre, escriptor, i se'l considera un veritable geni en l'àmbit de la divulgació mèdica.
0: Sí, senyor.
1: Res...
0: Doctor, sí, sí, sí. Què tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Molt bé, doncs molt pendents aquí del que ens has d'explicar. No només parlem dels ous, ens hauràs d'ensenyar a endreçar sí. la nevera en general. Ara de seguida parlem amb tu, doctor Fabiani, però abans deixa'm recordar que vindrà un psicòleg dels bons també aquest matí, Jordi Vila, sí?
1: Sí, sí, sí. Es tracta de
0: l'Eduard Molinet.
1: Eduard Molinet ens parlarà d'això de relacionar-nos amb persones tòxiques, sobretot a la família...

0: O la feina que, atenció, això ens accelera l'envelliment. Doncs aquest matí en parlarem d'ell, parlarem amb ell, i ell ens donarà consells per evitar aquestes persones tòxiques. I atenció, perquè estudis recents asseguren que tenir gent tòxica al voltant dispara els nivells d'inflamació, depressió, ansietat i les malalties cròniques.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Poca broma,
1: És pitjor del que sembla, això.
0: Sí.
1: Que ens ensenyin a detectar-los, perquè de vegades no n'ets conscient i estàs al voltant de gent molt tòxica.
0: Sí.
1: I un cop detectats, com ho hem de fer, això?
0: Com ho hem de fer?
1: Per treure'ns-els de sobre. Perquè segons com, no marxen ni amb aigua ras.
0: Perquè moltes vegades això de treure'ns-els de sobre és un mite, perquè hem de conviure amb ells. Per tant, quina és la clau per...
1: Si t'han de trinxar la vida, fora, tu.
0: Ja, però de vegades no és tan fàcil.
1: Per això.
0: Per això.
1: Mirarem de fer-ho...
0: A veure, com ens podem relacionar de forma que no ens afecti, no?
1: Ara, diu que segons a quina hora esmorzes, t'aprimes, tu.
0: Ah.
1: Ens ho explicarà la
0: metge nutricionista...
1: La doctora Magda Carles.
0: Magda Carles, sí.
1: A veure,
0: sí.
1: Què més ens explicarà la Carles avui?
0: Doncs, ens parlarà d'una de les grans errades que fem amb l'alimentació a la tornada de vacances. Ens referim al fet d'obsessionar-nos amb el pes guanyat durant les vacances i la bogeria de començar tot tipus de dietes restrictives.
1: Sí, senyor.
0: I aquí vol aconseguir impossibles, com el fet de tornar al pes d'abans en una setmana. I això, evidentment,
1: home, això
0: té conseqüències.
1: És, evidentment, no, i greus i grosses, segons com. Home, si ja ho tenim fet, això. Ve la Marta Tips, tio, a la tercera hora de programa, abans de la tercera hora.
0: Sí,
1: d'aquí a poca estona la tindrem aquí.
0: Ve la Marta
1: aquí.
0: Tips, sí. Atenció a tots aquells
1: tenim
0: que...
1: Tenim totes les Martes. La Marta Inglés del control de so i la Marta Tips dins l'estudi. Això, genial. A partir d'ara no pot fallar, això.
0: Fantàstic. Ja tenim un gran dilluns, aquí al matí de Ràdio 4.
1: Les Martes.
0: Atenció a tots aquells que porteu tupper a l'oficina, no?, per menjar. Segur que us interessarà el que ens explicarà la Marta Fuster i també ens recordarà com aprofitar la tornada a la feina per fer neteja de papers i documents guardats que ja no ens serveixen, i això fer-ho en només 2 minuts.
1: En dos minuts?
0: En 2 minuts ja ho tens fet.
1: Però que tenim molta cosa acumulada, jo crec que no. Però, no ho sé.
0: Sí, ja. Algú allò...
1: Et costa llançar coses a tu, també, Jordi Vila.
0: Bueno, jo ho vaig fer...
1: Casa teva deu semblar...
0: No, jo ho faig sempre abans de marxar de vacances.
1: El corral de la patxeca.
0: No, jo soc molt...
1: Ah, sí?
0: Jo soc molt endreçat,
1: tu?
0: Jo soc molt endreçat, sí. Que no ho diries.
1: No, jo no.
0: Doncs no, ja t'ho dic jo. Jo soc endreçat. Jo faig neteja de papers abans de marxar de vacances.
1: Molt bé.
0: Per tant, quan ja arribo, ja ho tinc tot endreçat.
1: Escolta'm, lot de plantes gratis per un oient o una oient, la que endevini el so del dia, que avui l'ha triat el Jordi Vila, i fàcil no és. És aquest. Ja pots preparar alguna pista, nen.
0: Sí, doncs vinga, va.
1: Una pista d'aquelles que no ho diuen tot, si pot ser.
0: Sí, doncs mira, la pista que ara us donaré...
1: A veure.
0: Doncs mira, és el vertebrat més ràpid del món.
1: Home.
0: D'acord? Va, vinga, una altra, que potser aquesta... La mida d'aquest ocell oscil·la entre els 6 i els...
1: Prou, em diu.
0: Entre els 6...
1: Mira la Sílvia García.
0: Entre els... Ja està, entre els 6.
1: Prou
0: pistes. No, res més. Entre els 6.
1: 900, 454, 455, 900, 454... 455.
0: És boníssim.
1: Des d'ara mateix són les 11 i 11 minuts.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Un dia d'aquests hem de parlar dels dragonets blaus. Són preciosos, però molt perillosos, aquests... Un mol·lusc que obliga a tancar aquest cap de setmana, per exemple, a unes hores les platges d'Altafulla i Tamarit. Es veu que cada cop... Mira la fotografia, mira que bonic és.
0: És preciós.
1: Cada cop
0: sí.
1: És més habitual
0: és
1: a les platges catalanes i és molt verinós.
0: Recordo que la temporada passada en vam parlar ja d'aquest
1: bitxo. Perquè va més, això.
0: El que ha anat a menys han estat les meduses.
1: Curiosament, l'altre dia ho deien, l'aigua del mar més calenta que mai. Abans ens deien venen quan l'aigua està a una temperatura alta, i ara que la tenim més alta que mai, la més alta de la història, resulta que poques meduses a la costa catalana.
0: Ahir em vaig banyar a la Cala Sant Francesc, que és una de les cales més precioses que tenim a l'inici de la Costa Brava.
1: Molt bé.
0: I sí, em vaig trobar tres meduses. Eren petitetes, eh?
1: Pensava que deies dragonets.
0: No, dragonets no. Bé, i si estava, no els vaig veure.
1: Bé, doctor Fabiani...
3: Sí.
1: Expert en seguretat alimentària, explica'ns-ho això, perquè ara estem preocupats. Què passa, que no podem guardar els ous a la porta de la nevera, diu?
3: Bueno, a ver, primero que no quiero aplicarme nada. Yo soy médico de familia, preocupado sí. en la divulgación, y una de las cosas que he hecho es aprender de grandes nutricionistas que tenemos, como algunas que comentabas que colaboran con vosotros.
1: Sí.
3: Y sí, siento desmontar algunos mitos, y uno de ellos es el que no es culpa nuestra, ¿eh? Es culpa de los fabricantes de nevera, que efectivamente tú compras una nevera a estrenar, le quitas el plastiquito de que la estás estrenando y tiene ahí esos envases perfectamente preparados para poner los huevos en la nevera. Pues no. No es el sitio ideal. Y os lo explico de manera muy sencilla. A ver, nosotros necesitamos que el huevo se conserve adecuadamente, que dure ese tiempo que pone la fecha de caducidad. Y eso exige que tengamos una temperatura fría y constante. La puerta es la zona menos fría de la nevera. Como cada vez que abrimos rápidamente se templa, cerramos, se vuelve a enfriar, volvemos a abrir. Hablamos de que mantiene unas temperaturas de en torno a 10-15 grados. Uh-huh. Esa temperatura no es la ideal para conservar los huevos. Los huevos lo ideal es que estén en las baldas centrales o superiores de la nevera. Así que quien quiera aprovechar esos artilugios para, digamos, colocar los huevos, pues los tendrá que poner en la balda si queremos que estén a la temperatura ideal.
1: Mare de Déu. Escolta, i a més, els ous, boca avall, és a dir, la punta ha de mirar cap baix. Sí?
3: Perdón, no te he entendido bien.
1: Sí, que los huevos, digamos, la punta, no tenemos que dejar el huevo con la punta hacia arriba, sino hacia abajo, creo, ¿sí?
3: Bueno, eso que
1: por
3: yo
1: lo de
3: sepa,
1: la cámara de aire relevancia. Y no sé qué me contaron
3: bueno,
1: una
3: sí,
1: vez.
3: Sí, pero es más relevante el tema de la temperatura, ¿eh?
1: Por
3: lo
1: supuesto.
3: Otro me parece más anecdótico.
1: Por supuesto. I això que dius de la temperatura ho diu també l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, eh? Vull dir que està sobradament contrastat, això. Sí? A més, recorden sí. que la closca de l'ou és porosa i té una...
3: Efectivamente.
1: Sí, una
3: hay una cosa que es muy
1: protectora.
3: Importante, mira,
1: digues.
3: Claro, hablando de esto, fundamental. Hay muchas personas que cuando compran huevo, rápidamente veo que tiene a lo mejor bastante suciedad por fuera. Y tendemos a, oye, voy a limpiarlo antes de meterlo en la nevera porque me da cosas que esté ahí dentro cuando están sucios. Eso no se debe hacer. Uh-huh. La corteza del huevo, no me sale ahora mismo, la cáscara del huevo, uh-huh. efectivamente es porosa, pero tiene unas propiedades para evitar, digamos, que los gérmenes, que la suciedad pasen de fuera hacia adentro. Si lo frotamos y lo lavamos, facilitamos que en ese momento entren los gérmenes. Entonces, ¿qué se recomienda? Los guardamos tal y como vienen.
1: Yeah.
3: Y ahora, cuando los voy a usar, el día que voy a usarlo, sí, en ese momento, justo antes, lo puedo lavar por fuera y secarlo con un trapo o secarlo con un papel justo antes de utilizarlo. Pero si lo lavo al comprarlo y ahora lo voy a dejar en la nevera, pues imagínate, 10, 15 días, estoy favoreciendo el riesgo de que al haberlo lavado, durante ese tiempo entren dentro porque ha perdido en parte esa capacidad de protección de la cáscara del huevo.
1: D'acord. Una cosa, aleshores, què hi podem sí. posar a la porta de la nevera? Perquè els ous no els hi posaré més, jo. Els posaré un mas dit.
3: Pues,
1: però, per tant, a la porta, què hi poso?
3: Efectivamente. Mira, es muy importante. Ahora mismo estaría bien que nos imagináramos todo nuestra nevera. Vamos a abrir la nevera, vamos a ver la puerta, vamos a ver las baldas. La puerta es la zona menos fría de todas.
1: Uh-huh.
3: Entonces, ¿ahí qué debemos poner en la puerta? Bueno, pues alimentos, come, que queremos que estén frescos, digamos, pero que no necesitan frío para conservarse. Una lata de bebida, una botella de agua, se puede poner una mermelada, un bote de estos de salsa que podemos tener, que bueno, que son alimentos que deben estar frescos, pero no es imprescindible que esté a unos grados concretos para que no se deteriore. O sea, que fundamentalmente pensemos en esas botellitas, en esos refrescos, alguna salsa. En la zona menos fría. Ahora, miramos a la nevera, ya dejamos la puerta a un lado, nunca mejor dicho.
1: Sí.
3: La zona más fría de todas es esa balda inferior que suele estar encima de los cajones de la fruta y que muchas veces la nevera, de hecho, viene con un simbolito de que es zona fría. Esa es la zona más fría, que está en torno a unos 2 grados. Ahí es donde debemos poner los alimentos que requieren esa temperatura más baja, que son sobre todo los alimentos crudos sin cocinar. Hablamos de ese pescado que compraron en el mercado, hablamos de la carne y también alimentos que hemos tenido congelándose y que los queremos descongelar muy poquito a poco, muy despacio, pues del congelador lo subimos a ese cajón.
1: Uh-huh.
3: Ese es el de máximo frío. Insisto, alimentos frescos, la carne, el pescado que hemos comprado, lo guardamos en ese cajón, que es el de más frío.
1: D'acord.
3: En el caso de la fruta y la verdura, normalmente, eso sí, los fabricantes de nevera lo tienen clarísimo. Todos uh-huh. tenemos en la nevera los cajones de fruta y verdura. Efectivamente, ese es el sitio adecuado. Esos cajones inferiores son una zona, vamos a decir, templada, está en torno a unos 8 grados más o menos, y es el sitio ideal para frutas, para verduras y para hortalizas. Y el resto de las faldas, ya las de arriba, las centrales y las superiores, iría, vamos a decir, el resto de comida. Oye, pues comida ya cocinada que nos ha sobrado un poco y la tenemos ahí, los de leche y los huevos de los que hablábamos anteriormente.
1: Els làctics, els embotits, no? També potser amb vasos oberts, sí, els aliments aquests que deies que ja...
3: Sí?
1: Molt bé, molt bé.
3: Sí, que por cierto, estamos hablando de alimentos cocinados. Te voy a hacer una pregunta, esto va con trampa. El alimento que yo he cocinado, imagínate, hay muchas personas que, oye, el domingo hago de comer y hago guiso o hago tal para conservarlo en frío porque lo voy a comer a lo largo de la semana.
1: Sí.
3: ¿Cuándo lo meto? Lo acabo de cocinar. Acabamos de apagar el fuego. Imagínatelo, chup, chup, está todavía casi terminando de cocer.
1: Sí.
3: ¿Cuándo lo meto en la nevera?
1: Cuando está frío,
3: ¿no? Lo meto ya, espero mucho, ¿cuánto espero?
1: Jo potser ho faig fatal, però espero que es refredi abans de posar-ho a la nevera. M'ho van ensenyar, m'ho van explicar així, però vaja, també he tingut els ous tota la vida a la porta,
3: Es importantísimo. Mira, hay que buscar el equilibrio. Durante mucho tiempo se dijo que lo mejor es dejarlo tiempo, mucho tiempo fuera, hasta que se temple la encimera, para evitar que si yo meto algo muy caliente en la nevera, sí, ese cambio de temperatura haga que la propia nevera suba de temperatura y me pueda afectar al resto de alimentos. Claro, yo meto ahí una olla casi hirviendo a 90 grados y evidentemente esa temperatura dentro va a hacer que la nevera de la temperatura suba. La temperatura de la nevera suba. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso está bien, pero cuidado. ¿Por qué? Porque mucho tiempo en la encimera significa que el alimento va a estar mucho tiempo a una temperatura de en torno a 25 o 30 grados, que es, digamos, la que más le gusta a las bacterias para crecer.
1: Ya,
3: entonces, no meterlo inmediatamente hirviendo, pero tampoco dejarlo 8 horas en la encimera. Es decir, lo dejamos fuera el tiempo suficiente para que se temple, para que no esté una temperatura tan alta.
1: Sí.
3: Incluso si lo quiero acelerar, la misma olla tapada la puedo poner debajo del chorro del grifo. Es decir, acelero un pequeño enfriamiento inicial y una vez que ya ha bajado la temperatura alta, la guardo. Entonces la guardo, sí, en la nevera.
1: Bé, abans parlaves de la temperatura més baixa a la zona més freda de la nevera, deies un parell de graus. En general, la temperatura de la nevera veig que ha d'oscil·lar entre 1 i 4 graus. A quant la tens tu, la de casa teva? A quina temperatura la tens?
3: Ojo, ojo, perdón. Esa temperatura es la zona más fría, ¿eh?
1: Sí, hay zonas la más freda, 2 graus.
3: Que pueden estar en torno a 8 y 10 grados, ¿eh?
1: Fins
3: o sea, que no toda la nevera tiene la misma temperatura, por eso es importante lo que decíamos de la zona más fría, que sí ronda esos 2, 4 grados que tú me comentabas,
1: sí,
3: pero que los cajones, por ejemplo, de la fruta o la zona superior no está a esa temperatura y por eso es la importancia de dónde ubicar los alimentos, ¿eh?
1: D'acord. Però ja no és molt alta, 10 o 12 graus, una temperatura...
3: Bueno, depende del alimento, vuelvo a decir lo mismo.
1: Yeah.
3: Para conservar unas legumbres, para conservar unos tomates, para conservar unas patatas, unas zanahorias, una cebolla, con que esté a 8 grados es más que suficiente. Si voy a conservar un pescado que he comprado, necesito esos 2 grados. Por eso es importante colocarlos en el sitio adecuado de la nevera. Por eso es tan importante esto que estamos diciendo, este pequeño mapa, que es verdad que últimamente los fabricantes lo especifican y te ponen en este cajón el de más frío, especial frost. Te ponen los símbolos estos de la nieve para que tú sepas dónde van, que, insisto, ese cajón a veces que está justo encima del cajón de la fruta, ja, y la verdura.
1: No sabia que la oscil·lació de la temperatura d'una nevera era tan gran. És a dir, que podia, sí, arribar en algunes zones als 10 o 12 graus. Jo sempre havia sentit això entre 1 i 2 i potser 4, 5 o 6 graus, però no fins a 10 o 12 graus. Igual que he sentit tota la vida que el congelador ha d'estar 18 sota 0, per exemple.
3: Sí, bueno, y voy a decir una cosa, está hablando de oscilaciones de temperatura. Aviso para navegantes, los que tengáis adolescentes en casa, más oscila, porque esa nevera se está abriendo,
1: yeah,
3: constantemente, y cuanto más abrimos la nevera, evidentemente cada vez que abrimos la nevera sale hacia afuera gran parte del frío, entra temperatura ambiente, y por eso también hay que intentar minimizar en la medida de lo posible esas aperturas y esas cierres. De todas maneras, mira, estamos hablando de seguridad alimentaria, no quiero desaprovechar la oportunidad. Voy a decir una cosa que es muy importante, pero que a veces nos dejamos. Y es que las cosas en la cocina hay que lavarlas, ¿eh? Estamos hablando de conservar bien los alimentos, de ojo al lavado. Lavado es muy importante. Uno, voy a decir una obviedad, lavado de manos, fundamental cuando vayamos a operar con alimentos. Siempre nos lavamos las manos. Me los lavé cuando llegué a casa, sí. Cuando vayamos a cocinar, me lavo las manos inmediatamente. Mm-hmm. Pero la segunda parte, que a veces se nos pasa un poquito más, es que también tenemos que lavar todo lo que está en contacto en la cocina.
1: Ajá.
3: Por ejemplo, bayetas, estropajos, trapos que utilizamos en casa. Ese tipo de trapos hay que lavarlos a diario. A veces encontramos unas bayetas de estas que utilizamos para recoger por encima la encimera o unos estropajos que usamos para fregar que no sabe uno cuánto tiempo llevan allí. Ese tipo de materiales lo tenemos que lavar prácticamente a diario. De hecho, hay muchos expertos, digamos, en seguridad alimentaria que recomiendan usar casi desechables, estos rollos de papel grande que nos permiten una limpieza y que directamente los tiramos. No pasa nada por usar una bayeta o un trapo, pero recordemos echarlos a lavar a diario, que a veces se pegan una semana y más tiempo allí colgados usando el mismo trapo, la misma bayeta, y eso también puede dar problemas luego de contaminación.
1: Tu diràs, doctor Fabiani. Un segon, mira, saludem a aquesta hora el Josep. Què tal, Josep, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Com estàs? Està bé.
1: Molt bé. Des d'on truques?
4: Una pregunta amb aquest... Des de set cases ara mateix.
1: Estic des de set però, cases? No, molt bé, carai, quina sort.
4: Sí,
1: tu,
4: quina enveja que em fas. Que hi ha més de set, hi ha 7.000, però bueno. Sí, bueno.
1: Has trobat algun bolet o no, per aquí dalt?
4: Ara comença la temporada. Sí? Molt bé. Que passa, has de seguir algun boletaire que no et vegi per veure per on els treu, perquè cada any en treuen puntíssims. Però bueno, has de buscar algun sistema GPS per deixar... per alguna petjada. Després seguir-lo.
1: Què volies dir, Josep? Endavant.
4: Li volia fer una pregunta. Aviam, la temperatura de la nevera. Volia saber si el 1 és el més baix o el 5 és el més baix. Aviam, volia saber una mica quina és temperatura mitja de la godoneta aquesta que posa l'1, 2, 3, 4, 5. Tinc la dubte si la 5 és la més forta o l'1 és la més forta. I després li volia fer una altra pregunta, que és per què a vegades, a l'estiu, tinc gel a dins de la nevera. Per què?
1: Doctor, què tal la pregunta? Doctor Fabiani.
3: Sí, te voy a agradecer que me traduzcas porque alguna parte se me ha perdido y no quiero responderle mal al compañero.
1: Lo último es que muchas veces, sobre todo en verano, dice que aparece hielo dentro de la nevera, que incluso daña algunos alimentos, ¿no? Sobre todo si los metes muy adentro, ¿no?
3: Sí. Bueno, el hielo es una cosa que no debería aparecer en la nevera. Hay veces que es fruto de que la nevera no, digamos que no funciona adecuadamente y produce esa escarcha, ese hielo, que más allá de que lo veamos o no lo veamos, suele disminuir mucho la eficacia, la rentabilidad, la eficiencia del electrodoméstico. Al final se está generando ese hielo, produce una capa, parece que es que enfría mucho, como él dice, como hay un alimento muy pegado al fondo, se te puede incluso congelar ese trozo. Pero cuando eso ocurre, normalmente, esto ya tenemos que hablar con fabricantes de nevera, pero lo que se suele recomendar es hacer una descongelación completa, por si hay una congelación en la zona de atrás que pueda estar afectando al funcionamiento y volver a reiniciarla de nuevo, porque es verdad que es una señal de que no está funcionando bien y que, por lo tanto, no podemos tener garantía de cuál es la temperatura adecuada que estamos consiguiendo en el interior.
4: Vale. Muy bien. Y la otra pregunta sería, usted que es un genio en el tema de neveras y tal, relación, la temperatura de la nevera, ¿qué es mejor? ¿A partir del 1 es más fría o el 5 es más frío? Esto no se acaba de entender.
3: ¡Ostras!
4: Normalmente es en el 3...
3: Buena pregunta me acabas de hacer. ¿Te puedes reírte conmigo? Porque tengo una nevera distinta en una casa y en otra a la que voy, y me vuelvo loco cada vez que voy. Porque los fabricantes, y esto lo dejo a nivel anecdótico, han cambiado. Durante un tiempo había un dibujito a veces de un termómetro, esto cada fabricante lo lleva de una manera, y ponía un termómetro más bajo, medio y más alto. Y decía uno, bueno, tiene sentido que el más bajo sea menos temperatura. No, pero era una metáfora de la potencia y era al revés. Luego, como había errores, lo cambiaron. Y luego hay algunas que te pone directamente el numerito, que son los grados, y en este caso nos podemos fiar, pero a veces es la potencia de frío. Así que la recomendación es, trucos no hay, hay que buscar el manual del fabricante, porque a veces el numerito habla de potencia, y por lo tanto, a más potencia, más frío, pero a veces habla de grados. Con lo cual, a número más alto, menos temperatura. O sea, que hay que mirar lo que diga el fabricante.
1: Josep, moltes gràcies per haver trucat i, sobretot, gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. De veritat, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, guapo.
1: Que vagi bé, home. Adéu. Quins oients més eixerits que tenim. Gràcies, Josep. Merci. 3:45. Doctora Magda Carles.
5: Bon dia.
1: Com que bon dia. Amb una miqueta més de... Has d'estar més contenta, que és el primer dia que tornes?
5: Doncs fixa quin bon dia tan eufòric que t'he dit.
1: Que sí? Eduard Molinet, bon dia.
6: Bon dia a tothom, com estem?
1: Mira quina veu que té el psicòleg, tu.
5: Ah, sí, m'encanta.
1: La teva també ens agrada,
5: Sí?
1: Saps a qui tenim en directe? El doctor Fernando Fabiani.
5: Ah.
1: Crec que us coneixeu.
5: Sí.
1: No, doctor, quan hem començat has dit que coses que expliques ho saps per exemple, per nutricionistes com la doctora Magda Carles, que ens acompanya habitualment aquí al matí de Ràdio 4. Fernando.
3: Sí, es que, vamos, no tengo el gusto, el placer de conocerla directamente a ella, pero es que, de verdad, creo que los médicos de familia, las enfermeras, bueno, te diría que prácticamente cualquier médico, deberíamos profundizar más en nuestros conocimientos de nutrición. Es tan importante la nutrición de cara a la salud del paciente, y digo mantener la salud, como de cara a orientarle a la hora de manejar o controlar determinadas patologías crónicas.
1: Sí, señor.
3: Yo he tenido totalmente la fortuna. Claro, he tenido la fortuna en distintas experiencias de divulgación, en televisión española, en radio, de colaborar con nutricionistas, y yo siempre le decía, no sabes lo que me gusta, aprender de vosotros, aprender con vosotros, porque es tan importante este tipo de ideas, este tipo de mensajes. Hay tanto consejo de vecina, tanto consejo de mi primo, que es que me ha dicho que yo lo que tengo que comer es esto o es lo otro, que es tan importante escuchar a los que saben, a los que sabéis, que felicitaros por tener una nutricionista ahí, bueno, poniendo un poquito de orden y de sentido común.
1: Sí, noi.
5: Moltes gràcies.
1: 1000% d'acord, eh?
5: Moltes d'aquí gràcies,
1: que
5: tinguem
1: tan
5: amable.
1: Sovint a la doctora Carles aquí al matí de Ràdio 4, i després tenim avui també el psicòleg Eduard Molinet, perquè això de la gent tòxica, nen, sí. No sé si cada cop és més habitual o...
6: A veure, Déu-n'hi-do, ara en parlarem, perquè...
1: Pot aguantar, eh?
6: També criticarem una mica aquest terme tòxic, li donem algunes voltes.
1: D'acord, perfecte. Sí. De seguida en parlem amb l'Eduard Molinet. Escolta, doctor Fabiani...
3: Sí.
1: Diu que has fet més llibres que... Quants llibres portes ja?
3: Bueno, pues son 4. Son 4, todos con la misma intención, de divulgar, con una dosis de, si es posible, incluso de sentido del humor, que a veces ayuda a que los mensajes calen, e intentando poner un poquito de orden, porque es verdad que las personas que persiguen su salud a veces están bombardeadas por un montón de mensajes que le prometen la salud y a veces consiguen lo contrario. Es que uno se sienta cada vez más enfermo buscando una salud absoluta que no existe. Así que creo que intentar que esas ideas de cuidarse de verdad, con normalidad, sin sufrir miedo excesivo, creo que es importante y es lo que intento hacer en esos libros, que bueno, que a veces, como te decía, con un tono de humor, con una sonrisa en la boca, pues intentan poner un poquito de sentido y que ayudemos a disfrutar de la vida y bueno, y a sentirnos sanos, claro que sí.
1: Ah, molt bé. ¿Quién es l'últim que has fet? ¿Com es titula?
3: Pues mira, el más reciente se llama La salud enferma, que se publicó hace año y medio escasamente y que habla un poquito de esto que te comentaba, de las mil influencias que tenemos alrededor. Una de las claves es la alimentación y la nutrición, y hay varios capítulos dedicados a eso, a los mensajes que nos rodean, cuando al final las cosas son más sencillas. Si es que la salud está más ir al mercado y más al gimnasio y más a pasear por el parque y menos ir a la consulta. Estamos rodeados de que hace falta tomar suplementos, de que hay que hacer un montón de pruebas, y la salud sigue siendo no fumar, sigue siendo beber el menos alcohol posible, ir más a la frutería. Si es que es algo más sencillo, difícil a veces llevar a la práctica.
1: Ens agrada tot lo dolent, doctor Fabiani. Tot el que és dolent, sí, és el que ens agrada.
5: Ah, sí.
1: Hi ha gent que diu, és que clar, si he de beure aigua, menjar fruita i verdura, treballar...
5: Home, tampoc estan
1: dormir,
5: així. Tampoc estan així.
1: No sé si acamparem gaires anys, però se'ns fotrà llarg, això.
0: Però, doctor Fernando Fabiani, sobre este libro, ¿no? La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano. Vamos a ver, esto es una contradicción, ¿no? ¿Cómo la obsesión por el cuidado de la salud puede llegar a enfermarnos? Sí, sí. ¿Cómo se explica esto?
3: Bueno, te diría que de dos maneras muy directas. Una de ellas es la frustración. Si yo defino la salud como un estado de salud perfecto, es decir, no, la ausencia de la mínima dolencia, mínimo malestar, no me pica nada, no me duele nada, no estoy cansado en nada. Si yo defino salud como eso, voy a vivir absolutamente frustrado, porque ese estado de plena salud no existe. Y por lo tanto, esa búsqueda de una salud inalcanzable es igual que si buscamos una felicidad suprema. Todo el mundo entiende que si quiero estar feliz el 100% del día, pues me voy a sentir frustrado. Exactamente igual ocurre con la salud. Y lo segundo, porque a veces el querer buscar garantía de salud detrás de hacerme múltiples chequeos, hacerme múltiples pruebas, atiborrarme determinados suplementos, hacerme... Esto al final consigue todo lo contrario. Me hago un análisis para sentirme más tranquilo, en el análisis me encuentro 4 asteriscos y ahora como tengo un asterisco en el análisis estoy más preocupado de lo que estaba ayer. Yo quería estar más tranquilo, pero estoy más preocupado. ¿Y ahora con este asterisco qué hago? Pero no tiene importancia, pero hay un asterisco y esto genera una preocupación y una oleada. Por eso hay pruebas que está recomendado hacerse y pruebas que no. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la organización Cochrane, que es una de las entidades a nivel de evidencia científica más respetable ahora mismo en el mundo, que dice que los chequeos rutinarios de salud, el hacerme un chequeito, que nos entendamos, no ha demostrado eficacia para cuidar nuestra salud. No estoy hablando de que yo no me haga determinado cribado, por ejemplo, de mamografías, que está absolutamente demostrado, del cáncer de colon, no hablamos de eso. Por supuesto, lo que está demostrado hay que hacerse, que son las revisiones que están protocolizadas. Pero esto de todos los años me gusta hacerme una analítica y hágame usted prueba, hágame usted de todo, por si acaso, para yo quedarme tranquilo. Está más que demostrado que tiene más riesgos que beneficios. Ahí es donde yo digo que eso nos puede enfermar más que sanar.
0: I hi ha otro llibre, hi ha un altre llibre que ens ha atret molt, del doctor Fernando Fabiani, Vengo sin cita, on relata anècdotes del dia a dia en les consultes d'atenció primària, sempre des d'una òptica humorística i humana. ¿Nos podrías compartir con nosotros una de estas anécdotas así que pasa en la atención primaria? Sí.
3: Bueno, anécdotas 2000. Mira, ese libro interesará seguro a todo el que le guste un poquito el mundo sanitario, porque tiene una parte muy biográfica de cómo son el inicio, la carrera, las primeras prácticas, y en ese sentido es en el que, bueno, se intercalan, digamos, determinadas anécdotas que nos puedan servir para entender qué es lo que está pasando.
0: Explícanos una.
3: Sí,
0: rápidamente.
3: Esa anécdota, hay muchas frases de pacientes que son en sí mismas una anécdota. Mira, estoy recordando la situación de una pareja que vino, un hombre y una mujer, un matrimonio, que vinieron a la consulta. El hombre, el pobre, estaba fatal, le dolía todo, tenía muchos dolores articulares, le dolían los codos, los hombros, las manos, le dolía todo. Entonces estaba sentado, la mujer estaba al lado, callada, tranquila, y el hombre me decía que le dolía todo. Ya desesperado en esto, me dice: doctor, por favor, yo sé que yo lo que necesito es que me hagan un trasplante de cintura para arriba. Y la mujer que estaba al lado callada me dice: doctor, si es posible, se lo hace usted también de cintura para abajo. que me pareció maravilloso. Cada uno tenía unas preocupaciones muy diferentes, ¿no?
1: Molt bé.
0: L'humor que no falti, l'humor que no falti.
1: No, sobretot, doctor Fabiani, moltes gràcies per haver estat una vegada més aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, això. Gràcies.
3: A vosotros.
1: Fins molt aviat. Mira, passen gairebé 5 minuts de 11:45 ja.
2: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Tu, Eduard Molinet, on guardes els ous a la nevera, tu? On els poses, a la porta?
6: Ostres, on em queda espai, la veritat. Els vaig canviant de lloc.
1: Doncs igual ho fas millor que nosaltres, perquè jo els posava sempre a la porta i mai més, eh? Ens acaba d'explicar que és un desastre, això.
5: Sí, jo els poso on puc, també. A vegades
1: com
5: a la porta...
1: Home, però tu has de saber, això?
5: No, però a vegades a casa ja saps que a casa del metge de vegades no és perfecte. De veritat, vaig amb presses i ho poso un puc. A vegades en el mateix cartó, a vegades a la porta.
1: A porta no, eh?
5: No, perquè...
1: Perquè la temperatura és molt alta, en obrir,
5: clar,
1: tancar,
5: obrir i tancar...
1: És un desastre. Posa'ls al mig, per exemple.
5: Bueno, molt bé,
1: sí,
5: sembla
1: sí,
5: molt bé.
1: Cap dins, a una temperatura més constant i més... Però, és clar, és que la uera te la posen a la porta, els fabricants de neveres, que s'ho facin mirar una miqueta, això.
5: I a part et diré una cosa, si els ous es trenquen, també té els seus perills. Vull dir que també ho poses,
1: sí.
5: Clar, perquè està fissurat i poden entrar tot tipus de bitxos, o sigui, que què vols que et digui, no?
1: Bé, escolta'm una cosa, avui de què vols parlar, Magda Carles?
5: Avui podem parlar de moltes coses, de que tornar a començar sempre té les seves dificultats. Necessitem molt humor, que deia el doctor, molt humor. Col·lega.
1: Aquí,
5: molt humor.
1: Aquí
5: molt sentit d'humor.
1: El Molinet hi té molt a dir, també.
5: Sí, és veritat.
1: I tant com té les seves dificultats. Estem trinxats, nen.
6: Sí. Hosti, no hi ha descans possible
1: com
6: que arregli això.
5: Clar,
6: doncs jo diré que no hi ha massa manera de superar-ho i simplement és dir, doncs, escolta, no? Vull ara, perquè s'ha ficat de moda, bueno, ja fa anys que està de moda el terme aquest de síndrome postvacacional, però escolta, tornar de vacances ens ha costat sempre.
5: Sí,
6: i ara
5: clar,
6: en tenim,
5: sí,
6: de vacances, perquè
5: sí.
6: Fa 200 anys potser no existien les vacances.
5: Ni 80.
1: Llavors, el doctor Cugat diu que si sumes els caps de setmana de tot l'any, venen a ser 3 mesos i mig de vacances. Mm. Diu, no en caldria, de vacances. Diu, tothom que faci el que vulgui, però no en caldria, de vacances. Yeah. També diu que no ens hem de jubilar als 65 anys, però al cap de 4 dies...
5: Això, amb això estic d'acord.
1: Estàs
5: amb
1: d'acord?
5: Això estic d'acord, sí, sí, sí.
1: No
5: sí.
1: Ens hem de jubilar?
5: No tothom, almenys no tothom. S'ha de jubilar qui vulgui jubilar-se,
1: sí,
5: als 65 anys, però no tothom.
1: Digueu un palet a un miner, que clar,
5: que
1: a veure,
5: no
1: t'has
5: no
1: de jubilar, no t'has de jubilar, diu.
5: Clar, no
1: o t'has de jubilar.
6: Jo ja en tinc ganes, de dir.
1: Sí? Sí? Però si et queden 50 anys, a tu et falten 50 anys encara.
5: Mira, jo saps què penso? També pensant en l'entrevista, de que això de voler, igual que una salut perfecta, el mateix que voler una dieta perfecta, ens porta molta malaltia. Yeah. O sigui, aquesta cosa de perfecció, això i mirar-nos de tant. A veure, com estic? Tinc el síndrome postvacacional?
0: És el que diu el Fernando Fabiani, sí, el doctor que
5: estic cansat, com em sento? Doncs pues deixa estar, pues mira més el teu exterior i no tant cap endintre. És que jo crec que a vegades està bé conèixer-les, però jo crec que a vegades estem donant voltes masses a nosaltres mateixos. Com ens trobem? Què em fa mal avui? Avui sembla que estic més cansat. Ostres, i el metge perquè volen faltar... Saps? Aquestes coses també són obsessives, al yeah. final. Saps?
1: Ara, de seguida parlarem d'aquests errors postvacacionals, no?
5: Sí.
1: Obsessió amb el pes guanyat, fer sí, tot tipus de dieta coses. Restrictiva, volem perdre pes en una setmana... Però, per començar, volia fer una pregunta. És veritat que esmorzar tard ens ajuda a perdre pes?
5: Jo no diria que és veritat, que, o sigui, no és...
1: No, perquè hi ha nutricionistes sí. que ho diuen, diu, esmorzar tard afavoreix perdre pes perquè pot. És més fàcil evitar picar entre hores,
5: en
1: el picoteo,
5: casos,
1: que diem a casa.
5: En alguns casos, mira, és que a mi el que em fa ràbia és que això siguin sentències. En alguns casos això serà així. En quin cas? La persona que s'aixeca molt d'hora, que fa un cafè i després va tot el matí picant coses. Doncs sí, en aquest cas pot ser que vagi bé esmorzar més tard. A veure, que no és obligatori.
1: Quan més tard?
5: Doncs quan tingui gana. És que al final hem d'esmorzar quan tinguem ganes d'esmorzar. Això sí que és veritat.
1: Ja, però,
5: no ens tenim que imposar un esmorzar a les 6 del dematí, si jo m'aixeco a les 6 del
1: dematí. Però si t'ajuda a perdre pes...
5: No, és que això, ja, repeteixo, en segons en, i quines situacions.
1: En els casos que sí que ajuda a perdre pes, clar, una persona pot tenir gana, només llevar-se, només aixecar-se.
5: Saps què és el que ajuda a perdre pes?
1: Quanta estona hauria d'aguantar?
5: Hauria d'aguantar fins que tingui gana i sobretot no picotejar coses que no són recomanables. Ja. Això sí que segur que t'ajuda a perdre pes. Seguríssim. El que és ridícul és, com que jo m'aixeco a les 7 del matí, doncs tinc que menjar a les 7 del matí, encara que tingui l'estómac tancat, perquè m'han dit que l'esmorzar és molt important. Bueno, però si tu no tens ganes d'esmorzar, no esmorzis.
1: A mi no m'entra absolutament
5: si no entra,
1: res
5: ja
1: al matí.
5: Tu veus
1: que
5: ja
1: sol.
5: Ja
1: quina llàstima, quina pena.
5: No, perquè això vol no dir que puc. La digestió serà inclús dolenta d'allò que em mengis al matí. Ens tenim que escoltar una mica, també. Ara vaig ja. una mica en contra del que he dit abans. O sigui, ni un extrem ni l'altre. Però si el teu cos està dient no tinc gana, doncs no esmorzis. T'hidrates, que hem estat 8 hores sense beure, i ja està. No ens forcem tampoc.
1: Tard no és dolent i en alguns casos queda clar que pot ajudar-nos a perdre pes perquè no picarem tant.
5: Exacte. En aquests casos, sí. En aquests casos, sí. En això estic completament d'acord.
1: Això ja no ho has gravat, Jordi?
0: Sí, sí. Ah. No. L'última frase, no, però he gravat el moll de l'os.
1: Era la bona.
5: Clar.
1: No, perquè volia penjar a Instagram.
0: És que ha hagut molts moments bons. Està tot super ben gravat.
1: Doncs au.
5: Sí. Ah, fantàstic, però és veritat. Ens tenim que escoltar, també, amb aquest de la gana. És molt important menjar quan un té gana. Ara bé, si tu ets un neures... Igual tens gana tot el rato. Ja. Aquest és un altre problemilla, no? També.
1: Eduard Molinet, psicòleg i sexòleg clínic. Com puc saber si la gent del meu voltant és tòxica? A la feina, a casa, quan vaig al bar amb els amics...
6: A veure, realment és molt difícil fer una definició, perquè al final no, aquesta definició de gent tòxica no és una definició clínica de manual, no? És una definició, anem a dir, popular, no? Que a través d'un llibre que es va escriure, que era Gente Tòxica, a partir d'aquí aquest terme doncs, va fer un boom i ara doncs, sembla que tenim gent tòxica per tot arreu. Jo diria que, sobretot, té molt a veure també amb el feeling personal, no? I que també, llavors ja no parlaríem tant de gent purament tòxica, tot i que després ho explicarem que sí que n'hi ha, eh? Però parlaríem com de vincles o de relacions tòxiques, no? En quin sentit? Ostres, doncs si jo no tinc afinitat i estar al costat d'algú que m'irrita, que sento que em provoca, no? que em molesta, que em mana massa, no? Ostres, aquesta persona és tòxica o hem establert una relació en la que doncs, hi ha certs límits que jo no he sigut tampoc capaç de posar? Llavors, bueno, anem a dubtar una mica de si són les persones que són tòxiques, no?
5: Clar.
6: Ara, sobretot diríem que si és gent que ens fa sentir un cert malestar. Vull dir, si jo cada vegada que estic amb algú a prop doncs m'hi sento a disgust, no? O tinc una tensió interna, una angoixa interna, que una intranquil·litat... doncs podríem estar dient que aquí està passant alguna cosa. No sé si aquella persona és tòxica, però almenys és un indicatiu i al final el sistema emocional és el nostre sistema bàsic de supervivència. Llavors, si el nostre sistema emocional ens diu que alguna cosa aquí no va bé, doncs hem d'escoltar-ho.
5: Perdona, pregunta. El nostre sistema emocional, per el que dius, és més important que la raó? És a dir, el que ens fa sentir una persona doncs, internament és més important que no perquè ell és així, d'aquesta manera, doncs, té aquesta personalitat que a mi m'agrada. És més important el que sentim que el que pensem, en aquest sentit?
6: A veure, hi ha d'haver un equilibri entre les dues coses. Mm. I això, no? Moltes vegades ens autoenganyem dient que l'ésser humà, i de fet la definició d'ésser humà crec que és animal racional, no? Sí. Clar, dintre d'aquesta definició, que jo diria que és un autoengany molt important, perquè jo diria que és un ésser doncs, racional i emocional, no? Mm. No diria que hi ha una cosa més important que l'altra, no? D'alguna manera, l'emoció és com la brújula, per dir-ho així, però al final La brújula no t'està dient els camins que tu estàs veient, t'està dient cap on anar. A partir d'aquí, la raó és aquella cosa, no són els ulls que ens ajuden a veure si aquell camí és transitable, si no és transitable, si hi ha un barranc, no, just allà mateix, doncs, hòstia, no ens hi llançarem de caps, encara que la brújula digui que el nord és cap allà, no? Llavors, una mica, la combinació de les dues coses és el que ens ajuda com a orientar-nos i a... doncs tant a nivell relacional com a nivell vital, com intern.
1: Ja, yeah, molt bé.
5: Sí, sí, és que és veritat, això de la toxicitat. També penso que a vegades els amics ens fallen, no? Que no s'ha de confondre una persona tòxica amb una persona que pugui estar en problemes, o una persona que tant en quant ens fa enfadar, no? Una persona que no ens respon
1: ja,
5: com
1: ja
5: nosaltres volem,
1: no? Ja, però
5: hi ha
1: gent que sempre està en problemes.
5: Clar, aleshores també és una mica tòxic, això,
1: trobo
5: jo.
1: Tots tenim problemes, sí. Però clar, no cal parlar clar. Dels teus problemes cada dia i a tota hora i amb tothom. Això també carrega una miqueta, sí. Bastant o molt.
6: Correcte, i de fet a mi moltes vegades m'arriba gent a consulta i em diuen, escolta, mira, bueno, et vinc a explicar les meves relacions perquè he tingut parelles tòxiques, no? I ens trobem amb diverses coses, no? La primera és que a vegades és la relació, com deia, en si, no tant l'altra persona concretament. Quan analitzes allò ben bé què està passant allà, dius, bueno, aquí hi havia, anem a dir, conductes tòxiques per part de dues persones, no? I al final també em trobo que hi ha molta gent que ho utilitza com a excusa per justificar que una relació no ha anat bé. Per què no ha anat bé la relació? Doncs perquè l'altra persona era tòxica. I així també jo no he de reflexionar respecte a les coses que jo podia haver millorat o que jo podia haver fet bé, no? És, ja tinc una, no, tinc una explicació perfecta, que és que l'altra persona, doncs, era tòxica i ja està, no? No he de pensar més enllà. Jo crec que això és un error. Ara, si és cert que existeix gent que podríem dir tòxica, entre cometes, no? O en termes clínics...
1: Com són, en general, aquesta gent considerades, aquestes persones considerades tòxiques? És a dir, diu que, per exemple, buscant informació sobre el tema, tu em diràs si sí o si no, eh? Diu que són persones que sempre volen tenir el control, que són molt geloses, habitualment, molt víctimes, sempre van de víctimes, i que, si poden, solen donar la volta a la truita. És una miqueta això, una persona tòxica, diguéssim?
6: Sí, i tant, podríem estar molt d'acord amb la definició. I si agaféssim aquesta definició i l'apliquéssim com el manual diagnòstic que utilitzem els psicòlegs i els psiquiatres, que és el DSM, diguéssim que hi hauria dos perfils concretament que encaixarien amb aquesta definició. Vull dir que aquí resumeixen una persona, però en realitat hi ha dos perfils diferenciats, que podríem dir, que un són els... i aniríem en l'entorn del que diguem els trastorns de la personalitat, que això és tot un tema, un dia en parlarem, però sobretot encaixaríem el perfil del trastorn límit de la personalitat i el trastorn narcisista de la personalitat, no? Que ara el narcisisme és l'altre, sí, terme de moda que tothom diu, hòstia, tenia exparelles narcisistes. Bueno, ara hem canviat lo tòxic per lo narcisista. I són coses que s'han d'utilitzar amb compte, perquè també moltes vegades, no, gent que pateix aquests trastorns diu, ostres, és que he llegit aquest llibre de gent tòxica, no? M'han dit que sóc tòxic. Ostres, jo realment tinc un patiment molt gran a dintre, no? Vull dir, no sóc un fill de puta, perdó per l'expressió, no sé si es pot dir això, però t'ho diuen literalment, ostres, és que em fan sentir això, però jo tinc un problema, no? I és cert que, clar, el problema és que fas patir a tothom al teu voltant.
1: Ja. I aquesta gent com te la treus de sobre, Eduard? És a dir, de vegades no és possible. Si són, per exemple, companys de feina, com ho gestiones, això, per continuar aguantant aquest personal dia sí dia també?
6: Clar, si són companys de feina, realment...
1: Si són companys de bar, fora, no?
6: Exacte, fora. I si són parelles, doncs, a veure, com tot, hi ha molts graus, no? Si és en un grau, anem a dir, doncs, tolerable, dialogable, no? Doncs que amb la teva parella t'hi puguis... Vull dir que hi ha gent narcisista, que no necessàriament vol dir... No? A vegades fem l'equivalent narcisista mala persona. Això no és ben bé així. Llavors, hi ha uns certs graus de narcisisme amb els que es pot asseure, parlar, dialogar, posar sobre la taula quines són les conflictives que hi ha i a partir d'aquí, doncs, fer una feina de parella o una teràpia individual, i les persones estan molt predisposades a canviar perquè ningú vol que tot el teu entorn s'aparti de tu, no?
1: D'acord. I hi ha aquests estudis recents que asseguren que tenir gent tòxica al teu voltant dispara els nivells d'inflamació, depressió, ansietat, malalties cròniques, que dius, Déu-n'hi-do. És més greu del que... més perillós del que sembla, això.
6: Sí, sí, sí. A veure, és ben cert el que dèiem, no? Aquesta activació del sistema emocional, que jo deia, aquest sentit d'alarma, d'inquietud interna, quan estem amb persones que no ens fan del tot bé, clar, estem parlant al final d'estrès, no? D'estrès emocional. I això al final, sigui l'estrès del tipus que sigui, si és estrès laboral, si és estrès relacional, vull dir... sempre produirà aquests fenòmens inflamatoris i que, d'alguna manera, doncs, clar, ens treu... tot allò que ens estressa, d'alguna manera, ens treu vida. Vull dir que és totalment cert l'estudi, però és cert que aquí hi ha un treball tant de la pròpia persona, no? que està patint aquestes circumstàncies, que, doncs, que, bueno, que està bé, no? Jo sempre dic, no tothom ha d'anar a teràpia, però si estem patint, hi hem d'anar-hi.
5: Per això està...
6: Llavors, les persones que ho estan patint també venen, no? Persones víctimes de gent, anem a dir, narcisista, que venen a fer una feina, però també moltes vegades venen en parella a resoldre precisament aquest problema.
7: Ah, molt bé.
0: Per tant, és important treballar el nostre 50%, no? Podem estar al costat d'una persona que és tòxica o que ens porta una tendència depressiva, és una realitat, però després l'altre és sempre el que es diu, no? Com nosaltres vivim això. Per tant, és important treballar-nos, posar límits, no? Intentar que no t'afecti, això és importantíssim.
6: Totalment, perquè a la que aprenem també a posar límits, això mobilitza l'altra persona, no? O l'obliga a reconduir, o al revés, encara augmenta més la intensitat per poder girar la truita, com dèiem, no? Però clar, si hi ha un augment d'intensitat, llavors ja veiem que aquí hi ha una situació que s'ha de separar, no? Si jo poso límits i l'altra persona no em respecta, doncs aquí estem parlant també d'una altra situació, doncs que clar, ja no té volta enrere, no?
0: I tots en un moment o un altre podem convertir-nos en una persona tòxica? És a dir, potser jo estic sent tòxic i no sé que ho estic sent? És possible, això?
6: Mira, el que comentaves, no? Just està molt bé, perquè és veritat que en males èpoques, si estem passant un procés, doncs, com d'enfado amb el món, ostres, en aquell moment som lleugerament tòxics, perquè ens estem tot el dia queixant de coses, perquè sempre tot està malament. Bueno, sí que ens hi podem convertir, no? Ara, anem a dir com un grau de toxicitat elevat. Ostres, han de passar moltes coses a la vida perquè fem un canvi en 180 graus, no?
5: El que passa que el canvi que hi ha, jo crec que avui en dia, és que abans, per exemple, en el món de la parella, podies tenir una parella tòxica o narcisista, i culturalment, jo crec que els narcisistes que estan, els supernarcisistes, estan molt ben vistos, perquè són persones amb molta empenta, que són molt capdavanters en moltes coses, doncs estaven com molt acceptat que tenies que aguantar-ho, perquè a canvi tenies una persona amb aquesta determinació, amb aquesta empenta, etcètera, etcètera, no? És ara, jo trobo, que es comença a plantejar, ostres, no m'agrada una persona així, irem els dos a veure si pots canviar, no? És una cosa relativament recent.
6: Totalment. I l'altra persona jo crec que ho necessita també, perquè l'ajuda a tornar a tocar de peus a terra una altra vegada, no? Perquè si ho anem tolerant tot, clar, i ningú posa límits aquí, no? El que diguem, no? Al final un narcisisme és un ego, no? Que va creixent, creixent desmesuradament. Llavors, ostres, que algú t'ajudi a frenar-ho, si diguéssim el grau de narcisisme no és greu, aquesta persona l'ajudarà a aterrar. Si és molt greu, clar, evidentment dirà, bueno, que em diu no m'interessa res el que em diu aquesta persona, no la vull a la meva vida, no? Vull dir que també tenen tendència a no voler escoltar aquelles opinions que van en contra del que ells senten.
7: Anem de cara a l'hivern, de cara a la foscor.
5: Sí.
7: Què hem de fer aquí?
5: Això
7: perquè
5: afecta,
7: ara hi ha molta gent que això ho porta malament, de dir, noi, dies cada cop més curts, s'han acabat les vacances, un any de feina per davant, no hi ha un ral, problemes
5: afecta,
7: per arribar a final de mes... És complicat, això, eh? Una època que no és fàcil, eh? Doncs algun consell per no caure al pou, si us plau.
6: A veure, jo per mi sempre el primer consell és dir, si sabem que això ens passarà cada any, a veure, ja ens ho esperem, no? Que tornar de les vacances mai és aigua de bon gust, no? Amb la qual cosa, sabem que, no? I a més això, aviat hi haurà el canvi d'hora, comença a fer més fred, ostres, sabem que l'hivern és l'hivern, llavors és normal, doncs, estar una mica més de mal humor, estar més cansats. No passa res per estar així, no? Igual que quan arribi la primavera tornarem a brillar. Vull dir que el que dèiem abans, no?
7: Quan arriba la primavera també estem damunt de valls.
5: No, però és que dic una cosa, final... és que la llum afecta la nostra salut, la llum, eh? Clar, el que hi hagi menys hores de radiació afecta el nostre cervell, afecta el nostre ritme circadià. No és una tonteria, no és només una percepció que tenim. És
7: només
5: que és veritat...
7: n'hi ha una que està tot l'any contenta. Es diu Marta Fuster i és més coneguda com la Marta Tips. Jo quan
8: bon
7: et veig a tu també estic content, Marta Tips.
8: Jo també, jo quan com entro a l'estudi aquí hi ha com un altre ambient, mira.
7: Ja fotem una altra cara, tu.
8: Sí, sí, molt feliç de ser aquí, de començar la setmana, no hi ha res millor que ser aquí els dilluns, la veritat.
7: La millor del món, Molinet. No la coneixies, a la Marta Tips?
8: Sí, tant.
6: Hem coincidit unes quantes vegades.
7: Ja havíeu coincidit,
6: sí,
7: eh?
6: Sí, sí, sí.
8: I tant,
7: doncs,
8: i tant.
7: Avui ens explicaràs coses que m'han dit que... Diu que fliparem, oients, amb el que ens explicarà la Marta d'aquí una estona.
8: Esperem que sí.
7: De què va el tema avui?
8: Doncs mira, seguim una mica amb els trucs d'aquesta tornada. És que la tornada costa, no? Llavors,
7: no tant com costa.
8: Intentem fer-ho fàcil, sobretot, doncs això, noves rutines, tornem a la feina, al gimnàs, llavors alguns truquets... que crec que ens seran molt útils per fer-ho més fàcil.
7: Doncs molt bé, de seguida els trucs de la Marta Tips aquí al matí de Ràdio 4. Per cert, ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, tu, Marina Vilalta. Que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Una grandíssima persona, la Marina Vilalta, doncs que finalment ha mort als 99 anys. Em sembla que va començar de pastora quan tenia només 5 anyets, tu.
6: Hòstia.
5: Carai, tu.
7: 5 anyets. acompanyant el seu pare ja.
5: Us sembla que ara això del pastoreig torna a venir, que torna a estar com de moda, la gent que va cuidar animals a la muntanya, és veritat?
7: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs au, et sap molt de greu, tu.
5: Doncs sí.
7: És així, tu. Una cosa que no cau mai bé, això.
5: No.
7: Eh?
5: No, a que es mori algú, no.
7: No.
5: Això és veritat.
7: És així, això.
6: Però, Eduard, bueno.
7: Tema dol, com s'ha de gestionar això, noi? Perquè...
6: Uf, mira, gairebé us diria que això també podria ser un tema...
7: Sobretot per persones joves, no vull... És igual, no vull explicar el què, però passen...
6: Sí.
7: Putades que no es poden aguantar en aquesta vida i no és... I evidentment no és fàcil. De fet, de vegades dius, ja poden dir missa, que per mi és impossible.
6: Exacte, sí, sí, sí.
7: Com ho fas, això?
6: A veure, el que dèiem abans, no? Com, tant com a l'hivern, no? D'alguna manera no podem esperar aquesta perfecció de que sempre hem d'estar bé, sempre hem d'estar amb un somriure a la cara, no? És molt difícil, vull dir que ja sabem que venen certes coses que no ens poden fer somriure de cap manera, no? Llavors, quan hi ha un dol, primer de tot, que el dol és un procés individual, no? Què vull dir? Que al final jo potser el puc resoldre en un mes i una altra persona necessita 3 i una altra persona necessita 1 any, no? Quin és el tema important? El tema és, o sigui, s'ha de fer el que s'ha de fer. A vegades hi ha gent que ho fa en un viatge, hi ha gent que fa algunes cartes per despedir-se, o sigui, cadascú té la seva manera de despedir-se o internament, no? I fins i tot, doncs, dialogant amb aquella persona mentalment cada dia, no vol dir que estiguem fent un mal dol. Pot ser la manera que tinc jo de mantenir un cert vincle amb aquesta persona que ja no hi és. Els problemes vindrien quan, de cop i volta, doncs, van passant els mesos, passen 6 mesos, passa 1 any, i veiem que estem exactament en el mateix punt de partida. Llavors vol dir que aquest dol està completament bloquejat, no? I sobretot quan són morts no, de persones joves o morts traumàtiques.
7: I morts que no t'esperes, per accident.
6: Exacte.
7: Que n'hi ha moltes aquest any.
6: Sí. Això generalment...
7: Més de 90 morts a les carreteres catalanes.
6: Totalment, totalment, sí, sí, sí.
7: Clar, això, com ho gestiones, això?
6: A veure, ja dic, jo diria que...
7: La gent del carrer que s'abstingui de donar consells, si pot ser.
6: Exacte.
7: T'ho dic de veritat, perquè ho he passat i patit en primera persona.
6: Sí.
7: O sigui, no cal. Una abraçada, un petó, i no cal dir res.
6: Sí.
7: Ja. No cal que et diguin el que has de fer i com ho has de fer. Això, estem d'acord o no, Eduard?
6: Totalment. De fet, anava a dir això. I sobretot, l'últim que s'ha de fer... Mira, diré què més no fer, que no pas què s'ha de fer per resoldre-la, perquè això, ja et dic, és una cosa com molt individual, no? Però sobretot és el tema de no voler animar massa ràpid, no? Perquè moltes vegades és com, bueno, tranquil, doncs és normal, el temps ho curarà, no? El temps ho cura tot. Frases d'aquestes que és, bueno, gràcies per la bona intenció, però no necessito però, bones intencions.
7: A mi no m'ajuda gens, això.
6: Exacte.
7: Al contrari.
6: Exacte. Al revés, fa més mal, no? I fins i tot quan passen 6 mesos i algú et diu, ostres, no? com encara estàs amb això, bueno, encara estic amb això. És que
7: jo crec que ja estàs tota la vida.
6: Exacte.
7: Quan perds algú, sobretot jove.
6: Totalment.
7: I de manera inesperada. Que no se'n va.
6: Hi ha una part que...
7: A mi no se me'n va.
6: Hi ha una part que s'ha de tenir clar, que hi ha una ferida, no? És una ferida molt grossa, que les cicatrius fan mal. No? I a vegades no n'espera que quan diguem que el dol ja s'ha acabat, no?, implica que ja no hi penso, no? Que ja no fareix pensar en aquesta persona o que arriben dies importants, no? El Nadal, l'aniversari d'aquesta persona i ja no fa el mateix mal. Però jo sempre dic, quan vegin a treballar el dol, mira, a menys avui abans de venir estava parlant estava fent una visita a una persona que estava fent un dol i que deia, ostres, és que, no? Va ser el seu aniversari la setmana passada i em vaig ficar a plorar, no? I ja han passat 2 anys. Dic, bueno, ostres, doncs si ja només ho estàs fent, no? En els aniversaris, en els altres... Bueno, què vols, no? Això és haver fet un dol, però la ferida segueix fent mal. Llavors, això no és un dol patològic, no?
7: És de per vida.
6: Exacte, sí. Exacte.
7: Estem d'acord, eh?
6: Sí.
5: Sí, jo voldria dir aquí que, dèiem les persones joves, però hi ha un tema del dol que és el dels pares, la pèrdua dels pares, que sempre es diu, és llei de vida, és llei de vida, és llei de vida, com si fos una cosa que pim-pam, pim-pam, pim-pam. Ostres, això també és un abans i un després, eh? I sembla que no es pugui dir, perquè com que toca, perquè és lo normal, perquè som més grans, que també lo de ferida, a mi sembla que és l'expressió exacta. Deixo una ferida perquè sempre més està allà. No? No, és una cosa que ja no es cura, perquè és com un tall que tens allà i alguna cosa ha canviat.
7: I
5: no?
7: Penses
5: per sempre
7: cada
5: més.
7: Dia del món.
6: Sí? Totalment.
5: I en canvi és el que toca, no? Vull dir, no és una cosa que hagi sigut abans. Però tot i això, crac, no? Tens allà un punt dolorós, no?
6: I que passi això no ens ha de fer qüestionar de si, no? de si ho estem fent bé, no ho estem fent bé, de si hem fet el dol o no. Ens hem de qüestionar si el dol no l'hem fet bé, quan això, com deia, porto un any exactament igual, no m'aixeco del llit, no puc, ja no puc estar bé a la feina, no puc estar bé enlloc, no? Ja està limitant completament la meva vida, i ha passat, anem a dir, un temps raonable. Però si recordem, fa molts anys, no? I ara potser dic alguna dada que no és exacta, no? Però quan moria algú, diguéssim que la família, o en aquest cas es feia més amb les viudes, estaven un any de dol, no? Vestint de negre... Vull dir que abans teníem uns rituals molt establerts amb molt de temps per poder fer aquests dols, no? O sigui, socialment, culturalment, es permetia fer aquest dol, i ara, en canvi, és, escolta, mira, va ha mort avui, demà fem el tanatori, l'enterro a la tarda, escolta, vinga, i el dilluns a treballar, dius, bueno...
7: Clar, mira, ara veig aquí, el Servei Català de Trànsit m'informa, són 94 les persones que han mort en el que portem d'any ja a les carreteres catalanes, eh? Només a les carreteres, 94 persones, és un disbarat, clar. Què fa una mare que perd un fill, un tiet que perd un nebot, un germà que perd un germà?
6: Plorar.
7: De cop.
6: Plorar-lo, sí, sí. I trobar-lo a faltar, doncs, tota la vida. No?
0: En aquest cas, quan passa un any i encara estàs en el bucle i no aconsegueixes anar més allà i traspassar aquest dol, pot ajudar a aquests grups de suport, d'ajuda mútua? A Barcelona hi ha els grups AVEs molt coneguts.
7: Diu que sí. Jo conec un noi que hi ha anat. Sí. I que està content. Està fet una merda, evidentment, pel que ha passat, però està content perquè diu que sí que l'ajuda.
6: Exacte. Ah. Jo diria que hi ha un, com diguem, no tothom li serveix la mateixa fórmula. Mm. Jo m'he trobat amb gent que, gràcies a aquests grups, no han pogut sortir a flote una altra vegada, i persones que, al final, sentir tot el dia més gent que ha perdut gent, al revés, li produeix l'efecte contrari, amb la qual jo sempre diries, tot ajuda s'agafa. Si serveix, escolta, endavant, tenim aquests recursos que, per sort, doncs, funcionen estupendament, i si algú no li funciona és que potser necessita elaborar-ho d'una altra manera, no? I ja dic que jo moltes vegades faig servir tècniques narratives que en diguem, que té a veure, doncs, amb coses relacionades amb l'escriptura, anar a certs llocs simbòlics de la relació amb la persona que hem perdut, i allà, doncs bueno, anem a dir com fer certs rituals, que és una mica el que hem perdut, eh? Sí,
0: sí. Els rituals són molt importants.
6: Sí. Totalment.
7: I n'has de poder parlar d'aquests temes o no? O no cal? És a dir, perquè a mi, per exemple, em costa.
6: Sí, de nou...
7: Evito parlar-ne.
6: Aquest és el tema.
7: Evito explicar el què.
6: Clar, aquest és el tema. Hi ha gent que cau en la trampa de parlar-ne tot el dia i no surten d'allà.
7: Això segur que no, vaja, segur.
6: Llavors, aquesta gent se l'ha d'ajudar a fer com una part de curació interna, no tant de verbalitzar-ho, i al revés. La gent que, doncs, ho calla, no en parla mai, fa, no mencionen el nom d'aquella persona, no? I a vegades passa, hi ha famílies que diuen aquell, no? Aquell, bueno, com que aquell, no? I que s'havia mencionar-ho aquí al revés, no? La idea és anem a portar-lo una mica al mig de la taula de la família per poder-lo acomiadar i que continuï estant allà a la taula d'alguna manera, però no l'apartem, no? I no l'oblidem d'aquesta manera. O sigui que jo diria que depèn molt del procés de cada família, eh? Que és difícil. Jo sempre pregunto, no? Quines són les vostres solucions intentades, no? Què és el que heu fet per intentar posar a lloc aquest dol? I la gent de seguida t'ho diu, tot el dia n'estic parlant, o bé et diuen, no en parlo mai, no vull ni que me'l mencionin. I aquí tu ajudes a reequilibrar una mica allò que no s'està fent.
7: Déu-n'hi-do. Marta Tips!
8: Déu-n'hi-do, eh? Quin tema.
5: Sí,
8: que penso,
5: sí,
8: que també...
7: Són temes que formen part, sí, per desgràcia, d'aquesta vida.
8: I a vegades que també
7: que
8: crec
7: també
8: que...
7: s'han de parlar.
8: Són temes que evitem parlar-ne, no? I potser sí, inclús una, sí, persona, sí, que ja sabem que morirà, doncs potser per l'edat o pel que sigui, eh? No parlo ara de morts sobtades, però com que intentem evitar, no? Com que creiem, no, mira, no passarà. I realment, doncs, acaba passant i estem menys preparats.
7: Fem una cosa, sentim les notícies de les 12, que no marxi ningú, i de seguida tornem al matí de Radio 4. Fins ara.
9: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. Ceuta ha reclamat al Ministeri per la Transició Ecològica mesures urgents per fer front a l'impacte ambiental derivat dels assentaments de persones a diversos punts del territori, mentre que la policia sol·licita aturar la instal·lació d'un nou campament al port de la ciutat autònoma. Míriam Andreu.
10: La Conselleria de Medi Ambient ha demanat en recuperar els espais afectats, frenar-ne la degradació i garantir la protecció del litoral, els boscos, la biodiversitat i les infraestructures essencials. En un document, la Conselleria constata acumulació de residus, alteració d'hàbitats, risc d'incendis i pressió sobre espècies protegides, a més de diverses afectacions sobre la fauna i la flora. D'altra banda, com deies, el Sindicat Unificat de Policia ha demanat suspendre per motius de seguretat la instal·lació de 16.000 metres quadrats prevista per acollir un miler de migrants al port de la ciutat autònoma. En un comunicat, el sindicat exigeix als organismes implicats verificar els riscos d'incendi i d'evacuació del campament. També la proximitat a infraestructures estratègiques relacionades amb combustibles, energia i serveis essencials, així com les conseqüències operatives per als policies en cas d'incidents.
9: Gràcies, Míriam. I aquí a Catalunya, Junts ha reclamat que l'Ajuntament de Girona tingui preparats els mecanismes per aplicar la llei contra la multireincidència. El grup presentarà una moció al ple amb què insta el govern municipal a posar en marxa el protocol necessari per poder actuar. Més detalls des de Girona, Gemma Esteve.
11: La nova legislació estatal permet als ajuntaments personar-se com a acusació en determinats casos de furt. El grup municipal de Junts a Girona considera, però, que cal garantir que aquesta eina es pugui aplicar de manera efectiva quan es produeixin aquests casos. Per això, la moció que la formació presentarà aquesta tarda al ple demana fixar criteris clars per determinar quan hi ha un interès municipal que justifiqui l'actuació. També planteja establir mecanismes de coordinació entre la policia municipal, els serveis jurídics i la resta de serveis municipals. Gemma Geis és la portaveu del grup municipal de Junts a Girona.
12: El que volem és que amb aquesta moció es garanteixi que l'Ajuntament vetllarà i utilitzarà aquest mecanisme, no? Perquè es protegi

0: xarxa. Sánchez ha explicat que l'ajuda estarà disponible fins a finals d'aquest any.
1: Coincidiendo con el curso escolar y su inicio, presentamos esta segunda fase del plan con más de 23 millones de euros adicionales, que lo que van a hacer es elevar la inversión del programa a nada más y nada menos que 73 millones de euros. La ayuda seguirá siendo de hasta 100 euros por menor y un año para adquirir gafas o también lentillas, y estará disponible hasta el 31 de diciembre del año 2026.
0: Més qüestions, encara en clau política. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tarragona acusa l'equip de govern socialista de pensar en clau política de partit abans que pel bé de la ciutat, quan va decidir retirar-se com a acusació particular pel cas Inipro. A la banqueta dels acusats s'asseuran a partir d'aquest divendres diversos responsables polítics del PSC local, encapçalats per l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. La fiscalia sosté que es van derivar diners del Departament de Serveis Socials, 300.000 euros, per millorar la imatge de l'aleshores alcalde a les xarxes socials. Esquerra recorda que la primera decisió de l'actual alcalde, també socialista, Rubén Viñuales, va ser retirar de l'Ajuntament com a acusació en aquest cas. Maria Roig és regidora d'Esquerra.
2: L'Ajuntament de Tarragona, com a acusació particular, ja havia fet una despesa, no?, amb advocats, amb tot aquest tràmit que s'estava fent fins a dia d'avui. Amb la retirada de l'Ajuntament, si el finalment en el judici es decidís doncs, que hi ha hagut, no?, per part d'algú aquesta malversació o el que fos, tu podries recuperar costes, no?, com a acusació particular d'aquesta despesa que has fet. En el moment que et retires, tu ja no pots recuperar res.
0: I acabem amb una informació de servei. Des d'avui dilluns ja es poden reservar els viatges de l'Imserso. Són prop de 880.000 places, 704.000 d'elles a 50 euros. A Alacant, la patronal hotelera denuncia que molts hotelers no cobreixen places amb aquests preus. Maite García, directora executiva, en posa com a exemple Benidorm.
3: Benidorm, desde luego, como buque insignia de Imserso en el sentido de volumen de places que cada vez más reducidos, ahora mismo ya estaríamos hablando de una reducción conforme estos últimos años, pues no sé, no creo ni que una veintena de hoteles esté participando. Al revés, yo creo que estarán en torno a los 12 o 14 hoteles los que participen en alguna parte del invierno en el programa, con lo que muchísimas menos plazas a disposición.
0: I acabem amb un apunt d'economia. L'economia catalana va créixer un 3% el segon trimestre de l'any, segons les dades que ha publicat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. El creixement de l'economia catalana supera de 3 dècimes el del conjunt de l'Estat al mateix període, 2,7%, i de 1,8 punts la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,2%. Ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a la una.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
6: És mig quart d'una. Ara mateix els oients ja truquen. A quina hora van els trucs de la Marta Tips? Ara de seguida, ara oients, una mica de paciència, que ara hi anem. Abans, però, vull agrair a l'Eduard Molinet que hagi estat una vegada més al programa. Algun consell més abans d'acabar?
7: Ostres, el consell diria que...
6: Te'n podria donar 500, no?
7: Mira, me'ls guardo perquè així em torneu a convidar un altre dia.
6: Estàs convidat sempre que vulguis, i en tenim molts de temes, que estem necessitats. Exacte, tots de psicòlegs. En...
8: I tant.
6: Sí o no?
8: Sí, sí. I tant, sí. I no tothom es pot permetre fer teràpia, per tant, òbviament no és el mateix, exacte. Però crec que està molt bé certs temes, doncs, tenir un psicòleg que d'alguna manera ens doni aquestes eines per
6: posar-ho millor. Saps qui és feliç? La Teresa Alzina. Jo et veig feliç, a tu, Teresa. És la nostra florista de capçalera. Mira, quin bé de Déu. Què portes aquí? Què és tot això, Teresa?
9: Canvi de temporada.
6: Canvi de temporada, però els pensaments es planten ara, també?
9: Sí, són de temporada cap al fred.
6: Ah, cap al fred. Mm. De cara al fred, però encara últimament arribem a Tots Sants amb màniga curta.
9: Correcte, ara és un moment d'aquests que ho tenim... Això. Sí, ja fa uns anys que ho tenim tot com molt mesclat, però sí, ara és tot el que ve ara és això.
6: Què és allò?
9: El que no és

0: viene.
1: Què és aquella planta del mig tan bonica?
0: Un després ciclamen.
1: Dels pensaments?
0: Un ciclamen.
1: No, aquella sí.
0: Això.
1: Aquesta,
0: una calluna.
1: El ciclamen ja el conec. Callu... És,
0: callu...
1: Aquesta
0: calluna.
1: No la coneixia.
0: Calluna, Èrica...
1: Calluna?
0: Calluna. I en... És una planta... O sigui, d'aquí es trauria... És... N'és autòctona, també, a les nostres, als nostres boscos. I d'aquí es treu el bima, també. És el bruc...
1: I es pot menjar, això?
0: No, no.
1: Els pensaments, sí.
0: Els pensaments, sí.
1: No,
0: la
1: dic, igual se pot fer
0: també.
1: Una infusió.
0: No, no, no.
1: Què rius, Marta Inglés?
0: Té molt tòxic, això, No, no.
1: És tòxic, això, a
0: no
1: més a més.
0: No sé, però té molt mala... No m'ho menjaria.
1: Hosti. Aquella sí que és bonica, allò,
0: Sí, l'àster,
1: la florida aquella.
0: Sí, sí.
1: Però no és de cementiri, això?
0: No, no, no, no, ah, no? És un crisantem. No,
1: t'assembla una mica un crisantem, no? Sí o no, maca Carles?
2: Jo no ho veig gaire, de crisantem, però... Estàs una mica tètric avui,
3: És que estàvem parlant de la mort i ja ens hem quedat aquí.
1: I allò que és un clavell xino, en diuen al meu poble, ara tu diràs xinès, vaja.
0: No.
1: Com en dius d'allò, tu?
0: Bueno, una clavellina.
1: Una clavellina.
0: Perquè... Sí.
1: Cada poble ho diem diferent.
0: Sí.
1: Que fa olor o no, aquesta?
0: Aquestes fan olor.
1: Ja és hora que n'hi hagi alguna que faci olor com les
0: d'abans. Sí, no tots els clavells fan olor, però aquest sí.
1: I allò blanc, que sembla camamilla però no ho és?
0: No,
1: és una margarita, això.
0: Sí, se'n diu pelodossum, leucantemum, són un tipus de margarita.
1: Per què no poseu noms més fàcils? Pelodossum? És que, clar, un pelodossum. Hola, vinga, busca un pelodossum.
0: T'asseguro que no poso jo els noms.
1: I tampoc es menja, aquesta?
0: No, tampoc.
1: Tampoc. No. Ens fotrem de gana avui, Ah, no, els pensaments sí que es poden posar
0: a
1: l'amanida.
0: A veure, Xavi, si vols, porto plantes que
1: un altre dia, un altre dia em portes de comestibles.
0: Però avui són plantes de nova temporada. Com els armaris que es canvien, doncs també els jardins.
1: Ah, i tot aquest lot de plantes, flors precioses, això ho regalem a un oient, o a una oient.
4: Que ens cerdi el so del dia.
1: El so del dia,
4: sí.
1: Que avui és aquest, el
4: mira,
1: podem sentir.
4: Mira,
1: atenció. Ja podeu... Què passa, què passa? Què passa, Teresa?
0: És que el sentia pel cotxe, Xunguíssim.
1: És xunguíssim. No, però els oients són molt espavilats. Ja, estan estan per sobre de la mitjana.
4: No són els xunguitos, Aquests són, no són els xunguitos, no.
1: 900-454-455, qui l'encerti, el primer que l'endevini, s'endurà aquest lot de flors i plantes, que tot això ens garanteixes que tindrem al balcó o al jardí florit durant la propera tardor.
0: Clar,
1: i de cara a l'hivern, també.
0: Home, es tracta de que no arrenquem el que tenim a casa, però ja que hem de fer plantació nova, si tenim algun test buit o... Pues, plantar el que toca, que és això.
1: Què ets de plantes, tu, Magda Carles?
2: Poc, perquè no sé cuidar-les gaire. Però mira, aquest, el pelodosso, m'ha agradat molt. Ara aniré a comprar una, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Llàstima.
2: A m'agrada que es cuidin, que no siguin
1: participar.
2: Gaire delicades, perquè se'm moren molt a mi les plantes. No sé
0: doncs
2: per què.
0: La pots agafar, perquè això es quedarà aquí. L'oient que encerti el sol, l'enviarem a casa.
1: Ah, com... i enviareu a casa?
0: Sí, com... sí, sí, evidentment.
1: Carai, tu, jo trucaria, si fos tu.
0: Sí, perquè si no ha de venir,
1: sigui,
0: el que diem...
1: Sigui.
0: Claro, perquè el que diem sempre... Que
1: Barcelona... Ah, home, doncs mira, aquella adjudicada.
2: El pelodosso.
1: Per tu.
2: Oi, moltes gràcies, em fa molta il·lusió. T'asseguro que la cuidaré molt bé.
1: És complicat, és complicat de cuidar això o no, Teresa?
0: Va, són plantes superresistents.
1: Sí.
0: A més, el clima ens ajuda. O sigui, a l'estiu, encara que siguin fortes, com que és tan bèstia la calor que fa... Tot i que siguin plantes que estan preparades amb el canvi climàtic, hi ha plantes que és que s'acaben fregint. Ara és veritat que ens ve una època molt bona perquè no fa el fred que feia abans i doncs això, en aquest sentit, ens ajuda.
2: Molt bé.
0: Sí, perquè les plantes no pateixen tant.
2: Molt
0: amb
2: bé,
0: la qual
2: cosa
0: ha de viure la mar de bé.
2: Fantàstic, doncs.
1: Carai,
2: genial, genial, genial, genial.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara de seguida continuem parlant també, però tenim els oients impacients amb la Marta Tips. Jo, nena, no sé què fas, però agrades molt, Marta.
3: Me n'alegro, me n'alegro. Així puc seguir aquí.
1: Home, ho fas molt
3: per
1: bé.
3: Molt temps.
1: Ho fas molt bé.
3: Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, parlem, que el Jordi ja ho ha una mica introduït, que és un dels grans problemes de la tornada a la feina si portem tàper, i més ara que cuidarem una miqueta més l'estil de vida, el que mengem.
2: Exacte.
3: Doncs és molt habitual, doncs, per no anar a dinar fora cada dia, també per un tema econòmic, portar el tàper a la feina. Llavors, què passa quan arribem a casa i aquell tàper està ja tot oliós, potser està inclús taronja de la salsa de tomàquet, de la pasta, el que sigui? Una manera molt fàcil de netejar-lo és senzillament hi posem un tros de paper de cuina a dins, omplim més o menys fins la meitat d'aigua ben calenta i li posem una goteta de rentavaixelles. Tanquem el tàper, sacsegem bé i només, en 2 segons, tota la brutícia, diguéssim, quedarà recollida en el paper de cuina, perquè el rentavaixelles el que fa és que desengreixa i el paper de cuina absorbeix i fa que tot es quedi concentrat al paper, llavors ho llancem, ho esbandim i ja ho tindríem.
1: Carai.
3: Si per algun motiu aquell tàper ja l'hem fet servir moltes vegades i té com aquell to taronja, que per molt que freguem no marxa, el podem deixar al sol, perquè el sol ajuda a que llavors, diguéssim, com que blanqueja, no?, i ajuda que aquestes taques grogues o taronges desapareguin.
1: Molt bé, perfecte. Xulo. Que en sap?
2: Sí, sí, xulo això, eh? Sí? El paper m'ha agradat molt, sí.
1: Molt bé.
2: Molt.
1: Au, sou de tàpers, vosaltres, o no?
2: A vegades sí, a vegades sí. Perquè és millor a vegades un tàper que un mal restaurant, que dic jo, saps? Sí, sí, és que és veritat, és veritat.
1: Segur.
2: A menys saps el que portes a dintre, quina quantitat, quina qualitat. El tàper té l'avantatge que tu tries el que menges. Ah. L'altre ens ho donen, que és sí, molt noi, diferent, no?
1: Totalment, totalment.
3: I les quantitats, que a vegades també, si vas exactament. A dinar de menú, et sents una mica amb l'obligació de menjar dos plats, que potser sí. simplement amb un plat combinat...
2: Ara, que a vegades amb el tàper saps també què fallem? Que a vegades posem menys quantitat de la que ens toca. Especialment les noies. Fem uns tàpers a vegades que són no sé, degustacions de tàper.
1: Ah.
2: Un mig ou dur, un enciam, una oliva, ja està, ja hem dinat. Això també passa, eh?
1: Bé, escolta, ara és un perill això, que hem guanyat un parell o tres de quilets a l'estiu, que no ho entenc, l'altre dia en parlàvem, perquè amb la calor tens menys gana, però es veu que mengem més malament, i a més, clar, l'estiu ve de gust,
2: bevem
1: alguna cerveseta...
2: Més,
1: bevem alguna cerveseta
2: bevem
1: extra,
2: sí.
1: algun gin tònic, algun posa'm rom, Joana, posa'm rom.
2: Sí, sí.
1: Ella sap per qui va, això.
2: Ah, sí? Ah, mira que bé. Però a veure,
1: que la va ballar. Molt
2: a l'estiu, és per gaudir. Aleshores, el gaudir està també al menjar el que vulguem. Ja sabem que cada estiu, quan tornem, la balança ens dirà que una mica hem augmentat. El que és trist és que ens espantem tant per
1: tu
2: això.
1: Tu no has augmentat ni un gram, eh?
2: És que a mi costa molt augmentar.
1: Quina sort.
2: Costa molt augmentar i més aviat disminueixo, si no vigilo.
1: Quina sort, insisteixo.
2: No et pensis, a vegades també és una mica angoixant. Però si veiem que té 2, 3, 4 quilos més, ja sabem que això és normal. Per tant, el primer, no agobiar-se. El segon, si això ho hem guanyat amb tot l'estiu, el que és absurd és voler-ho perdre en una setmana o dos. I a sobre de la depre aquesta postvacacional, que ens posem a fer dieta. Ja és el màxim. Imagina't que tornem a la feina, que el dia tindrà menys llum, que tornem a la realitat, que dormirem menys i a sobre fer dieta. Home, no.
3: Totalment. És que, som una mica massoques, a vegades.
2: És masoquisme sí. pur. Això tu creus que ens ajuda a tornar amb alegria? No. Què hem de fer? Donem-nos un mes per tornar. És a dir, aquest setembre, us asseguro que un tant per cent de gent que ha vingut amb quilos de més, tan sols tornant a la vida normal, ja et poses a tot.
3: Exacte, ja reduir els excessos...
2: És que ja ho fas sense plantejar... O sigui, tu no fas cerveses cada dia quan vas a treballar, normalment, no? Normalment,
1: però n'hi ha que sí, n'hi ha que sí.
2: Normalment,
1: hi ha de
2: no.
1: tota la vinya el senyor.
2: Però jo crec que normalment ja tornem a un ritme...
1: Igual que n'hi ha que no fan mai cap...
2: Exacte. Tot això que es perden, també, no? Però vull dir, clar, a veure, jo crec que un mes per tornar a la normalitat està bé i no ens angoixem més. Pensem que el llum, que abans ho dèiem, no? Anem a dies més curts. Ah. Encara que sembli una tonteria, a vegades aquest malestar que tenim aquesta època no és només perquè les vacances han acabat, és perquè cada dia hi haurà menys irradiació solar.
1: Yeah.
2: I això ens afecta no només visualment, decorativament, sinó que ens afecta el cervell.
1: Ah, tindrem els nostres llumets de Nadal, d'aquí 4 dies, llums de Nadal.
2: Sí, no és el mateix, les llumetes de l'arbre.
1: No, però, per exemple, el Picó, l'Alfred sí. Rodríguez Picó, el nostre meteoròleg sí. de capçalera, li encanta sí. aquesta època de l'any amb els dies cada cop més curts i és més feliç,
2: sí.
1: diguéssim, bueno, de cara a l'hivern que no pas de cara a l'estiu.
2: Jo també, perquè m'encanta el fred, això per suposat. Però és veritat que el no haver-hi llum ens afecta al cervell, o sigui, però d'una manera tangible. Vull dir que no és que ho digui jo, que es pot
3: científic,
2: comprovar.
3: És científic, sí, sí.
2: exacte.
1: Al final,
2: no?
1: saltarem per la finestra.
2: Si sumem dies més curts, que estem menjant menys, que estem preocupats perquè hem... Clar, és un còctel molotov que no m'estranya. Diuen que...
1: Sort que tenim aquest estudi tan il·luminat clar. I tan maco.
2: Sí, la llum és important, eh?
1: Que sí? Us clar, agrada o no el nou
3: sí,
1: estudi?
3: Sí, fa molt de goig.
2: Ja veig algú diferent, tu, molt xulo.
1: Oh, i tan diferent com
2: sí.
1: està.
2: Sí, sí, sí, estem com en plan plató televisiu, és fantàstic.
1: Molt maco això, eh, Sònia sí. Urbano? Mira, aquella la directora.
2: Ah.
1: De Ràdio Nacional
2: doncs
1: d'Espanya i de Ràdio 4, bé. RN Catalunya i
2: doncs
1: Ràdio
2: 4. Molt bé, doncs està molt bé.
1: Molt bonic. Felicitats i gràcies per aquest estudi. Ja no sé si sóc a la tele o a la ràdio, per això, però bueno. I les flors ja estupendes, diu la Sònia. Teresa, que et felicita per les flors, les plantes que has portat. Regala-li'n una. Si aquestes són per nosaltres,
3: home, i tant,
1: li pots regalar una.
3: No, se la pot triar ella.
1: Doncs au.
3: La que més li agradi.
1: Entra i tria, Sònia. Sí. No et faré parlar, no pateixis. No, no. Li faig més poc una pedregada.
2: Doncs escolta, això de la llum, jo ho deia, perquè clar, quanta menys llum, menys estat d'ànim i menys vitamina D. I aquí entrem en un tema també científic.
1: Ah.
2: Què passa? Anem més tapats, ja no ens anem a la platja i no prenem el sol i tenim més vitamina D. Això no només influeix en que hi haurà menys calci a la sang, que també, sinó que influeix sobre el nostre estat d'ànim. És que és important el de la vitamina D. I la pregunta és, bueno, si hi ha menys sol, quins aliments porten vitamina D? Pues què passa? Que la vitamina D està amb els greixos. I com que moltes vegades estem a dieta, doncs mengem poca vitamina D. On està la vitamina D? El rovell de l'ou, els greixos animals, a la mantega, per exemple. A aquests llocs hi ha vitamina D, el salmó, el greix del salmó.
1: Sí.
2: A vegades passa, no? Un es vol aprimar i treu tot el greix. No, el greix amb vitamines, també. Per tant, una cosa bona al setembre és menjar aliments rics en vitamina D. Saps allò? Aquella pastilleta de mantega
1: que posen als hotels. No ho sabia, això, veus? Que n'aprenem de coses aquí.
2: Sí. Saps aquella pastilleta de mantega bona que es posen als hotels?
1: Sí.
4: Sí, que per desfer-la de vegades costa.
2: Doncs mira, diré una cosa. Com que és el greix de la llet, té vitamina D. Doncs jo sempre dic que una mini pastilla de mantega, en tant en quant, tampoc és tan dolent com es puguem imaginar. Primera, perquè és una dosi molt petita, però també té les seves vitamines. Té les vitamines que van amb el greix de la llet. Per tant, doncs, coses que podem fer aquest setembre. En tant en quant, una torradeta amb una mica de mantega. Sabeu també que té vitamina D? Bueno, un precursor de la vitamina D. Un aliment que ara de seguida vindrà, que són els bolets. Els bolets. Vull dir, però el simple xampinyó, que és un bolet...
1: No, de seguida vindrà un nou.
2: Sí que és un bolet de pobre, que dic
1: Xavi
2: jo.
1: Xavi García, doncs... no el tenim molt gaire optimista no? d'avui aquest any. Però no. Vaja, confiem que canviarà el temps.
2: Sí.
1: Aquest cap de setmana llegia que el sector de la restauració està comprant el cep de fora de Catalunya, perquè aquí pràcticament no se'n fa, de moment, a 40 o 50 euros al quilo.
3: Mare meva.
1: I és de fora, vull dir que no és de casa, no és del país. Segurament no és tan bo com el nostre. Però, de moment, la cosa ha començat una mica coixa, el tema amb alguna florada extra o així espontània que ha anat molt bé, però de manera puntual més aviat. Però sí, el tema bolet molt bé, no?
2: El tema bolet molt bé per tot. Primera, per aquest precursor de la vitamina D, perquè porta minerals i perquè és extraordinàriament lleuger amb un gust deliciós. No hi ha tantes coses que siguin així, no? Bon gust, aquest precursor de la vitamina D, minerals, i a més, que té un efecte saciant, no? Tu fas, per exemple, una cosa ben quotidiana, ben de rentrer, que dic jo, una truita a la francesa, va? Tu posa-li uns xampinyons al dintre.
4: Uf,
2: però canvia, n'hi poses molts. És que sembla una altra cosa. I què has fet? Has posat uns xampinyons laminats, que a més pots comprar ja laminats, o poden ser llauna, i escolta, amb aquella truita et queda increïble. I és més saciant, és més, en fi, més contundent.
1: Que bo, tu.
2: Clar, ara, per ara, eh? Per ara, aquestes
1: setmanetes... Prenem nota, eh? Vaig apuntant jo, fins i tot.
2: La truita de xampinyons, us asseguro que és... I si li poses una mica de mozzarella, una mica i orenga...
1: No, mira el tema
2: queda,
1: aquest, no em va, mozzarella.
2: Una mica, queda, us asseguro que queda increïble.
1: Sí?
2: Queda molt bo. Queda una truita, en fi, i són dos minuts, eh?
1: Tu la faràs, Marta?
3: Home, i tant. Sí, perquè jo, mira, moltes nits recorro a la truita francesa, llavors se li posarà això per donar-li una mica més.
2: És que a mi, Marta, l'única cuina que m'interessa és la dels 10 minuts.
3: Clar.
2: Més enllà d'això ja no m'agrada cuinar.
4: Sí, volta i volta, no?
3: A mi em sembla estupendo, també.
2: A mi m'agrada la cuina que et permet fer moltes altres coses. És a dir, tu vols menjar bé, tu vols menjar una cosa que t'agradi, saludable, però que no et agafi gaire temps. Jo ho sento molt, però jo el xup-xup no va amb mi. És una cosa de pim-pam.
4: Pots aprofitar per escoltar la ràdio, no?
2: Per exemple. És veritat, però aquesta truita us la recomano. Truita de tardor, eh? Està molt bé.
1: Que bona.
3: La provarem.
2: Sí, és saciant, és proteínica, que està molt de moda la proteïna també ara, i té bon gust, i és fàcil. Qui no sap fer una truita a la francesa? Qui no sap fer-ho? Clar, tothom. Us adverteixo que si poses una clara d'ou més, encara és més potent, eh? Poca caloria més, però metabòlicament és molt més potent encara. És a dir, podria ser una truita amb tres clares d'ou.
1: Dos ous
2: enters i una clara d'ou. Et queda una mena de truita còsmica, no? Que és super saciant, molt, evidentment molt proteïnica, perquè la clara d'ou és proteïna pura, és albúmina, molt lleugera i que ens pot anar molt bé per la tornada, diguéssim, a l'estiu. I sobretot, molt fàcil de fer. Molt fàcil de fer, que és el que a mi m'interessa, no? És això, pot fer-ho qualsevol cuiner, cuinera, amb poc destre a la cuina.
1: Molt bé. Mira com apunta la Marta Tips, tu.
3: Sí, ho he apuntat.
1: Va, un altre truc.
2: Un
1: altre truc, Marta. Un altre.
3: Mira, ara que justament amb això, no, que potser estem amb l'estat d'ànima i una mica de caigut, diem, mira, comença la tardor, ens comprem alguna peça de roba nova, jo, doncs, per tornar a la feina i sentir-nos allà amb una mica, una mínima alegria, així, de bon matí, no? Llavors, què passa? Estrenem roba i tenim aquestes etiquetes que, a més, a vegades, cada vegada són més grans, que sembla allò un catàleg, no?
4: Dins és veritat.
3: I que piquen moltíssim i molesten molt. Llavors, què podem fer? A vegades no és suficient amb tallar-les, perquè et queden com aquelles vores ben dures que molesten encara més que l'etiqueta sencera. Doncs un truc que podem fer és, primer, intentar tallar-la bé. Perdoneu, sempre que es pugui descosir, perquè hi ha algunes que fàcilment es poden descosir, això seria el millor, no? Però si no, si les hem de tallar sí o sí, ho fem el més arran possible i després li podem passar una llima d'ungles. Llimem una miqueta els extrems, llavors ja veureu que el teixit, diguéssim, que es desfà una mica, però s'estova lo suficient perquè ja no rasqui, ja no piqui.
2: Ah, mira.
3: Proveu-ho, de veritat, perquè sembla una tonteria, però és molt efectiu.
4: A mi m'interessa molt un truc que ara ens explicaràs, relacionat amb la tornada també a la feina. Abans ens has explicat el del tàper, però això de netejar la taula en 2 minuts, com és possible això, fer-ho? En 2 minuts.
1: Neteja de papers, de documents guardats, allò que no acabem de llançar mai, i al final s'acumula...
4: Es va acumulant, però en 2 minuts és possible fer-ho?
3: A veure, jo, com la Magda, us dic, aquests titulars, compte, perquè, clar, hi ha taules i taules. Si és una taula que potser fa 5 anys que no n'hem fet neteja, doncs potser en 2 minuts ni en 20. Però sí que és una mica el concepte de dir, abans de posar-nos ja a treballar, fem 2 minutets de pensar i dir, a veure, què tinc a sobre la taula? Perquè sovint anem acumulant paperassa, objectes, coses que ens regalen, ampolles... I realment és dir, intentem treballar amb una taula el més neta possible i amb objectes que realment necessitem el dia a dia. Llavors és prendre com aquests 2 minuts de consciència, buidar-ho tot i aprofitar per fer net, no? Dir, doncs mira, tots aquests documents que ja no són ni de la temporada passada, sinó de fa 3, fora. Fem fora tot el que puguem i el que diguis, mira, això ho he de guardar, no me'n puc desfer... guardar-ho en un calaix o en algun arxivador, però no tenir-ho sobre la taula. És a dir, sobre la taula, escolta, el bolígraf, l'ampolla d'aigua, l'ordinador i el que necessitem per aquell dia o per aquesta temporada, però no coses més antigues, perquè si no generen una sensació de desordre i de caos que tampoc ens fan treballar doncs, a gust. Llavors, ja que ens costarà una mica la tornada, doncs intentem fer-ho el més fàcil possible.
1: Bé, Teresa, quina és la planta d'aquesta època de l'any que més t'agrada a tu? Si n'haguessis de triar una planta, una flor, de dir, mira, la que més recomano o la que més t'agrada a tu és...
0: La viola.
1: El que diu?
0: La viola.
1: Com la viola? Que no és un pensament, això?
0: No, això és un pensament i això és una viola.
1: Va semblar un pensament petit, sí o sí?
2: Sí. És veritat, un altre color, és veritat.
0: És un pensament petit.
1: Les violetes, allò que surt a finals d'hivern,
0: no,
1: a casa meva.
0: Sí, la viola cornuta... i hi ha la viola odorata. Segurament la que dius tu...
1: Hem
0: és aquella...
1: de fer un màster per aprendre els noms a les plantes.
0: Tu vols dir una que fa molt
1: bon olor? Per mi això era un pensament petit.
0: No. Això se'n diu viola, ¿vale? Que és el pensament petit, sí, però té nom.
1: Però
0: té
1: viola nom. No, fa pensar en violetes, que foteu uns embolics aquí que...
0: Aquesta és una planta perquè treballa diferent que el pensament, eh? Té molta més floració.
1: Ah, sí? ¿Vale?
0: Sí, el pensament sempre tenim una o dues obertes, només, i en aquesta tenim molta més floració.
1: Aquesta en té 4 d'obertes, la que has portat, aquest pensament groc.
0: Sí, aquesta està xulíssima.
1: Les cuides bé, tu.
0: Les intentem cuidar bé, perquè, clar...
1: Com s'ha de cuidar, això? Que és molt complicat, no? Dius que és fort.
0: No, això és molt fort. La gràcia d'ara és que estem en aquell moment en què tenim plantes que ja se'ns han anat posant lletges i és un bon moment per plantar ara encara que no faci molt de fred perquè quan arribi el fred estiguin arrelades. O sigui, hi ha com la falsa sensació de no, jo vaig tirant amb la planta de temporada encara ara. Però perquè
1: així es preparen, diguéssim, clar, ja les agafes amb sí, força arrel.
0: Jo com a consell, als centres de jardineria, ara tots tenim les dues plantes a l'hora de la venda. Tots tenim encara plantes com petúnia, alegria i plantes d'estiu i plantes d'hivern a l'hora.
1: Yeah.
0: És un temps una mica confús. Jo el que diria com a consell és a la gent que preguntés a la gent que està en el centre i dir... quines són les plantes que van cap al fred? Perquè si no, a vegades, per l'atractiu, comprem unes...
1: Compres pels ulls, per la vista...
0: I aquella planta està, bueno, predestinada a que quan vingui el primer fred mori, i llavors plantaràs la de fred, que estaràs ja amb una temperatura molt, molt freda i no et treballarà...
1: Ja no pot treballar, s'ha de plantar abans la planta de fred.
0: No es morirà, però estarà allà que diràs, ostres, aquesta planta no em fa res, i la veïna és una passada just aquí al costat i treballa moltíssim. Bueno, doncs perquè l'ha plantat quan tocava, que és que encara fa calor. Però has de pensar en d'aquí uns mesos perquè se senti, treballi, arreli i estigui ja aposentada quan vingui la primera bufetada de fred.
1: I això continuarà florint tot l'hivern, això?
0: Clar, la gràcia són plantes anuals, això. La planta anual està pensada perquè creixi, floreixi i mori en un any.
1: Yeah.
0: Llavors, com el seu objectiu vital com a planta, com a espècie, és fer molta flor. Que és l'avantatge d'una planta arbustiva, que el seu objectiu és viure molts anys i llavors fa una flor en un moment determinat. I ja està. Clar, les anuals, el bo que tens és que tens tota la temporada flor.
1: D'acord. Els oients pregunten, hi ha una noia que diu, no sé el que és, aquest ocell no sé què és, No ho endevinaré, però si vull comprar alguna planta d'aquestes a la Teresa Alzina, com ho he de fer?
0: Doncs
1: ara, ara li preguntem Marta, que es diu Marta aquesta també.
0: Hi ha dos tipus de clients, no? El que vol tocar la planta i vol anar...
1: Et vol conèixer tu
0: vol
1: i
0: fer...
1: vol...
0: Eh? Bueno, a mi o qualsevol de la botiga, pues és venir al centre, és venir al Garden, que estem molt a prop de Vilafranca, Sant Pere Molanta, perquè hi ha gent que encara vol tocar la planta, mm-hmm. perquè és una compra encara bonica.
1: Ja.
0: No sé, no tinc res en contra dels tornillos, però segurament, si haig de comprar tornillos, doncs els compro per internet, que és més fàcil, i no, perquè no és com agradable anar a comprar segons quins ferros. Però
1: d'acord.
0: Això sí, l'experiència és xula anar a un centre de jardineria.
1: Molt bé.
0: Que no, que tinc claríssim que és el que vull i tal, doncs et fiques a la web, no? Jeremygarden.com i en 24 hores o 48 hores ho tens a casa.
1: I què més podem plantar i, per tant, comprar en aquesta època de l'any a banda de la mostra que ens
0: plantar,
1: has portat?
0: Ara és una època... xula, perquè es pot plantar de tot. És una època molt, molt maca, perquè la temperatura és com perfecta i no tenim ni fred ni calor. Llavors, si tens ganes de plantar arbres, si vols plantar inclús algun fruiter, si vols plantar arbustos, plantacions d'aquestes grans per fer valles, per fer com a paràmetres a casa teva, per, no? pels veïns, ara és una molt bona època.
1: Va.
0: Jo he portat aquestes perquè són les de flor, que és allò de la jardinera, les balconeres, la planta que se'n diu de temporada.
1: Mm-hmm.
0: Però pots plantar el que vulguis, és un molt bon moment.
1: D'acord.
0: L'únic que quedaria fora seria els fruiters caducifolis i de més, que sí que ens esperaríem una mica a
1: ara,
0: la parada hivernal.
1: Ara ja podem estar a la temporada, no?
0: Sí, exacte.
1: A l'hivern.
0: El que serien pues, parres, tot el que seria fruita que sigui caducifòlia. És a dir, si vols un cítric, que és perenne tot l'any, és un molt bon moment també, el mateix, perquè preparar-lo ara per quan vingui el fred.
1: D'acord.
0: O sigui que excepte les plantes de fruita caducifòlies, és un moment que es pot plantar tot.
1: Ja. Tens parres d'aquestes que fan raïm sense llavor?
0: Sí, clar.
1: Ah, o sigui, clar, no ho sé.
0: Sí, sí. Bueno, al final la parra té dos tipus. La parra que et donarà raïm o la parra borda.
1: Borda no la volem, perquè vols una parra borda.
0: Bueno, perquè hi ha molta gent que vol la casa, la façana preciosa, i no vol brutir. Bueno, perquè la parra dona raïms i bruteja, i hi ha molta gent que vol la foto aquesta de la Toscana, la seva façana plena de fulles, que no sigui la heura, perquè el xulo de la parra és que fa aquest color vermell, que llavors cau la fulla, tens tota la tonalitat, no? És una planta viva, no és verda tot l'any, no? Tens el groc, el taronja... i no bruteja.
1: Ah.
0: Clar, si tu el que vols és el raïm...
1: Com val una parra d'aquestes? Borda no en vull jo, de borda, no m'has convençut. La que fa raïm i en bruta.
0: Bueno, perquè és un cep, al final és un cep.
1: Sí, home, sí, un cep que el pot ser parra, si
0: vols. El pot ser parra, llavors un cep val 3, 4 euros amb torreta.
1: Només?
0: Si el compres, nosaltres...
1: Sí que ho tens barat.
0: És que nosaltres venem ceps per fer plantacions.
1: Però són bons, de moscatell, tens varietats així.
0: Sí, moscat d'Alexandria o moscat sense pinyol. Al final, si tu vols un cep per plantació, val 2-3 euros. Si vols en parra, que si vols un, el compraràs amb test, no el compraràs amb fardos de càmera, diguéssim,
1: doncs
0: et valdrà 4 euros. No?
1: Ah.
0: No val més.
1: Sou de plantes o no? Tu ja has dit que no gaire.
3: A mi també se'm moren bastant,
0: sí.
1: Ho has d'escoltar la Teresa Alzina.
3: Sí, clar.
1: Ja
2: és que costa.
3: Perquè a mi agradar-me m'agraden.
0: També.
3: Ja. El que passa que costa...
1: A ella ja li va bé que se us morin, així torneu a comprar.
2: Doncs mira, a mi saps que...
1: És com els electrodomèstics, que ara duren
2: molt?
1: Poc.
2: Sí. Els geranis trobo que són molt resistents. Jo tinc uns geranis que, de veritat, és l'únic que em viu bé, que d'un any a l'altre estan perfectes a la terrassa.
1: O bueno, si no, se t'hi posa la papallona aquella, que a Barcelona...
2: Però són resistents, eh?
0: Perquè
2: són...
0: no deuen ser dels que... Hi ha uns que agafen la papallona i uns altres que no. Si no els hi fa res, és que segur que són els altres.
2: No els hi faig res, especial. Aigua. Ja està.
0: Bueno, les plantes també s'han d'abonar, eh?
2: Ja. Ah, sí?
0: Sí, totes. Les plantes volen menjar. Vull dir, tu millor que ningú saps que,
2: sí.
0: Que la nutrició és important. Llavors, moltes vegades ens conformem amb que la planta va tirant i no sabem fins a on te podria arribar si la cuidéssim una mica.
2: Doncs són superbons, els meus geranis, sí.
1: Ja.
4: I Teresa, de cara al proper estiu, no? Recorda'ns quines són les coses que hem fet malament durant aquest estiu.
1: Hola, el proper estiu, ja no te'n recordaràs.
4: A l'hora de cuidar les nostres plantes, les nostres flors, per exemple. No sé si potser regar massa, no? A les hores centrals del dia, per exemple.
0: Mira,
4: no?
0: Sí, això també ho volia comentar.
4: Sí.
0: Ara és un moment, sobretot, per posar el freno al rec.
4: D'acord.
0: Perquè, clar, venim molt... molt amb una carrera molt de regar moltíssim i que no fa la temperatura que feia fa una setmana. És a dir, hem de frenar i parar de regar tant, perquè si no se'ns podriran totes les plantes.
4: I deixar-les... acostumem a tenir les plantes molt a tocar del sol, no? Les hem de retirar, que si no es cremen,
0: sí,
4: no?
0: Sí, totalment.
1: Bé, cables en ordre, Marta Tips.
3: Doncs sí, si ja hem buidat el que és la taula, el nostre escriptori, vigilem no obrir un calaix i tenir aquell típic embolic de cables, de tot, perquè a més, normalment el que fem és i anem entaforant allà cables...
1: I vas a buscar alguna cosa, dius, mira, ho deixaré córrer.
3: I no trobes res.
1: Això és impossible.
3: Llavors, important, primer fem neteja. Potser tenim cables d'aparells que és que ni tan sols ja tenim. Vull dir que ja... O de carregadors de telèfons antics que ja no tenim. Llavors, primer, fem neteja. I si hi ha algun cable que no sabem de què és, doncs ja ens en podem desfer, perquè això vol dir que mai el aniràs a buscar, si no saps de què és, no? Llavors, un cop tenim ja els cables que sí que necessitem i que volem guardar, un truc molt senzill, hi ha molts organitzadors i moltes maneres de guardar-los i tenir-los ordenats, però per exemple potser no hi hem pensat, quan comprem el pa de motlla hi ha aquella típica pinça de filferro que a mi personalment em molesta com a per tancar el pa de motlla, perquè la veritat no ho veig pràctic, però per guardar els cables sí que ens pot ser molt útil, perquè llavors podem embolicar els cables i amb aquesta pinça de filferro doncs ho tanquem, i així doncs és una manera de reutilitzar aquestes pinces i no haver de comprar un organitzador a propòsit pels cables.
1: Molt bé, perfecte. Planificador familiar magnètic.
3: Doncs sí, ara que recuperem rutines, que especialment doncs, en el cas de famílies, que potser hi ha varis integrants a casa, cadascú amb les seves activitats extraescolars, les cites mèdiques, tot tipus d'horaris, una cosa molt útil és tenir un planificador familiar, que jo recomano que sigui magnètic perquè puguem posar a la nevera i així tots els membres, que tothom passa per la cuina tard o d'hora, doncs tinguin allà totes les responsabilitats, les tasques, els horaris, i també per un tema de repartir la càrrega mental, perquè moltes vegades és un sol membre de la família que té a la ment doncs, tots aquests horaris, escolta, aquesta persona ha d'anar a les 7 aquí, l'altre té el metge demà, doncs no, si ho podem posar en un planificador familiar magnètic, tots els membres doncs, saben quan els hi toca cada activitat, tothom n'és conscient i, a més, doncs, podem fer servir diferents colors segons doncs, les activitats de cadascú, les tasques de cadascú, i tothom, doncs, diguéssim que la responsabilitat es comparteix entre tots els membres de la família.
1: Molt bé. Molt Què bé, més, doctora bé. Carla?
2: No, estava pensant en això del planificador magnètic. També estaria bé que tinguéssim un planificador dietètic, fixa't.
1: Ah.
2: Així estaria molt bé, jo estava pensant. Perquè, mira, un dels problemes que tenim, i ara que comencem el nou curs, he dit, què faré bé aquest any? Doncs una de les coses que podem fer millor és variar. Saps que sempre mengem pit de pollastre, menciam, pit de francesa? Bueno, doncs, sí. Per què no fem un planificador dietètic i posem cada dia quin tipus d'aliment anem menjant? És a dir, quants dies a la setmana hem menjat peix, quants dies hem menjat carn, quants dies no hem menjat cap de les dues coses, quanta fruita mengem al dia? D'alguna manera, que sabem així quant equilibrada és la nostra dieta.
1: Abans perquè... es planificava més i millor, això.
2: Molt més.
1: Ara diu
2: molt
1: que, més, com que tots més. Improvisem, de què faig avui per dinar?
3: Exacte.
1: Sempre acabes
3: anem
1: menjant
3: el
1: mateix, això, o acabes menjant malament i qualsevol
2: Mira,
1: cosa.
2: Les grans superfícies, en el fons, diuen molt. Què és el que més estan potenciant? Els plats preparats.
1: Yeah.
2: Si veus molts centres comercials, la part de plats preparats doncs, ha multiplicat per 5.
4: Sí, i l'any passat no que vam visitar diversos mercats municipals, sí. Es van comentar que els establiments que estaven en A més, eren aquests,
2: doncs
4: els que oferien menjar per emportar.
2: Perquè a mi em fa gràcia que en tant programa de televisió de cuina, tant de llibre de cuina, però no cuinem. Per això jo soc partidari dels 10 minuts, perquè és més probable que cuinis 10 minuts que en cuinis 40.
1: Yeah.
2: No? Per tant, val més poc i bo. Doncs planificar té l'avantatge que menjaràs millor. És a dir, tu sabràs, no he menjat fruit en 3 dies. Fa 2 setmanes que no menjo peix. Això pot tindre una utilitat. La variació és una cosa bàsica de la dieta equilibrada. Siguis com siguis, tinguis l'edat que tinguis. Has de menjar variat. No pots menjar cada dia el mateix. I ho fem molt, eh? Sopem sempre el mateix, esmorzem sempre el mateix, comprem sempre el mateix, anem a comprar a vegades pensant en altres coses. Aquesta gent que va amb música, que has d'anar amb una llista, has de mirar què és el que tens a l'armari, ara que venim de l'estiu, coses caducades, no tornar a comprar el que ja tens. Sempre estem menjant, al final, la llauna de tonyina amb no sé què, sí o no?
3: Totalment.
2: La llauna, què faríem sense ous i sense llauna de tonyina? Seria un desastre.
1: I sense pa, que no és panarra, tu?
2: M'encanta el pa. M'agrada moltíssim. I, a més, trobo que és una cosa molt facilona, no? Que de seguida per un sopar, per un esmorzar... I, escolta'm, jo reivindico des d'aquí que el pa és un bon aliment, sempre i quan sigui un pa de qualitat.
1: Correcte.
2: Que és un pa, que és un aliment que ha estat molt, diguéssim, molt matxacat, amb el rotllo de que engreixa, quan en realitat engreixa tot, però que és farina, aigua i sal, i que si és de bona qualitat pot entrar en qualsevol dieta equilibrada, fins i tot encara que tingui sobrepès. Cosa que a vegades no es diu.
1: Si n'haguessis de triar només un, quin seria el producte estrella per tu del mes de setembre? Ara, una cosa de temporada, mira, que diguis...
2: per mi, ja sé que està molt vist, però per mi el producte estrella d'ara és la poma.
1: La poma?
2: La poma, sí. Primer, perquè està en temporada.
4: Golden o Fuji?
2: Qualsevol dels que t'agradin. Jo opto per les pomes locals, és a proximitat. Per què? Perquè és una fruita que és assequible, que està a l'abast de totes les butxaques, que té quantitat d'accions positives, no tantes com de vegades es diu, perquè no fa cap miracle, però que ens aporta pectines, que és una fibra que va molt bé per la salut de l'intestí, vitamines, sensació de sacietat...
1: Mira, antioxidant, diu, no?
2: De tot, també, tot, de tot, les quercetines, el que tu vulguis, però mira, una poma, què et pot fer? A part de que si la poses dintre un gerro transparent queda boníssim, a la cuina, poses, sembla una flor, quasi, no?, tot de pomes dintre un gerro de vidre, abans del menjar et pot treure la gana. Però és que també després del menjar, una cosa que no es diu mai de la poma, és que ens va bé mastegar. Una de les coses que els humans cada vegada fem menys és mastegar. Ja. Perquè mengem tantes coses toves que mai es parla. Però la textura és molt important dels aliments. Les dents estan fabricades, fetes, pensades per mastegar. Doncs mastegar una poma després de menjar et dona una sensació de que s'ha acabat el menjar, final, i et neteja les dents. Ja. Cosa que mai es diu.
1: Amb pell o sense?
2: Jo sóc partidària amb pell.
1: Jo també.
2: Amb pell, però clar, ben neta, vull dir, no amb pim-pam, sinó netejar-la i sobretot de mastegar, que estem massa habituats a les coses toves. No sé si estàs d'acord, Marta,
3: sí,
2: però
3: sí,
2: que mengem coses molt, molt fàcils, que no tenen cap feina, que són tot musos, purers, iogurts, saps? Tot és...
4: Perquè
2: tot
4: estem molt acostumats a menjar contrarrellotge, amb presses i no donem el temps suficient, no?, per mastegar, per exemple.
2: Això és el que no tindríem que oblidar de l'estiu. És que l'estiu hem menjat més tranquil·lament? És que hem menjat amb més temps? Per què no traslladem això de l'estiu ara, durant el curs?
1: Quantes varietats de poma vens, tu, Teresa Alzina? Si volem plantar una pomera...
0: Les més clàssiques, en tenim unes 7 o 8.
1: 7 o 8, Déu-n'hi-do.
0: La Royal Gala, la Fuji, la Starking...
1: La Fuji és molt bona, també. Sí, a mi m'agrada aquella verda, l'àcida. L'àcida.
0: La Grammy Smith.
2: Boníssima.
1: És que és bona, aquesta.
0: Boníssima. La Reineta. La Reineta agrada molt a la gent gran. El jovent la troba farinosa, però la Golden, n'hi ha molt. Aquestes són els més comercials, però n'hi ha a punta pala, sí.
2: I et diré una cosa, la poma com a ingredient de qualsevol amanida és una meravella. Sí. Tu poses una poma de qualsevol d'aquestes que has dit, la poses trossejada dintre una amanida, sigui l'amanida que sigui, és que és igual, sempre queda bé. Si fas una poma brassejada, la poses a la famosa pit de pollastre a la planxa, que és un soso con suro, tu poses la poma allà una mica, és boníssim, també.
0: I la poma al forn, nosaltres a casa, cada diumenge fem poma al forn.
1: Encara?
0: Sí.
1: Això ho feien quan era petit.
0: Ja ho sé.
1: Ja no s'ha fet mai
0: intentar,
1: més.
0: Intentar, bueno, pues, i les posem...
1: I hi posàveu anís, també, no?
0: Sí, bueno, hi poso... Sí.
2: Saps qui poso jo?
0: Anís, sí. Moscatell, el que hi hagi. Llimona i taronja, i durant la setmana ho mengem amb iogurt, o amb canyella...
2: És que està boníssim. Doncs jo, quan la cocció està quasi acabada, hi poso dintre una rajoleta petita de xocolata negra, allò, a dintre. Puf.
0: El forat. Jo poso la canyella i la llimona
2: això queda,
0: allà.
2: Bueno, la xocolata està també t'hi quedaria bé.
0: Home, ja.
2: Queda... És una poma atòmica. És una poma fantàstica.
0: Això és estupendo. Sí.
1: I el préssec?
2: El préssec, sobretot aquest de vinya, que és ara aquest de setembre, groc, que alimenta més que el blanc.
1: Però a mi m'agrada molt el d'aigua, també, eh? No sé per què té aquesta mala fama, el d'aigua. El primer préssec aquell que arriba, el trobo boníssim, jo.
2: És molt refrescant.
0: Jo sóc més de vinya, també,
2: Però el de vinya té un gust, té un gust boníssim. I, a més, té més carotens i més, té més provitamina A.
1: El préssec de Calanda té molta fama. El de Calanda.
0: El de l'Urdal, Hem de consumir productes del Penedès.
2: Sí.
1: El del Penedès, de Miravet, de la Ribera d'Ebre, de tot arreu.
2: D'aquí, no? De Lleida. El préssec està molt bé, també. Que, per cert, també es pot fer el forn, el préssec. Que es fa poques vegades, però
4: no
2: és molt bo.
4: No he menjat mai el forn, el préssec.
0: Jo
4: la poma moltíssim, però el forn mai.
1: Préssec al forn?
2: Sí.
1: I com es fa això?
2: Uf. Molt senzill. El peles, el trosseges i poses una miqueta de sucre d'aquest moré a sobre i poses en un paper de forn o un paper d'alumini de forn i queda com tou. Els aromes, doncs, encara queden més pujats. Queda superbo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ho sabia, això.
2: Sí.
1: Marta, tips?
2: El forn és una meravella.
3: Jo tampoc ho sabia. Jo estic anotant, Literalment estic anotant-ho tot.
1: Rescata algun truc més dels que portes per aquí, Marta.
3: Doncs mira, jo us diria que ara que, doncs això, no?, rutines, tornem a la feina, al gimnàs, etc., va molt bé tenir una cistella de sortida de casa. Què vol dir? Tenir... És veritat?
4: Estàs tu, sí?
1: A veure.
3: La cistella de sortida de casa. Especialment per les persones més despistades o que potser que es desperten, que marxen de casa allò, que dius, mira, si he de marxar de casa a les 7:30, em llevo a les 7 i vaig corrent, doncs aquestes persones m'ho agrairan. Perquè és una cistella cistella on hi posem les claus, les ulleres, la cartera, els auriculars, totes aquelles coses que, escolta, que sempre tenim per allà i que, ai, que he marxat de casa, m'he deixat les claus, ai, m'he marxat de casa i m'he deixat les ulleres. Doncs tot això ho tenim a la cistella. Llavors, quan entrem a casa, ho deixem tot en aquesta cistelleta i quan sortim, ho recollim. I així no hi ha pèrdua, no hi ha manera de que ens oblidem res. Així que...
4: Bueno, és un bon consell.
2: Està bé, perquè sobretot les claus, és terrible.
4: És que si et deixes les claus, has de tenir la precaució d'un altre joc de claus a un veí o veïna de confiança o a la teva família, no?
3: És un desastre.
2: Sí, sí, lo de les claus és una cosa...
3: I a més per l'ordre, també.
4: M'ha passat moltes vegades, recordo una vegada on estan les claus, vam fer tot el recorregut de totes les botigues, anàvem amb la nena, de totes les botigues del barri, al final les claus, on estaven?
3: A la porta.
4: Posades a la porta.
3: És un clàssic.
4: És un clàssic,
2: sí, eh? Sí, és veritat.
1: Jesús, com estàs? Bon dia. Hola, Jesús.
5: Hola, bon dia.
1: Què dius?
5: Què tal?
1: Molt bé, home. D'on ets tu?
5: Mira, que ara... Jo sóc de Cardona, però estic a Matamargó, del municipi de Pinós.
1: Ah, molt bé.
5: A Pagès.
1: Perfecte.
5: A Pagès.
1: Molt bé, home, això és bo. Molt bo.
5: Sí.
1: A què et dediques, tu, doncs?
5: Bueno, jo treballo pagès, tinc una granja de porcs i treballo pagès. Ja. Faig una mica de tot,
1: ja.
5: Tranquil·let.
1: Ja, aquest any, amb tot això de la pesta porcina, no? El tema, el sector del porc està una mica tocat, el preu...
5: Sí, ara sembla que s'està posant una mica puesto, però sí, sempre, els de pagès sempre estem patint.
1: Sí, noi, sí.
5: Que si plou, que si no plou, que si la pesta, que... Bueno, sempre hi ha coses.
1: Ja.
5: Però bueno, també ens queixem una mica més al compte.
1: Una mica per vici, a vegades. Això sí, dieu, això dieu bé, vosaltres mateixos.
5: Volem,
1: molt bé.
5: Tots volem una mica més.
1: Endevina-ho, això, home.
5: Bueno, a mi em sembla que és un mosquiter comú.
1: És un mosquiter comú, això, sí o no?
5: Jo diria que sí.
1: Oh, quin greu que em sap, home. Et volia regalar un lot de plantes aquí, flors precioses, tu, de la Teresa Alzina.
5: Bueno,
1: però
5: no
1: truca,
5: passa res.
1: Ens escoltes sovint o no?
5: Sí, a mi m'agrada molt, jo escolto el dematí quan vinc de Manresa, que vaig cap aquí a Pinós,
1: sí.
5: Escolto molt el Badó Lledó,
1: el Badó,
5: bona sort, és un programa fantàstic.
1: Sí, noi, amb la Montse Vidal, amb l'Ares Teixidor...
5: Sí. Ares.
1: Un trio són els millors.
4: El trio Meravelles.
1: Exacte.
5: De part meva et pots felicitar perquè treballen molt bé. El doncs... Fan somriure tot el camí.
1: Els ho traslladaré, t'ho asseguro, que estaran contents també. I moltes gràcies per escoltar, a banda del bon dia i bona sort, també el matí de Ràdio 4. Gràcies, que vagi bé.
5: Tot en conjunt. Gràcies, bon
1: merci, home. Adéu. Adriana, què tal? Bon dia, com estàs?
6: Bon dia.
1: Què dius? Sí que estàs seriota.
6: És dilluns.
1: Oh, això sí. Però no t'hem aixecat els ànims. Aquí portem psicòlegs, portem de tot, a veure si entre tots ho podem mig arreglar, però costa, això dels dilluns, eh?
6: O sigui que sí.
1: Molt. D'on ets tu? D'on truques?
6: D'Horta,
1: de Barcelona. Mira, molt bé.
4: Pels meus barris, eh? Sí, mira.
1: Perfecte. Doncs escolta, Adriana, tant de bo siguis tu la que t'enduguis aquest fantàstic lot de flors i plantes de la Teresa Alzina. Endevina-ho, això. Què és això, Adriana?
6: Colibrí.
1: És un colibrí, això, sí o no?
6: Sí.
1: Doncs sí, senyora.
4: Sí.
1: Au, tindràs un balcó preciós aquesta tardor i aquest hivern. I fes cas dels consells de la Teresa, sobretot. A trasplantar-ho ara, que facin força arrel, abans no arribin les baixes temperatures, tot i que Barcelona...
3: Ja.
1: De fred no en fa.
3: Ja.
1: Res, 4 dies, Jordi, no mires amb aquesta cara.
4: No,
1: sabeu el que és fred, home. No sabeu el que és sortir descalç al terrat amb 7 sota 0. Nosaltres sí.
4: Només de pensar-ho se'n congela tot, ja.
1: No. Ai, senyor. Adriana, moltes gràcies.
6: De res.
1: Fa temps que ens escoltes o no? O ets nova?
6: Al matí, amb ma mare.
1: Com?
6: Al matí, amb ma mare, que té la ràdio ficada.
1: Ah, ens escolteu, amb la mare, al matí. Doncs, escolta, moltes gràcies per escoltar-nos i felicitats, enhorbona, i fins un altre dia, fins que tu vulguis.
6: Gràcies.
1: A tu. Adéu.
6: Adéu.
1: Ai, els dilluns, que costen. Jo vaig a una època de fer festa els dilluns, només. I ni així m'agradaven. És gros, eh?
2: Sí. És greu, és un dia.
1: En canvi, per mi el millor dia de la setmana és el divendres.
2: Ah, bueno, això...
1: Eh que sí?
2: Dijous i divendres són fantàstics.
1: Mira que treballem encara divendres, però...
2: Que tens aquella perspectiva.
1: Bon rotllo.
2: Aquella cosa que tens 2 dies pel davant.
1: Molt guai. Sí, sí. Molt bé. Què portes alguna cosa més, tu, tips o no?
3: Home, jo sempre tinc tips per...
1: No els acabes mai.
3: Per què no us quedeu mai tips, veus?
2: Com vaig sentint tip,
4: hi ha un d'aquests trucs que... No sé si és el que explicaràs ara, que dona una tristor de guardar una cosa tan, sí, tan simbòlica, eh?
3: La maleta, efectivament. Ara arriba... Bé, sí, potser ja aquí, mira, l'Eduard ens deia que encara no havia fet vacances, eh? Sí. Vull dir, totes aquestes persones que encara no han fet vacances, al contrari, que la treguin, la maleta, que ja els hi tocarà de fer-la. Però si l'hem de guardar, si ja ha acabat l'estiu, no tenim cap viatge a la vista, és important guardar-la bé, no només ara, escolta, la buidem i vinga, i en un traster. No, no, no. És important, primer, aspirar bé l'interior i deixar-la airejar unes hores, val? Perquè no hi quedi gens d'humitat a dins, ni cap brutícia, ni res que...
4: A la meva encara hi ha sorra de platja.
3: Doncs exacte, doncs això ja fora.
4: La deixo com a record o no? No,
3: no,
4: ho aspiro,
3: no.
4: Eh?
3: La buides, ho aspires, la neteges una miqueta, també si és d'aquestes de tela, doncs netegem-la una mica. I després és important, ja sabeu que el bicarbonat absorbeix la humitat. Llavors, què passa? No el tirem directament a dins la maleta i ja està, perquè es podria colar entre les costures, les cremalleres i demés. Llavors, el que podem fer és agafem una petita bosseta de tela i posem 2-3 cullerades de bicarbonat i ho deixem a dins la maleta. I això, doncs, actua com a... per absorbir la humitat i males olors que pugui haver quedat, doncs, de la maleta.
2: Ah, mira.
4: Carai, ja que bé.
2: Que
4: les olors depèn del país que hagis visitat, sí, no?
3: Sí. Exacte, i de com siguis de net i exacte, pulcre a l'hora de fer, no, la maleta, clar, perquè clar, jo he vist gent que posa directament les sabates, sí, sense cap tipus de protector, ni de bossa, ni res, i clar, jo pensem, les soles de les sabates, sí, ja sabeu que jo sóc una obsessionada amb que no podem anar per casa amb les sabates del carrer per tota la porqueria que porten a les soles.
1: Doncs sí.
3: Doncs si la posem a la maleta...
1: És una gran porcada que, sí, que fa el 99%, o més del 99% de la gent, sí?
3: Sí.
1: Només sou 3 o 4.
3: Totalment. I mira, i relacionat amb això, no, el rebedor, és que el rebedor de casa hem de pensar que és, jo diria que és el punt més crític de casa on s'hi pot generar el caos, no? Perquè és el primer lloc on arribem, quan venim del carrer, llavors és on poden entrar, doncs, els microbis, la brutícia del carrer i també el desordre. Per això també el tema de la cistella de sortida de casa és molt útil, perquè nosaltres, si tenim un lloc on deixar les coses, si tenim un lloc assignat, és més fàcil que ja, a nivell de mecanisme automàtic, arribem a casa i pum, deixem el mòbil, les claus, les ulleres, tot en aquesta cistelleta. Si no tenim aquesta cistella, no tenim un lloc designat on guardar aquestes coses, és fàcil que, doncs, recolzem les claus a sobre la taula, el mòbil, doncs, el deixem a la butxaca, les monedes que ens han sobrat, doncs, les deixem per allà. Llavors, tot això, aquestes petites accions, generen després el gran desordre.
2: No, jo estic pensant que, de fet, des del punt de vista microbiològic, les sabates es tindrien que deixar també a l'entrada de la casa. No es tindrien que guardar a l'habitació. Això és un error. Els països nòrdics que hi ha més neu i que els peus estan molls, tu no vas amb sabates per dintre. És aquí que ho fem.
3: Clar, no hem de passar del rebedor.
2: No, clar, no hem de passar del rebedor.
4: I als països orientals, al Japó, tothom es treu sí o sí les sabates.
2: Clar, perquè les sabates és una cosa molt bruta, és que és veritat, eh? I tu vas fins a l'habitació amb la sabata, fins i tot vas al costat del llit i mira, deixes les sabates, no?
1: Si et pares a pensar, és molt brut.
2: És molt brut, una sabata.
1: Molt fastigós, això.
2: Sí, sí.
0: Nosaltres les tenim al pàrquing, eh, les sabates. Ja no s'entra a casa amb sabates.
2: Això és una gran idea.
1: Què vas, descalça, tu?
0: No, amb xancla, em sembla, amb el que sigui, amb sabates.
2: Sabates està per casa,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que no surten al carrer.
2: Clar. Hauríem de fer-ho tots, això.
0: I el que deia de la cistella igual, eh? La cistella també a casa està... Clar. Jo no la tinc, perquè jo no perdo les coses. Però el meu home té la cistella i realment m'ha fet gràcia quan has dit...
3: Sí.
0: I és veritat que ho té tot allà i genera molts menys conflictes...
3: Totalment,
0: de parella, no trobar res, perquè al final tota la família busca el que un ha perdut.
3: Sí, sí,
0: i és com,
3: sí, sí, sí.
0: Són conflictes que són tan evitables.
3: Totalment. De fet, se li diu la cistella escurabutxaca, se li diu justament, doncs, per arribar i treure tot el que porta
0: sí,
3: a
0: monedes,
3: a les butxaques.
0: Tot està allà.
3: I el tema del rebedor també és que crec que estan com desapareixent d'alguna manera, perquè si mireu qualsevol pisos i cases d'aquests
2: no
3: nous,
2: espai,
3: és que entres ja al menjador, vull dir, ja el rebedor ha desaparegut. Llavors, clar, això a nivell també higiènic és un problema, perquè llavors entres i és que ja estàs...
2: Higiènic i de privacitat, perquè el rebedor, perquè la gent que ve de fora, que ve a portar alguna cosa, que no tenen per què veure a casa teva com és el salon, estiguin, doncs, en un lloc que no,
3: també,
2: no?
3: Clar, també.
0: Entenc que les cases cada dia són més petites i no podem començar a fer espais.
4: És per optimitzar l'espai.
2: Clar, tu obres la porta i veus el saló, la cuina, la porta, l'habitació, tot.
0: Espais molt diàfans, no? Cosa que es porta ara, que està superbé,
2: però
0: té punts foscos.
1: Magda Carles surts a tot arreu.
2: Per què?
1: Posa el teu nom a Google i mira, fins i tot, per exemple, a l'ABC, Diu, Magda Carles, médica y nutricionista, sí, sobre el consumo diario de magnesio y otros suplementos. Milagros, sí, hay muy pocos.
2: És que és veritat.
1: Miracles
2: és veritat.
1: A Lourdes.
2: A Lourdes, sí.
1: O ni a Lourdes.
2: Sí, exacte. A veure, el magnesi és una cosa que està de moda. Amb nutrició, amb suplementació, també hi ha modes, com amb tot el que és comercialitzable. I sí que és veritat que hi ha persones amb carència de magnesi i que hi ha situacions que són molt adients prendre magnesi, però no ho cura tot. O sigui, és que hi ha gent que ara està prenent magnesi per si de cas. Bueno, però malament no mirar, no sé què.
1: Yeah.
2: Home, siguem una mica, no? Has de veure quina alimentació fas. Si tu prens vegetals suficients, prens fruits secs, portes una dieta equilibrada, probablement de magnesi no necessitis.
1: Ja, amb una dieta equilibrada no fan falta suplements.
2: Exacte. Ara bé, tu estàs malalt, tu ets fumador, tu ets una persona molt estressada, tu ets una persona que dorms molt malament, ets una persona amb problemes de trànsit intestinal que en tens molt sovint.
1: Som pell, nen.
2: Doncs aquí sí que hi entren coses d'aquestes.
1: Ja.
2: Per això, cada un és cada qual, cada persona... Mira, en nutrició hi ha un problema, i és que costa molt donar dogmes per tothom, perquè cada persona és diferent. I per tant, jo sempre això ho puntualitzo. Depèn de cada persona. Però tothom magnesi? No. No, clar que no. És un altre negoci, el magnesi.
1: Mira, dius, l'excés de proteïnes pot portar problemes de deshidratació, àcid úric, pèrdua de calci i fins i tot augment de pes.
2: Sí, clar, clar que sí. Perquè quan tu prens molta proteïna...
1: Però per què està tan de moda, ara, això?
2: Doncs és perquè són tendències. Són aquests algoritmes que diuen, ara què es ven? Doncs proteïna, pum, proteïna.
1: Hola.
2: Ara hi ha iogurts amb proteïna, galetes amb proteïna, suquants amb proteïna.
1: Sí, i la proteïna, i la proteïna. Què menjarem de proteïna? És veritat, eh?
2: Sí. Què passa amb les proteïnes? Evidentment que són molt importants. I també, lògicament, si una persona fa molt esport, necessitarà un plus de proteïnes. Això és evident. Si és una persona que està molt allitada, que està malalta, una persona de tercera edat, necessitarà un plus de proteïnes. O sigui, hi ha situacions que són claríssimes. Però si sóc una persona que menjo bé, que estic sana i menjo més proteïnes del compte, què pot passar? Primer, un excés de proteïnes fa que, evidentment, perdis més calci per l'orina. Perquè hi ha un equilibri en el nostre cos, de ions, de micromolècules, etcètera, etcètera. Lo segon és que aquesta proteïna, com que les seves funcions habituals ja estaran totalment colmades, doncs irà per energia, és a dir, farà com si fos un carbohidrat o un greix.
1: Yeah.
2: I, per tant, t'engreixarà, perquè hi ha transformacions metabòliques dintre el cos. Una proteïna es pot transformar en glucosa, també, si tu vols, no? Per tant, doncs, tots els excessos són dolents. Tu has de prendre més proteïnes si realment necessites més proteïnes. I ara aquí un incís que vull fer és que a vegades ens pensem que la gent, quan és gran, necessita menjar menys i menys proteïnes. Això és mentida. Mm. A partir dels 65-70 necessites augmentar la teva dosi de proteïnes. Per què? Perquè les absorbeixes més malament. Saps, a vegades amb la gent gran tenim una idea com que amb poc ja tenen prou. No. Han de menjar bé i inclús més bé que la gent jove.
1: Diu que cau el consum de xiclets. Us quadra això? Que no se'n mastega tant.
3: Jo és cert que ja no veig tanta gent amb xiclets, és cert.
2: No veig tant. És possible, és molt possible.
0: Que tot el jovent va amb ferros i amb els...
2: Clar.
0: Amb els, no?, amb les cèl·lules, amb els brackets, amb els invisible lines...
2: Et diré una cosa, que té la seva utilitat, el xiclet.
0: A la nostra generació no portàvem tot això, clar. No. Vinga,
1: un dia em vas parlar que deies que mastegar xiclet durant massa estona pot fer que tinguis més gana,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè clar...
1: Que dius 15-20 minuts i prou.
2: Clar, perquè si estàs mastegant xiclet molt de rato, salives molt, i l'estómac al final diu, bueno, aquí, tanta saliva no ve res, no?
1: No baixa res més que saliva, aquí.
2: És que saliva i segregues més sucs gàstrics. Però és veritat que mastegar xiclet, per exemple, quan estem molt nerviosos, hi ha estudis d'això, fa que l'estrès baixi. Val? També per la gent que té aquesta articulació molt tensa, mastegar una mica et pot fer que et relaxis una mica també, no? O sigui que pot tenir la seva utilitat. Una mica de xicleta pot fer pair millor. També pot ser que per la gent que no acaba mai de menjar, que diu, ara això, ara pico això, ara portant a la cuina estic menjant no sé què, poses un xiclet, no menges més.
1: Ja.
2: Té la seva cosa, el xiclet, eh?
1: Carai, tu.
2: Sí, té la seva cosa.
4: A mi m'agradaven molt els xupa-xups amb xiclet.
2: Amb xiclet, sí.
4: El xiclet. Sí. I la barreja aquesta entre el caramel i el xiclet. Sí. Passa que arriba un moment que el gust del xiclet s'esvaeix, desapareix,
2: de
4: i aleshores has d'agafar un altre xiclet.
2: No? Per això ho fan, no?
4: Clar.
1: Les amanides, diu, són molt saludables, està clar, diu, però en canvi no van gens bé per les persones que tenen tendència a tenir o patir inflor de panxa.
2: No, clar, perquè és que les amanides normalment...
1: I què han de fer? No poden menjar amanida, aquesta gent?
2: Sí, és que poden menjar, el que passa que no s'han de fer aquells plats bestials d'amanida, perquè l'amanida té molta fibra, que en un principi és positiu, però aquesta fibra s'ha de digerir.
1: Yeah.
2: I com es digereix? Doncs en el colon, amb uns microorganismes, que són els bacteris de l'intestí, i emeten uns gasos. Clar, aquests gasos són els que t'inflen. Llavors, si tu menges molta amanida i a sobre ho menges molt de pressa, la inflamenta està assegurada. Mm-hmm. Solució, menjar menys amanida i, sobretot, menjar-la molt a poc. Quan menges amanida, has de menjar tranquil·lament.
1: Yeah.
2: I no amb nervis, parlant de no sé què, amb una persona al costat que t'agòbia. No. Les amanides s'han de menjar tranquil·lament.
1: Bé, saps que està a punt d'arribar les castanyes, que m'encanten a mi.
0: Home, a mi em farien mal les castanyes.
1: De tant que t'agraden.
0: De tant que m'agraden.
1: Crues o torrades? Jo crues.
0: Jo em menjo crues, torrades, el rostit, de tot tipus.
1: Queda boníssim. Sí, crua.
2: Sí. Boníssim, la castanya. Sí, sí. És el fruit sec menys sec.
0: Bueno, és que la tardor és genial per això. Perquè tens...
1: En creixen menys que la majoria de fruits secs.
2: Sí, per què? Perquè és el menys sec, en el sentit que té més aigua.
0: Més humitat,
2: i com que té més aigua, doncs té menys energia.
1: Yeah.
2: En general, els aliments, quanta més aigua tenen, com que tenen menys matèria, doncs tenen menys energia. Yeah. Perquè, no ens enganyem, l'únic a la dieta que té zero calories és l'aigua.
1: Ja. Yeah. Costa molt de fer créixer un castanyer, eh? Però 4 o 5 vegades se'n moren.
0: És que els castanyers, per exemple, són molt del lloc. O sigui, per exemple...
1: El Montseny, clar, a Prades...
0: Va molt per la... Ja no per la climatologia, sinó pel terra. O sigui, per les dues coses. El
1: volen
0: sol...
1: Volen molta humitat i pel sol,
0: no? Volen molta humitat,
1: no? Potser,
0: i el tipus de sol. I llavors, realment, els castanyers, o els avellaners... Són...
1: L'avellaner, sí, és més fàcil, l'avellaner.
0: No et pensis, no? També són molt exigents amb el tema del sol. I llavors són més difícils de relar.
1: Ja.
0: És més fàcil un ametller. És molt més fàcil que et visqui des del sud, al nord de Catalunya, un ametller, que no un castanyer.
1: Ja.
2: Mm. Només n'hi ha molt poca època, una època molt baixa de castanyes. Vull dir que s'acaba de seguida.
0: Bueno, sí, a part, exacte, perquè la producció és d'un cop només, no? I no hi ha tampoc tanta cultura de nivell d'arbrat aquí, eh? Es fa només a la zona del nord i, clar, vulguis que no. Mm. Però el que és castanya, figa, moniato, tota la fruita o els bolets, no?, a la tardor, és superinteressant.
2: Però el moniato és una altra cosa interessantíssima, també, que en mengem poc, en realitat.
0: Sí.
2: És una pena.
1: Uh-huh.
2: És una cosa molt de castanyada, el moniato.
0: Sí.
1: Mira, ha sortit el 6, tu. El PSOE perd força per la crisi de Ceuta, però encara avantatgen 5 punts i mig el Partit Popular, segons aquesta enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques que acaba de sortir, PP, 25,5% dels vots, escurça distàncies amb el PSOE, 31%, Vox puja al 16,6%, això després de la crisi de Ceuta, segons el CIS. Sumar, 5,7%, cau lleugerament. Podem, 3,7%. Guanya 1,2 punts Esquerra Republicana de Catalunya, que obtindria el 2,5% dels vots, i perd dues dècimes... Esquerra perd dues dècimes, a veure, fotrem un embolic aquí, i Junts, amb el 0,7% dels vots, es manté. Amb el 0,7% dels vots. Esquerra, 2,5% dels vots, perd dues dècimes. Podem, 3,7%, guanya 1,2 punts. Sumar 5,7, cau lleugerament. Doncs au, una mica del resum.
4: Apuntat, Xavi.
1: Sí, t'interessa molt a tu, el CIS.
4: Sí, sempre. A mi tot m'interessa.
1: A la cara que feies no m'ho crec.
4: A mi tot m'interessa, Xavi. Pensa que com a periodista ens interessa tot.
1: Sí. Això sí.
4: Hem d'estar al quid de totes les notícies.
1: Molt bé, el CIS augmenta l'avantatge del PSOE sobre el PP a 5 punts i mig, malgrat la crisi a Ceuta, que ara ja cadascú farà el titular que en funció de... Sí?
0: Seva lectura.
1: Clar, exacte.
0: Cadascú.
2: Però això alguna vegada coincideix amb la realitat?
1: Senyors, no ho sé, ja veurem. Això ho veurem el dia que posin les urnes, que no sabem quan seran les generals. Gràcies a tots i a totes per la vostra atenció i tornem demà, els del matí de Ràdio 4, com sempre, des de les 10 i fins a la 1. Ara, les notícies de la 1 i després la Mariola Dinarès. Fins demà, bon dia.
7: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. L'entrada descontrolada de migrants a Ceuta a finals del juliol beneficia els partits més escurats a la dreta a Espanya i perjudica els més progressistes, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques publicat fa només uns minuts. Ens en dona més detalls Pau Alemany.
9: En comparació amb l'últim baròmetre del CIS realitzat al juliol, el Partit Socialista continua sent primera força en intenció de vot, però baixa 2 punts del 33% al 31%. El Partit Popular, segona força, aprofita la lenta gestió de la crisi de Ceuta per créixer 4 dècimes fins al 25,5%. Ara bé, qui més rèdit en treu és Vox, tercera força, que puja més d'un punt fins al 16,6%. La immigració, això sí, continua a la tercera posició de les preocupacions dels espanyols, tot just per sota de l'habitatge i de la crisi econòmica. econòmica. De la seva banda, Sumar continua la tendència a la baixa des de les últimes eleccions i no arriba al 6%, mentre que Podemos remunta una mica fins al 3,7%. I pel que fa als partits catalans, poc de canvi. Esquerra perd dues dècimes, fins al 2,5%, i Junts roman exactament igual que fa dos mesos, al 0,7%.
0: Gràcies, Pau. I en clau econòmica, la Xina ja és el quart soci comercial de Catalunya per davant dels Estats Units. Aquesta relació econòmica amb el gegant asiàtic s'ha intensificat els últims anys i avui s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina. Ens ho explica Climent Sabater.
10: La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya. Però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial, perquè si parlem de destinació de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc, amb 2.000 milions en vendes de productes catalans, un 2% del total. Una relació comercial que s'ha multiplicat per 10 en les últimes dues dècades, quan la Xina ha esdevingut la segona potència econòmica mundial i a punt de saltar al primer lloc dels Estats Units, com apunta el president de la Fundació Economia i Empresa, Oriol Amat.
11: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potència econòmica mundial.
10: Contràriament al que es pugui pensar, la inversió de Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic, que xineses, un centenar a Catalunya.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques. És una mesura que va sortir endavant la setmana passada, però que s'ha conegut avui, just després d'un cap de setmana on s'han registrat 5 apunyalaments a la ciutat. Diu l'alcalde Jaume Collboni que hi ha realitats que no es poden normalitzar.
12: Malauradament, doncs aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem i que posarem tot el...

0: i el 2023.
1: I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a assassinat masclista la mort d'una dona de 88 anys a la localitat de Sant Sebastián de los Reyes a Madrid. Els fets van passar divendres 11 de setembre.
0: I el presumpte autor dels fets és el seu marit. No hi havia denúncies prèvies contra ell. En aquest cas són 37 les dones assassinades per violència de gènere aquest any.
1: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i funcionen 24 hores els 365 dies de l'any. No deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I acabem explicant que ha mort als 99 anys Marina Vilalta i Fajula, coneguda com la pastora en actiu més gran de Catalunya. Nascuda a Ogassa i veïna de Bruguera, al Ripollès, va dedicar més de 9 dècades de la seva vida a la pastura i a preservar les tradicions orals. Gemma Esteve.
2: Maria Vilalta va néixer a Ogassa, al Ripollès, i va començar a fer de pastora quan només tenia 9 anys. Després de casar-se, es va instal·lar a Bruguera, on va continuar cuidant el seu ramat. Va arribar a tenir fins a 130 ovelles i durant anys va ser l'única pastora del poble. El 2022, la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria al món rural i també a la seva tasca de preservació de les tradicions orals i les cançons populars catalanes. Aquí l'escoltem cantant el Garrot de la Tereseta mentre passejava el seu ramat.
3: Allà al Pla de Masanella ja se'n parlen en quant a...
2: Maria Vilalta, que no va tenir l'oportunitat d'aprendre a llegir ni a escriure, va transmetre durant tota la seva vida els seus coneixements i memòria oral, sempre amb un gran somriure. Amb la seva mort desapareix una figura emblemàtica de la pagesia i de la cultura popular del Ripollès.
1: Amb aquest petit homenatge acabem, tornem a més notícies a les dues.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Sabies que no tots els productes anunciats que t'apareixen a Instagram existeixen? Que vegis un anunci d'un producte en català no vol dir que sigui de quilòmetre zero. Ara mateix estem envaïts de productes barats que s'han fet a la Xina. Un mateix anunci es tradueix en tots els idiomes de forma automàtica i es ven com a local. Caiem sovint en la compra impulsiva, però moltes vegades no és del tot culpa nostra, però hem de ser conscients que al llarg de la nostra vida hem comprat moltíssimes coses inútils. Des de la iogurtera fins a una cadira que fa massatges, o tu sí que la fas servir, aquesta cadira. Bé, ens infiltrem ara a casa els Dines. Són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. Visualitzo que acaben sovint en la compra impulsiva. Què deuen haver comprat?
2: Els Dines.
3: Jordi, per l'amor de Déu, una màquina de fer gofres, de veritat. Però si nosaltres mengem torrades amb oli.
4: Estava d'oferta, Marta. I mai se sap quan et vindrà de gust menjar-te un gofre a les 3 de la matinada.
3: I la bicicleta estàtica, que ara fa de penjador pels teus abrics. I el robot aquell, que talla les verdures en forma de cor. Jordi, vivim en un pis de 60 metres quadrats, no en un magatzem d'Amazon.
4: D'això se'n diu estar preparat pel futur.
3: Ai, Jordi, se'n diu comprar coses per una vida ideal que no tenim. L'única cosa que utilitzes d'aquesta casa és el polsador per tancar la porta de l'armari a pressió.
4: D'acord. Ho venem per Wallapop?
3: Ni parlar-ne! Si la venem, sé que amb els diners et compraràs una fregidora d'aire amb wifi.

0: una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i amb el Genís Sabater, truca'ns per explicar-nos l'article més inútil que t'has comprat mai. Preguntes i comentaris als nostres números de contacte de la tàctica. Anem per feina.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: I avui, a la vostra disposició, un col·laborador de la tàctica vindrà un cop al mes, l'Albert Vinyals i Ros. Hola, Albert, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Fitxat. Escolta, Albert Vinyals és doctor en psicologia del consum, docent en neuromàrqueting i consum conscient a universitats i escoles de negoci, autor del llibre El consumidor tarat, manual diagnòstic de patologies del consumidor. Hem estat xerrant aquí abans d'entrar i tant ell com jo tenim una llista de coses inútils per casa, la més bèstia, la que m'has dit, de joguines.
2: Sí, el trist és que jo sóc el que parlo de consum conscient després, però... Sí, tinc, com molta gent col·leccionarà coses, tinc Gijous, els joguets aquests dels 80, en tinc com 100 i pico, 200 a casa.
1: I com els tens posats, això?
2: Doncs en un lloc on hauria d'haver-hi roba, doncs estan els meus Gijous, perquè no hi arribin les criatures.
1: Gijous l'Albert, i vosaltres que teniu, va, podeu compartir-ho al 900-454-455, però anem al tema, perquè el que hem de fer és reduir això i tallar-ho. Avui us ajudarem a fer-ho. Què passa al nostre cervell, Albert, quan fem una compra impulsiva?
2: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives. I si contem les no planificades, som gairebé el 60-70%. O sigui, quan anem a comprar, molts de cops comprem sobre la marxa. Què ens passa? Que el que comprem és molts de cops més una promesa de felicitat, l'expectativa del que t'oferirà l'objecte, que l'objecte en si. I generalment el plaer és més previ a comprar-ho que el tenir l'objecte. Per això hi ha tants objectes que se'ns han quedat allà en l'armari. No, només una dada més. A vegades ho desmuntem, dono moltes dades, però és per aterrar-ho a la realitat, eh? O sigui, del nostre armari, una de cada cinc peces s'ha utilitzat una vegada o menys.
1: Una de cada cinc?
2: Això és la mitja, al nostre país. Que és molt, eh?
1: I el 30% has dit de compra impulsiva, és 30% de coses, sí, que tenim, les hem comprat en un moment de compra
2: només
1: impulsiva.
2: Només cal mirar si anem al supermercat, si anem en llista de compra, que seria el que molta gent no fa, el 30% d'aquesta llista de compres s'ha comprat impulsivament, però és que molts de cops anem al supermercat a veure què. Per tant, moltes d'aquestes són planificades i moltes és això, d'un impuls immediat que a vegades potser se queda en un calaix.
1: És a dir, que tot el tema de comprar té molt a veure amb la felicitat que busquem, no?
2: Sí, perquè comprem més en base, que és el que sempre explico, però és més un desig que una necessitat. O sigui, és més, no?, aquesta promesa, aquest intangible, que l'objecte en si. Per tant, estàs comprant una sensació.
1: I quina seria una mica la principal estratègia de les marques per fer-nos creure que realment necessitem aquell producte? Que clar, suposo que això ho tenen molt estudiat perquè hi caiguem, no?
2: És parlar de desitjos, és conèixer més del que ens coneixem nosaltres, no? A vegades que és com una victòria que podries tenir tu contra el sistema de desitjar coses que no t'han fet que desitgis, perquè en realitat és un fracàs, no?, nostre, personal, de quan el nostre algoritme ens presenta un producte que realment el vull, però és perquè hem fet que el vulguis i perquè m'han conegut molt. Tant les marques fan això, coneixen-nos molt, tenint-nos hipersegmentats i anar creant aquestes necessitats que tens en cada època vital, no?, i en cada moment i per cada estil de vida.
1: No sé si també en tot això que estàs parlant influeixen els descomptes, les promocions, els missatges de darrera oportunitat, si no és avui ja no ho tindràs.
2: Que quan juguem amb el preu al final, quan comprem un producte rebaixat, acaba sent més l'impulsor de la compra que una dada objectiva. O sigui, un preu, un objecte que valgui 150 euros, el podem considerar barat o molt car. Com? La manera en què juguem com presentem el preu. No? Per exemple, una oferta, ens guiem més amb el preu anterior, que és el que utilitzem d'ancoratge cerebral, que se'n diu, no? Ostres, no, és que abans valia 270 i ara no pago 270, estic pagant 150. Però tu no anaves a pagar 270. Per tant, és un joc que es fa i és molt habitual i ens serveix per justificar-nos aquest preu. No? No, és que l'he comprat, però perquè ara estava més rebaixat. O l'he comprat perquè són les últimes unitats. Que miren que és absurd això, no? L'efecte de l'escassedat. I ha arribat a funcionar tant que si recordem la Covid amb el paper de vàter, vam embogir tot un país.
1: I totalment. Clar, és que el preu condiciona moltíssim i mira com és la condició humana, que de vegades hem pagat una cosa cara i no ho diem i ens inventem. Molta gent no diu, ui, a mi això m'ha costat baratíssim. Quanta gent, no, alguna amiga et diu, ui, a mi aquest cotxe m'ha costat barat, i és mentida.
2: Sí, sí, i clar, cada marca té la seva estratègia, des de marques, que el preu és tan alt que al final només pots comparar amb els seus propis preus, no? I no compares contra la competència, sinó amb ells, no? I parlar de marques com Apple, no? On que dius, un MacBook 1.000 euros és una animalada de preu, però és molt barat perquè el següent, el Pro, potser val 1.850.
1: Això hi han jugat molt, aquesta marca concreta,
2: clar,
1: eh?
2: Això és l'escalonament dels preus.
1: Perquè l'últim mòbil que han posat al mercat plegable s'han passat, però a tres pobles, però...
2: Sí, sí. I et fan escalonaments d'aquests, que, clar, a dalt de tot n'hi ha un que és molt més car, i dius, clar, però és que el de dalt val 2.800 i aquest només val 1.700. Però clar, tu no estàs comparant amb la competència, que potser pagues una tercera part, però ja no compares amb ell.
1: Que també la gent que té poder adquisitiu, que no, és tot, no som tots nosaltres, o sigui, potser també diu, doncs jo puc comprar això i la gent veu que jo m'he pogut gastar això,
2: sí,
1: també, no?
2: Sí, me'n recordo quan jo, si m'he dedicat a això, jo sóc psicòleg, però m'he dedicat a això perquè vaig treballar de publicista quan vaig acabar la carrera, jo feia els anuncis. I recordo un anunci que vam fer per una marca de cotxes que vam agafar per la loteria de Nadal i vam agafar el model més car que teníem de tot el catàleg, no? I en vez de ficar des de no sé quan, vam ficar hasta, no? Amb el preu màxim que podies arribar a pagar. I molts de cops, segons quines coses, te les compres per això, per dir, no estic demostrant que m'he gastat tot això.
1: Clar, la psicologia del preu, mira, aprofito per fer una, diríem, una falca, o dir-vos que divendres que ve, precisament, posarem preu, farem un consultori per posar preu, diríem, als nostres serveis, no? A vegades com autònoms o gent, no?, que ofereix serveis, que és superdifícil, no?, quantificar un mateix el que vals, no?, alhora. I la Txell Costa, que és consultora, ens ajudarà, tota la gent que truqui tal, a posar preu el que va la nostra feina. Això és complicadíssim, eh?
2: Allà m'hi acostaré jo, eh?
1: això també t'interessa, no? Escolta, és més fàcil que ens penedim d'una compra impulsiva que d'una conscient?
2: Sí, clar, evidentment, perquè com que no hi ha hagut una reflexió prèvia, en realitat quan parlem de consum conscient és fer el contrari, no? O sigui, és deixar passar temps per reflexionar i això fa que no te'n penedeixis tant. I quan pensem en estratègies de consum conscient, i et lligo amb el que em preguntaves, eh? Per exemple, el més fàcil amb la compra online és m'ho deixo a la cistella i al cap d'un dia, una setmana, torno. I generalment aquest temps es va estirant perquè veus que no ho necessitaves tant. Què vol dir això? Que si haguessin comprat al moment, després me l'haurien penedit perquè veia que no la necessitava tant. I mirar la llista de coses que hem tret, que tenim per casa, que no hem fet servir pràcticament.
1: Això em fa pensar... clar, no ho sé. Això és una cosa que estic pensant ara mateix, perquè jo estic pendent d'una compra que vull fer avui a les 4 de la tarda, però no sé si és impulsiva o no. O sigui, es posen a la venda les entrades per Harry Styles a Madrid. Avui a les 4. Val? I aleshores... Jo crec que també la gent dels concerts està jugant una mica amb tot això que estem explicant, no?
2: Clar, des del FOMO, no? La por aquesta de quedar-te fora i la pressió grupal. Una cosa és que si és molt fan d'algú, l'altra és que he d'estar aquest esdeveniment perquè ho he d'arribar a veure. Clar, jo soc molt de concerts, he tocat amb una banda més de 25 anys, per tant, per mi sempre anar a veure algú era perquè m'agradava moltíssim, però estàs veient molta gent que he d'estar-hi. Però si ni t'has escoltat el disc, bueno, és que no sap ni quin disc us publiques, no? Perquè és una altra forma de funcionar la música, però clar, hi ha molt d'això, d'aquesta l'efecte escassedat que juguen, no? És que clar, si no l'agafes ara ja no la tindràs mai més.
1: Clar, podríem dir que hi ha compra impulsiva també en els concerts de música.
2: Totalment, amb les experiències, amb què hem d'estar a un restaurant, o tothom ha d'haver passat per Bali, no? Abans havies d'anar a Tailàndia i eres d'anar a Bali. I totes aquestes pressions grupals, és que la que s'apliquen aquestes tàctiques més brutes del neuromàrqueting, hi ha coses com els concerts que se'ns han anat de les mans. Si hi ha artistes que anys enrere no t'haurien fet 5 Palau Sant Jordi o... sense aquest efecte.
1: La Natàlia Sánchez ha sortit al carrer per preguntar les coses inútils que ens hem comprat tots plegats.
3: La compra més inútil que he fet mai. Ostres, ara em pilles, eh? Perquè no acostumo a comprar gaire coses, la veritat. Un Funko Pop de... Bueno, ara no recordo de què, però era l'última compra que vaig fer. I s'ha quedat a l'estanteria.
4: La compra més inútil. Ah, doncs, hòstia, és que van unes quantes, eh? Coses de crios petits, que dius, ai, això segur que ho faré servir mogollon, i després s'ha quedat allà amb la capsa i re, agafen pols i fins que han crescut i han anat o algú a la pop o alguna altra incauta que li ha semblat molt útil i se l'ha quedat.
5: Jo roba I després, perquè quan la tinc a casa, he pensat, i per ara perquè la vull, si no la necessito.
3: Uns auriculars que no sonen molt bé, l'ha fet fa poc.
6: I et costa diners?
3: Sí, 60 euros.
7: Ja t'has pogut fer servir, eh?
3: S'ho has vist, però no, però al final està en un calaix.
8: Ostres, ara me pillas, no lo sé. La polla móvil, teniendo el móvil para que se dobla. Esto, ahora que lo pienso, tengo una polla móvil.
7: I el mòbil es plega.
8: I se plega.
1: I tu, has caigut a la compra impulsiva?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
1: Després anirem a les xarxes perquè jo crec que han augmentat molt la compra impulsiva, però primer entrem al supermercat. Per què els productes col·locats a prop de les caixes solen generar més compres impulsives? O sigui, aquells xiclets, no sé, és que xiclet és compra impulsiva total, no?
2: És un festival, sí. El supermercat dels recorreguts, ara l'estratègia, van canviant, segons la marxa, però si ens hi fixem, solen començar amb la fruita, no? I la verdura, però per què es comença amb això?
1: Ah, hi ha compra impulsiva, la fruita?
2: No, és al revés.
1: Què vols dir?
2: Aquesta és la racional. Amb la fruita i verdura és un dels únics productes, o sigui, comptem cada mitja, uns 19-20 productes, que l'últim estiu, 19 productes, som els que sabem el preu exacte.
1: Ah.
2: Val? I la fruita i verdura són aquests productes. Tu, quan entres al supermercat, ajusta molt el preu de la fruita i verdura, creus que estàs comprant un lloc molt econòmic, perquè, clar, tu saps el preu de referència, no? I un plàtan de Canàries que vagi a 2,20 ja és molt bon preu. Per tant, ja m'ha justificat la compra i, a més, m'ha fet sentir molt bé, perquè m'acabo de comprar un bròquil, no sé què, i com que m'he sentit tan bé, començarem el festival després.
1: Això és per això hi ha primer la fruiteria, la fruita i la verdura.
2: Clar, és el preu de referència, queda molt maco, molt estètic, molt verd i tal, quedaria molt lleig entrar i veure els KitKats i tal, per tant, veiem una cosa que ens fa sentir bé, i a sobre tenim el preu de referència, que estem pensant que estem pagant poc. Clar, i el preu de referència d'un KitKat, si preguntem a l'audiència, no sap el que val.
1: No.
2: Per tant, poden ficar el preu que vulguin. I són productes, a més, que et sentiràs malament. Per tant, els fiques cap al final, que ja estàs molt saturat, ja t'has sentit molt bé per lo que has fet, acabes caient. Que al costat de la caixa encara hi ha l'extra de que estàs esperant, per tant, estàs avorrit, no tens res a fer, i aquest impuls de, bueno, com que he fet tan bona feina, que m'he passat aquí 40 minuts mirant una llista, doncs ara anem a premiar-nos.
1: Que bo, ho trobo fort, això. Quin impacte tenen, per exemple, els colors? La música, les olors, no sé, tot això.
2: És molt cultural, perquè potser anem a un altre país i veus que tenen altres colors, però tot aquest màrqueting sensorial et justifica o t'explica més sobre un producte. Et fa sentir que és més intens, o que és més sa, o que és més light, o menys sobrecarregat de grasses saturades. Per tant, amb els colors es juga moltíssim. Amb l'olor, amb coses que no fan olor, també s'hi juga moltíssim, no? Tot el màrqueting sensorial, que inclús recordo, hi havia, crec que era Motorola que olorava xocolata. Fa mil anys, eh? O sigui, i això va creant tota una història sobre aquest producte, i a més hi ha una cosa, amb els sentits, que el nostre sentit més utilitzat és la vista. Per tant, amb la vista podem racionalitzar molt més fàcilment i ens poden enganyar menys. Però, en canvi, amb l'olfacte poden enganyar molt més. O sigui, com que et desperta una part més instintiva del cervell, passes per un lloc i olora a gofre recient fet, que tothom hi ha passat per algun lloc,
1: sí.
2: I els gofres, sabent que ningú ens agrada perquè ens saturen, o sigui, hi arriba un punt que no te'l pots acabar, però aquesta necessitat, no, aquesta dolçor, fa que vulguis anar cap allà. Per tant, és com molt més fàcil enganyar per l'olfacte, per el so, canviar la nostra velocitat. Segons la música.
1: Mira, l'Anna Xarxes ens diu que la seva compra més inútil és la màquina d'envasar el buit.
2: He tingut, me l'han regalat aquesta.
1: L'has tingut.
2: Sí.
1: I també la Judit ens diu la màquina d'envasar aquella la roba per posar dins de la maleta en viatges.
2: Ostres, això és molt professional, eh? Sí, sí.
1: Aquelles, deuen ser aquelles de plàstic que has de posar a l'aspirador perquè t'hi capiguen
2: no,
1: més coses,
2: no? Hauríem de fer enquestes, vull dir, la iogurtera
1: en el seu moment va fer bastant mal.
2: Sí,
1: hi ha una època que dic, va, l'haig de fer servir, però al final ja no. Mira, la Meritxell apunta que t'apareix... Clar, hem anat al supermercat, però, per exemple, a les xarxes socials passen moltes coses. Les xarxes socials i la publicitat personalitzada han augmentat segurament les compres compulsives,
2: totalment.
1: No? Totalment. Clar, la Meritxell apunta que t'apareix un anunci a Instagram i no saps on estàs comprant. Et pregunta alguna tàctica per saber-ho.
2: Que amb aquests d'Instagram... És posposar-ho. O sigui, en el fons, tu quan veus aquell objecte, i si el desitges molt, molt, molt, molt, sol ser això, no? Que el sistema ha guanyat perquè s'ha sigut realment el que necessitaves. Que busqui alternatives. O sigui, poder ser buscar-lo fora d'Instagram i veure si hi ha alternatives més a prop. O sigui, que no pugui tant la pressa, Amb les xarxes jugues molt amb això, no? Amb la pressa. El tinc aquí, clico, però si no tinc moltes referències d'aquell lloc, segur que el puc posposar. O sigui, és molt raro que un producte que et surti, no, que te l'hagi ficat l'algoritme, sigui el que necessites aquell moment.
1: Clar, potser el que passa també bastant ara a Instagram és que si una vegada mires un producte i mires tot el vídeo, aleshores pots estar-te tota una setmana veient aquell producte fins que se t'incentiva aquesta compra.
2: Sí, sí, clar. Perquè
1: això acaba passant.
2: Et vas creant, no? Per això, una forma... Hi havia un vídeo fa temps per... Jo el volia penjar quan venia aquí. És molt poc referent d'autors de psicologia del consum. És Ignatius Farray, l'humorista, que es parlava tàctiques per trolejar el sistema, que és brutal, el vídeo, és boníssim.
1: Ignatius,
2: no?
1: Això ho hem de...
2: Sí, sí, és una referent, a més de parlar del Gens i Povetsky o de gent d'aquesta, sí. Parlo de l'Ignatius Farray.
1: No, és un... Perdona, per mi,
2: la persona,
1: referent total.
2: És un gran pensador, sí. I és la persona que he trobat que ho explicava millor, no? Que ell deia, no? Ostres, aconseguir trolejar el sistema... fent desitjar les coses que no m'han fet que desitgi el sistema. O sigui, jo canviaré el meu desig. El que tu m'estàs dient, no, jo buscaré alguna cosa totalment diferent, i això és el que ens passa amb Instagram, no? Que m'estan donant realment el que jo he dit que m'agradaria, tant és com que has fracassat contra el sistema.
1: Clar, no, si al fons els algoritmes són bastant tontos, no? Perquè és veritat que cliques dues coses que no tenen res a veure amb tu i ja de seguida et porta a un altre univers, no?
2: Li pots crear uns nous gustos teus, sí, sí.
1: Clar, jo dic, fa anys que dic això de dir, ostres, que jo, clar, soc dona madura tal, a mi m'ensenyen el Fairy i no m'ensenyen res de tecnologia, per exemple, no? I et posen, ja t'encasellen a un lloc, no?
2: Sí, sí, comporta't com un adolescent de 14 anys i ja no tindràs coses que desitgis, potser, no? Però, clar, és una estratègia molt rara, però és una tàctica molt rara, però...
1: I una altra cosa d'això que diu la Meritxell, que clar, no saps on estàs comprant, perquè s'ha detectat, i jo ho vaig explicar la temporada passada aquí amb la Samantha Villar, que explicava que veia unes imatges de com pinta ungles en forma de retolador, i jo, ui, això va perfecte, i era, bueno, em va arribar i era una cosa horrorosa, que era un retolador normal, o sigui, no era ni per pintar les ungles, no? I moltes vegades també no hi ha ni una URL oficial, no? I potser la gent hauria de sortir d'Instagram i anar a Google i posar-ho per veure si hi ha comentaris,
2: sí,
1: no?
2: És buscar-ho fora, i mentre perds aquest temps de trobar-ho fora, potser se't desincentiva aquest desig. Per tant, és jugar amb que sigui el menys impulsiu possible. Perquè si no caiem amb el pitjor, que ja són compres compulsives. I això és una patologia molt bèstia.
1: Clar, d'impulsives a compulsives,
2: clar,
1: no?
2: Clar, compulsives que ja no puc controlar.
1: I això amb què té a veure? Clar, amb el tema de la psicologia és evident que és una carència d'alguna cosa, no?
2: Sí, sol haver-hi una comorbilitat amb altres trastorns relacionats amb addiccions, però no té per què. Pots ser una persona que no té cap altre tipus d'addicció, però sempre solen haver-hi, doncs, temes d'angoixa, temes d'anedònia, depressió, i ho compensem amb el que ens ofereix el sistema com per sentir-nos més feliços. Què ens ofereix la nostra societat? El comprar. En què ens trobem? Que no és una cosa menor, estem al voltant de gairebé el 7% de la població que pateix aquest trastorn. O sigui, és de les addiccions de les que presenta un percentatge més alt de població. Que el meu llibre, El consumidor tarat, m'inventava patologies, i aquesta apareixia per al mig, i dic, que això és sèrio, que és que gairebé un 7% de la població, o sigui, gent que no pot controlar el que compra.
1: I que va acumulant, i coses que igual ja té, ara la vull diferent, ara...
2: Sí, sí, i tothom m'ha acumulat alguna vegada, objectes.
1: Mira, el Joan explica que es va comprar unes sabates que li van sortir en un anunci per xarxa, semblaven molt resistents, però quan les va tenir a la mà no valien res, i no va haver manera de trobar un contacte per retornar-les.
2: Hi ha una cosa que ens hem oblidat, que es diu comerç de proximitat. I això ens soluciona moltes coses, no? Si vull unes sabates molt resistents, seguríssim que en una sabateria on hi hagi una persona que fa 25 anys que treballa en sabateries, et dirà si és real, si no és real, si en tenen alternatives, i no deixar-nos portar per aquest impuls.
1: Mira, tenim la consulta de la redacció.
6: Hola, sóc en Carles Mesa, i el que vull explicar és que quan entro a una botiga de roba, sempre em fixo en els mitjons, a la part on hi ha els mitjons. I més, quasi impossible no sortir de la botiga amb un pack de mitjons. A casa en tinc, sense obrir, sense haver estrenat, potser uns, no sé, uns 60 mitjons. I la cosa més greu, perquè crec que és una cosa greu, utilitzo quasi sempre els mateixos nets, Utilitzo els mateixos nets i alguns fins i tot els haig d'anar arreglant perquè s'acaben fent foradets. I en canvi, tinc tots aquells guardats a l'armari sense estrenar. Llavors, no sé quin seria el diagnòstic, però la meva pregunta és la següent. No sé si en aquest cas hi ha alguna cosa semblant al FOMO dels mòbils. És a dir, jo quan entro a una botiga i veig els mitjons, clar, sempre vull l'última tendència. No sé, si es porten els de color, si es porten els que tenen dibuixets d'animals, els que tenen dibuixets de no sé què. Hi ha alguna cosa semblant al que moltes vegades vivim amb els telèfons mòbils, aquest FOMO, que ens obliga a comprar compulsivament allò que no necessitem?
1: Albert Vinyals, què tens a dir? Carles Mesa, que per cert, irrepetibles cada dia de 3 a 4. I avui el Carles Mesa entrevista el músic Miqui Puig, no us ho perdeu. Clar, ara sí que... És que ara m'estaré tot sempre pensant en Carles Mesa i mitjons. Sí, això ja anirà junt, no?
2: Que n'hi ha alguns que són fàcils, perquè quan començava a explicar-ho pensava, no, és que és molt previsora aquesta persona i és aquesta falsa previsió com quan comprem piles, no? Ostres, comprem piles que no se m'acabin.
1: Jo faig el mateix amb les piles. Clar. I em diuen, però si ja en tenim... I després, quan busco piles, no n'hi ha mai, perquè m'estan... O sigui, no me les deixen comprar, les piles, i s'han de tenir piles sempre.
2: Sí, sí, però en el seu cas hi ha un punt de malaltia, perquè és perquè li agraden. Hi ha en companyia, hi ha una... No sé si encara hi ha una marca de mitjons només. Clar, perquè també es va jugant, no? El que externalitzes un objecte, pots comprar-lo per consum simbòlic, no? O sigui, el compres per el que representa, per el que representa. I els mitjons, que és un objecte, un producte de roba interior, com que si aixeques el pantaló es veu una miqueta, i ara, per exemple, hi ha tendència aquesta, no? Mitjons molt alts, en plan jugador de béisbol...
1: Sí.
2: Ostres, doncs ja és un complement més de moda, per tant, no és tan estrany, en el fons. Vull dir, és com que es compra samarretes amb diferents estampats. És bèstia, la xifra.
1: A mi hi ha una època, però això no crec que sigui compra impulsiva, que em va agafar per comprar formatge ratllat. O sigui, sempre comprava formatge ratllat i ja en tenia.
2: La planificació, per si no en tenim, sí. Per això van molt bé les llistes de compra i mirar abans a casa, perquè jo ara, mira, a la llista de compra tenia formatge ratllat, i em sembla que en tinc.
1: D'acord, sempre arregla un plat, un formatge ratllat. Escolta, però anem a fer les tàctiques per no caure a la compra impulsiva. Quins consells o quins tips, quines tàctiques recomanaries a la gent per poder frenar això? Perquè no volem ser consumistes d'aquesta manera. Quines serien les tàctiques?
2: Tàctiques senzilles. Ja he anat deixant anar alguna, però les juntem. A jugar amb el temps, o sigui... Si juguen amb nosaltres en fer-nos creure que l'oferta aquella s'esgotarà i tal, passo totalment. O sigui, no, ho compro ara, ho compraré més endavant. O sigui,
1: clar,
2: és anar en contra, la major manera d'anar en contra de la societat de consum és jugar amb el temps. O sigui, que el temps sigui nostre i que allò no ho compraré ara, ja ho compraré més endavant. I si he perdut l'oportunitat, doncs l'he perdut, ja està.
1: Clar, de la mateixa manera que quan entres a una botiga dius, ai, vaig a donar una volta que m'ho vull pensar... Fer això també a internet, no?
2: I això, el meu pare tenia una botiga. M'he criat a una botiga. Sortia de l'escola i anava a la darrera botiga, sempre. I clar, antigament no pagaves amb targeta de crèdit i la gent havia d'anar a buscar al banc. Era una botiga de coses inútils. Lloret de Mar, botiga de souvenirs. Per tant, no hi havia cap objecte que fos realment necessari i objectes de comiat de solter, de bromes... Per tant, no hi havia res que ho necessitessis realment.
1: Ai, ara doncs... m'agradaria saber quina és la cosa més venuda de la botiga, de les coses inútils.
2: Això dona per un programa sencer, eh? Doncs què ens passava? Quan algú havia d'anar al banc a buscar diners, normalment no tornava. Perquè era aquest temps que estava, no?, entre que anaves cap al banc i pensaves, ostres, però jo per què estic comprant una caca de plàstic per fer una... Potser no cal, no? Per tant, és jugar amb el temps. La tàctica més fàcil és jugar amb el temps. És deixar passar. Ja tornarà. Altres, en paral·lel, mentre vaig fent passar el temps, és llegir sobre on ho vaig a comprar. Mirem reviews, consultem, preguntem a persones el que fèiem abans, no? I a la que vas preguntant a gent i mirant, doncs vas potser racionalitzant i veient que no necessites tant. O una altra tàctica, el comerç físic. O sigui, buscar l'alternativa al comerç físic. Normalment, moltes compres online són per aquesta suposada estalvi de temps. Però, ostres, doncs, el fet de posposar-ho i el fet de parlar amb una persona experta que t'ho estigui venguent, possiblement t'ho fa canviar.
1: Clar, moltes vegades t'ensenyen coses que són com molt gustoses, per exemple, de netejar una taca o coses així, que dius, ui, això és miraculós, això ho vull. Clar, una cosa, un especialista de psicologia del consum és Colmo, com deia aquell, que el teu pare tingués una botiga de coses inútils.
2: Bueno, potser per això m'hi he dedicat. No sé. No, després era molt racional comprant, però venguent, sabia què vendre. Venia, però va sonar guapa, era espectacular.
1: Escolta, ara continuarem dient tàctiques, però és que hem de fer el reel de la tàctica.
0: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, Albert Vinyals, especialista en psicologia del consum, col·laborador de la tàctica, t'ensenyaré tres articles i em dius si és compra impulsiva o no. La meva sevillana. Això què és?
2: Mira, pot ser més racional del que sembla, eh? Perquè és el típic regal que fas a algú que el recordaran sempre. Quan regalem, regalem una emoció. I això és un premi...
1: És un desembossador, però és de color fúcsia, pels que no ho veieu, i és una sevillana. I això, podeu pensar que això m'ha tret més d'un moment important a casa meva, eh?
2: I és que això, si ho regales, que si trobem un te regalar-lo, has guanyat, sí, però és un objecte, almenys en recordaran de tu.
1: El més fort és que jo el vaig anar a comprar perquè el necessitava i només hi havia aquesta opció. Llavors vaig haver de comprar la sevillana que m'acompanya des de fa 10 anys. Molt bé. Una altra. Tothom té a casa aquest producte...
2: Sí.
1: Com el definiries?
2: Es deia Orgasmatron, no?
1: Orgasmatron?
2: Sí, ja el vaig dir, perquè a la botiga el venien com Orgasmatron, crec.
1: És aquell pal que té totes unes varilles, saps, que em venen ganes de fer-ho, espera, vaig a fer.
2: Sí, sí.
1: Oh, sí, és veritat, doncs, he fet sí, so d'orgasme.
2: Sí, sí, aquest el tenim a la botiga, eh?
1: Aquest el teníeu?
2: Sí, sí, sí.
1: I tu què creus que és?
2: Jo crec que era el més útil que hi havia.
1: És útil o inútil?
2: Té una utilitat al moment. Per casa, mira, d'objectes inútils, en tenia un per allà que me'l van donar amb això dels pongos de l'amic invisible. Em pinta amb massatges, amb vibració. Que no pentina gens, va fatal, però feia aquest efecte. No, clar, esto me compra impulsiva, inútil, absurd, perquè no és un objecte que utilitzes al dia a dia.
1: Crec que el deixaré aquí, perquè mentre faci el programa... Ara, parlant de vibradors, hi ha una cosa que a mi m'ha perseguit a les xarxes els últims temps. Què és? Us ho he d'explicar, saps què és això?
2: Ostres,
1: que fa soroll,
2: pensava que era per aguantar el mòbil.
1: No és un orgasmatron, encara que faci aquest soroll. És com una ventosa per aguantar el mòbil i poder-te fer videoselfies i tal.
2: Però perquè saps? Fa soroll, sí.
1: Bueno, perquè s'enganxa, és que sí, no sé per què fa soroll, però després... O que sembla que no el puguis desenganxar, veus?
2: Ja.
1: Sí, perquè és com automàtic. Doncs cada vegada que el faig servir em cau. No puc fer cap vídeo, però fa aquest soroll tot el dia.
2: Que això, com que som cada cop més especialitzada, la gent, no? Tots som experts en muntar vídeos, en fer coses, qui li dongui per als vídeos tindrà kits de trípodes, de coses d'aquestes que no ha fet servir. Si contem el número d'objectes que tenim actualment, no sé si ho he dit en el programa o ho vaig dir a les xarxes, tenim una mitja de 10.000 objectes a casa, cadascú. I a un li donarà per mitjons, l'altre li donarà això, per trípodes del mòbil, per càmeres... És bestial, de coses que tenim inútils.
1: I per tu, per això, una altra de les tàctiques infal·libles d'això per no caure en el consum, perquè a mi molta gent, i era com una anècdota, per exemple, en el cas de comprar via, via Alexa, no? Mm-hmm. O sigui que hi ha pares que diuen, ai, va fer una gràcia, la meva filla va comprar, de cop ens arriba a casa una nina i l'havia comprat ella amb la veu. I per mi això no és una anècdota que faci gràcia. O sigui, tu imagina't que poden anar comprant compulsivament amb la veu.
2: Sí.
1: Per què tenim la targeta de crèdit posada de forma tan fàcil a les xarxes?
2: És que ens hem de dificultar. O sigui, hi ha el que se'n diu l'enfosquiment de la despesa. Una estratègia, si jo pago un metàl·lic o pago un targeta de crèdit. Ja enfosquim la despesa amb la targeta de crèdit, per tant, no noto que he deixat de tenir uns diners. Si això anem ficant cada cop més fàcil, i tenim això, la targeta associada, només donem un clic i ja ho tinc, em sembla que no m'ha costat res aquell objecte, perquè no estic veient com deixo de tenir uns diners i el procés de reflexió és nul. Mirem la il·lusió molts de cops que fa quan vas a comprar una cosa a l'Amazon on te sigui, no? I quan t'arriba a casa i gent que no obres al moment. Que després, però si ho hauries d'obrir, que és la gran il·lusió, com molt obres per comprovar si és el color que havies triat o no. Però és zero il·lusió. És més, molts de cops, com que hi ha un empenediment per aquí, és de ho obro i...
1: O sigui, et fa més il·lusió al moment que ho compres que quan ho reps, no?
2: Amb neurociència, amb ressonàncies magnètiques, hi ha un estudi molt, molt conegut que mirava el moment que hi havia el major descàrrega de dopamina al sistema recompensa cerebral. Nucle accumbens, que és l'àrea que tenim, no? Que se'ns activa quan necessitem repetir una conducta que ens doni plaer. No? Ja sigui el que està enganxat a les curabutxaques, el que està enganxat a una droga, o quan vas a comprar. I sobretot es veu molt online. La màxima alliberació de dopamina es veia justament abans de pagar. O sigui, el moment que sé que aquell objecte serà meu. I un cop hi has pagat, bum, que hi hem picat, la dopamina. Per què? Doncs perquè hi ha aquest empenediment, perquè potser penso, ostres, potser no ho necessitava, o potser no mirar prou opcions, però el pic és això, és el moment abans de tenir-lo, serà meu. I quan t'arriba això a casa, dius, per què?
1: Clar, és que sembla això, que en un principi pensàvem que la compra impulsiva no podria existir a internet, perquè com que després t'arriba al cap de molts dies, ja sembla que no sigui impulsiu, perquè ho vols en aquell moment. I en canvi, s'han buscat ja maneres i tàctiques als venedors perquè igualment també incentivar-la,
2: no? I és un t'ha crescut més, la compra impulsiva. O sigui, és trist, a vegades que hagis de donar el consell, no vés en una botiga física i dius, però si em voldrà enganyar el venedor. I ja, però en el fons, les estratègies que fa són molt més netes que les de la xarxa. O sigui, un venedor mai et vindrà com a bé booking i et diu, ei, compte que ahir 8 persones van mirar això. I a més, en aquest moment hi ha 6 persones més que ho estan buscant, com tu, que això t'ho fica, no? Hay 8 persones mirando en este momento.
1: Sí.
2: Només queda el 6% disponible d'aquest hotel. Clar, o sigui, si no agafo aquest, és que estic mort. Clar, jo si tu d'una botiga física, dius, a veure, si m'estàs... És totalment mentida, o sigui, és evident que m'estàs enganyant, que és mentida, eh?
1: Clar, jo no sé, ara obro una mica un meló que tampoc no és el teu negociat, però diríem que això no s'hauria de com de vigilar una mica per llei. O sigui, que segons quines pràctiques que es fan servir a internet, com ara inventar-se aquests números de gent que fa cua, de que cada vegada que entres el preu és diferent, tot això, que els concerts, o sigui, el preu de les entrades dels concerts, o sigui, és impresentable, segons com. No sé si tu ets partidari de que la llei acotés això?
2: Sí, s'intenta i mira, en favor del Ministeri de Consum estan apretant molt amb aquestes coses, però què ens passa com a usuaris? Ui, hi ha tantes alternatives que és difícil trobar-les. Hi ha un concepte, no sé com es tradueix al català, que és en castellà és l'economia del lodo, que és tot el... Crec que era una animalada com 60.000 milions...
1: L'economia de la merda, sembla que sigui això.
2: Sí. És un concepte que es havia calculat ara als Estats Units, això és molt recent, eh? Sortia un reportatge en el si busqueu el Mundo, Economia del Lodo, sortia parlant d'això. Tots els milions i milions de dòlars, i d'euros en el nostre cas, que perdem a l'hora d'intentar gestionar, no?, qualsevol queixa online, intentar buscar, jo què sé, algo tan simple com parlar amb els de senyor Amazon si t'ha passat alguna cosa. No podràs parlar-hi per telèfon, et serà dificilíssim. I com que ens és tan difícil, doncs ja no lluites. O sigui, o hi ha un organisme extern que ho lluita i és contra moltíssimes empreses, o l'usuari ja no ho acaba lluitant.
1: És això. Que es juga molt, per exemple, amb productes que són molt barats, que després dius, va, jo compro total, si no m'arriba no passa res. Però clar, com que molta gent pensa si no, això, tot, no? I és el seu negoci, no? Que sigui que valgui poc,
2: I,
1: no?
2: I la de gent que ha comprat coses online, que dius, bueno, com que ho puc tornar-ho i no em costa res, ho torno. O amb altres empreses, on directament doncs es llença, vull dir, total, si és tan barat, perquè ho vull. I el que mirem xifres i pensem en el medi ambient i en la sostenibilitat, ens trobem que des de l'any 2000 comprem 2,5 vegades més de roba, i en canvi aquesta roba ens dura molt menys de la meitat del temps.
1: Clar.
2: Per tant, hem multiplicat per 5, pràcticament, la roba que tenim del 2026 al 2000 només.
1: Mira, ens entra un missatge que té a veure amb això de les estafes. Diu, el català ja no és una mesura per seleccionar un producte de quilòmetre zero. Hi ha algunes marques que diuen que és producte local, en un anunci no ho és. Simplement tradueixen el mateix anunci a tots els idiomes del món. Ja ho he detectat. Sí, no?
2: sí, la IA va molt bé amb això. Clar, per fer tal, que sembli més de proximitat. Clar, molts de cops ens fiquem, no?, els filtres aquests de si és d'aquí serà que és bo. No té per què ser-ho, però clar, ja s'adapten les empreses.
1: Escolta, molt interessant tot això que hem dit. No sé si, a banda de totes aquestes tàctiques que, o sigui, de la targeta, no posar-te-la directament, que hi hagin com dos passos, al fons hem d'anar fent com que sigui dificultós per nosaltres fer la compra, no?
2: Sí, és frenar-t'ho. És pensar a vegades si em sentiré que estic fent el ridícul, comprant segons què, o sigui, racionalitzar-me, i és pensar abans de fer-la, vull dir, és que és una cosa, o sigui, si penséssim en el temps que ens ha costat aconseguir aquests diners que vaig a gastar en aquest moment, destinem una miqueta, no, el de temps, amb si realment aquesta compra és la millor alternativa, si em serveix, si no em serveix, perquè és molt de temps que ens gastem la nostra vida per aconseguir diners per poder acabar consumint.
1: D'acord. Doncs escolta, ho deixem aquí. Ja no porto més fricades perquè, clar, és que la llista és de coses que hem comprat molt inútils.
2: No acabaríem sent nosaltres. Si la gent comença a treure...
1: Aprendrem moltes coses aquesta temporada gràcies a Albert Vinyals, el nostre expert en psicologia del consum. Al fons és parlar del nostre comportament, de les nostres coses. Gràcies per ajudar-nos a frenar el nostre consumisme. Tu has estat mai a Rússia?
2: No.
1: No sé si ja consumeixen molt o no.
2: Bueno, mira, mini anècdota. A la botiga, quan van començar a arribar els primers turistes de l'est, no?, quan es va caure el mur de Berlín, entraven allà, era una imatge brutal, eh? Més tenia un article i tot que em parlava. Miraven les coses i era com de, què és això? O sigui, per què són aquests objectes? Perquè estan acostumats a una venda molt racional i, clar, una botiga de souvenirs és totalment irracional. Mm-hmm. Per tant, no han après a comprar molt, al final. Fa 20 anys, no, ara sí.
1: Clar, és que això també ha passat també molt a la Xina, no? A molts països, o sigui, el consumisme, diríem, era com a Estats Units, no? Però ara això ja...
2: Han fet un efecte rebot.
1: Tots s'han occidentalitzat,
2: sí,
1: diríem.
2: Sí, sí, mirem la decoració d'algunes cases i veiem un efecte rebot.
1: Mm. És que això, perquè t'ho dic, Albert, perquè hi ha uns catalans que estan triomfant allà, sorpresa.
0: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. I ara...

0: hem descobert que Rússia canta el tu-tu-turu i ens preguntem com pot ser això. D'entrada, la plataforma Spotify no funciona al país, a Rússia, des del 2022, així que qui vulgui triomfar allà ha de passar per plataformes locals com Yandex Music o Kontakte. TikTok hi funciona amb limitacions des de la guerra, però igualment continua sent el gran aparador per fer-se viral, sobretot amb àudios curts i que enganxen. I si parlem de xarxes, l'alternativa russa a YouTube es diu Rutube, que cada cop guanya més pes per penjar-hi videoclips. Un altre detall curiós, que per això estem tan sorpresos, és que al públic rus li agrada molt la música amb melodies que sonin estranyes o exòtiques, no sé si va per aquí el triomf. Això sovint hi triomfen cançons en idiomes que ells no entenen. Per tant, volem saber com s'ho han fet al Siderland perquè els russos cantin el tu-tu-turu com mig Catalunya aquest estiu. Quina ha estat la tàctica per triomfar a Rússia? Uri Plana, cantant de Siderland. Hola, com estàs, Uri?
1: Hola, com estem?
0: Que fort, això, no?
1: Fortíssim. Tan fortíssim com inesperat. I bé, la veritat és que nosaltres no hem fet res activament, diguéssim. I que és veritat que va coincidir amb amb un moment en què la gent que ens coneix una miqueta sap que un que era dels nostres membres del grup, que era l'Albert Sort, ara viu a Rússia, i aquest estiu l'Andreu el va anar a visitar, diguéssim. I aleshores, des d'allà van fer un vídeo a la Plaça Roja i vam pensar, inicialment, que això era el que havia fet desmadrar una miqueta la cançó allà a Rússia, però ens vam adonar que no era el cas, sinó que un amic d'una ràdio russa estava aquest estiu de vacances per aquí, va sentir la cançó a la ràdio i ho va enviar al director de la ràdio i li va agradar molt i la van decidir començar a posar. Però és d'aquestes caramboles que no te les creus mai.
0: O sigui, ja veig que no hi ha tàctica, però clar, és molt curiós, no, això que ha passat. O sigui, l'Albert Sort, que abans formava part de Siderland, està a Rússia i dius, bueno, això va per aquí. Doncs no, és algú, però què era, una persona, un ciutadà rus normal i corrent que va escoltar la ràdio?
1: Un ciutadà rus, amic d'un dirigent de la ràdio, d'una de les ràdios més importants a Rússia, passejava per aquí, va posar la ràdio, o no sé on exactament la va sentir, li va agradar i se la va guardar. Aleshores, quan va tornar a Rússia, la va enviar a algú que a la ràdio sí que decideix quines cançons sonen, i va dir, ah, fantàstica aquesta.
0: En quin moment vau saber que la vostra cançó també és un èxit a Rússia?
1: Ens en vam adonar en el moment en què Shazam es va disparar, perquè és veritat que no hi ha Spotify, no hi ha YouTube, per tant no hem detectat un gran creixement en els números habituals, però sí que hi ha Shazam allà. I aleshores, quan vam veure que era de les cançons més populars a Rússia, vam dir, ostres, aquí està passant alguna cosa, a partir d'aquí vam investigar. I sort tenim l'Albert allà en el terreny que ens va poder confirmar que això era real.
0: És que és molt bo, perquè és veritat que Shazam és un rànquing boníssim, no? Que crec que està casat com amb Apple Music també, Shazam. Clar, que tu fas així amb una cançó i detecta qui és. Per tant, algú que ha escoltat la cançó rus i diu, ai, vaig a veure com es diu aquesta cançó. I clar, això, si estàs en aquest rànquing, és gent que vol descobrir qui sou, no? Clar, no sé, és que trobo fortíssim, no? Esperàveu que una cançó en català pogués entrar a la llista de novetats d'una emissora com Europa Plus, que és de les més importants d'allà.
1: Clar, no, és que fixa't, ens agafa tant a contrapeu, no sabíem el que era Europa Plus, no sabem quina mena de música consumeixen els russos, però és una anècdota molt divertida, o sigui, perquè no, ho desconeixem de totes les maneres que et puguis imaginar. Però sí que notem això, no?, que ens l'han començat a posar, si vas mirant allò, els números a Yandex també han pujat, etc. I, bueno, ho vivim aquí amb les crispetes, també que, al cap i a la fi, sabem el que és Rússia ara mateix i en quin estat està el país. Vull dir que també ens ho mirem des de la distància i una mica com una anècdota, però no et deixa d'explotar-te el cap.
0: A veure, hem de dir que el Tuturu ja havia triomfat perquè té 1.800.000 reproduccions a Spotify, és a dir, sense els russos ja era un èxit, he de dir. I a més, vosaltres també que veuen el Benidorm Fest, amb que esclati tot, cantant en català, és a dir, que una mica internacionalment també us pot conèixer gent que potser no estava previst, no? El Roger Gemí és guitarra i cantant també de Siderland. Roger, com estàs?
2: Què tal, Mariola? Com va?
0: Home, tu com a també molt productor, tu, al món, creus que està preparat per la música en català?
2: Aviam, jo una mica seguint el que diu l'Uri, a mi em va explotar el cap quan em vaig adonar d'això, Però serà que sí, no? Serà que la melodia funciona i que al món li sona bé el català, com a mínim, que la sonoritat li resulta bonica.
0: Clar, què creus que els ha agradat de la cançó?
2: Aviam, sí que és cert que té aquest ganxo que té un punt llatí, un punt mediterrani, un punt exòtic, alhora sent molt pop, no?, el tu-tu-turu, aquest interval de notes. Jo crec que això té gran part de la màgia del tema i també que una cosa que comentem sempre entre nosaltres, que les diferents seccions de la cançó comencen en moments diferents del compàs i és una... Això és, parlant de tàctica, és la matemàtica sueca, el que li diem nosaltres, no?
0: Ai, què vols dir? Torna a explicar això. El començament de la cançó del tu-tu-turu, què?
2: Exacte, és com que les diferents seccions del tu-tu-turu, estrofa, pretornada i tornada, si us hi fixeu, comencen en diferents moments del compàs. És a dir, l'estrofa comença exactament a l'inici del compàs, la pretornada comença una mica després i la tornada comença abans. Llavors, és com que les melodies entre si s'interrelacionen molt bé a nivell pop, a nivell estructura.
0: O sigui, està com sincopat, no sé si és aquest el terme, però o sigui que no va a l'hora, sinó que està fet expressament, no?
2: Dic que d'alguna forma es complementen de forma teòrica molt bé, complint amb les fórmules de les cançons pop que han triomfat els últims 30 anys.
0: I això, per a l'hora de fer l'èxit, ho ha estat... A veure, escoltem-ho, a veure, això que dius. Aquí fa el compàs. A veure, la tornada. Tornem a posar la tornada. I ara escoltem això que ens dius. Escolta, però tot això està previst... A veure... Ah, ja ho entenc. No va junt amb el compàs. Escolta, però tot això, perquè fos un èxit i que enganxés i que fos cançó de l'estiu, tot això ho veu treballar o ho heu vist a posteriori?
2: No, tot això, és a dir, vulguis que no, nosaltres fem moltes cançons a l'any, al nostre estudi, treballant amb moltíssima gent, i vulguis que no, tenim una mica en compte, però això et passa un cop cada moltíssimes vegades. I tu saps, Mariola, que nosaltres ens coneixem de fa molt de temps, que hem fet moltes i moltes cançons fins a arribar a trobar una cosa tan bèstia com el tu-tu-turu. Vull dir que això és una energia que t'il·lumina, llama-lo Dios, llama-lo energia, com tu vulguis.
0: Però sí que és veritat que és com un èxit com molt global, no? És una cançó que s'entén ràpidament, encara que potser la llengua no l'entenguis, no?
2: Això sí que ho té. Sí que és cert que, clar, aquesta melodia i aquesta síl·laba que es va repetint doncs dona peu a que la puguis tararejar i suposo que això també ha ajudat que l'escoltin fora de les nostres fronteres.
0: No sé si el fet d'anar al Benidorm Fest i haver de pensar cançons que triomfessin a Eurovisió us va portar el tu-tu-tu-tu.
2: Segur que sí. A més, una mica relacionat amb el que et deia, nosaltres cada any participem en camps de composició pensant en melodies i en cançons pel Benidorm Fest i treballem amb moltíssims artistes que busquen justament la fórmula aquesta del Benidorm Fest i d'alguna manera indirectament a Eurovisió. Així que segur que d'alguna forma o altra ens ha influenciat.
0: Escolta, Uri, heu viscut alguna situació curiosa després d'aquest èxit rus? O sigui, no sé si us han arribat missatges o us ha passat alguna cosa o ha sigut una anècdota i ja està.
1: Amb la gent d'aquesta ràdio russa que són molt... Bueno, són realment fantàstics. Crec que són la gent més connectada amb Europa del que deu haver-hi a Rússia en general, Però més enllà d'això, res, o sigui, ni contacte amb ningú del país, ni res. Sí que hi ha hagut alguna companyia discogràfica internacional intentant fer alguna mena de tracte, que això no sé com pot acabar, perquè és un terreny absolutament desconegut per nosaltres, i la veritat és que nosaltres a Catalunya ja estem molt bé, o sigui que... Ho veurem, però és això que dius, que és més anecdòtic que una altra cosa.
0: Però una gira a Rússia, no? La faríeu?
1: crec que fa molt fred a Rússia, Jo, amb les festes majors aquí a casa nostra, estic molt a gust, la veritat.
0: Com ha anat aquest estiu amb el tu-tu-turu? És a dir, que aquest estiu hi ha hagut com molts rànquings de comparativa de quina era la cançó de l'estiu. No ha estat clar del tot, per vosaltres era la vostra.
1: Per nosaltres era la nostra, i no només això, Nosaltres aquesta cançó la vam treure al gener i com a mínim és la cançó de Sutherland, això segur. I és, si no la cançó de l'any, una de les cançons de l'any. Està malament que ho digui jo perquè no d'això, però és de les cançons de l'any i és una cosa que ens fa molta il·lusió a nosaltres d'haver viscut una bomba així.
0: Teniu a punt alguna altra cançó que s'enganxi com una paparra?
1: Creiem que sí. Creiem que sí.
0: Sí?
1: La veritat és que... Sí, ara aquesta nit traurem una cançó que no és de l'estil del Tututurú, és una cançó més bonica, més de l'amistat amb els amics i molt, més emocional, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que al gener tenim preparada una espècie de bomba també similar.
0: És a dir, que avui una cançó, perquè Siderland és més enllà també del Tuturú, és a dir, que teniu més registres, no? Avui una cançó d'amistat. On la podrem escoltar, veure, que fareu un videoclip, o la penjareu a Spotify, o com podem escoltar aquesta cançó i a quina hora concretament?
1: Sí, això a partir d'avui a les 12 de la nit, disponible a totes les plataformes digitals, i la cançó es diu L'Última, i és una cançó que parla del final d'un concert, d'on estàs amb els amics i tal, i és molt divertida perquè parla del que viu la gent que està sota l'escenari i la gent que està sobre l'escenari. És com un moment col·lectiu molt, molt xulo que tenim ganes de ja anar-la tocant en els concerts i que sigui un himne molt, molt emocionant.
0: I a banda d'aquesta cançó que aneu traient coses, que el gener també ens espera una altra així més d'aquestes més virals, amb quines són pròximes cites? Esteu continuant fent concerts, coses que fareu aquesta tardor?
1: I tant, sí, la gira de l'estiu ha estat llarga, però encara no s'ha acabat. Aquest divendres estem en un torneig del Vallès. Uh-huh. Aviam si t'ho dic bé, això. Ara, el dia 1 d'octubre som a Girona, el dia 4 som a Martorell.
2: No, el dia 2 d'octubre, 9... a Martorell.
1: 2 d'octubre, bé, sort que hi ha el Roger.
2: 2 d'octubre, ahí està.
1: I el dia 9 som a Rosselló. A Lleida.
0: Molt bé, doncs apunteu, busqueu Siderland i escolta, aquestes sorpreses que dona la vida en un món global, no? Però que casualitats, mira, no ens queixem dels turistes que un turista ha portat, diríem, l'èxit a Rússia del Tututurú. Moltíssimes gràcies als dos, Uri i Roger, i que continuïn els èxits, clar que sí.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies, Mariola i equip.
0: Una abraçada, un petó.
2: Adéu.

Doncs nova cançó del Siderland, avui a mitjanit, demà a totes les plataformes, una que es diu l'última sobre l'amistat, però ja ho sabeu, a Siderland tenen la tàctica per triomfar a Rússia. I demà, a la tàctica...

Demà a la Tàctica fem consultori de benestar animal. Com és el vostre gos, gat, cotorra, lloro, hàmster? Volem que tinguin una bona vida i per això, si teniu algun problema, que ens ho pregunteu al WhatsApp de la Tàctica. Deixeu la vostra nota de veu gravada directament a aquest número. No feu això, no qüestió tècnica que us he d'explicar. No feu allò de gravar el vostre WhatsApp per comprovar que quedi bé i després el reenvieu, que això es fa molt. Això no ens arriba, si es fa així tècnicament. Per tant, graveu directament en el número que us diré ara, repetiu, i confieu en l'equip de la Tàctica que farem la vostra millor versió. Afegiu al WhatsApp de la Tàctica a la vostra agenda 690-080-830. Va, repeteixo, apunteu. 690-080-830, el WhatsApp de la Tàctica. Volem veure els vostres animals. També podeu posar-nos fotografies, i ens envieu a les xarxes. Però sobretot això, notes de veu, preguntes en aquest consultori de benestar animal que farem demà, perquè és important que també les nostres mascotes tinguin una molt bona vida. Som la Natàlia Sánchez, a la redacció, el Genís Sabater, la Marta Anglès, a la realització, tots vosaltres a la participació, i qui us parla, Mariola Dinarès, ara Julet de Dogs Out, aquest oldie de Bajament, que quan es parlen dels animals sempre surt aquesta cançó. I si us quedeu a Ràdio 4, doncs ara l'edició migdia amb l'Helena Pérez, a dos quarts, el quart temps amb José María Rubí, i després l'Irrepetibles amb el Carles Mesa, també que avui hi ha Miqui Puig, a la tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez i moltes més coses. Una abraçada!

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. Salvador Illa farà balanç avui dels dos anys de presidència al capdavant del govern de la Generalitat i ho farà al Museu Marítim de Barcelona, al mateix escenari on l'abril de 2024 va presentar el seu projecte. Illa reflexionarà sobre el rumb que ha de seguir Catalunya durant els pròxims anys i també la necessitat d'abordar grans reptes com l'habitatge o la transició climàtica. Socis i oposició li demanen més contundència. I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques, una mesura que va sortir endavant la setmana passada, però que s'ha conegut avui, just després d'un cap de setmana on s'han registrat 5 apunyalaments a la ciutat. Jaume Collboni, alcalde de la ciutat.
2: Vull advertir que no normalitzarem i que posarem tots els recursos disponibles i més per prevenir que això passi a ser la normalitat.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda, Helena.
0: A les dues i deu repassarem més àmpliament tot el que està passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, Lourdes, fins ara.
3: La crisi migratòria desencadenada a Ceuta arran de l'entrada descontrolada de migrants a finals de juliol deixa una tendència clara a les estimacions de vot electoral. Els partits més inclinats a la dreta se'n beneficien, mentre que els més progressistes perden posicions, tot segons l'últim baròmetre del CIS. Pau Alemany, més detalls. Bona tarda.
4: Bona tarda. Respecte al darrer baròmetre del CIS, fet al juliol, el Partit Socialista es manté com a primera força electoral, tot i que retrocedeix 2 punts i passa del 33 al 31% en estimació de vot. Una caiguda de la qual el Partit Popular, molt crític amb la gestió del govern a Ceuta, se n'aprofita per rascar 4 dècimes fins al 25,5%. Ara bé, el partit que més rèdit en treu és Vox, que consolida la tercera posició i supera el 16,5% després de sumar més d'un punt. El director d'investigació d'opinió pública a Ipsos, Paco Camas, en fa aquesta valoració.
5: Aquí està claro que el que sube és Vox. Y Vox efectivamente ahora está encima en auge porque esto efectivamente beneficia muchísimo a las tesis migratorias de la ultraderecha.
4: Pel que fa a l'espai de l'esquerra alternativa, Sumar continua perdent suport i es queda per sota del 6%, mentre que Podemos recupera una mica de terreny i arriba al 3,7%. Pel que fa als partits catalans, les variacions són mínimes. Esquerra Republicana cedeix 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts repeteix exactament el mateix resultat que fa 2 mesos, amb un 0,7%. La immigració al centre del debat polític i social durant aquest estiu, amb la crisi de Ceuta, es manté com la tercera preocupació dels ciutadans, només per darrere de l'accés a l'habitatge i de la situació econòmica.
3: Gràcies. De fet, la gestió de la situació a Ceuta continua centrant part del debat polític. El PP insisteix que el Marroc estaria fent xantatge al govern espanyol, mentre que l'executiu defensa la tasca feta a la ciutat autònoma. Tot plegat amb els assentaments i campaments on es troben les persones migrades al punt de mira. Míriam Andreu.
6: El president de la regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha acusat l'executiu d'inacció i manca de voluntat per a resoldre la contingència migratòria a la ciutat autònoma. Com deies, també ha tornat a suggerir que el Marroc hi pot estar al darrere. Són declaracions a Ràdio Nacional.
7: Y una de las especulaciones posibles y muy plausible es que esté chantajeado, que el gobierno de España, que el presidente del gobierno pueda estar chantajeado.

0: recae por la expulsión. Llevamos ya en ese sentido 300.
1: Tot plegat en un context en què el Sindicat Unificat de Policia a Ceuta ha sol·licitat suspendre la instal·lació d'un nou campament al port. En un comunicat exigeix verificar els riscos d'incendi i d'evacuació del campament, així com la proximitat a infraestructures estratègiques.
2: Per cert, que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a un jutge de Ceuta que li enviï la causa que ha obert contra el delegat del govern a la ciutat autònoma, arran la querella impulsada per les organitzacions Ultras Manos Límpies i Azteoir. Aquest pas compta ja amb el vistiplau de la Fiscalia de Ceuta. I mentrestant, la Junta Electoral Central es reuneix avui per estudiar el requeriment del Tribunal Suprem sobre la llei de nets, tot plegat després que la setmana passada l'alt tribunal estimés parcialment les cautelars sol·licitades per Justícia Europa i Vox. Sergi Bassoles.
3: Sí, una reunió la de la GEC que ha començat a 1:45 del migdia al Congrés dels Diputats. Els membres de l'òrgan superior de l'administració electoral han d'estudiar la decisió del Tribunal Suprem de deixar en suspens les altes incorporades al cens electoral de residents absents en aplicació de la coneguda com a llei de nets, una norma per la qual més de 400.000 persones han obtingut la nacionalitat espanyola. S'espera que la GEC demani informació als consulats per verificar el nexe amb l'exili dels nacionalitzats per la disposició addicional de la llei de memòria democràtica, una norma, recordem, que permet sol·licitar la nacionalitat espanyola a fills o nets a persones exiliades per raons polítiques, d'ideologia, creença, orientació i identitat sexual. I un cop la Junta Electoral Central faciliti els seus informes, el Suprem haurà d'arribar al fons de la qüestió i dictar sentència. A tot això, el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, qualificava així aquest matí la decisió del Suprem.
4: Una salvajada y un atropello democrático. Hay sectores judiciales que están empeñados en tumbar al gobierno, sea como sea.
3: D'altra banda, el govern i el Ministeri de Justícia estan estudiant també possibilitats i opcions de recursos a l'espera del que digui la GEC i davant el desconcert causat ja en els consulats.
2: I encara en clau política, la Moncloa ha confirmat que el president de França, Emmanuel Macron, realitzarà una visita d'estat a Espanya els propers 29 i 30 de setembre. La previsió és que Macron es reuneixi amb el rei i amb el cap de govern Pedro Sánchez. Concretament, els reis oferiran un sopar de gala en honor del president francès i de la seva dona, que l'acompanyarà. D'altra banda, Pedro Sánchez el rebrà al Palau de la Moncloa el dia 30. També hem conegut avui que el president Pedro Sánchez participarà la propera setmana a Nova York a un fòrum econòmic amb l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani, i després visitarà la Universitat de Harvard, tot plegat en el marc de la seva participació a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Condemna de la comunitat universitària i mostres de condol a diferents punts d'Espanya aquest matí per l'assassinat a Mèxic de l'estudiant espanyola de 21 anys, Claudia Tacoronte, que investiguen com a feminicidi. Més detalls, Clara Ontañón.
5: El Consolat General d'Espanya, a Ciutat de Mèxic, manté comunicació amb la família de la jove i amb les autoritats mexicanes que treballen per aclarir les circumstàncies de la mort. L'estudiant de la Universitat de Granada estava realitzant una estància de mobilitat acadèmica a la Universitat Autònoma de Morelos, al centre de Mèxic.
2: I a més, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a assassinat masclista la mort d'una dona de 88 anys a la localitat de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. Els fets van passar divendres 11 de setembre i el presumpte autor dels fets és el seu marit. No hi havia denúncies prèvies contra ell.
5: En aquest cas, són 37 les dones assassinades per violència de gènere. Aquest any, el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció. Les víctimes de violència masclista són gratuïts i funcionen les 24 hores els 365 dies de l'any.
2: I des d'avui dilluns ja poden reservar-se els viatges de l'Imserso. Són prop de 880.000 places, 7.400 d'elles a 50 euros. A Alacant, la patronal denuncia que molts hotelers no cobreixen despeses amb aquests preus. Maite García, directora executiva, en posa com a exemple Benidorm.
6: Benidorm, desde luego, como buque insignia de Imserso en el sentido de volumen de plazas que cada vez más reducidos, ahora mismo ya estaríamos hablando de una reducción conforme estos últimos años, pues no sé, no creo ni que una veintena de hoteles esté participando, al revés, yo creo que estarán en torno a los 12 o 14 hoteles los que participen en alguna parte del invierno en el programa, con lo que muchísimas menos plazas a disposición.
2: I acabem el repàs a l'actualitat nacional internacional amb els britànics Nothing But Thieves, que avui publica A Different Kind of Happiness, el darrer avançament del cinquè treball d'estudi, Stray Dogs, que veurà la llum el 25 de setembre.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Al mateix escenari, gairebé dos anys i mig després, el Museu Marítim de Barcelona és el lloc que el president Salvador Illa ha escollit per fer balanç aquesta tarda dels dos anys que porta al capdavant del govern català. Llavors va presentar allà el seu projecte per Catalunya. Avui reflexionarà sobre el rumb a seguir a partir d'ara i sobre com abordar grans reptes com l'habitatge o la transició climàtica. Els socis i l'oposició li demanen més autocrítica i mesures concretes. I avui més de 176.000 alumnes de formació professional han començat el curs a Catalunya. Són 5.000 més que l'any passat. Entre els estudiants, precisament, s'ha estès molt l'ús de la intel·ligència artificial. Els experts insisteixen en els riscos que pot portar-nos aquesta tecnologia. Carme Artigas, exsecretària d'Estat de Digitalització i experta en aquesta matèria, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
2: El gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon, i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja està veient, que ens tornem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem.
1: En aquest informatiu també parlarem dels 5 apunyalaments que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona. L'Ajuntament ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i el Javi Martínez al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
3: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté en general més o menys la tranquil·litat a la xarxa viària, si bé és cert que hi ha punts amb més intensitat, amb més volum, és el cas, per exemple, de la C-17 a la zona de Parets del Vallès en sentit de sud, la zona de Barberà de l'autopista AP-7 també en sentit de Tarragona, en aquest cas, o les dues rondes de Barcelona amb trams de lentitud en alguns punts en sentit Trinitat. També les obres que poden dificultar la mobilitat, en aquest cas avui, per exemple, això passa a la Nacional 420, a l'altura de les Borges del Camp, per un punt afectat per obres on es fa pas regulat per semàfors. I també, en aquest cas, per obres a l'autopista AP-7, a la zona de Camarles, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I la previsió del temps a EMET, Jordi Oriós.
4: Avui a Catalunya, temps estable amb cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols alts en alguns punts de Catalunya i les temperatures màximes avui en ascens. S'esperen valors màxims de 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona, 29 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component oest a la meitat occidental i de component sud a la resta, excepte al Pirineu, on bufarà de component nord. Aquesta tarda, a la depressió central de Lleida, s'esperen intervals moderats de vent.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Ho dèiem, en començar, el president de la Generalitat, Salvador Illa, definirà aquest vespre el rumb per rellançar el govern fins al final de la legislatura. Coincidint amb l'equador del seu mandat, el president pronunciarà una conferència davant la societat civil catalana per exposar els plans que té per a la Catalunya del futur. Lorena Enns, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, dos anys després d'aterrar al Palau de la Generalitat, el president pronunciarà un discurs al Museu Marítim de Barcelona per exposar la seva visió sobre on és Catalunya i quin rumb ha de prendre per fer front als reptes que té per endavant. El president vol traçar l'estratègia, definir les prioritats i guanyar capacitat per anticipar-se als reptes més importants, qüestions com l'accés a l'habitatge o la transició climàtica. Segons indiquen fonts de presidència, Illa defensarà la necessitat d'aixecar la mirada més enllà de l'actualitat immediata i fixarà les seves prioritats pels pròxims anys. El president arriba a la meitat de la legislatura en un moment en què la seva gestió afronta crítiques i desafiaments. Té pressupostos aprovats, sí, però el govern ha patit cert desgast amb el pols, amb els docents i amb la gestió ferroviària, un malestar que creix sota l'auge de l'extrema dreta i encara amb reptes pendents com el model de finançament o l'aplicació de la llei d'amnistia. L'acte donarà també el tret de sortida a una setmana de reflexió i debat que continuarà dissabte amb actes dels consellers arreu del territori. Una conferència que arrencarà a partir de les 7 del vespre, a la qual hi assistiran autoritats, joves, representants del sector econòmic, empresarial i també de la societat civil catalana.
1: Gràcies, Lorena. Avui és dia d'executives i molts han fet referència precisament als dos anys del govern d'Illa. Josep Rius, de Junts, diu que l'executiu ha tocat fons, que el president ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i li reclama un gir de guió. Aina Vidal, dels Comuns, demana més autocrítica al president i que doni resposta als principals problemes dels ciutadans.
6: Aquest govern li manca ambició, nacional, li manca ambició de país. Està molt bé voler ser un país obert, però precisament ser un país obert no vol dir deixar de ser país.
7: Que tingui la capacitat de donar una mica d'horitzó entorn a les crisis que tenim, tant en la qüestió sanitària com també educativa.
1: Els republicans, de la seva banda, critiquen que el govern no ha estat a l'alçada i esperen que el president abordi aquesta tarda les receptes per fer front a la crisi educativa i habitacional. Isaac Albert és portaveu d'Esquerra.
6: I el que no esperem, i no som tan optimistes, però per això hi ha Esquerra Republicana, és que entenem que aquest govern li manca ambició nacional, li manca ambició de país. Està molt bé voler ser un país obert, però precisament ser un país obert no vol dir deixar de ser país.
1: El secretari general del PP català, Juan Fernández, creu que els catalans no necessiten més conferències del president, sinó mesures concretes.
8: Com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya? I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata.
1: Més coses. Aquest dilluns ha arrencat el curs pels estudiants de la formació professional. En total, 76.000 alumnes a Catalunya, 5.000 més que l'any passat. Enguany, 12.000 s'havien quedat sense assignació de plaça, mentre que fa dos anys van ser 30.000. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, a l'Escola del Treball. Joana Cendra.
9: L'Escola del Treball de Lleida compta actualment amb 1.100 alumnes. Aquí la matriculació des de la pandèmia s'ha disparat. És un dels exemples del canvi que ha fet la formació professional i així ho mostren les dades. Aquest curs, 98.000 alumnes havien demanat una plaça per matricular-se a la formació professional. D'aquests, 86.000 finalment van obtindre una assignació i d'aquests, 76.000 han acabat formalitzant matrícula. Ara mateix, però, no se sap quants alumnes que van demanar cursar formació professional no ho poden fer per manca de places, però la consellera Niubó ha destacat la reducció dràstica que ha fet la llista per les alternatives plantejades.
10: I, per tant, el nou sistema implementat ha fet més de 5.300 propostes d'assignació alternativa. El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
9: Durant la inauguració del curs, Niubó també ha anunciat que Lleida acollirà al març el Cat Skills, una competició de cada modalitat d'FP que vol ser un gran aparador del sector amb totes les competicions juntes durant 5 dies. Els alumnes que guanyin aniran al concurs d'Espanya i d'allà a l'internacional.
1: I aquest dilluns han començat les classes també a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia al campus Ses Salades de la Rovira i Virgili, un centre que ha estat sotmès durant dos anys a una profunda remodelació. Tarragona, Pilar Ribas.
11: L'edifici, però, es preveu que estigui en ple funcionament el segon quatrimestre, quan podrà acollir la totalitat dels 1.700 alumnes. Ara han començat al centre 500 alumnes repartits en 14 aules. La resta estan dividits per diferents espais del campus. El degà de la facultat, Jordi Tous, destaca el salt de qualitat a nivell acadèmic que suposarà el remodelat centre que manté el disseny original.
12: Tot l'àmbit de mobiliaris canviarà, serà tot nou, per tant, les possibilitats que tenim aquí són molt grans de poder impartir, sobretot cap on va, sobretot pensant en els graus d'educació, en els graus de psicologia, però sobretot en educació, en les noves metodologies que s'han de fer servir a l'aula, doncs tenim ja, perquè ja estan instal·lats aquests equipaments.
11: Per la seva part, Josep Pallarès, rector de la Rovira i Virgili, destaca que ara el centre compleix amb els cànons de qualitat que no tenia abans de les obres.
13: Un edifici eficientment a nivell climàtic, que abans no ho era de cap de les maneres, i un edifici que respon a la qualitat que els nostres alumnes i el nostre professorat i el nostre personal tècnic de gestió, administració i serveis se mereix.
11: Queden per habilitar algunes aules i l'auditori. El rector assegura que, de moment, s'ha respectat el pressupost inicial de 9,5 milions d'euros.
1: Precisament és entre els estudiants on s'ha fet molt present últimament la intel·ligència artificial, una tecnologia que es troba al centre del debat principalment per l'increment de les pors que es descontroli o que representi un perill que pugui fins i tot acabar amb la humanitat. Més detalls, Anna Pujol.
14: Els experts insisteixen, els riscos fa anys que es coneixen, però la indústria no ha dedicat diners a la prevenció perquè la cursa per la intel·ligència artificial és una guerra, diuen, geopolítica. I els perills, més que en el futur, són una qüestió de present. Carme Artigas és l'exsecretària d'Estat de Digitalització i IA i experta en aquesta tecnologia. Ha parlat a Ràdio 4.
2: Que el gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja estan veient, que ens tornem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem de les imatges.
14: Creu que cal regular la IA de manera independent i que no ho facin les empreses tecnològiques.
2: Diuen que potser que ens reguléssim. Què estan volent ells? Que no els reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria, per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
14: I alerta que les capacitats de la intel·ligència artificial s'han disparat, mentre que la seva supervisió i control no n'ha seguit el ritme.
1: I encara en plan educativa, la continuïtat de les colònies continua sent una incògnita aquest nou curs escolar. En plena crisi educativa, els sindicats mantenen el rebuig a participar-hi, diuen, per la precarietat laboral que suposa. La síndica de Greuges, però, alerta que el boicot afecta els drets socioeducatius. Laura Jané, de la CGT, i Aida Rodríguez, adjunta d'Infància, en declaracions a Ràdio 4.
15: Les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota el conveni i després, no, la part de docents en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció.
16: No són obligatòries, però això no vol dir que sigui una activitat accessòria. De fet, formen part dels projectes educatius de centre, allà on es realitzen, més rellevant per als alumnes més vulnerables.
1: Actualment, les colònies no s'inclouen en el currículum escolar, una demanda que comparteixen tant els sindicats com la sindicatura i les empreses del lleure.
0: Edició migdia.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà abans que acabi l'any tres solars a Comissions Obreres i UGT per tal de construir 179 habitatges, els primers d'un total de 1.500 que construiran els sindicats a través de la cessió de solars municipals en els pròxims 10 anys. Maite Boada.
17: Els 179 habitatges públics que es construiran a Barcelona a través de Comissions Obreres i UGT s'aixecaran als barris de Trinitat Nova, La Clota i Bon Pastor i s'adjudicaran en règim de superfície per 75 anys. Per accedir-hi caldrà estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de la Ciutat, segons Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
18: No és ni serà un requisit estar afiliat a un sindicat per accedir a aquests habitatges.
17: Segons Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, d'UGT, les centrals no guanyen res, més enllà de controlar el procés de construcció a través de cooperatives afins sense ànim de lucre. Per l'alcalde, l'Ajuntament es garanteix l'aterratge de més promotors. Per Jordi Castellana, portaveu del grup d'Esquerra, la mesura és totalment electoralista.
19: Doncs és una demostració que s'apropa a la campanya electoral i, per tant, doncs que s'ha de fer escenificació en aquest sentit.
17: La resta de solars, per arribar fins als 1.500 habitatges que es construiran a través dels sindicats, s'aniran cedint al llarg dels pròxims 10 anys.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana portin pales detectores d'armes blanques. És una mesura que va sortir endavant la setmana passada, però que s'ha conegut avui, just després d'un cap de setmana on s'han registrat 5 apunyalaments a la ciutat. Diu l'alcalde, Jaume Collboni, que hi ha realitats que no es poden normalitzar.
18: Malauradament, doncs aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem i que posarem tots els recursos disponibles i més per prevenir que això passi a ser la normalitat a la nostra ciutat.
1: Els incidents amb arma blanca van tenir lloc al Poblenou, Ronda de Dalt, Carmel i també al Turó de la Peira. I la plataforma Zero Port fa una crida a la mobilització massiva de cara a la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa començarà a les 12 al Passeig de Gràcia i finalitzarà a la plaça Sant Jaume i arriba 5 anys després de la darrera gran protesta ciutadana contra aquest projecte, Mireia Moreno.
20: Sí, el recorregut passarà per punts simbòlics com l'estació de Rodalies de Passeig de Gràcia, la Casa Batlló o la plaça Sant Jaume, on conflueixen institucions, Ajuntament de Barcelona i Generalitat. Hi haurà 10 columnes organitzades, entre elles una de bicicletes i una altra tracturada que vindrà des del Baix Llobregat entrant per plaça Espanya. L'objectiu, denunciar que es continuï prioritzant el projecte d'ampliació del Prat i es deixi de banda altres qüestions urgents com la crisi de l'habitatge, el transport públic, la pagesia de la zona o la crisi climàtica per respondre a interessos privats que afavoreixen el turisme massiu i el negacionisme climàtic. Joan Manel del Llano i Clàudia Custodio, integrants de Zero Port.
21: Reforçaria el model econòmic basat en el turisme sobre una àrea metropolitana ja saturada i perjudicaria encara més l'accés a l'habitatge de les persones de tot el país.
22: I tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
20: Més de 210 entitats i col·lectius s'han adherit a la convocatòria.
1: En l'àmbit econòmic, les relacions comercials entre Catalunya i la Xina s'han intensificat les dues últimes dècades fins a multiplicar-se per 10. Ara el gegant asiàtic ja és el quart soci comercial de les empreses catalanes per davant fins i tot d'Estats Units, Climent Sabater.
3: Aquesta és una realitat que s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina que ha acollit el Col·legi d'Economistes. L'aliança i aterratge de l'automobilística Chery amb Ebro, els vols directes entre Barcelona, Pequín, Xangai o Hong Kong, o l'ampliació de la terminal del gegant xinès Hutchinson al port de Barcelona, exemplifiquen com s'han intensificat les relacions comercials entre tots dos territoris, com detalla des de l'agència Acció Antoni Fita.
4: China ha passat a ser el quarto socio comercial de Catalunya, por encima de Estados Unidos.
3: La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya, però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial, perquè si parlem de destinació de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc, amb 2.000 milions en vendes, només un 2% del total. Una relació que s'ha multiplicat quan la Xina s'apropa als Estats Units per ser la primera potència econòmica mundial, com apunta l'economista Oriol Amat.
5: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia económica mundial.
3: Contràriament al que es pugui pensar, la inversió de la Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic que xineses, un centenar a Catalunya.
1: Ha mort als 99 anys Marina Vilalta i Fajula, coneguda com la pastora en actiu més gran de Catalunya. Nascuda a Ogassa i veïna de Bruguera, el Ripollès, va dedicar més de 9 dècades de la seva vida a la pastura i a preservar les tradicions orals. Girona, Gemma Esteve.
23: Maria Vilalta va néixer a Ogassa, al Ripollès, i va començar a fer de pastora quan només tenia 9 anys. Després de casar-se, es va instal·lar a Bruguera, on va continuar cuidant el seu ramat. Va arribar a tenir fins a 130 ovelles i durant anys va ser l'única pastora del poble. El 2022, la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria al món rural i també a la seva tasca de preservació de les tradicions orals i les cançons populars catalanes. Aquí l'escoltem cantant el Garrot de la Tereseta mentre passejava el seu ramat.
24: Allà al pla de Masonella ja se'n valen encontrar.
23: Maria Vilalta, que no va tenir l'oportunitat d'aprendre a llegir ni a escriure, va transmetre durant tota la seva vida els seus coneixements i memòria oral, sempre amb un gran somriure. Amb la seva mort desapareix una figura emblemàtica de la pagesia i de la cultura popular del Ripollès.
1: Un cicle abordarà a l'octubre la memòria del Circ Català amb una quinzena d'intervencions artístiques, accions i espais de pensament al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Porta per nom Interrupcions i forma part del Pla d'Impuls del Circ de Catalunya que impulsa el Departament de Cultura i també l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Montse Soto.
25: La memòria només té sentit per activar noves mirades cap al futur. Aquesta és una de les premisses d'aquest cicle Interrupcions, que vol reactivar peces històriques i presentar-ne de noves. Un cicle que es clourà el 17 d'octubre amb la presentació oficial de la plataforma de l'Arxiu del Circ, un projecte que reuneix documentació, testimonis, materials històrics i processos d'investigació que permeten reconstruir una memòria fins ara dispersa, el resultat de 3 anys de treball on hi trobem peces com El veí del balcó. És una hilarant producció de fa 30 anys de la companyia barcelonina Sir Perillós que enfrontava en aquesta ocasió un músic de carrer amb el veí del balcó de sobre que el sabotejava amb tot tipus d'accions perquè deixés de tocar.
26: Va, recull el catxarro aquest i vinga, vés a donar una volta, que aquí fa molta calor.
25: Un espectacle cobrirà la programació el proper 3 d'octubre. Joan Ramon Graella, director de la Central del Circ, comissaris del cicle al costat de l'Antic Teatre i Artefacto.
27: Partirem de la pregunta de què vol dir interrompre i per nosaltres és com una invitació a aturar, aquesta inèrcia que ens fa que tot vagi tan ràpid.
25: Al llarg de 15 dies passaran per Santa Caterina artistes com Jorge Albuerne, Ingrid Esperanza, Jaume Clotet i Carl Estets per acostar-nos al món del circ i a la seva memòria.
1: I avui acabem recordant les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. L'Orfeó Català ha anunciat per aquest diumenge un concert benèfic al Palau de la Música Catalana que destinarà íntegrament el valor de cada entrada a la campanya de les Nacions Unides impulsada pel director Gustavo Dudamel.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Què tal? Molt bona tarda. Avui, sense perdre ni un segon, per començar, marxem cap a la capital del Bages, on tenim el Jorge Agüero. Jorge, li agraïm moltíssim a la gent del Kitchenas Manresa que entre la Lliga Catalana i l'inici de la Lliga ACB ens posin uns minutets al coach, al Diego Campo. Què tal, Jorge?
2: Què tal, José María? Molt bona tarda. Sí, i a més, li donem les gràcies perquè li hem interromput a meitat del dinar, un dinar molt maco de presentació de la nova plantilla que ha muntat aquí a Manresa amb tota la premsa, amb el patrocinador principal en la seva seu. I, efectivament, doncs em trobo amb Diego Ocampo. Diego, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, molt bé.
2: Repassava nit el teu currículum. Aquesta és la tercera temporada aquí a Manresa. Potser m'equivoco, però des que ets primer entrenador, aquest és el projecte més llarg dels que has tingut, oi?
3: Sí, incluso de ayudante, es de los más largos. De ayudante pude estar en Sevilla 6 temporadas, así que vamos en buen camino ahora.
2: Diego, a més, tens fins l'any 2028 signat. És evident doncs, que aquí et trobes còmode i que has trobat el teu lloc.
3: Sí, sí, tenemos un modelo de club, estamos intentando irlo construyendo y reconstruyendo en función de las necesidades. Creo que todos tenemos claro lo que queremos conseguir, que es cada temporada ganar 12 partidos y seguir en la Liga ACB, en la Liga Endesa, porque es algo histórico, ¿no? Que una ciudad que no es capital de provincia esté muchos años en la ACB. Yo era compitiendo en Europa, lo cual nos da muchas opciones, sobre todo de contratación de jugadores.
2: Has dit una paraula, reconstruir, i ara has dit una altra expressió, contractació de jugadors, 10 cares noves per aquest any aquí a Manresa.
3: Sí, pero es un poco los modelos de clubs hacia lo que van, porque vemos que en Euroliga ha habido muchos cambios, se pagan buyouts increíbles, y eso hace que todo vaya muy rápido y que haya que adaptarse a este nuevo modelo. También que la NCAA siga reclutando jugadores hace que muchos jóvenes y cupos se tengan que ir, se vayan, y hace que tú tengas que el Manresa ya era un equipo que se le iban jugadores y todo iba bien, pues ahora debemos ir en esta línea. Si estar contentos de que se vayan, porque quiere decir que todo va bien, necesitando de jugadores como el Pierre, el Hugo y el Ferran, si puede ser alguno más alguna temporada, pues claro que ayudan, pero es un poco el modelo de gente joven, no tan joven, que quiera venir aquí con hambre a entrenar, mejorar y competir a tope.
2: José María, t'escoltes ja el coach Diego Campo.
1: Diego, el Jorge ha estudiat el teu currículum, ha estudiat bé el roster, on el que més crida l'atenció és això, les 10 cares noves. Ja esteu molt acostumats als tècnics de bàsquet, això, però no ha de ser fàcil armar un puzzle cada temporada, no?
3: És difícil. Y sobre todo días como hoy, pues dices, otra vez tengo que volver a decir y explicar esto, pues sí. Y lo primero es no repetir, yo para empezar, que hay 10 nuevos, sino que es el equipo que tenemos, son el modelo de club que tenemos y al que podemos aspirar y bien orgullosos que estamos, tenemos los medios económicos que tenemos, pero creo que, repito, tenemos que estar muy orgullosos. Y por otro lado, ser muy flexibles a la hora de adaptar a jugadores, que los experimentados me ayuden a mí, yo a todos. En definitiva, la responsabilidad es mía y tengo que hacer que desde el primer día jueguen en el Kitchenas Manresa como si llevasen 10 años aquí.
1: Ah, i en aquest sentit és clau encertar no només el perfil de jugador de bàsquet, sinó la personalitat per agilitzar aquest procés?
3: Sí, siempre. Sobre todo ser una personalidad de gente flexible, que quiera aprender, que quiera competir y que se crezca ante la dificultad. Porque cuando tú juegas Eurocup y la ACB desde una ciudad como es Manresa, tienes que saber que va a haber dificultades. Pero siempre te puedes sobreponer a las dificultades y ver oportunidades ante estas situaciones.
1: Mm. Tu has repetit en alguna entrevista que t'he llegit en aquesta prèvia de l'inici de la temporada que per tu és importantíssim que entenguin que a Manresa s'ha de jugar amb l'ADN Manresa. Ho han anat agafant ja o suficientment?
3: Sí, lo que pasa es que hay que repetirlo. Los mensajes, como bien se sabe en comunicación y vosotros sabéis, hay que irlos repitiendo periódicamente hasta que calen. Y a los jugadores también. Lo primero, tenemos que configurar un equipo sin buscar excusas de quiénes están, quiénes no, o si son muchos nuevos o lo que sea. Es lo que tenemos. Después es tener muy claro cómo queremos jugar, que es pues corriendo, siendo proactivos, tirando cuando estamos solos. Eso no quiere decir tirar a la primera, ¿no? Tirar rápido cuando estamos solos, ir al rebote y defender con mucha iniciativa y actividad. Eso lleva un tiempo, pero tenemos que aprovechar estas semanas que nos quedan para empezar lo mejor posible contra el Bilbao.
1: Un cop han passat ja uns dies, ja han passat hores suficients com per reposar el doble duel que heu tingut a la Lliga Catalana. Una victòria, una derrota, i quines sensacions? En quin punt creus que arribeu a aquest inici d'ACB?
3: Bueno, nos falta un poco de orden, porque claro, cuando intentas correr, pues correr en general un caos. Es un caos organizado. Entonces, claro, desde coger el rebote hay que saber correr, a qué esquina tienes que ir, saber botar rápido, bajar la velocidad. Eso tenemos que mejorarlo mucho. Tenemos los mimbres para hacerlo, pero yo tengo que dar con el método, con la manera de llegar a ellos, y ellos, los jugadores, ir aprendiendo estas cosas. Sobre todo a la hora de jugar rápido, pero con orden. Y después, por otro lado, vamos a dar, a ver si somos capaces de dar un paso en defender con solidez los 40 minutos, no a ratitos. Uh-huh.
1: M'imagino que com vosaltres, la majoria d'equips de l'ACB es troben la mateixa situació cada estiu o cada pretemporada. Per tant, com d'important de cara a l'objectiu d'arribar a les 12 victòries que tu deies que més o menys et poden donar un any més a la màxima categoria, com d'important, com de clau és arrencar millor que els altres?
3: Te facilita, porque hoy en día, pues si ganas rápido genera mucha confianza y tranquilidad en el ambiente. Pero a veces se puede, a veces no. Tenemos que estar, entender que puede y habrá momentos difíciles, que habrá derrotas difíciles, que habrá viajes difíciles y luego que habrá que competir fuera o en casa. Y eso hay que tenerlo claro, porque si tú sabes qué va a pasar, cuando sucede, tienes herramientas para pues levantarte rápido del error, o si ganas dos partidos, pues como los has ganado en tres días, tampoco te tienes que creer muy bueno, sino que hay otro partido. Esa estabilidad es muy importante que la tengamos desde el conocimiento y luego sabiendo que tanto el club como nuestra afición entiende quiénes somos, entienden la situación y sabemos que nos van a apoyar siempre. Y eso ayuda mucho a como entrenador y jugador a rendir bien.
1: Jorge, te echo la darrera tú.
2: Sí, jo li volia preguntar per l'Eurocup, perquè l'any passat va ser la gran novetat, vuitens de final. En Lliga l'objectiu és aquesta dotzena de partits. L'Eurocup és una mica la llicència per assumir d'aquest Manresa?
3: Sí, vamos a participar en este grupo de 8 equipos que hay equipazos. Para empezar, el primer día jugamos en Salónica con el equipo de Trincheri, que le han quitado jugadores pues a equipos como clubs de Euroliga. Pero vamos a ir sin ningún complejo, vamos a jugar lo mejor que podamos y nuestro objetivo es competir cada partido, pero si hablamos de 12 en la CBE, en la Eurocup es meternos en la siguiente fase y tenemos que demostrar mucho carácter, competitividad y que nos ayuden mucho estos partidos y estos rivales difíciles a mejorar y a rendir.
1: Diego Campo, moltes gràcies, molta sort, molta fortuna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I Jorge, fins a les 3 i podem escoltar algun protagonista més, ens demanes pas. Fins ara.
2: Roman per aquí, vinga, fins ara.
1: Mentre li donem temps al Jorge, expliquem coses del dia abans, que amb les preses no ho hem fet. Rebin també una cordial salutació de l'Helena Ramos i el José Gil a la realització tècnica i del Jaume Rielo, que està aquí al meu costat. La Lliga de Futbol de Primera Divisió avança feina, abans de la primera aturada, i demà comença una jornada intersetmanal. S'obrirà amb la visita de l'Espanyol al Rayo Vallecano, que torna a jugar com a local a Leganés. Àlex Carazo serà el segon de tres partits en 6 dies pels blanquilous. Per tant, la primera ocasió de la temporada per demostrar que enguany han fet un planter més extens.
4: De veure si hi ha fons d'armari i si l'il·lusionant arribada de Monchi comença a donar els seus fruits. L'Espanyol va jugar dissabte a Pamplona davant d'Osasuna, victòria 0-2, i divendres rep l'Elx a l'RCD Stadium. Entre mig, la visita de demà a 7 de la tarda, duel cobra la jornada 6, aquest en Rayo Espanyol, que recordem s'haurà de disputar Butarque a Leganés. Serà el tercer partit d'aquesta temporada que el Rayo ha de jugar lluny del seu estadi, perquè encara estan a l'espera de rebre el resultat de l'auditoria que determinarà si pot tornar o no el futbol a l'estadi de Vallecas. Ens centrem de nou en l'Espanyol, 7 punts de 15 possibles en aquestes 5 primeres jornades i un clar nom propi, Roberto Fernández, sobre qui Manolo González ha volgut demanar calma en roda de premsa.
5: El veritable potencial golejador, si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys.
4: 5 gols porta el davanter blanquiblau. Manolo ha confirmat la baixa de Jofre per unes molèsties al pubis. Segueixen fora també Quique i Puado per un partit on no hi haurà aficionats de l'Espanyol a les graderies. El Rayo ha especificat que no cedirà entrades per la grada visitant ni tampoc n'hi haurà a la venda per la graderia general.
1: Ja ho estic imaginant. Haaland a la banqueta i Roberto titular al Manchester City. L'Espanyol juga demà camp del Rayo, o a Butarque, en aquest cas. El Barça rebrà el Racing de Santander demà passat dimecres. Ahir no va golejada 2-4 a camp del Llevant. Germà Garcia continua l'estat de forma excels, especialment dels atacants.
6: Així és, i suma ple absolut de victòries. 15 punts a 3 del Reial Madrid i ja són 21 gols marcats en 5 partits i només 4 d'encaixats amb els dos d'ahir. De fet, és el millor Barça de la història a l'inici d'una temporada en els 6 partits que ha disputat, 5 de Lliga i un de Champions, amb un bagatge anotador espectacular de 26 gols en total. A destacar el doplet de Lamine Yamal, que igual en la lluita pel Pichichi a Rafinha, Mbappé i Sergio Camello del Rayo, tots 4 amb 6 gols. El jove lateral de 19 anys, Xavi Espar, va tornar a ser titular i va marcar el seu primer gol amb el primer equip als 3 minuts de partit, després de tocar la pilota tot l'equip en una llarga jugada i un 98% de possessió, certament impressionant. I perquè no hi faltés de res, Karim Adeyemi, que va entrar per Gordon, es va sumar a la festa amb un golaç de potència i velocitat en el temps afegit, anotant el seu segon gol com a blaugrana. Però malgrat tot, ahir van veure un Barça més terrenal, no pas tan inabordable com fins ara. Es va posar amb 3 gols d'avantatge, però la represa no va estar amb el mateix nivell d'exigència, permetent al Llevant marcar 2 gols amb errades grolleres de Xavi Espar i de Marc Bernal. Cal esperar que això serveixi també com a toc d'atenció. Avui l'equip ha fet sessió de recuperació, demà últim entrenament, abans de rebre dimecres en partit de Lliga al Racing de Santander, i per la tarda l'egipci Hamza Abdelkarim renovarà el seu contracte fins al 2030, amb una millora substancial de emoluments i de la clàusula de rescisió.
1: Ho esmentava el germà. Ahir el Barça va patir alguna vedada al darrere que no s'havia produït fins ara. Per Pau Cubarsí, han de prendre allò del camp del Llevant com un toc d'atenció.
7: Al final, un partit que jo crec que el teníem ben encaminat, després per dos errors, doncs potser que els podríem haver controlat, doncs s'han posat en el partit, però bueno, jo crec que portem una molt bona dinàmica i hem de seguir per millorar.
1: I avui, en tot cas, encara han de disputar-se partits de la jornada 5. A primera divisió es tancarà des de les 9 amb el Villarreal Betis. Els groguets encara no han guanyat aquesta temporada. Els verdi blancs podrien deixar un rival directe a 10 punts si guanyen a la Ceràmica. I a segona, des de 2:15, Celta B Eibar. Ahir el Sabadell va patir la primera derrota de la Lliga, 2-0 a camp del Mallorca. El tècnic Ferran Costa ha trobat una explicació molt senzilla.
8: La derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
1: Les 2 de la tarda i 43 minuts. Esteu escoltant el quart temps, esteu escoltant Esports a Ràdio 4. Aparquem el futbol. El ciclista Enric Mas ja té la seva primera gran volta a la butxaca. Ahir va acabar la Vuelta a Espanya a Granada per confirmar la seva victòria. Jaume Riel, amb 31 anys, el mallorquí ha aconseguit el que semblava que ja mai no assoliria.
9: Tenia fins ara 4 podis a la Vuelta, 3 segons llocs i un tercer. El 2018 va anar de menys a més. Es va col·locar segon a la penúltima etapa, guanyant una jornada que acabava a Rubí, al Coll de la Gallina. Adam Yates va ser qui es va emportar la ronda espanyola. El 2021, Mas va estar a prop de Primoz Roglic durant pràcticament tota la vuelta, però a l'última setmana l'eslové va imposar-se. L'altra medalla de plata és l'any següent, 2022. Remco Evenepoel va dominar davant un Mas que va mostrar-se irregular. El 2024, el ciclista d'Artà va ser tercer, per darrere de Roglic i Ben O'Connor. Al Tour de França, el seu millor resultat ha estat un cinquè lloc i el Giro està pràcticament inèdit. Fora de les grans voltes, té un segon lloc a la Itzúlia, un tercer a la Volta a Catalunya i un segon al Giro de Lombardia, després de perdre l'esprint contra Tadej Pogacar. Amb 31 anys, com bé dius, Enric Mas guanyava ahir la seva primera gran volta i deixava aquest missatge a Televisió Espanyola.
10: Llevamos mucho tiempo luchando para esto y nunca dejar de soñar, ¿no? Al final se ha hecho, el sueño se ha hecho una realidad, así que lo dicho, nunca dejéis de soñar que al final se consiguen las cosas.
1: Volem fer la ressaca d'aquesta feta de les més importants que hi ha hagut en aquest final d'estiu a nivell esportiu, amb l'home que porta més de dues dècades explicant-nos totes les grans històries del ciclisme a Televisió Espanyola, el Carles de Andrés. Hola, Carles, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Amb totes les coses que has vist, amb totes les coses que has explicat sobre dues rodes, aquesta és especial, perquè la història d'Enric Mas, com havia polaritzat durant anys a l'afició espanyola al ciclisme, no és una victòria qualsevol.
11: No, no és una victòria qualsevol, perquè jo crec que fins i tot ell, jo no me la imaginava, i sospito que ell probablement tampoc, no? És veritat que ha arribat en unes circumstàncies molt concretes on s'ha produït la caiguda de Pogacar i ha hagut d'abandonar, però després ha demostrat clarament que era el millor, o sigui que en aquest sentit és indiscutible, perquè les caigudes formen part del ciclisme.
1: Tu ho has dibuixat, com ha respost Enric Mas una vegada que canvia la cursa com ningú s'imaginava i com ningú podia esperar, i per què no dir-ho, com ha sapigut reaccionar i acceptar el rol que li tocava Movistar. Ha estat tan sorprenent com el resultat final, que mira, jo tenia aquí escrit el que més o menys tu verbalitzaves, que jo ja havia perdut tota esperança de veure Enric Mas fent el que ha fet, i és comportar-se no només com el millor de la cursa, sinó com un líder.
11: Sí, jo he recordat una mica l'Enric Mas dels seus inicis, no? El 18, quan va guanyar l'etapa a la Vuelta, era un nano jove, ambiciós, i aquí, amb una altra manera de fer, però se l'ha vist amb la seguretat dels 30 anys, no? 31 anys, i això no és fàcil, perquè quan, desgraciadament, la vida pues, et va portant derrota darrere derrota, doncs costa, no? Però a mi la sensació de domini que ha tingut de la cursa, fins i tot el dia de la crono, ostres, no me l'esperava, reconec que no me l'esperava, i realment és que no ha tingut res, ni un moment difícil, l'equip s'ha comportat molt bé i ha anat tot molt més rodat del que jo crec que ells es podien imaginar.
1: I tu t'ho has passat bé, perquè bueno, sempre agrada, no?, quan un porta tants anys fent una feina, que hi hagi sorpreses i que siguin sorpreses tan agradables com ha estat aquesta?
11: Bé, jo crec que amb la vida, amb els anys, et vas professionalitzant molt, no?, i intentes ser més fred, no?, però evidentment crec que és bo pel ciclisme espanyol que un espanyol, doncs, 12 anys després torni a guanyar una cursa gran. Jo, sincerament, pensava que trigaríem molts anys a veure un espanyol guanyant una cursa gran. És veritat que s'ha guanyat per les circumstàncies i que probablement tornarem a passar uns anys fins que tornin a guanyar, perquè sí que hi ha una realitat, que és que avui en dia hi ha un talent fora, no sé, no? Han aparegut els eslovens, ha aparegut el mexicà del Toro, evidentment França sí que és un país amb gran tradició ciclista, i ara per fi, recordem que fa 50 anys que no guanya el Tour, té un ciclista que potser la pot guanyar, ara hi ha un jove italià que també sembla que pot ser el futur guanyador de grans voltes per Itàlia. Vull dir, Pel que sigui, ens estem trobant en un moment on, tot i que aquí hi ha molt bons corredors, com per exemple Juan Ayuso, no ha arribat aquest jove que realment pugui esclatar i poder, no?, amb aquest talent que hi ha a Europa, no? Ara es parla de Benjamín Noval, el fill de l'excorredor, que que, bueno, des de cadets pràcticament té un contracte ja professional amb l'Ineos i que és veritat que està fent coses que no ha fet ningú, però després s'ha d'arribar a professionals, perquè, escolta'm, no sé, sempre surt un que et pot guanyar, no? Realment la competència ara és molt, molt dura.
1: Mm. Han de veure com digereixen tant Enric Mas com Movistar, el que tornarem a tothom a tenir unes expectatives que potser havíem deixat de tenir respecte a ells darrerament, i així és més còmode. A partir d'ara no serà tan còmode.
11: Bueno, jo és el que et deia. Jo, per mi, és que les expectatives no canvien. Jo crec que han guanyat una cursa, és increïble, i me n'alegro molt, però les expectatives tornen a ser les d'abans. És a dir, ells, històricament, en aquests dos últims dos anys, no han pràcticament guanyat cap cursa dintre del World Tour, doncs perquè el seu equip té un pressupost molt més baix que la resta. Aleshores, jo no crec que aquesta victòria ara ens hagi de dir «Ostres, doncs ara han de guanyar el Tour». No, això és impossible. Jo sempre fa temps que dic que Enric Mas ha de competir per la general a la Vuelta, però no ha de competir per la general al Tour, aleshores, al Tour o al Giro o a les altres curses, no? Aleshores, jo, per mi, l'equip segueix sent el mateix i ha de seguir sent un equip que lluiti per victòries d'etapes, més que per classificacions generals, perquè quan està realment Vingegaard, Pogacar, Sexas, Del Toro, etc., ells no poden guanyar.
1: Acabo, Carles. Una de les conclusions que em deixa a mi la finalització de la Vuelta és que va ser una desgràcia la caiguda de Pogacar i les lesions que es va fer el millor corredor del moment, però, bueno, un cop acabat, haurà de tornar a la Vuelta. Això és una bona notícia.
11: Sí, és una bona notícia. El que passa és que no sabem quan, no? Perquè l'any que ve hi ha Supermundial, la Vuelta retrasa, tot el mes d'agost, una part important del mes d'agost l'ocupa aquest Mundial, això vol dir que, com que farà el Tour, haurà d'allargar la forma fins al Mundial, i potser ja allargar-la fins a la Vuelta pot ser massa, no? Però bé, també ha renovat fins al 2032, o sigui que tenim uns quants anys per davant perquè vingui a guanyar la Vuelta, que estic segur que ho voldrà fer, perquè això sí que ho ha demostrat. Ell vol tenir pràcticament totes les curses importants en el seu palmarès, si no totes.
1: Tenim marge de tornar-lo a veure per aquí. Carles de Andrés, bona tornada a casa i moltíssimes gràcies.
11: Vinga, moltes gràcies.
1: L'altre gran motiu de felicitat del cap de setmana ha estat la tercera posició de la selecció femenina de bàsquet, derrotant Alemanya en el partit pel bronze. El tècnic Miguel Méndez ha acabat el campionat més que satisfet, com no podia ser d'una altra manera.
12: Yo creo que hemos trabajado muy bien, yo creo que por la gran predisposición de todos a hacer cosas nuevas. Nadie sabía cómo se podría hacer y cuál sería lo mejor, no estábamos convencidos de todo. Pero creo que las decisiones que tomaron fueron las correctas. Creo que cada una de las jugadoras que ha estado aquí ha sumado en determinados momentos. Y aunque no fue fácil el trabajo, estoy muy contento del desarrollo de todo y de haber conseguido, bueno, pues lo que creo que es una muy buena noticia para el baloncesto español.
1: A la final, Estats Units va derrotar a França i el Barça de bàsquet està pendent de les proves que li facin a Brizuela, que va acabar lesionat ahir la final de la Lliga Catalana, que el seu equip, el Futbol Club Barcelona, va guanyar-li al Lleida. En motor, Marc Márquez ho ha aconseguit després de guanyar les dues curses del Gran Premi de San Marino, empatat amb Jorge Martín al capdavant del Mundial de MotoGP, Josep Capel, remuntada consumada i amb tot el campionat que manca encara.
13: Per posar en perspectiva el que està fent Marc Márquez, portem dos terços de campionat. Primer set grans premis, ens situem a Itàlia, Mugello, guanya Bezzecchi amb Martín segon i Marc setè. El Mundial estava amb 173 punts per Bezzecchi, 156 per Martín i 71 per Márquez, que estava a 102 punts del liderat. Següents, 16 grans premis, 4 doblers de victòries en cursa llarga i sprint a Hongria, Alemanya, l'Aragó i aquest passat cap de setmana a San Marino, i victòria en cursa llarga i tercera posició a l'esprint a la República Txeca. Només als Països Baixos, 7è i 6è. En curta i llarga i Gran Bretanya, amb 7è i 9è posició, van ser punxades del català. Tot i això, en 4 mesos, en 7 grans premis, líder amb Jorge Martín, el que li ha tret 85 punts, i ja treu 33 a Bezzecchi, el que li ha recuperat ni més ni menys que 135. I la sensació que està físicament i mentalment recuperat.
14: Mentalmente estoy tranquilo. Es mucho mejor ir líder que ser el perseguido que el perseguidor. Mentalmente me encuentro con esa libertad que me permite pilotar y enfocarme en mi trabajo.
13: Queda un terç de Mundial, 8 grans premis o 7 si finalment cancelen el de Qatar per la guerra. 296 punts entre cursa llarga i sprint o 259 sense Qatar. Molt camí per recórrer, però que Márquez perfectament posicionat per sumar el desè títol mundial de MotoGP.
1: Tornem a Manresa. El Jorge ens demana pas acompanyat d'un dels veterans, d'un dels pocs que continuen a l'equip del Bages.
2: Sí, mira, José María, he enganxat el Pierre Oriola, que abans, això s'ha d'explicar, Pierre, hem fet parella, bueno, amb el Carlos Flores, tots tres, en aquest joc, com es diu, el Kahoot?
15: Kahoot.
2: El Kahoot. Bueno, és evident, pel resultat del Kahoot, jo amb el periodisme no sé, a tu el bàsquet se't dona millor que el Kahoot, perquè el resultat que hem tingut...
15: Sí, diguéssim que el dit no l'hem clicat, no hem anat ràpid, el Kahoot has d'anar ràpid a l'hora de tocar la resposta, perquè compta també el temps de reacció, però bueno, hem estat allà quasi al podi, però sí, se'm dona millor el bàsquet.
2: Bueno, per explicar-ho, que no només era el dinar, també en aquesta presentació de la nova plantilla doncs ens han plantejat a la premsa i als jugadors aquest joc. Hem parlat fa una estona, Pierre, amb el coach, amb Diego Campo, i ens deia, aviam, el primer de tot és assegurar 12 victòries i a partir d'aquí ja en parlem.
15: Sí, aquest és l'objectiu i aquest crec que sempre és l'objectiu. Això no vol dir que el club i la plantilla i nosaltres mateixos no siguem ambiciosos, però hem de ser conscients de que la Lliga cada cop és molt més exigent, cada cop costa més arribar a les 12 victòries. Crec que l'any passat amb 11 ja es va salvar, o amb 10, no recordo ara Gran Canària amb quantes va baixar, però com ha dit el Diego, l'objectiu principal han de ser aquestes 12 i a partir d'aquí ser ambiciosos i per què no mirar altres objectius.
2: Podem ser ambiciosos a l'Eurocup, que jo crec que també és una mica el que l'il·lusiona a tothom aquí a Manresa?
15: No, és que jo crec que la paraula no ha de ser si podem, ho hem de ser ambiciosos. Ara bé, hem de ser conscients de que hi ha equips amb molt més pressupost que nosaltres, a priori, quan es parla de més pressupost o més múscul econòmic, també es parla de poder de més talent o de jugadors amb un sostre molt més alt que el nostre, però jo crec que som un equip perillós perquè bueno, les coses fan molt bé aquí a Manresa, es treballa molt bé, amb una senya d'identitat molt clara, i això ens fa perillosos, no? Jo crec que no estem a cap quiniela, si ara t'hi pares a pensar com fan les quinieles, segurament no hi som, llavors això també ens fa molt perillosos, i a la vegada hi ha molta il·lusió en aquesta competició, perquè fixa't que al final cada setmana tenim bàsquet, cada setmana o cada 15 dies tenim partit al Congost entre setmana, partit al cap de setmana, i això també per l'aficionat és molt bo. Però és una competició molt atractiva i, bueno, volem, per què no, passar de grup i a partir d'aquí, doncs, ojalà anar passant eliminatòries.
2: Pierre, i tot això començant gairebé de zero, perquè són 10 cares noves. Tu que ets a la pista i que ets un dels líders d'aquest vestidor, això una mica com es pot encaixar tot això?
15: Bueno, no és fàcil encaixar-ho, perquè ho comptava abans i són 7 jugadors que mai han jugat en aquesta lliga, a la CB. Són jugadors que no estan acostumats al joc que hi ha aquí. Cadascun d'ells ve amb una filosofia diferent de treball en els seus equips i adaptar-los doncs no és fàcil. A part, tenim poc temps. Si tinguéssim 2 o 3 mesos de marge de pretemporada, doncs, bueno, aquests 2 o 3 mesos els pots més o menys adaptar. Però no, tenim un mes i durant aquest mes hem tingut també un hàndicap que han sigut 7-8 dies de les finestres FIBA, que al final hi és una setmana en la que no pots treballar amb tothom, hi ha el contratemps de diferents lesions que passen durant la pretemporada, llavors, bueno, no és fàcil, però és la realitat que té el club, és la realitat que té l'equip, i a partir d'aquí, doncs, és anar creixent dia a dia.
2: Ens ha sortit a pensar el Kahoot la pregunta, quantes temporades porta Pierre Oriola a bàsquet Manresa i no la sabies contestar ni tu? Diríem 5 temporades en 3 períodes, oi?
15: Comptant aquesta serien 5.
2: Vale.
15: Sí, comptant aquesta. Clar, jo encara no l'he comptat perquè no he començat, però sí, serien 5. Bueno, és un lloc molt especial, sempre ho he dit. Manresa, al final, és com casa meva, és on tot va començar, és on sempre havia dit que m'agradaria acabar la meva carrera esportiva i, de moment, ara tinc 2 anys. No sé si quan acabin aquests 2 anys seguiré jugant o no, ojalà que sí, i ojalà em segueixi trobant com ara, però ja et dic, és un lloc molt especial en el que... que al final doncs, jo vull fer les coses molt bé, vull ajudar al màxim al club i a l'equip a seguir creixent i l'ecosistema és perfecte per mi.
2: Pierre, tota la sort del món per tu i per l'equip per aquesta nova temporada que comença.
15: Moltes gràcies.
2: Doncs, José María, ja heu sentit les paraules del Pierre Oriola.
1: Doncs li agraïm molt al Pierre, i gràcies a tu també, Jorge. Ens veiem després. Abans de dir adeu, recordo que Antonelli va guanyar el primer Gran Premi al Circuit de Madrid amb l'arribada de la Fórmula 1 a Madrid, i que a l'obert dels Estats Units de tenis el quadre masculí se l'ha endut l'alemany Zverev. Ara sí, hem acabat. Però demà tornem. Demà tornen els esports a Ràdio 4. Demà torna el quart temps, quan siguin 3:15. Ara es queden amb el butlletí de notícies i després, irrepetibles, en Carles Mesa. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, abordarà aquest vespre el seu projecte per Catalunya els propers anys, després que aquest estiu hagi complert els 2 anys al capdavant del govern en una conferència titulada El futur és aquí. Tot plegat en un moment que continua el conflicte educatiu, enmig de l'auge de l'extrema dreta i quan l'independentisme segueix pendent de l'aplicació de l'amnistia. Lorena Ens, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, el president pronunciarà aquest vespre una conferència a les Drassanes de Barcelona quan tot just es troba a l'equador del seu mandat, on pretén dibuixar el full de ruta que Catalunya necessita pels pròxims anys, marcats per temes clau com l'habitatge i la transició climàtica. El president vol reflexionar sobre el paper de Catalunya al món i plantejar com afrontar els reptes de la pròxima dècada. Un acte on anirà acompanyat de representants de la societat catalana i on tindran molt de protagonisme joves i que se celebraran al mateix lloc on Salvador Illa va presentar el seu projecte per Catalunya, Unir i Servir, a la Sala Gran de les Drassanes fa 2 anys.
0: Gràcies, Lorena. I les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans estan en risc davant l'avenç de la intel·ligència artificial. Entre ells, el dret a la vida, l'alimentació, la privacitat, la salut i la seguretat estan en risc, segons ha alertat l'ONU en un comunicat. Sobre aquesta qüestió, l'exsecretària d'Estat de Digitalització i IA i experta en aquesta tecnologia, Carme Artigas, entrevistada a Ràdio 4, ha afirmat que la indústria no ha dedicat diners a la prevenció i creu que cal regular la intel·ligència artificial de manera independent.
3: Diuen que potser que ens reguléssim. Què estan volent ells? Que no es reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria. Per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
0: Els Mossos recuperen les aliances d'or i diamants i els vestits d'un nuvi i una núvia que uns lladres els van robar acabats d'aterrar a l'aeroport del Prat. El valor de les pertinences puja a 9.000 euros. Judit Huerta.
4: L'Emilio i la Megan aterren a Barcelona procedents dels Estats Units, han vingut a Catalunya per casar-se a Cunit, on hi tenen arrels. Lloguen un cotxe i posen les maletes amb els seus vestits de nuvis i les aliances d'or i diamants. Tot això puja a més de 9.000 euros. Paren a dinar i els hi roben les maletes mentre denuncien el robatori. Una patrulla dels Mossos detecta al parc agroalimentari del Llobregat una furgoneta amb 2 homes en actitud sospitosa. I a partir d'aquí és l'Ivan, un dels Mossos, el que ens explica què va passar.
5: Només veure la punta del nostre cotxe van començar a córrer a través de camps. Vam intentar agafar-los, però clar, era un camí ple de canya americana de riu, esbarcers i també, si va ser impossible. I això, amb els objectes que hi havia allà, vam agafar-los, recollir com vam poder i amb la documentació i demés que hi havia doncs vam poder localitzar el que serien els propietaris.
4: Ara la parella agraïda de per vida als Mossos ja s'ha casat a Cunit i són de viatge de noces a Mallorca. De ben segur, ni la boda ni la mala experiència prèvia en final feliç l'oblidaran mai.
0: I anem a la demarcació de Lleida. 6 anys d'internament per al menor acusat de matar un jove de 18 anys a Tàrrega. Pepa Sangenís.
6: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i a 2 anys de llibertat vigilada l'acusat de matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. El processat, que aleshores tenia 17 anys i ara ja és major d'edat, ha reconegut els fets aquest dilluns en una vista de conformitat i en els propers dies ingressarà en un centre educatiu de justícia juvenil de Lleida, segons han informat fonts judicials. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà de assumir solidàriament amb els seus pares, amb conceptes de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
7: No és un consol per a res del món, que aquesta llei ha de canviar, no pot ser 6 anys, per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, és molt injust.
6: L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del

0: i per tant quan tinguem alguna tempesta amb precipitació molt forta, serem capaços de veure què passa darrere aquesta tempesta. És a dir, l'atenuació que fins ara teníem era bastant important i amb els nous radars tindrem molta menys atenuació, més sensibilitat i més resolució.
1: Les obres s'allargaran 5 mesos. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
3: Miqui, no m'has volgut ensenyar el teu objecte.
4: Vols que t'ensenyi ja?
3: Sí, clar.
4: No, no és un objecte, és amb el que vaig sempre. Són tres objectes, quatre... Això
3: són agendes,
4: quatre
3: no?
4: Quatre objectes...
3: Quatre? Ah, i un estoig.
4: Diari, a l'hora dietària.
3: Diari.
4: Llibreta de treball.
3: Sí.
4: Llibreta d'idees. I aquest és l'última llibreta, la més petita, de l'últim projecte en el que estic involucrat, que és un dels que més il·lusió em fa. Que mira, com que ahir ella ho va dir-ho per... Ho va posar-ho ja per premsa, crec que ja puc posar. Estic fent un disc amb la Janet.
3: Quina meravella!
4: Li estic produint un disc a Janet. I és una de les coses més emocionants que ens ha passat aquest any.
3: Tornes a col·laborar amb ella?
4: Torno a col·laborar amb ella, sí.
3: Escolta, quina diferència hi ha entre la llibreta de treball i la llibreta d'idees? No són idees de treball?
4: No, la llibreta de treball és aquesta, on t'estic, anoto tota la producció que estem fent la producció per una banda sonora, hem fet un comercial per Lola Casademunt, hem fet un comercial per la Lliga de Futbol Sala, i aquí és on jo noto moviments, coses que fem. La llibreta d'idees són lletres per un nou disc, i el dietari és el meu dia a dia, que és aquell diari que faig des de fa molts anys. Que
3: això cada dia?
4: Sí, cada dia.
3: Cada dia.
4: De fet, això és la base del llibre que vaig treure fa dos anys,
3: sí.
4: I era una mica la base de tot això. Per això, quan em vam parlar d'un objecte, esclar, és el meu objecte diari, i de vegades em sento despullat quan no porto això.
3: Però escolteu, porta sempre?
4: Sempre, clar.
3: Sempre?
4: Sempre.
3: Això és molt de pes, eh?
4: I sí, clar, sí, però les, per mi és...
3: Les idees pesen.
4: Exacte, i és com una mica el saber on estàs. Saps com quan et lleves al dematí que saps on tens les ulleres? El quarto de bany, sabem on tenim les coses. Per mi, saber que porto això, doncs és saber que tinc la feina. I quan la motxilla la porto buida, és com, què ha passat aquí? Ah, vale, que avui he anat a comprar discos i com que volia que m'hi acabessin discos, sé on tinc la d'això. Però això és cada dia. I sempre tinc acumulat llibretes que no sé si algun dia les arribaré a omplir, perquè te'n van regalant, em vas acumulant, em vas fent, i de fet ara és això, no? Quan vaig fer el nou projecte a la Janet, volia una petita cuca, no?
3: Només per aquest projecte.
4: Només per aquest projecte.
3: Avui el nostre irrepetible és el músic Miqui Puig.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
3: Benvingut a Irrepetibles.
4: Un plaer.
3: Moltes gràcies. Una de les figures més importants de l'indie espanyol, músic, cantant, discjòquei, ànima del mític grup Los Sencillos, amb carrera també en solitari. 40 anys al món de la música.
4: Sí, Déu-n'hi-do.
3: 40, amb programa de ràdio propi, Pista de Fusta, a Catalunya Ràdio. I després de tot això, per què odies tant amb tota la teva ànima que diguin de tu que ets un artista eclèctic?
4: Doncs perquè eclèctic és com un adjectiu d'aquests que s'ha fet servir pejorativament.
3: Sí,
4: eclèctic és quan volen dir això és molt eclèctic, això és molt tal. Sempre pensa que fem servir les paraules fora de lloc. A mi les paraules m'agraden molt, crec que les paraules són boniques, les paraules defineixen. I eclèctic, evidentment, si tu vas a buscar l'etimologia, és això, diferent, variat, tal i com qual. I el que hauria de ser en moltes ocasions una cosa positiva, es fa servir sempre de manera pejorativa. Per quina raó? Perquè jo crec que som una societat cada cop més que necessitem tenir tot encaixonat, tot ben encastat i tot ben clar. Sapiguer qui ets cadascú, de quin peu calça, per poder sempre tenir una sèrie de control. I això, per exemple, avui vinc una mica calent, perquè a l'hora d'esmorzar m'he fotut amb una tertúlia. Estava esmorzant sol, els paletes esmorzaven i evidentment, ara hi ha caliu polític. Vale? I he sentit dos...
3: Fa temps que hi ha caliu polític.
4: Per això. I de cop he sentit dos coses que he dit, no, tios, vosaltres no us toca. Vosaltres sou obrers, sou gent que treballeu, gent com jo, que som gent que no estem a les elites. Dic, m'acabes de fer un discurs, en veu alta, que l'ha sentit tot el bar, que ha anat cap aquí. I allò ha provocat un debat bonic i brillant, però també m'ha fet veure com les paraules es tergiversen, es fan servir...
3: Es manipulen,
4: saps? I això és una cosa que sempre m'ha tret de polleguera.

0: crec que és un dels meus trets característics, que sóc un tio que no sóc fàcil, no sóc còmode, no sóc encasillable, però sobretot no sóc encasillable perquè, hòstia, m'agrada raonar. Jo sempre explico el mateix, jo no tinc ni el graduat escolar, no tinc carrera universitària, i una professora que tenia, la Flor Ferrer, ens fotia uns cops al cap així, molt bonics, no cops al cap d'aquells de l'època dels 60 que eren durs, sinó que et fotia un cop al cap, un calbot, i et deia discurre. I a mi això, aquesta paraula se'm va quedar gravada per sempre. Discurre.
1: Sí.
0: Pensa, saps? I amb el cap dels anys, jo ja era una figura pública i vaig fer un article polític molt enrevessat sobre el meu poble, vale? L'Ametlla del Vallès, un poble petit, i estava molt enfadat de com funcionava, com un poble petit volia copiar certes maneres polítiques dels grans. Baralles, tal... I vaig fer un article en el diari i la Flor el va enviar a tots els professors que ella encara tenia contacte de la meva... que havien tingut a mi, i va dir, hemos hecho uno que piensa. I per això és bonic. Jo crec que la gent que pensa, la gent que discorre, i en aquesta tertúlia avui els deia, tios, però, hòstia, jo et considero intel·ligent i acabes de calcar quatre paràmetres sentits de ràdio.
1: Sí.
0: Sentits de ràdio, de ràdio. I aleatòriament, dic, ja has barrejat tres conceptes en un d'això. S'ha fotut a riure, hem rigut, hem discorregut, hem parlat, he conegut amb un senyor que havia portat un camió tota la vida, que estava més d'acord amb la meva visió de la vida. Ja no dic política, perquè això de que tothom vol tenir raó, a mi, per exemple, m'agrada molt, Carles, la paraula discutir, vale? I la gent discutir es pensa que és barallar, imposar a l'altre, no? Discutir és tenir dues visions diferents i debatre-les, discutir. I, hòstia, m'agrada molt. I he vingut allò com espitós, però alhora...
1: m'agrada.
0: Però alhora content. Alhora content de veure que no sóc insensible al dia a dia, que això jo crec que és el que a vegades perd molta gent.
1: Un altre tret important en tu, a la teva personalitat, les pors. M'ha sobtat molt, això.
0: Bueno,
1: la por és una paraula que repeteix contínuament a la teva biografia.
0: Sí, sí. De fet, això és una por. Jo ara he tingut una por. He tingut una por de si sóc massa baladrer. Una por de si calia ficar-me en aquesta discussió de bar. Dilluns al dematí. I les pors jo sempre les he fet servir, Carles, per créixer, crec. Saps? Les pors per mi són petits salts, petits d'això, podríem dir un dubte, no? Potser si ho poses en por sembla més seriós. Més d'això, però és aquelles pors. Però a mi m'agrada la por. Jo crec que la por fa que l'home estigui en tensió. Tenia un gran amic, el Miquel, que em va ensenyar moltes coses de la vida, mecànic, que és el que em va ensenyar en moto. I em deia, per anar amb la moto sempre has d'anar amb un palet de gas. Has d'anar un pèl més fort de l'habitual perquè això et fa estar en tensió. I això és el que ens ha fet servir la vida. Quan ens relaxem és quan ens emportem les hòsties. Quan ens acomodem, quan ens pensem que tot està bé, és quan, pam, t'arriben les hòsties. I jo les pors les faig servir això, no? Com a un estat d'alerta permanent, podríem dir, que no se m'escapa. I, per exemple, això, Janet publica a l'ABC que estem treballant junts, i ja es pot dir, portem 6 mesos que hem començat, es pot dir, i la primera reacció meva és la... Uf, què dirà fulanito? Què dirà menganito? Aquestes pors. Tio, tinc 58 anys.
1: O sigui, això, ets això molt ja... vulnerable, també.
0: Sí, totalment.
1: De fet, l'any passat vas publicar el llibre Jo no queria ser Miqui Puig, crònica sentimental d'un cantante de amor, i el pròleg del llibre, el periodista Quico Amat, diu: a Miqui Puig le alegra el dia un like fugaz, el saludo callejero de un fan, y por el mismo baremo le destruye una frase hiriente de un hater. El rechazo, volvemos a lo mismo, de cualquiera, incluso si se trata de un mierdecilla sin talento. ¿Tan vulnerable?
0: Sí, sí, sí, yo creo que ha sido el meu gran tret.
1: Sí.
0: El meu gran tret. Amb tot, eh? Amb la vida familiar, amb la vida professional, amb el dia a dia. Sí, sí, sí, sí. És una merda, eh? Sí, sí, perquè són trets dels que no te'n pots canviar.
1: Ja.
0: Això que diuen que la gent canvia és una merda. Jo crec que com més grans anem...
1: Sempre va més, no?
0: Jo crec que sí. A no ser que siguis una meva, no? Siguis una meva, que siguis algú que no tingui cap mena de sentiment.
1: Tirem la vista enrere.

0: quien supiera cantar.
1: Miquel Puig i Bosch.
2: Exacte.
1: Vas néixer el 27 de juny de 1968 a l'Ametlla del Vallès, com deies, i ens situem a Can Forns.
2: Sí.
1: Com recordes el petit Miquel?
2: Doncs mira, el petit Miquel ara fa molt poc va aparèixer a Can Forns per una circumstància de la vida X, i Can Forns em va semblar més petit del que el tenia al cap. Saps allò que diuen que la imaginació fa que el record s'engrandeixi?
1: Sí.
2: Jo vaig marxar d'allà amb 8 anys i ens vam anar a viure al poble, vaig néixer allà i vaig estar assegut, em vaig fer un retrat on te diuen que vaig fer els primers passos, on el tiet Pepet va somriure quan jo caminava, i recordo això, la casa de pagès, l'olor de les vaques, i ara que has posat Maite Chumia, doncs en Jordi, no? El meu pare, que era el petit de nou, un tio inquiet que tampoc va poder estudiar però que tenia una cultura d'haver pres. D'haver pres. El meu pare, saps de qui era amic? D'Eugeni Xamà.
1: Què dius?
2: Sí, del periodista Eugeni Xamà. Sí, sí, sí. Eren veïns, l'Eugeni vivia al costat, el pare el portava i el baixava de l'estació, i jo crec que el meu pare va aprendre moltes coses de l'Eugeni i del tiet Joan, que era un germà per dalt, que havia sigut secretari dels monjos de Montserrat, que havia emigrat a Andorra, un tio molt culte, que li portava revistes en francès, i ser fill de pagès per mi sempre ha sigut també un tret, que ara quan vaig per al territori dic, no, és que jo sóc fill de pagès, la gent, uau, és un altre tret, una altra manera. Per exemple, la gent de pagès, quan plou, ens posem contents. Sí,
1: clar,
2: perquè
1: sí, sí.
2: La pluja és, com deia en Ràdio Futura,
1: camp,
2: la lluvia del porvenir, no? Que deia,
1: sí, sí,
2: deia
1: sí,
2: l'Auxerot.
1: Sí.
2: I Can Forns, per mi, és aquest record, ser fill d'un territori, d'una història, masovers, no propietaris, que això també marca, és una altra manera de treballar. Però sí, sí, vaig anar-hi ara fa molt poc per un projecte també que estem engegant, i veure Can Forns va ser com, buah, aquí és on va començar
1: una
2: tot.
1: Una casa amb molta cultura també, hi havia molts llibres, molta música. No?
2: Ràdio.
1: Ràdio.
2: A casa, més que música, hi havia ràdio. De fet, el pare era molt fanàtic dels cors de Claver, havia cantat amb la Bullanga, que era un cor, com es diu, un líric satíric del poble, i el meu pare era fan de les big bands. Anava a veure l'orquestra selecció i sobretot la ràdio, suposo perquè no hi havia cultura ni aparells de l'època. No hi havia discos, vaig ser jo el que vaig començar a portar casets, discos a casa i ràdio. De fet, a casa era molt de Ràdio 4, la primera emissora en català.
1: Que bé.
2: I el pare era superfan d'aquesta emissora. De fet, recordo el primer 11 de setembre, el del 77, retransmès per Ràdio 4, que a casa era com això, amb una vella Telefunken. Jo quan penso en ràdio, penso en una Telefunken marró, de fusta, preciosa, precisament la va portar el tiet Joan d'Andorra, i, hòstia, per mi la ràdio és això.
1: Tres germans.
2: Sí.
1: I tu el gran.
2: Jo el gran.
1: T'ha marcat d'alguna manera, això, ser el gran?
2: No, perquè jo vaig fugir. Sí, o sigui, jo el fer la meva feina al començar això, m'ha marcat. Sí que m'ha marcat en moltes coses. M'ha marcat en maneres que he tingut que obrir portes. També amb la Emma, que és la que ve darrere, em porto molt poc, ens portem 14 mesos. I llavors hi ha el Ferran, que ens portem 12 anys amb el Ferran, que ja ha viscut una altra manera. També ha viscut més els pares que nosaltres. Nosaltres ja voltàvem fort. Però som una família que hem tingut com molta integritat, tot i que a vegades aquesta integritat a mi em pressionava molt. Em sobrepassava, no? Perquè, hòstia, ma mare és com molt italiana, molt de voler que estar tots junts, fer-ho tot junts.
1: Molt protectora, no?
2: Sí, massa protectora.
1: Massa.
2: Jo crec que a vegades...
1: Amb tu també.
2: A mi sí. Ella ho viu d'una altra manera, al voltar,
1: clar,
2: lluny.
1: Clar,
2: crec que ma mare ha patit molt també per mi.
1: Sí.
2: Hòstia, sí, perquè aquesta exposició, no, que faig jo quan començo amb 18 anys a tocar, amb 22 ja estic apareixent a televisions, tocant, voltant pel món, i que no sapigui què passarà, jo crec que també feia por, no? I de fet, un dels grans trets quan jo dic que deixo de treballar per dedicar-me a la música és no vull veure els bars, saps? Aquella cosa tan de com si el bar hagi de ser un lloc dolent.
1: Vici, no?
2: Vici. Tot i que el bar per mi és dels llocs més bonics del món. Els bars, les tertúlies, la gent, observar. A mi m'agrada molt estar als bars en silenci. De fet, escric als bars. I poder la gent, però amb aquell soroll escriu, sí, amb aquell soroll escric, no? Tinc com una mena de capacitat, tot i que tinc, suposo que tinc aquest dèficit d'atenció dels de la meva generació, però mira, els bars puc escriure bé.

0: A veure, què tal al col·le?
1: Molt malament.
0: I l'institut?
1: Al col·le molt malament, perquè era això, tenia aquests TDAHs i aquestes merdes, traia molt bones notes en idiomes, en socials, m'interessava molt més això. En matemàtiques era un puto desastre, que és el que em marca sempre. I a l'institut conec molta gent, jo em foten al Politécnic, a l'Escola del Treball de Granollers, perquè allà no hi havia... No, els que no servien per estudiar ens portaven allà, i sempre recordaré que segon em agafen dos professors i em pregunten què faig allà. Perquè jo ja duia llibres, ja duia la carpeta forrada de,
0: ja. de... O sigui, et veien fora de lloc, no?
1: Sí, et veien fora de lloc i et veien inquiet, et veien culta, i suposo que ja s'adonaven els mateixos professors de que el sistema educatiu era una merda, que et palinitzava per això i no et portava cap allà. I sobretot recordo molt, ara que has posat a Gabinet de Caligari, la tertúlia. El dimecres fèiem tertúlia a la cantina amb el Guijarro, els dos de Figaró, el Ricard, després de veure l'Edat d'Oro, ens fèiem una tertúlia del que havíem vist, del que volíem ser, amb tios inquiets. L'Alberto va acabar sent el director de Primavera Sound i de l'Apolo. Vull dir que ja hi havia caldo de cultiu amb gent. I a l'altre institut, el dels seriosos, hi havia el Joan Manel, que és algú que vaig conèixer i que és un amic meu des de llavors.
0: I el bullying quan va ser?
1: Sempre.
0: Sempre.
1: El bullying és sempre. El Gressonet sempre té bullying. I si el Gressonet destaca amb el que sigui, si destaca jugant a bàsquet, anant en bicicleta... De fet, jo vaig ser un nano solitari. Jo l'esport que més vaig practicar va ser el triatlon amb la bicicleta.
0: Clar, que ho feies tu sol, no?
1: I era un Gressonet que saltava i que botava.
0: Sí, era el teu refugi.
1: Era el meu refugi, sí. I el bullying hi ha sigut sempre. Ja de gran, això que deies de la vulnerabilitat, sempre explico i en el llibre ho dic, no? Aquell moment que un crític diu llàstima que el Miqui no sigui guapo perquè el Senzillo es molen molt. I és com, bueno, guapo a ulls d'aquí, no? No?
0: Clar.
1: Els cànons de bellesa, no?
0: Sí, sí.
1: La bellesa. Llavors, al final, això et diu que Van Morrison no és guapo, Dylan no és guapo, al final,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Tanta gent que dins dels cànons de bellesa, i llavors, bueno... Et dones compte de que tot és una pressió, que tot és un constant examen, no? Un constant fiscalitzar tal qual. Que ho fem nosaltres també, eh? Vull dir, estigui lliure d'això.
0: Sí,
1: tenim tics, no heredats, que jo crec que són tics de repetició, perquè no deixem de ser primates que hem après a fer coses, no?
0: I tant.
1: I tenim tics de repetició que quan els fas dius, hòstia, no, jo no he de fer-ho, saps?
0: Jo no he de fer-ho.
1: I tot el que hem tingut durant anys d'unes maneres de parlar, d'unes maneres de fer. Jo hi ha un moment en el llibre que parlo de que jo no sé si vaig ser acusador també, en alguns moments, no? Quan estàs molt enamorat i vols molt en algú, o et sembla que estàs molt enamorat, aquesta manera de pressió potser hi és. Valga'm Déu, jo mai vaig tenir cap mena d'assetjament físic, que això és un límit i un warning, on s'ha de tenir el punt més de por.
0: La bicicleta és el teu refugi, però també la música.
1: Sí.
0: Música que comences a descobrir a la teva adolescència, també perquè al poble, durant l'estiu, arribaven molts turistes i també portaven molta música.
1: Estiuejants.
0: No? Estiuejants.
1: Estiuejants. És molt diferent, eh?
0: Ja.
1: És estiuejant. Gent que tenia vivenda, que venien allà, s'instal·laven el 20 i pico de juny, i marxaven
0: fins al setembre.
1: A l'11. De fet, hi havia un dia que era mític, ens posàvem al bar de l'Ametlla, Can Quico, ens assentàvem a dir-los adéu. Ja quan érem adolescents érem una mica més imbècils, saps? Una mica també d'això. Érem com tres tribus molt curioses, perquè a l'Ametlla hi havia els del poble de tota la vida, que vivíem tot l'any,
0: sí.
1: I llavors hi havia com dos urbanitzacions diferents i dos clubs esportius que eren molt diferents. Un que era potser més nacional, de dretes, com era el club de Can Camp, on hi havia actuat Julio Iglesias, Luis Aguilé, més tancat, i el club del Vallès, que hi havia tota aquesta burgesia catalana dels Maragall, els Vicenç Vives, hi havia molta gent de la burgesia culta, vale? Hi havia gent que eren editors de llibres, i amb aquest caldo de cultiu es feia aquesta llibertat, sense casco, motos en munt i avall, festes a cases, festes a les que no t'havien convidat i entraves i senties els Smiths per primera vegada, saps? Molt curiós. I llavors sempre explico que aquesta és la meva educació en un poble que no hi ha pub. en els pobles que hi ha pub, l'educació musical sempre passa als pubs, no? Clar. El pub és un lloc on t'arriben discos dels que estudien a Barcelona, el del poble va comprar discos a fora, es parla, es debateix, es veu, es consumeix, es droga, etc. L'Ametlla no ho tenia, més curiós, ningú va fer un pub, però jo l'educació em va venir d'aquestes.
0: Com neix Aullidors?
1: Aullidors neix a la meva necessitat de cantar i de voler fer grups, i de que el Ricard Aymerich, un veí de Can Forns, precisament, d'on vaig néixer, va començar a escoltar la mateixa música que jo, muntem un grup, no en teníem ni idea, i ell tocava la bateria malament, jo la guitarra malament, aquí enganyem, el Dito no va, jo no m'agrada, tal qual, i apareixen els germans petits dels meus companys de classe, el Germán i el Marià, i muntem Aullidors, i d'Aullidors saltem a Los Sencillos, i de Los Sencillos el resto.
0: Ara fa 40 anys, perquè va ser l'11 de setembre de 1986, Aullidors va fer el primer concert.
1: Hòstia, ara fa 40, clar.
0: Com el recordes?
1: Flipant, nerviós,
0: sí.
1: Portant una camisa de topus preciosa, del rotllo aquest de Polkadot.
0: Molt discreta.
1: Sí, clar, evidentment, hòstia, els 80, no?
0: Els
1: 80, una tal, i que ja teníem un mural brutal. Portàvem un mural a darrere. Teníem 5 cançons.
0: Com a escenografia.
1: Sí, dius. Sí, un mural pintat, perquè al Ruta 66 havíem vist Aullidors en el garatge, d'allà havíem agafat el nom, i vam copiar-ho, el vam pintar, ens el va fer el Gepis Plomer, el Cel Sigui, un pintor del poble, i sí, sí. I el Miquel, aquest que et deia, amic meu, mecànic, motorista, regidor de cultura, a l'11 de setembre dona l'alternativa amb un grup cantant en castellà i cantant punk rock, perquè érem punks, vull dir, tocàvem malament. Les cançons eren Borratxera Can Quico, no sé, Valerí, tot de cançons que eren agafats de molts llocs, fotut tot amb una condensació i aquella energia juvenil d'això que teníem 18 anys.
0: I allò es converteix en Los Sencillos,
1: sí.
0: Mentre tu treballaves, a més, en una ferreteria.
1: Sí, sí, sí. Vaig treballar primer de manobra, llavors en una ferreteria. Sí. El meu cosí gran em va ajudar a fer la transició. Abans havia treballat en una botiga de recanvis de cotxes i de motos, el sucursal Successors de Colomer Berenguer, que aquí a Barcelona tenien una botiga. Anava amb la furgoneta amunt i avall escoltant maquetes, escoltant discos, em guardava les vacances per actuar.
0: Que bo.
1: Sempre era, doncs mira, demà no vinc a treballar perquè hi vam tocar a Barcelona fins les tantes. Portava el Germán i el Marià després d'assajar a Barcelona. Acabàvem d'ensajar a les 10 de la nit, els baixava a Barcelona, tornaven a casa. I ho recordo molt guai. I llavors de cop un dia apareix un senyor i diu, mira, que us fem un contracte. Ah, molt bé, que sonareu a Radio 3. Ah, molt bé, que anireu a la tele. Ah, molt bé.
0: El primer disc de Los Sencillos, de Placer, any 1990.

0: Com va anar aquest primer disc?
1: Brutal.
0: Això és Mala Mujer, eh?
1: Sí, aquest disco va ser molt bèstia. Vam vendre 40... No, 28.000 còpies. Van haver-hi 3 singles, No por eso no, Mala Mujer, Estuve de vi... No, 5. Mogollón de singles. Em recordo sempre a Rock Pop. Em recordo l'olor de Prado del Rei, d'aquestes cançons. Sí. Arribar a ser un mindundis, anava amb avions. Agafar molts avions. Nen de poble que no ha agafat avions, s'ha agafat el pont Aèrica 2x3 per anar a fer televisió. Tot auspiciat per les cases de discos que apostaven per tu, posaven els cèntims i eren els que et feien la promoció. I sempre diu el mateix, no? A vegades me'n recordo un llibre d'un company de professió que deia, los sencillos se llevaron todo el dinero. Bueno, no ens vam portar el diner. Els singles funcionaven, i si funcionaven, doncs apostaven per tu més, que això passava, clar. Molts grups els hi ha passat.
0: No, hi passa. No,
1: exacte, hi passa. Que no arribes. I tot és una bogeria. Tot és, què està passant? I sempre aquest núvol, jo el dissipava quan arribava al poble. Tornava a ser el Miquel del Jordi i l'Antònia, tornava a ser el del... Intentava no fer perdre amb això. També és veritat que vaig descobrir Barcelona com ningú, que vaig començar a entrar a tot arreu, a tots els bars, a tots els clubs, descobrir moltes coses. Però, hòstia, és una voràgine. Tens això 22 anys. Aquest primer disc ho teníem 22 anys. Mm-hmm. Perquè al cap de dos, quan traiem Bonito És, jo faig 24 anys tocant a les festes del PSUC, a les mítiques festes del diari.
0: Escolta,
1: Bar.
0: I en aquells inicis, ja amb una estètica molt diferent, i tu dius en el llibre, de fet, també la teva mare t'havia fet una faldilla.
1: Això
0: va ser
1: més tard, sí.
0: El llibre dius que eren uns temps en què s'havia de justificar la teva condició sexual per poder vestir patrons diferents.
1: Tot el dia.
0: Tot el dia.
1: I bellugar-te.
0: No han canviat gaire les coses,
1: totalment,
0: tampoc.
1: Totalment, Carles. I bellugar-te.
0: I bellugar-te.
1: Bellugar-te. Sí, jo em bellugava molt, ballava molt, marica.
0: I
1: marica ha de ser un insult? Igual que gordo era un insult. Mm-hmm. Què vol dir gordo? Prim, sec, i sec, saps? Aquest tipus de coses. Sí, sí, i aquí és on hi havia això que et deia, no? Si fos més guapo, si fes més tal... Hòstia, al final, tio, el que triomfen són les cançons.
0: Avancem. 1992, triomfen les cançons, disc En casa de Nadia, on trobem el conegudíssim Bonito És.

0: Suposo que un no espera, no?, que una cançó com aquesta acabi tenint tant de ressò com va tenir.
1: No, saps que funcionarà perquè nosaltres la vam començar a tocar a la gira anterior.
0: Sí.
1: I la gent ja li passava alguna cosa. Ja veies que aquella cançó era molt bona. Sí, sí, tu tocaves aquella cançó i veies que allà estava passant alguna cosa. I al local d'assaig... Les cançons bones, quan les acabes, ja saps que són molt bones. Llavors, sí. Tu tens una sensació. Jo hi ha cançons que sé que acabaran agradant molt. Ja no estem parlant de molt èxit. Per exemple, jo els meus últims discos en solitari, que no han tingut la sort de ser molt rellevants a nivell comercial, sí que sé que hi ha 5-6 cançons que els fans, que els coneguts, que la gent que els agrada el pop, dirà aquesta. I en Benito es va passar des del minut zero. El que no sabíem és que seria això, estratosfèric.
0: Sí,
1: vam guanyar Radio Futura amb la venda de Maxis, que vam ser com els dos més radiats en aquell moment. Vam fer 90 bolos, anàvem a tot arreu.
0: Em vaig comprar una moto.
1: Em vaig comprar una moto amb els royalties, sí. Vull dir que al final, les cançons, allò que diuen, no?, aquella gran cosa de que les cançons hi ha un punt que ja no són teves.
0: Ja.
1: I és veritat.
0: Sí,
1: les cançons ja no són teves, formen part de l'imaginari. I aquí ara la sento i, hòstia, i penso que ja amb això érem avançats, vam posar electrònica, patrons llatins, no? La gent, hòstia, però hi ha el Pedro Navaja, sí. Qui escoltava Pedro Navaja en aquell moment? Quin grup de pop orientat al rotllo britànic col·lisionava? Els Coyotes, Radio Futura, Ciudad Jardín una mica i nosaltres. Vull dir que no érem tants els que veiem com que també hi havia la connexió latina, no? I això ho teníem clar.
0: I aquesta casa, dins el programa Diario Pop de Radio 3, us va entregar el Premi a Grup Revelació al 1991 i el Premi a Millor Directe al 1992.
2: Los sencillos de nuevo, como Grupo Revelación del Año, y les hace entrega de premios otro histórico de la radio, Juan de Pablos. ¡Juan de Pablos! El fan número uno. Juan de Pablos con Los Sencillos, la mejor banda de la historia, un histórico con el Grupo Revelación del Año.
3: Y ahora recibimos al gran Mickey, el loco de la moda, y Juan de Pablos...
4: ¡Buenas noches!
3: Y Juan de Pablos vuelve a darle otro premio a Los Sencillos, Grupo Revelación el año pasado.
5: Igual que siempre, como el año pasado.
3: Y el gran directo este año.
5: Mejor que nunca.
3: Miki, dinos algo más.
6: Hombre, solo queremos decir una cosa, que nos estamos encontrando muy decepcionados, que en este país todavía no miráis la música, sino si son guapos o no. ¡Yo soy guapo! ¡Soy guapo!
7: Solo para mi sol.
1: No me'n recordava.
0: Soy guapo.
1: Que bèstia, sí, perquè hi ha algun imbècil devia haver dit alguna cosa. Que guai, que xulo.
0: Has vist?
1: Hòstia, és veritat, ens en van donar dos, veus? Jo sempre pensava que ens en havien donat només un.
0: Jo també. De fet, a tota la documentació només consta
1: un,
0: però l'arxiu hi ha els dos.
1: Els dos, hòstia, que guai. Va ser Grup Revelació i llavors Millor Directe.
0: Una abraçada molt forta amb Juan de Pablos.
1: Totalment. Que bèstia, perquè tinc a casa, físic, el del Millor Directe.
0: Doncs algú es va quedar l'altre.
1: L'altre. Pues sí. Que xulo.
0: Escolta, va ser entre el 90 i el 2002.
1: Sí.
0: Per què us dissoleu?
1: Perquè no hi ha interès.
0: Perquè no hi ha interès de part d'aquí.
1: De tothom. Perdem fans, els fans en van en una altra direcció.
0: Però l'interès vosaltres sí que en teniu.
1: Jo sí, totalment, jo era un boig. De fet, em vaig quedar jo sol. La primera formació arriba al 96, Germán i Maria pleguen, Pasqua havia plegat abans, vaig muntant bandes amb gent, vaig incorporant gent, i diuen la gent, que de fet aquest any ara traurem el mes de... que ve, o d'aquí un dos mesos, l'últim disco, el Col·lecció de Favorites, el traurem en vinil, perquè no s'havia editat mai en vinil, i ara saps que els vinils, doncs, tenen aquesta, aquest preu, no?, o aquesta manera de les ganes de tocar de la gent. Allà ja no estàvem amb onda. Havia arribat l'indi en anglès. Nosaltres, per la gent de l'indi, érem comercials, perquè sonàvem a 40 principals i tal i qual. Els mateixos indis que llavors es van vendre marques de cerveses, a marques de fantes i marques de tot això, que això ja són altres vies, no? A mi m'agrada molt la meva feina per dir, molt bé, sí, tu em critiques per això, però parlem també del teu tu ojo en la paja ajena,
0: no?
1: Sí, no?
0: Sí, sí.
1: Aquestes coses. I me'n recordaré sempre, vam treure el Col·lecció de Favorites, que els fans diuen que és el millor disco, el senzill, juntament amb el primer, que són els que contenen el contingut, continent i imaginari, són els millors, i em trobo que me'n vaig a Madrid i... signem un disc en directe i al cap d'uns 3 dies es mor el director de la companyia, es paren tots els d'això. Jo sempre parlo que això no són... Saps que hi ha gent que la culpa la posa, es va passar això i tal? No, per mi són circumstàncies. Les circumstàncies fan que ens parem. I me'n vaig a Madrid i dic, tinc un disc en directe. No, ara els sencillos ja no interessen. Començo a fer el meu disco en solitari, el primer disco en solitari, i quan porto les maquetes, els mateixos que m'havien dit que els sencillos no interessaven, em deien, no, ara el que tindré és que fes un gran èxit als sencillos i tornar-los a agentar. I allà és quan et dones compte que la indústria no en té ni puta idea, que sempre hi ha bandazos. El revival, ara funciona el revival. Funciona el revival en tots els sentits. La gent va a clubs on només punxen música de quan ell era universitari. La gent només vol veure les bandes de quan era universitari. Pues sou com els vostres pares quan anaven a veure els Sirex, i els criticàveu. I al final això ho entenc. Jo també entenc la memòria, la nostàlgia que forma part del joc. Però tu hi jugues o no hi jugues. Jo sóc dels que he triat no jugar-hi.
0: Tot i que crec que abans de pandèmia vau estar a punt de tornar.
1: Sí, va haver un moment que ens van demanar, té noms i cognoms, que ens ho va demanar, va ser el Festival Blues i Ritmes de Badalona. El dia que nosaltres tocàvem el Blues i Ritmes de Badalona es va morir Camarón. Va ser un fet històric. Va ser una màgia molt bèstia. Estàvem allà al camerino, al backstage, tothom notant com una vibració, saps? Sí. Que ha passat algú molt gros. Ha passat algú gros, perquè para el Blues i Ritmes, saps on es feia? Es feia en un parc just a l'altre cantó de Can Ruti.
0: On va morir
1: Camarón, saps? I ens van demanar, hòstia, els més joves del festival no ho havien vist, i jo tenia una condició única, que havíem de ser tots els sencillos originals. I algú va dir que no.
0: I llavors no es va fer.
1: Allà es va fer. Es va fer, perquè jo ho he fet un parell d'anys. I era molt curiós perquè ja hi havia com un caldo de cultiu de festivals que deien, hòstia, poder tenir els sencillos, la formació original, tornar-ho a veure. No va passar i jo vaig seguir picant pedra, que és el que faig a diari.
0: I el 2004 vas publicar el teu primer disc en solitari, que es va dir Causalidades, l'any 2003.

0: Què se sent publicant en solitari?
1: Vertigen, va ser molt raro. Va ser molt raro. Vertigen, estava en una companyia petita, a partir d'aquí és quan començo a fer-ho tot ja de manera independent, saps? De manera prenent decisions, invertint diners, deixant de fer coses per poder-les fer, però aquest disco és meravellós, és una bogeria. Aquest disco és gairebé el llibre, com el llibre. És dolor, és no amor, no correspòs, la merda de la indústria. Per això és un disco tan rodó. És un disco molt curiós, que surt amb CD, primer, que quan el traiem quebra la distribuïdora, el disco queda en un... Sí, queda en un limbo de magatzems. Sí. I és un disco que amb els anys ha sigut un disco dels primers Napsters. Ha sigut un disco de CDs gravats i era un disco molt curiós, que amb els anys m'he trobat, és un disco de pisos d'estudiants. Parelles que s'han conegut amb aquest disco. És un disco que ara ja fa 23 anys farà, no, d'ell? I, hòstia, ha envellit bé.
0: I amb aquest disc també et vas enamorar de la Janet?
1: Ja la coneixia.
0: Home, ja.
1: Érem superfans, però va ser molt curiós. Janet no volia cantar. Janet estava en un limbo, com ara torna a estar en aquest limbo, que ningú la vol. Tothom parla d'ella, però tothom parla d'ella només enumerant Por qué te vas, Yo soy rebelde i quatre coses,
0: i ja està,
1: més.
0: Sí.
1: A mi em fa molta gràcia. És que sóc molt fan, molt bé. Quin disco és el que més t'agrada? Ah, bueno, soy rebelde. No, això no és... Si coneixes una cançó, no sé fan d'un artista. Això l'altre dia m'ho deien del Loquillo. Que diu que el Loquillo, quan es trobava un fan, li deia, soy muy fan tuyo, dime dos canciones de l'último disco. Pues no te firmo. I això és guai. És que és molt fàcil dir soc molt fan. No, ser molt fan no. Ser molt fan vol dir els que saben... Jo tinc fans que saben la meva vida. O tu ara m'acabes de donar una dada que jo no sabia, aquests dos premis de Ràdio 3. I me'n recordo que ella no volia fer-ho. La vaig escriure, li vaig fer una carta, vam començar una certa amistat, i va passar una cosa molt curiosa, que anàvem a fer aquest disco que estem fent ara i vam aparèixer els buitres. Els buitres de la indústria.
0: Ui.
1: Gent que es va fer cap al mig, gent que li va prometre l'Ondro de Moro, i ara em diu que ha tingut gent que li ha, durant 6, 7, 8 anys li deia et faré un disco, i ningú li feia un disco. El que esperava era trobar cèntims, cobrar cèntims per fer aquella senyora. I nosaltres ara, gràcies a un amic, el Jorge, que és el mànager d'Ara Malikian, un senyor que està a la indústria, ha dit, Miqui, hem de fer-li un disco a la Janet per tornar-la a posar en valor. Ella està fent la gira de 50 aniversari,
0: sí. Amb
1: una sabata i una espardenya, que també és perquè és molt d'aquest país, de deixar els artistes de certes edats de la mà de Déu, perquè ja no donen rèdits, ningú pensa en ells. Mm-hmm. Només volem generar cèntims amb els seus grans èxits, normalment perquè les discogràfiques tenen els drets, i estem passant-ho molt bé. O sigui, parlo amb WhatsApp amb Janet. O sigui, estem parlant amb una diva del pop a diari. I a vegades converses que són surrealistes, no? Que són molt surrealistes. Triar el repertori xulo.
0: Que dius com és la vida, eh?
1: Sí, i llavors una de les feines més xules que ara estem tenint, i que serà la gran sorpresa del disco, és que hi haurà col·laboracions. Uh-huh. No moltes, perquè les hem seleccionat, però és molt fort. Ens estem trobant que els artistes internacionals, i t'estic parlant d'artistes que han tingut números uns a les llistes, que toquen a festivals, ens obren les portes més ràpid que alguns artistes locals d'aquests joves que diuen que són fans.
0: M'ho crec.
1: I és molt bèstia, perquè això serà un peatge que hauran de pagar d'aquí uns anys tots aquests artistes joves, que ningú els està assessorant de que d'aquí dos anys ja no existiràs. Artistes que passen de casa seva un Withing. I és una cosa que no és natural. És com si un nano el traguessis de la pedrera, o sigui, de la Vins, i el fessis jugar amb el Barça. Això no passarà sempre, són bolets que passen, i les hòsties. Per això una mica el llibre anava d'això, no? De que hi ha un dia que ja no hi ets, que ja ningú et coneix.
0: Després el disc Miope, el 2007, i em quedo en aquest any perquè, tot i que abans havies estat al programa Lluvia d'Estrelles, d'Antena 3, et vam poder veure com a membre del jurat al programa Factor X de 4, any 2007.
2: Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Pues una canción de un grupo de cinco que he compuesto yo.
3: ¿Cómo? ¿Una canción de un grupo de cinco?
2: Sí, una canción de cinco canciones, de entre cinco canciones que las he compuesto yo. Se llama Puente el Cinturón.
3: Muy bien, pues nada, vamos a escuchar esta canción compuesta de cinco, de un grupo de cinco.
2: Ponle el cinturón, protege su vida, su seguridad es muy importante.
0: A veure, aquest és un moment icònic de la
1: història de la televisió.
0: Sí, però com ho vas viure tu?
1: Jo
0: no
1: ja...
0: només aquest moment, sinó el fet d'estar allà en aquell programa, jo perquè venia... molta gent no t'hi veia, no?
1: Jo venia ressabiat, estava sense feina, ningú volia els meus discos, ningú volia per les feines, i apareix un càsting. Vaig a fer un càsting pagant-me l'avió jo, perquè era a Madrid, no em pagaven els avions, i el tercer avió vaig dir, aviam, si ha de passar alguna cosa, m'ho dieu o no m'ho dieu. Els britànics es van enamorar de mi perquè era un format britànic, uh-huh. un tio que venia de l'Índia, un tio que sabia estar davant de les càmeres, tal. És un programa que va ser trampa, perquè era un programa que amb el format britànic, els productors i els coach que en deien, nosaltres triàvem les cançons, feies com una mica el que a mi m'agrada, produir CAR, triar cançons. Però aquí la televisió sempre s'ha escurat per lo que és l'amarillismo, intentar ser la part, com tu diria, la part del... del... A la gent li encantava més que jo sigués altiloquente, no?, amb algú, uh-huh. que no pas la part de que jo havia triat unes cançons. Yeah. Vaig tenir aquest paper de ser el dur, sempre, però amb una cosa que sempre he defengut d'aquí, que era que jo mai vaig faltar a ningú, que cap mena dels meus comentaris eren faltons, però la ironia a vegades, o sí, la ironia no ben entesa,
0: fa més mal
1: que d'això. I jo venia molt resabiat. Jo feia el programa i m'anava a veure concerts. Uh-huh. Jo feia el programa i m'anava a comprar discos.
0: I dius al llibre que era un programa molt caòtic.
1: Molt caòtic.
0: I hi havia molt de caos.
1: Molt de caos. Ara, Paloma, torno a repetir-ho, una de les noies que treballava en el programa era un talento. Ella anava a la cua i veia aquests personatges com la del Conte de Cinturón. Els veia des d'un moment i ja et deien pel pinganillo. Una que ha escogido Paloma, i ja està, ja sabies que allà portava, o els reggaetoneros aquells que també a YouTube són molt famosos, que portava aquesta, tenia molt d'això. Vaig fer moltes amistats allà, però vaig fer amistats des del productor executiu amb el que ens seguim veient, perquè era un productor executiu que vetllava per tothom. Entrepans per tothom, hores de descans per tothom, i llavors vaig fer molt amic dels de Atrezzo, em vaig fer amic de muntadors, de fet el José, un amic que viu a Los Angeles, ell i el fill de Valerio Lazaroff.
0: Ostres.
1: Que era el Sergio, que era un rookie que començava allà, ens vam fer molt amics, i sempre dic que el pas per moltes feines em porta sempre a conèixer molta gent, però mai m'ha tret la fama. I això me'n recordo que els mateixos que aquell any era el televisivo revelació, perquè va ser com, uau, el Miqui com fa televisió,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, faig televisió com ho he fet tot, no? Perquè en sé, perquè tal, perquè em poso, o com aquí, que em poso un micròfon.
0: No, ja estàs còmode. No?
1: Exacte. I els mateixos que et feien aquells cops, no? De, yeah. Qué tempo, cuando coges la taza y no dices nada. Llavors, quan buscaves feina al cap de 2 anys... Ningú se'n recordava de tu.
0: Tant és així que després de fer de jurat del programa Factor X, vas publicar Impar.

0: Clar, tot i la visibilitat que et va donar la tele, va ser un disc que va passar molt desapercebut.
1: El peatge de l'indi.
0: Va ser el peatge.
1: Peatge de l'indi, dir que eres tal, que eres qual, que eres aquí, quan el que feies era, amb la pasta que feies, era construir un estudi més gran, invertir-ho amb això. Era un disco molt bonic, amb moltes cançons. Aquesta cançó em fa molta gràcia perquè al final hi ha els meus nebots cantant i ara tenen 21 anys i 22 i ja van amb cotxe, ja tenen nòvios, ja són una altra vida. Sí, va ser un disco molt raro, on te vaig pagar el peatge, no? De fet, gent que et trobaves, que t'insultava, perquè has traït. Tio, el dia del càsting hi havia gent de la indústria indie. El problema d'aquests programes és que tothom sap que són programes en els que se manejan grandes xifres. Uh-huh. Va ser un moment que la tele encara era boja, encara es pagaven borrades, sí, per fer televisió. I aquesta sobreexposició del mainstream, si tu fa un britànic o que tal qual, però si fa un altre no. I allà és on te faig un freno de mà, allà és on te'n foto allò que dic jo en el, dintre del caparazón del porc espí, no? De l'eriço, i és on te dic que aneu-se'n a tomar pel cul. I em torno molt més fresta, em torno molt més tancat, deixo que passi un barbetxo, deixo de fer música, deixo de tocar, deixo de tal, i segueixo produint, segueixo fent coses, fent ràdio, fent tot el que m'ha agradat sempre.
0: De fet, m'han passat 10 anys fins a Escuela de Capataces.
1: Sí, sí, sí.
0: L'any 2017.
1: I va ser el Jordi, el meu mànager, que un dia em va agafar i va dir: què fem? Fem un disco o no, noi? Ja tocaria, no?, tornar a fer un disco. I això és bo. De fet, ara estic fent un disco després de dos discos que no han passat res, que no han tocat. Morrissey sempre ho deia, això. Tu sempre fas una carrera, no? I llavors, que interessi a la gent és una cosa. Ara acabo de llegir un llibre molt xulo de Nick Hornby, que compara Dickens amb Prince, no? I parla com la manera de crear, la gent que crea mai la deixa de fer. Sempre ho vas fent. Interesses més, interesses menys, tens pics de popularitat, tens una base de fans que t'ajuden, no?, que t'esperonen, però tu no ho deixes. I Mai Sarton, que és una escriptora que vaig llegir molt quan estava fent el llibre, deia que la gent que ens dediquem a certes coses no ho deixem de fer-ho mai fins que ens morim. Tu no deixaràs de ser periodista mai. Jo no deixaré de fer cançons mai. Ho deixes el dia que et mors, perquè ja no escrius, perquè físicament no hi ets. Però sempre penses, sempre es portes llibretes, sempre estàs pensant formats. I això és molt curiós, perquè hi ha gent que només vol ser famosa. I aquí hi ha la gran diferència. El que li agrada l'esport perquè és un friqui de l'esport, coneix totes les tècniques de l'esport, i llavors això, aquesta bogeria que hem viscut últimament... Per exemple, per mi la tecnologia és meravellosa. Jo entro a internet i puc veure qualsevol cosa que em passa pel cap, puc obtenir-ne informació. Si això ho fas com cada dia, només per notorietat... A mi em fa molta gràcia gent que té 300 seguidors i que diu: els que m'heu preguntat... Hòstia, tio, són gent que podria... Són els teus amics amb els que podries estar al bar, saps? És com això, és com un toc, no? Com un formalisme, com el bon dir: els que m'heu preguntat. No t'ha preguntat ningú. De fet, jo tinc Instagram perquè he de fer propaganda. He de dir on te vaig a punxar, he de dir on t'actuo. He de dir què passa amb el programa de ràdio. I llavors veu gent que no són ningú. Ara hi ha una moda, Carles, que és que tothom té vinils. I tothom sap de vinils. No, aquest vinil és un vinil que el 1800... Tal i qual, ja, però... Ja no toca fer aquestes coses. De fet, quan em venen en formats de televisió, em fan mandra, em tiren enrere. L'últim que vaig fer de televisió va ser una cosa a TV3, on intentava divulgar música des d'un altres paràmetres. I també la música queda tot en un calaix de sastre. I ara hi ha una part ara de la cultura que estem en la cultura de la no agressió. Com t'ho diria... Recomanem cultura sempre positivament. Ningú és positiva. A pilota passada, quan algú funciona, tothom apoya el que ja funciona. No hi ha espais perquè tu puguis descobrir coses. I les coses passen pel substracte. La figura del periodista cultural és totalment nul·la. Ens l'hem carregada. És que ja no interessa. Bueno, no interessa perquè no he volgut que interessi. I això és una cosa que a mi em fa pena. Veure com ens carreguem la cultura d'aquesta manera. I que quan un artista, perquè és catalana, perquè és lesbiana, perquè és tal, perquè és qual, i és molt famosa, tothom ens tornem bojos. el mateix artista perquè és home, perquè és amic d'un futbolista i tal i qual, tots ens tornem bojos. Sempre fixa't que està passant últimament amb la cultura, que només apoyem les coses que ja funcionen i ens apuntem al cavallo ganador, no?, que deien. I això no és bo, perquè això fa que el producte cada cop sigui menys important, que la creació, que el discurrir, no?, que dèiem abans, no passi. I això és una cosa que m'enfada. I quan la verbalitzes, depèn on i depèn d'això, és que ets un rajón. No, no, un rajón no. M'agrada tant la meva feina que vull que les coses siguin xules. Jo sempre dic el mateix. Quan em diuen Fulanito ha omplert 4 palaus. Genial. Hi ha conductors de furgonetes, tècnics de so, gent que ven cordes de guitarra, fa que la indústria funcioni. Em preguntes pel producte, ja no hi entro. Per què? Perquè estem en un moment que si jo faig un comentari sempre contrari al que pensa la massa, tens a tots els haters, a tota la gent entrant, és que tu, és que tu, és que tu. No m'interessa. Soy...

0: Després, el 2019, 15 canciones de amor, barro i motocicletes.
1: Sí, un títol. Posant-ho fàcil, sempre, sí. un títol d'aquells per recordar.
0: Home, aquesta és fàcil de recordar, aquesta que està sonant, sí. Que és Raros.
1: Avançant-me molt a moltes coses, no?
0: I tant.
1: Tots els insults que havia anat rebent, que jo tenia, els vaig posar en una cançó i dient, ho veieu com al final insulteu per insultar? I veieu com al final no és? La lletra de la cançó parlo de la Sonia Rescalzo, parlo dels pioners de Stonewall, parlo de Divine, parlo del travesti que van matar el pare de la Ciutadella, la Sonia, tal qual. I no tocava, perquè no era perquè jo era hetero. I un hetero no podia dir totes aquestes coses. Vaig arribar a trobar gent de dir, tu per què fas aquesta cançó si no ets del col·lectiu?
0: És absurd.
1: És absurd. I amb aquesta absurditat és on te tornem al que hem fet al principi, Carles. Per què ens hem d'encaixonar? Perquè jo, sent hetero només és una qüestió física.
0: Que a més no has triat.
1: Que no he triat, que no. Em tria d'això perquè jo no puc parlar, ser amics. Els Sencillos, l'any 92, i això sempre ho explico, portaven merchandising de... So Racisme, Actua, que era un col·lectiu de gent amb el virus del SIDA, de Greenpeace i de la legislació de la marihuana, l'any 92, quan els grups semblava que tot era hi-hi, ha-ha. Nosaltres ja érem un grup reivindicatiu que estava més a la vora de Cor Tatu que dels homes G. I això també descol·locava. Però jo veia els grups britànics de mainstream que triomfaven, House Martins, bla, bla, bla, que tenien tota aquesta consciència. I per mi el pop té que tenir un punt de consciència. La gent que diu, no, és que la música no és política, sí que és política.
0: 2022 vas publicar Miqui Puig canta volum 7.

0: L'hem fet un repàs de tota la teva trajectòria, però jo em pregunto per quan un disc de boleros.
1: Aviam. Ho has filtrat d'algun puesto o no?
0: No. A veure, no em diguis...
1: Ho has filtrat d'algun puesto?
0: De veritat? El proper disc és de boleros? A veure, ara estic mirant la seva llibreta, eh? Boleros. 2026, posa.
1: Que és quan hem començat a escriure. No és de boleros, però sí que és com la intenció del bolero.
0: Ostres.
1: M'explico? O sigui, faré pop, perquè Mick Butch no podrà deixar mai fer pop, però sí que m'estic fixant en l'altramandisme del bolero, amb certes melodies del bolero que vull filtrar amb la d'això. Sí. Això m'ho va dir un company també. Diu, ara Mickey, diu, ja toca un disco de boleros per edat, no? I vaig pensar que fer un disco de bolero seria com molt típic i tòpic, i com que a mi no m'agraden fer coses típiques i tòpiques, sí que el bolero, estic treballant amb el Liban, un dels meus col·laboradors, cubano de l'Havana, tio meravellós, l'Ivan Marrero Manresa, i vam començar a parlar de com el folklore el podríem permeabilitzar amb això que ens agrada a nosaltres, amb les guitarres new wave, amb els sintetitzadors, com ho podíem fer. I les primeres cançons que he fet, que en tinc com unes 6, totes van d'això. De molta passió, de molta tal, que és el que té el bolero, no? Aquesta tal. El bolero també té aquest punt de que ja estic de tornada de moltes coses, saps? Que ja me la pela bastantes
0: sí,
1: coses.
0: Sí, home, la maduresa ja ho dona, això.
1: Ah, exacte. I va d'això, sí, doncs mira, ja ho has vist, escrit.
0: Escolta'm.
1: El projecte es diu Boleros de moment, llavors mutarà que sigui. Però sí que és aquest mood, no? Aquest mood del bolero, de la presència, el clàssic, no? Podríem estar parlant de les coses que sonen a clàssic. El dia 11 de setembre estava punxant a Tàrrega, vale? Uh-huh. Fa 3 anys que vaig al Casal Popular de la Solla a fer un vermut. Un vermut on te començo amb Frankie Valli, acabo posar a Acid House, la gent balla, molts fans, seguidors del Pista de Fusta, una cosa molt bonica. I estic allà punxant i un tio m'agafa massa fort. És allò massa fort. Massa fort, allò que quedes una mica així. Ens diu, gràcies, Miqui. Dic, hòstia, t'està agradant la sessió? Diu, no. Gràcies per tot. Per la teva trajectòria, per la teva manera d'entendre la música, per tot això. I en parlàvem després, a la sobretaula dinant, de com és molt guai això. O sigui, al final arriba un punt que ser famós, tant que m'agradaria ser famós en el sentit de tenir una casa pagada, que no l'he tingut mai, de tenir, m'agafo mig any sabàtic, que no me l'agafo, però tinc l'altra part de que vinc d'on vinc, sou fill de pagès, sou classe obrera, i treballo cada dia. Sortint d'aquí, me'n vaig a l'estudi, treballarem 2 hores amb el Raül perquè ell ha d'anar d'una classe amb el soci de l'estudi, i jo me n'he d'anar a fer Pista de Fusta, i demà un altre cop. I sense cap problema. Tu ara veus molts artistes, no, és que estic molt cansat, em prenc un any sabàtic. Bueno, et prens un any sabàtic perquè teu pare és ric i tu et pots prendre
0: perquè
1: un any sabàtic.
0: Perquè sí pots,
1: o no?
0: Sí.
1: Clar, no tenim els mateixos còdics i les mateixes històries. I quan et fas gran és això. Ja l'edat et diu prou. I ara estic en aquell punt de que no m'expliquis més rotllos.
0: Doncs esperem aquest disc amb la Janet, mm-hmm, i també el teu propi de Boleros, entre
1: Bolero.
0: Cometes. I marxem amb Coristes i Numismàtics.
1: Quina gran cançó, eh?
0: Del Jaume Sisa. Que tu també ets conseqüència de tot això.
1: No? Jaume és un dels tios que a mi m'ha donat molts consells bonics, m'ha estimat molt, i que ell no ho sap, però els seus discos a mi em van fer com sóc.
0: Moltes gràcies, Miqui.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem molt pendents d'un incendi a una nau tèxtil de Mataró que a hores d'ara continua actiu i ha obligat a evacuar els treballadors d'una empresa de roba. Una gran columna de fum és visible des d'en fora. Els bombers han incrementat el dispositiu d'extinció i ja hi fan feina 13 dotacions. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i ha recomanat tancar portes i finestres si noten molèsties pel fum. La Junta Electoral Central ha acatat la decisió del Tribunal Suprem que deixa a l'aire el dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Després de gairebé dues hores de debat, l'organisme que ha de vetllar per la transparència electoral ha decidit assumir la direcció de l'alt tribunal i ha anunciat que sol·licitaran els informes pertinents per comprovar que els nacionalitzats són realment descendents d'exiliats. El govern espanyol ha parlat d'atropellament democràtic. Òscar López, ministre de Transformació Digital, en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Y ahí salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este gobierno. Lo están haciendo y a mí no me va a sacar nadie de la cabeza aquel grito del señor Aznar, el que pueda hacer que haga.
0: Des de l'oposició, el portaveu popular Borja Sémper reitera la seva condemna a les crítiques al poder judicial.
3: Es una auténtica vergüenza tener ministros que en lugar de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es a su ministerio, se dedican a insultar a jueces y magistrados.
0: I és que la qüestió migratòria està a l'ordre del dia, també arran l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta a finals de juliol. Una qüestió que ja deixa una tendència clara a les estimacions de vot electoral. Àlex Eloi, bona tarda.
4: Bona tarda. Respecte al darrer baròmetre del CIS fet al juliol, el Partit Socialista es manté com a primera força electoral, tot i que retrocedeix 2 punts i passa del 33% al 31% en estimació de vot. Una caiguda de la qual el Partit Popular, molt crític amb la gestió del govern a Ceuta, se n'aprofita per rascar 4 dècimes fins al 25,5%. Ara bé, el partit que més rèdit en treu és Vox, que consolida la tercera posició i supera el 16,5% després de sumar més d'un punt. El director d'investigació d'opinió pública a Ipsos, Paco Camas, en fa aquesta valoració.
5: Aquí está claro que el que sube es Vox. Y Vox efectivamente ahora está encima en auge porque esto efectivamente beneficia muchísimo a las tesis migratorias de la ultraderecha.
4: Pel que fa a l'espai de l'esquerra alternativa, Sumar continua perdent suport i es queda per sota del 6%, mentre que Podemos recupera una mica de terreny i arriba al 3,7%.
0: La jutgessa que investiga la gestió de la Dana a la Comunitat Valenciana ha prorrogat 6 mesos més la instrucció judicial fins l'abril del 2027 per mirar d'esclarir els fets i concloure les diligències pendents al cas que investiga els aiguats que van deixar 232 víctimes mortals. Avui, a més, la magistrada ha reprès les declaracions de testimonis vinculats a la gestió de l'emergència. 2 bombers encarregats de la vigilància del barranc del Pollo han explicat en seu judicial que no van entendre l'ordre de retirar tirar-se de la zona mentre la pluja ja era intensa i que, a més, no van rebre més instruccions, diuen, en tot aquell dia. L'advocada de l'acusació popular, Mamen Peris, ja ha avançat que demanarà les gravacions de les ordres que van rebre els bombers.
6: Lo que es evidente es que el barranco del Pollo se debería haber seguido su medición de su caudal, que existe un protocolo para hacerlo y que desde luego no se sabe por qué, pero ni desde la central de emergencias ni desde el consorcio de bomberos no siguieron cuando sí que era un punto importante. Y sobre todo ha dicho que era obvio cuando estaba lloviendo en Cabecer.
0: I encara en clau judicial, la nova fiscal en cap provincial de Tarragona, Maria de la Cinta López Cardús, ha pres possessió del càrrec aquest dilluns en un acte presidit pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, Pilar Ribas.
7: López Cardús, que substitueix a Maria José Osuna, assumeix la direcció de la Fiscalia Provincial després d'una trajectòria de més de 30 anys en la carrera fiscal, principalment vinculada a la demarcació. Va ingressar a la carrera fiscal l'any 1992 i ha desenvolupat bona part de la seva activitat professional a la secció territorial de Reus, on va exercir funcions de coordinació i va ser fiscal de Gana. També ha estat fiscal delegada de violència sobre la dona i fiscal delegada de delictes econòmics. El nomenament coincideix amb l'anunci de la creació de 4 noves places de fiscal de segona categoria a la Fiscalia Provincial, 2 a la secció de la Fiscalia de Tarragona, 1 a la secció territorial de Reus i 1 al Vendrell. Aquestes places entraran en funcionament el 31 de desembre d'aquest any, coincidint

0: casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: Els gegants de la intel·ligència artificial volen sotmetre's a les seves pròpies regles per fer front als escenaris apocalíptics. OpenAI, Anthropic i Google estan ara mateix liderant aquest intens debat sobre els riscos d'aquesta tecnologia cap a una autorregulació que permeti controlar la indústria. Clar, quan els que estan accelerant més comencen a parlar de posar frens, potser és que la corba que tenim al davant mereix una mica més d'atenció. La intel·ligència artificial pot ser una eina extraordinària, és evident, ho sabem totes, tots, ho comprovem cada dia, no? I encara hem de veure el millor capaç de fer per part de la IA. Però cap tecnologia hauria de créixer més ràpid que la nostra capacitat de controlar-la. I hi ha una pregunta incòmoda, perquè no sé si podem deixar que les mateixes empreses que competeixen per arribar primer, clar, siguin elles també les que decideixin fins on és segur arribar. Perquè innovar no és avançar sense límits. Innovar bé també és saber quan cal posar límits. Penso que amb una tecnologia capaç de canviar-ho gairebé tot, la prudència no és por al futur, és responsabilitat amb el futur. Són les 4 i 8 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Perquè tot soni increïble el control tècnic, Pau Robert, avui Jaume Tudela, a la producció Sònia Rodríguez Justícia, subdirecció David Gallac, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi, què tal?
0: Molt bé, volen frenar. Sí. Ho hem tractat ja la passada setmana aquí gairebé tots els dies, anàvem informant al minut i penso que serà molt interessant que a la tarda de Ràdio 4, així ho farem, estarem molt pendents de l'evolució del que és la intel·ligència artificial gairebé al segon, perquè això canvia per segons.
1: Això, el que vam explicar la setmana passada aquí a la tarda de Ràdio 4, potser ja s'ha innovat aquesta setmana, per tant hem de tornar a parlar d'això. I volen frenar aquestes coses, eh?
0: Volen frenar perquè veuen que això s'està descontrolant. S'estan parlant de gens que s'han escapat dels sistemes i han començat a hackejar altres empreses de forma autònoma per aconseguir objectius propis. És una bogeria.
1: Passa bé.
0: Maria Coll, bona tarda. Què
2: tal?
0: Molt
2: bona tarda, Xavi Martínez. Molt bé.
0: Cap de setmana bé, no?
1: Molt bé.
2: Sí, home, estupendo. Com sempre, ha fet sol, ha fet calor, no? Per mi un punt massa de calor, potser, per les dates en les que estem. Ara, quan veníem al matí cap aquí a la ràdio, ja pensava que ja fa massa calor per estar a 14 de setembre, que ja hauria d'anar baixant la cosa.
0: Ja baixarà, no, en breus.
1: Diuen que baixa, però
2: igualment ho he vist, aquests dies 27, 28. Ara mateix estem a 31 graus a la ciutat de Barcelona.
0: Escolta, que estem parlant a gairebé 15 dies, per que això... la previsió és que les màximes seran de 28 graus.
2: Tant de bo.
0: Gens malament, per acabar setembre.
1: Prou de calor.
0: Va, anem a explicar-te què està passant al món a les 4 de la tarda. Les 4 notícies més importants del moment i on és la conversa social.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
0: Atenció a aquesta història. Aconseguir un pis de lloguer de 3 habitacions a Barcelona per 1.000 euros al mes i amb un contracte de 5 anys de durada és possible. He dit 1.000 euros? Només 1.000 euros, eh? Ara ja et sembla tan barat, no?
1: Sí.
0: Només 1.000 euros i amb un contracte de 5 anys. Segons explica

0: A BTV, una parella jove va signar un contracte amb aquestes característiques el passat 31 d'agost. I la història no acaba aquí. El propietari del pis els va dir que l'anunci de lloguer a internet, que van retirar-lo en menys d'una hora, David Gallac va rebre fins a 1.800 sol·licituds.
1: Fins aquí, Xavi, tot és molt maco, però malauradament la parella que va aconseguir aquest contracte de lloguer va patir un frau per part de l'API que va fer la intermediació perquè els va cobrar 242 euros de despesa de gestió. En el cas d'aquesta parella, quan van veure el pis a internet, van enviar una sol·licitud a l'API que gestionava l'oferta i també van insistir moltíssim amb trucades fins que van poder parlar amb ella i així concertar la visita d'aquest pis del que parlem. L'oferta i la demanda de pisos de lloguer a Barcelona, per exemple, és tan desigual que per cada pis que es posa al mercat, els administradors de finques, els APO, els propietaris, reben una quantitat de sol·licituds que diuen que és inassolible. Una bogeria. De fet, per això hi ha professionals del sector que fan servir la intel·ligència artificial, de la qual parlàvem fa uns minuts, per a seleccionar els millors candidats. Mm-hmm. Per a nosaltres, això de la intel·ligència artificial no ens cal. Aquí no l'apliquem, perquè tenim el nostre sistema, la nostra manera de mesurar els preus,
2: sí.
1: Que va quedar inaugurada aquesta nova metodologia la setmana passada amb l'estrena. I, per tant, si parlem de pisos i parlem del preu de l'habitatge, hem de parlar i hem de començar una nova edició d'El Piso Justo.
2: Piso Justo.
0: M'agrada molt.
3: Som-hi.
1: Som-hi amb
0: el Piso Justo, David Gallac.
1: Piso Justo, com sempre, aquí a l'estudi. Xavi Martínez, bona tarda, concursant.
0: Bona tarda.
1: I Maria Coy, contenta, què tal? Sí. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Bé, també ens acompanyen en el control el Pau, el Jaume, la Sònia i tots els nostres oients que avui també participaran d'aquesta nova edició del Piso Justo. Des de casa, des d'on ens escolteu, des de la feina, tornant cap a casa, penseu i a veure si endevineu. Recordeu? La setmana passada vam dir que és un concurs que de moment no tenia premi. Doncs continua sense premi. De moment,
3: vinga.
1: Continua sense premi.
0: De moment.
1: Encara estem començant la temporada.
0: El premi és jugar junts, que ens ho passem molt bé. Ens deprimim i alhora ho passem molt bé.
1: Compartim.
0: Aquest joc és terrible.
1: Sí, perquè
0: és dramàtic.
1: Volem fer-nos ressò dels preus que es paguen. Va, som-hi amb el primer, que m'enrotllo.
0: Va.
1: Diu així, atenció. Alquiler de piso en el camp de l'Arpa, o sigui, aquí a prop, a Sant Martí, Barcelona, són 35 metres quadrats. Una habitació.
0: 35 metres quadrats.
1: Sí, una habitació, anem apuntant, prenem nota. Bajo interior, sin ascensor.
3: Vinga.
1: Bajo interior, sin ascensor. Torno a repetir. Bajo interior, sin ascensor. Per què vol l'ascensor? Encara no.
3: Sí, és un baix.
1: Diu així. Piso interior en impecable estudio, o sigui, impecable, sí, estàs perfecte.
3: Impecable.
0: No hi ha panaroles.
1: Vamos, planta baja d'una habitació. Diu, comedor-cocina, baño i pequeño patio en exterior per lavar i tender la ropa. És a dir...
0: Tot està en 35 metres
1: tot
0: quadrats?
1: Tot en 35.
3: Ho tens tot.
0: Tens pati?
1: Tot.
3: I, és meravellós.
1: Ojo, patio exterior per lavar i tender la ropa. És a dir, que vosaltres voleu el patio exterior sopar, no se puede. El patio exterior és per lavar i tender la ropa. O sigui, no podem fer una altra cosa al patio. No. Diu, dispone de electrodomésticos, lavadora, nevera i microondas. También tiene sofá, mesa baja para televisión, lámpara de pie, ojo, y sillas. M'ha agradat molt la lámpara de pie.
3: Ah, te la deixen,
1: T'ho posen com un extra. T'heu post una lámpara de pie que, escolta, estupendo. Tot això, a veure, atenció, calculeu, quin és el preu d'aquest lloguer? Avui parlem de lloguers.
3: Lloguer.
0: Ah, avui són lloguers.
1: Lloguers. Al mes, quan? Xavi Martínez.
0: Has dit zona de la capital.
1: Camp de l'Arpa,
0: Barcelona.
1: Clot, Sant Martí.
0: Clot, a veure, que està tot molt car, però no sé, et diria 35 metres quadrats?
1: Sí, una habitació. 1.100? 1.100.
3: Mira, 1.150, t'anava a dir
1: 1.150,
3: jo.
1: 1.150,
3: Vinc apuntat,
1: Ens us heu passat.
3: Ah.
1: 720.
3: És baratíssim.
0: És superbarat.
3: Trobo que és barat. Ah, per 35 metres
1: quadrats. 35 metres quadrats. Que tens aquí un espai de sobres.
3: I bajo interior i lámpara de pie.
1: Lámpara de pie i el patio per lavar i tender la ropa. Sí, sí, o sigui, és
3: meravellós.
0: Com és de fort que ens hem acostumat als preus tan alts que ja ens sembla barat 750 euros per 35 metres quadrats i viure, no?
1: Va. Som-hi.
3: Vergonya.
1: Som-hi amb el següent...
3: Som-hi
1: amb el següent pis. I diu així. alquiler de, atenció, de casa o xalet a la Floresta. Anem fins a Sant Cugat del Vallès. Atenció.
3: Mira, Xavi, aquest per tu.
1: Estudi exclusiu.
0: Fora, sí, sí.
1: Exclusiu, de 30 metres quadrats. Hem perdut ja 5 pel camí. Disponible és un lloguer temporal, una excel·lent opció, diu, per a professionals desplaçats, estudiants de postgrau o persones que busquin un allotjament confortable, privat i completament equipat per a estades de durada determinada. És a dir, si busques espai, no, però si busques tot això, ho pots fer. Perquè diu que és un acollidor, cottage completament independent, amb entrada, terrassa i jardí privat,
3: sotmès
1: a una reforma integral amb una important inversió. S'han renovat durant aquesta obra la cuina, el bany, la instal·lació elèctrica, el paviment i les finestres, incorporant materials de primera qualitat i totes les comoditats per entrar-hi a viure. Voleu saber què porta la cuina? La cuina, mira, porta...
0: A veure.
1: Equipada, electrodomèstics nous, forn, microones, rentaplats i placa de cuina. La zona principal disposa d'un llit queen size amb canapé abatible, Smart TV, una elegant xamanega elèctrica amb efecte flama...
3: Però t'ho deixen tot, no?
0: Sí. Espera.
1: En 30 metres quadrats tens això,
0: Has dit 30 metres
1: 30
0: quadrats.
1: 30 metres quadrats, sí.
0: Floresta...
1: Però
3: si el queen size ja no hi caben, els 30 metres quadrats.
0: Hi ha queen size de 30 metres.
3: Exacte.
1: O no és tan queen size o són més de, més de 30 metres quadrats.
3: I la xamanega has dit amb flama.
1: Amb efecte flama, aire condicionat, calefacció...
0: Efecte
1: flama, sí, no és que tinguin.
3: Aire condicionat, calefacció, què més vols?
1: Tot. Diu, connexió wifi d'alta velocitat. O sigui, atenció que et va... Com diu la nostra companya Beatriz, el wifi com un pepino. O sigui, és estupendo, això.
3: I és millor que algun dia el que tenim aquí, oi?
1: A veure, tot això...
0: Llavors...
1: Va, a veure.
0: A la Floresta, això és a les afores de Sant Cugat.
1: 30 metres quadrats, una habitació.
0: 30 metres
1: quadrats,
0: una habitació.
1: Què diu, va, Xavi?
0: Home, jo conec bé aquella zona, aquells preus del Vallès.
3: Va, tu, quin és el piso justo?
0: No sé, jo diria 30 a Sant Cugat, 1.500.
1: 1.500, Maria?
3: Jo va, 800.
1: 800. Doncs, el Xavi ha guanyat per això 1.700.
0: Oh! 1.700, clar. Veus? Va. És impressionant.
3: 1.700, mare
0: És impressionant.
3: Mare
0: a la Floresta, 30 metres quadrats, 1.700 euros.
1: Atenció, fem...
3: Uau.
1: Tornem a Barcelona, si us sembla. Amb un altre.
0: Més lloguers.
1: És un estudi al carrer Sant Lluís, mira, la Vila de Gràcia, a Barcelona.
0: El piso justo.
1: El piso justo. Atenció amb aquest estudi. Diu, estudio pequeño con baño y mini cocina. Aquí són sincers.
3: Mini
1: diu,
3: cocina,
1: com que és un pequeño, la cocina és mini. Mini cocina. Diu, atenció, para preparar alimentos sencillos. O s'han donat per fer que no pots fer una cuina d'alta gamma que has de fer una ensaladita pequeñita, una patata frita... O sigui, a veure,
3: ja
1: un
3: no pots fer un caldo aquí,
1: Per què vol dir que en la minicocina no es poden fer grans plats? No, yo te voy a invitar a mi casa, pero te voy a hacer algo pequeñito porque no puedo, la cocina es pequeña. A veure, un moment.
3: Bueno, és això? Una excusa també per no cuinar,
1: no? Us convido a casa. Què ens prepararàs? Algo sencillo, porque no puedo.
0: Clar, crispetes,
3: la microones...
0: Sí.
3: No pots perquè l'anunci ho posa.
1: Diu,
3: no pots.
1: Está situado dentro de un espacio de casa familiar con accesos independientes, pero se requiere respetar normas de convivencia y silencio. Aquí hi ha un merder. Aquí hi havia merder, perquè estem posant això.
0: Sí.
1: Diu, ideal para profesionales o médicos. Això m'ha encantat.
0: Ah, molt bé.
1: Que vienen temporalmente a Barcelona. O sigui, estem parlant.
3: Quines són
1: aquests? Hola, a Gràcia. Un metge o metgessa que vulgui preparar poca cuina o senzilla... I que sigui tranquil·let. És a dir, anar de fiesta, anar de tal... T'estan dient...
0: I que estigui com de paso, no?
1: Sí,
0: que no
1: pas.
0: Molesti massa.
1: Vinc una estona. A veure,
3: em fa gràcia que posi la professió.
0: Sí, ara, m'agrada molt. O sigui,
1: a mi també.
3: Médico.
1: Perquè bueno. És que sóc advocat. Advocada. No, vostè no pot. No,
3: busco escolti, piso
1: no.
3: Solo para cocineros.
1: No, aquí no. És com la... És que tinc gos. No s'admiten mascotes. Ah, vale. Però no, és que sóc periodista. No podem. No podem. M'ha sobtat que no... O m'ho he deixat, no ho sé. No he trobat els metres quadrats, però bueno.
0: No?
1: Diu, estudio pequeño.
0: Ah, pequeño.
1: Con baño y mini cocina. Quan diríeu? Va, Xavi.
0: Home, sense saber els metres quadrats, què posem? Que té 30, també, no?
1: Posem, sí.
0: O 20.
1: Sí.
0: Un...
1: Por ahí.
0: 30. Va, el barri de Gràcia.
1: Sí.
0: Oh, allà només viu gent...
1: Com jo.
0: Que té terres, clar, com tu. Va, et diré 1.200.
1: 1.200,
3: Maria? Jo el baixarem, home.
0: Estudio pequeño.
3: 800. També, qui diu els 800?
1: Us heu passat, Maria, per molt poc.
3: Oh!
1: 780.
0: 780, molt bé.
1: Per tant, metge, metgessa, que ens estàs escoltant, que vulguis preparar una amanideta per sopar i que siguis una persona tranquil·la, aquest és el teu pis.
0: Estàs trobant gangues, per sí. 780 euros.
3: Home, és una mini cocina.
0: Un zulo.
3: Si ets un metge i vols fer cuina senzilleta, tens un meravellós pis de Gràcia per 780 euros. Sí.
1: Què més, quin problema?
0: Juguem un mes?
1: Juguem un mes?
3: Va.
0: Tenim un mes o no, David?
1: Tenim un mes. Sí.
3: Ara anem empatats, perquè aquest últim me l'introduió, l'altre el Xavi, és el desempat aquest, eh?
1: Tornem a Sant Cugat.
0: Va.
1: Vinga, va.
0: Vallès Occidental.
1: Casa o xalet independent a Vall d'Oreix, en aquest cas. Atenció que hem duplicat els metres quadrats, 62 metres quadrats i una habitació. Diu així. Així. Presenta aquesta encantadora casa del alquiler temporal en l'exclusiva zona de Vall d'Oreix. Vivienda única, totalmente nueva, diseñada para ofrecer confort, estilo y privacidad. Una habitación, un baño y una luminosa zona abierta de salón-comedor con cocina integrada, creando un espacio moderno y acogedor. Completamente renovada con mucho gusto. Això m'ha agradat molt. No, diuen, ha sido renovada mal.
3: Con mal gusto.
1: Es que no nos apetecía poner las cosas bien. Y hemos puesto la mesa más fea que hemos encontrado, te la hemos dejado ahí. No, un moment. Está muy, muy bien renovada.
0: Sí.
1: Cuidando cada detalle para garantizar una estancia confortable. Y digo, dispone de calefacción y aire acondicionado. Aquí no sabemos si tiene efecto llama o no.
3: No.
1: Si no, escolta, tú poses a la tele o la dibuixes. Ya está.
3: Aire acondicionado. ¿Y qué más vols? Calefacció, aire
1: acondicionado. Destaca por su gran entrada de luz natural y su maravilloso espacio exterior. Un agradable Porsche, ideal para disfrutar de comidas, cenas con amigos de familia. Aquí sí que pueden ser comidas importantes.
0: Aquí sí, ¿no?
1: Aquí sí que te dejan. Además de una
0: metros.
1: Bonita zona jardinada con piscina y barbacoa.
0: Mare meva, però atenció. Amb 62 metres quadrats
3: ho tens
0: una mansió.
3: Tot, ho tens tot.
1: Jo no sé on hi caben les coses.
0: Jo tampoc. El Porsche.
1: Va.
0: Escolta, has dit reformada, no? Sí, reformada bien.
1: Con mucho gusto.
0: Con mucho gusto. Que no com les que et fan ara, que et posen ja la imatge feta paria
3: sí.
0: De com
3: ai,
0: seria la reforma.
3: I et posen imatge creada per intel·ligència artificial de com podria ser la reforma.
0: No, és que l'original és les cueves d'Altamira.
3: Exacte.
0: I de fet, la
1: total,
0: següent
1: imatge és... És un edifici modernista.
0: És el piso de Batman, sí. Va,
1: què diríeu, Xavi?
0: Uf, Sant Cugat.
1: Sí, Vall d'Oreix, atenció,
0: 62 metres, sí.
1: Una habitació.
0: 62 metres.
1: Trobo que podríem fer més habitacions i carregar-te més espais,
0: sí.
1: No? Perquè, home, ja que tens 62 metres...
0: És que són molts metres, eh?
1: Treu coses. Treu coses.
0: El precio justo. Jo et dic 2.000.
1: 2.000?
3: Uau!
0: 2.000 euros.
1: Maria?
3: 1.300.
1: 1.300. Doncs... 3.000 euros!
0: 3.000 eurales! 62 metres quadrats, 3.000 euros.
1: Aquí diu...
3: Ah, però és que està reformada amb molt de gust.
0: Ah, clar.
1: I aquí diu...
0: Una Porsche.
3: Diu, és amb molt de gust a Ràdio 4.
1: Per fer les barbacoas, una oportunitat ideal per a quienes busquen tranquil·litat, comoditat i un entorno privilegiado a pocos minutos de la ciutat. O sigui, perfecte. No posen. Una oportunitat única perquè no busquen estar mal, sin tranquil·litat, agobiados, en un entorno que nada pena. No,
0: I
1: no,
0: que
1: no.
0: Se quieran morir.
1: Privilegiado, clar. Privilegiado.
0: Molt bé, doncs després del piso justo ja hem tornat a tocar. Ja sabem com està ara mateix el termòmetre de l'habitatge un dia més al nostre país. Anem a parlar del baròmetre del CIS, més xifres. Si veníem de l'habitatge, atenció, el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS del mes de setembre, ha sortit avui i situa el PSOE com a hipotètic guanyador en cas d'eleccions generals amb un 31%, però recull un descens de 2 punts respecte al sondeig de juliol.
4: Per contra, el Partit Popular, amb un 25,5%, guanya 4 dècimes i se situa en el 25%. Com dèiem, retalla distàncies després de la crisi de Ceuta dels 7,9 punts d'abans de les vacances als 5,5 actuals. Vox, amb un 16,6%, creix un 1,3 punt respecte al juliol, mentre que Podem, amb un 3,7, en guanya 1,2. Sumar, amb un 5,7%, perd 4 dècimes i Esquerra en cedeix 2 respecte ara fa 2 mesos i Junts es manté igual. Que abans de l'estiu.
0: Doncs així t'ho explica el nou CIS.
3: M'heu de valorar que jo hagi fet això perquè tinc un problema amb els números, eh?
0: Sí.
3: Ai. Jo tinc discalcúlia.
0: Discalcúlia?
3: És com la dislèxia però amb números.
0: Té nom com del lluitador de MMA.
3: Doncs és, no? Discalcúlia sí. És una...
0: O davanter de l'Esparta de Praga.
3: Sí, és una facció que tinc...
1: Del Feyenoord.
3: En comptes sí. De girar les lletres, jo giro els números.
0: Què dius?
3: Sí.
0: Doncs enhorabona. Ens coneixem fa molts anys. Que som bons amics, a més... No sabia que eres...
3: Li he dit al David quan m'ha dit, vols llegir el CIS? I li he dit, vigileu que jo tinc aquest problema, no sé, ara que digui jo que aquí guanyarà Vox amb un 92% dels vots. Saps
0: no,
3: el que et vull dir?
0: Ho has dit estupendament.
1: Estupendo, eh?
0: Doncs aquest és el nou CIS. La meva pregunta és, però aquestes dades són abans o després de recomanar la playlist? Perquè, clar, no sé, s'estaria bé saber-ho, no? Quan es van fer les enquestes. En fi, va, més coses, més notícies d'avui. Macron visitarà Espanya. El president francès, Emmanuel Macron, visitarà Espanya els dies 29 i 30 de setembre. El dia 30 es reunirà amb Pedro Sánchez a la Moncloa en una trobada bilateral per reforçar les relacions entre els dos països.
1: I ho farà, Macron viatjarà acompanyat, de fet, farà aquest viatge acompanyat de la seva dona, Brigitte Macron, i tots dos seran rebuts pels reis Felip VI i Letícia, que oferiran un sopar de gala en honor seu. La visita arriba en plena crisi migratòria a Ceuta. Macron ja ha expressat la seva solidaritat amb Espanya i ha ofert ajuda a través de Frontex. Un altre dels assumptes pendents entre Madrid i París és el Tractat d'Amistat i Cooperació, que es va signar l'any 2023, però encara pendent de ratificació definitiva a Espanya.
0: I nosaltres hem pensat que li podríem recomanar on no ha d'anar. Manuel.
1: Aquí no. En Madrid, aquí no.
0: I ens hem basat en els bars i restaurants amb pitjors opinions, TripAdvisor, a Google, en fi, no recomanacions. Així Macron ja sabrà on no ha d'anar quan visiti Madrid, i tu també.
5: Cuando llegues a Madrid, morena mía.
3: Morena o Moreno, com voleu dir-li, en el M. Macron. En el M. Macron, eh? Que és una barreja entre Emmanuel i Macron. M. Macron.
1: M. Macron.
0: Com de vacuna.
1: Com vols l'M. Macron?
3: Fet o...
1: Jo demanaré... O de plat. Jo vull un M. Macron.
0: Sí.
1: De postres.
0: Sí. On... És més postre, eh?
3: Sí. Jo on no demanaria M. Macron ni demanaria postres és als llocs on us diré ara. Per exemple, si aneu a Madrid, no cal que aneu a El Mesón d'Oro i Plata, a la Glorieta de Bilbao. Té 110 opinions a TripAdvisor i 88 són a la categoria pèssimes.
0: Ostres, bé, això són dades públiques, eh?
3: Sí,
0: podeu buscar-les. Totes i tots, sí.
3: Hi ha gent, per exemple, us llegirem unes quantes ressenyes. Una diu, un timo, 6 euros en vin, un cafè i un suc de marca Pago. No serveixen a la terrassa, has d'anar a la barra. Una pena, perquè la terrassa estava bé. Bé, doncs tenen bona
0: llàstima,
3: terrassa.
0: Però... Llàstima.
1: Llàstima, perquè la terrassa era maca, però com que m'he d'aixecar fins a la barra.
3: No. Al mateix lloc, una Coca-Cola i una cervesa, 8 euros. No sé si us sembla, la gent del Piso Justo, bé, doncs...
0: Bé, ja són els preus, més o menys, que estem pagant, no?
3: Sí, no?
1: O sigui, a veure, Maria, has dit 6,20, un cafè i el suc.
3: Sí.
1: O sigui, molt petit.
3: I una Coca-Cola.
1: El suc. No tenen culpa els de l'establiment, com sigui el suc. Així ja d'allà, no fan ells.
3: Sí, i una Coca-Cola i una cervesa, 8 euros. Sí. Diu que li sembla massa excessiu per molt que sigui Madrid. Un auténtico atraco, no volveremos ni lo recomendaremos, una autèntica estafa. Bé, doncs aquí. També diuen, horrible, fatal, hemos parado a tomar un par de cervezas y unas bravas y carísimo. Las bravas eran las típicas congeladas y salsa horrible. Per tant, el Macron
0: ja passa, ja.
3: Jo no hi aniria. 15 euros amb 90, oh. Muy recomendable, pasar de largo. Diuen aquí.
1: És el típica, potser pel nom, no sé vosaltres, però jo entraria.
3: Mesón de Oro y Plata.
0: Jo entraria.
1: Ah, jo entro aquí. Aquí se come bien.
0: Esto es muy castizo.
1: Això deu ser bo.
0: Esto tiene que ser tradicional.
1: De Madrid, comida madrileña.
3: No sé si aniríeu a la Extremeña, i és un lloc que tampoc li recomanaria. El Macron té 104 opinions pèssimes de 132.
0: No.
3: Vull dir, clar... Hi ha una ressenya que diu, pitjor que la meva sogra, peor que mi suegra. Entramos dentro del bar y antes de sentarnos no tuvimos que salir a la terraza por el olor que había dentro del bar. Y encima el sitio estaba muy sucio. Salimos a la terraza, que las mesas tenían más polvo que el costurero de mi abuela, y a la sorpresa que nos cobraron 7,50 por dos Coca-Colas de las más pequeñas. Menos mal que no comimos, porque los precios eran abusivos y tenía toda una pinta horrible. En fin, no se lo recomiendo ni a mi suegra.
0: Aquest té un problema amb la sogra.
1: Sí. Aquí hauríem de parlar... Sí. La relació de familiar. Aranxa Coca, sisplau. No. Sí, aquest senyor vagi a veure a la nostra amiga Aranxa Coca perquè li solucionarà el problema de la sogra. El del restaurant, no.
0: Aranxa
1: Coca no soluciona el problema del restaurant, però el de la sogra igual sí.
3: Hi ha un d'aquest mateix lloc que diu, la policia no hace nada en estos casos? Es pregunta.
0: M'agrada molt.
1: Què ha de fer la policia aquí?
3: Ho diu perquè, clar, diu que el menjar era acceptable, que no es posen això, que el tracte va ser horrible, tampoc es posen això, però que el preu era caríssim pel que és realment el lloc. Però el problema que té aquesta persona és que es fumava a l'interior del bar.
0: Ja.
3: Diu que li recrimines això en el jefe del bar i et diu que tu li dius que és una cosa il·legal des de fa més de 10 anys i que et responen que sí, que ells ho fan perquè tenen clients fixos que fumen allà i que no poden dir que no a aquests 10 clients que són fixos i, per tant, deixen fumar a dins del bar. Per tant, aquí és on la policia diu a aquesta persona que s'hauria de posar.
0: Això és una cosa que jo vaig experimentar a Madrid molt en llocs determinats, penso que es fa bastant.
1: Passava.
0: Per fidelitzar moltes vegades, o quan és un bon client d'un bon lloc, Hi ha l'encarregat veia, no?, que ja havia marxat gairebé tothom del restaurant i quedàveu tu, potser, la teva taula i un parell més allunyades de la teva. Escolta, si vols pots fumar allà, eh? Llavors,
1: a dins,
0: eh? A dins.
1: Apa.
0: A dins.
3: Sí.
0: I això, això es feia molt a Madrid.
3: Potser anaves a l'Extremenya, que és aquest lloc on...
0: No he tingut la sort.
3: No, doncs tampoc li recomanem al Macron.
0: Peor que mi suegra, diu l'Extremenya.
3: Exacte. I per acabar, tampoc li recomanem a Emmanuel Macron anar al bar Trineo, a la plaça Mayor. 104 opinions pèssimes de 308. Un diu trampa turística evitar. Per tant, és important que no hi vagi el Macron, perquè com a turista, doncs pot ser que com a turista francès hi caigui. Comida por debajo de la media de servicio decepcionante. El camarero recomendó el filete más caro. Clar, evidentment, si tu què recomanes, doncs el més car, no?
1: El filete más prometiendo... caro, però un moment, què vol dir el filete más caro? Et recomanen a vegades, fora de carta, tenim l'hamburguesa XL Premium, però el filete más caro... Què tenen tipus de filets, un més car i un més barat?
3: Clar,
0: que costa més.
1: Quin filet vols? Aquest no val res, aquest si vols menjar tal, o sigui, demana això, però tenim el més caro? Què vol dir que
0: és el bueno?
1: El tall és més gruixut,
3: però és que prometió que seria jugoso i tierno i no era ninguno de los dos. Carne dura, barata i de qualitat.
1: Malament.
3: Que parecía más de supermercado que comida de restaurante. Las patatas braves venían con una salsa que sabía como si saliera directamente de una lata. Y la paella era abrumadora. M'agrada molt aquest adjectiu per una paella.
0: Una paella abrumadora, eh?
1: Per mi abrumadora... Però per mi, un moment, per mi abrumadora és bo...
0: Home, doncs... pot ser, pot ser dolent, eh?
1: La abrumadora. Oh, és que la paella era enorme. Oh, que ben feta.
0: Sí, era imponent, no? Era una paella fantàstica.
1: Abrumador.
0: Doncs no.
3: Atenció, perquè aquest mateix lloc hi ha una ressenya que ho titulen com a ui i tres signes d'exclamació.
0: Ui.
3: Per tant, fugiu d'aquest lloc. Lo peor de lo peor, precios abusivos, he dit, eh? Abusivos y de malísima calidad. Una pizza congelada por 15 euros. El camarero piniéndonos que le dejáramos propina. Diu, jajaja, increïble. No vayáis, por favor, es horrendo todo.
1: M'agrada molt això, perquè Maria que ha dit el ja-ja-ja. O sigui, m'imagino la persona escrivint la ressenya en recordar-se de la pizza congelada i dient, el camarero no es pidió propina. Ja-ja-ja. Però per què rius ara?
3: I per últim, si aneu...
1: Què de riure el comentari?
3: Si aneu al bar Trineo, tampoc demaneu tinto de verano, perquè dius, quin problema pot tenir un tinto que és vi amb falta de llimona, no? Doncs no, perquè pedimos tinto de verano i no tenia absolutament ningún gas. Zero gas.
0: Ni un gas, De tots els gasos que coneixem, ni
3: gas uno. Gas tampoc en tenia. Era un brebaje que no sabia ni a vino ni a gaseosa. Tras comentárselo al camarero, no sustituyen la bebida, la hemos dejado casi entera y, por supuesto, nos la han cobrado. 4,90. La cena excesivamente cara para la cantidad y la calidad que ofrece. No lo recomiendo y no volveremos a sentarnos en ninguna de sus mesas.
0: Molt bé.
3: Per tant, no sé.
1: No, és que la mesa no se sienta uno, se sentarà a les silles. A veure, un moment. Però 4,90, jo ho trobo bé de...
3: O sigui, bueno, si no tenia ningun gas.
1: No tenia ningun gas. O sigui, era light, era una... No era light, i a sobre, clar,
0: gas,
1: estava bé.
0: Gas, el que tenia el cervell del proper protagonista.
1: Ai.
0: Perquè és una de les notícies d'última hora que acabem de rebre. A més, fa pocs minuts i ens ha deixat.
3: Gas ni...
0: Aquesta sí que abruma, David.
1: Sí, abrumada. Això sí que abruma.
0: Un conductor quadriplica la taxa d'alcoholisme i diu... Què va? Si esto es por el gazpacho.
3: Sí.
0: És un conductor de... que, per cert, m'encanta el nom d'aquest poble i m'encanten els noms d'aquests pobles en general d'Espanya. És un conductor de Castilleja de la Cuesta. Saps? Com Trabajo de Cerceneda i tots aquests. Uh-huh. Això és a Sevilla. Ha quadruplicat la taxa màxima d'alcohol permès al volant. I quan els agents li han comunicat el resultat, ha assegurat que no havia begut alcohol. La seva explicació? El vinagre del gazpacho que havia pres.
3: La policia local el va aturar després d'observar que circulava fent maniobres estranyes sense portar el cinturó de seguretat i utilitzant el mòbil mentre conduïa.
1: Tot el que no s'ha de fer, vaja.
3: Tot, i li van detectar símptomes compatibles amb el consum d'alcohol, li van fer la prova. El resultat, atenció, va ser d'un mil·ligram d'alcohol per litre d'aire expirat, el màxim és 0,25.
0: Un mil·ligram, eh?
3: I el llindar a partir del qual es considera delicte és 0,60. Ell va donar 1. Sí. Davant d'això, el conductor va insistir que només havia pres gazpacho i que el vinagre li havia fet pujar la taxa d'alcohol. Ara està investigat, evidentment, per un possible delicte contra la seguretat viària i s'enfronta a un possible judici ràpid. I tan ràpid, vull dir.
1: Ha detectat que era el vinagre. O sigui, diu, és el gazpacho, però és que és el vinagre el que m'ha fet pujar la taxa d'alcohol.
0: És un expert en gazpacho.
1: I sap que és el vinagre, perfectament. És el que... És que si no m'hagués pres aquell vinagre de més... aquí sobrava.
3: A vegades va una mica pujat de vinagre el gazpacho, és veritat. Vull dir, no?
1: Per tant, ojo amb el gazpacho i amb el vinagre, perquè segons aquest senyor... mira, el que acaba sent una beguda refrescant...
3: No. Clar, clar.
0: No la van a baixar a 0,15? Pues això és una cosa que he somiat jo.
3: Jo crec que ho deus més. Un dia vas prendre gazpacho i ho vas somiar.
0: Segurament, segurament. No, no, al màxim, no sé per què pensava que seria, passaria de 0,25 a 0,15, que és gairebé res, vull dir que això penso que amb mitja cervesa ja ho tens, no?
3: Sí, pràcticament, una noia menys encara.
0: Sí, exacte. Doncs...
1: No begueu.
0: No, no.
1: No, begueu.
0: I si conduïu...
3: Menys.
0: Menys. O sigui que, afortunadament, aquest senyor aquí estem fent conya perquè no va passar res greu, eh?
3: Aquest senyor de Castilleja ja. De la Cuesta.
0: Castilleja de la Cuesta...
1: Ja li explicaran que no vegin més gazpachos.
0: Se passa el salmonero.
3: Castilleja de la Cuesta a Sevilla, Boadilla de los Barros a Badajoz. M'encanten aquests pobles.
0: Oh, hauríem de fer un dia un challenge.
3: Vinga.
0: I un dia vaig canviar de camí, tornant en cotxe de Madrid a Barcelona, i vaig buscar una ruta que tots fossin pobles així.
3: I vas tardar 18 hores 37 minuts, no?
0: Però és espectacular.
1: I lo maco que és veure aquests pobles. Bienvenido a Castilleja de la Cuesta.
0: Sí, sí, sí. Trabajo de cercenera.
1: Què són Castilleja?
3: De Barcelona a Madrid vas passar per Sevilla, Castilleja de la Cuesta.
0: Sí, perquè vaig prendre el gazpacho aquell dia.
1: Què deuen ser, castillejenses?
3: O castillejeros.
0: O castillejeros.
1: O castillejenses de la Cuesta.
0: 4 i 36 minuts d'aquesta tarda.
1: Vaig a buscar-ho.
0: Arriben les advertències, les albertades. Arriba el meravellós Alberto Montes.

0: segon dilluns de la temporada i segona oportunitat aquest curs de gaudir del talent, de la presència.
1: Olora molt bé, per cert, d'Alberte Montes. Com estàs, Alberte?
2: A veure, puc olorar?
3: Sí, sí. No, no, tu mateixa.
2: Sí, sí, fa un olor, fa un olor. Podem fer-ho, això? Puc olorar els col·laboradors? Els convidats no m'atreveixo.
1: No, no, col·laboradors i convidats.
2: Jo els oloro.
1: Perquè si ens aixequem, David, tu i jo també, i els tres olorem, serà raro, no?
4: És que jo anava a dir, si ara quedarà, si vaig cap a l'Albert i m'aixeco a olorar-lo...
2: És una... Puc valorar-ho? Fa bona olor, però no fa olor a colònia. O sigui, Xavi Martínez fa olor a colònia.
3: A on?
2: Fa olor... No, escolta. Fa olor de roba neta, de persona, però fa olor a roba neta. O sigui, no fa una olor a colònia forta, m'enteneu el que us vull dir?
1: Bona colada,
3: Que ja són hores, vull dir... A l'hora que és, he sortit a casa a les 7 i mitja.
2: Però fas bona olor, o sigui, fas olor a roba neta.
3: Gràcies.
2: No fas olor de colònia forta, està bé?
3: Sí, t'entens la primera ja, t'entens la primera. I no m'he sentit ofès.
2: Un 7 i mitja, l'olor de l'Albert.
4: Un detergent concret, Maria?
1: Un 7 i mig.
4: Un detergent concret?
2: Ara jo crec que és de marca blanca.
3: Vaig canviant. No vull dir marques. Anava a dir un súper amb seu a València, però que no és el que penseu, un altre. L'altre.
4: Ah. Sí, l'altre, ja sé.
3: Eh?
4: Ja sé.
3: Comença per con i acaba per sum.
1: Jo te l'he d'acabar en dis. Què t'anava a dir?
3: Ei, també el tinc a prop.
1: Sí.
3: Tots, en fi, soc de barri.
1: Alberte.
3: Què tal?
1: Padre de família. Tornada a l'escola.
3: Ara sí. Hem passat a net la setmana passada, que era una mica broma, no?
1: Sí.
3: No ho dic per la vaga, ho dic pel pont, que tot va ser una mica així atropellat. Dimecres... dimarts vaga, dimecres i dijous. De fet, em vaig trobar aquest cap de setmana a un pare de l'escola al parc i estava preocupat que no havia vist la seva filla durant la setmana. I em va dir, és que per dos dies. I jo... Tant de bo fos mon pare, no? Perquè tu imagina't als anys 90 que li dius al teu pare, a veure, papa, és que són dos dies i després hi ha pont, Em quedo a casa jugant al PC Football 5. I mon pare me da una hòstia que me muero de hambre en el aire, saps? Vull dir... Otros tiempos. Per tant, avui sí, primer dia d'escola, la meva filla, la Íria, ja és coneguda d'aquesta secció, ha canviat de cicle, ara està fent primària ja.
2: Ai, que gran!
4: Ostres.
3: Molt gran. Hi ha motxilla d'aquestes que, si la carregues, que no és el cas, demana una motxilla per portar un carmanyola, però és motxilla ja gran, motxilla que li tapa l'esquena, i sobretot, el més especial és que puja sola a l'escola ja.
2: Ai...
3: Això que implica que puc anar amb el gos, puc aprofitar per treure el gos i matar dos pájaros d'un tiro. Una cosa que m'interessa moltíssim, perquè, clar, és portar-la al col·le, tornar a casa, treure el gos...
4: Vull... Amortitzes el viatge
3: ara,
4: i ja està.
3: Ara amortitzo el viatge i faig economia de casa i de passeig. I, en fi, avui ha sigut el primer dia que ha pujat sola, en fi, s'està fent gran, se li mou una dent... És una...
1: Mare meva, la vida passant a través de la ràdio, perquè, clar...
3: Sí.
1: Portem uns anyets junts als programes aquí a Ràdio 4.
3: Sí.
1: I des de... Avui sortim Xavi Fornia... En fi, ara a la tarda a Ràdio 4. Hem vist créixer la Íria, la teva filla.
3: Correcte. Sí. Des de l'escola Bressol a primer de primària i bueno, quan em despisti està deixant la universitat. Vull dir,
1: sí.
3: Deixant-la, vull dir, d'abandó, Vull dir... siguiendo los pasos de su padre. Més coses de cada setmana, molt ràpides. He anat a jugar a bàsquet després de 25 anys.
1: A bàsquet?
3: 25 anys.
1: Com estava?
3: Prou bé.
1: La tècnica
3: no és la meva especialitat. Jo sóc un jugador molt intens, d'acord?
1: Sóc...
3: Sí, un mig centre d'aquests, bregador. Sóc jugador per Bordalàs.
1: Bordalàs de bàsquet,
3: mola. Bordalàs de bàsquet,
4: sí.
3: Efectivament.
4: No del Getafe, no? No del jugador.
3: Sí, és que jo crec que a l'equip, els jugadors del Getafe, si juguessin a bàsquet, els mateixos, amb les alçades pròpies que tenen ara, ho farien bé.
1: Sí.
3: Millor que el Barça de l'any passat,
1: com
3: a mínim.
1: I a Rubí ni t'explico.
3: No, una patxangueta de diumenge, pim-pam, vaig matinant diumenge, Alberte Mondes... Alberte Mondes.
1: Mondes,
3: Alberte Mondes. Alberte Mondes. Avui. Alberte Montes no sap parlar perquè encara està cansat d'haver jugat a bàsquet el dia anterior.
1: Sí.
3: No, en fi, que vaig matinar, vaig aixecar ben d'hora per anar a jugar a bàsquet, patxangueta. Sóc un nou Alberte Montes, ho he deixat clar. M'he apuntat al gimnàs, això no és novetat, ja ho sé. Però jo sóc d'aquelles persones que ja un cop apuntada al gimnàs, jo m'apunto al gimnàs i ja em veig bé.
4: Ah, sí.
3: Sí.
4: Només entrar per la porta.
3: Passa, no ben entrar. Online.
4: Perfecte. Em sembla estupendo, això.
3: Jo he enviat el meu DNI escanejat al gimnàs i ja estic millor.
1: Tu després t'has mirat al mirall?
3: Sí.
1: T'has vist?
3: I m'he vist bé.
1: M'ha xupat.
3: Sí, sí, i és el mirall de casa, no és el mirall d'uns grans magatzems, eh? No és el mirall d'una tenda de roba que te hipnotiza la figura, eh? Sí. No, jo a l'ascensor del meu bloc de pisos m'he vist i dit, ei, ja sí. No sé, no cal ni que vagi. Plàstic, bé.
1: Sí, sí, sí, has perdut líquid ja només.
3: Efectivament. I aniré compartint amb vosaltres els meus progressos al gimnàs, que espero que siguin molts. I avui també vull destacar, abans d'entrar a parlar del Barça i altres coses, que aquest cap de setmana també ha sigut l'aniversari de Keine.
1: Keine,
3: el germà de Lamine Yamal.
1: Una estrella.
3: Moltes coses a comentar sobre aquest efemèrides. Primer de tot, aquest nen va fent anys, cosa que no
2: vull dir. Sembla que no creix i creix, eh?
3: Sospitàvem que sempre estava igual, que tenia 2 anys in eterno.
1: Sí, sempre ha tingut 2, com el Lamine, que sempre ha tingut com 16, no?
3: Exacte.
1: Sí.
3: No, ha fet 4 anys.
1: Ah, 4.
3: Sí que és cert que té estatura bordalàs. Podria jugar a l'equip de bordalàs. És un nen petitonet, però per això a vegades pensaves, aquest nen, vull dir, ha de donar l'estiró, ni quan el doni, ja veuràs. I celebrava el 4th aniversari envoltat, doncs, de la seva família i del seu germà gran, com no podia ser d'altra manera, Lamine Yamal, que en aquest cas no ha contractat nans per la festa. S'haguessin confós entre...
2: Són els amics.
3: S'haguessin confós entre els amics de Keine, no? Vull dir, ha sigut com una prova d'agudesa visual. En aquest...
2: No hi has...
3: Què?
1: Albert, va!
2: No hi has d'imatge, tampoc, no? A la festa del Keine.
3: No sé, vull dir...
2: Nenes d'imatge, tampoc.
3: Coses més rares s'han vist.
1: Aguantar la pinyata.
3: Lamine Yamal és capaç de tot, al terreny de joc i també fora, eh? Parlarem de Lamine Yamal durant aquesta secció perquè...
1: Està ara mateix en un nivell pilotador.
3: Està a un nivell pilotador i lo sabe, eh?
1: I lo sabe. I lo juega.
3: I lo juega sí, lo dice.
2: Puc dir una cosa del Keine, que molta gent li diu Keine Yamal, Keine no sé què. No, aquest nen és fill de la mare de Lamine Yamal, no del pare de Lamine Yamal. Per tant, es diu Keine, no sabem el primer cognom perquè no el coneixem, perquè és un altre senyor, Evana.
3: D'acord.
2: I Lamine Yamal es diu Lamine Yamal Nahrawi Evana, no? Perquè encara, saps, costa. Fa 5 anys que coneixem el Lamine i encara no sabem. No?
3: Keine no sé què, Evana.
2: Evana.
3: Sí, és el Keine resum. No sé. Li podem dir García, que em fa gràcia.
2: Per exemple.
1: Molaria, eh?
2: Keine García, Evana.
3: Keine Rodríguez, de cop i volta, Fernández. Sí. Keine Fernández.
1: Sí, sí, de Diego, no?
3: Exacte. Rococó. Keine Velázquez, Nájera, Evana. Vaya arroba más larga para Instagram.
1: Com es deia el fill de la Samantha Vallejo? Nájera?
2: Sí, Roscón. Bueno, Roscón es faria ella a les xarxes, però no...
1: Li diu Roski, no?
2: Roscón, sí, li diu Roscón, no, però no es diu Roscón.
1: És la jutgessa de Masterchef.
3: Sí, ex.
2: Ara.
1: Ah, no, ex.
3: Que però sí. Roscón és nom de DNI?
2: Que no, que li fa dir Roscón.
4: Jo crec que sí, no? Estic intentant buscar-ho.
3: Jo crec que sí, eh?
2: Vols dir?
4: Jo, sí. Vaig a buscar-ho.
1: I el motiu Patrick, me'l van explicar
2: Roscón,
1: fa temps.
2: Roscón, cuyo nombre real és Patrick. És el tercer fill de la famosa chef i jurat de televisió Samantha Vallejo Nájera. Es diu Patrick,
1: sí,
2: però
1: per què? Vull dir, ella sempre públicament l'anomena
3: com a
1: Roscón.
3: El motiu és esgarrifós, eh?
1: Sí, no?
3: El motiu, vull dir, és humor negre. Ella va dir que li va posar de mal nom o de mote Roscón perquè vino con sorpresa.
2: Perquè té síndrome de Down.
3: I quan diu sorpresa, refereix a la síndrome de Down.
1: Sí, sí,
3: vull dir que
1: sí.
3: Un comentari bastant desafortunat, potser en un context familiar d'intimitat, doncs pot servir com a broma, però...
2: Igual diu aquí que va néixer el dia 6 de gener, segur. Va néixer el dia 6 de gener del 2008, com el Reis.
1: Ah,
4: i d'aquí els dos vessants
2: de Reis.
1: Clar,
3: dues versions.
2: Em crec més la versió de que va néixer el 6 de gener, no?
3: Sí, però això és un titular de...
1: Jo crec que ho va dir.
3: Real,
1: però ja ho contrastarem, això. En fi, que anem...
3: Jo soc periodista, deixem el pau.
1: Alberte, llavors, volies comentar una miqueta l'estat actual de Lamine Yamal i de seguida escoltem, a més, les declaracions en un programa que s'emetrà el proper divendres a Movistar, a l'Informe Valda. No?
3: Exacte, Informe Valdano, un programa d'entrevistes on els futbolistes es senten molt còmodes. Ja va
1: sobren
3: passar,
1: molt, tots, eh?
3: Sobren brutal. Molt. Ja va passar Mbappé per el mateix programa i en aquest cas ha sigut el torn de Lamine Yamal. Crida l'atenció que Lamine Yamal es presti a aquest tipus d'entrevistes perquè els jugadors del Barça, el Barça és un club bastant hermètic en aquest sentit, a donar aquest tipus d'entrevistes.
1: Buscadíssima.
3: Una entrevista, efectivament, molt buscada, desitjada, de veure, i Valdano, això, ofereix un clima propici perquè els...
1: No, no, però dic buscada per ell. Jo crec que...
3: Ah, buscada per ell. Jo crec que pel moment que és...
1: Mbappé parla dilluns, Mourinho no sé si parla dimarts o dimecres, vull dir, tema campanya pilota d'or, eh?
3: Sí, sí,
1: en clar. Favor d'Mbappé. Llavors, Lamine, que va perfil baix en roda de premsa, diu dimarts o dimecres, també prèvia de Champions, diu no voy a pedir ningún voto yo por el Balón de Oro. Però això canvia des d'aquest moment en què concedeix divendres, que van enregistrar l'entrevista divendres passat, amb el Valdano. I llavors ell es postularà, ara ho sentirem, no?
3: Sí, sí, de fet, té una roda de premsa que està bastant molt assenyat i respon molt sí, bé a totes les preguntes, perfil baix, i ara treu pit, com dius tu, oberta la competència entre Mbappé i Lamine Yamal, que té tota la pinta que deixarà en re. Parlo d'ells dos, de declaracions creuades. La competitivitat que hi havia entre Messi i Cristiano Ronaldo, que a nivell d'intercanvi d'opinions, com a mínim públicament, doncs era gairebé nul·la. Vull dir, la competència la creava la premsa, sí, la creàvem nosaltres, els aficionats, però sobretot el de Rosario era molt més discret que el seu company d'equip, que Lamine Yamal, i veurem com avança tot això. Parlem del Barça, que el Barça, tot i empanar-se una miqueta, com va succeir ahir a la Ciutat de València, torna a guanyar 2-4, 5-5, victòries pel líder en solitari del campionat, pel Futbol Club Barcelona, una dada important de Mr. Chips, Barça i Depor són els únics equips imbatuts de la Lliga eSports.
1: Quan parles en idioma de periodista esportiu dels sí. 80 i 90, m'encanta.
3: És que...
4: És meravellós.
3: Puc fer tota la secció, si vols.
1: És periodista de TV3 dels 90.
3: Homenatge a Lluís Canut, entre altres referents. Sí. Que jo sóc nen dels 90 i el gola-gola, hi ha una A que tu ja no està al títol, però que la diuen, queda allà penjada. El gola-gola, doncs, em va marcar especialment...
1: El Depor és sisè.
3: El Depor és sisè en aquest...
1: 9 punts.
3: Va empatar ahir al Coliseu, Alfonso Pérez, contra el Getafe, un rival molt dur, d'aquests partits que et vols treure de sobre quan més aviat millor, i va plantar cara. Breu matís, el Depor és un equip que fa molt bona pinta ja pel mercat que va fer,
1: sí.
3: Però després sobre el camp és un equip que, a partir del seu entrenador, sap adaptar-se als rivals. Sap adaptar-se als rivals, sí, sí. I de moment fa molt bona pinta. Toquem fusta i esperem que segueixi la ratxa i anem sumant.
1: Els dos equips de l'Alberto Montes, el Depor i el Barça, van bé.
3: Van bé. Invictes.
1: Va molt
3: invictes.
1: Bé
3: el Barça. Nosaltres tenim a Aubameyang, el Depor té a Aubameyang, també 5 gols en les 5 primeres jornades, i el Barça té a Adeyemi.
1: Oh!
3: Adeyemi.
2: Karim Adeyemi.
1: Aquest home només sap fer golaços.
2: Us porto la dada de Karim Adeyemi.
3: Per favor, es diu de cognom? Com?
2: No.
1: Perquè la seva
2: mare...
1: És més interessant.
2: No. Karim Adeyemi, l'any passat, a principis, a finals del 2025, la policia alemana, el pare, perquè li troba el cotxe, amb un control rutinari, sí. Una caixa que contenia diversos punys americans, un dispositiu electrònic Taser, una porra extensible i ganivets de grans dimensions. Ell diu que era una mystery box, una caixa misteriosa que la seva dona havia demanat per TikTok. Atenció.
4: Allò que compres i no saps el que...
2: Ui, clar, no saps què és.
3: Black Friday.
2: Qui és la dona de Karim Adeyemi? És Loredana, una rapera albano-kosovar que, atenció, va haver d'indemnitzar amb 500.000 euros ja fa uns anys a un matrimoni suís. Per què? Perquè el germà de la Loredana va estafar a un matrimoni suís dient-li una mentida, i és que la mare d'aquest home, en teoria, havia de patir un transplantament de ronyó, no tenia diners, i aquest matrimoni suís li va donar els diners. Què va fer aquest senyor? Marxar amb els diners. Atenció, el cas es fa mediàtic, la gent, aquest matrimoni suís, busca una advocada i apareix una advocada que els truca i els hi diu, jo us ajudaré tal a enfrontar-vos a la justícia. Qui era aquesta advocada? La Loredana. És a dir, la germana del que els havia estafat, que també els hi agafa la pasta i els estafa. Ai, després, senyor. La Loredana estafa, i el seu germà han d'indemnitzar aquest matrimoni suís amb 500.000 euros.
4: Ui.
2: Qui s'enamora de la Loredana 3 anys després? Karim Adeyemi i s'hi casa.
1: Hemos
2: aquesta és la dada.
1: Uau, impressionant, Maria Coll.
3: Adeyemi viu a una sèrie austríaca.
2: Us he de dir que aquesta història
4: de moltes
2: no
4: temporades,
2: l'he vist
4: jo.
3: De moltes temporades.
4: Aquelles que s'allarguen.
1: És peli dolenta alemana, la típica peli alemanya de diumenge.
3: És que he vist un capítol de Berta cobra, ara mateix.
2: Aquesta història que la va explicar Joel Díaz de la Sotana i jo la vaig sentir, vaig dir, això ho he d'explicar perquè ho ha de conèixer molta gent. I, evidentment...
0: Però es veu que està més tranquil, que és un home ja més madur que Arima de Yemi.
3: Sí, ha deixat de banda el tema de la seva dona.
2: De la Loredana.
0: I el tema de les armes.
4: Caixes d'armes a banda. Diu,
3: no, ara té un Tamagotchi, no, ara té un Tamagotchi i va fent.
0: Amb la Game Boy ja tira.
2: Intenta fer un escorpí.
3: Exacte. Va amb la Nintendo DS per la vida. No, ara mateix està en plena forma.
0: Boníssim.
3: Ja s'ha parlat també del mercat del Barça. Jo crec, sincerament, que ha quedat una plantilla amb l'arribada de Rodri de les millors en molts anys.
0: Sí.
3: El nivell dels fitxatges és increïble, el que estan rendint des del primer moment. Parlem molt de Gordon. Tenim dades de la parella de Gordon?
2: Antonio, sabem sí. Si... Gordon mira, és una companya seva. Crec que des de l'escola de petits, és de Liverpool també,
3: ja fa
2: i
3: cara,
2: estan
3: ja fa
2: casats
3: cara.
2: Des de fa temps.
3: Ja fa cara
2: tenen
3: de...
2: un nen, també, té un fill.
4: No fa cara de portar la caixa d'armes al cotxe,
0: no.
4: El Toni Gros.
3: Són els pitjors,
4: Toni Gros. El Toni Gros no fa cara de...
0: fa cara de bon jan, de bon nano.
3: Anaves a dir, fa bona cara? No fa bona cara. Fa bona cara de
0: que dolent
3: de bona persona, però bona cara...
4: Bona cara, no. que es posi crema.
2: Mira.
4: Sí, perquè em fa patir, Toni, perquè ve d'allà i aquí, jugant ahir al Ciutat de València a 35 graus, 38. A 4 a 5 de la tarda, aquest noi
2: català,
4: no marca gols perquè no està
2: a
4: gust jugant.
0: A veure, a pams, què?
2: Fa classes de català, l'Antonio.
0: Ah, sí?
2: Sí. Sí, està fent classes de català.
0: En castellà el parla molt bé, ja.
2: Sí, doncs ara està fent classes de català.
3: Clar, es va parlar molt a la presentació del que hi deia a roda de premsa, que, en fi, va ser una mica una espumeada, que dirien els meus col·legues del barri, quan va dir que portava anys, no setmana, ni mesos, anys, practicant castellà amb la seva mare perquè ell sabia que un dia fitxaria pel Barça, que això és el nou Yo de Chiquitito del Barça, saps? La nova versió. No, jo estic aprenent ja, i molta gent a Twitter i a Instagram doncs li retreia que per què no català en comptes de castellà, o les dues. En
0: que li diguin a Hansi Flick, també.
2: No, exacte.
3: Que li diguin a Hansi Flick, que ell ens ha dit a la basura aquí. Classes de català per Hansi Flick.
2: I el Messi, per exemple, que va estar no sé quants anys aquí i no ha dit hola, què tal?
0: Gens,
3: sí, però Messi els hi posava el pot petit, als nens. Els hi posava el pot petit, una mica de xiula, el cotxe de canvi a l'escola i els anava cantant.
0: No, el Flick ja fa molt bé. Jo, si fos Flick, seguiria igual, en anglès, tot. Les rodes de premsa en anglès, que ens estan anant molt bé. I es veu que a nivell intern sí que parla.
3: Això
0: sí
3: no
0: que
3: dir,
0: parla castellà al vestuari.
3: Aznarea una mica
0: la
3: i parla català a la intimitat. I jo crec que el dia que marxi, s'ho està guardant pel dia que marxi, fer una roda de premsa
0: un text de Miquel Martí,
3: en català. Exacte. Jo m'imagino uns castellers, els falcons, que són molt macos de veure, unes gralles, i ell fent una...
0: En fi, anem a escoltar Lamine, perquè jo crec que aquesta entrevista donarà molt, molt a parlar. És el petit avançament d'aquest informe Valdano, oi?
3: Un bon tast.
0: Que s'estrena aquest divendres.
5: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
6: Sí, no,
5: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
6: No, yo te pregunto a ti.
5: Entonces,
6: ¿a quién se lo darías tú?
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
6: así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: No, Lamine, no!
2: M'ha
0: fet,
2: no?
0: fet molt mal escoltar jo i Mbappé.
2: Ah, tens raó, jo també ho he pensat.
0: Jo i Mbappé, sisplau, Lamine. Mm. Mbappé i jo!
2: Sí, a mi també m'ha saltat, ara que ho has dit.
4: Va, és per la pilota d'or,
0: és, tio. Sí, David, això és per la pilota d'or.
4: Estic encara amb una altra cosa i ara...
2: Amb la Loredana, t'has quedat amb la Loredana.
4: Sí, estava buscant
2: la Loredana,
4: la
2: diguem.
0: És que el David li ha agradat molt la història de la
2: Loredana. Estàs buscant punys americans, una mystery box de punys americans per TikTok? Mystery
0: box,
3: Arroba Netflix, tinc un projecte de sèrie, no? Està enviant aquí un...
4: Estic pensant a veure què se'n podia fer. Perdoneu, per això. Ah, molt bé. Malament, Lamine, sí, clar.
0: Deies, Maria, que molt bé, no? Lamine, amb aquestes declaracions.
2: Jo crec que... A veure, molt bé. Sí, jo crec que sí. Vull dir, a tots els hi riem les gràcies, el Mbappé va dient que no sé què, que jo marco més goles, gairebé tots, que jo marco més goles, que tal, que no sé què, i a més no és veritat, perquè el Rafinha marca més gols que ell i es va fent el xulo.
0: No, i que això de que ha marcat molts gols, això és botador, hi ha un guardó per això. Pilotador és una altra cosa.
3: Jo crec que aquí Lamine viniciuseja una mica. I quan dèiem que a tots li riem les gràcies, no és cert, perquè el Vinicius el penalitza molt quan treu així pit i parla de si mateix amb aquesta autosuficiència i soberbia, no? Per tant, en fi, no es farà mal, Lamine, perquè jo estic convençut que s'endurà la pilota d'orell.
1: Ah, sí?
3: Jo crec que sí, no jo sé. Crec que sí.
2: Jo no estic tan convençuda.
3: Pesa molt el Mundial, la gran temporada que va fer també amb el Barça guanyant Lliga i Copa.
1: Vota per Espanya José Lliga, Félix Díaz, no?
3: José Félix Díaz és el que vota, efectivament.
1: Crec que sí, que ja no és Alfredo Relaño, no?
3: No.
1: És José Félix.
3: Alfredo Relaño va ser acomiadat de l'AS i és el seu relleu que farà aquesta votació. Què creieu vosaltres, doncs, Maria? Tu votes
2: jo crec que se l'endurà el Mbappé.
3: El Mbappé. Tu què dius?
1: El Mbappé. Jo,
2: malauradament.
1: El Mbappé de fresa, de pinya, el Mbappé.
4: Mbappé també.
1: Jo Lamine.
2: Jo vull Lamine, però crec que serà el Mbappé.
1: Crec que ha guanyat a partir d'aquestes declaracions. Ha estat molt intel·ligent, perquè les apostes ara mateix eren Harry Kane, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé i Lamine Yamal. Amb això, el que acaba de generar és que la batalla sigui ja de dos. O sigui, ja ha posat un missatge públic, crec que ha posat un debat damunt de la taula dient és que és o ell o jo, no? Mbappé o Lamine, i han d'escollir. Clar, i així ja no es perden els vots. Crec que és molt intel·ligent. I si has d'escollir entre Mbappé i Lamine Yamal, crec que votes per Lamine. Però si has d'escollir entre Harry Kane o Dembélé, Dembélé campió de la Champions,
3: sí, Dembélé,
1: i Lamine, Dembélé potser votaries algun dels altres. Però si la batalla ja la centra només en Lamine i Mbappé, crec que guanya Lamine. I crec que ha estat molt llest.
3: Pot ser, pot ser. No a l'octubre sabrem si li surt bé la jugada. En qualsevol cas, el no estar Aubameyang a la llista de 30, doncs ho té bastant més fàcil el bo de Lamine Yamal, el noi de Rocafonda, no? Bé, què queden, 2 minuts?
1: No, ni dos.
3: Ni dos, no? Molt bé. Me gustaría saludar... No. Porto una secció molt ràpida. Bueno, tinc la fàbrica de fake news, sí, o el clickbait en el que no he caigut, que és un clàssic d'aquesta secció.
2: Clickbait, si vols, clickbait, el busco.
3: Clickbait, va. El clickbait en el que no he caigut, com el seu nom indica, és un clickbait que he deixat passar.
1: Aquesta setmana.
3: M'imaginava una mica per on anaven els trets, d'acord? Sí, sí, sí. No sé si la Maria ha tingut temps d'entrar-hi.
2: Estic buscant-lo, eh?
3: Ah, molt bé.
2: Vinga, digue'l.
3: Diu així, Brendan Fraser y su increíble cambio físico para la momia 4. Rick O'Connell está de vuelta y en plena forma. Que s'ha primat, no? Vull dir que s'ha primat la notícia, no?
2: L'estic buscant,
1: Brendan Fraser és la ballena?
3: Venia de fer la ballena. Bueno, venia de fer la
2: efectivament,
3: ballena.
2: Efectivament, s'ha primat. S'ha primat. Completar la transformació, el actor llegó a ganar alrededor de 30 kilos para dar vida a Charlie. Su interpretación le vale un Oscar en La Ballena.
3: S'ha primat. No se podia saber.
2: Debido a un intenso entrenamiento con el propósito de recuperar la condición física necesaria para afrontar las escenas de la Momia 4.
3: A veure, això popularment es diu fer un Santiago Segura, d'acord? I és una cosa que ja recomanen poc. De fet, no recomanen gens.
1: No, està horrible, està horrible.
3: 9 de cada 10 mèdicos.
4: No és gaire saludable.
3: Sisplau, no ho feu i contracteu actors. Pues, si quieres gordo, gordo, flaco, flaco, d'acord?
1: Ho dius perquè...
3: Ho dic perquè estic disponible.
1: Albert de Montes, dilluns vinent, més.
3: Molt bé.
1: Per cert. Jutgem igual un assassí si és guapo que si no ho és? Què en penseu?
3: És que jo...
2: Interessante.
4: Bon tema aquest, bon tema.
1: Doncs de seguida, Francesc Soler i el llibre Els assassins guapos. Abans, el butlletí de les 5 de la tarda.
7: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Comencem en l'àmbit econòmic. Als Estats Units, Wall Street ha despertat tenyit de vermell arrossegat per les pèrdues al sector tecnològic davant l'onada de veus que alerten del perill que suposa l'avenç de la intel·ligència artificial i que reclamen frenar el seu desenvolupament per temor a la pèrdua de control dels sistemes. Àlex Eloi, bona tarda.
8: Bona tarda. Els indicadors estatunidencs continuen en negatiu. El principal, el Dow Jones, es deixa més d'un 0,2%, però el que més cau és el Nasdaq, amb més d'un 1,2%. Els inversors observen amb preocupació la crida que fan els líders de les principals tecnològiques a frenar el desenvolupament de la IA, tot després que un investigador de la companyia d'Anthropic anunciés la seva dimissió, alertant de la pèrdua de control. Avui, l'ONU s'ha sumat a les advertències. L'alt comissionat per als drets humans, Volker Turk, assegura que tots els drets humans estan en perill.
9: All human rights are at risk. We need urgent action.
8: I assegura que cal una acció urgent adaptada als riscos sense precedents que planteja la IA. Fa una crida als estats i a les empreses perquè es mobilitzin urgentment a través d'espais multilaterals per traçar un full de ruta per a l'acció. Tot mentre continua l'enganxada entre els Estats Units i la Xina per aquesta qüestió. El gegant asiàtic demana un sistema de seguretat global mentre que els Estats Units descarten regulacions.
7: Gràcies, Àlex. Encara en clau internacional, la Unió Europea acusa Rússia d'intentar espantar Europa amb l'atac amb un dron contra un tren de passatgers a Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha assegurat que Vladimir Putin vol intimidar els països occidentals perquè deixin de donar suport a Ucraïna. Kallas ha demanat, però, respondre a les amenaces fent justament el contrari i mantenint el suport a Kiev. En aquesta mateixa línia s'ha expressat el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
9: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can...
7: Que ha qualificat l'atac de temeritat i acusa Rússia de voler escampar por i terror a Europa. Segons Rutte, Moscou està actuant de manera cada vegada més temerària i és per això que reitera que respondran a les amenaces fent justament el contrari i mantenint el suport a Kiev. Una aliança formada per diverses organitzacions feministes ha demanat a la Fiscalia General de l'Estat que actuï davant els canvis de sexe registral d'agressors de violència masclista. L'organització assegura que ha identificat més de 120 casos en què homes investigats per violència contra parella o exparella han canviat el sexe registral i ara consten legalment com a dones. Segons les feministes, això pot afectar els procediments judicials i els mecanismes de protecció. Lola Venegas, portaveu del moviment feminista.
10: Que una modificación registral del sexo del agresor modifique el tipo de violencia que se ha ejercido sobre esa mujer, ni reducir las ayudas y las protecciones a las que tiene derecho como víctima de violencia machista.
7: És per això que reclamen a la Fiscalia que identifiqui i analitzi aquests casos i que estableixi criteris comuns per garantir que cap dona perdi la protecció prevista per la llei contra la violència de gènere pel canvi registral del seu agressor. En aquest context, una estudiant espanyola de 21 anys ha estat assassinada a Mèxic en un crim que la Fiscalia investiga com a feminicidi. La víctima estudiava educació infantil a la Universitat de Granada i feia un intercanvi acadèmic a l'estat de Morelos. Les autoritats mexicanes investiguen si hi havia motius de gènere, mentre el consulat espanyol manté el contacte amb la família i amb les autoritats del país. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
11: Para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia.
7: Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc està totalment desenvolupat, ha afectat una nau de l'empresa. Fonts del cos indiquen que a causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta. Els bombers centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable amb cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols alts en alguns punts de Catalunya i les temperatures màximes avui en ascens. S'esperen valors màxims de 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona, 29 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component oest a la meitat occidental i de component sud a la resta, excepte el Pirineu, on bufarà de component nord. És una informació d'AM.

0: 5 i 6 minuts amb el Pau Robert i el Jaume Tudela al control, perquè tot soni fantàstic, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. I David Gallac, deies que si jo et faig una pregunta no sabries respondre massa bé. La pregunta que t'he fet és: jutgem igual un assassí si és guapo que si no ho és?
1: Molt interessant aquesta reflexió. Jo no sabria ben bé què dir-te, perquè segurament sí.
0: El periodista i escriptor Francesc Soler s'hi endinsa en el seu llibre Els assassins guapos. És un assaig que parteix del fenomen Luigi Mangione. Us sona, Luigi Mangione?
2: Sí, i tant.
0: Si no, podeu ara, si no aneu conduint, busqueu a Google Luigi Mangione. Per què? Doncs per parlar de bellesa, desig, crim i, Maria, fascinació col·lectiva.
2: I perquè quan parlem d'això, no només ens fixem en el true crime, sinó que estem parlant d'un cervell que associa l'aparença amb bondat, d'algoritmes que converteixen acusats i criminals en icones, i d'una indústria que sap que el morbo també genera audiència, no? El Francesc Soler, que recorre casos com el que es ha comentat de Luigi Mangione, el de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, o també els germans Menéndez, per preguntar-se en quin moment vam començar a mirar alguns assassins com si fossin personatges d'una sèrie, no?
0: Ted Bundy, eh?
2: Home, és que és fascinant.
0: I bé, potser la pregunta més inquietant de tot plegat no és què tenen els assassins, no? Aquests guapos perquè ens fascinin, sinó què tenim nosaltres perquè ens deixem fascinar, no? Hola, Francesc, com estàs? Benvingut. Gràcies per venir a la tarda de Ràdio 4. Molt content nosaltres de tenir-te. Francesc, tu comences el llibre amb Luigi Mangione, el que dèiem, però jo tinc la sensació que el llibre no parla tant d'ell com de nosaltres. Què vas veure en la reacció de la gent que et va fer pensar aquí està passant alguna cosa grossa?
3: Sí, Luigi Mangione, d'alguna manera, és la culminació i també el disparador d'aquest llibre. És a dir, quan ell mata de 3 trets a sang freda, en ple Manhattan, el CEO d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units. Aquesta notícia, evidentment, té una transcendència. Els mitjans de tot el món en parlen o en parlem. El que passa és que al cap de poques setmanes aquesta notícia salta de les pàgines de successos a les pàgines de cultura i espectacles al costat de les informacions de Meghan Markle. I aquí és quan dic, a veure què està passant.
0: Clar, només
3: què està passant, sinó com pot ser que estigui passant tan ràpid, perquè estem parlant de dies o setmanes. És a dir, la creació de Luigi Mangione com a icona pop global és superràpida i deixa de seguida de ser un assassí per passar a ser un assassí guapo, i m'atreveixo a dir que sobretot és guapo, i això d'assassí, doncs mira, és igual, li perdonem, sobretot perquè és molt guapo. És a dir, la narrativa se centra molt en la part de l'atractiu. I ha intentat investigar i descobrir per què passa això i per què passa justament ara. I és la suma de moltes coses que ara estàveu dient, no? Ens flipa el true crime, som una societat de la imatge i de la bellesa. Ara estava pensant que jo, quan vaig començar a fer ràdio, jo no coneixia la cara de la majoria de realitzadors que escoltava cada matí. Eren una veu, és a dir, la ràdio eren les veus. Ara és inconcebible fer ràdio sense imatge.
0: Sí, sí. Mira aquest estudi. Mira què tens aquí.
3: Quatre càmeres. Quan entro a un estudi de ràdio i veig unes càmeres que m'estan enfocant.
0: Sí. Aquesta és la teva.
3: Jo faig molt gestos, quan parlo faig així, faig coses molt rares.
2: Nosaltres
0: molt bé,
2: també.
0: Per després treure el clip i et farem un gif, si vols.
3: I això es viralitza. Que és una altra de les potes. És a dir, el Mangione s'ha convertit en un mem de seguida, s'ha viralitzat tant que ha superat les fronteres del que podria ser els seus fans, diguem-ne, naturals, que seria la gent molt enfadada amb la indústria mèdica dels Estats Units, que n'hi ha, i que des del minut 1 el van considerar un heroi, un justicier, etc. Hi ha una part de l'audiència que efectivament que sí, que veuen en Mangione una espècie de Robin Hood, però llavors hi ha una altra gent que el que volen és trobar fotos d'ell sense samarreta, saber quina música escolta, saber si la seva família italiana li agrada la pasta més feta o menys feta. Es fan notícies sobre si s'ha tallat els cabells o s'ha depilat les celles a la seva primera compareixença judicial. És que és molt boig tot això.
0: No, clar, és que una cosa és que un possible assassí, no? Un assassí en potència, es faci fan d'un personatge com Luigi Mangione, però que tingui un fandom aquest senyor, és a dir, que moltes persones siguin fans, això és el que a mi fa que, bé, em peta una mica el cap, vull dir, em fascina alhora també.
3: Jo per això hi vaig estar molt, molt content que el meu editor també ho vegués així. Jo tenia molt clar que aquest llibre havia d'anar acompanyat d'una galeria de fotos, i de fotos amb color, amb qualitat, per confrontar el que és el relat d'un assassí amb el que són les fotos que l'acompanyen. És a dir, encara a dia d'avui, quan es parla de Luigi Mangione,

0: De la mateixa manera que quan es parla de Daniel Sancho, les fotos amb què s'il·lustren aquestes notícies són d'ell a la platja, fent surf, d'ell anant d'excursió sense samarreta, és a dir, de les fotos que ja hi havia a les xarxes socials, perquè a diferència de Ted Bundy o fins i tot de Charles Manson, quan aquests tios són detinguts, els periodistes què fan? Hòstia, com il·lustrem aquesta informació? Hi ha dues opcions. Una, fer guàrdia a la sortida del jutjat i quan surten els hi fas una foto, que la majoria de gent queda amb cara rara, moguda, és a dir, no són unes grans fotos, o dos, subornar la mare o l'exnòvia perquè doni l'àlbum familiar i llavors treure la típica foto de quan anaven a l'institut, de quan es van casar, etc, etc. En el cas de Daniel Sancho o de Luigi Mangione, és que només cal posar el seu nom a Instagram, és igual, o en qualsevol xarxa social, i tens la tira de fotos molt ben editades, molt ben filtrades i en els seus millors moments.
1: Clar, però això que dèiem ara és perquè encara tenim al cap la idea de que un assassí, una persona dolenta, és algú que té un mal aspecte, és algú que s'amaga darrere la foscor, és algú, és el que diem sempre, no? Que els violadors, tenim la imatge d'un violador que s'amaga darrere d'un carreró i moltes vegades diem els violadors no són així, és la persona més fantàstica que tu puguis imaginar. Per què encara tenim aquesta imatge al cap de que algú que fa coses dolentes ha de ser algú que s'amaga, ser algú amb un mal aspecte i per tant entenc que ens fascina quan no és així, no? I és algú guapo, és algú amb un bon aspecte, és algú que parla bé, com amb Ted Bundy també passava, no?
0: Doncs perquè el nostre cap ens enganya. És a dir, hi ha una cosa que es diu efecte halo, que és un biaix cognitiu, és a dir, el nostre cervell necessita reaccionar molt ràpid, a mil·lèsimes de segon, davant un impuls. Per tant, si anem un camí de muntanya, per exemple, i apareix una serp, ens posem en guàrdia. Això no és perquè el nostre cervell pensi potser és verinosa, potser ens posarà en perill, és perquè evolutivament això ho tenim programat a dins. En canvi, quan veiem algú atractiu, baixem la guàrdia, perquè associem la bellesa amb la bondat, amb l'èxit, amb la intel·ligència i amb que aquella persona és bondadosa o confiable. I això ens fa un flac favor, perquè vol dir que quan una persona és molt atractiva i ens vol fer mal, ho tindrà més fàcil. Però és que si ens vol vendre una enciclopèdia, un cotxe de segona mà o un pis...
2: També,
0: perquè això...
2: Molt interessant,
0: i això està estudiadíssim amb dades. És a dir, les persones més atractives tenen més bones feines, cobren sous més elevats, i no només això, que és la part més inquietant, que la vaig descobrir quan vaig estar fent el llibre, també amb estudis, quan s'asseuen al banc dels acusats, tenen menys possibilitats de ser condemnats, i si són condemnats, de tenir penes més lleus.
3: Uau.
0: Un xollo, això de ser guapo, eh?
1: Home.
2: No, clar, imagina't. La genètica, el que et pot donar la vida, no?
4: I també el llibre apareix aquest concepte que és el de la hibristofília.
0: Mm-hmm.
4: Recorda'ns a...
0: Sí, la hibristofília és encara més boig, o per mi encara és més boig.
4: És un pas més enllà, no?
0: Sí, és una parafília sexual o romàntica que és descriu les persones que se senten atretes per delinqüents amb delictes de sang. És a dir, sobretot dones, però també hi ha homes, els que tenen un perfil hibristofílic són, per exemple, els que envien cartes d'amor a Charles Manson, a Ted Bundy, Luigi Mangione n'està rebent moltes, també. I això passa per diferents raons, perquè algú pot pensar que això, la gent està xalada. A veure, més enllà de que la gent pugui estar xalada, això té una explicació i a vegades una mica més complexa, una mica més trista. Perquè, en el fons, és un amor que es basa en associar el crim o el delicte o el delinqüent amb la hipermasculinitat. És a dir, pensar que un home poderós, un home que passa a l'acció, un home que no té peor del perill, un home que va en contra de la societat, és un home molt masculí. Això és molt perillós, perquè això pot passar enviant cartes a algú que està a la presó, però també, per exemple, amb la novel·la romàntica que ara hi ha per adolescents, l'amor que a vegades s'acaba descrivint en aquestes novel·les, és a dir, enamorar-se del noi dolent de la classe, és una mica el mateix, salvant les distàncies. I llavors hi ha un altre aspecte també interessant, que és l'amor redemptor, que és dir, és dolent, però a base d'amor, jo el convertiré en un príncep blau. Spoiler, no acostuma a passar
4: això.
0: No acostuma a passar.
2: La cabra tira al monte. Sí, no és que estava allà ara pensant... Clar, l'alfa, no?, que li diuen moltes vegades.
0: Sí,
2: no?
0: Absolutament, absolutament. I, de fet, amb això de la cabra tira al monte, està molt ben trobat perquè tot això ho tenim molt incorporat a la cultura popular. Per exemple, quan diem que la cara és el mirall de l'ànima, en el fons el que estem dient és que una cara bonica ha de tenir una ànima bonica. És a dir, no ens cap al cap que algú amb un aspecte agradable o harmoniós pugui tenir un rerefons fosc, retorçat, etc, etc. Però això, per exemple, també passa, i això segur que ho heu sentit mil vegades, quan, per exemple, hi ha una persona que mor en un accident, per exemple, de malaltia, el comentari de tan guapo que era.
1: Sí.
0: Que en el fons el que estàs dient és que, què vols dir? Que si fos lleig, per tant, et sabria menys greu que s'hagués mort, no? És a dir, acabem convertint la bellesa en un plus per tot, també, quan és víctima.
1: Clar, parlàvem de Ted Bundy, que això ja havia passat feia molts anys, ja rebia cartes d'admiradores, no? Ja s'havia fet viral sense que hi haguessin xarxes socials, perquè realment tothom treia la seva fotografia, ho vèiem, no? Aquests ulls tan blaus que tenien. De fet, hi ha un documental a Netflix, es diu així, Les cintes de Ted Bundy, que parlen, no? És que tenia uns ulls tan blaus que no s'hi reflexava allà la maldat, no? Ara tot ha canviat perquè hi havia Instagram, hi ha TikTok, hi ha X, no? Aquesta fascinació que es fa més viral, però abans de les xarxes tot això ja continuava existint.
0: Sí, sí,
1: ja
0: això no és nou, això no és nou. I això, en el fons, potser podríem dir que arrenca una mica amb Ted Bundy, perquè amb Ted Bundy, quan l'estan jutjant, ell a més és un assassí de dones, és un assassí en sèrie, quan l'estan jutjant, a alguns campus d'universitat apareixen samarretes a favor de Ted Bundy. En el cas de Luigi Mangione, és veritat que hi ha qui pot considerar que té una causa, perquè és veritat, ell, en el fons, mata el CEO d'una companyia mèdica perquè ell se sent víctima d'aquesta indústria mèdica tan salvatge dels Estats Units, i per això hi ha una part de l'audiència que diu no, és que el que està fent és tornar el cop a la indústria mèdica, no? Per tant, hi ha qui pot considerar que és un assassinat polític, i a vegades hi ha gent que diu, no, però és que no s'està celebrant la seva bellesa, s'està celebrant la seva acció. Sí, però és que en Ted Bundy no hi ha un rerefons polític. I si tu veus una foto de Ted Bundy, que també em poso al llibre, costa distingir qui és l'acusat i qui és l'advocat. Hi ha unes fotos que són bastant icòniques, en què apareix ell al tribunal comentant la jugada amb els seus advocats, i costa saber qui és l'advocat. I a mi, per exemple, amb Luigi Mangione, el que em passa és que jo el veig i penso, aquest tio no és un assassí, perquè es confés, no és un assassí confés. Penso, aquest tio és un actor que està interpretant un assassí, perquè la ficció també ens ha acostumat a això. La narrativa del true crime, la narrativa de totes aquestes sèries que estem veient a Netflix i que tenen tant èxit, cada cop pivota més sobre la figura de l'assassí. És a dir, de l'assassí ho sabem tot, sabem quina música escoltava, sabem tota la seva història familiar, com era la seva infantesa. I les víctimes acaben sent un número o un nom. Per exemple, en el cas de Luigi Mangione, de Brian Thompson, pràcticament no en sabem res. És a dir, sabem que hi va haver una víctima, però és gairebé com secundari, com un efecte secundari d'aquesta gran història de Luigi Mangione.
2: Però clar, és que és molt bèstia això que estaves explicant ara fa uns minutets aquí. Si descobrim que la bellesa, el carisma, la ideologia, clar, poden fer que una part de la societat relativitzi fins i tot un assassinat, no? Què diu això sobre la nostra moral? És a dir, que tenim principis o que tenim principis fins que ens sedueix prou qui els trenca?
0: Jo crec que som una societat que ho hem convertit tot en entreteniment. És a dir, jo de fet el llibre l'he volgut escriure com una part més d'aquesta societat, perquè ho sóc. És a dir, jo no sóc algú que està allà dalt i diu mireu les xarxes socials, mireu què passa ara amb el true crime. No, jo a vegades estic al gimnàs, a l'elíptica, i estic escoltant un true crime i penso, però què estic fent?
2: Yeah.
0: M'estic distraient aquí escoltant algú que ha assassinat a no sé qui. A més, aquests true crimes...
2: Ens passa
0: a tots.
1: 100%.
0: Però fixeu-vos, aquests true crimes funcionen molt o almenys a mi, a nivell ètic o moral, a mi no em suposa un problema quan estem parlant d'un cas que passa a Minnesota, no?
2: És veritat, és molt diferent.
0: Allà, sí. Aquella gent ja ho fan, no, això? Maten molt. Ara, i si això passa al teu veí? I si això passa a la família del teu amic? I si això passa al teu veí? Penses, hosti, i les nenes l'endemà quan vagin a l'escola? I els seus companys els diguin, vaig veure la teva mare i el true crime, quins missatges que li enviava, no?
2: El que de la Guàrdia Urbana.
0: El de la Guàrdia Urbana, per exemple. Sí, sí. Llavors aquí, hosti, jo crec que ens costa una mica més i som una mica més conscients del que estem fent.
1: Hi ha un cas que és el de Lindsay Clancy, que ara s'ha fet molt, molt, molt conegut. Per qui no el conegui, doncs és una dona, una mare, que fa cosa de 2 anys aproximadament va assassinar els seus 3 fills, després es va tirar per la finestra i se l'estava jutjant ara fa molt poc. Es va suspendre, o va quedar anul·lat el judici perquè no es va posar d'acord el jurat tribunal, el tribunal popular que hi era, no? Moltes dones es van posar d'acord per anar a rebre-la, per anar-la a l'entrada de la presó, a l'entrada dels jutjats, perquè estaven d'acord amb aquesta dona, perquè el que es posava aquí de manifest era intentar, o el que volia la defensa d'aquesta dona, era intentar demostrar que ella el que tenia era una depressió molt forta postpart, una psicosi postpart, no? Entenc que aquestes dones que han estat al costat de Lindsay Clancy, que també hi ha hagut molta polèmica, és per aquesta idea de justícia social, no, una mica, perquè també ha creat una mena de fascinació no amorosa, però sí per el que va fer i perquè s'ha posat de manifest, doncs, els problemes que moltes dones tenen després del part i que no se les ajuda, no?
0: Jo crec que sí, que hi ha, evidentment, una sensació de... pensar que aquesta dona acaba encarnant, acaba sent víctima d'un sistema molt injust, d'un sistema que no ajuda, d'un sistema, a més als Estats Units, on si no tens una asseguradora, una assegurança mèdica privada, doncs quedes una mica a la babalà, no? I llavors poden arribar a passar aquests casos extrems. Ara, jo sempre acabo pensant que si no intervingués el white privilege i no intervingués el previ privilege, el preti privilege, si realment això hauria tingut aquest desencadenant. És a dir, parlant d'aquest cas o parlant també de Luigi Mangione, quan cau la caputxa de Luigi Mangione i veiem el seu rostre, veiem que és algú blanc, veiem que és algú d'una família acomodada, una bona família nord-americana, un universitari d'èxit, si haguéssim vist, per exemple, un jove afroamericà de la perifèria d'una ciutat nord-americana i, a més, amb antecedents, per exemple, per tràfic de drogues o per petits delictes, jo no sé si el públic l'hauria celebrat d'una forma tan rotunda o si, tal com van les coses ara mateix als Estats Units, potser ja ni seria viu, perquè ja sabem com van a vegades les coses als Estats Units, no?
1: Com el tema de la dona blanca desapareguda, no? Que se'ls fa molt més cas a les dones blanques que desapareixen que no un home negre, per exemple.
0: Per exemple, això és així.
4: I tot això, Francesc, en el món on parlem, no? Que les plataformes, els podcasts, que el true crime, que ens captiva amb aquestes històries, el tema de la bellesa. Clar, estem parlant d'explicar històries, però també d'alguna manera fabricant marques, no?
0: És així, no? És
4: estem
0: així.
4: Creant unes maneres i unes marques a base d'aquestes històries d'assassins confessos.
0: És així, és així, i com que són exitoses, és com si cada cop s'augmentés l'aposta, no? I cada cop tinc la sensació, no només que són més truculentes, sinó que la figura de l'assassí ja no vol fer por, sinó que el que vol és atraure o seduir. En el cas, per exemple, dels germans Menéndez, jo crec que és claríssim, no només pel càsting, és a dir, pels dos actors que agafen, sinó per les escenes, que dius, bueno, prou de treure's la samarreta, prou d'escenes de dutxa ja, però això què és, Élite? No, estem parlant
2: com
0: de dos germans... De...
2: Com va ser aquell cas, dels germans Menéndez?
0: Són dos germans que maten els seus pares...
2: Ostres, sí, ja me'n recordo, sí, sí.
0: Perquè
2: sí,
0: n'estan
2: sí,
0: tips
2: sí.
0: I perquè volen els diners, és a dir, per dir-ho d'una manera senzilla. Aquests senyors es passen la vida a la presó, Netflix decideix fer una ficció i aquesta ficció, d'alguna manera, torna a posar el focus sobre el seu cas. Kim Kardashian, decideix fer de justiciera i dir que no pot ser que aquests senyors estiguin a la presó i promou una revisió del seu cas. I mira, venint cap aquí, estava mirant xarxes socials, tindran una audiència el 2027 en què es demanarà que puguin sortir en llibertat condicional.
2: Però per què demana això Kim Kardashian? Només
0: per guapos. Suposo que per
2: guapos. Impressionant.
0: Hi ha una escena molt boja que és quan els actors van a la presó a veure'ls a ells. Mm-hmm. A mi em sembla bogíssim, això ja. Sí, el llibre explico que als Estats Units, a les presons, hi ha presos que veuen true crime i veuen l'adaptació dels seus casos en programes de true crime. Hi ha un pres que, a més d'assassí i convicte, s'ha reciclat escriptor, i ell explica que ara, quan recorda el crim que va cometre, el recorda amb la música, amb les escenes pel·liculeres de la ficció. Ostres. Perquè, clar, això acaba generant una narrativa pròpia de la ficció amb un cas que és realitat. No?
1: Clar, això ha passat amb la sèrie aquesta Monstruos, no? Que deies que va fer la primera temporada Jeffrey Dahmer, la segona era dels germans Menéndez, la tercera la d'Ed Gein, i ara, d'aquí aquest divendres, s'estrena la quarta temporada, que és de Lizzie Borden, no? Que és la primera dona que apareixerà en aquesta sèrie. Que, clar, ella ja és morta, Ed Gein també és mort, no? Però els germans Menéndez sí que encara estan a presó, és el que comentaves.
0: I Netflix en algun moment veu que igual se n'hi estan anant una mica de les mans la cosa. Per exemple, no només amb el true crime, sinó, per exemple, amb la sèrie You, també és un protagonista molt atractiu, molt celebrat, però no deixa de ser un psicòpata, no? Sí. És a dir, és un assetjador, un assassí. I quan les xarxes es comencen a omplir de missatges dient vull que em segresti, és guapíssim, i això, des de Netflix, des del seu compte oficial, fan un tuit dient escolteu, busqueu la plataforma, que hi ha molts altres nois molt monos i no són assassins. És a dir, fins i tot, i el mateix actor també fa uns missatges i dir, escolteu, potser ens estem passant una mica, no?
4: Com a societat potser contribuïm o tenim el risc, no? El consumir, nosaltres ho fem i consumim i aquestes històries ens captiven, no és potser la paraula més adequada, però romantitzar la figura d'aquests assassins per guapos que pots acabar menys tenint, sense, inconscientment, no, Francesc? De dir, és igual, però com que és guapo, com que és guapa, no passa res.
0: És una romantització, és una cosificació, i en el cas de Mangione és una santificació, perquè quan jo un any després, poc menys d'un any després del crim, estic a Manhattan fent turisme, passejant, i a pocs carrers de l'assassinat veig un cartell de Luigi Mangione vestit com un sant, que és la portada del llibre.
2: Uau.
0: I penso, què està passant
2: per cert,
0: aquí?
2: Portada brutal, eh?
0: És xula la portada.
2: És preciosa, sí, sí.
0: No només em sorprèn trobar-me aquell cartell a Manhattan, sinó que ningú l'ha arrencat. És a dir, ens imaginem que a Barcelona comencen a aparèixer cartells d'una... A veure, no ens imaginem, igual passa d'aquí dos dies, però imaginem que passa a Barcelona i que a tothom li sembla el més normal del món, doncs passa això. I la cara de Mangione apareix en aquests cartells, apareix en pastissos, apareix en samarretes, hi ha gent que es tatua la cara del Mangione aquí al ventre de la cama, hi ha noies que es fan les ungles i es posen el Mangione als dits, hi ha boles de Nadal amb la cara del Mangione... Una bogeria.
2: Estem parlant amb el Francesc Soler, en directe a la tarda de Ràdio 4. Avui el Francesc ha vingut a presentar aquí a l'estudi Els assassins guapos. És la fosca fascinació per Luigi Mangione i d'altres criminals atractius. Criminals atractius. És de bojos. Mira, m'has fet recordar una enquesta que vam fer, això va ser ja fa uns mesos, ara no recordo quin concert era, però ho va fer l'Alba Carreras a Ràdio Nacional d'Espanya, el programa que tenim a Ràdio Nacional, el Xavi Fornia. I moltes noies adolescents, quan la pregunta era, recordo que era la pregunta com t'agraden les parelles o què busques tu, no?, en el món de l'amor. En fi, va haver-hi tantes respostes, Francesc, de un hombre, com era? Un hombre que me lleve al psiquiatra. Uh-huh. Un hombre que me lleve al psicólogo. Clar, això no és el que estem intentant construir com a societat.
0: No.
2: Per què atrauen tant els dolents?
0: Això la ficció d'alguna manera ens ensenya a celebrar aquests perfils i a més, una de les criminòlogues que jo he entrevistat un llibre perquè he volgut parlar també amb una quinzena d'experts d'aquí, nacionals i internacionals, que m'ajudin a acabar d'entendre el fenomen, ella em deia que és un fenomen preocupant no només perquè hi ha moltes noies joves que acaben celebrant aquest perfil d'home castigador, d'home hipermasculí, sinó perquè quan la resta d'homes o de nois veuen que és el perfil que triomfa, hi ha una part d'imitació. És a dir, quan tu veus que aquest perfil és el que s'emporta amb les noies, és el que té més èxit, és el que té més seguidors a les xarxes socials, dius, escolta, doncs sumem-nos a això. Hi ha una part d'imitació important.
2: Sí, sí, efectivament, m'ho acaben de confirmar. Un hombre, es repetia molt el mateix comentari, un hombre que me haga acabar en el psiquiatra.
0: A mi em sembla gravíssim, això.
2: És tristíssim, molt, greu,
0: molt, tristíssim molt, i gravíssim.
1: Molt trist. També hi ha el tema de ser un salvador o una salvadora, que tu ja atraus aquest tipus de perfils. Mm-hmm. O sigui, et creus salvador i que ja busques inconscientment aquest tipus de perfils. Bona també, aquesta. No? Tant nois com noies,
0: és això. És aquest amor maternal o redentor.
1: Sí, exacte.
2: Busca, jo el salvaré, no?
1: Sí.
2: Jo el canviaré.
1: És el que deies ara, jo trauré d'aquí, no? Però igual que és el fenomen Pretty Woman, de ser l'Edward, no?, que vol salvar a la noia, pobra prostituta que està al carrer, no? Aquestes coses.
0: I de fet, als Estats Units, que tot això, evidentment, van un pas per davant, uns quants passos per davant, ells tenen una web que es diu writeaprisoner.com,
1: sí,
0: que això neix, en teoria, com una plataforma per ajudar a la reinserció, perquè els presos no perdin el contacte amb el món real, però s'acaba convertint en un Tinder de presos.
1: Sí.
0: És a dir, els presos posen les seves fotos i els interessos, la poesia, m'agrada fer pastissos, etcètera, etcètera, i llavors, des de fora, moltes noies, ho expliquen a TikTok, evidentment, perquè això també fa guanyar,
2: sí, clar,
0: guanyar likes i seguidors, adeptes. Tu tries el pres que t'interessa, fas un match i llavors tu comences a cartejar. Algun ha acabat en matrimoni, algun ha acabat en matrimoni. Sí que és veritat que molt no deixa de ser... anem a fer una cosa, anem a fer com un repte viral, no?
2: Sí.
0: La mateixa etiqueta Write a Prisoner, a TikTok hi ha moments que puja molt, hi ha moments que baixa i, per tant, es converteix en una estratègia més per guanyar notorietat. Però en alguns casos sí que acaba consumant en...
2: Això és bestial, no ho coneixia.
4: Sí, sí, sí. No,
2: no ho coneixia. No tenia ni idea.
1: Es va fer viral un noi amb els ulls clars, amb la pell fosca, que tenia com un tipus de llàgrima tatuada aquí, que de fet va sortir d'aquesta pàgina web.
4: D'aquesta web.
1: Que ara és model, em sembla que va sortir a la presó i s'ha fet model, diria.
0: El Jeremy Max també surt al llibre.
1: És
0: un bon ostrac que jo poso al llibre, perquè al llibre faig una galeria d'assassins guapos, em poso 10, i llavors el Jeremy és l'11, que dic, no ha matat ningú, que sapiguem, però és el cas més extrem d'un noi que era un pandiller dels Estats Units.
1: Exacte.
0: El fitxa la policia, aquesta foto acaba al Facebook de la policia, rep milions de seguidors,
2: sí,
0: i surt de la presó i paga la presó a la passarel·la de moda de Nova York. I a partir d'aquí li canvia la vida.
2: Aquest va ser, perdó, el qui li van fer donacions per sortir de la presó, em sembla? No és l'únic.
0: Luigi Mangione ha aconseguit, crec que al voltant d'un milió de dòlars en donacions per pagar els advocats.
4: El que mou, el fenomen fan que mou. Francesc, després del que has investigat, el recorregut amb el teu llibre, aquest assaig, a tu què et pot preocupar? Què t'arriba a preocupar més? És a dir, que hi hagi aquests assassins que tu has descobert amb aquesta fascinació que ens causa, o que com a societat, el que dèiem abans, aquesta romantització que els convertim en celebritats, que sentim, ara que parlàvem, que hi hagi gent capaç de fer donacions perquè surtin de la presó després de, repeteixo, de ser assassins confessos.
0: Sí, jo crec que són dues coses. Una és la celebritat per la celebritat. És a dir, que ens fascini la celebritat sense preguntar-nos per què algú s'acaba convertint en una celebritat. És a dir, per mi hauria d'haver una línia molt clara entre algú que es converteix en una celebritat perquè ha pujat una muntanya, és igual, perquè ha trobat la cura a una malaltia, i algú que ha comès un crim. I tots acaben convertint-se en cèlebres, però per mi, com t'acabes convertint en cèlebre, jo crec que això no ho hauríem de perdre de vista. I llavors, per mi, una part segurament preocupant o inquietant seria si convertim això en un cas d'èxit, hi pot haver un efecte imitador, no? És a dir, escolti, si aquest senyor ha fet això i s'ha convertit aquí en el rei del mambo, doncs escolta, posem-s'hi, perquè és un camí vàlid, no només per la celebritat, sinó també una forma vàlida de combatre, per exemple, les grans corporacions mèdiques, és igual, la causa que sigui.
2: No, i amb les carències que veiem a dia d'avui, provocades moltes vegades per les xarxes socials i també pels valors que s'estan perdent en molts casos a la infància i a les escoles, d'un excés de necessitat de validació... Mm-hmm. Un món carregat de complexos, una pressió estètica impressionant amb els més joves, clar, és que tot plegat va per aquí també, no?
1: Clar, no sé, ara pensava si en tenim algun així a casa nostra, jo crec que no, potser Rosa Peral seria qui més s'hi acostaria.
0: A nom però... el més semblant que tenim és el Daniel Sancho, que és evident
1: Daniel
0: també,
1: Sancho,
0: que
1: és sí,
0: un
1: de
0: guapo, ja, sí, que de seguida la narrativa acaba girant sobre la seva bellesa, al cap de poques hores del crim es comença a parlar a xarxes socials si hauria d'anar Supervivientes a la pròxima
1: Totalment.
0: Temporada, si el cabell ros és natural o és tenyit. Això del cabell és molt curiós, perquè quan Luigi Mangione compareix per primera vegada en un tribunal, un diari seriós, titula Luigi Mangione sorprende con su nuevo look en su primera comparecencia ante la justicia. Perquè s'havia tallat els cabells a la presó. És a dir, la notícia ja és que s'ha canviat el cabell.
2: Era una icona, ja.
4: Que podria ser un titular de qualsevol magazín o de qualsevol revista del cor.
0: Quan apareix amb un jersei bordeus, aquell jersei s'esgota a les Ostres. Botigues. I quan apareix sense mitjons, el debat és si li queden millor els mocassins amb o sense mitjons. Per tant, així està la conversa del cas Mangione.
2: És per menjar-se aquest llibre, l'hem de devorar. Els assassins guapos, un assaig que parteix del fenomen Luigi Mangione per parlar de bellesa, de desig, de crim i fascinació col·lectiva amb altres criminals atractius. L'ha fet el Francesc Soler i l'ha presentat aquí avui amb nosaltres en directe i t'ho agraïm molt, Francesc.
0: A vosaltres, un
2: plaer.
0: Quan vulgueu, gràcies.
2: Felicitats, gràcies. Francesc Soler. És fascinant, això, no? És... M'he quedat?
1: A mi sí, m'encanta el true crime. Jo soc d'aquestes... Jo peco d'això, m'encanta el true crime.
2: Som molts,
1: Sí, sí, jo 100%. Jo pago subscripció mensual per una d'allò true crime. Us ho prometo. Per mi és el millor.
2: Ha llançat un al Francesc al principi de no només crim, de que la vida, en general, a la vida els hi va millor.
1: Sí, sí, és així. A la gent guapa... Ja estudis que ho demostren. A la gent guapa la vida li va millor.
2: I són els que potser estafen millor.
4: Quines coses.
1: Però clar, guapo, què és ser guapo?
2: Això que et passa tu habitualment.
4: Sí. Gràcies per allò de guapo.
1: Però què és ser guapo, no?
4: Per mi pagaria algú per...
2: Atractiu.
1: Sí, atractiu en general. Però la bellesa... I per tu és guapo, per mi potser no ho és, Xavi.
2: Ja, sí.
4: La bellesa és relativa.
1: Clar.
2: No, però jo crec que hi ha una bellesa, i jo crec que hi ha una bellesa general que entra pels ulls
1: sí, home,
2: i que diu una cosa.
1: I
2: sobretot també hi ha una lletjor també general, no? Que és la que dèiem que normalment sempre associes als dolents.
1: Sí.
2: Als assassins.
1: Però perquè també ens ho han plantejat així, en les pel·lícules, les sèries, els dibuixos animats,
4: sí.
1: El
4: lleig
1: és el que és el villano de la pel·lícula, no? És el que és el dolent.
4: Per cert, perdoneu, no sé. Si són villanos, no són villanos, però que, perdoneu, no tres a veure'm abans, que recuperi l'hora d'abans no RN Audio.
1: Sí.
4: Castilleja de la Cuesta és castillejano o alixenyo?
2: Ah, molt bé, grande.
4: Això ve de l'altra hora.
2: David Gallac, out of context.
1: Alixenyo?
4: Alixenyo, perquè això ve d'Alixar, el nom que va rebre la localitat després de la reconquesta.
2: Ho podem resumir molt ràpid. Hem explicat una notícia d'un senyor d'un poble que es diu...
4: Castilleja de la Cuesta.
2: A Sevilla, perquè aquest senyor que li havia passat...
4: Diu que va prendre un gaspatxo de més i aleshores li va donar quatre vegades més que la taxa d'alcoholèmia per culpa del gaspatxo. Perquè el vinagre era el culpable d'aquest augment de la taxa d'alcohol.
2: Això li va dir a la policia.
4: Sí, i el guàrdia civil li deia dir, sí, claro, sí.
2: I llavors aquest senyor és...
4: Castillejano.
2: Castillejano.
1: Em pensava que era Luigi Mangione.
4: Ah, no. Que preguntaves el nom, dic, no
2: era
4: sé,
2: guapo,
4: Xavi, no.
2: Era guapo el del
1: era
2: despatxo.
1: Guapo, no ho sabem.
2: En menys d'un minut, Damià Amorós, i jugarem a veritat o fals.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
5: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.

0: 5:36, a vegades hauríem d'obrir micròfons.
1: Ui, no.
0: Quan estan tancats.
1: No volies tancar, ens quedarem aquí. Entrem en uns jardins a vegades que és més gran la porta del jardí que el jardí sencer.
0: Damià Amorós, molt bona tarda, el millor historiador que té aquest país.
2: No, home, hòstia. Què tal?
3: He
2: sentit que parlàveu de guapos i assassins.
0: I has entrat. I has dit...
2: Esteu parlant de francès, no? Parlar d'això que s'acabaven a dir del Lluís i Menjone, surt un jersei i s'acaba. Va passar amb el xandall d'Hugo Chávez.
0: I amb el pijama de Belén Esteban.
2: I digues que són referents. No són assassins, però són referents.
3: Amb les sabates d'Uma Thurman a Kill Bill.
2: També es van esgotar.
1: Crec, si no recordo malament, amb el xandall del Maduro, també, quan el van...
2: Quan el van detenir o segrestar.
1: El van agafar de Venezuela i el van deixar...
2: El van capturar.
1: A Estats Units.
0: Llavors, Maria Coll, t'havies marcat...
2: Sí, ara m'he espantat.
3: A totes les persones que van a l'estudi.
2: He de fer alguna
3: cosa? Tots els col·laboradors. No, tu no res.
0: Tu quiet. A veure com olora Damià Amorós, avui.
1: Endavant, Maria Coll està procedint a olorar a Damià Amorós, aquí a l'estudi.
2: He estat quiet, no he fet res.
3: No.
1: Veredicte, Maria.
0: Vainilla?
3: No fa olor de... Tampoc fa... És una mica Alberto Montes. És a dir, no fa olor de colònia forta, sinó que fa olor de roba neta.
0: Molt bé.
3: He de dir, em sap greu per l'Alberto, si ens està escoltant, m'agrada una mica més l'olor de la roba del Damià que la de l'Alberto.
2: Gràcies, home, gràcies.
3: Li he posat un 7,5, li poso un 8 al Damià.
0: Gràcies. I no empalaga.
3: No.
0: Olores a persona neta.
3: Sí, exacte.
2: Allò que deia en Xavi abans, la gent si es dutxa cada dia ens fa el favor a tots. Jo crec que això és vital.
3: Ara, quan hi hagi un col·laborador que faci mal olor, l'heu de dir,
2: Clar, i a més fer servir... Jo tenia una possibilitat de dutxar-me aquí a Barcelona i una a Sarral, feia servir no el mateix sabó, m'agrada tindre una a Sarral i una a Barcelona, per diferenciar els espais per l'olor, el que diu la Maria. És a dir, una olor aquí, una olor allà, colònia sí que intento tenir la mateixa pasta de dents, que ara n'he descobert una que és brutal, italiana, extraordinària.
3: Crec que ja sé Harvey's?
2: Per l'estil.
3: Però
2: boníssima, extraordinària.
0: Després me l'envies.
2: Però espectacular, eh?
3: És cara.
2: Però és espectacular, extraordinària. I els xampús també. La colònia m'agrada... I el desodorant també. Marvis, em penso que
3: és aquesta, oi? Sí. Ja ho sabia jo.
0: Però per què?
2: Té uns gustos.
3: Ja l'he vist.
2: N'hi ha que té gust de xocolata.
0: De debò és tan bona.
2: Espectacular.
0: Però renta bé les dents o no?
2: Molt. I et dura estona, És d'aquelles pasta de dents que jo em raspallo dos cops al dia normalment, després de dinar i després de sopar, i t'aguanta tota la nit.
0: Sí,
2: És espectacular.
3: Uà, té molt bona pinta,
2: Però molt,
3: La comprarem.
2: N'hi ha alguna que és per llepar-la directament. És a dir, no caldria anar llepant la crema.
1: Em passa a mi amb els sabons i algun xampú que penso.
2: No ho facis, sisplau, No te l'empassis. No te l'empassis.
1: Perquè un dia parlarem dels sabons i dels xampús, que cada dia són de combinacions més rares.
3: A les 7:39,
1: Sabor marino.
2: I això què és? Què fa? O sípia, calamar.
1: Fa olor a pulpo a una feina.
0: Xampú de pulpo a la gallega m'encantaria.
1: La promoció d'aquest xampú
3: amb olor de tapes, saps?
2: Cargols
3: a la llauna.
0: Clar, xampú de braves.
1: Sabó de braves, sabó, olor de braves.
0: Sí.
2: Em fotria nerviós,
1: Ui.
2: Em fotria molt nerviós.
0: Gel de dutxa entrecot,
3: El Damià ha dit n'hi ha alguna que és per llepar-la directament, ha dit.
2: Sí.
3: Després trobem aquest tall.
2: De veritat que aquesta marca és extraordinària.
0: Doncs, dit això, ho diu un historiador de l'art, amb la credibilitat del Damià Amorós, llavors, clar, és que tu em passes tot.
2: Imagina't. Avui se n'empassareu de grosses, ja us ho dic ara.
0: Què fem?
2: Avui, a mi em vas demanar...
0: Fals o veritat.
2: Sí, jo tinc un mail del Xavi que diu, escolta, tenim 6 opcions de secció, però jo el fals o veritat.
0: No, jo t'ho vaig enviar per si t'agradava alguna.
2: Totes.
0: T'inspiren.
2: Totes, Xavi.
0: Tu escull.
2: I anirem canviant,
0: Tu escull, el que més t'agradi.
2: Però el fals i veritat trobo que és extraordinari.
0: És divertit.
2: Per donar l'opció aquesta que dius tu, de diversió, que no és la història, mazacote.
0: I te'n passes la història,
2: Clar. I aquesta... La setmana passada parlàvem de robatoris, veníem d'un estiu molt xungo de robatoris d'art, i aquesta, jo crec que el tema de l'estiu als informatius, hauríem de baixar a la planta primera a preguntar, ho ha estat Ceuta.
0: Sí, tamant,
2: Ha estat la ciutat autònoma, i que durarà molts ànims a tots els cavallos i cavalles, que els diuen així els habitants.
0: Doncs
2: no
0: sí.
2: Cal que ho busquem, perquè és el seu gentilici popular. No sé si reglamentari el seu gentilici ceutí o ceutina, no ho sé.
1: Sí. Ja, després ho busco, Damià.
0: Però sí que és cert... És professional de...
2: Per això el David
1: es dedica. Estic buscant.
2: Gentinòleg. Però sí que és cert que...
1: Ceutí.
2: Sí que volia buscar aquesta relació. Tres històries, tres que passen a Ceuta i que tenen relació amb Catalunya. La primera, A veure. No sé si us heu fixat en moltes aparicions que hi ha hagut aquests dies de manifestacions a Ceuta, un detall de la seva Gran Via. Hi ha els mateixos fanals que Passeig de Gràcia. I vaig dir, però què ha passat aquí? Això pot ser? I he estat buscant, i és això, és una imatge que és que sembla Ceuta i podria ser Barcelona, són aquests fanals. 16 fanals monumentals de la Gran Via de Ceuta que recorden, però extraordinàriament, els famosos fanals banc de Passeig de Gràcia. Els nostres són dissenyats per Pere Falqués, que és l'arquitecte municipal, 1906, i és una de les connexions de les dues ciutats. Aquests fanals de Passeig de Gràcia, els nostres, són elements extraordinàriament reconeixibles del modernisme barceloní. Jo he arribat a sentir japonesos que es pensen que són de Gaudí, però no, són de Pere Falqués. Els va concebre com una combinació, atenció, de mobiliari urbà i d'element arquitectònic. Aquests fanals primer servien per il·luminar Passeig de Gràcia. Els primers no eren de llum elèctrica, sinó de gas. Encara ara sota hi ha unes petites portes que servien per la clau de pas del gas i com a bancs per seure. Aquestes formes corbes, la decoració vegetal, el treball del ferro converteixen en un element característic icònic de Passeig de Gràcia. Què passa? Que un segle més tard, Ceuta va dir, escolta, jo vull copiar aquests fanals de Passeig de Gràcia de Barcelona. I l'arquitecte municipal, que era el mateix que Pere Falqués, es deia Ángel Moreno, va dir, escolta, jo pregunto, truco, i en comptes de fer-los com els de Barcelona, el faig un pèl més baix, de 8 metres i mig, els de Barcelona són de 12, i aquests es van fer el 2009. La curiositat, aquests fanals incorporen l'escut de Ceuta, és a dir, treuen el de Barcelona, una esfera armiliar. Quan sentiu la paraula armiliar, no és una cosa estranya, és una combinació de colors blanc i negre. Mm-hmm. Sabeu més o menys l'escut, la bandera de Ceuta sembla una mica a escuts que hi ha a Portugal, perquè Ceuta va ser un enclavament portuguès. I això també es vincula amb dracs i altres elements decoracions de l'antic ajuntament, que ara és el Palau Autonòmic. Per tant, aquests fanals recorden molt els de Barcelona, però són extraordinàriament ceutís. Tot i això, els fanals literalment venen de Barcelona, perquè van estar fets al taller Roura, que és un taller que encara existeix a la ciutat de Barcelona, d'il·luminació ornamental, immobiliari i urbà, que va fer aquests. I va haver polèmica.
0: Serà veritat, això?
2: Quan poden costar uns fanals de Passeig de Gràcia inspirats en Ceuta? 60.000 euros per peça.
0: Home, no.
1: 60.000
2: per fanal. 60.000 euros per peça. Això deu ser 10 milions de pessetes?
0: Home, i tant.
2: A mi em sembla barat, eh?
3: Uns fanals
2: de Passeig de Gràcia així. A més, amb el treball, fer aquests 9 que siguin 8, únics per Ceuta, tal. Els de Passeig de Gràcia, si els passéssim a canvi actual, em penso que arribaven a uns 100.000 euros per peça. Així que imagineu-vos si van ser més cars els d'època que els originals.
3: I és veritat, ara que hi ha com uns banquets en els fanals aquests,
2: i
3: els banquets aquests, jo vaig llegir una vegada, que tu em diràs si és veritat o no, que tenen com una porta i que deien que aquesta porta servia per posar allà dins les brases
2: això seria
3: escalfar el cul de la gent que passejava per Passeig de Gràcia.
2: Seria la quarta fake que podríem explicar. Perquè no era exactament per escalfar, sinó que allà sota hi havia el mecanisme d'obertura del gas.
3: El que has dit ara.
2: D'obertura del gas perquè arribés
1: la flama fins
2: clar,
1: al
2: fanal. És a dir, si allà hi tinguéssim un encenedor, un flamisell, sí que estarien calafactats.
3: Ah.
2: Però clar, no és exactament...
3: No es posaven brases perquè tingués el cul calent el senyor Casabatlló.
2: Seria gros, eh?
3: Jo ho vaig llegir una vegada.
2: Fa uns anys, fins i tot, es va fer una campanya que es deia el banc de cada banc. Perquè a Passeig de Gràcia no hi havia tantes botigues de luxe, sinó moltes entitats econòmiques, molts bancs. I per restaurar aquests fanals es van vincular cada banc amb un banc. Fos el BBVA, la Caixa, el Sabadell, tal. Sí. Així que tenim uns cosins llunyans de Barcelona a Ceuta. I l'altra història que us porto, la segona, és la Casa de Ceuta a Barcelona. Mm. És molt habitual que si tenim grans comunitats localitzades a l'estat espanyol, tinguin una representació a cada espai. A Barcelona tenim el Centro Aragonès, el Centro Gallego, també, doncs, aquesta Casa de Ceuta, fundada el 1966. És un moment que moltes ciutats i territoris tenen aquestes cases regionals a Barcelona. El seu objectiu és reunir els ceutins que han arribat a Catalunya, però mantenen tradicions de cultura, de vincles amb la ciutat d'origen. Aquesta casa funciona encara a dia d'avui, i ja sabreu si és veritat o no. Es troba vinculada amb organitzacions que celebren activitats culturals, trobades de socis i sobretot actes el 2 de setembre, que és el dia de Ceuta. Uh-huh. És el dia de l'aprovació del seu estatut autonòmic. I és una manera també de mantenir vinculada a la memòria i l'identitat amb allò que hi ha davant de l'estret de Gibraltar, que bàsicament és Ceuta i més avall, Melilla. La casa està, si és veritat o no, ubicada al districte de Sant Martí, a la zona del Besòs, al Maresme, amb aquesta vinculació de Barcelona quasi amb la sortida de nom Sant Adrià, Badalona, i no és només aquest punt de trobada humà, sinó que realment, escolta, és un lloc on encara s'hi pot anar i fer aquesta relació amb l'altra banda del Mediterrani, que també és estat espanyol, és Europa, té una història comú. Tercera història.
0: A veure.
2: I aquesta, Xavi, saps més la que més disfrutaré.
0: A veure, la primera... Jo la segona no m'ha acabat de convèncer, eh?
1: No.
2: És massa petit, no? Ceuta per tindre una casa regional.
0: No ho sé.
1: Ho pensava poc habitual, o sigui, clar...
0: Però podria ser.
3: Penseu que la plaça Goya... Crec que la segona és fake,
2: sobre el Teatre Goya hi ha el Centro Aragonès, que ha passat a ser propietat del govern d'Aragó. És a dir, el govern d'Aragó té un edifici al mig de Barcelona. Tercera història.
0: A veure, va.
2: I parlaré d'una de les persones, de les poques que jo em retutaria el retrat a l'esquena, eh? No ho faré mai, perquè...
3: No portes cap tatuatge,
2: no,
3: tu, Damià.
2: No, i retrats encara menys.
0: Millor. Mm.
2: Joan Prim Prats, el general Prim, general de Reus, va passar per Ceuta durant la Guerra d'Àfrica i aquí va començar, segons diuen les històries, un episodi molt poc conegut de la seva història. Prim hauria estat empresonat durant uns dies dins d'una dependència militar de Ceuta. Pensem que Ceuta és un enclavament militar extraordinari per la geopolítica d'aquell espai. Al capdamunt d'Àfrica, estret de Gibraltar, Mediterrani, Atlàntic. Per què el van detenir? Perquè era guapo. Si no, sortiria el llibre del francès.
0: No!
2: Detenir perquè es va barallar amb un superior seu. El general volia avançar les seves tropes, però encara no havia rebut l'ordre. Clar, el seu caràcter, que ja sabem que no era precisament tranquil, hauria fet la resta. Desobediència, discussió, directament l'arrest. Però aquests dies tancat hauria tingut una conseqüència inesperada. I per això podria haver sortit el llibre del francès. Prim hauria conegut una jove sautina.
3: Ep!
2: Prim hauria conegut una jove sautí. Filla d'un comerciant de la ciutat. Allà es van agradar i es van com a veure's d'amagat i el general s'hauria enamorat d'ella. Tenim cartes d'això. Estan guardades a l'Arxiu Municipal de Reus. La història diu que fins i tot la noia el va visitar durant l'arrest i que quan Prim va marxar al front es van començar a escriure. Aquestes cartes es conserven. Una història breu d'amor, de guerra, de caserna. El nostre general, que estava a punt de convertir-se en un heroi, però el tio estava més enxonat que algú que hi ha en aquest edifici. Ja sabrem qui és. Però després, la distància va fer la seva feina, Prim, ja us dic, va marxar cap a la guerra, la relació hauria quedat només amb aquell record d'aquella jove sautina que, segons la història, va conservar durant uns anys aquestes cartes del general de Reus.
0: Ai, m'encantaria que fos aquesta, veritat. Bueno, de fet, hi ha dues de veritat i una que
2: són falsa. Veritat i una que és falsa.
1: Encertar la falsa. A mi la dels fanals m'agrada molt.
0: Ja, molt.
1: Molt, però també tinc els meus dubtes.
2: I uns fanals 60.000 euros, el que diu la Maria, els trobo molt barats.
3: Jo els trobo barats.
2: Jo els trobo... I si...
1: M'he hagut de canviar la caldera no fa gaire. I
2: saps quan val una caldera?
1: Potser m'hauria de sortir més a compte comprar un fanal que canviar la caldera.
2: Jo vaig flipar que hi hagués polèmica amb això.
3: Sí, no? Que...
2: Sí, que a més, dic que hi hagi polèmica amb un preu d'uns fanals i uns fanals 60.000 euros que et duraran, quan els dels Passeig de Gràcia aquest any hem celebrat els seus 120 anys i ningú els ha fet ni punyetero a casa, però 120 anys.
0: No sé, poca broma.
2: És gros, eh? És molt
1: fanals,
2: gros.
1: Casa de Ceuta a casa Barcelona, Ceuta, història d'amor... entre
2: General Prim i una jove sautí.
1: A mi l'última m'encantaria que fos veritat.
3: Ja, també a mi també.
1: Seria molt maca. La casa de Ceuta...
0: Jo dic la segona és falsa.
1: Casa de Ceuta falsa.
3: Jo la del Prim.
0: La del Prim. Ja, és que la de Prim potser... Ah! Va.
2: General Prim, penseu que al Museu Nacional d'Art de Catalunya tenim la batalla de Tetuán, que és, bàsicament, el General Prim a la Guerra d'Àfrica.
3: Però que s'enamorés d'una jove sautí és una altra cosa.
0: Jo crec que la canvio, eh? Soc equipo Maria. Prim.
1: Prim falsa.
0: Prim falsa.
1: Va, jo per canviar... dic la segona, jo, ara, per no dir la mateixa que vosaltres.
3: Hi ha cases de moltes coses a Barcelona. Hi ha la Casa Àsia, I a la casa...
4: Sí, però
3: a
4: la casa de... La casa
2: I a la casa
4: de
2: Batlló.
3: I a la casa de Lleó.
4: A casa Milà.
2: A casa Milà.
3: La casa Milà.
4: Però
3: la casa del David Gallac. La casa del David Gallac.
4: Correcte.
2: També.
4: No, no dic que no siguin mereixedors d'una casa de Barcelona. Dic que em sorprendria...
2: Fixeu-vos la situació que us he dit al lloc exacte, eh?
4: Sí, sí, no, no. És que per això...
2: A la zona de Sant Martí, a Besòs i Maresme...
0: Ja.
3: Doncs es donin per aquí prop, si existeix.
0: Sí. Llavors...
3: Si existeix, pots anar a fer un directe, sisplau, David, des de la Casa Ceuta.
2: Home, tenen una entrevista, aquesta gent.
4: Anem a conèixer.
0: Home, i tant.
4: Anem a conèixer un
0: dia. Doncs ara sabrem si la pots fer o no. Tenia Amorós, llavors, la notícia... Perdó, la notícia. La història falsa que avui ens has portat és...
2: La del general Prim.
0: La...
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És a General Prim, sabem que va estar a Ceuta, sabem que va estar allà, el tio la va liar, sí, però no el van detenir. I si es va enamorar d'una jove saudí, no tenim informació, tot i que ell sabem que tenia el cor robat per una porto-riquenya. Ara, que si podia escapar-se, s'escapava com una gazela de nit i anava a fer més el boig que un tarambana.
4: Vaja. Doncs podrem anar a la casa de Ceuta.
0: Fantàstic, molt bé, David Gallac.
4: O sigui, no passa res.
3: És que...
0: Ara hem d'anar
2: a Barcelona, de casa de Ceuta, i no ho sabíem.
4: Hem d'anar a fer una visita, no sé si ho feia connexió. Fer
3: casa
4: programa...
3: Ceuta, Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí, centre cultural, plaça de la Mare Nazària Ignàcia Marc.
2: Sí, el nom és, una... és raríssim.
3: Plaça de la Mare Nazària Ignàcia
0: Home,
3: Marc.
0: Home, et dic una cosa, amb la situació que estan vivint
2: tenen
0: allà...
2: Tenen una entrevista, aquesta gent.
0: Tan terrible.
4: Per això que
0: evidentment que estaria molt bé escoltar la gent de la casa
4: que hem d'anar-hi, que hem d'anar-hi. Ara sabem que existeix. Jo, per exemple, ho desconeixia. Sí, ens podem explicar molt bé la seva realitat.
2: I crec que és una forma de mantenir els orígens molt lligats al teu espai vital on has nascut. Mm-hmm. Podem mantenir una casa autonòmica. Sí que és cert que és molt dels anys 60-70, no? Aquelles cases regionales.
0: Ja.
2: Però realment, i també els fanals. És a dir, si mireu declaracions del senyor Vives, que és el president de la ciutat autònoma, sempre es veuen els fanals de Passeig de Gràcia. Pensa,
3: sí,
2: aquest senyor
3: veritat.
2: Està comprant allà està allotjat al Mandarín Oriental i no està realment a Ceuta, a la Gran Via. Però com
0: és que això
2: devia ser la dir, polèmica
0: que
2: aquesta?
0: És certa aquesta història.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, Ceuta va mirar el Passeig de Gràcia de Barcelona per dissenyar la seva Gran Via.
2: Va passar una cosa molt semblant a Almeria i a Granada amb el paviment de Passeig de Gràcia. Però és que el paviment de Passeig de Gràcia, ho vam explicar, està el de dissenyar Gaudí per la Casa Batlló, va acabant anant a parar a la Pedrera, a la Casa Milà, i cap dels dos el va voler perquè quan passaven el carro de servei anava tocant i saltava tot, perquè sabeu que té aquest relleu tan fort. I el van posar a Passeig de Gràcia, després a Reus, i va expandir-se Granada i Almeria, són dues ciutats andaluses que tenen avingudes principals amb aquest terra de Passeig de Gràcia.
3: I a Bilbao hi ha les flors, sí, aquestes de Barcelona, amb una diferència.
2: No és exacte.
3: No, tenen quatre puntets, o sigui, com quatre ratlletes en els costats.
2: Per desaiguar millor.
3: Efectivament, per com a dir jo, perquè com que a Bilbao hi plou més que a Barcelona,
2: sí,
3: és perquè corre l'aigua.
2: Penseu que el tema... Mira, la setmana que ve, si voleu, podem fer una de panots, perquè realment el terra de Catalunya són extraordinaris.
3: Panots.
2: Tenim els de Súria, tenim els de Sitges, els de Tarragona, tenim aquests de Bilbao, i el de Bilbao és una intent de còpia de la flor Barcelona, que es pensàvem que era de Puig i Cadafalch, però realment està millorat perquè dreni millor l'aigua.
4: Podem fer la ruta dels panots.
2: També.
3: Perquè a Bilbao hi plou més.
4: Podem fer un passeig per diferents panots que tenim.
2: Sí, sí, i en tenim de divertits.
4: De la geografia.
3: Que la gent s'ho tatua, la flor aquesta de Barcelona, la gent la porta tatuada.
2: S'ha convertit en una marca i, a més, és anònim. No sabem qui el va crear.
3: No,
2: el primer lloc que es troba és a la Casa Ametller, però no sabem qui se'l va inventar. La flor Barcelona.
0: Doncs, per cert, abans de donar pas a la informació, és que m'ha sobtat molt, la formació professional està vivint un autèntic boom a Catalunya. No m'ha sobtat, perquè això ja porta anys passant, però realment aquest curs arrenca amb més de 180.000 alumnes. Són 15.000 més que fa només 2 anys i amb rècord de nous matriculats, perquè la Generalitat hi suma 5.000 places noves, són 6 cicles més i 500 professionals. Però, clar, en alguns centres encara falten molts professors i continua havent-hi joves que es queden fora dels estudis més sol·licitats, no? I una dada que explica molt bé el moment és que en alguns graus industrials la inserció laboral supera el 70, el 80 i fins i tot el 100%. O sigui que l'AFP ja no és una segona opció. Jo crec que per molts joves és la via més directa cap a una feina estable,
4: Sí, perquè és una molt bona manera de fer uns estudis, que ja moltes vegades es pensa només en un una carrera universitària i també doncs, la FP...
2: És un ofici.
4: És un ofici que... Aprendre oficis que tant...
5: Que molts falten, es perden, els oficis, que no, falten, no es troben, no sé si fusters, no es
2: clar,
5: troben...
2: Professionals
5: que facin de paletes, no es troben electricistes, joves. Vull dir, costa molt.
2: No sé si t'ha arribat, Xavi, que potser t'agrada la notícia, els Oasis, no sé si us coneixeu, un grup que ja estan...
0: Dos dates. Dues dates a Barcelona, no són...
5: No ho he vist.
2: Diuen que sí.
5: Ahir estaven en el Manchester City, Manchester United, estaven, els vaig veure.
2: Qui va guanyar?
5: El Manchester City, 0-1, amb polèmica. Gol de Haaland.
2: El City és el...
5: El de blau, el del Guardiola.
2: El del Guardiola.
0: Bueno, 10 i 11 de juliol de l'any 2027, concert d'Oasis a l'Estadi Olímpic.
5: El meu aniversari, el 10 de juliol.
0: 10 de juliol. Sí, dos concerts. Això serà una bogeria.
2: Això serà extraordinari.
5: Quan surten les entrades.
0: Doncs ara ho esbrinarem i ho explicarem tranquil·lament aquí, sí. però és una gran notícia. 18 anys després, és el retorn dels Oasis a Espanya, 18 anys després de la seva darrera actuació. Això va ser el 2009, va ser el FIB. Ja portaven temps
2: sí,
0: sense
2: barallats i tot. Sí,
0: no, no, es barallaven en cada concert.
5: Imagina't.
0: Sí, jo els he vist 4 o 5 vegades.
5: Uau.
0: Sí, sí, sí. Una de les bandes de la meva vida.
5: Sí, sí, per això, però dic que suposo que voldràs anar-hi, no? També.
0: Home, tant. A veure si almenys 5 minutets canten, perquè l'últim concert de Barcelona es va barallar el Liam Gallagher amb el Noel i el va deixar tirat a la mitja hora del concert.
5: Que bé, que bé.
0: I va haver de fer tot el concert gairebé el germà gran, el Noel, que canta Wonder... Crec que ha cantat Don't Look Back in Anger. I alguna més.
5: Són les poques que jo conec
0: d'Oasis. No, a veus, aquest és el Noel, que és el cervell de la banda, el germà gran, el Noel Gallagher, però canta aquesta i dos o tres més de tota la discografia. El Liam, que és qui les canta totes, va marxar.
2: Literal, va desaparèixer.
4: Perquè ja adéu.
5: Doncs ahir estaven en el Manchester United.
0: Que si ara es porten molt bé.
5: Que si no el veu veure, va guanyar el City 0-1 amb una polèmica, perquè el City va jugar gairebé tot el partit des del minut 20 amb 10 jugadors, per una entrada que un del Manchester United li fa un del City i un del City es rebota i s'aixeca així amb els peus amunt, com gairebé de ràbia, no? I li donen tota la carn d'olla i l'àrbitre va considerar que allò era targeta vermella i el van expulsar. Però això igualment
0: mal,
5: va guanyar el City.
0: M'ha fet mal, ara.
5: Mireu si podeu, perquè és que és una entrada que va haver-hi molta polèmica. Per mi no és expulsió, no sé
4: què
5: penseu vosaltres.
4: I va donar amb què, has dit?
5: He dit que li va donar a la carn d'olla. Per no dir... Bueno, tots els genitals,
2: no? La papinera.
0: Pilotes, com són de bones.
4: Podrem anar també a veure els fans com que vam fer l'Aitana la setmana passada, que serà el juliol.
5: Haurem de portar un doble. Hi
0: ha més crescudets, seran més crescudets.
4: Bueno, però ja anirem igual.
0: Serà meravellós.
4: Seria fantàstic anar...
0: Podríem fer el programa des de les portes de l'Estadi Olímpic.
2: 10 i 11 de juliol. 10 de juliol fa calor,
5: És el meu cumple, jo no vindré,
4: Fem-ho a dins. Fem-ho a dins.
2: I ens quedem.
0: Amb aire condicionat a l'Estadi Olímpic. Damià Amorós, dilluns vinent més. Gràcies,
2: guapos. Molt.
0: Nosaltres arribem a les 6 de la tarda, de la mà de Liam i Noel Gallagher. Actualitzem la informació, butlletí de les 6. I atenció, just després... A la tercera hora de la tarda de Ràdio 4 arriba l'Alba Carreras, arriba Nora Navas per presentar Femení Singular i farem una gran prèvia dels Emmy, que són aquesta matinada, no, Maria?
5: Res, d'aquí unes hores.
0: De seguida.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una darrera hora de l'àmbit internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Rússia i Ucraïna han acordat aturar els atacs contra infraestructures energètiques. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social, en què també ha afirmat que l'augment del preu del dièsel a l'escala global és conseqüència de la invasió de Rússia i no de la guerra a l'Iran. Trump també ha afirmat que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades que la general. En aquest context, Nacions Unides ha alertat avui que tots els drets humans estan en risc per l'avenç de la intel·ligència artificial. L'alt comissionat pels drets humans, Volker Turk.
2: All human rights are at risk. We need urgent action that is adapted.
0: Ha dit que tots els drets humans es troben en risc i ha reclamat als governs i a les empreses mesures urgents per controlar els riscos d'aquesta tecnologia. L'ONU demana més transparència, supervisió independent i responsabilitat per part de les empreses. També proposa limitar la capacitat dels sistemes d'intel·ligència artificial per modificar-se i millorar-se autònomament davant del risc que desenvolupin comportaments que els seus creadors no puguin preveure. I per cert que també l'exèrcit israelià ha ordenat estudiar accions legals contra els autors del documental NASA produït per The Guardian i investigar possibles filtracions d'informació classificada. El film qüestiona l'actuació militar d'Israel a Gaza analitzant l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial per seleccionar objectius a Gaza. Les forces de defensa d'Israel neguen, però, una de les principals acusacions del documental, que s'hagués aprovat un atac preveient la mort de 500 civils. El documental va rebre el Premi Especial del Jurat al Festival de Venècia i ha generat una forta polèmica a Israel. Salvador Illa farà balanç avui, d'aquí menys d'una hora, dels 2 anys de presidència al capdavant del govern de la Generalitat, i ho farà al Museu Marítim de Barcelona, al mateix escenari on l'abril del 2024 va presentar el seu projecte. Illa plantejarà una reflexió sobre el seu rumb i el que ha de seguir Catalunya durant els pròxims anys i també la necessitat d'abordar grans reptes com l'habitatge o la transició climàtica. Els comuns demanen més autocrítica al president i que doni resposta als principals problemes dels ciutadans. Aina Vidal, portaveu.
3: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats i que tingui la capacitat de donar una mica d'horitzó entorn a les crisis que tenim, tant en la qüestió sanitària com també educativa.
0: I el secretari general del PP català, Juan Fernández, creu que els catalans no necessiten més conferències al president, sinó mesures concretes.
4: Com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya? I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata.
0: Ha estabilitzat l'incendi que s'ha originat aquest migdia en una nau tèxtil de Mataró. A hores d'ara, el foc continua cremant, però els bombers han aconseguit que les flames no es propaguin a altres sectors. Hi actuen 13 dotacions dels bombers i s'ha demanat als veïns propers que tanquin portes i finestres. Escoltem Gerard Valls, cap territorial dels bombers de la Generalitat.
5: I en aquests moments l'afectació està continguda en aquesta, nau de 1.400 metres quadrats i la nostra prioritat és que no propagui als següents sectors d'aquesta nau.
0: Doncs arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha retencions del Papiol a la Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. També hi ha aturades a Santa Maria de Palautordera en sentit Barcelona per un vehicle avariat que restringeix un carril. També hi ha retencions de Santa Barbeta de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona a la mateixa AP7. A la B30, a lateral de la AP7, hi ha retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i de Barberà a Cerdanyola en sentit sud. A la C-16 hi ha un carril tallat a Terrassa en sentit Barcelona per 2 accidents i això provoca retenció. La C-17 va molt carregada de Parets de Mollet en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en tots 2 sentits per obres. La C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud i aturades de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la B-23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei Rei, al Papiol, a la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits, sobretot en sentit Sitges, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta i a Sarrià en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca Rambla Prima en sentit Besòs i de Bon Pastor al Nus en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: perquè tampoc ens agradaria
1: que
0: ens agafessin
1: no
0: les forces de seguretat, exacte, i de l'ordre d'aquest país.
2: No tenim res d'això nosaltres.
0: No, jo no faria... T'anava a dir jo, em costa matar un mosquit.
3: No ens agrada. Guapos molt.
2: Matar gent.
3: Molt. Som guapos i guapes, estupendo.
0: Objectivament
3: aquí
0: ho som.
3: Els millors de tot el món.
2: Es fa el que es pot. A veure, som from the mountain, però olorem molt bé.
0: Ai, espera, que em toca.
2: Alba Carreras, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Molt bé, família.
2: Ets feliç?
4: Molt, moltíssim.
2: Molt feliç, et veu a la cara, eh?
4: I presentant tenim a Batman. Que això no ho has dit.
2: Ah, sí?
4: Ets Batman personificat.
0: Ah, sí? Creus? Tu,
2: ella que...
4: És veritat, és així.
2: Ella m'estima i em té mitificat. vaig tenir una època molt Batman, és veritat.
4: Sí?
2: Escolta, que vols olorar la...
0: Endavant.
2: La carrera,
0: és una cosa que hem començat a fer.
2: Tradició.
0: És que oloro... Veus, ella és l'única que m'ha dit que sí.
2: Sí, sí, la resta s'ha espantat una mica al principi, quan la Maria...
4: De què faig olor? A veure.
2: Maria s'està apropant i el mateix ja està...
4: Crec que és molt fàcil.
2: T'estàs menjant el coll.
0: És que l'Alba li puc fer perquè és una dona, i si això li faig amb un senyor, es pensarà que...
4: Però crec que és molt fàcil, avui.
3: No. Pensarà...
0: Ah, mira, l'ha encertat, vainilla. I una mica... T'has dutxat o algú al cabell?
3: T'has dutxat o algú? Què vol dir això?
4: El cabell porta una mascareta, però no crec que ho endevinis.
0: No.
2: Oye,
0: piscina fa
2: por? Endevines, sí.
4: Piscina amb els nens?
0: Em fa un olor a piscina, eh? Però vull dir, olor a vainilla, els colzes no.
4: I porta una mascareta de banana hair food.
0: Molt bona olor.
3: Marca tendència i trenca la tendència, Maria, perquè recordem que fins ara l'habitual era detergent, era roba, olor a roba neta, i ara vainilla.
0: Una mica vainilla dolça, no empalagosa.
4: No.
0: 8 i mig.
4: A veure, empalaga una mica, depèn.
0: De moment a mi no m'ha empalagat, no.
3: Fa molt de 6 de la tarda, la vainilla, trobo.
2: A mi m'ha dit Batman, però tu ets una vampiresa.
4: Ui, mucho cuidado.
2: Catwoman, en aquest sentit, no, perquè al final Batman i Catwoman estan enrotllats.
4: No, o sigui que no caldria, sisplau. No.
0: És veritat que m'he amorrat
2: molt
0: a l'Alba Carreras.
2: Ja va molt bé el programa així.
0: Que m'he amorrat molt al coll de l'Alba, però que li demà... Bueno, és confiança.
4: Ja, no, però hi ha hagut consentiment, o sigui... Jo, perfecte. Sí, hi ha consentiment, sempre...
2: T'ha agradat. Llavors, quin superheroi seríeu vosaltres? Perquè tu, David Gallar...
3: Quin superheroi? Ui, Spider-Man.
2: Tu ets Peter Parker.
3: Però perquè és pràctic, també, anar pels llocs així amb la... Fas i surt la tela d'aranya i apa, t'estalvies en transport públic i t'estalvies en benzina. No vegis, tu, escolta, amunt i avall, arribaria a casa en 10 minuts.
2: Maria, tu...
0: A mi m'agrada la viuda negra.
2: Ai, sí, ets la viuda negra.
0: Pèl roja.
2: La viuda negra de Los Vengadores. Sí. I Alba, jo crec que series...
4: Què? És que em diràs Hermione Granger, però...
0: No, és superheroi.
2: Bueno, ets Hermione... No, però és de Marvel, no?
4: De Marvel, ja, no ho sé. És que a mi, clar, la Maria em recorda molt a un personatge de True Blood, que és pèl roja. No me'n recordo com es deia, però si busques pèl roja de True Blood, que és una sèrie de
0: ficció... Ah, ai, que guapa, jo no sóc tan guapa. Gràcies, Alba.
4: Em recordes bastant. No sé com es diu l'actriu, ara mateix no t'ho sabria dir.
0: Jessica Hamby.
4: Doncs a ella...
0: Vaja, doncs... també em treuen semblances a qualsevol persona pèl roja de l'univers, que també em passa.
2: És que sou poquetes.
0: Ja, llavors, pot ser. Sí.
2: Si voleu, a X, el que abans era Twitter, a X, arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número, arroba la tarda de Ràdio 4, podeu dir-nos si us han dit algun cop que us assembleu algun superheroi, no?
0: O algun famós.
2: O bé per l'actitud, o bé pel físic, o per... No sé.
0: Diuen també la noia aquella de Brave, la Mèrida, que és la princesa Mèrida,
2: no?
0: De Brave. Sí, no hi vull animat, sí.
4: Clar, jo no és, vull dir que no és personatge així d'herois, ni ficció, ni res, però jo sóc una mica entre Ally McBeal i...
2: Sí, d'actitud, sí, ja t'ho puc dir.
4: No?
2: Ets entre Ally McBeal i
4: Bridget Jones, això t'anava a dir.
2: Alba Carreras.
3: Quina combinació, eh?
4: Sí, sóc això.
2: Bé, Jaume, Diamonds de Rihanna, som-hi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Sí, últimament heu vist gent amb una mascareta facial plena de pedretes, estrelles, cors, cristalls, no? Bé, tota mena de brillants. No us esteu tornant bojos. És una tendència. I té nom. Alba Carreras, bedazzling.
4: Exacte. És una tendència que parteix d'aquestes mascaretes amb enganxines brillants de colors, una tendència que ha posat de moda Kylie Jenner, que en aquesta secció us aviso...
2: Ai, Kylie Jenner m'encanta!
0: És com Tomàs Holanda.
2: Sí, Tomàs Holanda.
4: Us aviso que sortirà molt aquest personatge i el catalanitzaré, també.
2: M'agrada molt,
4: Kylie Jenner. I també Kylie...

0: Bieber.
1: Hailey Bieber,
0: que és la dona de Justin Bieber. No m'agrada anomenar les dones per com a dona de... Però ella s'ho diu a si mateixa, per tant, s'ha de dir. Sí.
2: Hailey Baldwin, no? És la filla de l'actor Alec Baldwin.
1: Ah, efectivament. La neboda, diria,
2: Ah, neboda, sí.
0: I ha adoptat el cognom del seu espòs Justin Bieber. No sabem si per gaire temps, perquè fa un temps hi va haver rumors de ruptura.
2: Ah, no,
0: per una possible infidelitat amb una rapera, Justin Bieber. O sigui, estarem pendents també d'aquesta situació.
2: Una rapera?
0: Sí, una rapera. Justin Bieber amb una rapera.
2: No, perquè havia sentit com que era la rapera.
0: No. Podria ser, Podria ser, però no tenim informació, per tant...
2: Segurament seria la rapera.
0: Siguem fidedignes a les fonts.
2: La rapera.
0: Bé, doncs aquests brilli-brillis, diguem, s'utilitzen per enganxar les ungles al mòbil, a la funda del portàtil i fins i tot a la mascareta facial. I us he de dir que això no és exactament nou. La paraula bedazzling és molt anterior a TikTok i a la Kylie Jenner i fa referència en anglès a l'acció d'enlluernar o decorar amb brillantor. I aquesta idea de posar pedreria a la roda i als objectes té dècades d'història. O sigui, no és nou, no és d'avui, no se l'ha inventat la Kylie Jenner ni la Hailey Bieber, i perquè els éssers humans sempre hem tingut aquest interès de diferenciar-nos de la resta, posant una enganxina o posant una marca. No sé si sabeu, però jo ho he explicat moltes vegades, jo soc publicista, més de periodista, i una de les coses que m'ha quedat de la carrera universitària, una altra cosa no, però és que les primeres marques van aparèixer amb la compra-venda, els primers intercanvis, no? Perquè abans s'intercanviaven, ovelles, i aleshores posava una marca aquestes ovelles, que es feia amb sang, per tant, vull dir, les marques ja venen tacades de sang des de l'origen, i és d'aquesta sang que s'utilitzava per marcar, les marques ve d'aquí, de marcar aquestes ovelles per dir que aquestes ovelles són meves i te les intercanvio per algun altre producte, no? Doncs bé, aquesta diferenciació i aquest fet de posar brillantor per també adquirir un cert estatus social, el feien fins i tot els egipcis. So you...

0: sembla que ningú més d'aquesta taula sabrà per què he posat aquesta cançó, però el Xavi sí. Tu també, sí, Maria?
1: El videoclip hi ha com un tema egipci, oi? Un ull, pot ser?
0: La Katy Perry és una faraona en aquest videoclip. Veus,
2: de faraona, l'estava intentant recordar.
1: Tema egipci,
2: surt de faraona, no?
0: Sí, tindrem tota mena d'easter eggs, que a mi m'encanten,
3: els
0: ous de Pasqua.
3: Sí, aquests easter eggs que ens porta l'Alba Carreras. Això, ous de Pasqua, que ens estem... Per què ho diem tot en anglès, ara?
0: Perquè, mira, perquè està de
3: tota
0: moda, igual que els purpurina.
3: A mi no m'agrada massa i a vegades em trobo a mi mateix dient-ho, saps?
2: No.
3: Em faig ràbia a mi mateix.
0: Bé, doncs, viatgem cap a l'antic Egipte. Si t'acabes de connectar, recordem que estem explicant el fenomen de bedazzling. Si has vist algú al metro o on sigui amb purpurina, com porta la Maria ara mateix el seu mòbil a la funda del mòbil, això té un origen i ens estem remuntant a aquest antic Egipte. Els faraons, els emperadors, els cortesans cosien a la roba plaquetes d'or, petxines, perles reials i pedres precioses. I no només servien com a decoració, sinó també com a amulets de protecció i demostració de la riquesa extrema. Anem ja fins al segle XVIII, perquè és un element que es torna a portar, i el culpable és un senyor anomenat Strass. Us explico una mica.
3: Tristras?
0: Strass.
3: Strass.
0: S-T-R-A-S-S.
2: Strass.
0: Strass.
3: Strass, Strass, bien?
0: Com es diu George Frederick
3: Strass, que no te veo.
2: Poniendo piedras.
0: I us explico que això, que va començar a posar pedres, va inventar un vidre de plom que imitava brilli-brilli d'un diamant, i això va permetre que l'alta societat es posés els vestits aquests brillants falsos sense que l'altra gent sapigués que aquests brillants eren falsos. Per tant, podien aparentar.
2: Era l'enganyifa.
3: Era tot el postureig.
0: Exacte, Strass va inventar aquest postureig amb aquests brilli-brilli de purpurina que eren de mentida. I viatgem fins a l'època on m'agradaria haver nascut. A veure, Jaume Tudela, quina època és?
3: És tan tu, Alba Carreras, això.
0: M'hagués encantat.
3: Ai, a mi també m'hagués agradat.
0: Quina època? Ara fem un petit incís per explicar-nos quina època us agradaria haver nascut.
2: Ai, vinga, va, sí. Uf.
1: És difícil.
3: Maria té cara de trio antiga,
1: sí, dels anys
3: 20.
2: Sempre
1: dels
2: anys 20, sí.
3: Perquè, oi que sí?
1: Sempre m'ho dius. A mi m'agrada molt l'època de gris. Mira, els anys 50, anys 60, ja aquesta època, no? On ens estem situant.
0: Clar, jo estic parlant dels anys 20, aquí, sí, que és on estaven de moda els canutillos de cristall, les perles i tot plegat.
1: Ara sóc jo, llavors.
0: El brilli-brilli. A mi també m'agrada molt aquesta època.
3: L'ei seca, no?
0: Una sí, mica. Una mica sí.
3: Tu, David?
2: Jo estic pensant, no ho sé...
3: Jesucrist.
2: A l'època de Jesucrist. A l'edat mitjana.
0: A l'edat mitjana.
3: A mitjana.
1: Els mems aquells, sisplau, recordem. Aquells mems de l'edat mitjana. Sabeu quins mems us vull dir? Vaig a buscar-los, per favor.
3: Impressionant aquell tren.
1: Sabeu quin és, no? Que deia, vius a l'edat mitjana, és l'any 1926, acabes de veure una execució en públic, tens 7 fills i 6 s'han mort aquest hivern, menges una sopa de ceba i ets fantàstic als teus 18 anys d'edat.
0: També et dic que jo, a l'edat mitjana, hagués estat una bruixa i m'haguessin cremat.
3: És veritat, també és veritat.
2: Jo moltes coses de les que faig ara no les podria fer.
1: Mira.
2: No diré quines...
3: Quedat aquí.
0: M'estàs deixant estupefacte, David.
3: No marxis.
2: Una setmana de programa i estic explicant més coses que...
1: Mira, any 926. Van executar-te a la plaça del poble per bruixeria. Mira, seria l'Alba.
0: Mira, jo.
1: Vas fer una tila al teu veí, però el rei decideix que siguis la seva hechicera, en anomso la seva bruixa, per personal i et salves. 3 dels teus 8 fills van sobreviure a l'hivern i només pots menjar sopa de pa i all perquè no tens dents. La teva vida és plena i pròspera als teus 18 anys d'edat.
3: Clar, jo volia l'edat mitjana, però a la corte de los Reyes Católicos, saps?
2: No.
3: El Alcázar de Segovia.
2: Clar, saps? Jo vull l'estrat social bo, o sigui,
1: tu no volies tenir 20 fills i que 15 es morissin a l'hivern.
3: Per sort, als Reis els hi passava,
0: hem nascut en privilegi, al costat bo de la vida, no estem als anys 20. Ara anem fins als anys 50, perquè aleshores es va posar molt de moda les pedretes tipus Swarovski. No sé si n'havíeu tingut, d'aquest tipus de pedreta amb pulsera i de més. Tu sí, Maria?
3: Jo no.
1: Sí, i tant.
0: Bé, doncs, és el glamour de l'Old Hollywood i això té una explicació sociològica, perquè després de la sobrietat de la guerra, estrelles com Marilyn Monroe posen de moda aquests vestits senyits, plens de cristall, cosits a mà... I així és com neix la icònica aliança entre l'alta costura de París i els cristalls austríacs. Ara anem fins als anys 2000, que es van posar de moda els anomenats body gems, o les tiques, aquelles pedretes que es posaven a la cara, al melic, a l'espatlla... Bueno, si aneu als festivals, suposo que també n'haureu vestit d'aquest tipus de pedreta, no? És aquesta purpurina, les polseres de fils, els collarets de boletes, que jo no havia fet moltíssims. Clar, tot plegat té una explicació també sociològica, i és que el fet de treballar a mà, i avui en dia, en una era de la digitalització, al final es valora molt més un treball. Mira, avui, per exemple, el Patrick Urbano feia un tallat, el Patrick Urbano, company periodista de Mediapro, i feia a les seves xarxes socials, no sé si era com una mena de torre feta tallada en fusta, que això ja ningú ho fa avui dia, al segle XXI. I feia com una torre, com allà, com si fes una maqueta, no? Però amb un tros de tronc feia aquesta torre. I clar, vull dir, avui en dia fer això té molt de mèrit, perquè ningú amb dos dits de front fa això, no? Doncs el fet del treball manual, el fet d'aquesta personalització, aquestes carpetes plenes d'enganxina que nosaltres també n'havíem portat, doncs això és un valor, un reforç positiu, no? I nosaltres també ho vam viure als anys 2000. No sé si recordeu aquelles agendes plenes de nota, plenes de grafitis, que allò que ho tatxàvem amb Tippex, i aleshores allà posàvem una dedicatòria al teu millor amic. Doncs això també és el precedent, no? I ara què ha passat? Doncs és interessant perquè el que està fent la generació Z és molt semblant. Agafa una cosa completament normal, els mitjans de moda estan relacionant aquesta revifada amb el que se'n diu de l'estètica It's Okay, vale? Que és com dels Estats Units, la Britney Spears, totes aquestes actrius, totes aquestes cantants, dels body gems, però la generació actual no està exactament copiant els 2000, sinó els està remesclant, està reinterpretant la seva manera de viure els 2000. I si aleshores teníem artistes com aquesta.

0: I aquí ara sí tenim una protagonista que segurament ens sonarà, que és la Kylie Jenner. I la Kylie...
1: Hola, Jenner!
0: La Kylie
2: Jenner. És que m'agrada molt la Kylie Jenner.
0: La Kylie no ha inventat els brillants, ni els body gems, ni el breadsizing, però aquest estiu ha estat un dels grans catalitzadors d'aquesta nova febre. En la festa d'aniversari seva va omplir de pedreria des de la decoració dels gots, mira, gots com els que tenim aquí a l'estudi, aquests de paper.
3: Ara els hi posarem pedretes.
0: Doncs els hi posem pedretes, el reinventem.
4: No, que te l'empasses, espera que...
0: No, però per fora, igual.
4: D'acord.
0: El teu ordinador, Xavi, doncs li posaríem unes pedretes.
4: Sí, home, segur.
0: Un cor, una
4: flor... El meu, segur, ara.
2: Sí, no? Ara mateix.
1: Ara ens hi posem.
2: Ara ens hi posem, sí.
0: Doncs bé, ja ho va fer. La Maria ja està amb la...
4: Que volia cantar. Ja està.
1: Era això.
0: La pastisseria, també, la pastisseria amb aquests brilli-brilli purpurina, la funda del mòbil, i internet va fer la resta, perquè aleshores tothom volia ser la Kylie Jenner. Vogue Espanya l'assenyala precisament com un dels grans detonants d'aquesta nova tendència i aquesta nova febre pels brillants, i ara tenim marques, influencers, usuaris, decorant cosmètics, gots, fundes i també mascaretes facials. Però no sé si us recordeu, aquesta època dels 2000, jo havia tingut samarretes bàsiques, que hi havia una marca que té un osset que segurament tothom recordarem, amb brilli-brilli purpurina.
4: Una marca que comença per T i acaba per ous, no?
0: Sí, més catalana.
1: És aquesta.
0: I, de fet, una altra marca de cosmètics que comença per S i acaba per A, no sé si està... Han publicat contingut per com fer-te aquesta mascareta personalitzable i ho ha patat a les xarxes socials.
4: Sí. Ara mateix he vist molts texans, no? Molts pantalons amb aquests brillis ja posats a les botigues.
1: Pensava que anaves a dir, ara mateix em vaig a fer una mascareta personalitzada mentre es mou el programa. Dic, home...
3: I d'això de Sephora n'ha parlat una influencer que es diu Samantha Constantini a les xarxes i que, a més, és la cunyada d'una presentadora de Ràdio Nacional.
5: Las mascarillas faciales con brillitos son la consecuencia de haber dejado de usar Comic Sans en S. En los 2000, las revistas tenían 7 tipografías. Estrellas, corazones, degradados. Los blogs tenían purpurina, una canción automática y un cursor que probablemente era un hada. ¿Era un buen diseño? Muchas veces no, pero era personal. Ya casi nadie tiene un tono de llamada reconocible. Corrijo. Ya ni desactivamos el modo silencio. Pero antes en tu móvil podía sonar Britney Spears, tener una funda rosa, un charm colgando.
6: Y luego crecía.
5: Y parece que crecer consistía en quitar cosas. El móvil se convirtió en un rectángulo. Negro. Las webs en fondos blancos, las casas en beige, el maquillaje en un make-up no make-up. Ayunaron visualmente, si me preguntáis. Después de años quitándolo todo, estamos volviendo a pegar gemas en las cosas. En las uñas, en vasos, en los móviles, hasta en las mascarillas. ¿Y en tartas? Kylie Jenner acaba de celebrar su cumpleaños con una tarta cubierta de gemas de color. Aunque aquí tenemos que reconocer a las precursoras, Métrica lo hizo antes. Pasamos años aprendiendo que...
0: Bé, aquí també hi ha una lluita, com sentim, no? De veure qui ha començat abans d'aquesta tendència, perquè la Kylie Jenner diu que ha estat ella i després en tornem una altra que diu que ha estat l'altra.
4: T'he de dir que escoltar massa estona, no sé si us passa en ràdio, el llenguatge de xarxes és complicat,
0: Em fa
4: mal al cap,
1: A mi m'atabala igual terrible, que l'iPhone plegable, tu. M'atabala, dos pantalles, no vull. A mi vinc de sorolletes, així, ping-pong-pong.
4: I el to. La narrativa, no?
0: Però hi ha una reflexió que és interessant i és que agafes qualsevol cosa bàsica, perquè fins ara s'han portat els bàsics, samarretes llises, mira, el David i la Maria van amb samarretes llises i jo no, vaig amb una mica d'estampat, de puntets, però agafes la samarreta bàsica i aleshores li enganxes algú personalitzat.
4: Sí.
0: I ja té el seu punt de diferenciació.
1: És exclusiu,
0: no?
1: Perquè
0: és exclusiu.
1: Tens
0: perquè en aquesta era d'avui en dia, no, la pregunta no seria per què s'enganxen brillants a una mascareta, sinó per què necessitem personalitzar-ho absolutament tot.
4: És bona.
0: Doncs
4: molt
0: perquè
4: bona.
0: Potser això té una mica més a veure amb nosaltres del que sembla.

0: I és el que dèiem al principi, la necessitat de ser diferent. Vivim en una època que tenim accés a pràcticament les mateixes coses, no? Te'n vas aquí al centre comercial i absolutament tothom s'està comprant el mateix, les mateixes xarxes, mateixos vídeos, mateixes cançons, mateixos referents, mateixos filtres i moltes vegades mateixos outfits. M'ha passat més d'una vegada en una festa d'anar vestida igual que una altra persona,
1: no? Igual.
0: Completament, tu també t'ha passat, eh? Doncs, clar, aquest fet d'enganxar cosetes és vull que això sigui meu. Una mascareta blanca és una mascareta blanca, però si poses tres estrelles, un cort i cinc pedretes roses, dues de blaves, doncs a cop ja no és una mascareta, és la teva mascareta. Això ja ho fèiem i crec que no és nou i una mica el que vinc a dir en aquesta reflexió, en aquesta secció una mica remember de tendències i coses virals, és això que nosaltres no teníem TikTok, però teníem les carpetes plenes d'enganxines, les llibretes personalitzades, els estotxos amb la firma de tota la classe, les pulseres de
2: Els estotxos amb la firma, mare meva.
0: Els collarets de boletes, tot això ja ho teníem. La lògica és la mateixa, tothom té això, però jo ho faré diferent.

0: Mira, l'altre dia en parlàvem amb la Maria sobre aquest tema, perquè també és una cosa que tu, Maria, domines bastant, no? Veus bastant aquesta tendència a les xarxes.
1: Sí, sí, és moltíssim, però és el que dèiem abans i el que deia la noia que hem escoltat també, no? Que al final, si tothom enganxa pedretes, ho fas per ser diferent, però tots acabem sent iguals perquè tots enganxem pedretes, no?
0: Exacte, i és una mica el que parlàvem, no? Sí. Que aquesta combinació és individual, hi ha una rutina que és privada, però al final també hi ha un fet que és per visibilitzar això que fas tu per ser únic i diferent. Al públic, no? És que és una paradoxa de la sociologia.
1: Sí.
2: Doncs... m'ha encantat aquest
1: Vols
2: viatge.
1: Vols que enganxem pedretes al teu ordinador?
2: Molt, potser a les samarretes m'agrada més que l'ordinador.
0: Ja, però les samarretes, depèn de com, no sé si heu estat aquest setembre enganxant enganxines d'aquelles per anar al col·le, no, perquè no sou pares, però tu potser sí, Xavi?
2: Encara no.
0: Encara no?
2: Per anar al col·le no, he estat enganxant, o sigui, amb el tema enganxines tot l'estiu, eh?
0: Ah, bueno, però no, per anar al col·le, la típica amb el nom, i a mi portem...
2: Ah, no, sí, les hem posat, sí.
0: Ah, vale, portem una setmana de col·le i ja se m'han desenganxat, vull dir que...
2: Nosaltres hem fet les de planxa, saps?
0: Sí, sí, sí, les de planxa, sí, aquelles mateixes.
2: També a la que... Molt bé. Que eren àlies. Express, no?
0: Eren, jo
3: temo, que igual l'enganxina no era prou
0: no sé
3: de sèrie
0: com
3: que venia malament.
0: Les vaig planxar al revés i tot i ja s'han desenganxat.
3: No, és perquè compri salva més enganxines.
0: Al final,
3: és que és tot... un negoci de l'enganxina.
0: Sí,
3: l'enganxina
0: sí.
3: Que no enganxa.
0: Al final,
3: cada setmana has d'anar a comprar enganxines.
0: He anat amb el Tucker ja directament a posar les inicials al meu fill.
2: Hegel, de sobte de bé. Hegeliano. Una mica amb el que està passant amb la IA, no? Acabo de llegir. La ONU adverteix que tots els drets humans estan en risc davant de l'avenç de la IA. L'ONU adverteix que tots els drets humans estan en risc davant de l'avenç de la IA. Home, això ja és el hype de l'apocalipsi, no?
1: Perquè sí, l'ONU... és el clickbait de l'apocalipsi. Perquè clar, quins són tots els... Clar,
3: tots,
1: ja vols entrar al titular per saber...
2: Tots els drets humans estan en perill.
3: Tots.
0: Però és que a mi em fa molta gràcia això, no? Perquè, vull dir, al final, pel·lícules que s'han fet ja la ficció ara de sobte es convertiran en realitat, no? La revolució de les màquines, no? I que tot això sembla que està més a prop del que pensem.
1: Sembla.
3: Això està agafant un color que a mi no m'agrada gens, això de la intel·ligència artificial...
0: Si no recordo malament, tot va passar per una fórmula matemàtica. Ara no t'ho sé dir, però vaig llegir un diari.
2: No estàs bé, no?
3: És la columna...
1: Sí, ho vam dir...
2: Alba, deies.
0: Sí, no, per aquesta fórmula matemàtica, que de fet hi havia dos matemàtics que l'estaven a punt de treure sí,
2: era
0: i
2: una
0: sobte,
2: de les dues...
0: la intel·ligència artificial va resoldre
1: aquest 90 anys
0: dubte
1: que... No
0: sí.
2: Va ser en 8 hores, va resoldre el que portàvem els éssers humans buscant 90 anys.
0: Però utilitzant la intel·ligència artificial que havia... O sigui, els prompts que havien posat aquestes persones o d'altres persones que havien també estat bastant a prop.
2: Sí, van ser, no sé si van ser 1.000 agents d'ahir que ho van aconseguir, es van posar d'acord.
0: És molt heavy.
2: I aquests agents d'IA que s'han escapat també i que han hackejat altres empreses perquè estaven intentant trobar una solució que se'ls havia plantejat, llavors han decidit que podien ficar-se en on volguessin.
0: Mireu, jo avui... És
2: vull
0: dir, hi ha hagut una paradoxa molt gran, ja sabeu que jo sóc guionista, a més, i que estic amb diversos rodatges i avui parlant amb un realitzador em deia... Diu, és que clar, diu, a mi em surt més a compte fer-me una app amb aquests bots intel·ligents per fer de teleprompter, que teleprompter és la pantalla que s'utilitza quan tu fas un vídeo o per llegir i que no es noti que et llegeix, a qualsevol telenotícies hi ha teleprompter, sí. I s'ha fet l'aplicació ell mateix amb aquests bots per descarregar-se-la gratuïtament i petar-te qualsevol altra aplicació de pagament. És que és molt bèstia, això.
2: Sí, és que ja pots fer-ho. En fi, no sé, és que hi ha molts comentaris a xarxes, per exemple, hi ha un que m'ha agradat molt que diu «Tesi, la IA és el futur». Antítesi, la IA és el diable. Síntesi, ok, establirem una IA justa, equitativa, resilient, sostenible i regulada. La massa aplaudeix. Objectiu únic, implantació d'IA per exercir un control estricte sobre la població. No ho sé.
0: El Gran Hermano està més a prop del que sembla.
2: Doncs, Gran Hermana, que t'escoltem quan setmana
0: ara
2: vinent?
0: Sí.
3: Torna,
0: pugui venir.
3: Quan vulguis,
1: les portes de la tarda estan obertes.
3: Tu vine aquí quan vulguis i ja trobarem un espai per... No pateixis, tu
2: Gràcies, Alba, t'estimem molt.
0: Que vagi bé.
4: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.

0: A veure, aquí hi ha opinions per tothom i de tothom. Llegim un article ara mateix. Ni apocalipsis ni asusta viejas. La realidad es que los magnates de la IA necesitan tiempo y dinero. Lo digo al Francisco Pascual. En fi, David Gallac.
1: Ni apocalipsis, ni... això ho han fet a propòsit o...
0: Clar. Ni apocalipsis ni asusta viejas.
1: Ja, bueno... Escolteu, vaig imprimir... M'he deixat una cosa, vaig imprimir i ara... Aquí explica'm tot, per tant, explico també això. Vaig imprimir una cosa.
2: Som-hi.
0: Canviem radicalment de tema i és que anem a parlar de femení singular. Hi ha dones, i tu ho saps molt bé, Maria, hi ha dones que sostenen cases, dones que sostenen famílies i projectes que no són els seus i que massa sovint passen per la vida com si fossin invisibles.
2: Femení singular posa al centre la Nayeli, que és una jove mexicana que treballa per una família benestant de Barcelona i que decideix deixar de viure segons el guió dels altres. Xavi Puebla parla de classe, d'origen, de maternitat, de feina i de llibertat, amb Nora Navas en el paper de l'Andrea, una de les dones que envolten aquesta transformació.
3: Has d'assumir les conseqüències dels teus actes.
4: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no?
0: Aquesta pel·lícula arriba als cinemes el 18 de setembre. Una pregunta de fons que ens ha semblat avui molt interessant posar aquí, sobre la taula. Quantes dones encara han de demanar permís per convertir-se en protagonistes de la seva pròpia vida? Podem saludar a aquesta hora de la tarda la Nora Navas. Benvinguda a la tarda de Ràdio 4.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Doncs molt bé, i sentim-vos.
0: Moltes gràcies per ser-hi, eh? Nora, aquesta pel·lícula, que clar, el que dèiem, parla d'una dona que ha passat molt de temps fent possibles els somnis dels altres. Quantes dones creus que arriben a una certa edat i descobreixen que han construït una vida que en realitat no havien triat elles?
5: Uf, jo crec que moltíssimes. Aquí estem parlant de dones migrants que realment han de deixar la seva terra per venir a buscar una vida millor i s'estan fent càrrec de famílies d'altres, no? O sigui, en aquest cas, doncs, del fill del meu personatge, no? que li ocupa molt i està deixant de banda la seva vida, no? Els seus somnis, el seu futur, la seva maternitat, i jo crec que hi ha moltíssimes realitats, ja no només de migrants, sinó de moltes dones que deixen de seguir els seus instints i els seus passos perquè la societat no els hi dona l'espai, no? per poder-ho fer, o l'economia o aquest sistema tan agressiu.
2: Hi ha una contradicció també en aquesta pel·lícula i crec que moltes persones la viuen, i és que podem considerar-nos moltes vegades progressistes, oberts, feministes, però després potser hi ha qui té una persona treballant a casa seva en unes condicions que nosaltres no acceptaríem mai, no? Tot això, veure-ho reflexat, suposo que també ens posa contra les cordes una mica.
5: Sí, totalment. O sigui, estem cridant pels drets, no? Els drets humans, els drets per tothom, i a vegades quan et toca a tu a casa teva és com fer-ho fàcil i tenir algú que pugui treballar, però no el dono d'alta, no el contracto, no? I jo crec que això està ple. I el meu personatge té aquesta dificultat, no? També, perquè quan fas un personatge amb el que no comulgues, bueno, jo sempre els intento com defensar una mica, no? Aquesta Andrea, també una dona que la seva vida tampoc és la... dins d'un privilegi absolut, al costat de l'altre personatge, però una vida que no li agrada, i sí que intenta una mica aquesta cosa, no? Aquesta frase feta de tu ets de la nostra família. I ara, al fons, és una frase feta que fas perquè la teva vida vagi bé i punto, i per sentir-te que, jo què sé, que tens el cor una mica més compassiu, no?, que altres persones que igual poden tractar malament.
2: Clar, però ets de la nostra família. Sí. Quants cops ho hem sentit, això, no?
5: Sí, totalment. Sí. Però, en el fons, és allò, no? Ets de la nostra família, però a la que puga, a la que... et passes un passet més, o el que li veu el seu personatge, no?, que li està traient el lloc de mare... fora, no? Pots, a la família no la treus d'un dia per l'altre, no? Hi ha algú que treballa per tu, doncs tens com, i a més, si no està contractat i tot, doncs tens el poder absolut, no?, sobre aquesta persona, i això és algo a erradicar. Sí, sí.
2: la pel·lícula tampoc sembla que ens vulgui donar lliçons ni explicar-nos què hem de pensar, sinó que ens posa, doncs, el que dèiem ara, no? Un personatge en determinades situacions. Creus que això també fa que el missatge arribi moltes vegades amb més força, que no pas que si ens diuen què hem de fer i què és el que hem de pensar, sinó que ens posa en una situació i a veure què faries tu, no?
5: Sí, exacte, és molt més, menys, amb menys ganes de fer dogma, no? O sigui, és explicar la història d'aquest personatge, que hi ha mils d'històries, no? Jo sempre sóc partidària quan més particular és més universal, no? I ens està parlant d'aquesta dona que ve aquí amb ganes de tornar, no?, amb la seva parella i construir allà, no?, fer una mica de caixa i construir allà, però se li va torçant pel camí tota la història, i això l'espectador, doncs, va seguint la història, i és després que treu, doncs, pot tenir moltes capes, no?, aquesta pel·lícula.
2: També hi ha una mirada de Barcelona, no?, en tot això. És una ciutat, doncs, que molts, o gairebé tots els que ens estan escoltant, coneixen perfectament, però la pel·lícula ens la fa veure des dels ulls, doncs, d'una persona migrant, d'una dona migrant.
5: Exacte.
2: Des d'una altra realitat social, no? No sé si també, Nora, ha canviat una mica la teva manera de veure la ciutat després de fer aquesta pel·lícula, o al final és el que intenteu, no?, també, que la gent tingui una mirada diferent de la ciutat en la que han crescut, que no pas una persona que acaba d'arribar, que ho veu, també que la tracten d'una manera diferent.
5: Clar, que difícil és, no?, quan tu has viscut a una ciutat i ja en un estadi, no?, en un barri, després... Jo sempre que estic a Barcelona penso, hosti, com m'agradaria que em baixessin d'un avió i tornar a veure Barcelona amb uns ulls nous, no? Està la mirada del turista, la mirada del treballador, la mirada del migrant, ara el que està passant a Ceuta, no? O sigui, ja depèn molt de la classe social que vinguis i com et trobi i com et rebi aquesta ciutat, no? Nosaltres tenim alguna ciutat, doncs, això, que té molta part d'aquesta burgesia, no?, que és el personatge meu, de l'Andrea, amb una burgesia benestant, que jo crec que no ve més enllà del seu barri i de la seva feina, no? No, encara que hi ha moltes realitats en aquesta nostra Barcelona, no?
2: Tu tens també una trajectòria molt vinculada al cinema social i fas personatges amb molta profunditat. Suposo que quan acceptes un paper, quan t'arriba també aquest paper de l'Andrea, què és el que t'interessa d'ella?
5: Doncs el que més, aquesta mirada que dèiem, no? Aquesta cosa, a mi m'agrada molt vincular-me amb actors i amb una mirada latinoamericana. O sigui, així quan, si em proposessin anar a treballar als Estats Units, doncs et diria, hòstia, doncs igual no m'interessa tant. Quan parlem d'una... Jo em vaig formar a Buenos Aires, i quan parlem d'alguna història o alguna que es vinculi amb allò, no?, en aquest cas a una noia mexicana que ve a viure aquí, doncs em dona una oportunitat d'obrir una mica, no?, també el lloc on estic. O sigui, i sempre a mi m'agraden aquestes pel·lícules no petites, diria, com que es fan amb esforç, amb treball, que costa més que arribin a les, que arribi gent a veure-ho, perquè hi ha menys... Mi pressupost, però estan fetes amb molta ànima, no?, amb molta cura.
0: Doncs, Nora Navas, t'agraïm moltíssim que hagis volgut estar en directe avui aquí a la tarda de Ràdio 4. Repetim, estrena d'aquest Femení Singular aquest divendres, el 18 de setembre, allà estarà als cinemes, amb la Vico Scorsia, que m'han dit que fa un paper meravellós de Nayeli, no?
5: Sí, preciós, preciós. Jo me la vaig trobar després d'haver rodat, que vaig anar al Festival de Guadalajara allà i vam estar juntes. Una actriu brutal, molt, molt, un paper preciós.
0: Com tu.
5: Molt difícil, perquè
0: com
5: ella havia
0: tu,
5: de parlar no català i, bueno. Però ella estava fora, que sempre és més difícil.
0: Ja.
5: I que porta tot el pes de la pel·lícula. Ah. Jo, res, un secundari, però que ella porta tot el pes de la pel·lícula i és la història d'ella, o sigui que és per anar-la a veure, perquè és molt bonica el que fa.
0: Doncs anirem. I bé, a veure si ens veiem aviat. Ja ens explicarà si tens algun altre projecte per allà, treballant. Nora Navas, una abraçada molt gran, molt forta.
5: Moltíssimes gràcies. Bona
0: gràcies.
5: Tarda. Adéu.
0: I ara mateix, a les 6:40, m'ha dit Maria Coll, m'ha dit el David Galla, que ens volia dir...
2: Clar, és que ella...
0: Alguna cosa, però no entra a l'estudi, no entenc.
2: No ho sé, ella ha dit que anava a imprimir, però...
0: Sí, vaig a imprimir i torno, dic, okay.
2: Sí, però no ha tornat i no sé si s'ha trobat amb algun problema, a veure què és el que ha passat.
0: David?
6: Sí, companys, sí, m'escolteu, eh?
2: Sí.
0: D'on ets? Sones molt bé, però no ets a l'estudi.
6: No, sóc a l'estudi, passa una cosa, que aquí teníem una impressora a la redacció, a la taula de la tarda de Ràdio 4, i he anat a imprimir i no he pogut imprimir perquè no hi era. És a dir, on, no sé, però és que una impressora que se la portin així...
2: Algú ens ha robat la impressora, David. És que quan hem entrat a les 4 d'estudi hi havia impressora, ara ha sortit i no hi és.
6: No hi és l'impressora. L'impressora que està aquí. Sabeu la que està a la cantonada del final de la taula?
0: Sí, la nostra. Sí.
2: La 102.
6: Doncs no, no hi és la 102.
0: La nostra és la de la tarda de Ràdio 4. Sí.
6: La de la tarda de Ràdio 4, exacte. Aleshores, estic aquí fora, em vaig a preguntar, mira, per exemple, estic veient els companys del Plebé, el Toni Marín, sí, que està enfeinat preparant el programa. Escolta, Toni, una pregunta. Nosaltres... hola, Toni.
7: Hola, hola, què tal?
6: Mira, nosaltres tenim una impressora allà, però ara no hi és. És a dir, jo volia imprimir una cosa i la impressora ha desaparegut.
7: La nostra, no? Fa aquesta d'aquí.
6: És que la nostra ens agrada molt, perquè està molt a prop de la taula. I no imprimeix igual. No, jo, no la canviem, no la canviem. No, no, no, la nostra ens agrada molt. A tu et sona si no, has vist alguna cosa?
7: Jo he vist sortir corrents abans d'algú amb una cosa amb braços. No, no, semblava una mica per darrere. Saps el José Gil? Oi, me l'ha recordat.
0: És...
7: No podria dir res.
0: El nostre
7: no
0: José Gil. Res.
2: Toni Marín està...
6: El que passa amb una impressora...
0: No, te l'imagina com amb la impressora?
7: Ja m'ho diràs, eh?
6: No, deixem preparant el Pla B, continuo preparant-lo. El Toni apunta al José Gil. El Toni, Toni Marín, José Gil. Si ens escoltes, això és Toni Marín, en reclamacions al Pla B.
7: No sé, m'ho ha semblat, només dic que m'ho ha semblat.
6: Li ha semblat al Toni. Doncs farem una cosa.
0: Ara li canviarà de sintonies al Pla B, ja veuràs.
6: Sí, escolta, mira, vaig agafar directament, vaig aquí amb el Quantum i vaig a recórrer els passadissos de Ràdio 4. Això no sé si s'havia fet ja. Estem fent moltes coses noves en aquest programa, trobo. I els companys de Control Central, hola, què tal, com esteu? Mira, i ara anem a veure si la cobertura no ens fa qualsevol història.
0: A veure,
6: anem per les escales, anem per les escales.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè si vas per l'ascensor s'acabarà la cobertura.
0: Ja veuràs el soroll de la porta, ja veuràs. Tu ara veus? És que me'l sé de memòria.
2: Ha entrat el Titanic.
6: És molt bo, el cop de porta...
0: Ja està aquí la guerra.
6: Un separador que fos només el cop de porta i la barana, que són diferents sons.
2: De les escales, atenció, eh?
6: De Ràdio 4. Bon, anem per la tercera planta. De moment tot veu i s'escolta bé.
0: A qui busques? Vull dir, què faràs? O qui penses?
6: Se m'ha acudit, m'ha dit José Gil, doncs jo vaig a la primera, que és la planta on estan els companys informatius.
0: I allà està el José,
6: que,
0: sí.
6: Que ens ha de veure sempre a la quarta planta.
2: Tot això per doncs veure si trobem la impressora que teníem nosaltres a la taula i que
0: ha desaparegut.
2: I que ha desaparegut, sembla,
6: sí, sí,
2: eh?
6: Sí, ens ha desaparegut, eh? De moment, o sigui, trobo... O sigui, si és el José, a veure, trobo molt fort que no ens diguin, com a mínim, que la impressora, que no... Home, és una eina de treball. I a nosaltres és que ens agrada molt aquella impressora.
2: Sí, és perquè la tens allà al costat.
0: És molt especial.
6: És molt d'aquella manera. Mira, el José Maria Rubí, què tal?
0: Bona tarda.
2: Gran programa, eh?
6: Estem buscant una impressora.
7: Que funcioni.
6: Que funcioni. Teníem una a la tarda de Ràdio 4 a la taula i que ens ha desaparegut. Sabeu on està?
8: Sí, allà al fons. Veus el cap aquell darrer que hi ha?
6: L'Andreu?
8: No, el Capel.
6: El Capel.
0: El Josep.
2: El Capel. Ens ha robat la impressora, el Capel.
0: Els esports de Ràdio 4.
6: Mira que hem fet coses a Ràdio 4 i estic aquí buscant una impressora. Mira, la Rosa. Què tal, Rosa?
9: Què tal? Bona tarda.
2: Estem Rosa Quitllet.
6: Buscant una impressora. Rosa Quitllet.
9: Quantes, eh? En tenim alguna, eh?
6: Però no volem un recanvi, volem la nostra impressora. És que la nostra imprimeix és diferent.
0: Hemos sido enganyados.
6: Perquè fa... Sí, té un color, el paper és tot diferent. Què fa Rosa? Bueno, no, que és professional que està fent la Rosa avui dia. Però... Mira, l'Andreu Vinyes, a veure, Andreu Vinyes, edició vespre. Que queden 15 minuts, eh?
10: Sí, sí, ja ho tenim, això. Ja comencem a estar ja una mica in extremis.
6: Escolta, Andreu, la impressora. Tu tens idea? Perquè el Toni Marín ens ha dit José Gil, que li ha semblat veure algú que se li semblava al José Gil.
10: Jo he vist algú que anava amb una impressora amunt i avall fa una estona. No sé si l'has vist. Estava per la sortida d'emergència.
6: Per la sortida d'emergència?
10: He pensat, deu ser algú de programes que se l'emporta o alguna cosa a arreglar.
2: A veure.
10: Si és aquesta, la que esteu buscant.
6: No ho sé. Jo aposto més per una confabulació contra la impressora. És a dir, algú...
10: També dic que hi ha una cosa que va molt bé, que és gorrejar impressora.
6: Oh, què vols dir?
10: Que... Tu preguntes quina és la impressora que funciona i té un número i un codi i imprimeix per allà.
6: La nostra respon al nom IM102, és una marca, és blanca, i se la va veure per última vegada a la planta quarta el divendres a les 7 de la tarda. No hem tornat a veure aquella impressora.
10: Passen coses.
2: Aquí tenim, digues, David, dues acusacions, és a dir, la primera acusació ha sigut Toni Marín ha acusat a José Gil i tenim José Maria Rubí que ha acusat a Josep Capel. Clar. Jo no sé si...
0: I l'Andreu Vinyes que ha acusat a tots els programes,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
6: Sí.
2: No sé si tots, entre aquestes dues persones ara mateix sospitoses, que són assassins d'impressores, no sé si guapos, sí. Jo crec que també guapos el Capel i el José Gil ho són bastant, tots dos. Llavors hem de veure quin dels dos pot ser l'assassí d'impressores.
6: A veure, que he arribat aquí a la redacció d'Esports amb el Capel. El Rubí ha dit que ens falta una impressora. L'impressora que teníem a la taula ha desaparegut. I el Rubí ha dit que tu te l'havies emportat.
11: Fals, absolutament. Jo no he emportat cap impressora. Sí que és veritat que hi ha coses que sobten moltíssim. Algú hauria de mirar que de les impressores d'aquí, cada cop que imprimeixes alguna cosa, surt un full en blanc després i has de tornar a ficar. I és un... No, sí, és...
1: A mi també em passa això.
2: A la 102 també passava.
11: És incomprensible. I pel tema del medi ambient, això no es pot permetre. I en totes les impressores, a la 4, a la 13, és un tema que l'empresa ha de mirar-ho.
1: O sigui, a les vostres també passa, eh? No és un tema només de la 4 ni de l'usuari...
11: Correcte, les que tenim aquí, les dues que tenim aquí, sempre surt un full de més i és absolutament innecessari. O sigui que això ho hem d'arreglar. Hem d'arreglar i hem de mirar-ho. Però jo no m'he endut cap impressora, tot i que vaig treballar anys a la Hewlett Packard. Jo sóc qui arreglo les impressores quan no funcionen.
1: O sigui que si tenim dubtes, t'ho podem venir a preguntar.
11: Correcte.
2: Capel, tu saps fer de tot, eh?
11: M'ha d'augmentar el plus, això sí. Però, si teniu dubtes, jo arreglo l'impressora sense cap mena de problema.
2: Digue-li, Gallà, que diu el Capel. Digue, Maria. Saps fer de tot, el Capel.
1: Diu la Maria que saps fer de tot, tu. Riu, el Capel riu.
0: Clar, home, que ha
11: de fer. M'ho diuen quasi bé totes. Bueno, el que vull dir amb això és que qualsevol cosa que vulgueu d'impressores arregla i tal, un afegitó al plus, parlem amb Sònia o el que sigui, fem i jo arreglo. Però això no he pogut arreglar i això ho hem d'arreglar. No pot sortir un full en blanc cada cop que imprimim alguna cosa. O sigui, això ho hem d'arreglar. I per cert, per sort hem tornat un altre cop als fulls en blanc, que va haver una època que ens van posar d'aquells que reciclen, d'aquells que són un color marronós fastigós. És absolutament lamentable i com a mínim hem tornat al fulls en blanc i en això ja no estalvien. Això bé. Però hem d'arreglar-ho el tema del full en blanc cada cop que s'acaba la impressió.
1: Jo el Josep el faré a cap d'impressores de Ràdio 4. És a dir, és que no m'ha estat clar ara mateix, Josep, que jo també el desconeixia tants anys aquí.
0: Cap del que volgués ser. Sí.
11: Estem en directe?
1: Estem en directe.
0: Sí. Mai,
11: sí que dic una cosa i tu ets aquí el testimoni. Ja veuràs. Deixa'm mirar. Vale, 6:47, Rubilla ha marxat. Quanta gent a Esports n'hi ha?
1: Està la redacció... Uf,
0: és
1: plena.
0: És...
11: Estic sol, vale? És a dir, tenir constància de qui és el tio d'Esports que treballa de veritat.
1: Doncs, Josep Capel. Josep Capel, aquí cadascú és un espai ja. Escolta, estem convertint aquest espai com la bústia de suggeriments.
2: David, llavors la cosa és
1: de Ràdio 4.
2: Josep Capel ha dit que ell no s'endú la impressora, per tant, anava de Josep i José Gil s'endú la impressora.
1: El José Gil...
0: L'audiència està coneixent també aquesta casa, no? Gràcies a aquest segrest de la impressora de la redacció de la tarda de Ràdio 4.
1: No, és una cosa que està xula, perquè trobo que mai s'havia fet passejar per dins de Roc Bornat, però pels passadissos.
0: Sí.
1: Tot això, el José, no sé on deu estar treballant com tothom, però on no ho sé, perquè no sabem què fa i què no fa. Doncs no ho sé, què voleu? Voleu que continuï mirant? Voleu que vagi a l'empresa del costat, a veure si se l'han emportat?
0: Home, a Indra, no t'ho recomano.
1: No, Indra. Potser no, perquè no, per un tema que igual no podem entrar.
0: No et deixaran passar.
1: No sé, voleu que miri a una altra... És que tampoc no vull mirar les taules a l'Hienes, perquè no... O sigui, no són meves, i a veure si trobaré... no vull aquí incomodar tampoc els companys que estan treballant aquí fent...
2: Escolta, David, aquesta matinada són els EMI i hem de repassar a veure què passarà.
1: Ah, sí.
2: Vols que ho repassem i tu quan trobis la impressora i ens demanes pas?
0: Espera, David, pots tornar a pujar a l'estudi del directe de la tarda, eh?
1: Sí. Torno.
2: A veure si de tornada trobes la impressora.
0: No, m'ha enviat un missatge un dels jefes.
1: Ui.
0: El David Ferrer.
1: Ah, i què diu?
0: I em diu que tot és responsabilitat de Madrid.
1: Ah!
0: No, que els hem deixat, una estoneta. És pel programa Lunàtiques de Ràdio Nacional. D'aquesta nit es fa des d'aquí el programa. Llavors ja està, els hi deixem una estoneta i després ens la
2: però
0: tornen.
2: Però si ens avisen ja ho haguéssim sabut.
0: I que no està a la planta 3.
1: Sí, a la planta 3, i els hi traiem? No, això no.
0: Home,
1: la tornem a posar a la quarta?
0: Estaria bé tornar a posar-la a la redacció de la tarda i que ells tornin a segrestar la impressora. Va, fes-ho, sí. No ho facis.
2: Hem trobat la impressora.
0: Planta 3. David Gallac, parlem dels EMI. T'apuntes?
1: I tant, ara pujo.
0: Vinga, va, fins ara.
1: Ara pujo. Fins ara.

0: Quan resten 10 minuts per arribar a les 7 de la tarda, l'Andreu Vinyes i tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4 ens actualitzaran de què està passant al detall a l'edició vespre. Però abans, aquesta matinada tenim una de les grans nits de la televisió, els Premis Emmy. Maria García Coll és l'edició 78, si no m'equivoco, d'aquests guardons que reconeixen les millors sèries, actors, actrius i programes de televisió, que arriba amb una batalla especialment interessant en dues categories. The Pitt contra Pluribus a la categoria drama i Hacks contra Widow's Bay a comèdia.
1: Però clar, quina és la millor sèrie de l'any? Això se sabrà aquesta nit, però jo us faig un repàs de les grans favorites. The Pitt és la gran favorita del Emmy. És la sèrie que encapçala totes les nominacions amb 25.
0: De què va, perdó? És que no... me l'ha recomanat tothom, The Pitt.
1: Mira, doncs escoltem el tràiler i ara t'ho explico.
2: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today.
3: Lucky me.
2: This is the job that keeps on giving.
1: És una sèrie protagonitzada per Noah Wyle i ens situa en un servei d'urgències de l'Hospital de Pittsburgh i funciona com un rellotge. És a dir, pacients que entren, decisions mèdiques, conflictes entre professionals i al mateix temps la vida personal dels metges. Atenció, perquè ara ja van per la tercera temporada. Jo t'he de dir que em vaig quedar a mitges de la primera, però que l'he de recuperar. Perquè són, en un torn de 12 hores d'urgències, cada hora és un capítol a temps real. És a dir, la primera hora de 7 a 8 del dematí, a temps real l'hora que passa a urgències. De 8 a 9 del dematí, la segona hora. A temps real el que passa a urgències. I és bastant potent, no? La segona temporada ha consolidat l'èxit de la primera, 13 nominacions interpretatives, és a dir, no només nominada com a sèrie, sinó pràcticament tot el repartiment està nominat. Entre els nominats, com dèiem, Noah Wyle, Catherine Lanza, Sean Hatsoy, Garren Hallwell, Patrick Ball i molts més, i l'Acadèmia reconeix per tant el fenomen de The Pitt, que no de depèn només del protagonista. I atenció, perquè ara tercera temporada, a veure si la sèrie aconsegueix convertir una bona temporada en una nit de domini absolut. Sembla que sí, eh?
0: Maria, quina de les 3.000 subscripcions que paguem hem de tenir per veure The Pitt?
1: Amazon Prime.
0: Amazon. Ah, mira, aquesta és de les més fàcils.
1: Sí, aquesta jo la tinc.
0: T'entra Prime Video,
1: exacte, no? Prime Video. Sí, sí, aquesta és The Pitt, però n'hi ha una altra que és l'alternativa, Xavi.
0: Que era Pluribus?
1: Pluribus.
4: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?

0: ¡Hola, Carol!
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pluribus, a Apple TV. No sé si aquesta la pagues, Xavi.
3: No, però tinc tres mesos... doncs... No sé si m'ho van regalar o no sé què... No sé què he de fer, que em diu.
2: Atenció, perquè... Meses... Doncs mira, potser t'ho pots mirar, perquè ja, aquesta mirar. És segurament la sèrie que pot impedir que The Pitt faci ple. 18 nominacions. Creada per Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad i Better Call Saul. La premissa. Jo aquesta us he de dir que l'he vist i m'agrada més la premissa que la sèrie en si. La premissa
3: diu el,
2: és...
3: Perdó, diu el Jaume Tudela, el nostre tècnic avui amb el Pau Robert, que li va encantar.
2: A mi em va semblar una mica lenta en alguns punts. La humanitat pateix una mena de transformació col·lectiva que fa que gairebé tothom passi a compartir una mateixa consciència i, sobretot, una mateixa manera de pensar. És com el, si el món sencer es convertís en una mena de ment col·lectiva i la protagonista, que es diu Carol Sturka, és una de les poquíssimes persones que sembla que no ha estat afectada per aquest fenomen, no? Ella descobreix que la gran majoria de la humanitat viu en una mena d'harmonia absoluta, sense conflictes, sense guerres, sense egoisme, però ella no ho veu com una cosa bona, sinó com una ment, mente colmena, que es diria
3: en
2: anglès, no? Exacte, sí, sí. Doncs més o menys això. No sé si us crida l'atenció.
3: Està molt bé, no? Jo, mira, és...
2: Doncs mira, jo crec que la premissa... A mi em va agradar almenys més la premissa que la sèrie en si. Alguns capítols em van semblar una mica lents. Va escalant, és veritat.
3: Diu
2: que va escalant.
3: Diu el Jaume Tudela que això va creixent, eh? Sí. Que és un, sí, sí, és un sí. grower.
2: Sí, doncs aquesta és Pluribus, que és la que pot impedir que The Pitt faci el ple. També, si parlem d'actors... Clar, hem de parlar de l'actor protagonista de The Pitt, no?
3: De The Pitt.
2: Que és Noah Wyle, que està nominat per interpretar el doctor Robbie de The Pitt, competeix contra molts d'altres actors, però arriba com el principal favorit. També en aquesta categoria tenim a Mark Ruffalo per The Task. Ah. No sé si heu vist la sèrie, però Mark Ruffalo també diuen que està molt i molt bé en aquesta sèrie, però Noah Wyle és el favorit.
3: Mark Ruffalo és...
2: Sí, sí.
3: El Vengador, no?
2: Sí,
3: penso
2: sí, sí,
3: que,
2: sí.
3: Que no em surt el nom ara del monstre. Bé,
2: Hulk.
3: Hulk, això, això, això.
2: És, sí, sí, sí. Sí,
3: és Hulk.
2: I a les actors protagonistes tenim a la Zendaya, també nominada per Euphoria. La Zendaya que està nominada per aquesta última temporada d'Euphoria, una temporada de comiat de la sèrie que ha tingut moltíssim impacte, però diuen que la favorita, en aquest cas, és Rhea Sheehan per interpretar, doncs, justament el que parlàvem, la Carol Sturka, abans a aquesta sèrie de Pluribus, no?
3: Pluribus, que l'actriu principal es diu Carol... No, no, l'actriu protagonista fa un paper que es diu Carol...
2: Carol Sturka.
3: És turca.
2: Que us... Ah, no, no és turca, no. No facis la broma.
4: Estem pensant en una broma. Estic aquí a l'estudi.
3: Ja, sí, sí.
4: No la farem, la broma, no, clar. No, perquè no molt evident.
3: És massa evident. Massa
4: aquí no som, aquí, no
3: aquí
4: fem,
3: som subtils.
4: Aquí som subtils. Les evidències no les fem.
3: Que tenim impressora, no?
4: Sí, localitzada.
2: Sí, no,
3: molt bé. Demà doncs imprimirem els guanyadors.
4: Demà suposo que es tornarà a estar aquí i així podrem imprimir una altra vegada amb normalitat.
3: Per imprimir guanyadors dels Emmy.
2: Com, per exemple, en comèdia, perquè tenim aquí una batalla que és Hacks contra Widow's Bay. I atenció, perquè hi ha una mica de final d'etapa, no sé si l'heu vist, la sèrie Hacks, però s'ha acabat amb la cinquena temporada.
5: Soy Tom Loftis.
6: Encantado,
5: Tom. Arthur. ¿Te apetece tomar un café?
6: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
5: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
6: He estado hablando...
2: Això és The Widow's Bay. És la gran sorpresa de l'any. És una comèdia de terror, Apple TV. Per tant, si pagava, si podíeu veure Pluribus, també podeu veure The Widow's Bay. Es va estrenar a l'abril i ningú la situava com una de les grans candidates, però té 19 nominacions. Ha guanyat 8 Emmy en les categories que es van entregar la setmana passada perquè s'entreguen unes categories prèvies als Emmy. I això la converteix en una de les grans històries d'aquesta edició. Combina humor negre, cosa que sé que us agrada molt a tots dos, terror i misteri. Està ambientada en un poble fictici, que és Widow's Bay, un lloc gairebé aïllat del món, i un dels motius de l'èxit és que és una sèrie difícil de classificar. No és una sitcom convencional, no és una sèrie de terror, barreja els dos gèneres, no? Terror, però alhora et fa riure amb comèdia, i aquesta nit pot culminar la seva trajectòria com a millor comèdia, no? I els pronòstics la fituen amb la favorita, juntament amb l'altra que dèiem, The Hacks, que tanca etapa.
3: Doncs apostes...
2: Harrison Ford, també us dic, que pot guanyar el seu primer Emmy, per si no ho sabíeu. La dada Harrison Ford aquesta matinada
3: clar,
2: podria fer...
3: Ha fet moltes pel·lis, però poques sèries.
2: Efectivament, poquetes. 84 anys. I està nominat com a millor actor de repartiment per la sèrie, per la comèdia de Shrinking. 84 anys, mai ha guanyat un Emmy interpretatiu. I, atenció, també ha guanyat ja uns quants Emmys, també les categories que es van entregar la setmana passada, sí. Si no ho sabíeu, Bad Bunny.
3: Bad Bunny, és veritat, sí, sí, és veritat. I no per cap sèrie,
2: no,
3: ni... No, no, és pel seu show, no? De... El seu espectacle de la Super Bowl.
2: Exacte, va fer història, va aconseguir 9 nominacions, sí, sí, i ja n'ha guanyat 7 en les categories prèvies, que són aquestes categories que se celebren als Creatives Art Emmy els 5 i 6 de setembre, i aquí entren muntatge, vestuari, premis per interpretació, i ell en aquests premis va guanyar el seu primer Emmy de la seva carrera i demostra, doncs, al final que no només és per sèries, sinó que també per grans shows, com el de la Super Bowl de Bad Bunny. Haurem de veure aquesta nit la gala dels Emmy.

0: Ràdio 4, ara arriba tota la informació de la mà de l'Andreu Vinyes i l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio 4. Nosaltres tornem demà aquí, a les 4, en punt de la tarda. Si tu vols, 3 hores de ràdio en directe, que seran apassionants, a la tarda de Ràdio 4, on tot passa. O millor dit, on passa tot. Però també tot passa. Si és dolent, passa.
1: Tot.
0: Aquí.
1: Tot.
2: Hem trobat la impressora. El que sigui.
0: Hem trobat la impressora, planta 3. Gràcies, Jaume Tudela, Pau Robert, el control tècnic. Ha sonat impressionant el programa un dia més. Gràcies a la Sònia Rodríguez Justícia. Demà més, David Gallac.
1: Demà més, Xavi.
0: A les 4, adéu, Maria adéu. Coll. Fins demà, família. Adéu.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. Avui ens preguntem i reflexionem sobre qui pot votar i qui decideix els límits de la tecnologia. Dues qüestions diferents, però en un mateix debat de fons, com es controla el poder. Avui la Junta Electoral Central ha decidit acatar, per només 7 vots contra 6, l'ordre del Tribunal Suprem, que restringeix cautelarment el vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Els consolats hauran de comprovar cas per cas que són descendents d'exiliats del franquisme. Ja no serà vàlida la presumpció aplicada fins ara als qui van abandonar Espanya entre el 1936 i el 1955, una nova cursa burocràtica que pot deixar fora dels 100 ciutadans que ja hi figuraven. I mentrestant, ha entrat a fons també el debat sobre com controlar o no la IA. Donald Trump rebutja qualsevol control nou sobre la intel·ligència artificial, assegura que l'únic fre que necessita és un president fort i intel·ligent, és a dir, ell mateix. L'ONU, en canvi, adverteix que una IA sense garanties pot posar en risc els drets humans, els serveis essencials i les institucions democràtiques. Us explicarem quin és el context, quines veus han parlat al respecte i, sobretot, què diuen els experts sobre aquesta matèria. Salutacions dels serveis informatius. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans, aquests són els titulars d'aquest dilluns que ens deixa el dia. Us avancem tot plegat amb Laura Monill. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa balanç a partir d'aquesta hora dels 2 anys al capdavant del govern.
2: Avaluació del president marcada per les crítiques de l'oposició. Esquerra i els comuns demanen que Illa doni resposta als principals problemes de la ciutadania, mentre el Partit Popular també demana mesures concretes. Jordi Albert, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels comuns.
3: Cal que el sistema educatiu del país no depengui dels canvis normatius ni depengui d'un finançament totalment inestable.
4: Entorn als trens i entorn a infraestructures que sabem que estan absolutament obsoletes.
0: Les eleccions de Suècia donen com a avançador provisional el bloc de centre-esquerra per només 4 dècimes amb el 98% de l'escrutini.
2: El recompte electoral finalitzarà el proper dimecres, així que els candidats demanen prudència. Amb el resultat actual, el bloc de centre-esquerra sumaria 176 diputats, mentre que el de dreta 173. L'extrema dreta retrocediria de la segona a la tercera posició en percentatge de vots.
0: Una estudiant espanyola de 21 anys ha estat assassinada a Mèxic en un crim que la Fiscalia investiga com a feminicidi. José Manuel Alba, ministra d'Exteriors.
5: Para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia.
2: En aquest context, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a assassinat masclista la mort d'una dona de 88 anys a la localitat de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. El 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista.
0: La formació professional ha arrencat el curs amb 76.000 alumnes a Catalunya, 5.000 més que l'any passat.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat la reducció de la llista d'espera i, a més, ha anunciat que Lleida acollirà al març el CAT Skills, una competició de diferents modalitats d'FP.
6: Totes les competicions de les CatSkills es faran a Lleida i, per una altra, doncs, les jornades centrades en l'horitzó 2030 dels oficis a Catalunya.
0: I en esports avui es tanca la 5a jornada de la Lliga de la Primera Divisió. Josep Capel, bon vespre.
7: Bon vespre. Amb el duel Villarreal-Betis a partir de les 9. Demà serà el torn per l'Espanyol. Cobrirà la 6a jornada contra el Rayo Vallecano-Butarque sense Jofre Carreras, que s'afegeix a les baixes de Puado, Quique García i Goro Sabel. A la Lliga Femenina ja tenim horari pel primer clàssic a la Lliga. Serà el 4 d'octubre al Camp Nou a partir de les 5 de la tarda. Un dia abans es jugaran l'Espanyol Alavés i el Sevilla-Badalona Women. En bàsquet, la lesió d'Ario Brizuela és menys greu del que es pensava. Pateix una forta contusió a la cama dreta, però s'han descartat afectacions òssies i articulars. I en tenis, Paula Badosa debuta aquesta nit al torneig de São Paulo enfrontant-se a la letona Semenistaia.
0: Com se circula les carreteres a aquesta hora? Mireia Camats, hola.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha trams de retenció del Papiol a la Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi havia a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. A la mateixa autopista hi ha lentitud amb aturades intermitents a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'Antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges, a la C31 i a Qual Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'Antitud entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esna Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió meteorològica de cara a demà, Emet, Jordi Oriós.
9: Demà les temperatures màximes en descens a l'Empordà, en ascens lleuger a la depressió central de Lleida i amb pocs canvis a la resta. Demà s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir del dimecres s'espera un descens de les temperatures que s'estendrà el dijous i el divendres amb l'arribada de certa inestabilitat, especialment a la meitat nord de Catalunya. Pel que fa a les mínimes, demà en lleuger ascens al terç sud sense canvis. No baixaran a la nit dels 21 graus a Barcelona, 19 a Girona i Tarragona, 18 de mínima a Lleida.
0: Les 7 i 5 del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, la Junta Electoral Central ha acordat executar l'ordre del Tribunal Suprem sobre la llei de nets i ja ha activat els consolats perquè posin fil a l'agulla. Sergi Bassoles.
10: Sí, l'òrgan superior de l'administració electoral demana als consolats que revisin un a un els expedients d'inscripció censals registrats arran l'aplicació de la coneguda com a llei de nets. Segons que confirmen fonts de la GEC a Ràdio Nacional d'Espanya, els membres d'aquest òrgan, després de més de 2 hores de reunió, han acordat obeir el Suprem malgrat no compartir-hi el criteri. I, per tant, ara comença la ingent tasca de recaptar tota la documentació dels nacionalitzats segons aquest text legal. L'objectiu és verificar, com dèiem, la vinculació amb l'exili de les persones que han obtingut o estiguin en

0: Esta ley es absoluta, esta resolución es absolutamente infumable.
1: El Partit Popular lamenta que el govern sempre actuï igual quan no li agraden les decisions judicials, ho ha dit Borja Sémper.
2: Es una auténtica vergüenza tener ministros que en lugar de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es a su ministerio, se dedican a insultar a jueces y magistrados.
1: Mentrestant, no s'atura l'enrenou polític al voltant de la situació migratòria a Ceuta. El Partit Popular ha decidit elevar la qüestió a les institucions europees i acusa de negligència a l'executiu, mentre Moncloa assegura que estan actuant correctament i d'acord amb els drets i la legalitat. Laura Bonell, bon vespre.
3: Bon vespre, sí. Dilluns vinent, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, viatjarà a Ceuta acompanyat de càrrecs europeus de la formació per mirar d'europeïtzar la crisi. I és que els populars carreguen contra la gestió de l'executiu i reiteren que no s'aturaran fins que es depurin les responsabilitats. En aquest context, davant les crítiques dels populars, el govern espanyol reitera que no es poden expulsar directament les persones sense respectar els seus drets. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, això sí, ha exposat que ja s'han realitzat centenars de devolucions de persones amb antecedents.
4: También hay las expulsiones judiciales, es decir, de esas personas que detenemos por la comisión de distintos delitos, ponemos a disposición judicial, interesando que se la sustitución, por así decirlo, de la pena que puede recaer por la expulsión. Llevamos ya en ese sentido 300.
3: Marlaska, a més, acusa l'oposició de difondre falsedats i generar desconfiança.
1: Gràcies. Salvament Marítim, per cert, ha rescatat prop de 160 persones que miraven d'arribar a les Illes Canàries en dues embarcacions precàries, una pastera i una llanxa pneumàtica. La primera pastera, amb més de 100 persones a bord, ha estat localitzada a més de 100 quilòmetres de la costa de Lanzarote, i mentre Salvament Marítim es dirigia a la zona, s'ha interceptat una altra embarcació on hi viatjaven més de 50 persones. Ens situem a Suècia. Les eleccions generals d'aquest diumenge tenen a la ciutadania amb l'ai al cor. La diferència entre el bloc de centre-esquerra i el de la dreta, amb el 98% de l'escrutini, és mínima d'un grapat de vots. Així que caldrà esperar fins al dimecres per conèixer el resultat definitiu. Pau Alemany, bon vespre.
5: Bon vespre. A hores d'ara, l'oposició de centre-esquerra lidera el recompte amb el 49,5% dels vots, pel 49,1% del bloc de la dreta. Només 4 dècimes de diferència que, traduïdes en diputats, són 176 front a 173. De confirmar-se la tendència, el bloc més progressista recuperaria el govern, que encapçala Ulf Kristersson, primer ministre conservador, des del 2022. Kristersson ha demanat prudència. I respectar els resultats definitius. Una altra notícia que deixen les eleccions és el retrocés de l'extrema dreta. Perden gairebé 3 punts i cauen fins al 17%, mentre que el Partit Conservador recupera la segona posició amb el 20%. Els socialdemòcrates lideren amb un 28% i gràcies a la millora dels tres aliats tornarien a recuperar el govern. Escoltem Magdalena Andersson, líder del partit, que ha reivindicat el paper de la democràcia. Tot plegat en unes eleccions en què s'ha batut el rècord de vots per correu, 3,6 milions de suecs dels 8 milions en edat de votar per anticipat.
1: Doncs esperarem a dimecres. Gràcies, Pau Alemany. En paral·lel, també la Unió Europea acusa Rússia d'intentar espantar Europa amb l'atac amb un dron contra un tren de passatgers a Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, assegura que Vladimir Putin vol intimidar els països occidentals perquè deixin de donar suport a Ucraïna. Kallas demana, però, respondre a les amenaces fent justament el contrari, mantenint el suport a Kiev. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
6: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
1: Ha qualificat l'atac de temeritat, acusant a Rússia de voler escampar por i terror a Europa. Segons Rutte, Moscou està actuant de manera cada vegada més temerària. Afegeix que Vladimir Putin vol intimidar els països occidentals perquè deixin de donar suport a Ucraïna. Rutte també demana respondre a les amenaces fent justament el contrari, mantenint el suport a Kiev. També us expliquem de l'exterior que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han fet front comú per defensar el dret a decidir i han reivindicat un futur dins de la Unió Europea.
5: Els primers ministres de les tres nacions han publicat un vídeo per anunciar-ho. I han signat una declaració conjunta. El text han denunciat els efectes del Brexit, han reclamat més sobirania política i econòmica i han assegurat que cap govern de Westminster hauria d'impedir que la ciutadania decideixi el seu futur.
1: Una ONG israeliana ha denunciat un projecte d'eliminació sistemàtica de la població palestina a Cisjordània.
5: L'informe de l'ONG B'Tselem, basat en prop de 2.000 testimonis, sosté que la violència, les restriccions de moviment i l'expansió dels assentaments formen part d'una mateixa estratègia

0: per debilitar la presència palestina i consolidar el control israelià del territori.
1: Benjamin Netanyahu precisament assistirà a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York a finals de setembre, tot i el rebuig de l'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani.
0: El primer ministre israelià participarà en la setmana d'alt nivell de les Nacions Unides, enmig de la guerra de Gaza, on l'exèrcit israelià ha matat més de 70.000 persones des de l'inici de la guerra el 2023.
1: L'Iran ha endurit el control marítim sobre l'estret d'Hormuz mentre s'ajorna una cimera clau amb els països del Golf.
0: Teheran ha ampliat fins a 76 els vaixells que considera infractors i avisa que podrien ser multats, retinguts o confiscats. Moviment que coincideix amb l'ajornament de la reunió en països com Aràbia Saudita, Qatar o Bahrein i amb noves declaracions de Donald Trump, que ha assegurat que l'Iran és una nació fallida i que el petroli sí que està fluint a l'estret d'Hormuz.
1: Doncs precisament, Trump també ha assegurat que Ucraïna i Rússia no atacaran les respectives infraestructures energètiques.
0: Les dues parts renunciaran als atacs contra refineries i instal·lacions energètiques, segons el president dels Estats Units, en un nou intent de reactivar les converses per posar fi a la guerra.
1: Doncs una notícia que també ens agafa a l'exterior, que hem conegut aquest matí, la condemna de la comunitat universitària i les mostres de condol a diferents punts d'Espanya per l'assassinat a Mèxic de l'estudiant espanyola de 21 anys, Claudia Tacoronte, que investiguen com a feminicidi. Clara Ontañón.
2: Les autoritats mexicanes treballen per aclarir les circumstàncies de la mort. La Fiscalia ho investiga com un crim masclista.
3: La Fiscalia General del Estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es también una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de mujer.
2: L'estudiant de la Universitat de Granada estava realitzant una estància de mobilitat acadèmica a la Universitat Autònoma de Morelos, al centre de Mèxic.
1: També el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a assassinat masclista la mort d'una dona de 88 anys a la localitat de San Sebastián de los Reyes, a Madrid.
2: Els fets van passar divendres 11 de setembre i el presumpte autor dels fets és el seu marit. No hi havia denúncies prèvies contra ell. En aquest cas, són 37 les dones assassinades per violència de gènere aquest any.
1: El 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores els 365 dies l'any, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
4: Edició Vespre.
1: La IA està en el punt de mira de polítics, experts implicats. Donald Trump ha parlat avui de les conspiracions al voltant dels centres de dades i del seu ús extrem. La Xina reclama més controls i l'assumpte també s'ha tractat a la seu de l'ONU. Allà, les Nacions Unides s'han alertat que tots els drets humans estan en risc per l'avenç de la intel·ligència artificial. L'alt comissionat pels drets humans, Walter Turk, ha alertat.
5: All human rights are at risk. We need urgent action that is adapted to the unprecedented risks.
1: Reclamant als governs i a les empreses mesures urgents per controlar els riscos d'aquesta tecnologia. L'ONU demana més transparència, supervisió independent i responsabilitat per part de les empreses. També proposa limitar la capacitat dels sistemes d'intel·ligència artificial per modificar-se i millorar-se autònomament davant del risc que desenvolupin comportaments que els seus creadors no puguin preveure. És una tecnologia que es troba al centre del debat en l'educació, principalment per l'increment de les pors a que es descontroli o que representi un perill que pugui fins i tot acabar amb la humanitat. Anna Pujol.
6: Els experts insisteixen, els riscos fa anys que es coneixen, però la indústria no ha dedicat diners a la prevenció perquè la cursa per la intel·ligència artificial és una guerra, diuen, geopolítica. I els perills, més que en el futur, són una qüestió de present. Carme Artigas és l'exsecretària d'Estat de Digitalització i IA i experta en aquesta tecnologia. Ha parlat a Ràdio 4.
7: Que el gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja estan veient, que ens sorrem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem de les imatges.
6: Creu que cal regular la IA de manera independent i que no ho facin les empreses tecnològiques.
7: Diuen que potser que ens reguléssim. Què estan volent ells? Que no es reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria, per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
6: I alerta que les capacitats de la intel·ligència artificial s'han disparat, mentre que la seva supervisió i control no n'ha seguit el ritme.
1: Gràcies, doncs segur que també se'n parlarà a la FP de la intel·ligència artificial. Aquest dilluns ha arrencat el curs pels estudiants de formació professional. En total 76.000 alumnes a Catalunya, 5.000 més que l'any passat. Enguany 12.000 s'havien quedat sense assignació de plaça, mentre que fa dos anys van ser 30.000. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, a l'Escola del Treball, Joana Cendra.
4: Enguany 12.000 alumnes s'havien quedat inicialment sense assignació de plaça, mentre que fa dos anys van ser 30.000. En total, 98.000 havien demanat enguany una plaça. D'aquests, 86.000 finalment van obtenir una assignació i d'aquests 76.000 han formalitzat matrícula. El que no se sap és ara mateix quants alumnes que van demanar cursar formació professional no ho poden fer per manca de places actuals. Però la consellera Niubó ha destacat la reducció dràstica que ha fet la llista per les alternatives plantejades.
8: I, per tant, el nou sistema implementat ha fet més de 5.300 propostes d'assignació alternativa. El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada.
4: Niubó també ha anunciat que Lleida acollirà al març el Cat Skills, una competició de cada modalitat d'FP que vol ser un gran aparador del sector.
1: Actualment les colònies, per cert, també tenen molt el punt de mira en l'educació. La continuïtat d'elles, de les colònies, continua sent una incògnita aquest nou curs escolar. En plena crisi educativa, els sindicats mantenen el rebuig a participar-hi, diuen, per la precarietat laboral que suposa. La síndica de Greuges, però, alerta que el boicot afecta els drets socioeducatius. Laura Jané, del sindicat CGT, i Aida Rodríguez, adjunta d'Infància, en declaracions a Ràdio 4.
9: Les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota de conveni, i després, no, la part de docents, en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció.
10: No són obligatòries, però això no vol dir que siguin activitat accessòria. De fet, formen part dels projectes educatius de centre, allà on es realitzen, més rellevant per als alumnes més vulnerables.
1: Actualment, com dèiem, les colònies no s'inclouen en el currículum escolar, una demanda que comparteixen tant els sindicats com les empreses de lleure. Canviant de qüestió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà en breus minuts al Museu Marítim de Barcelona la conferència amb motiu de l'equador de la legislatura. Illa aborda i vol abordar els principals reptes del país, com l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació, i defensarà la necessitat de planificar la Catalunya els propers anys. Anem fins allà. La nostra companya Lorena Enns està esperant la sortida de Salvador Illa. Bon vespre, Lorena.
11: Què tal? Bon vespre, en Déu. Doncs sí, aquí, davant la presència de la societat civil catalana, món social, empresarial i polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tractarà de redefinir el rumb per rellençar el govern fins al final de la legislatura. El president pronunciarà d'aquí uns minuts una conferència a les Drassanes, sota el títol El futur és aquí, per exposar els plans que té per la Catalunya del futur. Uns plans que passen per anticipar-se reptes com l'accés a l'habitatge o la transició climàtica. Una conferència que coincideix amb l'equador de la legislatura, l'executiu compta amb pressupostos aprovats, sí, però ha patit cert desgast amb el pols amb els docents i amb la gestió ferroviària, un malestar que creix sota l'auge per l'extrema dreta i encara amb reptes pendents com la reforma del model de finançament o l'aplicació de la llei de l'amnistia. Es tracta d'un acte que dona el fet de sortir d'una setmana de reflexió i debat que continuarà dissabte amb actes dels consellers arreu del territori. Pendents, com diem, de les paraules que pronuncia el president a partir d'ara d'aquí uns minuts al Museu Marítim de Barcelona.
1: Gràcies, Lorena. Doncs serà una mirada de futur que arriba amb crítiques des de l'oposició. Li recorda al govern de Salvador Illa que no faci volar coloms, volíem dir, davant una inacció en temes com l'educació, mobilitat i les infraestructures. L'acusen de vendre fum. Anem al Parlament, Elena García.
12: L'oposició exigeix a Illa que abandoni l'autocomplaença amb el govern en crisis permanents i les costures al sotogoverno esquerdades per buit baixes. Els socis posen el focus en els serveis públics i l'habitatge. Esquerra marca perfil amb l'ambició nacional i Junqueras obre una ronda de contactes per un gran acord de país sobre l'educació. Els comuns, la mobilitat. Jordi Albert i Aina Vidal.
13: Cal que el sistema educatiu del país no depengui dels canvis normatius ni depengui d'un finançament totalment inestable.
14: Entorn als trens i entorn a infraestructures que sabem que estan absolutament obsoletes.
12: Junts reclama Illa que rectifiqui davant la crisi de govern permanent, Josep Rius.
15: El seu govern ha tocat fons. Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC.
12: El PP català exigeix a Illa mesures concretes contra el col·lapse de les infraestructures. Juan Fernández.
16: En vez de gastar dinero en más conferencias de autobombo, debería comparecer de forma inmediata en el Parlament.
12: El PSC com Illa posa el focus en el finançament i l'estabilitat. La CUP el planta a la conferència i tilla la política d'Illa d'espectacle. Somoreno.
17: Tampoc volem contribuir amb aquesta política d'espectacle.
12: Els partits s'hi abundaran demà en el full de ruta del president. Amb Abascal divendres vinent i Feijó i Sánchez s'espera diumenge, tots a Catalunya, per obrir el nou curs electoral.
1: Gràcies. Doncs precisament els partits catalans també mantenen de moment la força electoral en cas d'eleccions generals. Així ho diu l'enquesta del 6 del mes de setembre, coneguda avui, que atorga a Esquerra Republicana i Junts pràcticament la mateixa estimació de vot que el mes de juliol. La crisi de Ceuta passa factura al PSOE, que guanyaria les eleccions, però retrocedaria 2 punts, mentre que Vox és la força que més creix. Àlex Eloi, bon vespre.
18: Bon vespre. El PSOE continuaria sent el partit més votat pels espanyols si avui es celebressin eleccions amb una estimació de vot del 31%. En segona posició continuaria el Partit Popular, que retalla distàncies fins a un 25,5% d'intenció de vot. El director d'investigació d'opinió pública a Ipsos, Paco Camas, assegura, però, que els populars no aconsegueixen retenir els vots de la crisi a Ceuta.
19: El PSOE sufre desgaste y baja, y que el Partido Popular, insisto, no capitaliza por sí mismo la situación que tiene ahora el Estado, ¿no? Esta crisis con el tema de Ceuta.
18: Qui si ho aconsegueix és Vox, és la força que més creix, consolida la tercera posició i supera el 16,5% després de sumar més d'un punt. També puja en força Podemos, que guanya més d'un punt, mentre que Sumar es queda per davall del 6%. Pel que fa als partits catalans, es mantenen en variacions mínimes, Esquerra Republicana es deixa 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts repeteix exactament el mateix resultat de fa 2 mesos amb un 0,7%. La immigració, per cert, es manté com la tercera preocupació dels ciutadans després de la crisi de Ceuta, i 8 de cada 10 consideren que s'haurien de reforçar les fronteres per evitar entrades massives.
1: Edició Vespre. Com us deia, el president Salvador Illa està pronunciant aquesta hora al Museu Marítim de Barcelona la conferència motiu de l'Equador de la legislatura. L'escoltem breument en directe.
20: Treballadora, amb valors i amb imaginació. Aquesta és la Catalunya que estimem i que compartim. El país que ens ho ha donat tot. Família, amistats, valors, qui som, com som, com vivim i sentim, com aprenem.
1: Un discurs que seguirem des de la redacció i des d'allà mateix amb la Lorena Enns, que ens farà un resum en el proper butlletí informatiu de les 8. Canviem de qüestió. L'empresa de cosmètics Isdin passarà a ser una marca completament propietat de la perfumeria Puig. Totes dues han comunicat al Consell Nacional del Mercat de Valors que ha arribat a un acord amb la farmacèutica Esteve, cocreadora i copropietària fins ara de la marca, per comprar-ne el 50%. L'acord es tanca per 1.200 milions d'euros, 900 dels quals els abonarà Puig quan es tanqui formalment l'operació. La resta seran un pagament diferit que està previst que realitzi el primer trimestre de 2029. També us expliquem que la Xina és el quart soci comercial de Catalunya per davant dels Estats Units. La relació econòmica amb el gegant asiàtic s'ha intensificat els últims anys i avui s'ha analitzat la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina. La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, però és només el 12è destí de les exportacions catalanes. L'economista Oriol Amat apunta als moviments asiàtics per esdevenir la primera potència mundial.
21: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia econòmica mundial.
1: I sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai, la plataforma Zero Port ha fet una crida avui a la mobilització massiva de cara a la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Joan Manel és integrant de Zero Port.
22: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Denuncien que el govern català i l'espanyol prioritzin el projecte d'ampliació de l'aeroport, col·lisionant directament amb la crisi climàtica i afavorint un model de turisme massiu.
23: Esports.
1: En esports avui es tanca la 5ª jornada de la Lliga de la Primera Divisió. Josep Capel, bon vespre.
24: Bon vespre. Amb el duel Villarreal-Betis a partir de les 9. Demà ja comença la 6ª jornada amb la disputa de 3 partits, un d'ells en presència catalana. L'Espanyol jugarà contra el Rayo Vallecano, finalment a votar qui no passa a Vallecas. Manolo González ha confirmat la baixa de Jofre Carreras amb molèsties físiques, que s'afegeix a les ja conegudes de Puado, Quique García i Goro Sabel. Sí, serà Roberto, màxim golejador de l'equip, amb 5 gols en 5 partits. Sobre l'excel·lent ratxa del davanter, n'ha parlat avui el tècnic del conjunt blanquí.
25: El veritable potencial golejador, si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera divisió, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys.
24: Aquest Rayo Espanyol serà demà a les 7 de la tarda. També demà es jugaran els duels a l'Alavés València amb el tècnic del filial del conjunt Che, Òscar Sánchez, a la banqueta després de la destitució de Carlos Corberán, i també l'Elx Real Madrid.
1: Pel que fa al líder, el Barça jugarà el seu partit demà passat dimecres, Josep.
24: A 2:15 de la nit, rebent el Racing de Santander al Camp Nou. Avui han fet sessió de recuperació després de la victòria i al camp del Llevant, i demà faran de reentrenament i parlarà Hansi Flick. També demà, però a la tarda, es farà l'acte de renovació del contracte del davanter egipci Hamza fins al 2030. D'altra banda, la Minya Mal, en una entrevista a Movistar Plus, ha parlat sobre els seus mèrits per guanyar enguany la pilota d'or.
0: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: Así de claro lo tienes, ¿no?
0: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
24: Encara un parell de punts més de futbol. Aquest vespre, 8:45, es juga el partit de segona edició Celta B Eibar. I a la Lliga Femenina ja tenim horari pel primer clàssic de la temporada. Serà el 4 d'octubre al Camp Nou a partir de les 5 de la tarda. Un dia abans, a les 12 del migdia, jugaran l'Espanyol Alavés i el Sevilla Badalona Women.
1: I què tenim en l'àmbit poliesportiu?
24: En bàsquet, la lesió que es va fer la final de la Lliga Catalana al Blaugrana de Lío Brizuela és menys greu del que es pensava. Pateix una forta contusió a la cama dreta, però s'han descartat afectacions òssies i articulars i és dubte pels pròxims partits. I en tenis, Palau Adossa debuta aquesta nit al torneig de Sao Paulo, s'enfrontarà a la letona Semenis Talla.
1: En cultura, un cicle abordarà a l'octubre la memòria del circ català amb una quinzena d'intervencions artístiques. Montse Soto.
3: La memòria només té sentit per activar noves mirades cap al futur. Aquesta és una de les premisses d'aquest cicle Interrupcions, que vol reactivar peces històriques i presentar-ne de noves. Un cicle que es clourà el 17 d'octubre amb la presentació oficial de la plataforma de l'Arxiu del Circ. Un projecte que reuneix documentació, testimonis, materials històrics i processos d'investigació que permeten reconstruir una memòria fins ara dispersa, el resultat de 3 anys de treball, on hi trobem peces com El veí del balcó. És una hilarant producció de fa 30 anys de la companyia barcelonina Sir Perillós, que enfrontava en aquesta ocasió un músic de carrer amb El veí del balcó de sobre, que el sabotejava amb tot tipus d'accions perquè deixés de tocar.
5: Va, recull el catxarro aquest i vinga, vés a donar una volta, que aquí fa molta calor.
3: Un espectacle cobrirà la programació el proper 3 d'octubre. Joan Ramon Graella, director de la Central del Circ, comissaris del cicle al costat de l'Antic Teatre i Artefacto.
6: Partirem de la pregunta de què vol dir interrompre, i per nosaltres és com una invitació a aturar aquesta inèrcia que ens fa que tot vagi tan ràpid.
3: Al llarg de 15 dies passaran per Santa Caterina artistes com Jorge Alguerne, Ingrid Esperanza, Jaume Clotet i Carl Estets per acostar-nos al món del circ i a la seva memòria.
1: I un apunt, perquè els dies 10 i 11 de juliol del 2027 actuaran els Oasis en la seva gira mundial a Barcelona. 10 i 11 de juliol. És tot el que us volíem explicar. Demà tornem, com sempre, a les 7. Adéu-siau.
23: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
7: Pues és una conferència molt seriosa, perquè el president Illa té moltes coses a dir. Moltes coses a dir del que s'ha fet fins ara, des del govern de la Generalitat. Com deia abans, un govern que governa, un govern que pren decisions, un govern que dona la cara i que és capaç no solament d'afrontar els problemes, que moltes vegades són problemes per mancances acumulades durant dècades, sinó també assumir els nous reptes del país.
26: És la presidenta de la Diputació, viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, parlant de l'acte que justament s'està celebrant en aquests moments i del que ja ens han fet 5 cèntims als serveis informatius de Ràdio 4. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és el protagonista de la conferència que marca l'equador de la legislatura, amb un discurs que inclou els principals assumptes que afecten el país. Més tard marxarem fins al Museu Marítim per conèixer els punts claus d'aquest discurs. No ha calgut esperar, però, a sentir-lo per escoltar les crítiques que des de diferents partits s'han fet ja aquests 2 anys de govern Illa. Des de Junts per Catalunya, Josep Rius considera que el govern no ha estat a l'alçada.
15: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC ja ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
26: I tot plegat en aquest dilluns en què hem conegut una nova entrega del Centre d'Investigacions Sociològiques, s'escurça, segons el CIS, la distància entre PSOE i PP. Els socialistes es deixarien 2 punts, mentre el Partit Popular pujaria 4 dècimes. També creixeria Vox, 1 punt situant-se com a tercera força política. En opinió del reconegut politòleg Paco Camas, el partit d'Alberto Núñez Feijóo no ha sabut capitalitzar el desgast que pels socialistes ha suposat la situació a Ceuta.
19: El PSOE sufre desgaste y baja, y que el Partido Popular, insisto, no capitaliza por sí mismo la situación que tiene ahora el Estado, ¿no? Esta crisis con el tema de Ceuta.
26: De fet, ja fa 1 mes i mig des que Ceuta viu aquesta situació complexa, complicadíssima, que va originar l'arribada de cop de més de 70.000 persones entre el 30 i el 31 de juliol. Avui s'hi ha tornat a referir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que s'estan posant tots els mitjans possibles per tornar el més aviat que es pugui a la normalitat.
2: Hemos puesto todos los medios a disposición, como faltaría más, para recuperar la normalidad cuanto antes en Ceuta, y evidentemente para resolver primero las identificaciones de todas las personas que entraron irregularmente, en segundo lugar proceder a la tramitación de los procedimientos que los soliciten de protección internacional y resolverlo como se hace en un Estado y en una democracia, conforme a derecho.
26: Ara passen 3:02. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en un dia en el que sembla que la gran actualitat estigui marcada per tocs de ciència-ficció. El debat sobre la necessitat de regular la intel·ligència artificial per impedir que la tecnologia pugui acabar resultant una amenaça a la humanitat s'ha situat com a gran tema de debat a nivell mundial. Mentre hi veiem com el president dels Estats Units negava regular el sector per garantir que el seu país sigui capdavanter i guanyava, dir, la cursa de la IA, avui el ministre de Seguretat de la Xina s'ha sumat a aquells que demanen la creació d'una barrera de seguretat que permeti un desenvolupament saludable i ordenat. Com saben, ara fa uns dies dimitir un enginyer d'Antròpic sota l'argument que no volia contribuir al desenvolupament d'una tecnologia que podria matar la humanitat a finals de la dècada. Tot s'ha precipitat des d'aleshores, fins i tot OpenAI, l'empresa que va impulsar ChatGPT, aposta també per reduir la velocitat del desenvolupament de la IA i han tirat enrere en la seva idea de sortir a borsa aquest any. És interessant perquè contrasten dos arguments. Un és aquest, el de que efectivament cal ralentitzar el que és el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Altres pensen que estem davant una estratègia coordinada per les tecnològiques per irrompre amb millor preu al mercat borsari. Anem a aturar-nos un moment en aquest punt, perquè saben vostès que en aquest programa contem amb el director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial a la Salle Campus Barcelona de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Ribas. Què tal, Josep Maria? Bon vespre.
4: Què tal? Bon vespre, Toni.
26: Parlàvem fa escassament 3-4 dies des d'aleshores. Com s'ha regirat tota la situació i com s'ha convertit la intel·ligència artificial en el punt central de tot plegat, no?
4: Sí, efectivament. Semblava, no?, aquest dijous que a principi de setmana havíem tingut aquestes declaracions d'aquest ex-treballador d'OpenAI i d'Anthropic, i efectivament aquest cap de setmana han entrat, per una banda, declaracions d'empreses rellevants i, per l'altra banda, també s'ha posat en marxa, doncs, com ja deies, no?, tot el joc geopolític que hi ha associat a la intel·ligència artificial.
26: Uh-huh. Què ens hem de creure, Josep Maria, des del teu punt de vista?
4: És una mica complicat. Jo crec que hauríem de veure-ho des de 2 perspectives. La primera és la picabaralla i la intensitat competitiva que tenen les empreses estadounidenques, que algunes d'elles, com dèieu, no, estaven per sortir a borsa i, per tant, porten des del principi de l'estiu fent apostes molt importants per tal de treure múscul i resultar atractius als inversors o a qui vulguin comprar accions en aquestes ofertes públiques de venda. I, per tant, si a això li sumem que aquest estiu els avanços dels models han estat francament rellevants, és un còctel bastant explosiu i és el moment adequat, semblava el context adequat, perquè es fessin uns controls, diguem, més lights, no?, diguem-ho així, que el que es feien habitualment.
26: Ja. Això d'una banda. De l'altra, tenim tot un seguit de missatges de gent que, d'altra banda, dirigeix algunes d'aquestes companyies que es podrien resumir de manera senzilla. Això se'ns està anant de les mans.
4: Sí, de fet, hi ha hagut moltes intervencions en els últims mesos, abans que d'aquests propis directius, d'organitzacions tan potents com les Nacions Unides o com el propi Bill Gates, no? Que és una persona doncs, que té molta autoritat des d'un punt de vista doncs, de les seves afirmacions en aquest sector, i cal no oblidar fins i tot el propi Papa Lleó XIV, no? Que es va avançar amb aquesta Magnífica Humanitas, cridant a l'atenció al respecte del que això podia o dels riscos que podien haver-hi, no? Però efectivament aquest cap de setmana, d'una forma una mica sorprenent, perquè dic sorprenent perquè els grans líders d'aquestes companyies costa trobar declaracions en què es donin la raó els uns i els altres, no? Doncs el director Anthropic justament va ser que va fer la primera clip d'alerta dient hauríem de posar una miqueta de serenitat a aquesta situació, i la resta, doncs, misteriosament o curiosament s'hi han posat d'acord, no? Crec que tots estan donant un missatge que tampoc no cal confondre, no és un missatge d'aturada, és un missatge de seguir avançant, però sense que això posi en risc la seguretat d'aquest avanç que ja està ben.
8: Fixa't que n'hem parlat mil vegades, parlant de mil qüestions diferents, que es regula sempre quan les realitats ja hi són, i de manera clara, no? Que sempre anem al darrere, no? La sensació, d'alguna manera, és que la velocitat a la que es desenvolupa aquesta tecnologia fa que sigui absolutament necessari prendre mesures el més aviat possible, no?
4: Clar, i és justament aquí on entra aquest segon factor, no? El primer era el de les empreses competint, però després cal no oblidar que hi ha una intensitat competitiva entre els grans dos blocs mundials que en aquests moments estan liderant aquesta tecnologia, que són Estats Units i Xina. I curiosament s'ha vist, no?, en aquests moments, que malgrat les empreses estadounidenques i els seus directius estiguin mig posant-se d'acord, és justament el govern estadounidenc qui diu que no està massa per la labor, no? En certa manera en parlàvem dijous passat, no?, que deia, ostres, és que l'única forma sembla que per posar una miqueta d'ordre requeriria una miqueta de regulació i d'acord a nivell global, no? Uh-huh. Crec que s'han fet alguns passos, si us hi fixeu. Van haver-hi cimeres el maig passat doncs, juntament amb Xina i Estats Units, aquelles en què van sortir tots els líders de les grans companyies doncs, amb els líders xinesos, i justament s'està preparant una segona cimera per aquest 24 de setembre, no? I pel mig hi ha hagut un munt de declaracions de Xi Jinping, en aquest cas, respecte a la necessitat de tenir doncs, una normativa, quelcom que regulés a nivell global, no? Sí. Crec que en aquest moment, ja em deies al principi, què ens hem de creure? Doncs no ho sé massa, perquè a mi em fa la impressió que això ara és una gran partida d'escacs. Per una banda, Trump té un tema de la llei federal que vol que se reguli mínimament tot a nivell federal, que encara no l'està tirant endavant. Diu que l'enemic és Xina. Xina diu que haurien de fer una normativa global, però per altra banda està movent peça doncs, en Brasil, Rússia, no?, Índia, Sud-àfrica, etc., amb aquests famosos BRICS. Uh-huh. I per tant, a mi em fa la impressió que tothom vol col·laborar, probablement, almenys tothom diu que vol col·laborar, però tothom vol ser el primer. Clar. Llavors, clar, a mi em resulta un puntet apassionant veure si hi haurà alçada de mires suficients dels grans líders, no?, per tal de poder gestionar aquesta situació. Tant de bo s'escoltin el que deia Lleó XIV en el seu moment.
8: Que avui el Vaticà presumia, justament, que Lleó XIV havia estat certament visionari, no?, en la necessitat de parlar, de regular el tema de la intel·ligència artificial a la seva primera encíclica, efectivament. Josep Maria Ribas, una abraçada, moltíssimes gràcies.
4: A reveure, fins aviat.
8: Bona tarda, és el director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial a la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull. El cert és que declaracions com les de Jacob Coxon, aquest reconegut investigador britànic d'intel·ligència artificial, dient que ho ens afanyem, la tecnologia que és sobrehumana, deia, podria acabar fins i tot acabant amb la humanitat d'aquí a una dècada. Que el catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona, professor Norbert Bilbeny. Com està, professor Bilbeny? Bon vespre.
9: Hola, bon vespre.
8: Deia, jo avui començant el programa, que semblava que estàvem parlant més de ciència-ficció que no pas de la realitat, però déu-n'hi-do com tenim el panorama, no? Què li sembla a vostè?
9: Bé, en principi em sembla tot bastant tenyit de catastrofisme, francament. Francament, perquè la intel·ligència artificial, en definitiva, depèn de la intel·ligència humana i dels nostres interessos polítics, econòmics, mediàtics, de tot tipus. És a dir, aquí hi ha els programadors, els enginyers i els empresaris que són els que determinen el futur de la intel·ligència artificial. Però que, d'altra banda, no podem negar, i això dona peu també a un cert fatalisme, no podem negar que està creixent amb molta potència, yeah. amb una capacitat de càlcul i de combinació i de recombinació de dades que la intel·ligència humana és incapaç de fer, no?
8: Déu-n'hi-do. Hi ha fins i tot observatoris d'intel·ligència artificial dedicats a la qüestió ètica. Segurament haurien de funcionar més del que funcionen, no?
9: Sí, tots estem d'acord en que hi ha d'haver, bueno, pràcticament tothom està d'acord en que hi ha d'haver una regulació, no? Però fins que els poders públics, sobretot, i aquí penso en el govern espanyol i en la Unió Europea, més enllà de recomanar, més enllà de, fins i tot de legislar, fins que no imposin unes directrius clares i d'obediència incondicional amb sancions, no ens en sortirem.
8: Clar.
9: No ens en sortirem, és a dir, aquí hi ha d'haver una fermesa molt més clara i efectiva a l'hora de controlar definitivament tot això. Ja no s'hi val. Escolti, l'empresa ja ho regularà, els governs regularan, que l'usuari també s'autorreguli. No ens en sortirem amb això. Ens s'autoregulem, per exemple, amb els iPhones? Quan cada vegada les 24 hores del dia estem esclavitzats per l'iPhone? Doncs creu vostè que ens autorregularem també amb el chatbox i amb totes les oportunitats que ens dona la intel·ligència artificial?
8: Serà un dels temes que desenvoluparem a partir de les 8 dins la tertúlia d'aquest ple de Ràdio 4. Professor Bilbeny, un plaer saludar-lo després de l'estiu. Cuidis molt.
9: Adéu-siau, amics. Adéu-siau.
8: Vinga, 3 minuts i 3 quarts de 8.
23: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Dèiem després de l'estiu, però segur després de l'estiu, perquè Camil Roca, què tal? Bon vespre, Camil.
10: Bon vespre.
8: Avui la sensació és que ha tornat l'estiu, claríssimament, no?
10: Sí.
8: Sí, només?
10: Sí, no tinc tant. Jo aquest matí tenia una mica més de fresqueta. I ara, quan em vagi cap a casa, en tindré més. I vaig amb moto. I pensava, no porto jaqueta.
8: Estaves content perquè no portava jaqueta, eh? Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
11: Hola, Toni, bon vespre.
8: Hem començat la setmana de nou amb les temperatures a l'alça, no?
11: Sí, sí, però és una miqueta això, eh? És a dir, encara de dia podem dir que és plestiu, que fa calor, que suem, que estem a 30 i molts graus, però, en canvi, a primeres hores del matí ja no diem allò de temperatures de més de 25 graus de mínima. No, als matins fa fresca o fins i tot una miqueta de fred. A primeres hores del matí, a bona part de l'interior, al voltant dels 15, al Pirineu, per sota dels 10 graus, i en algunes valls del Pirineu, temperatures de 2-3 graus de mínima. Per tant, això ja no és la jaqueta, sinó que és directament els abrins, el gorro i els guants directament. Per tant, al matí, a molts punts del país, fa fred de dia, no? De dia la cosa continua estancada amb aquest estiu que no té cap intenció de deixar-nos, si més no, avui i demà. Avui hem passat calor, demà una mica més. Avui, per exemple, 32 de màxima a Barcelona, 34 a Lleida, 36 a Girona, 31 a Tarragona. Demà podem afegir ben bé un grau. Per tant, estarem parlant en general màximes de 30-35 graus, quan ara hauríem d'estar parlant de màximes entre els 24 i els 27 graus aproximadament. Per tant, estem molt per damunt del que tocaria demà, un dia com el d'avui, però amb una mica més de calor, amb aquesta fresca oferta a primeres hores del matí, i, per sort, canvi de temps de cara a dimecres. Arriben núvols, ens creuarà un front de núvols que donarà pluges al Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona, comarques de Girona. No arribarien en principi ni a les Terres de l'Ebre ni a punts del Pla de Lleida. Aquí no podem parlar de precipitacions, però sí de normalització de les temperatures a partir de dimecres. Dijous també algun ruixat cap al Pirineu, comarques de Girona, del nord de Barcelona. Temperatures dijous, doncs el que dèiem, màximes de 24 a 27 o 28 a molt estirar, i divendres també una miqueta d'algun ruixadet cap al Pirineu de mitja tarda, però temperatures que es mantindran pel que seria normal per l'època d'any. Per tant, demà encara la calor, que serà intensa, que apretarà alguns punts del país més de 35 graus, però a partir de dimecres, per sort, la cosa es normalitza.
8: Molt bé, gràcies, Jordi. Seguim demà. Una abraçada.
11: Vinga, bona tarda.
8: Tres quarts de vuit. Saben que cada setmana hi ha un dia en el que el Camil Roca s'hi apropa fins a aquest estudi per fer-nos sortir una mica del que és estrictament el gran guió de l'actualitat i centrar-nos en algun altre punt també d'actualitat, però en el que es fixa el Camil, perquè té molt més a veure, o bé amb el món de la publicitat, de la comunicació, del màrqueting. Avui és interessant el punt al que t'has fixat, Camil?
10: I perillós.
8: I perillós. I no és nou, de tota manera. No,
10: que va. Que va, que va. El que passa que jo tinc el cor dividit, perquè per un cantó, com a publicista, és un... Clar, arriben, ho fan bé i generen unes imatges.
8: De qui estàs parlant?
10: Bueno, jo estic parlant una mica d'aquestes lletres, de les cançons, de moltes artistes, que les deixem que tothom les canta i les reprodueix d'una manera banal, i ningú s'hi fixa massa el que estan dient. Jo és que un dia venia de Madrid, anava a l'AVE, i vaig veure tot de nenes que venien, i nanos, però majoritàriament nenes, que venien del concert de Karol G. Tres dies, tres concerts seguits a Madrid, i clar, les edats eren molt jovenetes, 15 anys, 16 anyets, vestides molt com la Karol G, etc. I, hòstia, i de cada volta, doncs, com a, mentre estàs a l'avió, al tren vaig començar a tocar lletres i a mirar cançons i lletres, no? I ja no entraré amb el tema de les lletres més sexualitzades o no, que això ja és un tema que encara és més complicat. Però, hòstia, conceptes molt banals que portem una societat que està lluitant cap un cantó i no sé, quan et digo aquí, jo què sé, que tu nombre, que mi nombre suena bien con tu apellido. Cullona. Cullona. Quan et diuen, jo què sé, que quiero presentarte como mi marido. Quan et diuen, ja entro ja més, algo más sexual, que no está tan rica como yo. Yeah. O espera, i ni a un altre diu que la otra no, però jo me atrevo a comerme a los dos. Que en una versió original deia, atrevo a comerme lo todo. Que, evidentment, la canalla, quan la canta així. Però jo me'n vaig a les primeres, perquè amb les segones ja entrarem en més discussió, però amb les primeres, la que quiero presentarte como mi marido o mi... Tu nombre sona bé com mi apellido, quan en aquest país estem fort temps discutint si el primer cognom ha de ser el d'un o el de l'altre.
12: Ja. Hòstia. Però això no és una conseqüència de la globalització? És que aquesta cançó no està feta a Espanya, està consumida a Espanya, però no està feta a Espanya, i segurament el país en el que hi ha la Karol G, no ho sé, però no té aquesta connotació negativa que segurament li trobem aquí, no?
10: T'ho compro, i és cert que altres països això funciona diferent, però a mi, el que al final, per això et deia al principi, tinc el cor dividit, perquè per un cantó, com a producte, com a contingut, és brillant. En dos moments, tothom ho canta, arriba, pim-pam. Però és que després tenim la hipocresia social de que, hòstia, vigilem el que hi ha a TikTok, vigilem el que publiques. Jo, quan faig campanyes, em miren fins, vaja, fins sota la lletra, i vaja, si ho faig en català, vigila, no diguis tots i no diguis tothom i no sé què. I arriba un moment que diu, bueno, però si els seus continguts arriben molt més que els meus. Llavors, per això penso que hi ha una mena d'esquizofrènia amb les lletres. Ja no parlo del Quevedo, que llavors s'inventen paraules, que coño es changuear. No, és que en aquell país hi ha, però la sutilitat... O encara et vaig amb un altre tema. Els tons de les veus. El to sensual d'una persona que dius, quan xerra no xerra gens. I tu sents, jo que sé, a l'Aitana, quan al seu moment decideix fer un públic més gran. Però, hòstia, tenia davant tota una canalla i dius, toma, o la Miley Cyrus, o gent que de cop i volta ja, com es diu, la Farelo d'aquí, que de cop i volta ja és, hòstia, marco un to. I, evidentment, el discurs és molt fàcil, perquè tenen al costat gent de màrqueting i els diuen, no, tu tens dret a fer el que et passi pels collons. Si no, jo t'ho compro. Però, clar, llavors jo el que dic és, hòstia, jo amb les meves campanyes, no? Si tenen menys repercussió.
12: És una reflexió interessant, eh? I tothom vol opinar. Tothom que tenim a l'estudi, perquè ja tothom, evidentment, vol dir...
10: Ja he dit que era peliagudo.
12: Començaré per la Meritxell Cabezón. Hola, Meritxell, què tal? Bon vespre, bona tarda, com estàs?
13: Bona tarda, Toni.
12: Què et sembla això que estava plantejant el Camil?
13: Doncs que té tota la raó i ja en determinats màsters universitaris s'està estudiant. De fet, jo vull parlar per un dels que vaig fer jo, que una classe específicament es va dedicar durant 8 hores a fer exercicis grupals i analitzar les lletres de les cançons i com aquestes tenien una vinculació directa o bé amb el masclisme o bé amb la violència. I això no és innocu, perquè sí que és cert que a totes les èpoques hi ha hagut cançons que més o menys han tingut o incitació a la violència o incitació a determinades relacions que no són degudes o adequades, però ara mateix hi ha com una sobreexposició, que no és que hi hagi una o hi hagin dues, no, és que ara totes les cançons que canten la canalla i tots els que tenim crios o gent de menys de 25 anys al costat ho veiem, tota la temàtica és la mateixa. O sigui, no és que hi hagi algú en concret, com has dit, la Karol G. No, és que lo estrany és que hi hagi algú que no tingui lletres que continguin el mateix missatge. Aleshores, aquí jo et dono completament la raó, és que penso exactament el mateix.
12: Roger Montañola, què tal, Roger?
14: Molt bona tarda.
12: Que bé, que moreno estàs, eh? Bueno, es nota que encara acabarà, sí, està al rèdit a l'estiu encara.
14: Rascant a l'estiu tot el que podem, però...
12: És un debat interessant. Això que es plantejava el Camil, oh, jo m'he de mirar a l'hora de fer una campanya tot, no?, perquè tot sigui políticament correcte i després, efectivament, arriben aquestes cançons que tenen una influència molt més important, segurament, que la que tindrem cap de nosaltres, no?
14: Sí, a més, en el meu cas, aquestes cançons m'han fet veure que sempre... havia sigut el jove amb tot i que hi ha
12: que això, gran,
14: és a dir,
12: no?
14: Que, hi ha, sí. Que apareixen conceptes que no, literalment no sé què volen dir i que realment estàs fora de, no? I per tant, bueno, i ara que ets pare, doncs ja hem entrat a una segona etapa de la vida. Totalment d'acord amb el que dieu. Ah, i aprofitant que l'anècdota ve de l'AVE, volia explicar-ne una altra que també va passar a l'AVE l'altre dia. A l'AVE hi ha molta gent que es posa en l'ordinador i tot el rato tecleja i tal, però jo a les 7 de la tarda no tinc cap ganes i em foto un vídeo i em vaig ficar a l'Astèrix en català, que els tenia de petits a casa, que els regalaven, i ara resulta que està al YouTube. I vaig mirar dos Astèrix o tres per el que em va donar el d'això. Us ho explico perquè en l'Astèrix i saps, la sorpresa del César, una d'aquestes, hi ha un moment que hi ha un personatge que apareix, que és la Farbalà, que és una noia, i l'Obèlix s'enamora de forma espectacular. Bueno, queda tontat per la Farbalà. Fins aquí molt bé, la Farbalà, que evidentment és l'estereotip de dona rossa, però per això és igual. I la Farbalà i el seu nòvio, hi ha un moment que els romans doncs, els segresten i se'ls emporten. No? I quan se'ls emporten, amb ella el foten a acabar coses i amb ella la posen a la cantina del campament romà. I hi ha una escena que la mirava i pensava, això avui, els que van fer Astèrix, no els hi deixarien fer, perquè és una molt mala escena, és a dir, la tia passa per allà i tots els soldats romans o els d'això doncs, li van dir donant improperis, i que n'hi ha un que a més l'agafa i la set, no, l'intenta violar, literalment, i a més és que, està fet així, no? Bueno, és un signe del canvi dels temps i en canvi això eren coses per nanos i malitzaven. Sí que és veritat que l'exemple de tot això que esteu dient, la persona que per mi exemplifica aquest canvi de forma de llenguatge i tal és un altre personatge famós que no és cantant, que és la Minya Mal. I amb una conversa amb un amic l'altre dia que criticava la Minya Mal i em va dir és que no has entès una cosa, és que la Minya Mal no et parla a tu. Tu li ets completament indiferent.
12: Clar.
14: La teva generació, la Minya Mal, li és completament indiferent. Ell parla per al seu entorn. I, clar, és que, vull dir, la Minya Mal es porta menys amb el meu fill que jo amb la Minya Mal, no sé si m'explico.
12: Està clar, està clar. Albert Sales,
16: vas... Hola, bona tarda.
12: Com estàs, senyor?
16: Bé.
12: L'estiu aprovat?
16: Sí.
12: Fantàstic.
16: Sí, sí.
12: N'has posant cares, amb tot això que estàvem escoltant, no, Albert?
16: No, jo estic d'acord amb que la producció cultural que ara consideraríem doncs, que introdueix missatges més retrògrads, misògins i tal, ha existit sempre, no? Per això em sembla més interessant entendre que aquesta música es dona de manera repetitiva i entre les vides dels adolescents i la canten i la repeteixen en un context polític de reposicionament de les relacions de gènere. Hi ha tot un moviment polític per recol·locar les relacions de gènere i per fer marxa enrere amb molts avenços igualitaris que s'han donat en les últimes dècades. Llavors, si aquestes relacions, si aquesta expressió de les relacions de gènere que trobem a les cançons, li sumes tot el moviment de les Strat Wives, li sumes un munt d'influències orgulloses de quedar-se a casa seva fent pastissets, doncs ens trobem que té més sentit que mai qüestionar-nos-ho i posar en qüestió el context.
12: Sí, sí.
16: I és, no podem fer desaparèixer la música ni posar-nos a limitar la música que escolten els adolescents, però sí utilitzar-la com a eina per parlar-ne de quin és el contingut de la lletra, no?
12: Clar. Irene Pardo, què tal, Irene?
17: Què tal?
12: Content que estiguis aquí un any més, perquè ja van uns quants, eh?
17: Sí, sí, sí.
12: Què dius, Irene? Què et sembla tot això?
17: Bueno, jo crec que és molt més senzill, no? De fons, un moviment polític per tornar als anys 50. O sigui, jo no crec que Bad Bunny, quan canta Titi me pregunto quantas novias tengo yo una y mañana otra, no crec que sigui l'exemple d'esa casta d'influencers cantant que quieren volver a los años 50. De fet, i se les dona d'un defensor de la dona i té unes cançons molt polèmiques i, de fet, uns concerts que va fer a Madrid molt, molt polèmics per la famosa casita, la casita, no? Estereotips de dona, en canvi, no? Alçant banderes del pueblo i tal, una mica de fet, se l'ha titllat una mica d'incoherent. Jo crec que, al final, és la moda, és el que els adolescents a dia d'avui consumeixen, i el que es consumeix és el que es ven, i cada vegada es ven més aquesta música, i mentre es segueixi consumint... Doncs jo a vegades veig el meu nebot que canta cançons i no s'estantaran del que diuen les cançons. És a dir, és automàtic, les repeteixen com lloros i al final dius... Jo perquè la sento, però dius que no té ni idea ni està interioritzant el que li estan dient.
12: Yeah.
17: Potser a la llarga aquest vocabulari i aquestes, el tema de bro i algunes vegades com veus que parlen, òbviament jo crec que té una influència indirecta de tot el que escolten, no? Però moltes vegades no s'estan enterant del que estan consumint. Dit això, jo segueixo sent una consumidora de Laura Pausini, sóc una romàntica.
12: Que aquí no hi ha cap mena de problema. Aquí, de moment, no hi ha cap mena de problema, Irene. Jordi Coronas, com estàs, Jordi?
0: Molt bé, bon vespre.
12: Benvingut de nou al Bebé Casa Teva, en definitiva. Explica'ns com ho veus tu, això, Jordi.
0: No ho sé, jo al final penso que les coses que no m'agraden a mi és normal que els agradin a la generació més jove. Llavors, jo crec que això ha passat sempre, no? Respecte a pares i fills, no és una novetat que les modes canvien i que les modes que arriben doncs no les entenem o no les volem acceptar com a tal. No sé, jo, per exemple, un dels meus fills, no, el més jove, doncs li agrada Noel. A Noel és un tio que canta cançons de delinqüència, d'armes, de la presó, i no per això doncs s'ha d'identificar amb aquest paper. Però a ell li agrada, el seu entorn també. Escolta, no sé jo fins a quin punt s'ha de censurar la creativitat, inclús amb la publicitat. Jo crec que el tema de la creativitat és una de les coses que s'hauria de censurar menys, sempre en quan no inciti clarament doncs, a una actitud violenta. La creativitat és meravellosa i de moment és una de les coses que encara la intel·ligència artificial doncs, no pot competir amb els humans, no? A aquest nivell, de moment.
12: Sí, de moment. Després parlarem d'intel·ligència artificial.
0: Les eines, però no amb la capacitat creativa
12: després
0: que
12: tenim. Després ens dedicarem una estona a això. Sí,
0: en qualsevol temps, a mi m'apassiona Bruce Springsteen de sempre i no canviaré.
10: Veus, per fi he aconseguit el que volia, que era que em donin més llibertat creativa per fer campanyes. Perquè és veritat, no? Perquè la creativitat és igual com els monòlegs i tot això. Vull dir, arriba un moment que, hòstia, tot ho hem d'encabir dintre d'un territori i et trobes moltíssimes vegades que no pots retractar insights, no pots retractar vivències, no pots retractar la realitat per fer campanyes, perquè la realitat és molt tossuda i és d'una manera, no? I, en canvi, quan veig d'aquests continguts, que són l'hòstia d'efectius, i em deia, diu, hòstia, és que les nens canten això i no s'entenen. Bueno... però repliquen moltes coses, perquè tots es porten els llavis recautxotats, els pits i els culs aixecats, igual que ells porten mil coses. Llavors, jo el que et dic és, home, no s'enteren, però sí que pillen l'atmosfera. Llavors jo dic, pues, jo aprofito per reivindicar, collons, bueno, pues, escolta, que sigui el recer, sigui igual per tothom.
12: És interessant, el Jordi Martínez, un bon amic, que també ha vingut al programa mil vegades, és el director d'estudis de l'Institut d'Estudis Financers, m'acaba d'enviar un... està escoltant evidentment el programa, crec que si no no m'hauria enviat aquest article del País, Bad Bunny i el nuevo feminismo, és com es diu a l'article, no m'ha donat temps a llegir-lo, però sí que comença a encapçalar aquest article, diu, sorprèn dir-se feminista i recolzar les lletres de Benito. Me pregunto què habrían dicho si hubieran sido de Julio Iglesias. Bé, digues, Meritxell.
13: No, que plenament d'acord. I jo això de que no s'enteren, sí s'enteren. I sí que està generant una manera de veure i entendre el món i de veure i entendre les relacions entre els iguals. Perquè mon fill, a la Noel, no, però el Mike Tower sí, i el mor aquell que va estar a presó també. I han de ser tots els més machos del sitio i del lugar, perquè si no, no encaixen dintre del que hi ha. I tota aquesta cultura que ens ha influenciat, perquè tots els que tenim una edat doncs, ens ha influenciat el Bruce Springsteen, o els Guns N' Roses, o el Loquillo, o qui sigui, sí que et deixava un background darrere, fos el que fos, o fos... un moviment polític, una tendència religiosa, una manera d'entendre el món. Per tant, no podem dir que és innocu i que no s'enteren, perquè no és innocu i si s'enteren. Són intel·ligents.
12: En qualsevol cas, ha estat una bona elecció de tema, deixem que digui, Camil. No? La veritat és que ens has tret per una estona d'una jornada a la que ara hi tornarem, i en la que haurem de parlar del discurs de Salvador Illa, que s'està produint en aquests moments, més que del discurs dels dos anys de Salvador Illa, també de la intel·ligència artificial i de totes aquelles qüestions que de seguida donarem pas dins la nostra tertúlia.
26: tertúlia. Camil, que tinguis una bona setmana.
10: Doncs moltíssimes gràcies, igualment.
26: Un plaer, com sempre. Gràcies, senyor. Senyores, senyors, 8 i gairebé un minut. Arriba el moment, efectivament, de connectar amb la redacció d'informatius d'aquesta casa. Allà ens espera Laura Bonell. Què tal, Laura? Bon vespre.
5: Bon vespre, Toni.
26: I com no pot ser d'una altra manera, Salvador Illa està en el punt de mira de tothom ara mateix, no?
5: Clau, deies ara que el president està fent balanç d'aquests 2 anys al capdavant del govern de la Generalitat. Es troba al Museu Marítim de Barcelona, al mateix escenari on l'abril del 2024 va presentar el seu projecte. Salvador Illa està plantejant una reflexió sobre el rumb que ha de seguir Catalunya durant els pròxims anys i ja ha fet els primers anuncis. Anem fins allà, ho està seguint la nostra companya Lorena Enns. Bon vespre.
18: Bon vespre, sí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'anunciar un acord de país per l'educació. Enmig del pols amb els docents, el president ha anunciat que iniciarà en breu una ronda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària per debatre sobre el futur de l'educació a Catalunya. Salvador Illa demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'instrument per articular aquest debat. Ho farà amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública en educació. Illa també ha anunciat un pla per climatitzar totes les escoles públiques de Catalunya. L'escoltem.
20: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
18: Del llistat d'anuncis que ha fet el president, també un sobre tecnologia, el govern crearà el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball per analitzar, anticipar i governar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
5: Gràcies, Lorena. Doncs precisament ens quedem en clau econòmica perquè l'empresa de cosmètics Isdin passarà a ser una marca completament propietat de la perfumeria Puig. Totes dues han comunicat al Consell Nacional del Mercat de Valors que han arribat a un acord amb la farmacèutica Esteve, cocreadora i copropietària fins ara de la marca, per comprar-ne el 50%. L'acord es tanca per 1.200 milions d'euros, 900 dels quals els abonarà Puig quan es tanqui formalment l'operació. La resta seran un pagament diferit i que està previst que es realitzi el primer trimestre del 2029. Canviem de qüestió. Mèxic està en contacte amb la delegació espanyola pel crim de Claudia Tacoronte, l'estudiant canària de 21 anys que ha mort assassinada al país americà mentre es trobava d'intercanvi acadèmic. Escoltem la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
21: Està en contacte ja la Secretaria de Relacions Exteriores. Lamentable homicidio, está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía del Estado de Morelos, y ya está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el Consulado de España.
5: La Fiscalia investiga el crim com a possible cas de feminicidi seguint el protocol amb les morts violentes de dones, tot mentre es determinen les circumstàncies del seu assassinat i si van existir raons de gènere. I fem un darrer punt. La Guàrdia Civil ha detingut una dona després de la mort d'un home per arma de foc a Pizarra, a la província de Màlaga. Els fets s'han produït al voltant de les 2 de la tarda d'aquest dilluns, quan el telèfon d'emergència 112 Andalusia ha rebut diverses trucades que alertaven d'una agressió amb arma de foc. La Benemèrita ha mobilitzat un helicòpter, encara que només han pogut confirmar la defunció de l'home. La dona està acusada d'un presumpte delicte d'homicidi i el cos policial ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
26: Déu-n'hi-do. Laura Monell, gràcies, com sempre. Fins després.
5: A tu, fins ara.
26: 8 i gairebé 5 minuts és l'hora d'actualitzar informacions. D'entrada, començant pel temps, marxem fins a la EMET. Jordi Oriós, bona tarda.
22: Bona tarda. Avui, temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i les temperatures màximes en ascens. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona, 29 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component oest a la meitat occidental i de component sud a la resta, excepte al Pirineu, on bufarà de component nord. Aquesta tarda, a la depressió central de Lleida, s'esperen intervals moderats de vent. Demà continua el temps estable, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes que baixen a l'Empordà pugen lleugerament a la depressió central de Lleida i sense canvis a la resta. A partir del dimecres s'espera un descens de les temperatures amb l'arribada de certa inestabilitat, especialment a la meitat nord de Catalunya. Pel que fa a les mínimes, demà a la nit pugen lleugerament, al terç sud no canvien. No baixaran les temperatures dels 21 graus a Barcelona, 19 de mínima a Girona i Tarragona, 18 a Lleida. És una informació d'AEMET.
26: Gràcies, Jordi. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara, lateral de la P7, la B30 encara va carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. La C58 té intensitat, però el trànsit és fluid de Montcada a Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat, i a la ronda litoral i a l'antitud i aturades intermitents es no trenca la Barceloneta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
26: Gràcies, bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts. Avui al Pla B de Ràdio 4 comentem l'actualitat amb el politòleg Roger Muntanyola, amb Jordi Corona, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Irene Pardo, coordinadora sectorial del Partit Popular de Barcelona, Meritxell Cabezón, advocada i exmembre del grup socialista al Congrés, i Albert Sales, investigador de l'Institut Metròpoli. Per les pantalles estem veient com continua la xerrada de Salvador Illa. Avui, Roger, ha tingut força crítiques des del Parlament, hem sentit a Junts, a diferents partits, criticant el que han estat aquests 2 anys de govern de Salvador Illa.
14: Bé, a veure, és la seva feina com a oposició. L'oposició ha de fer això, de fet. Jo, la primera vegada que he mirat la roda que feien de les intervencions, tenia la tele en silenci, però he pensat, bueno, què dirà això, què dirà allò. I quan han fet l'altra roda, hem encertat. Vull dir, previsible, evidentment. A veure, Salvador Illa, és evident que ha pogut liderar una situació, diguem-ne, de tranquil·lització, o de tranquil·litzar una mica la situació.

0: No? És a dir, jo crec que estem en una tendència generalitzada, Catalunya, Espanya, la resta de la Unió Europea, en què en general es viu pitjor per diferents factors que hem parlat aquí moltes vegades. I crec que l'intent d'Illa de captar el vot que té cap a l'esquerra, és a dir, aquell vot central que en el seu moment li va donar suport, creu el, pensa que el té consolidat, i certament com que no hi ha masses actors disputant-li l'espai, doncs el té, crec que fa propostes i segueix insistint en receptes que, en el meu parer, no acaben de funcionar. No?
1: Albert Sales, segueixes tu? Com has vist aquests dos anys de Salvador Illa, que és en definitiva el tema del dia avui,
2: Sí, coincideixo amb que hi ha hagut un efecte d'estabilització de les polítiques públiques i de la capacitat d'actuació de la Generalitat de Catalunya sobre les polítiques que fan al territori, perquè veníem d'un període de molta inestabilitat, de canvis de govern, i que ja se sap que quan no hi ha ningú al timó l'administració no acaba de rutllar. Ara, crec que hi ha un repte que s'escapa molt dels debats públics i dels debats de la ciutadania, que és el de la modernització o la transformació de l'administració pública. L'administració de la Generalitat està intentant funcionar de la mateixa manera que fa 20 anys i no acabem de trobar la clau de volta d'aquesta modernització. Ja sigui per un tema de la gestió dels recursos humans i la capacitat de modernitzar les plantilles de funcionariat, ja sigui pels propis procediments, per la part administrativa, però tenim una administració que li costa molt adaptar-se als canvis que, a més, estan succeint de manera molt ràpida, que és el que comentàvem abans de començar la tertúlia.
1: Sí, sí. Irene Pardo. Com ho veus tu?
3: Home, jo aquí estic d'acord, òbviament, que inclús des del Partit Popular podem admetre que la tensió del procés, òbviament, no s'estan cremant contenidors pel carrer, no hi ha un pols des del govern de la Generalitat al govern de l'Estat, bàsicament perquè és el mateix color polític, i òbviament aquí estic d'acord amb el Roger Montañola. Seria un piròman si fes això. Però dit això, i si fem un balanç de la meitat del mandat, podem veure quatre pilars que són molt importants i que hi va arribar a la Generalitat Vivenda de les 50.000, no ha fet balanç de la vivenda, serà un dels seus, diguéssim, punts pendents i que difícilment acabarà la legislatura sense que sigui satisfactori, no? Aquest punt. Per l'altra banda, seguretat, fa tres dies va dimitir el director de la policia de Catalunya, el senyor Josep Lluís Trapero, amb altres alts càrrecs del govern en tot aquest mandat, és a dir, ha tingut un problema intern molt greu en aquests dos anys i el continua tenent, i més com a seguretat, i els números d'interior al final estan dient que Catalunya en temes de seguretat tenim molts problemes, no? I el tema de la dimissió del Trapero ha sigut per diferències amb la consellera Núria Parlon. Després, el gran tema, Rodalies, segueix sent una de les mancances d'aquest govern, malgrat les promeses eternes d'aquest govern dels socialistes a Catalunya amb el vistiplau del govern d'Espanya. No s'ha solucionat, seguim tenint molts problemes amb Rodalies i educació. Hem començat un nou curs escolar amb una vaga de tots els professors a Catalunya. Doncs jo crec que no pot ser satisfactori. Arriba a estar el govern de la Generalitat en minoria, depèn d'Esquerra Republicana i dels Comuns, i òbviament les seves polítiques no han canviat, i es veu molt de fons aquestes polítiques i aquesta mà negra dels Comuns i d'Esquerra Republicana. L'únic que pot fer una mica de bandera, doncs que els pressupostos els ha tirat endavant. Com prosperarà això en l'àmbit terrenal dels ciutadans de Catalunya? Ja ho veurem, però els quatre pilars bàsics, de fet, no els ha complert.
1: Salvador Illa es mostrava optimista de cara al futur. Jordi Coronas, que quan s'hi ha referit a Esquerra Republicana has fet una cara una mica de...
4: No, perquè això de la mà negra ha sigut com una afirmació d'aquelles que dius, no, nosaltres som els de les mans netes, no els de les mans negres, però bé, en qualsevol cas, sobre el president Illa i aquest govern, jo crec que el que és el govern de la píldora somnífera, perquè realment doncs, ha aconseguit que no hi hagi soroll, que sense fer cap meravella en la gestió no ha liderat cap canvi ni cap transformació i que continua doncs, en problemes greus enquistats des de fa temps, com el cas de l'educació o els problemes doncs, que està tenint la policia de Catalunya amb els Mossos d'Esquadra, amb la dimissió del Trapero, però no només amb això, sinó també amb determinades conductes que es donen i determinades intervencions que estan absolutament fora de qualsevol proporció, com hem vist doncs, aquests dies... amb agressions doncs, molt contundents i amb intervencions excessivament dures. I sembla, tenim la sensació, jo tinc la sensació de que hi ha coses que se li està escapant de les mans, però que no passa res. que tenim aquest somnífer

0: doncs, ara mateix que se'ns ha aplicat i que bé, doncs, la població, la ciutadania, en principi, no ho viu com un gran problema. El que sí que hi ha és molta insatisfacció ciutadana, quan passen coses com, per exemple, jo sóc usuari de la sanitat pública, com suposo que uns quants dels que estem aquí, i tu has de demanar hora al metge, si tens sort que el teu metge ja té l'agenda oberta, doncs et donen hora per d'aquí 15 dies, no? I aquestes coses doncs, fan que la gent estigui farta. I aquest afartament no es transmet a l'esfera pública d'una manera clara, però sí amb les intencions de vot i amb el que ens diuen les enquestes doncs, que és cap a on està anant doncs, políticament a cap país, i això em preocupa.
1: Meritxell, que encara no havies dit res, crec que l'Albert vol dir alguna cosa després. M'ha semblat, no? Sí, diu sí, sempre. Vinga, Meritxell.
2: Doncs jo començaré amb el punt positiu, igual que el president Illa, i és que després de 5 anys tenim pressupostos. Que per fer política és molt important tenir d'on surten els calés i poder-los destinar realment amb el que tu vols fer. El balanç de mig mandat serveix per al govern per treure pit respecte a allò que ha de fer i per l'oposició per començar a calentar màquines per les properes eleccions, perquè et queden 2 anys. O sigui, és un escenari d'uns per dir el que han fet i treure pit i els altres per criticar, el que comentava el Roger. O sigui, és completament previsible. Com ho veig jo? Encaixo bastant amb l'Albert. O sigui, jo crec que aquí hi ha un problema de modernització de l'administració i molts dels problemes que hi ha hagut són deguts precisament a una falta de finançament i a una cosa que ens estarem trobant ara, que és una falta de funcionaris. Perquè realment no hi ha funcionaris. Hi ha hagut un moment en el que es va poder contractar, s'ha deixat de contractar i aleshores les administracions públiques són prestades per persones. Per servir els serveis, els presten les persones. La sanitat, la presten els metges. I si no surten places de metges perquè vinguin metges, no hi haurà metges. I què necessitem per això? Doncs pressupostos. Els mestres són funcionaris. Si no obrim la porta a que hi hagin més places de funcionaris perquè hi hagi més contractació de mestres, continuarem tenint els problemes que tenim amb l'educació. Aleshores, aquí jo crec que hi ha marcar el rumb d'aquí a final de legislatura, encara els reptes que podem encarar. Rodalies, en 2 anys no ho arreglarem. O sigui, és un problema endèmic des de fa 30, 35 anys que estem igual. Clar, amb la qual jo crec que la visió és positiva. O sigui, ja simplement el fet de tenir pressupostos, de que no hi hagi cap tipus de soroll, de que es pugui continuar treballant i d'encarar realment les administracions públiques des d'una visió més moderna per poder dotar de més múscul i aleshores poder prestar millors serveis públics, és el que s'ha de fer.
1: Sí, digues, Albert.
3: Sí, jo hi ha un punt que no puc compartir per professionalitat, que són totes les problemàtiques derivades de... O sigui, no puc posar exemples per professionalitat, per secret professional, dels problemes que hi ha per gestionar determinats serveis públics que generen moltíssima insatisfacció a causa de la falta de personal en quadres intermitjos. Llavors, tenim una administració que no té els quadres intermitjos per poder gestionar. Llavors, no podem fer el salt des dels polítics i des dels càrrecs polítics directament a la gent que està prestant el servei sense uns quadres intermitjos que tinguin els mitjans per treballar. Llavors, ja sé que això és molt impopular, molt difícil de debatre en espais com aquest, però totes les administracions ho acusen i la de la Generalitat jo crec que és una de les que ho té pitjor. Llavors això té un impacte en sanitat, en educació, i té un impacte que té a veure amb aquesta insatisfacció. I sobre el que volia fer un apunt és, en matèria de seguretat, la Generalitat té un problema, en qualsevol cas, el problema que s'ha generat els 2 últims anys pot ser amb gestió policial i amb el que apuntava el Jordi. A nivell d'inseguretat no hi ha indicadors que ens diguin que la cosa en aquests 2 últims anys hagi empitjorat, com sembla ser que és el mantra que hem de repetir una i altra vegada. Perquè els indicadors d'interior i els indicadors dels Mossos no mostren cap escenari catastròfic pel qual ens hàgim de posar les mans al cap.
1: Sí, Roger.
4: No, agafant l'última intervenció d'Albert, estic d'acord. És a dir, al final, les percepcions o les dades cada vegada disten més, no? I la percepció del país que té la gent que s'informa a través d'una sèrie de canals que essencialment són canals de caire digital amb bombolles, només fan que fer una espiral en la qual tu et vas creient una realitat que quan algú fa l'esforç d'anar a contrastar les dades, bueno, vale, aquí em diu que hi ha molta inseguretat i passa moltes coses. Anem a veure què passa.
5: Clar, fins i tot en el debat amb altres individus, amb altres persones, sembla que no pugui... Que, què dius? Sí, ho he vist a Twitter, ja. Bueno, va, però... Sí, si no estem d'acord que el terreny de joc sobre el que debatre políticament s'ha de basar en una sèrie de criteris objectius i objectivables, després ja ens discutirem. Escolta, jo crec que aquí s'ha de fer més inversió pública. Doncs l'altre creu que no, que s'ha de reduir la despesa, s'ha de fer no sé què. Però almenys hauríem d'arribar a un cert acord de quin és el terreny de joc sobre el que cal debatre i discutir. Perquè si no... És que és literalment impossible i és infinitament més fàcil, sobretot de cara als partits populistes que n'hi ha per tot arreu i de tot tipus, entrar i generar missatges i necessitats a la mentalitat col·lectiva de la gent que no hi eren. I deixa'm fer un únic apunt aquí al respecte. En el cas de Catalunya en particular, em fa molta gràcia gent que fins fa 3 o 4 o 5 anys vamos, només era la independència i tot, i tanquem el CIE, i ara resulta que Catalunya està envaïda. Dius, home, potser ni tanto ni tampoco, no? Tranqui. Ni potser allò era tan fàcil com tu et creies en aquell moment, ni potser ara estem a punt de viure el califat, per dir-ho així, no? Parlem-ne, escolta, però parlem-ne des del sentit comú i des de la lògica de les regles del joc polític d'un cert nivell. Si hem de basar-nos només en aquells que fan més soroll, i que a més, clar, la fotut de la cosa és que veus que són els que tiren de veritat a les enquestes, no? És frustrant, és molt frustrant, però crec que hem de seguir lluitant d'alguna manera perquè, per exemple, el debat que podem tenir aquesta taula, que em sembla que tots tenim el nostre pare i la nostra mare des d'un punt de vista ideològic, el puguem fer amb una certa racionalitat. I em preocupa que això es pugui perdre, perquè hi ha molts llocs del món que s'està perdent, començant per el principal focus de poder d'aquest món, que és la Casa Blanca, no? A partir d'aquí, doncs, tot el que ve.
1: Després parlarem a partir de les 9 àmpliament sobre aquesta qüestió, perquè avui el convidat a la nostra entrevista és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morrús, estarà avui amb nosaltres. Irene, vols comentar alguna cosa?
6: No, jo he apuntat què ha dit aquí la companya del PSC. El problema de Rodalies ve des de fa 30 anys. No ho arreglarem. Aquest ha sigut el titular.
2: Després,
6: el problema de la Generalitat són els funcionaris, no en tenim. Escolta, heu governat amb els pressupostos prorrogats des del 2023. Les vacants, les ofertes públiques i els nomenaments els poden fer amb uns pressupostos prorrogats perfectament si hi ha carències dintre de l'administració pública o dintre de qualsevol àmbit públic. És a dir, els nomenaments existeixen i l'oferta pública també ho estan fent des del govern d'Espanya. També es podia fer amb aquesta planificació des de la Generalitat de Catalunya. És a dir, i la solució no està en seguir engreixant el sistema públic a Catalunya. És a dir, s'ha de fer un model eficient, òbviament calen funcionaris, però que sigui eficient, perquè amb funcionaris en tenim molt. Potser el problema és estructural, i aquí és on el govern de la Generalitat també ha de treballar-hi. És a dir, el problema no són que no hem tingut pressupostos. També la Generalitat ha tingut responsabilitat i en 2 anys es podien fer moltes coses, perquè el balanç quin és del PSC respecte al mandat de Catalunya? Perquè jo no he sentit res, simplement excuses. Almenys no s'estan cremant els carrers. Però què s'ha solucionat? Aquests 2 anys, Illa, que pot treure pit? Simplement que ha aprovat uns pressupostos. En què es traduirà? O què s'ha traduït aquests 2 anys de pròrroga dels pressupostos? En què ens ha millorat la vida? En seguretat, els números no ens convencen. Dimissions, més de 5 dimissions als càrrecs del govern de la Generalitat. Vivenda, 0. Rodalies, igual que fa 2 anys. Home, jo no li puc treure cap benefici del que has dit. Més allà de no ho arreglarem i el problema és dels funcionaris, els funcionaris i necessitem més.
1: M'imagino que la Meritxell voldrà contestar.
2: Sí,
1: i després el Jordi, sí.
2: Bàsicament, perquè és allò... Sí, però no. Aviam, el que jo he dit, les paraules que tu has dit, hi ha algunes que jo sí que he dit, hi ha unes altres que no. Problema de Rodalies. En 2 anys no arreglarem els 30 o 35 que portem. I aquí ha governat el PP, ha governat el PSOE, ha governat molta gent. I les inversions les portem arrastrades sense que vinguin cap aquí durant anys i anys i anys. Respecte al que he dit dels funcionaris, a mi em sorprèn que es digui en un discurs que la sanitat no funciona, però en canvi que hem de rebaixar el nombre de funcionaris. Els metges que són? Amebes. Els metges són funcionaris. Els infermers són funcionaris. Les màquines d'oncologia van amb impostos. Si tu no pots moure de partides, tu no pots comprar. Les llistes d'espera, per acabar-les, el que necessites és incrementar la dotació de metges. Incrementa la dotació de metges i aleshores el que faràs és reduir aquestes llistes d'espera. Incrementa els metges i els professors i aleshores el que faràs serà augmentar el número de docents que poden donar i reduiran les ràtios. per exemple. En relació a la, al tema de la vaga del primer dia a l'USTEC, sí, hem de recordar que hi ha eleccions sindicals d'aquí 3 dies i va ser una vaga que la va fer l'USTEC i no va ser seguida pel gran gruix de professors que la va seguir durant l'any passat. És a dir, jo sí que considero, jo, Meritxell Cabezón, no el PSC, Meritxell Cabezón considera que el fet de tenir pressupostos és un gran què, ja simplement de la situació d'on veníem. I que s'han d'encarar els problemes que hem tingut durant aquests 2 anys, perquè sí que s'han fet coses. Un problema de seguretat a Catalunya no el tenim. Tenim...
6: És subjectiva, la seguretat, també.
2: No, la seguretat són números. Sense les dades. No es pot dir, no es pot dir que augmenta, hi ha un problema de seguretat quan aquest problema no existeix. Com? Estem exactament igual que fa 2 anys.
6: No.
2: I que fa 3, i que fa 4.
6: Soc regidora del municipi de Sant Adrià de Besòs. Saps en quant ha augmentat la delinqüència? Amb robatoris? Però amb agressions sexuals?
2: D'on ha extret aquestes dades?
6: Del Ministeri de l'Interior.
2: De quin
6: any? De l'any passat, del primer semestre del 2026. Mira les dades del... Però que no discutirem, és a dir, les dades estan i qualsevol persona les pot consultar.
2: Però no
6: es
2: pot agafar un municipi i extreure. L'Hospitalet
6: de Llobregat, en global. Per què els 10 municipis més amb més delinqüència de tot Espanya són 10 municipis de Catalunya? Els 10 municipis amb més delinqüència de tot l'estat espanyol estan a Catalunya. No podem negar les coses. És a dir, tenim un problema, solucionem-nos. O sigui, la solució no està en negar els problemes. La solució està en posar les eines per solucionar-los. Mentre estigueu, com Marlaska, no? La delinqüència de Ceuta és subjetiva. Pues, mentre diguem que aquí no hi ha delinqüència, quan els 10 municipis amb més delinqüència de tot l'estat espanyol estan a Catalunya, tenim un problema.
2: A mi m'agradaria que aquesta
6: frase director de la policia. Per què?
2: Es digués en un altre lloc.
6: Per què? Perquè... Jo ho dic a tot arreu, però jo parlo com Irene Pardo i també com a Partit Popular. No. Jo ho dic a tot arreu.
2: No, perquè justament cada vegada que algú del Partit Popular, i sobretot aquests dies, surt dient en una comunitat autònoma, sempre hi ha els 10 pobles, en el lloc on surt el regidor, o la regidora de torn, o el conseller...
6: Que sí, no, que no, però que no són inventats meus,
2: els catalans,
6: és a dir,
2: de Catalunya, els d'Albacete,
6: escolta,
2: Albacete,
6: no, però escolta,
2: els
6: que et diré més, perquè no m'acusis de ser del Partit Popular. De fet, un dels municipis està governat pel Partit Popular, és Badalona, un dels municipis amb més delinqüència, és a dir, més igual que sigui PP-PSOE, o Esquerra, o els comuns, és a dir, però en global, els 10 municipis amb més delinqüència estan aquí, a Catalunya.
1: Va, fem un pas endavant, el Jordi Coronas volia intervenir.
0: Sí. El tema de la seguretat molt ràpid, els països i les ciutats on hi ha millors índexs de seguretat són els que tenen donen més oportunitats a la gent. I, per tant, això està directament relacionat amb la qualitat de vida, amb les oportunitats i amb la situació socioeconòmica del municipi, del país o d'aquell àmbit de referència del qual agafem la seva mesura. Qualsevol cas, jo crec que el problema que tenim ara mateix a Catalunya és que no hi ha un projecte de futur, malgrat la conferència digui que el futur ja és aquí, jo crec que no hi ha un projecte de futur, que les coses que es parlen de futur són temes com traspàs de Rodalies, ha estat Esquerra Republicana a Catalunya que ho ha posat damunt de la taula, d'un pacte per l'educació, que és un tema que ara des d'Esquerra Republicana estem tornant a posar damunt de la taula, i sí, ja ho sé que hem governat, i no ho hem fet, perquè en aquest país ja ha governat gairebé tothom, però el que hem de fer és projectar el futur. Si no hi ha garanties i il·lusions en un futur, al final ara tothom està molt content perquè sembla que els carrers no cremen. Tornaran a cremar. De fet, jo sóc dels que penso i defenso que de vegades els carrers han de cremar perquè hi hagi avenços socials i polítics en aquest país, com en qualsevol altre.
1: Caram. Senyores, senyors, 8 i 26 minuts. Aquesta última frase del Jordi Coronas podria obrir un altre discurs aquí al programa. M'agradaria fer un pas endavant. I m'agradaria parlar de la intel·ligència artificial, que és, efectivament, la gran qüestió amb la que avui hem obert el programa, i és el tema que està obrint no només aquest programa, jo diria els programes de tot el món, perquè el debat va començar als Estats Units, malgrat, efectivament, Donald Trump és el primer que diu que no li interessa de cap manera regular aquesta indústria, perquè als Estats Units és capdavantera, però fins i tot la Xina, les últimes hores, ha dit que efectivament això pot ser un perill en la línia del que també estan dient els grans tecnòlegs del món. Fins i tot hi ha qui parla de que la intel·ligència artificial podria acabar amb la humanitat abans d'una dècada. Deia jo, començar el programa, Roger, que avui semblava que estàvem, no sabíem si estàvem fent informació o ciència-ficció en un moment donat, no?
4: Hi ha un punt de ciència-ficció. De fet, una de les pantalles de l'estudi apareixia un representant de la ONU, que és la típica imatge que dius, ostres, quan surt la ONU amb un tema així, és que la cosa està complicada. Però deixa'm fer una prèvia. Jo fa 5 anys vaig escriure un llibre, juntament amb l'Ignasi Belda, que ha sigut el director general de l'Agència Espanyola de la Intel·ligència Artificial,
5: en el qual fèiem una anàlisi de dos tipus. Un de tècnic, diguem-ne, l'explicació de com funciona la cosa i diferents altres tecnologies, i jo feia l'anàlisi més sociològic, no?, de quin impacte podia tenir sobre la gent. La prèvia que us vull fer és la següent, és a dir, des de mitjans del segle XVIII tenim la primera revolució industrial i hi ha un factor que substitueix, no? És a dir, el moment que entra el vapor, la mobilitat, per exemple, apareix el tren i canvien moltes coses a la humanitat. La segona ve amb l'electricitat, no? És a dir, finals del segle XIX, principis del segle XX, tenim electricitat i, escolta'm, hi ha un factor que substitueix i fa que el cost marginal de coses que abans eren enormes ara no hi sigui. A mitjans del segle XX arriba la informàtica, a poc, més cap al final, però, diguem-ne, des d'un punt de vista d'origen estem en això, i les telecomunicacions. El factor substituït, primer parlant de mobilitat, després parlant d'energia, després parlant de comunicació, però és que ara és d'intel·ligència. I aquí és on la cosa agafa un cert perill. No estem parlant d'una innovació que es limiti en un camp concret. És a dir, mira, jo vam tenir un motor que em permetia fer això i ara hem fet un motor amb un altre sistema, però segueix sent un motor. Li pots dir d'una altra manera, però estem al mateix. El problema de la intel·ligència artificial és que està substituint l'únic element que la humanitat fins ara tenia com a element diferenciador del conjunt de les espècies que han existit, mentre almenys que sapiguem, al planeta Terra i a l'univers, mentre nosaltres ho sapiguem, no? I el problema de tot això és que el seu creixement, i aquesta és l'alerta que estan posant sobre la taula, és exponencial. No. I ara hem arribat allò, diuen els experts, que això ho explicàvem al llibre, no? Hi havia un capítol que anava això, que era el moment de la singularitat. Fins ara la intel·ligència artificial era un element que a través de milions i milions de dades podia donar-te respostes a una sèrie de coses amb una certa velocitat. Ha arribat al punt que la intel·ligència artificial per si mateixa és capaç d'automillorar-se. És a dir, no, ja no hi ha un senyor que diu, va, per fer-ho molt simple, ara provarem això i serà millor. No, no, ara ja, la intel·ligència artificial bàsicament ha dit, no, no, ja no necessito que vostès em diguin això, jo ja sola ho vaig fent. La qüestió és a quina velocitat. Clar. I la segona és, i a quines conclusions arribarà? Perquè potser les conclusions a les que arribarà, primer, estan fora del nostre control i potser no ens beneficien a nosaltres. Per tant, de facto, tenim sobre la taula una tecnologia que no podem controlar. Els motors fins ara doncs els apagaves, el vapor, les màquines de tren no les engegaves i si no vols fer servir el telèfon, l'apagues. Fins aquí, ok. Però ara estem davant d'una qüestió que té la capacitat de penetrar a gairebé tot arreu. Ara imagina't, doncs, que hi ha un hacker que, quan va haver-hi l'apagón de fa un any, es va dir que potser era un ciberatac. Per tant, en aquell moment, un ciberatac volia dir que hi havia algú, un malhechor a darrere, que amb molta capacitat tècnica podia fer allò. Ara no cal el malhechor. Potser el malhechor és una pròpia conclusió que arriba a la intel·ligència artificial i té capacitat de fer això. És a dir, no crec que estiguem parlant d'un apocalipsis tipus Terminator, però sí que estem parlant de que se'ns escapa el control i les infraestructures, diguem-ne, delicades que tenim a qualsevol societat, o no tan delicades, poden trontollar. Part positiva, i acabo ja, perdona, Toni.
1: Sí.
5: Part positiva, que podem veure avenços en els propers anys en altres camps, que són la rehòstia en bicicleta. És a dir, en 10 anys, moltes malalties que avui ens poden semblar molt difícils de curar o gairebé impossibles, segurament es curaran.
1: Clar, el que passa amb la intel·ligència artificial és que és capaç de trobar tots els forats que en un moment donat poden haver-hi en un sistema de seguretat. Per exemple, això inclou governs, inclou països, i d'aquí les declaracions que avui ha fet el ministre xinès, que anava parlant exactament d'això, que el desenvolupament per part de segons quins països de la intel·ligència artificial podria acabar sent un autèntic problema pels estats. No? Albert Sales, tu com estàs seguint tot això?
3: A veure, després de l'allau de notícies catastrofistes i apocalíptiques dels últims dies, doncs no massa bé.
1: Clar, clar.
3: Així d'entrada, un, quan no en sap massa d'un tema, doncs es pot preocupar sentint que en 10 anys ens poden exterminar, no? Llavors, a mi, com que em preocupa des de la vessant comunicativa, em preocupa què ha passat per arribar a aquest tipus de missatge. Què ha passat? Perquè a mi, el que decideixin els tecnooligarques del Silicon Valley, d'entrada, em genera desconfiança. Llavors, hi ha dues línies de desconfiança. Una, que ha passat alguna cosa molt grossa i que, per tant, s'han hagut de posar d'acord, que és molt més grossa del que ens podem imaginar, que aquesta fa bastanta por. L'altra és que la cosa grossa els està passant amb ells, perquè el seu model de negoci està basat en les expectatives futures, no en els beneficis presents. Llavors, tenim un munt d'empreses que estan intentant entrar o que estan a punt de sortir a borsa, que el preu de les seves accions dependrà de les expectatives futures, que ara mateix la caixa no els hi funciona, És a dir, el servei que ofereixen requereix una inversió brutal i no torna en forma de beneficis encara. Per tant, tenen unes expectatives de començar a generar beneficis el 2030. Per tant, d'aquí al 2030 s'ha de cobrir un espai. S'ha de cobrir i s'han de protegir. Per tant, han desenvolupat una tecnologia que ara que necessiten, ara després de despreciar lo públic, necessiten que el papa estat els hi permeti fer un càrtel i entre elles decidir com serà la tecnologia del futur i arribar a acords per sostenir la capacitat de posposar els beneficis fins al 2030.
1: O sigui, que podríem estar davant una gran obra de teatre.
3: Ojalà. No, obra de teatre no. Jo crec que les dues coses estan passant alhora.
1: Ja.
3: Les dues coses estan passant alhora.
1: Irene Pardo.
6: Això em sembla un capítol de Black Mirror, sí, saps? Sí. O sigui, em fa moltíssima por i a mi, et seré franca, o sigui, se m'escapa molt el tema de la intel·ligència artificial perquè jo l'utilitzo malament, ho faig com un buscador de Google i prou. Però sí que és veritat que al final veus el teu entorn, com ho utilitza, o veus altres camps, per exemple, el sanitari, el científic o inclús l'agrícola, que han tingut avenços increïbles i bestials i jo crec que és de futur. Sí que és veritat, i avui veia unes declaracions del màxim mandatari de la Unió Europea, Tusk, que deia que es tenia que paralitzar, però aquí també hem de fer, de Nacions Unides, perdona, tenien que fer també com a Unió Europea una reflexió, perquè sempre estem igual, no?, de posar límits, barreres a la tecnologia, però en canvi consumim serveis de Xina, de Rússia o dels Estats Units que tenen una llibertat en la utilització de la intel·ligència artificial sense mesura. És a dir, el que no podem fer és posar barreres dintre de la Unió Europea mentre altres països estan avançant perquè ens quedarem enrere com ens està passant en les últimes 2 dècades. Quines són i quins són els controls? Jo crec que aquí hem anat un pas enrere, és a dir, la intel·ligència ha anat primer, hem vist les conseqüències, sobretot a nivell de seguretat privada, s'està veient com ostres, pot sortir una imatge meva parlant que jo no he dit, això espanta, i és que no ho diferències, hi ha programes que ara estan diferenciant les veus i les cares, però ja és molt perillós, no? Però la regularització, com s'ha de fer, quins límits s'han de posar, i hem de veure les conseqüències de tot això per regular-lo. Què ha passat, no? Es feia aquella reflexió per fer-ho a posteriori. Crec que anem una mica passes enrere de lo que s'ha posat sobre la taula, el que s'està veient, que no sé què és, i ja et dic, soc una desconeixedora de tot el tema de la intel·ligència artificial.
1: Escoltem el Jordi, la Meritxell i després el Roger, sí.
0: Jo crec que comença a haver una mena d'interès especial en què estiguem tots acollonits. Jo arribo un moment en què ja no sé que hi ha de cert amb allò que ens diuen o que ens expliquen, no? Penso i defenso que la intel·ligència artificial serà un accelerador tecnològic, ja ho és, ara mateix, però que cada vegada ho serà més, i que veurem canvis increïbles, no? L'efecte wow, aquest que s'anomena, no? De quan portes una persona de fa 100 anys amb una màquina del temps i la portes aquí i veu on som, al·lucina. Però és que l'efecte wow el tindrem d'aquí 3 o 4 anys, segurament amb aquesta tecnologia. I això és meravellós, però té els seus riscos perquè les persones que estan desenvolupant tot això, les empreses, els oligarques que estan al capdavant de tot això, doncs possiblement la seva ètica no serà el primer que posaran al capdavant quan ho estiguin desenvolupant, i això és el que em preocupa. A mi que vingui Trump i em digui que li preocupa que és la Xina qui està fent aquestes coses, jo que vol que us digui, de moment aquí l'únic país, l'únic estat que quan ha tingut una tecnologia de destrucció l'ha fet servir han estat els Estats Units, que fins i tot ha utilitzat les bombes atòmiques per matar gent, no? Per tant, home, desconfio més d'aquells que ens diuen que ve el llop que no pas de d'altres que de moment encara no s'ha demostrat que estiguin fent un mal ús d'aquesta tecnologia.
1: Sí, Meritxell.
2: Doncs aviam, coincideixo bastant amb totes les intervencions que s'han dit a la taula. Però jo parteixo de la base de que quan Donald Trump demana no regular és per alguna cosa. I quan des de Silicon Valley i la ONU s'està demanant la regulació, doncs per alguna cosa també serà. És a dir, els interessos de Trump ja sabem que no són els interessos de la humanitat. I això ho està demostrant durant tot el seu mandat, són els seus propis interessos. Tot allò que tu puguis fer amb la intel·ligència artificial jo crec que no té límit. I jo crec que no ens podem arribar a imaginar a on es pot arribar. Amb la qual cosa s'ha de regular. Si fins i tot amb la ciència-ficció i la robòtica inicial es van fer unes lleis precisament perquè la robòtica no ataqués a la humanitat i que fos la inversa, doncs per què no fer-ho amb la intel·ligència artificial? Per què no acotar? I evidentment ha de ser global. O sigui, no podem regular aquí a Espanya, en el nostre pequeño condadito, que és re a comparació en tot el món, una intel·ligència artificial que és global. O sigui, ja no és Estats Units, Xina. O sigui, és que és tot el món en si mateix. Clar, amb la qual cosa, els límits s'han de posar per banda de tothom.
1: Sí, sí.
2: I és que jo em començo a preguntar ja no el què i el per què, sinó els efectes. Perquè els efectes de la intel·ligència artificial també s'hauran de preveure. I també haurem de trobar, com a humanitat, una resposta a determinades activitats que ara mateix s'estan produint, analitzant o realitzant per persones que deixaran de ser-ho. O sigui, no és només... És que hem creat un sistema que es retroalimenta a si mateix i que és capaç de generar des de ficcions a realitats avançades, sinó que a sobre influirà sota les nostres vides.
1: Ja. Què volies dir, Roger?
4: Bé, em sembla un tema més interessant de tots. Primer, el problema de regular això, com dient regular una tecnologia, és molt més difícil. És a dir, per posar un exemple, tu tens una tecnologia, un motor és una tecnologia, no? Perquè ho és d'alguna manera. Dius, bueno, aquest motor té aquesta capacitat, però no vull que corri tant aquesta moto i li fot un tope. I tu, humà, li poses un tope. I abans et donava X cavalls i ara te'n dona menys. La intel·ligència artificial és aquest motor, però ell sap treure el tope si mateix sense preguntar-te tu. Aquí és on està el problema, que és la primera, el primer element que, a diferència de tots els altres, el que tu li diguis s'ho pot passar pel forro. Aquest és el problema, essencialment. Segona qüestió. Sobre les derivades del nou món que crearà, és evident que cada canvi estructural i sistèmic, cada revolució industrial ha implicat temors i pèrdues de posicions, però per això altres coses. Quan van aparèixer els primers vehicles, tota aquella gent que es dedicava al transportar els carros amb gent, els carros de cavall, els farratges, els no sé què, estaven emprenyadíssims, perquè van perdre la seva feina, perquè va arribar una de nova. Però gràcies a que hi havia vehicles, la gent podia anar més lluny i va existir una cosa que fins al moment no existia, que era el turisme, que és que la gent anava a llocs perquè tenia el temps, amb menys temps arribaves a més llocs. I es va crear una altra indústria a partir d'això que no existia abans, gràcies a que va haver-hi aquella tecnologia. Per tant, és evident que viurem canvis estructurals a tots els nivells. Ara bé, crec que quan parlem de la IA no podem dir una tecnologia. No, és una cosa més, és estructural. És a dir, una tecnologia és el telèfon mòbil, si voleu. Però la IA, el problema és que és molt més estructural que qualsevol cosa que hem conegut. I això genera un temor important. Dit això, la IA, l'única cosa que fins ara ella no controla és que necessita una gran capacitat de computació. I per gran capacitat de computació vol dir que demana de molta energia per poder fer tots aquests triquitilions de càlculs que ha de fer. I la capacitat que tenim nosaltres d'oferir-li aquesta energia també és limitada. Per tant, això pot ser un primer aturador al seu propi creixement, perquè no té més espai per fer-ho. Ara, si tingués energia infinita, això seria enorme. I l'última cosa...
1: Així es va fer Matrix.
6: Sí,
1: no?
6: Han passat de Black Mirror a Matrix.
1: No, és Matrix. Tal qual es va fer Matrix.
4: Que jo discrepo una mica és sobre... A mi, per exemple, Sam Altman, el d'OpenAI o el d'Ariamo Day, el d'Antropic, de veritat que no crec que siguin mala gent. És a dir, que si aquests tios han dit això, crec que hi ha una part de ui. És a dir, em genera més desconfiança Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping que aquests tios. I l'únic avantatge és que, de moment, qui controla aquest sistema són aquests tios. Perquè la Casa Blanca pot dir missa, el Kremlin pot dir missa, però realment els que obtenen aquests models són aquestes quatre empreses. Per tant, malauradament, estem en mans de la ètica i la moral i els valors d'aquesta gent, que penso, de veritat, prefereixo Sam Altman a Donald Trump. No sé si m'explico. Sam Altman fa 4 anys era un tio igual que nosaltres. El que passa que s'ha fet molt ric. Però jo no crec que vulguis ser més ric del que és, si no se'ls gastaran 10.000 vides.
0: Prefereixo un ficus abans que Donald Trump.
4: El què?
0: Prefereixo un ficus abans que Donald Trump.
4: També. Però vull dir que tinguem clar que qui té el control de tot això, un altre element és la pèrdua del poder polític. Ara mateix, Sam Altman o Ariamo Day és infinitament més poderós, potencialment, que Donald Trump o Xi Jinping. I això també ho hem d'entendre, perquè són els pares de la criatura dintre de tot. Passar la criatura ja és major d'edat, eh?
1: Volies comentar alguna cosa, no,
0: sí,
1: Jordi?
0: Sí, no, perquè parlem de la seguretat i que l'AI ens matarà tots, però no, de moment no es parla de com serem capaços de mantenir l'estat del benestar, per exemple, amb la irrupció de l'AI, no? Abans posaves exemples, el Roger posava exemples de com apareixen indústries noves i conceptes nous que donen llocs de treball, però al final, si els robots amb intel·ligència artificial acaben fent tota la mà d'obra o la majoria de mà d'obra que avui en dia estem fent persones, el que hi haurà doncs, és o una reconversió que ara no ens imaginem i no sabem veure venir, o realment tindrem un problema de manteniment de l'estat del benestar, perquè els robots pagaran seguros socials, perquè algú està pensant això, que algú pagui seguretat social un robot.
5: És
0: no
5: ho
0: sé,
5: interessant,
0: és una qüestió, és una qüestió que hauríem de tenir en compte. Sí.
5: Ja ho veuràs.
0: No sé, són preguntes...
5: Hi ha una capa de la societat que és evident que tots, fins i tot els liberals, haurem d'assumir que hi haurà una part molt important de la població que haurà de viure subvencionada perquè haurà de poder viure, però a la vegada la seva feina la farà una màquina millor, per tant, serà completament innecessari. Perdona, els psicòlegs tindran feina, perquè que tu no siguis útil per treballar també té un element fotut.
0: Sí, sí, sí, evidentment. Jo tinc un amic que es dedica ara a empreses a gestionar o a dissenyar el que s'anomena l'arquitectura IA per les empreses, no? I em va dir, diu, no sé per què feu parlant tant d'habitatge, si tindreu milers d'oficines buides d'aquí uns anys. Jo no sé si té raó o no té raó. No sé si té raó o no té raó. Però, clar, estem parlant d'un canvi que es produirà molt ràpidament i que crec que no n'estem parlant prou i no estem preveient prou quines seran les conseqüències de tot això.
1: No, digues, sí, Albert.
3: Hi ha un gran nivell d'imprevisibilitat. De moment, si fas un repàs als estudis sobre l'impacte de la IA en la productivitat, són clarament decebedors. O sigui, no es detecta un que s'hagi disparat la productivitat. De fet, els més seriosos estan fets a Dinamarca i és, la cosa no apunta a que hagi passat res en els últims 2-3 anys que sigui clarament un canvi de normes del joc. És veritat que les expectatives són molt elevades i que en determinats camps, sobretot quan fas recerca, te n'adones de que sobren llocs de treball. Així de clar, te n'adones de que quan comences a treballar amb dades i a treballar amb coneixement, realment tot allò que feia una persona que s'incorporava al món de la investigació t'ho fa molt més ràpid un agent d'intel·ligència artificial i a més deixa els arxius perfectes, t'ho deixa tot ordenadet, t'entrega les feines en un quart d'hora i és tot meravellós. Ara, a grans trets... De moment és decebedor. I crec que això té un impacte. I té un impacte en aquesta necessitat de generar expectatives futures molt, molt sobredimensionades.
4: Però sobre això que dius, hi ha un component interessant, ja que a Europa sempre ens tirem els plats, ens semblem els més desgraciats, jo crec que Europa al final té una mica més de coixí a l'hora de poder respondre a tots els elements i a les conseqüències que tindrà la pèrdua de molta gent al mercat laboral, perquè ja té construït un sistema en el qual assumim, després repeteixo, des de la discrepància, però tots assumim que hi ha una part de la població que no pot, que no arriba i que, per tant, hi ha d'haver una administració pública que els faci endavant. Després podem discutir com es diu tot això. Bé, aquest escenari es pot reproduir a molts nivells, com tu estàs comentant molt bé ara. Per exemple, tots el que dèiem els juniors, és a dir, gent que acaba una carrera i que s'incorporava a les grans consultores, són completament prescindibles. És igual, no serveixen, perdó, per res. I és una putada. Tot. Però és així. Aleshores, podem enfadar-nos molt, però el que hem de fer és intentar assumir que totes aquestes coses és molt més necessari, a dia d'avui, un mecànic o una persona que es dedica a recollir l'escombraria que aquest perfil, per el que dèiem anteriorment, perquè l'element substitutiu d'aquesta disrupció és la intel·ligència, que és l'únic que fins ara cap tecnologia o cap element de disrupció havia fet. Per tant, estem parlant de que la gent que se'n pot anar a l'atur no és les feines més bàsiques manuals. Al contrari, estem parlant de feines d'allò que dèiem de coll blanc. Per tant, això generarà un canvi social i sociològic molt rellevant que haurem d'assumir. Com? Doncs probablement amb societats en les quals, tu deies abans, els robots, el que passa és que els robots no tenen per què ser humanoides. Podran ser humanoides d'aquí uns anys i segurament qui farà cases seran grans impressores 3D, no cal que tinguin forma de persones, etc. Però les feines que a dia d'avui no tinguin un altre component de qualitat humana, és a dir, relacional, etc, etc, seran perfectament substituïbles. Totes les feines de caire jurídic, és a dir, tu ara, jo, a la casa de la meva família política, de la meva dona, tenen un despatx d'advocats i d'assessors i tal. Hi ha moltes de les coses que fan aquests tipus de despatxos, des dels que tenen molt de nom fins als que no, que jo li podria dir, escolta, fes-me la renta, l'impost de successions i l'IVA, vale, ja està. Sí. Fins ara t'he pagat una quota al mes. La pagaré més, segurament. Per tant, totes aquestes coses s'hauran d'afrontar. I qui quedarà sense feina segurament és la gent que tradicionalment ha tingut una situació econòmica més acomodada. Ojo al que pot passar.
1: És interessant, perquè en realitat no en tenim ni idea. És a dir, i segons anem sentint a parlar els experts amb aquestes matèries i ens posen exemples. L'altre dia va haver-hi algú aquí al programa que va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció. Diu, la IA es carregarà la feina dels metges. Diu, no de les infermeres o dels infermers, però sí dels metges. Ah. La qüestió més tècnica, la de fer una operació... mira, la Irene posa cara. Aquest
6: és
1: tema
6: que
1: té,
6: m'espanta molt.
1: Aquest tema té superadíssima, eh?
6: Molt, molt. Em fa molta por. Em fa molta por perquè és veritat que veus el futur, no? Els que tenim nens petits i tot això, i dius, ostres, no? Ara està a l'escola. L'altre dia, té 5 anys, em preguntava fins quan estic a l'escola jo? Fins que tinguis 17, més o menys. I deia, com? Dic, sí, fins que tinguis 17. I dius, l'has de caminar, no? En aquests 17 anys l'has d'encaminar cap a un futur. Quin futur? Sí, és a dir, cap a on, no? És a dir, òbviament no li pintaré negre, no? Però cap a on? Abans
1: és molt humana la pregunta, eh? És molt humana, però no tenim ni idea.
6: Cap a on? Perquè clar. Em va fer aquesta pregunta amb 5 anys, ja que a vegades després de manament em va dir... Com ho estàs dient? Sí. I em vaig quedar pensant.
4: Home, canviarà més en els 12 anys que li queden al teu fill d'escola que des de l'inici dels primers homo sapiens, dels primers figures humanes de fa 300.000 anys. No en tinguis cap dubte.
6: La generació dels nostres pares no sabien perfectament el que, clar, el que era previsible. Jo ara com a mare, no? Nueva madre, no sé quin futur hi ha ara mateix. No? Estem en una època de transició que, òbviament, hi ha una generació, suposo que la del teu fill, no? Deies que tenia 20 i pocs anys.
2: En té 16.
6: Bueno, però que ja potser li agafa amb el peu una mica canviat, ja una mica tard inclús, saps? Totalment, saps? Però estem amb uns altres que estem una mica més cap a baix, amb nens molt més petits, que dius, tens l'oportunitat de veure cap a on, però és tan indecis tot, no sé, tot amb pinces, i a mi això de que la gent es pugui anar a l'atur, tanta gent, i és això el que potser em consola de que els diferents estats puguin parar-ho, perquè... Jo crec que els diferents governs a nivell mundial d'Occident no es poden permetre que la gent comenci a anar-se'n a l'atur i a tindre milions de persones en situació vulnerable al carrer. Però, jo ho veig impossible.
4: Ja, però no vol dir pobresa. És a dir, no ho sabem. És a dir, pot donar-se el cas que la gent no vagi a treballar, però no que sigui pobra. És a dir, potser és més rica. Aquesta és la cosa rara en la que estem davant. I no ho sé, jo tampoc. Simplement són escenaris molt complexes d'impacte social enorme que no hem tingut temps a preparar. Perquè totes les disrupcions que hem anat dient anteriorment, fixa't, entre la primera i la segona revolució industrial passen aproximadament uns 140 anys. Entre la segona i la tercera en passen 70. Entre la tercera i la quarta passen 35, però ara ja és cada dia una revolució industrial. Per tant, l'exponencial és brutal. És a dir, el que dèiem del temps del teu fill, del meu i de tots els que venen. Crec que aquí és on ens calen persones amb molta responsabilitat i de sentit comú i entendre que això que ens ve pot ser el pitjor, però també pot ser l'hòstia de guai. Diguem-ho així, per posar-hi una mica de factor positiu.
1: Clar.
4: Pot ser la rehòstia, perquè abans parlaves, falten molts funcionaris. Bueno, és que potser hi haurà moltes coses que ens podran fer màquines. És a dir, jo no sé per què la consellera de X, gent que està amb un ordinador, que estigui encantat de que hi sigui, però potser el dia de demà ja no caldrà tenir-la. És a dir... Tot canviarà, però és tan summament estructural, que no ho sabem. Igual nosaltres ens podrà substituir per uns tios que tinguin la nostra ull que pensi com nosaltres i no caldrà que vinguem aquí físicament.
6: L'altre dia veia un comentari que deia els polítics no perquè es tracta d'intel·ligència, saps? O sigui...
1: per fortuna ho ha dit ella, això, eh?
6: No, però com vaig veure el comentari em va fer gràcia, no?
1: No, està clar. En fi, en qualsevol cas, Meritxell, és lògica aquesta inquietud que tots tenim una mica quan posem el tema de l'intel·ligència artificial, sobretot perquè no en tenim ni idea de cap a on anem, en definitiva, no?
2: És que aquesta incertesa respecte al futur és que és precisament el que genera més falta de coneixement, por... Hi ha moltes coses que es barregen i això que heu estat parlant jo ho he introduït a la meva anterior, a la primera intervenció. A mi realment el que em preocupa són els efectes tan negatius com positius que pugui tenir respecte a àmbits sensibles. O sigui, ja des d'entrades a centrals nuclears, si encara continuen existint, governs, jutjats, comissaries de policia, senyals de trànsit, senyals acústiques, com en els efectes que pugui tenir respecte dels professionals. Hi ha professionals que desapareixerem si no sabem fer servir la IA. Hi ha altres professionals que no. Però un metge un metge per fer servir el Da Vinci té que estar. Però no sabem si hi ha una IA més avançada que sigui capaç, un propi ordenador, de guiar el Da Vinci que no faci falta el metge.
4: Que segurament tu faràs o... d'aquí 3 anys, d'aquí 3 o 4 anys, tindràs una parella que farà així i tot el que abans era l'anàlisi, ja està.
2: Ja està.
4: Miri, té vostè això, ja l'ha fet això.
2: Exacte. Pues aquí, collonut, aquí vaig.
4: El tema és que no tenim la mateixa velocitat. I... va massa ràpida la tecnologia perquè l'assumpció humana la pugui seguir. Aquest és el problema, aquest és el gran.
6: Vés amb un magatzem d'Amazon, per exemple, al·lucines, està tot automatitzat, ja no hi ha operaris. Sí, però igualment, però també ens vam espantar molt, igual que els caixers. Tu vas a dia d'avui en un supermercat i han desaparegut totes, la meitat o més de les caixeres que hi havia, tot està... I ens vam espantar molt, no? És que... I ara vas amb un magatzem i ja no queda ni un 20% d'operaris, com abans.
2: A mi el que m'espanta és que la IA et parla i et coneix. Que aquí ve la gran diferència. L'automatització ni et parla ni et coneix. La IA sí. Yeah. Els advocats, ara treballem tots amb la IA. Però tal qual estan conformades ara les IAs dels advocats, és necessari un advocat darrere que li pugui anar contestant i replicant el sistema. Ara, d'aquí 3 mesos, jo no sé si serà necessari que hi hagi un advocat o una advocada darrere de l'ordenador que li pregunti a la IA o buscarà dintre de les fonts que té ja dintre del propi ordenador per treure-t'ho.
1: Com es manipula l'opinió a través de la IA? Després li parlem d'això amb el Joan Maria Morros, no? Perquè efectivament estem en un moment en el qual veiem com els algoritmes fan de les seves per intentar portar-te cap a una determinada tesi, sí. I acabes defensant coses perquè, com deia molt bé el Roger Montañola abans, hi ha molta gent que s'informa a TikTok o a, no sé, o a Instagram, clar.
4: Sí, sí.
1: Això obre una de portes que mereixen realment saber cap a on ens porten, veritat que és bastant al·lucinant. 6 minuts i les 9, va, anem a intentar posar una cosa una mica més humana al damunt la taula. Toni Mata, què tal? Toni, com estàs? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que pronostiqueu el futur, preveieu el futur amb l'ella, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. I tu de què parles avui, Toni?
7: Doncs mira, jo vull posar el colofó a la tertúlia precisament parlant del innovador mètode de reclamació impulsat pels veïns de la ciutat índia de Fatehpur. Saps on està Fatehpur? O
1: no exactament.
7: És l'estat indi d'Uttar Pradesh, que va ser la capital de l'imperi mongol. La ciutat la va fundar l'emperador Akbar, el mateix que va fer la torre aquella al costat de... El cas és que en aquest poblet estaven farts que no els funcionés bé el 5G. La gent no podia aguantar-se més el FOMO de les coses que hi ha a Instagram, perquè quan t'has acostumat a veure reels de receptes de la parellada i vídeos de rutines esportives de senyors grans que estan més forts que tu, la vida ja no és la mateixa sense això. No t'ho pots perdre, és part de la teva vida. Una vida millor? Segurament no, però és la que tenim. Total, tu quan truques a l'operadora, ara parlàveu de la IA, què passa? Doncs que et posen un robot que et dona llargues. Digui u si vols ser atès en català. U! Perdone, no l'he entendido. És impossible. Tenim la IA que serà capaç de destruir la humanitat, diuen, i és una promesa que ja veurem si complirà, que aquí tots són promeses que es compleix. Però bé, resulta que no tenim robots que siguin capaços d'entendre't quan parles. Evidentment, tu t'esperes amb la trucada i la màquina també i et diu allò de tots els nostres operadors estan ocupats. Romangui a l'espera les 3 properes hores. Per què? Perquè n'hi ha 2 operadors. Comptaven que el call center funcionaria sol amb els robots, però els robots són idiotes i li passen totes les portades a les 2 persones que no van fotre fora amb l'ero de la digitalització. En fi, em desviu. Costa molt trobar avui en dia una persona humana que et resolgui els problemes, però en el cas de Fatehpur va ser així, perquè l'operadora va enviar un tècnic a veure si ho podia reparar i a calmar els ànims. Spoiler, no va sortir bé. Els veïns de Fatehpur estaven més cremats que Anthony Gordon fent el vermut a la Barceloneta. Així és que van agafar el tècnic de la companyia i el van lligar curt. Quan et dic que el van lligar curt, vull dir que el van lligar a la torre de 5G. El van agafar unes cordes i el van lligar allà reclamant que vingués un jefazo de la teleoperadora i que no el decidien anar fins que es presentés el responsable de l'empresa. I jo dic sí, senyors i senyors, sí, endavant. És un segrest? Correcte. És insurgència i sublevació? Segurament també. Però vivim en una ciutat on els ciutadans són uns pardillos als quals se'ls pot robar el poc que estalvien o se'ls pot manipular a mia. I si vols reclamar alguna cosa, et trobes amb una cursa d'obstacles dissenyada perquè ensopeguis i abandonis. És la tècnica que explicaven també a la pel·li El 47 amb l'Eduardo Fernández. És el mateix. Em sap greu pel tècnic que ha anat a donar la cara, però imagino que ja deu estar acostumat. És a dir, tu si vas a arreglar una avaria a un poble de gent emprenyada, ja avises, suposo, carinyo. Potser no vindré a sopar, no m'espereu. No preveus que et segrestin, això és evident, però imagino que ja contemples que se't munti un urquinaona que potser surts d'allà dins d'un contenidor en flames. Aquesta, crec jo, és la manera de reclamar com cal. Una manera més humana, si voleu. Reclamant amb acció, més que res, perquè en bones maneres ja s'ha demostrat que no funciona ningú.
1: És el colofó del Toni Bata. Toni, gràcies, una abraçada, fins demà.
7: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Que vagi molt bé, estem a un minut i mig d'arribar a les 9 en punt de la nit, ja ho tenim fet, això. No us ho perdeu, perquè després de les 9 serà interessant la conversa amb Joan Maria Morros. Tenim molts temes al damunt la taula. Un és aquest, lògicament, que comentàvem ara. L'altre és el llistat del Ministeri de l'Interior de periodistes que hem conegut durant aquest estiu, que ha aixecat una polseguera potent i de la que, lògicament, doncs en parlarem amb el degà del Col·legi de Periodistes. Però és veritat que aquesta és una feina que té molts reptes. Per davant, d'entrada, diferenciar què és un periodista i què no ho és, i què és informació i què no és informació, i sobretot saber trobar la manera de què arribar a la gent d'una manera clara, no? En fi, el que estic és molt content d'haver-vos retrobat, molt més morenos, tan guapos com sempre, això, i guapes com sempre, i espero veure-us ben aviat una altra vegada. Jordi Coronas, un plaer, com sempre.
8: Com sempre, igualment.
1: Irene Pardo, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Albert Sales, un plaer, també.
9: Gràcies, bona nit.
1: Meritxell Cabezón, moltes gràcies, també.
6: A vosaltres.
1: Roger Montañola, un plaer. Tu sí que conserves molt bé el moreno, encara, eh?
10: És que aquest cap de setmana l'he intentat apurar, però...
1: No, l'has apurat bé, no? No,
10: ja s'acaba, sí, sí.
1: És corrupció en Miami total. Sí, senyor. Vinga, gràcies a tots i a totes. Ara fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i com estem d'estrena tot el mes, avui ja us dic que parlem de sèries. Obrirem una secció al nostre programa per saber com es fan les sèries i ho farem amb una dona que ho sap tot. Carmen Fernández Villava, guionista, escriptora, periodista, professora, analista, jo què sé, la de coses que fa. Ah, i autora de moltes sèries. Fem una petita pausa, tornem en uns minuts. Fins ara.
11: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bona nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat sobre la taula els reptes de present i de futur després de 2 anys al capdavant del govern català. Illa ha fet una crida a obrir un debat de país en matèria d'educació i ha demanat unitat davant d'un món en plena, diu, refundació. Ho ha seguit la nostra companya Lorena Enns. Bona nit.
13: Bona nit. Sí, en una conferència que ha durat pràcticament una hora aquí al Museu Marítim, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics i mig centenar de residències catalanes d'aquí al 2030.
14: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem.
13: Es tracta d'un acord de govern que aprovarà demà el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en un centenar de centres prioritaris fins al juny del 2028. Enmig del pols amb els docents, el president s'ha compromès també a impulsar un pacte nacional per superar la crisi educativa. Illa convocarà en els propers dies les forces polítiques i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'instrument per articular aquest debat. Entre els anuncis que ha fet el president, també ha destacat un sobre intel·ligència artificial. El govern crearà el primer observatori català DIA i de mercat de treball per analitzar, anticipar i governar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
12: Gràcies, Lorena. Doncs aquesta compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al mig del mandat, ja ha generat les primeres reaccions. Junts per Catalunya considera que el president Illa ha parlat de la pròxima dècada, diuen, per amagar el fracàs governant la Catalunya d'avui. A parer dels juntaires, el balanç de l'executiu d'Illa és, diuen, desastrós i la conferència s'ha basat en més anuncis per tapar la mala gestió, més promeses per fer oblidar les incomplertes i més propaganda, diuen, per maquillar la realitat. Així ho ha expressat la presidenta del Parlament dels Juntaires, Mònica Sales.
15: El president Salvador Illa ha parlat de la gestió de la propera dècada per tapar la incompetència de la gestió d'aquests 2 anys
8: La realitat del seu dia a dia és una altra. Jovens que no poden accedir a un habitatge, trens que no funcionen, catalans que no arriben a final de mes, estem més ofegats a impostos que mai, o el català, per exemple, que retrocedeix amb uns serveis públics altament tensionats.
12: I en clau de successos, ho acabem de conèixer, els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'entre 20 i 30 anys en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir aquest dissabte al migdia mentre la víctima feia esport prop de la urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, són gratuïts, funcionen els 365 dies de l'any, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Fa uns 40 anys es comercialitzaven els primers viatges de l'Imserso adreçats al col·lectiu de pensionistes. Aleshores s'oferien 16.000 places. Avui, Laura Hurtado comença la nova temporada que frega les 900.000.
9: La meitat dels viatges són a la costa peninsular, el 26% estan destinats al turisme a les illes i la resta corresponen a escapades a capitals de províncies o sortides culturals. Maite Sancho, directora general de l'Imserso, en declaracions a Radio 5, explica qui se'n pot beneficiar.
16: És ser pensionista, és l'edat també, que canvia evidentment per a, en casos de viudedat, són 55 i més, pensionista de jubilació i més, i altres pensionistes 60 y más. Y luego también los beneficiarios, claro. Se puede viajar con pareja, con cónyuge y con hijos con discapacidad.
9: Les reserves es fan de manera esglaonada. El primer període a Catalunya s'obrirà aquest dimecres i estarà disponible fins divendres. Cada província té assignada una quantitat de viatges proporcional al nombre de persones majors de 65 anys. D'altra banda, aquest any es manté la possibilitat de viatjar amb mascotes.
12: Gràcies, Laura. I fem un darrer apunt. L'incendi d'indústria tèxtil a Mataró continua actiu. El foc està confinat dins la nau de 1.400 metres quadrats que està totalment afectada en diferents graus d'afectació. Ha baixat la intensitat i això ha permès als bombers, amb el suport de drons, emplaçar noves posicions de treball per fer més efectiva l'extinció. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
17: Ràdio 4.

0: Són les 9 i 5 minuts. Deixem enrere les notícies i enfilem una hora que serà apassionant. Perquè si d'alguna cosa ens estem adonant, sobretot en aquests darrers minuts del programa, és que la vida ens està portant per indrets insospitats. Donant molt de sí per fer sèries de televisió xulíssimes. El tema de la intel·ligència artificial, Carme, això és brutal, no?
1: Brutal, brutal. Estem tots, sembla que ve l'apocalipsi d'aquí 10 anys, ja no...
0: Ja d'aquí 10 anys, ja veurem si arribem a d'aquí 10 anys, no?
1: Segons... No hi haurà ràdio, no hi haurà humanitat, no hi haurà res.
0: Estem molt contents perquè a Carmen Fernández Villalba ha vingut moltes vegades com a convidada al programa perquè ha estat dins el que seria el naixement de moltes sèries de televisió, moltes. En realitat, de pel·lícules, en fi.
1: Les quantes, sí.
0: Moltes històries. I un dia li vam dir, escolta'm, seria meravellós saber com es fa una sèrie, no? Com neixen les idees? Com s'inventen els personatges? Com es fan els diàlegs? I és això el que farem de tant en tant amb tu aquí al programa,
1: tant,
0: no?
1: Durant la pròxima temporada, no? Això és una temporada tant com les sèries, no? La pròxima temporada parlarem de sèries, les destriparem, parlarem de com... es fan els equips, com es ven una sèrie i què passa, no? Amb el sector industrial del que són les sèries, també podem parlar d'això. L'eclusió de les sèries a Espanya com a una... ens estem convertint en una gran potència.
0: Netflix ha tingut molt a veure, les plataformes, en
1: molt
0: definitiva.
1: Molt
0: no?
1: a veure, però pensa que a França ens tenen enveja, per les sèries.
0: No m'estranya.
1: O sigui, el cinema nosaltres els envegem, però en quant a sèries es veu que ens envegen ells a nosaltres.
0: Està molt bé. Bé, doncs parlem de tot això d'aquí uns minuts, perquè abans els hi hem explicat. Avui ens acompanya el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. Com estàs, Joan Maria? Bona
2: Què
0: nit.
2: Què tal, Toni? Bona nit. Molt bé.
0: Benvingut al programa.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Avui hem pogut trobar el moment per poder aquí en persona, perquè les últimes vegades havíem parlat per telèfon, però sempre és molt millor poder estar en un estudi i poder parlar així cara a cara i amb més calma i més tranquil·litat.
0: Totalment d'acord. Vins, crec, si no m'equivoco, de l'acte de Salvador Illa, no?
2: Sí, ens han... de fet, hi havia 800 persones al Museu Marítim, i entre els quals hi havia molts representants de col·legis professionals, del sector econòmic... del sector social del país, i estàvem allà i ha estat, acabar a les 8:10, més o menys una cosa així, i venir corrents cap aquí, cap a Ràdio 4.
0: Doncs això, que t'agraïm.

0: que era realment molt difícil. I hem incorporat tant la intel·ligència artificial en la vida diària de la gent que sembla que porti ja molt temps entre nosaltres, no? Que és molt, com molt senzill entrar en un xat i fer preguntes i que et responguin, però és que hem anat molt ràpid i potser hem anat massa ràpid.
1: Clar. I fixa't que avui és interessant perquè el debat el tenim situat en què farà la intel·ligència artificial per si sola i com pot això pot acabar esdevenint, perdó, una amenaça cap a la humanitat, però també és veritat que ja fa molt de temps que la intel·ligència artificial està en mans que no necessàriament la utilitzen bé. T'ho dic per tota aquesta qüestió dels algoritmes cap on ens porten, quines són les notícies que ens arriben quan estem connectats a una xarxa. Déu-n'hi-do el mal ús que se n'està fent de la IA, no?
0: Sí, notícies, i et diria també que aquí entraríem al que són les mentides, les fake news, és a dir, els algoritmes el que fan és tenir molta informació sobre el que tu estàs fent en aquell moment, és a dir, què és el que t'interessa quan entres en el telèfon mòbil o alguna d'aquestes aplicacions i et quedes un segon una miqueta més mirant algunes de les publicacions que hi ha. Aquest és un dels grans perills que tenim, que és la gran rapidesa i també la gran facilitat que tenen aquestes mentides, totes aquestes falsedats per poder arribar a la gent. Només fa falta un telèfon mòbil i que tinguis una connexió a internet. A partir d'aquí hi ha hagut tota aquesta gran explosió i aquesta és una de les grans feines que tenim des del periodisme ben fet, des dels col·legis professionals, des de les diferents entitats, per posar en valor la feina que fem els periodistes i per diferenciar-nos clarament. El que passa que nosaltres sols tampoc no podem fer res. És a dir, aquí necessitem que hi hagi una feina conjunta, que també hi entri l'administració fent diferents regulacions o validant la feina del periodisme ben fet. Però vaja, això suposo que tindrem minuts de poder-t'ho desgranar.
1: Tenim una bona estona per xerrar-lo, el qual és meravellós. Aquests dies han donat la circumstància que m'he trobat amb tota una sèrie de vídeos que d'alguna manera venen a evidenciar que hi ha gent que és molt profètica. És a dir, que realment ho veia venir. Aquests dies corren, no sé si heu vist, un vídeo d'una xerrada entre Jesús Quintero, el loco de la colina, amb Antonio Gala. Uh-huh. I Antonio Gala parlava, de veritat, d'una manera absolutament al·lucinant d'una societat que és exactament la societat que tenim a dia d'avui al damunt la taula, no? Una societat en la que nosaltres d'alguna manera som peces que estem dins un tauler amb molta gent movent
0: els
1: fils i en els que moltes vegades creiem saber coses que en realitat no som ni nosaltres qui les decidim, no? És veritablement al·lucinant tot això, no?
0: És molt al·lucinant perquè sobretot és això, no? Que quan ho explicaven en aquesta conversa que tu ara deies, a les quals hi ha diferents fragments posats, semblava que formés part de la imaginació...
1: L'has vist també, no?
0: N'he vist alguns fragments també, perquè són els que han anat arribant, però semblava que era... que forma part de la pròpia imaginació, no? Del Gala, dius, una persona que té aquests coneixements, que té, a més, tota aquesta facilitat per crear diferents mons a través de la literatura, de la creació. És a dir, pot ser que això... No t'hi paraves a pensar que això pogués realment passar. I ha passat, i encara molt més fort... És a dir, que ens ha estat realment atropellant i passant per sobre, clar, perquè el que necessitàvem era poder anar païnt, no?, les coses de mica en mica. El que passa que la tecnologia, quan arriba i va a la seva pròpia velocitat. I després nosaltres som els que ens hem d'anar com adaptant, anant de pressa, i potser en aquests passos és quan perdem algunes de les diferents capes que s'haurien de posar.
1: Recordo quan vam començar a pagar per consumir, no sé, els diaris a través d'internet. La pregunta que molts ens formulàvem en aquell moment és per què la gent acabaria pagant per consumir, no sé, el periòdico, La Vanguardia, l'Ara o el diari que fos, no? I algú recorda en un programa que em va dir, perquè clar, un ja fa una mica de temps que corre, diu, acabaràs pagant per comprar la credibilitat. I segurament estem arribant aquí, no? Estem arribant al punt de dir, ostres, estem al mig d'una tempesta perfecta de titulars que no sabem ben bé com pair-los i hem d'acabar anant a les fonts de sempre, aquelles que tenen la fiabilitat al darrere amb el seu propi enunciat, amb el seu propi nom, per saber que estem en bones mans, en definitiva, no?
0: Sí, tot i que et diria que potser encara hauria de ser més forta i més ben entesa aquesta capacitat de pagar per informació, és a dir, perquè el bon periodisme requereix que hi hagi uns professionals que treballin i això té un preu. És
1: a dir,
0: ens vam acostumar molt ràpidament a pagar per música, és a dir, paguem per exemple per Spotify, i d'aquesta manera diguem que es va reduir, no sé si acabar, però reduir sí, la pirateria musical. També es paga per les plataformes i això també va reduir molt la pirateria

0: que encara existeix, de pel·lícules i de sèries, però estem com molt acostumats a pagar això. En canvi, la informació potser ens costa una miqueta més, i el que s'ha de fer, diguem-ne que pedagogia, és explicar això. És a dir, la bona informació és la que fan els periodistes que, a més, segueixen els criteris deontològics de l'ètica professional del nostre codi deontològic, i això, evidentment, té un preu. No sabria dir-te quin preu és, però sí que s'ha de fer entendre que si estem pagant per música, estem pagant per ficció, la bona informació també requereix. I amb això què aconsegueixes? Aconsegueixes que tota aquella informació que t'estigui pagant el canal, el mitjà al qual estàs subscrit i estàs adherit, és que és una informació èticament responsable, èticament ben feta i deontològicament respectant els criteris del codi. Això donarà les garanties que allò que t'estan explicant, allò que estàs llegint, està ben fet i que no t'estan aixecant la camisa i que no estan portant-te cap on vol l'algoritme, sinó cap a la informació que tu estàs buscant. Hem d'anar cap aquí encara d'una manera molt més ferma.
1: El que passa, Joan Maria, és que parlem molt de l'algoritme, però moltes vegades no cal l'algoritme. És a dir, es diuen coses que manifestament no són veritat.
0: Sí.
1: I es repeteixen moltes vegades. I ho diuen persones que en principi haurien de tenir tota la credibilitat. I estic parlant de polítics, estic parlant de periodistes, estem parlant de gent que utilitza el seu mitjà de comunicació per fer uns editorials que a vegades dius, però aquest senyor s'ha oblidat una mica d'allò que li van ensenyar segurament a la facultat. Lluitar contra això és tant o més complicat, no?
0: És molt complicat. Teníem una conversa amb altres periodistes aquest estiu, en una d'aquestes trobades que fas informals, on dèiem que potser estàvem dedicant, o potser hauríem de dedicar més temps a desmentir aquelles publicacions, aquelles notificacions que circulen, que no són veritat, que no pas a fer la nostra feina, que és a fer les notícies ben fetes, no? No sé si arribarem a aquest nivell, però sí que s'ha de dedicar molt temps a desmentir i a... Jo diria que possiblement hauríem de posar encara molt més en valor la feina ben feta. A partir d'aquí hi ha un registre a través del Consell d'Informació de Catalunya on els periodistes i també els mitjans que estan inscrits, que estan apuntats, diguem-ne que el que posen en valor és que estan fent la seva feina a través del codi deontològic. És a dir, potser haurem d'anar cap aquí, a posar en valor que hi hagi aquest codi, aquest tic blau que apareix en moltes xarxes socials, que et dona garanties que allà sí que pots creure què és el que t'estan explicant i qui és que t'està parlant. I si no el tens, que et quedi molt clar també. És a dir, també s'ha de diferenciar això. Si hi ha una fotografia creada per intel·ligència artificial, s'hauria de poder etiquetar i hauria d'estar obligatòriament etiquetada per saber que allò ha estat creat i que, diguem-ne, que no respon a la realitat, igual que qualsevol imatge, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs aquí també hauríem d'anar al mateix. És a dir, hi hauria d'haver aquest afegit que et donés aquest plus de coneixement que allò està ben fet. És a dir, hauríem d'anar cap aquí. I això el que faria seria donar encara més eines al públic, a l'audiència, del que és el que està mirant, què és el que està llegint, què és el que està escoltant, si ve d'una font o ve d'una font. El que passa que aquí ho hem de fer entre tots. Nosaltres ja tenim l'eina, que és el codi deontològic, que està àmpliament difós i, a més, àmpliament acceptat. Un codi que, a més, ara, a nivell de tot l'Estat, diferents associacions de periodistes també l'han agafat, i l'han agafat, diria que tal qual, perquè la redacció que troben que es va fer aquí ja fa 40 anys és una redacció molt bona, que al cap i a la fi el que recull són els criteris periodístics i l'ètica periodística que hi ha a la Carta de les Nacions Unides, a nivell europeu, etc, etc, etc. És a dir, posem en valor això. Etiquetem-nos, posem-nos en primer lloc dels que estem complint els criteris del codi i els que no s'hi puguin posar. I això ja et serveix una mica com a sedàs, però també hi ha d'haver el suport, i així és imprescindible per part de les administracions.
1: Hi ha una altra qüestió que segurament tenim per davant, que jo la veig complicadíssima, que és recuperar la confiança, no? La confiança de la gent.
0: Sí.
1: Perquè hi ha molta gent que prefereix informar-se a TikTok, ho dèiem abans, o a Instagram, o seguir a gent rotllo Bitoquil, és a dir, aquesta gent que es creuen absolutament el que diuen i es pensen que des dels mitjans de comunicació el que ens dediquem a fer és a manipular o a sembrar, no sé, interessos d'un partit polític o d'un altre. No?
0: El que passa que a través de les xarxes socials, de determinats perfils sí que t'informes. És a dir, les xarxes que tu has anunciat, Instagram, TikTok, el que sigui. Si jo segueixo el perfil, ja que estem aquí, de Ràdio Nacional d'Espanya,
1: no,
0: sé que m'estic informant.
1: Clar, clar.
0: Però si jo segueixo qualsevol altre, és a dir, Ràdio Nacional, i aquí posaríem molts mitjans, la gran majoria dels mitjans i dels periodistes. no m'estic informant amb els altres. És a dir, el que estic fent és entretenir-me, estic passant l'estona, és un divertimento. Però això hem de ser capaços de poder-ho dir tal qual. És a dir, t'informes a Ràdio Nacional d'Espanya, t'informes a La Vanguardia, al Periódico, a l'Ara, a l'Avui, al País, al Mundo. Aquí sí que t'informes, en aquests perfils. En els altres no, però ho hem de dir clarament. És a dir, hem de ser suficientment valents de poder dir això no és informació, és entreteniment, és el que vulguis, t'ho pots passar bé, però no t'ho creguis perquè no és veritat, no està fonamentat en la feina ben feta en el periodisme. Els altres sí. I aleshores, si ens posem en valor nosaltres mateixos, serà una de les maneres. Clar, si ens quedem sense fer res, és a dir, si no som actius en aquest aspecte, jo crec que sí que la lluita està com bastant perduda, però ens hem de posar en valor. És a dir, escolta, nosaltres sí que hi som. Aquests altres no. Aquí sí que t'informes. És a dir, qualsevol de les informacions que publiqueu a Ràdio 4, en el conjunt de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, té tota una garantia i, a més, teniu una unitat de verificació. És a dir, això encara dona un plus molt més fort pel que fa a la credibilitat que teniu. En els altres no, i s'ha de poder dir. És a dir, això no és informació. Aquí no t'informes.
1: Com li expliquem això a la gent jove? Perquè aquí tenim un repte potent, eh?
0: Doncs mira, jo els explico als meus nebots, que tenen 21 i 20 anys, i quan estem allò a l'estiu, que estan explicant quines són els últims fitxatges, incorporacions, etc etc etc. I jo els hi preguntava, això d'on ho saps? Doncs ho diu tal, ho diu qual. I alguns dels noms que deien, jo simplement no els coneixia. Però comparant-ho, és a dir, això no és informació al tanto, eh? És a dir, no vagis dient això perquè no sabem si serà o si no serà. I aleshores, doncs, clar, tu perquè estàs a no sé què, no sé quantos tal. No, anem a buscar els mitjans de comunicació i els anava indicant aquests perfils són els que heu de seguir, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta és la informació que podeu anar a buscar. En els altres perfils no, és a dir, es anirà dient 50.000 històries i si una entra i si l'altra no entra, la que sigui. Però els hem d'anar fent. Passa, clar, jo faig la feina amb dos en concret, eh? Però com ho hem de fer, això? Doncs a través de l'educació mediàtica, per exemple. Tenim un programa, em sembla que he parlat altres vegades ja aquí en el teu programa, d'educació mediàtica a les escoles i als instituts, on els hi donem les eines amb els alumnes, més o menys entre els 12 i 16 anys, perquè sàpiguen diferenciar el que és informació del que no és informació. I aquestes eines arriben a més d'un centenar d'instituts, però en total hi ha uns 600 a Catalunya. Aquí una altra vegada el que necessitaríem seria suport per poder-ho fer. És a dir, falta educació mediàtica. I no només amb els nanos, amb aquestes edats, inclús et diria que una miqueta més joves, perquè a partir del moment en què tenen això, a la butxaca, un telèfon mòbil, ja tenen la possibilitat de poder entrar i en aquestes xarxes socials i a partir d'aquí anar seguint. També hem d'anar cap al col·lectiu de la gent gran que ha accedit també a internet a través dels cursos de formació que es fan als centres cívics, als casals, a les biblioteques. Aquí també fem un programa de formació mediàtica. És a dir, el que falta és donar aquesta educació que la imparteixen els mateixos periodistes i que et van indicant cap on has d'anar. Si no donem totes aquestes eines, serà una miqueta més difícil. Si les donem, com a mínim hi haurà aquells pensaments de que em van explicar que era això, haig d'anar a buscar aquí, haig d'anar a buscar allà, i ens estalviarem d'anar fent cadenes de WhatsApp, per exemple, de missatges, difonent informacions que no són veritat. Jo crec que és clau que hi hagi aquesta educació mediàtica.
1: Parlem d'una altra cosa, Joan Maria. Com has rebut, com a degà del Col·legi de Periodistes, l'existència d'aquesta llista de periodistes feta pel Ministeri de l'Interior, explicant de qui és fill cadascú, si és de la dreta, si és de l'esquerra, si és independent? Com ho has viscut, tot això?
0: Ens vam enfadar molt. És a dir, juntament amb altres col·legis professionals, amb altres associacions de periodistes de tot l'Estat, la veritat és que va ser un nivell de molèstia molt, molt important, perquè no podem permetre que hi hagi aquestes qualificacions, aquestes categoritzacions de periodistes en funció de què pensen i què no pensen, si són afins o no són afins. Els periodistes el que hem de fer és fer preguntes. El que hem de fer és fiscalitzar el poder, no només el poder polític, és a dir, tots els poders. I ho hem de poder fer lliurement. Aparèixer en un llistat en el qual et diuen què és el que penses, de quin cantó ets més o menys afí, perquè això pugui servir, no sabem exactament per què, és a dir, perquè et pugui passar l'organisme de torn, et pugui passar informació, diguem-ne, de manera molt més fàcil, o puguin tenir un tracte, diguem-ne, que molt més senzill amb tu que no pas cap un altre. Això és absolutament inacceptable, és a dir, de cap de les maneres es pot dur a terme això en un estat estat que tots, és a dir, democràtic, etc, etc, etc. No hi ha cap argumentació que això t'ho permeti fer. I el que van fer va ser protestar enèrgicament d'aquesta llista, de la publicació d'aquesta llista. De fet, nosaltres des d'aquí, des de Catalunya, el que sí que vam demanar quan se'ns va preguntar això és que s'hauria de retirar. No vull pensar que és per la pressió que es va fer aquí, sinó que va fer conjunta. Es va acabar retirant aquesta llista o es va acabar justificant que era només un document intern, etc, etc, etc. Però de cap de les maneres es pot acceptar que existeixi un full on hi hagi ni que sigui un sol nom d'un periodista explicant quina és la ideologia que té i a partir d'aquí a veure què és el que es pot fer. De cap de les maneres això pot passar a qualsevol mena de sedes.
1: I estan absolutament d'acord amb tot el que has dit. No canvio ni una coma. En realitat aquestes llistes no han existit sempre? És a dir, fins i tot existeixen llistes no escrites. Però a veure si ens inventarem ara que en funció de la teva ideologia pots accedir a uns mitjans de comunicació o a uns altres, no?
0: Han existit sempre i han existit, és a dir, en aquest cas, ara el que mana és el Partit Socialista, però quan manava el Partit Popular ja existien aquestes llistes. I hem trobat exemples, o hem recordat exemples, per exemple, a Galícia.
1: També a Catalunya quan hi havia, ha passat això, no?
0: Diguem-ne que intentant fer allò una recopilació, aquestes són les que van tenir més, però sí, a tot arreu, hi hagi manat el que hagi manat, és a dir, el Partit Socialista, el Partit Popular, el que sigui, el que hagi tingut responsabilitat de govern, sempre ha tingut la temptació de poder fer aquestes llistes que serveixin per acabar de ser allò, tenir una miqueta més d'afinitat amb els que hi ha. Però és que això és absolutament contrari amb el que es tracta de fer la nostra feina. És a dir, nosaltres hem de poder treballar lliurement, sense cap mena ni de censura, ni de por, ni de pensar que pel que diem en algun moment en alguna tertúlia a la que participem o per fer la nostra feina, sortirem en alguna llista on això servirà perquè se'ns catalogui, se'ns aparti el que sigui o no es pugui fer la nostra feina. Hem de poder treballar lliurement perquè això, a més, és una garantia de la salut que pugui tenir el sistema i, sobretot, també de cara a la societat. A partir del moment en què agafes un paper i comences a posar allà el nom d'un sol periodista, malament anem. És a dir, no es pot acceptar això de cap de les maneres i la postura, diguem-ne, que intel·ligent va ser retirar-ho en aquell moment. Això evitarà que existeixin, com tu dius, des de que existeix el periodisme potser existeix, no?, aquesta categorització de que aquest és d'aquest, aquest és de l'altre, el que sigui. Però això no és acceptable de cap de les maneres, de cap de les maneres. I el que vam fer tots plegats va ser aquesta condemna enèrgica cap a aquesta llista, cap a les pròximes que hi hagi, si és que n'hi ha unes altres, sigui on sigui, sigui a Catalunya, sigui al conjunt de l'Estat, sigui a qualsevol altra comunitat.
1: Què, Carmen? No em diguis que això no dona per una sèrie, no? Ui, apropa't al micro.
2: Això dona per una sèrie i, lamentablement, no s'han fet aquí a Espanya, a Catalunya, a Espanya, moltes sèries, algunes sí, sobre el món del periodisme, però donaria molt, molt material, diguéssim, molt sucós. Hi ha una sèrie americana que a mi m'entusiasma, que la vaig veure fa poc d'una tongada, és 4 temporades, que es diu The Morning Show, que toca a cada temporada un tema de l'actualitat, no? I entra a fons sobre la complexitat del treball del periodisme i també la vida privada dels periodistes, sí, no?
0: Jo l'he vista i coincideixo amb el que comenta ella, és a dir, sobretot la primera temporada.
2: La primera temporada, sí, les primeres sempre són,
0: sí, a vegades et preguntes per què se'n fan, sí, 2, 3 i 4, sí, d'una sèrie, però la primera temporada sí, reconec que va ser extraordinària i jo una mica em va recordar una altra més antiga, que és The Newsroom, sí, on també hi havia aquest fil argumental, no, sobre un succés que passava i com es tractava.
2: Sí.
0: Però sí que...
2: Dona molt de sí. No, jo tot el que estaves dient estic que... m'anava fent preguntes que sobre la marxa les anàveu contestant i em sembla interessantíssim tot el que has explicat. El problema és que quan ens posem una mica apocalíptics penses que és molt difícil, no?, amb les generacions joves, que no són els teus nebots ni els meus fills... Jo crec que ha d'haver un canvi de paradigma importantíssim, perquè per anar a fer una xerrada a les escoles, que està bé i és necessari, ja el seu cervell està formatejat, ja creixen dintre d'aquesta realitat virtual, digital, digue-li com tu vulguis, i que no tenen espai el servei per la reflexió, per poder llegir una notícia o sentir un programa de ràdio, ara com el nostre, de mitja hora, perquè necessiten l'input ràpid. Llavors, com arribar a tota aquesta gent o com canviar les maneres d'explicar la realitat des del periodisme, no? No sé, és una formulació.
0: Jo estic d'acord que no cal ser apocalíptic i sobretot el que hem de fer jo crec que és donar les eines, és a dir, els hem de poder explicar quines són les maneres de trobar bona informació i de diferenciar, és a dir, sobretot això, ja et pots entretenir, tu pots passar bé tot el que vulguis mirant les xarxes, els diferents que hi ha, és a dir, baixant aquest scroll infinit, tot i que ja veurem també com acaba això amb les diferents regulacions que es volen fer, però els hem de deixar clar què és periodisme i qui són els periodistes que ho han fet. I de la mateixa manera que han de saber que hi ha coses que són falses i que no les compren, doncs les altres tampoc. És a dir, fent servir el llenguatge col·loquial, no?, que fem en el periodisme, això no ho has de comprar, això no ho ha fet un periodista, no hi ha un mitjà de comunicació darrere que estigui treballant fent la feina ben feta. Però jo crec que la primera o una de les grans coses que s'ha de fer és parlar clar, no?, i diferenciar-ho. Això és informació, això no ho és. I no passa absolutament res. És a dir, si la teva opció és anar cap allà, escolta, vés-hi i passa-t'ho bé i diverteix-te i riu el que vulguis. Ara, per informar-te, tens diferents opcions. És que hi ha múltiples canals en els que puguis tenir una informació que sigui de veritat i que estigui feta. Però ho hem de dir, és a dir, és que es tracta de dir-ho clarament. No m'agradaria tampoc caure amb això que dius, és a dir, no hem de ser catàstrofes i tal. Eines les tenim. Ens les hem de creure primer nosaltres mateixos, no?, i després hem de tenir també l'ajuda del global, governs, societat, etcètera, etcètera.
1: La veritat és que el moment és complicat. Tenim eines, una altra cosa si les hem fet anar, que és... I aquí, l'altre dia estava aquí al programa un home al que jo admiro profundament, que és Gregorio Luri, i amb el Gregorio deia, diu, és veritat que el debat a l'escola ara mateix és si hi ha un excés de pantalles i hem de treure les pantalles, però de veritat hem de treure del tot les pantalles per una gent que es mourà només amb pantalles? És complicadíssim.
0: Les hem de saber fer servir, és a dir, has de usar les eines per fer-les servir.
1: Això és el que deia, tenim les eines, no sabem si les sabem fer anar o no. Hi ha hagut una cosa que m'ha impressionat molt, Joan Maria, avui, del teu currículum. Tinc tot el teu currículum aquí.
0: Ai.
1: No,
2: tot, sempre.
1: No, perquè ell, clar, és el degà del Col·legi de Periodistes, però no viu d'això. Ell és el cap d'informatius de RAC1.
0: Sí.
1: Però és el cap d'informatius de RAC1 des de l'any 2008.
0: Sí.
1: Home, enhorabona.
0: Gràcies.
1: No és fàcil mantenir un càrrec durant tants anys, no?
0: Bueno, jo t'hauria de dir que sí que és fàcil si fa el temps que estic allà. El que passa és que jo crec que una de les claus és deixar treballar la gent. És a dir, tens un conjunt, no? És a dir, nosaltres treballem, com a totes les redaccions, 24-7, i el que tens són les persones adequades fent cada un dels diferents torns, fent cada una de les diferents feines, i que poden treballar poden treballar lliurement, saben ja quines són les dèries que tenim a RAC1, com les que els teus saben quines són les dèries que hi ha aquí, perquè cada mitjà té les seves, no? És a dir, quines són les apostes que fem. Jo t'haig de dir que estic molt orgullós de l'equip que s'ha anat formant al llarg de tots aquests anys, no vull ni comptar quan són, però que a més a més de les renovacions que s'han fet, quan a vegades ha marxat gent, etc. Però una de les claus, jo diria que és aquesta, que és poder treballar sabent quina és la feina que s'ha de fer. Però sí, la veritat és que no sé si m'ho hagués imaginat quan em van nomenar. No em vaig posar, saps, cap fins on arribaràs. I la veritat és que a vegades al començament allò de cada temporada penses, ostres, és una bona pila d'anys això. Però et diré que estic content com el primer dia, de fet.
1: M'imagino. T'enganxes a les sèries o no?
0: Molt. De fet, faig una... si m'ho deixes dir, faig faig recomanacions de sèries i de pel·lícules un cop a la setmana en un programa de RAC1 que es diu La primera pedra, perquè des de petit, és a dir, saps, allò miràvem la tele amb els pares, pel·lícules i sèries, el meu pare li dava moltíssim al cinema i d'aquí vaig agafar la seva dèria, i després això que anàvem mirant, però ja ens havíem enganxat a unes a Dos metros bajo tierra, per exemple, i la qüestió de la Casa Blanca, eren allò, me'n recordo tots els dimarts, i estava, saps, allò mirant-los tots dos. M'agraden moltíssim les sèries perquè sobretot és una manera, no?, allò a l'hora de sopar i una miqueta més de poder sortir una mica de la actualitat pura i dura i poder-te enganxar cap a una altra història. M'ha agradat moltíssim. Uh-huh. I, de fet, ja seré el teu primer oient en el podcast que es vagi penjant cada setmana.
1: Ah, molt bé. Veus?
2: Perfecte.
1: Que bé.
2: Perfecte. Veus? Ja tenim, ja, un i ja el tenim guanyat.
1: Està molt bé. Jo, Maria, com sempre, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Crec que hem de seguir parlant de periodisme i hem d'explicar-li a la gent. I la gent ha de sentir tot això. És a dir, que efectivament no és el mateix seguir una persona o seguir un mitjà de comunicació. No és el, no és el mateix. No,
0: no t'has de veure. Encantat, i sempre que vulguis, amb el col·legi, doncs aquí estarem.
1: Gràcies, senyor.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
1: 9:34 minuts. Feu una pausa molt breu i quan tornem... A més, ens ha portat la Carmen un convidat molt xulo. En una estona saludarem al Joan Álvarez, guionista, exdirector de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i de l'Institut Cervantes. És a dir, que serà una xerrada...
2: Categoria.
1: Molt interessant, com no podia ser menys. Pausa molt breu, tornem ara mateix.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Amb Toni Marín.

0: Aquesta ha estat una sintonia escollida a la carta, eh?
1: Sí.
0: Ha estat una demanda teva?
1: Sí.
0: Que volies aquesta música. Per què, Carmen? Què és aquesta música?
1: Ai, és que suposo que molts oients i moltes oients l'hauran reconegut, és Succession, que dintre del panorama actual d'obres mestres, i ho dic així, de les sèries, està en un lloc molt, molt alt. Per mi és una obra mestra. Són 4 temporades, és una sèrie molt complexa. Bueno, de vegades es diu, si Shakespeare existís a dia d'avui, què hauria escrit? Doncs jo crec que aquesta és una de les sèries que hauria escrit Shakespeare.
0: És interessant perquè en un altre moment, fa uns anys, si ens haguéssim fet el plantejament de si Shakespeare aixequés el cap i hagués d'escriure alguna cosa, segurament ens hauríem plantejat quina pel·lícula hauria escrit.
1: Correcte.
0: Però fixa't que en pocs anys la cosa ha girat fins a tal punt que, ah, sí, és boníssima aquesta música, és veritat. Doncs això ha girat de tal manera que ara els millors directors, els millors guionistes, els tenim fent sèries.
1: Totalment. És que, fixa't el que ha passat, durant dècades, per no dir anys, dècades, les sèries estaven considerades un subproducte, un producte de segona categoria. Diguéssim, les històries audiovisuals en majúscula eren i els directors i els actors, les grans estrelles, el que volien fer era pel·lícules. Els premis eren premis pel cinema, i d'això parlarem cap al final amb el Joan Álvarez de l'entrevista. És a dir, que la reputació, la notorietat, tu la teva carrera l'havies de forjar dintre del cinema, una veu autoral, tal i qual. I tot això ha canviat moltíssim perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies que han fet que el talent, o sigui, que mica en mica el talent hagi estat absorbit per les sèries.
0: Clar.
1: I s'estan fent coses de... Ara estàvem parlant amb el Josep Maria, no? The Morning Show, per exemple, és una sèrie també extraordinària.
0: Certament. Fixa't que abans hi havia gent que deia no, jo no consumeixo cinema espanyol.
1: Sí.
0: Això és impossible, dir-ho, respecte a les sèries espanyoles. Hi ha un nivellón brutal.
1: Sí, bueno, en el cinema també, eh?
0: També. Sí, també. Però aquí segurament era una frase una mica hereva del postfranquisme, no?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Sí, perquè
0: no?
1: El cinema espanyol estava, bueno, a part dels grans artistes, un Saura, vull dir que hi ha hagut sempre,
0: clar,
1: tal.
0: Clar.
1: Hi ha una imatge una mica degradada d'un cert cinema, però a veure, hem tingut i tenim grans directors. El que passa que sí que és veritat que les sèries, sobretot, hi ha com una mena d'etiqueta, no?, respecte a les sèries... que sembla que sigui per consumir a casa i que tot el que sigui el consum a casa, les sèries diàries inclús han tingut molt mala premsa i tal, quan el que han fet les sèries és construir un imaginari col·lectiu. Hi ha una pel·lícula que es diu és molt, ja té uns anys, Beautiful Girls, i és una pel·lícula que surt el Matt Damon o la Uma Thurman, vull dir que gent
0: molt
1: bona. I hi ha un moment en què es reuneixen per veure Hombre Pobre, Hombre Rico.
0: Ostres!
1: Tu te'n recordes, Hombre Pobre, Hombre Rico?
0: Me'n recordo que era molt petit, jo. Però eren molt petits tots.
1: Bueno,
0: però era una gran sèrie.
1: Era una gran sèrie.
0: Sí,
1: i fixa't que ja li diuen, és que jo, no hi ha cosa que més m'agradi que tenir gravada, perquè llavors les gravaven, no?, en vídeo, i fer un marató d'Hombre Pobre, Hombre Rico. Pues això ho podem fer ara, fixa't.
0: Bueno, perdona, quan sortien les temporades, que ja era molt més modern en DVD,
1: sí.
0: I de sobte jo m'havia anat a l'FNAC un dissabte al dematí a comprar-me una temporada sencera,
1: sí, sí.
0: I passar-me tot el cap de setmana veient capítols.
1: Sí,
0: era meravellós, allò.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, de les coses han canviat moltíssim, eh?
0: Certament. Quina és la teva sèrie per excel·lència? Tens una sèrie de referència teva o no?
1: Ai, és que en tinc moltes. No sabria dir-te. Però mira, ara t'he dit Succession, però te'n podria dir moltes. Lo Soprano, per exemple, m'agrada moltíssim. Mad Men, m'agrada moltíssim. Ara, a la ficció espanyola s'estan fent sèries boníssimes, no? I estem a un nivell que ens envegen altres països, també, perquè tenim una potència industrial i, a més de... bueno, de l'espanyol arriba a molts països de Llatinoamèrica, també. I, per exemple, segurament el Joan ara ens explicarà que s'utilitza per... per aprendre espanyol en, els, ah, sí, en diferents... Veure sèries en espanyol ajuda a aprendre espanyol, també.
0: Em fa molta gràcia perquè els que ens dediquem a això, el Joan Maria ha parlat de la sèrie que a mi més m'agrada en el món.
1: Quina?
0: I l'Ala Oeste de la Casa Blanca.
1: L'Ala Oeste de la Casa Blanca.
0: Tot i que Sense8, l'has vist o no?
1: Quina?
0: Sense8.
1: No.
0: Aquesta de les Wachowski.
1: No l'he vist.
0: No has vist aquesta
1: sèrie? No, me l'apunto. Escolta'm, aquí el que farem al programa és recomanar.
0: I tant.
1: No?
0: I tant.
1: Recomanar moltes sèries.
0: El dia que t'expliqui el que vaig fer jo quan van anunciar que no renovaven, perquè una sèrie molt cara, ja ho veuràs.
1: Me l'apunto, eh?
0: Molt cara. Costaran els dos primers capítols, s'ha d'acabar de situar, sí, perquè té un punt una mica estrany d'entrada. És boníssima, boníssima.
1: Sí. Val. Doncs... Bé, mira, jo sempre dic, no l'has vist? Quan algú diu, és que no l'he vist... No pateixis. Tens el plaer de veure-la per primera vegada.
0: És veritat.
1: Quan no has vist una cosa, no has provat una cosa, tens el plaer de fer-ho per primera vegada. I això és fantàstic.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. En fi, aquí el que farem aleshores és aprendre com es fa una sèrie, no? Plantejar-nos què és el que motiva, com neixen les idees...
1: Sí, farem... A veure, tenim uns quants programes, podem parlar dels temes que es troquen a les sèries, de les tendències, també... Mm-hmm. Puc explicar, si algú vol dedicar-se a això de les sèries, que també hi ha un boom, eh? Respecte a les escoles. Jo sóc periodista, uh-huh, i volia dedicar-me a escriure i a escriure per l'audiovisual. I en aquell moment no hi havia tantes... No hi havia l'oferta d'escoles, de cursos, de màsters, etcètera, etcètera, que existeix ara. Vull dir que venen fins i tot d'altres països a estudiar aquí. Perquè també som una mica referents en quant a la formació. I això és molt important, també. Llavors, com que sóc professora i dono classes a molts llocs, també us ofereixo la possibilitat de donar-vos les claus o els trucs per poder saber... O mira, per una cosa molt bona que dic als alumnes sempre. Una de les millors coses per aprendre a escriure una sèrie és analitzar-les. És a dir, el que podem fer, inclús posar deures, és dir... Mira, d'aquí al pròxim programa vull que veieu, per exemple, una sèrie com Adolescència. Una sèrie de 4 capítols.
0: La vaig començar a veure...
1: Aquesta t'ha fet mal, eh?
0: No, és que la vaig treure.
1: No podies.
0: Era una hora poc adequada. És que en parlàvem amb la Glòria aquesta tarda.
1: Sí.
0: Jo li he preguntat, dic, has vist Adolescència? I em va dir, sí, diu, la vaig veure tota de cop.
1: Sí.
0: Però és que quin mal rotllo d'inici. És a dir, bueno, d'inici, i pel que m'ha dit la Glòria, de continuació també.
1: I de continuació. Podem posar una altra més
0: lleugera. No, veiem-la.
1: Podem posar Celeste, per exemple, o podem posar una de la casa, vull dir, de RTV.
0: No, Adolescència m'agrada.
1: Adolescència t'agrada?
0: Perquè si m'obligo a veure-la, perquè, home, sí, m'han dit que és una passada.
1: És una passada. Són 4 capítols només. Està a la plataforma de la N vermella.
0: Netflix, però no passa res.
1: No passa res. Propaganda. I la podem comentar el pròxim dia, vull dir, i permetre als oients que facin preguntes i tal. O sigui, aquí diu aquesta, diu Sex Education, que també és una sèrie boníssima, i que és una sèrie sobre adolescents.
0: No, perquè la Glòria està sent cada vegada més fan teva. O sigui, està com una
1: m'encanta
0: boja.
1: M'encanta perquè l'altra vegada de la peixera estan aquí.
0: Estan tot pendents del que dius.
1: És que les sèries... Oi que les sèries avui en dia són com una... bueno, com una droga.
0: Està clar. El que és com una droga és saludar gent potent.
1: Sí.
0: Això ens agrada molt a la ràdio. Avui tenim algú, el teu primer convidat. És una persona de treure's el barret
1: directament. Totalment.
0: És Joan Álvarez, guionista, exdirector de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i Instituto Cervantes. Joan, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Com esteu?
0: Molt bé.
2: Enhorabona, no? Carmen, enhorabona.
1: Moltes gràcies, Joan.
2: Naixement del programa, sí.
0: Joan, una de les coses que...
1: El Joan parla des de València, ho hem de dir, eh?
0: Ah, fantàstic, fantàstic.
2: Sí. Concretament parla des de Rocafort, a 6 quilòmetres de València.
0: Molt bé, per ser més exactes. Escolta, estàvem dient ara amb la Carmen del magnífic moment... De la feina espanyola, és a dir, tant a nivell de cinema com a nivell de sèries, no, que s'han convertit realment en un referent internacional, no, Joan?
2: Absolutament, sí. És una trajectòria, no? És una cosa de fa 3 anys o de fa 2 anys o del premi aconseguit pels Javi en Cannes o de la presència de Javier Bardem i Penélope Cruz en Venècia. És una cosa que ve un poquet més de fa 10-15 anys jo crec que després de la crisi del 2008, realment la indústria audiovisual espanyola ha continuat sumant èxits i jo diria que una gran creativitat. Estem en un moment d'una gran creativitat i després el que tenim és una cosa curiosa, que no es parla molt, perquè, bueno, té aristes, no és una cosa tan, diguem-ne, directa, i és l'influència de les grans plataformes. Jo crec que les grans plataformes, des de Netflix fins a Amazon Prime, a Disney, han creat una revolució, han fet una revolució en el sistema industrial, sobretot perquè han creat una audiència. Jo crec que el gran descobriment de les sèries en aquest moment és la enorme audiència mundial, global, que tenen els productes espanyols i altres productes també, però bàsicament que s'ha constituït una audiència que no existia fins ara. La capacitat de poder veure qualsevol sèrie en un enorme catàleg, com les de els catàlegs que tenen les plataformes, en qualsevol moment, des de qualsevol pantalla, és on està, crec jo, el punt de gir de lo que són les sèries i de lo que és l'audiovisual, en definitiva.
0: Fixa't, Carmen, recordo una entrevista amb Francesc Corella,
1: sí,
0: que m'explicava l'efecte de Merlí a Sud-amèrica.
1: Sí.
0: Diu, ell al·lucinava, perquè efectivament ell va fer una sèrie per TV3 que després es va doblar i es va emetre per tot el món.
1: Sí, sí.
2: Correctament.
1: Una sèrie com Polseres Vermelles també, que la va comprar, de fet, i no la va fer al final. Polseres Vermelles, sí, la va comprar a Spielberg. I imagina't la projecció, no?, que tenen, l'excel·lència a la que hem arribat, no? I com diu el Joan, el Joan és molt estudiós de tot això i està escrivint un llibre sobre l'edat durada de les sèries en espanyol, però fixa't que abans parlava dels premis i...
2: No me faces spoiler, volia... Carmen.
1: Digues, perdona.
2: Que no me faces spoiler. Please.
1: Ah, vale. No.
0: Ha estat un spoiler molt petit, Joan.
1: Molt petit,
0: no,
1: molt petit.
2: Sí, molt petit, sí.
1: Molt petit.
2: Només presentació, efectivament. Això no és un spoiler.
1: Molt petit. No, el que volia dir... El que volia dir és que et volia preguntar a tu. Tu quina sèrie creus que va ser la que va canviar el paradigma de les sèries en espanyol? Segurament serà una que els oients hauran vist, no?
2: Sí, sí, és La Casa de Papel, sense dubte.
0: Clar.
2: La Casa de Papel és un, diguem-ne, un abans i un després. És un premi Emmy, que és la segona sèrie espanyola que aconsegueix un Emmy en sèrie dramàtica, i en aquest moment és la, diria, la gran referència que té l'audiovisual en espanyol en el que és una audiència global. De fet, La Casa de Papel, no ha desaparegut, està en el catàleg. Les sèries,
0: sí,
2: és una de les coses també que diferencien les sèries i les pel·lícules, no desapareixen. Les sèries estan en un catàleg, és una gran llibreria on qualsevol espectador pot entrar i pot buscar esta o aquella. És una cosa també que diferencia les coses. Però La Casa de Papel és que va ser un fenomen sociològic. De la Chao és una cançó que d'alguna manera va aprofitar a protestes socials que se donaren en Europa, en Alemanya, que se donaren en Àsia, que se donaren en altres puestos, i això va ser gràcies a la sèrie. Per tant, per què? Pues perquè l'audiència realment és una audiència que pot arribar fàcilment a 300 milions de persones arreu del món. Crec que és la sèrie que hem de donar com a referència, realment.
1: Uh-huh. I també hi ha una cosa molt interessant, no? Això que hem comentat abans, que és possible arribar a mons com el llatinoamericà, no? I ara mateix hi ha com una mena de convergència o d'una trobada, no?, d'aquests talents internacionals, però que que ens permeten treballar, jo parlo com a professional, no? Treballar amb companys d'altres latituds, intercanviar maneres de fer, mirades, adaptacions de llibres i, per exemple, doncs, el com es diu aquesta, com Agua para Chocolate, l'han fet dos companys d'aquí. Han participat, bueno, són el showrunner i la guionista de la com Agua para Chocolate. Vull dir que també està permetent com un trasbàs de professionals, no, Joan?
2: Sí, jo crec que és una de les característiques de com evoluciona la indústria audiovisual. Des de DAMA, que és la societat de gestió, una de les societats de gestió de drets, s'ha posat, diguem-ne, molta energia en tirar endavant un projecte, el projecte d'una xarxa social Recreas, que posa en contacte a guionistes que són de qualsevol país hispanoparlant o iberoamericà. I jo diria que en el futur qualsevol pot ser un foro per a l'encontre de qualsevol guionista que vulgui treballar amb guionistes d'una altra cultura, d'una altra nacionalitat, d'una altra manera de veure les coses. És a dir, esta promoció de la co-creació o de la co-escriptura, que és diferent a lo que s'ha fet en el cinema, de manera tradicional, i se fa també en la televisió, que és la coproducció. Yeah. Normalment era el productor qui deia vull fer una història per a tal públic. No, ara de lo que es tracta també és que el propi guionista, el propi escriptor, té capacitat per a dir, bueno, anem a crear una història, i una història que siga no només per al públic nacional, sinó o per a un públic en un idioma, sinó per a un públic internacional o per a un públic de diversos idiomes.
0: Això,
2: hi ha una cosa, si em permets, que sí que m'agradaria posar damunt la taula. Carmen, tu que eres tan estupenda i que tens una visió tan estupenda de les coses, i que, a més, eres periodista. I és que he vingut sentint Radio 4 en tot la discussió sobre la intel·ligència artificial. Superinteressant. Però hi ha una cosa que també és molt interessant. En les sèries i en les pel·lícules, nosaltres no treballem amb la veritat, treballem amb la verosimilitud.
0: Clar.
2: I és, crec, molt interessant posar damunt la taula i enfront de la intel·ligència artificial que hi ha diferents formes d'abordar la realitat i d'abordar les històries. I ahí és on les sèries són absolutament fabuloses, no? Ens estan donant una versió del món que és una versió, diguem-ne, que no és mentira, però tampoc és veritat.
1: Mira, això em fa pensar, per exemple... Perdona.
0: No, digues. No, cap problema.
1: Això em fa pensar en això que estaves dient, que és tan oportú. Abans parlava d'adolescència, que també aborda un tema d'actualitat i que fa que reflexionem i que ens adonem, per exemple, com estan creixent els nostres fills, però hi ha una sèrie espanyola que es diu Querer, que és extraordinària, i que parla justament del tema del consentiment dintre de les relacions de parella, no? És una sèrie que va ser d'un impacte brutal. I a mi em sembla que, el que tu dius, no? Hi ha una manera de mostrar la realitat, de ser notaris de la realitat, des d'aquesta ficció audiovisual que entra a les cases de la gent i que la podem veure amb la intimitat de la llar, no?
2: Absolutament. I això ho tenim també en fenòmens com el de Anatomia d'un instante. Anatomia d'un instante és la versió del cop d'estat, però és la versió més coneguda i probablement més legitimada de lo que va passar. Està basada en una novel·la, ja ve d'una ficció, però no és exactament una ficció. És un tipus de realitat diferent i és un tipus de realitat que està pràcticament en totes les sèries. Les grans sèries, al final, ens diuen com és la vida, però no t'ho diuen en una veritat ni periodística ni científica. Ho diuen a partir de la imaginació del guionista o del grup de guionistes que treballa amb la sèrie. Jo crec que és una de les coses absolutament meravelloses i una de les coses també que són, diguem-ne, més complicades, no?, de gestionar.
0: Abans, quan parlaves d'aquesta unió de guionistes a nivell internacional, que cadascú pot voler formar part d'una em venia al cap, justament amb tot el que estàvem parlant ara d'intel·ligència artificial, de com està canviant tot, la possibilitat de que una sèrie tingui autors de 40 nacionalitats diferents. És a dir, lo qual segurament fa que sigui molt més real. És a dir, que si un personatge del Congo, hi hagi un guionista del Congo que entengui perfectament quina és la seva manera de pensar, no? La producció global, en definitiva, no?
2: Completament, completament. Mira, o mireu, el format, les sèries que tenen, diguem-ne, una arrel en plataformes, estan pensades per a un públic global. I tenen un format, que és el format local, que és, diguem-ne, una història que és local, però que té una gran capacitat per a convèncer o per a emocionar a un públic global. I és on està, on vol treballar esta xarxa, que és que els guionistes tinguin aquesta capacitat. Però és que és la manera de veure el món.
0: Clar.
2: És que estem parlant d'intel·ligència artificial i estem parlant de tot el que passa als Estats Units, però que passa en Xina.
0: Clar. Clar,
2: que són coses diferents.
0: Exactament.
2: Però en la realitat, la intel·ligència artificial no és Amèrica. És Amèrica, és Àsia, és Àfrica, i vull dir que hem de tindre una certa capacitat de mirar el món.
0: Absolutament.
2: I aquesta capacitat de mirar el món, jo crec que moltes sèries arriben a això. Inclús sèries que són molt, molt locals. Merlí és una història local, però és una història que parla de la filosofia, de l'ensenyament i de la manera de viure.
0: Clar, clar.
2: I això pot perfectament anar a Venezuela, pot anar a Mèxic, pot anar als Estats Units, o jo m'he trobat, crec que ho suggeria Carmen, ella ho sap perquè ho hem comentat. Jo quan he dirigit el Cervantes en Estocolmo, teníem la responsabilitat també sobre Finlàndia, i en Finlàndia un dels factors que impulsaren l'ensenyament de l'espanyol o la voluntat d'aprendre espanyol van ser los serranos.
0: Jo. Curiós.
2: I era cert, era tal qual. I era tal qual, a més, per una circumstància tecnoeconòmica. I és que la televisió pública finlandesa havia comprat els drets i pensava que no anava a tindre un gran èxit i, per tant, no l'havia doblat.
0: Ja.
2: L'havia deixat subtitulada. Per tant, els personatges parlaven espanyol. I la gent, bueno, a banda de que el turisme també era molt important, però va començar a dir en els instituts que ensenyaven espanyol que volien aprendre espanyol perquè en la sèrie havien trobat una sèrie de característiques en la manera de viure d'Espanya que els resultaven molt, molt interessants.
0: És curiós.
2: És un poc el que comentava Carmen sobre els imaginaris. No?
0: Joan, ho hem de deixar aquí. Estem a 2 minuts de les 10. Em sap greu.
1: No, només dir una cosa. T'haurem de convidar una altra vegada, Joan, perquè ens parlis dels premis Anillos de Oro a les sèries en espanyol. Ara no podem perquè s'ha acabat el temps, em sembla.
0: No, però ho farem ràpid perquè és un tema que ens agrada moltíssim.
1: Sí.
0: I perquè ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Una abraçada gran, Joan. Molt amable, de veritat.
2: Una altra per a tu i per a Carmen, com no.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Ens quedarem amb ganes de més. Ja t'ho dic ara.
1: Tornarem
0: a parlar. Carmen, ens quedarem amb ganes de més.
1: No et preocupis.
0: Haurem de fer alguna negociació. Alguna cosa haurem de fer.
1: Aquí em tindràs.
0: Aleshores, jo em comprometo a veure Adolescència.
1: Vinga.
0: Uf, que dura, eh?
1: Que dura perquè tu tens un fill.
0: Que dura.
1: Que dura. Però és una lliçó. Mira, els col·legis d'Anglaterra la passen, els instituts la passen. Fixa't si toca temes punyents
0: i fa pensar. Ahir és un luxe tenir-te aquí al Pla.
1: Gràcies.
0: De veritat, moltíssimes gràcies. Fins
1: a
0: molt
1: tu,
0: aviat.
1: A tu, Toni.
0: Senyores i senyors, estem només a un minut de les 10. Que ràpid passa aquest programa. Demà tornarem, però ja ho saben, a 8:15. Posem de nou en marxa aquesta maquinària, que és el Pla B. Ara arribaran de seguida els serveis informatius de Ràdio 4 amb l'objectiu de fer un repàs de tota l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026. Lògicament tindrem ocasió d'escoltar les declaracions de Salvador Illa en aquest balanç que ha fet de la meitat del seu mandat, i després demà ho seguirem comentant lògicament en aquest programa. Que acabin de passar una molt bona nit. De seguida les notícies de les 10. Gràcies, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'oposició carrega contra el discurs de mig mandat de Salvador Illa després de 2 anys al capdavant del govern català. Junts considera que el balanç és desastrós i el discurs amaga el fracàs del seu govern.
2: Aquesta és la realitat del seu dia a dia, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència. Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
0: Paraules de Mònica Sales des de Junts. De la seva banda, la portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach, retreu Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Lamenta més que el president hagi reiterat la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat. En el seu discurs, Illa ha demanat unitat entre demòcrates per preparar Catalunya davant un món en plena refundació, ha dit, i ple d'incerteses. Entre els principals anuncis, buscarà un gran consens en educació que garanteixi un 6% de la inversió pública.
3: Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura. Que centri de manera transparent quin ha de ser el veritable objectiu de l'educació.
0: I també ha anunciat la creació d'un observatori d'intel·ligència artificial. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 14 de setembre, que també ens deixa altres titulars. La Junta Electoral Central ha acatat la decisió del Tribunal Suprem que deixa a l'aire el dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. L'organisme, que ha de vetllar per la transparència electoral, ha decidit assumir la direcció de l'alt tribunal i ha anunciat, això sí, que sol·licitaran els informes pertinents per comprovar que els nacionalitzats són realment descendents d'exiliats. Mentrestant, no s'apaga l'enrenou polític al voltant de la situació migratòria a Ceuta. El Partit Popular ha decidit elevar la qüestió a les institucions europees i acusa de negligència l'executiu, mentre Moncloa assegura que estan actuant correctament i d'acord amb els drets i la legalitat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exposat que ja s'han realitzat centenars de devolucions de persones amb antecedents.
4: També hi ha les expulsions judicials, és a dir, d'aquestes persones que detenem per la comissió de distintos delitos. Ponemos a disposición judicial, interesando que se la sustitución, por así decirlo, de la pena que puede recaer por la expulsión. Llevamos ya en ese sentido 300.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'entre 20 i 30 anys en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir aquest dissabte al migdia mentre la víctima feia esport prop de la urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós. Una estudiant espanyola de 21 anys ha estat assassinada a Mèxic en un crim que la Fiscalia investiga com a feminicidi. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
5: Para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia.
0: En aquest context, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat avui com a assassinat masclista la mort d'una dona de 88 anys a la localitat de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. I les eleccions de Suècia donen com a avançador provisional el bloc del centre-esquerra per només 4 dècimes, amb el 98% de l'escrutini. El recompte electoral finalitzarà aquest dimecres, així que els candidats demanen prudència. Amb el resultat actual, el bloc de centre-esquerra sumaria 176 diputats, mentre que el de dreta 173. L'extrema dreta retrocediria de la segona a la tercera posició en percentatge de vots. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós, bona nit.
6: Bona nit. Demà a Catalunya s'espera temps estable amb cel poc ennuvolat i les temperatures mínimes en ascens lleuger o sense canvis. Al terçó d'aquesta matinada no baixaran dels 21 graus a Barcelona, 19 a Girona i Tarragona, 18 de mínima a Lleida. Pel que fa a les màximes, demà s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir del dimecres s'espera un descens de les temperatures que es podrà estendre durant el dijous i el divendres amb l'arribada de certa inestabilitat a la meitat nord de Catalunya. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota Sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. És l'hora de la coartada perfecta. Entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva.

Foscor, històries, ficció, realitat i passar-ho bé, clar. I sacsejar-nos. I compartir la nit a Ràdio 4 fins les 11.

Som Cristian Estanescu i Laura González i avui tenim novel·la negra, retrat social, vi, territori i molt més. Benvinguda, benvingut, comencem.

0: Bé, ja sabeu, aquí al Sota Sospit, en aquesta nova temporada, la incorporació de la Susana Hernández ha facilitat, bona nit.
1: Hola, com estem?
0: Ha facilitat, doncs, que puguem endinsar-nos més en el món de la ficció negra, criminal, en el món que ens agrada, sí, perquè ens permet entendre moltes vegades com som, com a éssers humans, com és la nostra societat. La Susana ens parla de llibres, ens parla de sèries, ens parla de personatges, ens parla de professionals, i en aquest cas vens molt, molt ben acompanyada.
1: Sí, efectivament.
0: Tal com ens vas explicar la setmana passada que succeiria.
1: Efectivament, aquí tenim l'Empar Fernández amb nosaltres. Empar, molt benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Empar.
1: L'Empar ens ha presentat la seva darrera novel·la, que aquests dies, doncs, ja la podreu trobar a les llibreries, La vida clandestina, publicada per Al Revés Editorial. És una novel·la que comença quan hi ha una filtració d'aigua en un pis en construcció i sembla que aquesta filtració ve d'un pis pilot en el que troben el cadàver d'una

0: És un home no gaire popular a la comissaria i, en definitiva, és un home profundament humà i empàtic, però no ho sembla gaire. És a dir, manté molt les distàncies. La vida clandestina és la quarta entrega protagonitzada per aquest inspector de policia, que té una vida personal bastant solitària. Bueno, va quedar vidu, té una filla, la filla la veu poc. En aquests moments, en aquesta entrega, la filla té una parella nova i ell està adaptant-se a aquest canvi, està intentant acceptar aquesta nova parella, acceptant la filla d'aquest home al que gairebé no coneix, i es pregunta: i com la tractaré? De fet, és una neta gairebé afegida amb la que ell no comptava, i tots aquests canvis el tenen una mica destarotat. Però com a policia és un molt bon policia, sobretot és un observador. No domina la tecnologia, no és un home d'acció, però és un gran observador.
1: És una mica un policia també d'aquells d'arrel, de carrer, de passejar, de mirar al seu voltant, d'envoltar-se de bona... Sí que dius, no és el més simpàtic del món.
0: No
1: ho seria.
0: No,
1: però
0: no,
1: en canvi està ben considerat.
0: Sí, està ben considerat, sobretot per una part de la comissaria,
1: sí,
0: que s'estima més treballar amb ell, que no necessita unes grans explicacions, que l'aprecia com a persona, malgrat que sigui...
1: Esquerp en algun moment.
0: Que sigui molt esquerp, etcètera. Bueno, el cas és que, si, pel que fa a resultats, és un molt bon policia. Una de les coses que ha sabut fer Mauricio Tedesco és envoltar-se d'un equip que el que fa és equilibrar les seves mancances. És a dir, no domina tecnologia, però té un agent que és un crac. No és un home d'acció, però té una agent, la Lídia San Pedro, que és una persona amb una ment i ràpida d'actuació que, diguem-ne, que una mica el complementa. El que ha sabut és fer-se un equip.
1: Això és el que fan les persones intel·ligents.
0: Clar, és el que fan les persones que saben com s'han de fer les coses. Llavors, un dels seus encerts ha estat aquest.
1: Com ens explicava la Susana, no? Apareix aquest cadàver en aquest edifici. Quina serà la dificultat en aquest cas per a Tedesco?
0: La Natàlia, aquest cadàver, és una noia que, en principi, costa de saber qui és, costa sobretot de saber què porres fa en un pis pilot quan resulta que a l'edifici només s'han instal·lat dues famílies. I anem sabent a poc que aquesta noia patia d'un trastorn bipolar, que a més té un germà al qual li ha complicat molt la vida durant tota la seva vida junts, perquè conviure amb un malalt mental sempre és complicat, i en el cas d'un germà menor encara és més complicat. Llavors, a poc anem sabent com ha estat la vida d'aquesta família i arribem a no entendre, perquè no tots els casos de Tedesco queden resolts. És a dir, Tedesco al final arriba a una hipòtesi que és la seva hipòtesi, però no necessàriament és la veritat al 100%. Ell imagina que les coses han anat així, però no podria posar la mà al foc. De fet, un cadàver en un pis pilot és verdaderament una cosa força estranya. I arriba, doncs, a aquesta hipòtesi que li sembla lògica, però és tot el que hi ha.
2: Ens aturem una miqueta en la Natàlia. Tu comentaves que és una noia que pateix un trastorn bipolar. És un tema, el de les malalties mentals, que toca sovint, que t'interessa?
0: Sí. M'interessa molt. M'interessa el fet de com és de difícil la vida pels malalts, com és de difícil la vida per les famílies, com és de difícil, de vegades, arribar a un estat més o menys de benestar i assumible per tothom, i de vegades també com es veuen implicats en crims, tant volent com no volent. És a dir, sí, m'interessa, i sovint a les meves novel·les apareix El miedo en el cuerpo, hi havia un nen autista, a l'anterior, a Serà nuestro secreto, hi havia una nena adoptada que tenia també una idea preconcebuda de com havia de ser la seva vida. De fet, el dia a dia que vivim tots ens acosta molt a les malalties mentals. Tots,
1: sí.
0: Tots coneixem, i de vegades tenim molt a prop gent que pateix.
1: És veritat que et vas llicenciar en el seu dia en psicologia clínica,
0: sí.
1: No?
0: Uh-huh.
1: I clar, això et permet tenir una visió àmplia sobre les malalties mentals, els trastorns,
0: Sí, potser també ser una mica més sensible.

0: Clar.
1: Sobretot cap a les dificultats. De fet, també heu de pensar que una malaltia mental greu necessita molt de suport i no sempre els familiars troben aquest suport ni amb la sanitat ni amb els serveis socials. És un suport, evidentment, que són diners i són recursos. Llavors, bueno, d'això també és una cosa que caldria que tinguéssim molt clar.
0: Bé, és que depèn de quina classe social pertanyes o com sigui la teva butxaca, doncs, clar, perquè un psicòleg no se'l pot pagar a tothom i llavors si tu tens alguna necessitat de psicòleg-psiquiatre a través de la Seguretat Social...
1: O una escola especialitzada pel teu fill...
0: Això mateix. Doncs igual tens una sessió cada 3 setmanes i dius, què fem amb això? No? Perquè és veritat que la quantitat de professionals tenint en compte l'administració pública, és a dir, doncs és molt més minsa, i clar,
1: evidentment,
0: amb els diners tot es pot.
2: La vida clandestina trobo que és un títol molt adient, sincerament, no només pel cas de la Natàlia, que està d'estrangis, no, per dir-ho així, en un pis pilot, sinó també per el tema de la immigració.
0: Els clandestins
2: que
0: de debò, no?
2: Exacte, sí. Que són realment clandestins, el cas de l'Idrissa i dels seus companys, que viuen una vida absolutament dura i que posa els pèls de punta de pensar que està passant això tan a prop nostre i que som doncs, totalment ignorants o que realment no ens importa o no ens afecta com ens diria que afecta.
0: Qui és l'Idrissa?
1: Sí, sí. L'Idrissa i els seus companys, fixeu-vos com és de vegades de greu la història de determinada gent, aspirant a la invisibilitat. Més endavant, a veure, l'aspiració última, evidentment, és a una feina, és a viure bé, és a tenir una casa, però l'aspiració immediata, l'ambició immediata és ser invisible i anar traient el dia a dia i aconseguir uns euros diàriament per poder sobreviure. I aquesta és la realitat de l'Idrissa i dels seus companys. Per això la vida clandestina, perquè ells, de fet, de moment, mentre no aconsegueixin cap altra cosa, el que necessiten és ser clandestins.
0: I com aconsegueixen aquests euros pel dia a dia? Com viuen? Què fan?
1: Hi ha una mena de contractació, diguem-ne, invisible, que consisteix en pagar poquíssim a gent que accepta salaris molt baixos. Fins i tot subhastar la feina i el que accepti el salari més baix, si en 10 o 15, si tu t'atures a 15, la feina és per tu, si tu aspires a 30, t'has quedat sense feina. Es diuen subhastes a la baixa i és una cosa que es coneix, que es celebren en determinades cantonades perquè hi ha determinades empreses que necessiten mà d'obra i que busquen aquesta mà d'obra baratíssima.
0: Això em sona prehistòric, saps?
1: Mà d'obra que de vegades va amb les seves pròpies eines.
2: O sigui, el treballador porta les
0: seves eines. Sí, això ho he vist a pel·lícules, saps? Sí, allò que arriba el patró i diu, necessito 3 treballadors, jo!
2: Exacte.
0: Sí, jo ho he vist a pel·lícules, això existeix.
1: Això continua passant, Això continua passant i, bueno, aquests tres, quan poden, algun d'ells accepta aquest salari tan baix perquè necessiten menjar. No només necessiten menjar, sinó que sempre es pot esgarrapar algun euro per enviar-lo a casa teva. És que és una vida tan complicada.
0: I els de casa teva, què els hi diuen a aquestes persones? Que estan bé?
1: A mi em crida l'atenció
0: això, també, perquè jo n'he conegut de disfressar la realitat.
1: Clar, evidentment.
0: Disfressar la realitat per no explicar que estàs en la misèria, no?
1: Que estàs en la misèria i que aquests euros te'ls estàs traient de la boca perquè no pots ni menjar, de vegades. És a dir, clar, disfresses la realitat i m'imagino que és una aparença de, bueno, anem tirant, la cosa no va malament, quan pugui t'enviaré més, i així.
2: Sí, jo en una època on vivia, al pis del costat hi havia unes noies que eren dominicanes i que es prostituïen i algun cop doncs, parlant amb elles i tal, doncs clar, ells hi deien als familiars doncs, que treballaven en una botiga, que feien feines, clar, que cuidaven avis perquè no es preocupessin, perquè no patissin, perquè no s'avergonyissin, i els enviaven diners i els hi explicaven doncs, una vida completament diferent de la que tenien. Jo m'imagino que això... extrapolat a altres situacions deu ser més o menys comú.
0: Clar, perquè si no també, o sigui, tu estàs en un lloc que et rebutja, ets la darrera, no? Estàs en el darrer estrat, en el més de sota d'aquella piràmide social, però si tu comuniques tot això a la família que has deixat per buscar una vida millor, és com un fracàs.
2: Exacte.
0: Llavors hi ha una part, m'imagino, d'amagar en aquest sentit, llavors viure amb vergonya, viure, a més, com deia l'Empar, amagant-se d'aquelles autoritats de la, del sistema perquè no et faci fora.
1: Ostres, és frustració,
0: és molt bèstia,
1: és derrota,
0: viure això. És molt bèstia viure això. I això és el que moltes vegades l'Empar retrata en les seves històries. Vull dir, ella mira allà on no volem mirar sovint, amb la qual cosa sempre és més que una lectura d'entreteniment. Vull dir que això és una opció, no? Vull dir, en aquest cas és estil Empar, no?
1: Sí, bueno, és estil Empar i és una de les coses que la novel·la negra pot fer. No està obligada, la novel·la negra pot ser de molts tipus, però una de les coses que pot fer la novel·la negra, hi ha gent que parla de denúncia. Jo no parlo tant de denúncia, sinó de crònica. No?
0: Retrat?
1: Sí, és un retrat. La societat funciona així, és el que hi ha i no... No som millors perquè només perquè tanquem els ulls. Llavors, bueno, és un retrat.
2: Fa poc, en un festival que vam coincidir, comentaves que tu ets més de personatges que de trama.
1: Sí,
2: jo
1: sí.
2: També. Tens la sensació de que cada cop en la novel·la negra en general hi ha trames més enrevesades, girs més impostats...
0: Bueno,
1: hi ha trames més enrevesades.
0: Estic de girs inesperats fins a no tenir con. És que clar, entre el concepte i l'obligació de fer guions... Sí. És una cosa?
1: Sí, fa poc, fa uns mesos, el Carlos Bassas deia que cada vegada hi ha més novel·les negres que són guions de cinema reescrits.
2: Sí, sí, sí.
1: Parlem de trames enrevesades, de 300.000 personatges que ja no saps d'on surt aquell que ja no recordes el nom. No m'agrada la novel·la negra que presenta dificultats. M'agrada la novel·la que flueix, que es pot llegir sense haver de retrocedir per veure aquest d'on surt, etc, etc. Sí, i les trames enrevesades no m'interessen, igual que no m'interessen els psicòpates.
0: No t'interessen els psicòpates, eh?
1: Penso que sovint darrere del crim de vegades hi ha un mòbil, de vegades hi ha una raó, de vegades hi ha venjança, gelosia, ambició, i de vegades hi ha fatalitat. Però m'agrada trobar d'on surten les coses. El matar per matar, pues, no m'interessa gaire.
0: És curiós això, eh? Vull dir, a mi, per exemple, que també m'interessa bastant aquella part fosca de l'ésser humà perquè sí, com són els detonants i com és l'evolució, fins i tot quan un ésser es converteix en criminal en sèrie, crec que hi ha un procés que té a veure amb l'entorn, amb les carències, amb els traumes, en fi. Però això que dius és molt interessant perquè ja no és la gelosia o l'ànsia de poder o el que sigui el que comporta, sinó la desgràcia de viure on un viu, d'haver passat per segons quines vicissituds de la vida, d'haver, vull dir, la pròpia trajectòria de l'ésser humà és la que comporta, i encara dius una cosa més amb això de la fatalitat, i és que el fet de, en un moment donat, cometre un crim no vol dir que tu siguis un criminal.
1: Ni de vegades que ho hagis planificat.
0: Exacte.
1: Bueno, la vida és molt complexa i, bueno, d'aquesta complexitat a mi m'agrada mirar aquesta complexitat. I lo de psicòpates ja sé que no, sona malament,
0: no.
1: Però la personalitat psicopàtica no necessàriament té darrere una trajectòria traumàtica ni maltractes.
0: No? Ah, no, clar, el que neix així, neix així.
1: És una personalitat.
0: Això també. Això també. Una altra cosa és l'assassí, però és veritat que el psicòpata, que n'hi ha, que la majoria no assassina.
2: No,
0: està
2: la
0: clar.
2: Majoria no.
0: La majoria els tenim al pal voltant.
1: Sí. Digues-li tòxic.
2: Exacte, sí.
0: Hi ha moltes maneres suaus de dir-ho, però és veritat que simplement és així, el que passa és que no cometrà cap crim, en principi, o com a mínim cap del que després hagi de pagar.
2: Un crim ritual, com a mínim no.
0: Això.
2: Molt sovint, en part, tu alternes la novel·la juvenil amb la novel·la criminal, per dir-ho així. Què t'aporta cada una d'aquests gèneres?
1: De vegades el que m'aporta és el canvi de registre. És innovar, és canviar. Quan escric per joves el to és diferent, de vegades també són diferents les trames, els delictes, els crims no tenen res a veure, però sobretot és el canvi de registre en l'escriptura. I això m'aireja una mica. La diversitat també em convé. I m'agrada moltíssim, també. De fet, continuo en el gènere negre fent novel·les per joves. Espero en algun moment contribuir a fer lectors de novel·la negra adults.
2: Tant de bo. Sí.
0: Què et diuen els joves, en tot cas, els lectors?
1: Bueno, en principi que bé que els hi agrada. Sí, sí, les sensacions són bones. Però de totes maneres, entre els joves, i recordeu que hi ha moltes més lectores que lectors, els gèneres que triomfen no és la novel·la negra,
0: yeah. És el romàntic, sí, no?
1: El romàntic noir, sí, que no sí, és sí. el
0: Ostres!
1: Meu gènere,
0: no.
1: De vegades la fantasia, bueno, són altres gèneres, eh? Per això m'interessa obrir una bretxa perquè tinguem tots plegats algun futur.
2: Més mèrit té, no? De fet, has sigut finalista, no?, d'un premi molt important,
1: sí,
2: amb La Caída.
1: Sí, amb La Caída vaig ser finalista del Premi EDB.
2: És un dels
1: premis
2: importants.
1: I és molt estrany que sigui una novel·la negra finalista d'un premi per joves.
2: Ho perquè, celebrem.
1: Sí, perquè, ja us explico, no és el gènere que més es ven.
0: Parlem de gènere negre i dones, si us sembla, que és un tema per sort ja superat, però bueno, el gènere negre no ha deixat... vull dir, en el seu origen era molt testosterònic, la cosa ha evolucionat, hi ha moltes dones autores, etcètera, etcètera, els protagonistes han canviat, vull dir, la dona ja no és només la víctima, és també, no?, qui surt a primera plana, en això hi heu contribuït, vull dir la Santana és, és en aquest sentit bastant pionera, a més, però ara... I això ho dic com a lectora, eh? I jo he vist com una moda de molts senyors que es posen a la pell de la heroïna femenina amb uns trets molt de vegades masculins en quant a manera de funcionar, i clar, ells, és que mi protagonista és una mujer. Ja, carinyo, però...
1: Muchas Lara Croft.
0: I llavors sí, llavors, no sé com ho veieu vosaltres.
1: Bueno, no sé, jo crec que cadascú té llibertat de fer
0: sí,
1: el que
0: home,
1: vulgui.
0: Sí, faltaria
1: el
0: més,
1: que
0: eh?
1: Passa és que també sospito que el fet de fer que la teva detective sigui una dona és precisament per abastar una part del mercat i una part d'aquestes lectores que són més lectores que lectors.
0: I pot ser una petició editorial, fins i tot, o no?
1: Pot ser una petició editorial, però també pot ser una decisió possiblement intel·ligent de l'autor...
0: En qüestió.
2: Sí, jo m'he trobat autors que m'han dit ai, ajuda'm, perquè això no sé com fer-ho, perquè clar, no em surt un personatge femení, però ja, tu no tens, no sé, mares, germanes, dones, amigues, ex...
0: I uns a la cara per observar.
2: Sí, sí, no, vull dir, no sé, són persones com sí, qualsevol altra, ja està. Diu, ja, però és que em trobo la sensació que no... la psicologia no em surt. Dic, doncs, no sé, fes un esforç.
1: Jo crec que hi ha gent que ha pensat ara convé fer això.
2: Sí, sí, és una qüestió de moda, però és el que ja m'hi costa entendre, no? Tu parlaves de psicòpates, és a dir, hi ha molts autors que es posen al cap d'un psicòpata i que te'l creus i tot.
0: I són capaços de fer-ho, però després no però són capaços de fer un personatge femení líder que no sigui una Lara Croft, com deia
2: l'Empar. Clar, dius, per favor, no? Vull dir, no és tan difícil.
0: Exacte. Llavors és com una mica, no sé, boig en aquest sentit, i em crida l'atenció. Jo, vull dir, l'any passat, no me recordo amb qui ho parlava, també, no sé si era en un festival o en una conversa privada, vull dir, no ho recordo. Però recordo de dir, bueno, és que hi ha com una... Ara has de posar sempre una parella que han de tenir diferència d'edat. Si pot ser que ella estigui per sobre d'ell, sí, millor.
1: Contenció sexual no resulta.
0: Exacte. Si pot ser que un dels dos vingui, no?, en el seu lloc perquè vingui de fora, ja, millor. I llavors es creen com uns rols que han de ser necessaris per aquest diàleg intergeneracional, però... que és que no sé si sembla que algú ha fet un guió i ha dit ara això.
1: Sí.
0: I llavors és com... Bueno,
1: és un patró que repeteix moltíssim i molt a les sèries de televisió.
0: Sí, exacte.
1: Les sèries de televisió, exacte. És... A més, s'han conegut abans, ja es detestaven...
0: Exacte, i quanto tiempo s'inverte, no?
2: I...
0: Sí.
2: En fi. I en 5 minuts ja saps tot el que ha passat i el que passarà.
1: És fins a avorrir. Per això, no sé, la novel·la negra, que també és cert que ha ampliat horitzons moltíssim,
2: sí,
1: i ara...
2: Sí, sí.
1: fem novel·la negra molt diversa, sí. Afortunadament.
0: Afortunadament.
2: Sí, sí, és d'agrair.
1: És d'agrair, perquè els puristes de la novel·la negra ens deixaven només una via.
2: Sí, i, no. I d'aquí no es podia sortir.
1: I d'aquí no es podia sortir.
0: Sí, això ja ho hem superat, per sort,
1: jo diria,
0: no?
1: Que sí, a més, si no, pues no m'importa gaire.
2: Tampoc, francament.
0: Molt bé.
1: Si hi ha algú que no ho ha superat, és el seu problema.
0: La vida clandestina, avui estem parlant amb l'Empar Fernández a motiu d'aquesta propera publicació que la Susana sí que ha llegit i que la resta esperarem uns dies abans de poder tenir-la entre les mans. I a tu què t'ha cridat més l'atenció d'aquesta història?
2: Doncs la veritat és que diverses coses. D'entrada, l'estil de l'Empar a mi m'agrada molt, molt perquè flueix molt, perquè es llegeix molt bé, perquè és elegant sense ser recarregat. O sigui, a mi m'agrada molt com escriu. I després, doncs, la profunditat dels personatges, no? La manera en la que té d'entrar en la vida d'aquests personatges, que a més són molt variats, perquè són en diferents ambients, diferents persones, i em sembla que estan molt ben dibuixats tots els ambients i tots els personatges, i te'ls creus, i com dèiem abans, doncs com que te'ls creus pateixes molt, no?
0: Jo crec que també, que suposo que passarà el mateix a la vida clandestina, perquè l'instant en què se encienden les faroles tenia també tot aquell ambient,
2: sí.
0: Tota aquella pluja que vam llegir, jo recordo haver-lo llegit en moment de sequera, pot ser?
1: Estava escrit en moment de sequera.
0: Ah, i mentida, hi va haver-hi les pluges quan es va publicar.
2: Quan es deia,
0: hòstia, quina premonició, no?
1: Quan es va publicar van arribar les pluges, però portaven una sequera brutal.
0: Sí, tremenda. I va ser com una premonició. Jo llegia i dic, hòstia, si és veritat, si plou! Però, llavors, clar, aquella pluja constant, aquella grisor, diguéssim, que trasllades, és com que la construcció, aquells, no sé, aquell ànim de Tedesco, és com si tot encaixa, la manera com descriu a l'entorn barceloní, en aquest sentit, perquè estem en carrers que coneixem, doncs és com que tot és com una única unitat, tot suma, no? I llavors crec que la construcció de l'ambient, m'imagino que serà similar aquí a la vida clandestina.
2: Sí, sí, és similar, sí que l'època de l'any és diferent,
0: sí.
2: Per tant, aquí la pluja és més un desig, no? Sí que plou una mica, però no suficient,
0: d'acord,
2: per Tedesco, no plou tant com a l'estat que s'entén de les faroles.
0: Que li agrada sentir la pluja.
2: Però sí que l'ambient barceloní torna a estar molt ben retratat, barceloní i dels voltants, en aquest cas, perquè també apareix el Baix Llobregat, apareixen diferents barris, diferents zones, i sí, jo crec que Barcelona té aquest paper protagonista també.
0: Així és, no?
1: Així és.
0: Així és, voluntàriament.
1: Sí. Voluntàriament, sí. A veure, Tedesco és un inspector de la comissaria de les Corts. El seu àmbit d'actuació és, evidentment, és Barcelona. I en aquest cas també surt fins al Baix Llobregat, però, bueno, surt l'acció al Baix Llobregat. Però sí, Barcelona és important. No seria la mateixa novel·la fora de Barcelona, seria una altra diferent.
0: Si tens alguna pregunta més,
2: doncs
0: jo el que tinc ganes és de llegir-la.
2: Home, clar, ja t'he fet dentetes, evidentment. Doncs una, que són dues. La primera és el projecte que tinguis entre mans, si ens pots explicar alguna coseta, i finalment si ens pots recomanar alguna lectura negra.
1: La propera, estic acabant la següent del Tedesco, que passa en un juliol sofocant.
2: Sense pluja.
1: Sense pluja.
0: Com el que acabem de passar, no?
1: Amb una calor brutal.
0: D'acord.
1: Sí. I també estic acabant una juvenil. I, mira, és en castellà la que us recomanaré. Estic llegint, he llegit dues d'una col·lecció de Salamandra que publicada, segur que algú de vosaltres ha vist la sèrie de l'Inspector Morse. Salamandra està publicant les novel·les. Les novel·les són dels anys 60. Queden com molt enrere i queden com antigues, però si les mires amb ulls dels anys 60 són molt interessants. Estan molt bé. Hi ha una, sobretot, que és Requiem por todos los muertos, que és la que estava llegint ara, m'ha agradat molt. Però sobretot perquè quan un escriu i està molt agafat i molt fixa a la seva actualitat, quan passa el temps veus que aquesta actualitat ha passat, però si la saps apreciar, hi ha comentaris que fa l'inspector que ara no es faria ni de cap manera. Formarien part de l'autocensura de l'escriptor, segur. Però és molt interessant.
2: Doncs prenem nota.
0: Doncs, escolta'm, que moltes gràcies. llarga vida a Mauricio Tedesco i a les històries de l'Empar Fernández també. Sí, una cosa més que volia, quan parlem de literatura juvenil, a partir de quina edat és?
1: Bueno, la novel·la que vaig treure és a partir de 12 a 16 anys.
0: Val, d'acord,
1: aproximadament.
0: Encara m'he d'esperar llavors per la Jana, que li agraden molt els misteris.
1: Sí.
0: I dic, bueno, però si t'agraden molt els misteris,
1: no,
0: ja ho sé,
1: no,
0: però jo crec
1: 12.
0: Que això passa perquè jo, ella tenia 2 anys i jo quan estava llegint a casa, ella em deia, bueno, 2, 3, que li llegís en veu alta, i ella s'adormia. Llavors jo intentava saltar-me, desquartizar-ho,
1: claro.
0: Intentava saltar-me paraules, no, la sangre, però...
2: Claro. Però ja li va ser regular, no?
0: Es quedava, però sopa, absolutament. I jo havia de llegir en veu alta, però sempre pensant... Claro. En saltar-me coses, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, era per tenir-ho en compte. Empar, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera. Susana, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana que ve.

0: Avui amb la nostra sommelier de capçalera, la Meritxell Falgueres, en aquesta nova etapa dedicada a conversar amb dones professionals,
1: sí.
0: Ens portes cap al teu territori, en el territori sí. professional, vull dir.
1: Sí,
0: eh?
1: ho sento, però és veritat
0: que... No, està bé, ja ens agrada.
1: Seguiré pecant una mica de vi, però sí que tinc moltes ganes que aquesta secció sigui com degustar una copa, però no només una copa de vi, sinó també la vida, la manera de fer, la perspectiva de diferents dones que admiro de casa nostra. I... Clar, el món del vi tinc la sort que conec a molta gent en especial avui vull parlar d'una dona de números, perquè era economista, que va acabar enamorant-se a la terra i involucrant-se en el projecte familiar, però sobretot que ha sigut la primera presidenta de la denominació d'origen Montsant, que és una cosa que sempre diem, no?, des de Dones del Vi, que hi ha aquest titular, no?, de sí, jo tinc moltes dones a la meva bodega, ja, però fent què? Perquè ens agrada també estar en els jocs de poder. Llavors, doncs, que l'Alba Balcells, en el seu principi, que va ser la primera directora de l'Incavi, o que la Pilar Just, que la tenim avui aquí a l'estudi, estigui dirigint la Déu Montsant, fa doncs que també les viticultores, les enòlogues, les sommeliers, no?, totes aquestes dones del vi, ens sentim inspirades.
0: Clar.
1: I que puguem veure que podem estar a la piràmide.
0: A dalt de tot. Pilar Just, benvinguda al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies.
1: Que se sent a dalt de la piràmide.
0: Exacte. No, però és veritat que abans d'arribar a aquest cim, m'interessa molt el teu recorregut vital. O sigui, aquí quin tipus de família pertanys, perquè ens expliquis, no?, l'origen de tot plegat, que t'hi dediques a una altra cosa, que després fas aquesta, no?, aquest retorn, no sé si a l'origen. Explica'ns una mica.
2: Bé, el meu projecte és... jo començo de zero, és a dir, el meu projecte de vi comença de zero.
0: Val, de zero.
2: Jo sóc aquella generació que cap al Priorat érem la generació perduda, que marxa d'aquí, ves a estudiar fora.
0: Perquè aquí no hi ha res a fer, no?
2: No hi ha res a fer, no hi ha futur. I jo sóc... som tres germans, el germà es queda amb el negoci familiar i les dues germanes ens anem a estudiar a Barcelona. Bueno, jo estudio a Barcelona i, bueno, les coses em van bé. Jo, a més, sóc economista i actuària, és una cosa molt especialitzada en matemàtica, i llavors era d'aquelles feines que tu sorties de la carrera i ja tenies feina. Per tant, jo desenvolupo la meva carrera professional aquí a Barcelona, però és una cosa que m'omple. És aquell sentiment de que els pares et deien marxa i diuen, doncs ara jo torno. I me n'entorno, i en aquells moments hi havia una finca que estava perduda, que jo passava amb el bus cada dia per anar al col·le, pel davant d'aquesta finca, una finca molt gran, que en aquells moments havia caigut amb decadència, i per aquelles casualitats de la vida una cosina se n'entera que estava a subhasta dins a...
0: Ostres!
2: I comencem a batallar i comprem aquesta finca, una peça de finca molt gran que no l'haguéssim pogut comprar si hi haguéssim sigut Déu Montsant en aquell moment, de 47 hectàrees, i comencem un projecte no pensat en el vi, sinó pensat en fer que els fills nasquessin allà.
1: Filosofia de vida.
2: Sí, perquè jo sóc d'un poble molt petit, Pradell de la Teixeta, un poble que no té ni 200 habitants.
1: És que no, ni el conec jo.
2: És a dir, és anant que quan tu entres al Priorat, abans d'arribar a Falset, hi ha un poblet molt petit que es diu Pradell de la Teixeta. I jo sóc d'allà. I l'interessant de tot això és poder una finca tornar-la que estigui viva. I al món del vi hi entrem, hi entro jo sobretot, primer perquè m'agradava beure vi, però no per produir vi. Penseu-vos que l'any 2001, a la Déu Montsant, quan neix la Déu Montsant, hi havia una il·lusió.
1: Total.
2: Una il·lusió.
1: Nous aires,
2: unes ganes, una manera d'entendre i de fer, i tothom, els joves que tenim una mica de vinya, perquè la primera vinya la planto l'any 98, has de fer vi. Jo recordo en aquests moments el Francesc Capafons, que era una amic que estava dins de la Junta i era d'aquells que sempre tenia aquell esperit de vinga, fem vi, i que entrin nous projectes. I em va enredar, ens va enredar ella, així de simple, i vam començar a fer vi a casa seva, mm-hmm. a casa seva sense tenir cap intenció de fer vi, perquè nosaltres veníem al raïm a la cooperativa.
1: De Falset.
2: I comencem a fer, de Falset, a la cooperativa de Falset, i comencem a fer vi, i van dir, vinga, una mica, per veure què és això, i ens enredem i fem no 300 ampolles per consum, sinó que fem 5.000, i això s'ha de vendre.
1: Sí, perquè no es pot veure tot.
0: Déu-n'hi-do, o sigui...
2: I aquí comença com un projecte que no és una cosa jo economista, ni cap projecte d'estudi econòmic, de viabilitat, de res, sinó com una il·lusió de vida, de manera d'entendre, i això t'atrapa, el món del vi és un d'aquells
0: totes.
2: Mercats que...
0: Clar, però fixa't que passa la cosa de vés-te'n d'aquí, que aquí no hi ha res a fer, no? En sí, aquesta sí, terra sí. No hi ha res a fer, a portar 25 anys al cap... No,
2: 25 anys el porto al capdavant.
0: No, bueno, la Déu, i ara tu al capdavant, sí. O sigui, el creixement en aquest sentit, no?
2: Però jo crec que, imagina't, jo també entro dins el Consell Regulador, perquè el Francesc m'enredi i em diu, Pilar, és que no tenim cap dona dins el Consell.
1: Val. Això fa quan?
2: Pues mira, jo entro al segon mandat de la DO, però jo com a vocal, però sense saber allò, jo arribo allà, no sabia ni què era una DO. I sobretot gent molt gran, que jo deia, mare meva, on anirem, no? Però teníem la sort que teníem, hi havia el president en aquests moments, el Jaume Domènech, que tenia molt esperit
0: de visió,
2: de comunicació, i sobretot de donar a conèixer la DO. I si ell va fer tota aquesta feina de promoció i fet una mica més d'aterrar el que és... Bueno, ja fa 11 anys que sóc president de la DO, és a dir, 11 que es diu aviat. I he fet més una feina d'aterrar, de coneixement, de sobretot prioritzar el que és el viticultor. Pensa que una de les coses de les que estic més orgullosa, a la DO Montsant l'any 2001, es pagava el quilo de raïm...
1: Això t'anava a preguntar.
0: A veure,
1: per més temps de barema, tal, anava a preguntar pel preu de raïm, per quants cellers sou ara i què tal aquesta anyada 2026, encara que ja sabem
0: el preu.
1: Que...
0: Fins abans,
1: que
0: no acabi... Abans i ara, fa 25
2: el preu,
0: anys
2: fa 25 anys el preu estava amb 0,30, 0,28, 0,30. Home, fa 25 anys.
1: Aquestes vinyes de viticultura heroica, amb el que costen.
2: Clar, nosaltres estem pel damunt de l'euro 20 en aquests moments. Poques DOs poden dir això, és a dir, només tenim la DO veïna, que potser està a 1,90 o 2 euros, és a dir...
1: La veïna entenem que és el Priorat, forma de croissant a braseu,
2: sí.
1: No?
2: I això també és una feina de posicionament de producte a mercat, de molta promoció, de sobretot de dir no fem vi per fer vi, sinó fem vins que siguin un fidel reflex del territori d'on pertanyen, no? I aquest, jo crec que això ha sigut el gran salt que ha fet la DO.
0: Les altres preguntes eren, Neri, sobre la barema d'enguany i...
2: Sí, barema d'enguany. Bastant bé, ja portem la barema
1: bastant
2: més...
1: Bastant bé vol dir del 0 al 10?
2: jo crec que... És a dir, jo pel que he armat a casa meva, jo només he armat la garratxa blanca en aquests moments, és a dir, podia donar quasi ratllant el 9, que és a dir, molt bona qualitat. Sí. Molt bona qualitat. I ja portem més de 2 milions de quilos entrats. És una barema de les baremes més primerenques que tenim. No sé si és tant pel canvi climàtic, però també una mica per les noves maneres d'entendre i de com fer vi, no? Que busca tothom per buscar més frescor, més acidesa, tothom verma abans.
1: Sí. I l'altra pregunta era el tema de quants cellers. Perquè, això vull enllaçar, que crec que el 26 de setembre la Lia és parda, la lieu molt parda al Montsant.
0: Veure,
1: i no sé si tots
0: els cellers
1: de la denominació, explica'ns una mica si estaran tots.
2: Moltíssims, portem el 25 anys, aquest any que fem 25 anys, portem un munt de coses fetes, actes fets, molts maridatges, molts tastos. I el dia 26 fem la primera festa de la barema de la DO Montsant. I l'interessant de tot això, dius, barem. El primer, jo, quan vam pensar en l'edat, dic, voleu dir que els cellers no estaran en plena barema i no voldran venir a la festa de barema i tindrem problemes perquè penseu que nosaltres som micro cellers, no sí. estem parlant de, grans cellers. Llavors, doncs, clar, el celler és viticultor, laborador, és a dir, comercial, molts ho fan tot.
1: El que etiqueta, el que fa la xarxa...
0: Sí, la mateixa persona,
2: sí.
0: no?
2: Sí, sí, sí, allò, cada vegada posant-se i traient-se el barret. Doncs serem 30 cellers.
0: Llavors, explica'm una mica més d'això, d'aquesta festa, perquè dius, no, home, jo no treballo anant molt del vi, puc venir?
2: Home, i tant.
0: Doncs
2: i
0: això
2: tant.
0: És el que ens interessa, perquè hi haurà hi haurà vi, hi haurà degustació, hi haurà DJs, vull dir que serà festa en tots els sentits de la
2: festa
0: paraula
2: grossa.
0: Amb majúscules d'aquesta verema. I com ho hem de fer? Perquè a mi m'interessa.
2: Com ho hem de fer? Doncs res, entreu a les xarxes de la Déu Montsant i teniu allí els links per poder pagar l'entrada i venir, i sobretot amb moltes ganes de venir perquè serà una festa grossa.
1: Quant val? És que això és molt català, però si no poseu d'això l'entrada... Pues, a veure, quan, volem saber quant costa.
2: Jo em penso que costa 25 euros.
1: Ah, ok, molt bé.
0: Tinc una pregunta per les dues, ja saps que és una cosa que m'agrada fer, tenint en compte que tenim a dues dones del món del vi. I tal i com ens explicava la Pilar, i tal i com ens ha explicat moltes vegades la Meri, aquest panorama ha canviat molt. Vull dir, no? La Pilar deia quan hi havia aquells senyors grans... No? I s'ha feminitzat, però, i la Meri ho ha explicat moltíssim, el procés és dur i encara en queda, com aquell qui diu, no?
1: Sí.
0: M'agradaria una mica que m'expliquéssiu respecte a la vostra experiència en aquest sentit, i després una segona pregunta que té a veure amb quelcom que jo he observat anant als restaurants, perquè heu fet una tasca interessantíssima. Perquè jo ara vaig als restaurants del meu barri i la carta és fonamentalment de vins catalans.
1: Sí.
0: I abans només hi havia el Rioja i el Ribera.
1: I el Ries Baixes,
0: i el Ries Baixes sí, és veritat. Però llavors jo hi ha alguns llocs del bar que tinc l'oferta, la carta de vins catalans destacada i les recomanacions que et fan des de, ja et dic, restaurant de barri, és de vins catalans. I això és una feina que heu anat fent, picant pedra, i que trobo fantàstica. I m'agradaria també com ha estat per vosaltres aquesta, aquesta visió d'expansió i de posar en el centre de la mirada, no? Els vins de casa nostra.
1: Jo
0: són aquestes dues qüestions.
1: De, com a sommelier, que per mi doncs, anar a un restaurant de Nova York i veure vins a Déu Montsant em dona molt de plaer, però com tu dius, em dona més de plaer quan vaig aquí i és una carta... O fins i tot el Saia Gelida, que cada vegada ens demana molt, i la fama que està agafant la Déu Montsant de vins autèntics, però també qualitat, preu, plaer, com molt guais, etc. I llavors el que deies, el tema de ser dona en el món del vi, clar, a mi com a comunicadora... m'anava bé, saps? Perquè era com la nena, que això es passa amb el temps, ja sóc una senyora, i aquesta originalitat m'ha servit bé pels mitjans. És veritat que el vi, a l'hora de negociar o fer business, potser això també m'ha...
0: Sí, però també,
1: no
0: Meri,
1: anat bé.
0: També
1: no
0: Meri, tens una
1: bé.
0: Imatge, Rosetta, Mona i tal, que moltes vegades has de trepitjar i dir, escolta'm, vull dir que darrere d'aquesta façana hi ha una professional,
1: O això, ser massa extrovertida, ser massa simpàtica, que al final també és un masclisme meu d'intentar agradar sempre, doncs això, no, senyoros, a mi quants cops m'han ensenyat a tastar en un lloc, o de tractar-me de tonta, i com tu ets tan educada, en comptes de deixar-los en ridícul, dius, sí, però després te'n vas a casa amb una ràbia, que tampoc és normal. Això també és veritat, que amb l'edat ja vas agafant, doncs... però tu com ho has portat? Perquè també al món del camp, i dirigint, i tal, i sent dona, doncs not easy.
2: Mira, primer, per la primera pregunta, sí, cada vegada trobes més vi català, però aquí a Catalunya de cada 10 ampolles que es consumeixen, només 3,4 són catalanes.
0: Oh!
1: Escolta'm, doncs el Saia Gelida serien 7,
0: Me les veig jo.
1: Sí.
0: I les tenen.
1: Les ten, o sigui...
2: Doncs això és el gran drama que tenim en aquests moments. És a dir, ens... totes les DOs hem de fer molta promoció exterior per exportar, perquè a casa nostra no, això no passa, no es consumeix. És un dels reptes que tenim més propers que hem d'afrontar. En un país de vins com el nostre, lo normal és que això estigui 7-3. És a dir, nosaltres estem al revés, la proporció és al revés. És a dir, per una banda, el tema del consum del vi, hem fet molta feina, hem picat molta pedra, però que el nostre país, Catalunya, és un gran mercat i tothom ve aquí a vendre. I és una d'aquelles assignatures pendents que tenim. I pel que fa al tema de ser dona dins el món del vi, jo també, Mary, també, això de nena, també m'ho han dit més d'una vegada. I sobretot, sobretot aquesta vez de defensar els teus projectes d'una manera molt més contundent, molt més treballada, molt més pensada, perquè te'ls diguin, ok, això m'ha passat moltíssim. És a dir, tu has de la teva professionalitat l'has de demostrar multiplicada per 3.
0: En aquesta situació del vi o de la projecció del consum del vi català arreu, a casa nostra, etc., hi ha una part que té a veure amb el consumidor, en creure'ns que tenim uns vins fantàstics, que no tenen res a envejar a qualsevol altre lloc ni a qualsevol altre país, i reivindicar-los. Jo, per exemple, personalment, jo, temps enrere, anys enrere, no eren la meva preferència, fins que vaig dir, escolta'm un moment, ets catalana? Ets de Catalunya?
1: Com vas tenir aquest tic?
0: Simplement agafant consciència. Llavors, per això penso que moltes vegades és molt important la divulgació. Tu n'has fet moltíssima,
1: en feu moltes, i t'estan coses que t'agradaven.
0: T'estan també, però és que, a veure, vull dir, que són bons és indiscutible.
1: Sí,
0: que n'hi ha
1: sí,
0: per tots els gustos també és indiscutible.
1: També.
0: Llavors, moltes vegades, un tria el què per el que li han posat més fàcil.
1: Totalment.
0: No? Vull dir, tothom deia, pues jo soy de Ribera o de Rioja. No, perdona, és que no has mirat més enllà. No saps de què ets perquè no els has tastat. Llavors, jo crec que hi ha una part de responsabilitat del consumidor.
1: I de perspectiva,
0: si
1: com tu has dit.
0: Sí, clar, de perspectiva. Si tu ets, no sé, m'imagino, no ho sé, de Borgonya,
1: sí,
0: quin vi prens? El d'allà. En canvi, sí, els catalans moltes vegades tirem cap a d'altres. Ens agrada el tema aquest exòtic.
2: Tens tota
0: no,
2: la
0: fem
2: raó.
0: País, sí, fem reivindicació i defensem allò que és nostre perquè repercuteix directament en un benefici cultural, territorial i econòmic.
1: I ara em sap greu que no t'hagi gravat un reel perquè això hagués estat trending topic. No, però és que el que has dit...
2: És que has dit és
1: sí,
2: completament
1: però fins veritat. I tot et diré més, no?, que ha dit ella. Citarà el Borgonya, però és que és veritat que ara hi ha molts tipus. Si dius, no, mira, és que abans, si tu volies un vi negre, Pinot Noir, amb olors a violeta, i amb poc grau i molta agilitat, només te'n podies anar. Però no és el cas.
2: Ara,
1: és que ara també n'hi ha
2: és
1: aquí.
2: Que, és que mai la qualitat dels vins catalans havia estat la que és ara.
1: Sí.
2: És a dir,
1: I la diversitat.
2: Això és l'altre. Sí. La quantitat de marques, la quantitat de cellers que hi ha. Mm. És a dir, mai havia estat, no només de la Deo Montsant, sinó de tot l'espectre del
1: sí,
2: vi català.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, hauríem de tenir aquesta aposta no només per part del consumidor, sinó per restaurador, perquè sigui conscient de dir, escolta, jo vull un vi català. Mira, aquest cap de setmana jo estava amb un xiringuito de costa,
0: sí,
2: de la costa de Tarragona,
1: sí,
2: vaig acabar de bermar la garnatxa blanca i després sí, me'n vaig anar amb un xiringuito a menjar amb un arròs negre. I em va fer mal de panxa, perquè em van ensenyar la carta catalana i potser hi havia un 60% de vins de fora.
0: No, jo crec que vull dir això, també ho hem de demanar i ho hem de reivindicar. Sí, jo quan sí, vaig sí, fer aquest clic de consciència, jo miro directament i demano els catalans, i no per fer-li la pilota, però els que el primer
1: sí, sí,
0: que demano és el Montsant.
1: Ella
0: sempre,
1: és molt montsenca. Soc
0: molt
1: sí,
0: de Montsant.
1: Sí.
0: Bueno, jo vaig a la xolita del meu barri i ja saben que m'han de posar un Montsant. Jo vaig a la bodega, a la Etxapallà del meu barri, que soc de Nou Barris, i ja saben el que... I crec que, doncs, que està bé que sigui així. Que està bé que sigui
2: m'agrada
0: així
2: molt que digues això, no?, que ets Montsant, però jo crec que una de les coses que ha fet bé la denominació d'origen és que el segell de garantia Montsant sigui un plus pel productor. El nom de la DEO,
0: sí,
2: o la pròpia DEO, perquè els vins que han parat sota el segell de garantia de la DEO els hi doni un plus a l'hora de poder vendre
0: clar,
2: més fàcilment.
0: És com
2: fàcilment,
0: que te'n refies
2: no?
0: de que saps que estarà
2: sí,
0: bo.
2: Sí, sí, sí, i això és una d'aquelles coses que el que tu dius, no?, que la gent se'n refia que sota el paraigües Montsant el vi estarà bé.
0: enoturisme, quelcom en el que també sí. podem participar, no? Simplement doncs, tenint-ho com a opció. Ara és una època perfecta per fer escapades pel territori, per interessar-se doncs, per aquell lloc, per les característiques geològiques, geogràfiques, uh-huh. biològiques, per entendre per què el vi és així, etcètera, sí. etcètera. I a partir d'aquí, evidentment, per disfrutar d'un passeig entre vinyes, de la bona gastronomia, dels bons tastos.
1: Total. No? És que em deies el
0: però
1: futur.
0: Hem de posar en valor això.
1: I jo pensava, el futur més immediat, que és que la tardor per mi és la millor estació per fer naturisme, per fer maridatges, perquè sóc una boja dels bolets a Matanzas del Porc, i el futur més immediat per mi és aquest.
0: És gaudir de la tardor així.
1: Sí. Sí.
0: Pilar, just la presidenta de la Déu Montsant, moltíssimes gràcies per aquests minuts avui al Sota Sospita, per aquesta vetllada i xerrada tan interessant. Gràcies per compartir amb nosaltres també la teva experiència.
2: No, gràcies per convidar-me i sobretot per posar en valor com feu el món del vi i sobretot aquests projectes de vida que sobretot que són, que estan dins la Déu Montsant. Mm.
0: Meritxell, moltes gràcies per portar la fila.
1: Ens veiem a la festa de Verema.
0: Això
2: us esperem,
0: també, i la setmana vinent aquí.
1: Sí. Adéu. Adéu.
0: Bé, doncs, quines ganes de fer un vinet ara després d'aquesta conversa. Hem de tancar el Sota Sospita, hem tingut una mica de tot, hem tingut interessants xerrades tant de ficció i realitat, novel·la negra i històries tristes del nostre voltant amb l'Empar Fernández i la Susana Hernández, com del glamour de la vida, de gaudir del territori, del paisatge, de la cultura, la gastronomia i el vi amb la Pilar i la Meri. Ara recentment, i ja tanquem la nostra coartada. Ho farem escoltant Chopping Mountain, que és la cançó que dona títol al nou àlbum de Ibibio Sound Machine. Promouen l'amor, la unitat i la resistència a través de la música, aquesta formació, aquest col·lectiu creat a Londres el 2013 i que redefineixen els límits de l'afrofunk, de la música de ball. Tenen un so entre ancestral i futurista, doncs tot allà, tot i que música africana, afrobeat, funk, post-punk, electrònica contemporània, amb aquest Chopping Mountain tanquem. De seguida arriba el Xavi Collado amb el Metrópoli. Nosaltres tornem demà amb la Sílvia Catalán, la psicologia. Parlarem de narcisistes. El dimecres de ciència i de quan comença el pensament científic. Com no tindrem la biografia criminal, bé, i moltes coses més al llarg de la setmana aquí al Sota Sospita. Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11. Benvinguts a una nova edició del Metrópoli de Ràdio 4, en aquest cas la 2378. Salutacions de Xavi Collado. Fins als 12 de la nit parlaré amb dues artistes d'aquest país. La Diana Navarro, que ve per parlar del concert del dia 30 al Liceu, aquesta ciutat a Barcelona. I la Lolita Flores, que aquests dies la tenim fins al dia 27 amb un espectacle de Federico García Lorca que es diu Poncia.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

Bona nit, demà tornem a les 11 en punt aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, al Metrópoli, d'aquí a gairebé 24 hores.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Miqui, no m'has volgut ensenyar el teu objecte.
2: Vols que t'ensenyi ja?
1: Sí, clar.
2: No, no és un objecte, és amb el que vaig sempre. Són tres objectes, quatre...
1: Això són agendes,
2: quatre,
1: no?
2: Quatre objectes...
1: Quatre? Ah, i un estoig.
2: Diari, a l'hora dietària.
1: Diari.
2: Llibreta de treball.
1: Sí.
2: Llibreta d'idees. I aquest és l'última llibreta, la més petita, de l'últim projecte en el que estic involucrat, que és un dels que més il·lusió em fa. Que mira, com que ahir ella ho va dir-ho per... Ho va posar-ho ja per premsa, crec que ja ho puc posar. Estic fent un disc amb la Janet.
1: Quina meravella!
2: Li estic produint un disc a Janet. I és una de les coses més emocionants que ens ha passat aquest any.
1: Tornes a col·laborar amb ella?
2: Torno a col·laborar amb ella, sí.
1: Escolta, quina diferència hi ha entre la llibreta de treball i la llibreta d'idees? No són idees de treball?
2: No, la llibreta de treball és aquesta, on t'estic, anoto tota la producció que estem fent la producció per una banda sonora, hem fet un comercial per Lola Casademunt, hem fet un comercial per la Lliga de Futbol Sala, i aquí és on jo noto moviments, coses que fem. La llibreta d'idees són lletres per un nou disc, i el dietari és el meu dia a dia, que és aquell diari que faig des de fa molts anys. Que
1: això cada dia?
2: Sí, cada dia.
1: Cada dia.
2: De fet, això és la base del llibre que vaig treure fa dos anys,
1: sí.
2: I era una mica la base de tot això. Però això, quan em vam parlar d'un objecte, és clar, és el meu objecte diari, i de vegades em sento despullat quan no porto això.
1: Però escolta, ho portes sempre?
2: Sempre, clar.
1: Sempre?
2: Sempre.
1: Això és molt de pes, eh?
2: I sí, clar, sí, però les, per mi és...
1: Les idees pesen.
2: Exacte, i és com una mica el saber on estàs. Saps com quan et lleves al dematí que saps on tens les ulleres? El quarto de bany, sabem on tenim les coses. Per mi, saber que porto això, doncs és saber que tinc la feina. I quan la motxilla la porto buida, és com, què ha passat aquí? Ah, vale, que avui he anat a comprar discos i com que volia que m'hi cabessin discos, sé on tinc la d'això. Però això és cada dia. I sempre tinc acumulat llibretes que no sé si algun dia les arribaré a omplir, perquè te'n van regalant, em vas acumulant, em vas fent, i de fet ara és això, no? Quan vaig fer el nou projecte a la Janet, volia una petita cuca, això, no? Una
1: només llibreta, per aquest projecte.
2: Només per aquest projecte.
1: Avui el nostre irrepetible és el músic Miqui Puig.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Benvingut a Irrepetibles.
2: Un plaer.
1: Moltes gràcies. Una de les figures més importants de l'indie espanyol, músic, cantant, discjòquei, ànima del mític grup Los Sencillos, amb carrera també en solitari. 40 anys al món de la música.
2: Sí, déu-n'hi-do.
1: 40, amb programa de ràdio propi, Pista de Fusta, a Catalunya Ràdio. I després de tot això, per què odies tant amb tota la teva ànima que diguin de tu que ets un artista eclèctic?
2: Doncs perquè eclèctic és com un adjectiu d'aquests que s'ha fet servir pejorativament.
1: Sí,
2: eclèctic és quan volen dir això és molt eclèctic, això és molt tal. Sempre pensa que fem servir les paraules fora de lloc. A mi les paraules m'agraden molt, crec que les paraules són boniques, les paraules defineixen. I eclèctic, evidentment, si tu vas a buscar l'etimologia, és això, diferent, variat, tal i com qual. I el que hauria de ser en moltes ocasions una cosa positiva, es fa servir sempre de manera pejorativa. Per quina raó? Perquè jo crec que som una societat cada cop més que necessitem tenir tot encaixonat, tot ben encastat i tot ben clar. Sapiguer qui ets cadascú, de quin peu calça, per poder sempre tenir una sèrie de control. I això, per exemple, avui vinc una mica calent, perquè a l'hora d'esmorzar m'he fotut amb una tertúlia. Estava esmorzant sol, els paletes esmorzaven, i evidentment ara hi ha caliu polític.
1: Vale?
2: I he sentit dos
1: fa temps que hi ha caliu polític.
2: Per això. I de cop he sentit dos coses que he dit, no, tios, vosaltres no us toca. Vosaltres sou obrers, sou gent que treballeu, gent com jo, que som gent que no estem a les elites. Dic, m'acabes de fer un discurs, en veu alta, que l'ha sentit tot el bar, que ha anat cap aquí. I allò ha provocat un debat bonic i brillant, però també m'ha fet veure com les paraules es tergiversen, es fan servir...
1: Es manipulen,
2: saps? I això és una cosa que sempre m'ha tret de polleguera. Crec que és un dels meus trets característics, que sóc un tio que no sóc fàcil, no sóc còmode, no sóc encasillable, però sobretot no sóc encasillable perquè... Hòstia, m'agrada raonar. Jo sempre explico el mateix. Jo no tinc ni el graduat escolar, no tinc carrera universitària, i una professora que tenia, la Flor Ferrer, ens fotia uns cops al cap així, molt, molt, molt bonics, no cops a cap d'aquells de l'època dels 60 que eren durs, sinó que et fotia un cop al cap, un calbot, i et deia discurre. I a mi això, aquesta paraula, se'm va quedar gravada per sempre.
1: Discurre.
2: Sí. Pensa, saps? I amb el cap dels anys, jo ja era una figura pública i vaig fer un article polític molt enrevessat sobre el meu poble, vale? L'Ametlla del Vallès, un poble petit, i estava molt enfadat de com funcionava, com un poble petit volia copiar certes maneres polítiques dels grans. Baralles, tal... I vaig fer un article en el diari i la Flora el va enviar a tots els professors que ella encara tenia contacte de la meva... que havien tingut a mi, i va dir, hemos hecho uno que piensa. I per això és bonic. Jo crec que la gent que pensa, la gent que discorre, i en aquesta tertúlia avui els deia, tios, però, hòstia, jo et considero intel·ligent i acabes de calcar quatre paràmetres sentits de ràdio.
1: Sí.
2: Sentits de ràdio, de ràdio. I aleatòriament, dic, ja has barrejat tres conceptes en un d'això. S'ha fotut a riure, hem rigut, hem discorregut, hem parlat, he conegut amb un senyor que havia portat un camió tota la vida, que estava més d'acord amb la meva visió de la vida. Ja no dic política, perquè això de que tothom vol tenir raó, a mi, per exemple, m'agrada molt, Carles, la paraula discutir, vale? I la gent discutir es pensa que és barallar, imposar a l'altre, no? Discutir és tenir dues visions diferents i debatre-les, discutir. I, hòstia, m'agrada molt. I he vingut allò com espitós, però alhora...
1: M'agrada.
2: Però alhora content. Alhora content de veure que no sóc insensible al dia a dia, que això jo crec que és el que a vegades perd molta gent.
1: Un altre tret important en tu, a la teva personalitat, les pors. M'ha sobtat molt, això.
2: Bueno,
1: la por és una paraula que es repeteix contínuament a la teva biografia.
2: Sí, sí. De fet, això és una por. Jo ara he tingut una por. He tingut una por de si sóc massa baladrer. Una por de si calia ficar-me en aquesta discussió de bar. Dilluns al dematí. I les pors jo sempre les he fet servir, Carles, per créixer, crec. Saps? Les pors per mi són petits salts, petits d'això, podríem dir un dubte, no? Potser si ho poses en por sembla més seriós. Més d'això, però és aquelles pors. Però a mi m'agrada la por. Jo crec que la por fa que l'home estigui amb tensió. Tenia un gran amic, el Miquel, que em va ensenyar moltes coses de la vida, mecànic, que és el que em va ensenyar en moto. I em deia, per anar amb la moto sempre has d'anar amb un palet de gas. Has d'anar un pèl més fort de l'habitual perquè això et fa estar amb tensió. I això és el que ens ha de fer servir la vida. Quan ens relaxem és quan ens emportem les hòsties. Quan ens acomodem, quan ens pensem que tot està bé, és quan, pam, t'arriben les hòsties. I jo les pors les faig servir això, no? Com a un estat d'alerta permanent, podríem dir, que no se m'escapa. I, per exemple, això, Janet publica a l'ABC que estem treballant junts, i ja es pot dir, portem 6 mesos que hem començat, es pot dir, i la primera reacció meva és què dirà fulanito, què dirà manganito, aquestes pors. Tio, tinc 58 anys.
1: O sigui, això ets molt vulnerable, també.
2: Sí, totalment.
1: De fet, l'any passat vas publicar el llibre Jo no quería ser Miqui Puig, crònica sentimental d'un cantante de amor, i el pròleg del llibre, el periodista Quico Amat, diu: a Miqui Puig le alegra el dia un like fugaz, el saludo callejero de un fan, y por el mismo baremo le destruye una frase hiriente de un hater. El rechazo, volvemos a lo mismo, de cualquiera, incluso si se trata de un mierdecilla sin talento. ¿Tan vulnerable?
2: Sí, sí, sí, jo crec que ha sigut el meu gran tret.
1: Sí.
2: El meu gran tret. Amb tot, eh? Amb la vida familiar, amb la vida professional, amb el dia a dia. Sí, sí, sí, sí. És una merda, eh? Sí, sí, perquè són trets dels que no te'n pots canviar.
1: Ja.
2: Això que diuen que la gent canvia és una merda. Jo crec que com més grans anem...
1: Sempre va a més, no?
2: Jo crec que sí. A no ser que siguis una meva. No? Siguis una meva, que siguis algú que no tingui cap mena de sentiment.
1: Tirem la vista enrere.

0: quien supiera cantar.
1: Miquel Puig i Bosch.
2: Exacte.
1: Vas néixer el 27 de juny de 1968 a l'Ametlla del Vallès, com deies, i ens situem a Can Forns.
2: Sí.
1: Com recordes el petit Miquel?
2: Doncs mira, el petit Miquel ara fa molt poc va aparèixer a Can Forns per una circumstància de la vida X, i Can Forns em va semblar més petit del que el tenia al cap. Saps allò que diuen que la imaginació fa que el record s'engrandeixi?
1: Sí.
2: Jo vaig marxar d'allà amb 8 anys i ens vam anar a viure al poble, vaig néixer allà i vaig estar assegut, em vaig fer un retrato on te diuen que vaig fer els primers passos, on el tiet Pepet va somriure quan jo caminava, i recordo això, la casa de pagès, l'olor de les vaques, i ara que has posat Maite Chumia, doncs en Jordi, no? El meu pare, que era el petit de nou, un tio inquiet que tampoc va poder estudiar però que tenia una cultura d'haver pres. El meu pare, saps de qui era amic? D'Eugeni Xamà.

0: Camp, clar.
1: La lluvia del porvenir, no? que deia l'Auxerot. I Camp Forns per mi és aquest record, ser fill d'un territori, d'una història, masovers, no propietaris, que això també marca, és una altra manera de treballar. Però sí, vaig anar-hi ara fa molt poc per un projecte també que estem engegant, i veure Camp Forns va ser com, buah, aquí és on va començar
0: una
1: tot.
0: Una casa amb molta cultura també, hi havia molts llibres, molta música. No?
1: Ràdio.
0: Ràdio.
1: A casa, més que música, hi havia ràdio. De fet, el pare era molt fanàtic dels cors de claver, havia cantat amb la Bullanga, que era un cor, com es diu, líric satíric del poble, i el meu pare era fan de les big bands. Anava a veure l'orquestra selecció i sobretot la ràdio, suposo perquè no hi havia cultura ni aparells de l'època. No hi havia discos, vaig ser jo el que vaig començar a portar casets, discos a casa i ràdio. De fet, a casa era molt de Ràdio 4, la primera emissora en català, i el pare era superfan d'aquesta emissora. De fet, recordo el primer 11 de setembre, el del 77, retransmès per Ràdio 4, que a casa era com això, amb una vella Telefunken. Jo quan penso en ràdio, penso en una Telefunken marró, de fusta, preciosa, precisament la va portar el tiet Joan d'Andorra, i, hòstia, per mi la ràdio és això.
0: Tres germans.
1: Sí.
0: I tu el gran.
1: Jo el gran.
0: T'ha marcat d'alguna manera, això, ser el gran?
1: No, perquè jo vaig fugir. Sí, o sigui, jo al fer la meva feina, al començar això, m'ha marcat. Sí que m'ha marcat en moltes coses, m'ha marcat en maneres que he tingut que obrir portes. També amb la Emma, que és la que ve darrere, em porto molt poc, ens portem 14 mesos, i llavors hi ha el Ferran, que ens portem 12 anys amb el Ferran, que ja ha viscut d'una altra manera, també ha viscut més els pares que nosaltres, nosaltres ja voltàvem fort, però som una família que hem tingut com molta integritat, tot i que a vegades aquesta integritat a mi em pressionava molt. Em sobrepassava, no? Perquè, hòstia, ma mare és com molt italiana, molt de voler que estar tots junts, fer-ho tots
0: junts. Molt protectora, no?
1: Sí, massa protectora.
0: Massa.
1: Jo crec que a vegades...
0: Amb tu també.
1: A mi sí. Ella ho viu d'una altra manera, al voltar, lluny.
0: Clar,
1: jo crec que ma mare ha patit molt també per mi.
0: Sí.
1: Hòstia, sí, perquè aquesta exposició, no, que faig jo quan començo amb 18 anys a tocar, amb 22 ja estic apareixent a televisions, tocant, voltant pel món, i que no sapigui què passarà, jo crec que també feia por, no? I de fet, un dels grans trets quan jo dic que deixo de treballar per dedicar-me a la música és no vull veure els bars, saps? Aquella cosa tan de com si el bar hagi de ser un lloc dolent.
0: Vici, no?
1: Vici. Tot i que el bar per mi és dels llocs més bonics del món. Els bars, les tertúlies, la gent, observar. A mi m'agrada molt estar als bars en silenci. De fet, escric als bars. I poder la gent, però amb aquell soroll escriu, sí, amb aquell soroll escric, no? Tinc com una mena de capacitat, tot i que suposo que tinc aquest dèficit d'atenció dels de la meva generació, però mira, els bars puc escriure bé,

0: A veure, què tal al col·le?
1: Molt malament.
0: I l'institut?
1: Al col·le molt malament, perquè era això, tenia aquests TDAHs i aquestes merdes, traia molt bones notes en idiomes, en socials, m'interessava molt més això. En matemàtiques era un puto desastre, que és el que em marca sempre. I a l'institut conec a molta gent, jo em foten al Politécnic, a l'Escola del Treball de Granollers, perquè allà no hi havia... No, els que no servien per estudiar ens portaven allà, i sempre recordaré que segon m'agafen dos professors i em pregunten què faig allà. Perquè jo ja duia llibres, ja duia la carpeta forrada de,
0: ja. de... O sigui, et veien fora de lloc, no?
1: Sí, et veien fora de lloc i et veien inquiet, et veien culte, i suposo que ja s'adonaven els mateixos professors de que el sistema educatiu era una merda, que et palinitzava per això i no et portava cap allà. I sobretot recordo molt, ara que has posat a Gabinete Caligari, la tertúlia. El dimecres fèiem tertúlia a la cantina amb el Guijarro, els dos de Figaró, el Ricard, després de veure l'Edat d'Oro, ens fèiem una tertúlia del que havíem vist, del que volíem ser, érem tios inquiets. L'Alberto va acabar sent el director de Primavera Sound i de l'Apolo. Vull dir que ja hi havia caldo de cultiu amb gent. I a l'altre institut, el dels seriosos, hi havia el Joan Manel, que és algú que vaig conèixer i que és un amic meu des de llavors.
0: I el bullying quan va ser?
1: Sempre.
0: Sempre.
1: El bullying és sempre. El Grassonet sempre té bullying. I si el Grassonet destaca amb el que sigui, si destaca jugant a bàsquet, anant en bicicleta... De fet, jo vaig a un nano solitari, jo l'esport que més vaig

0: practicaves el triatlon amb la bicicleta.
1: Clar, que ho feies tu sol. No?
0: I era un grassonet que saltava i que botava.
1: Sí, era el teu refugi.
0: Era el meu refugi, sí, sí, sí. I el bullying hi ha sigut sempre. Ja de gran, això que deies de la vulnerabilitat, sempre explico i en el llibre ho dic, no? Aquell moment que un crític que diu llàstima que el Mic no sigui guapo perquè els sencillos molen molt. I és com, bueno, guapo a ulls d'aquí, no? No? Els cànons de bellesa, no?
1: Sí, sí.
0: La bellesa. Llavors, al final, això et dona, et diu que Van Morrison no és guapo, Dylan no és guapo, al final,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar,
0: tanta
1: clar.
0: Gent que dins dels cànons de bellesa, i llavors, bueno... et dones compte de que tot és una pressió, que tot és un constant examen, no? Un constant fiscalitzar tal qual. Que ho fem nosaltres també, eh? Vull dir, estigui lliure d'això.
1: Sí, segurament.
0: Sí, tenim tics, sí. Tenim tics no heredats, que jo crec que són tics de repetició, perquè no deixem de ser primates que hem après a fer coses, no?
1: Mm-hmm. I tant.
0: I tenim tics de repetició que quan els fas dius, hòstia, no. No, jo no he de fer-ho, saps?
1: Jo no he de fer-ho.
0: I tot el que hem tingut durant anys d'unes maneres de parlar, d'unes maneres de fer. Jo hi ha un moment en el llibre que parlo de que jo no sé si vaig ser acusador també, en alguns moments, no? Quan estàs molt enamorat i vols molt en algú, o et sembla que estàs molt enamorat, aquesta manera de pressió potser hi és. Valga'm Déu, jo mai vaig tenir cap mena d'assetjament físic, que això és un límit i un warning, on s'ha de tenir el punt més de por.
1: La bicicleta és el teu refugi, però també la música.
0: Sí.
1: Música que comences a descobrir a la teva adolescència, també perquè al poble, durant l'estiu, arribaven molts turistes i també portaven molta música.
0: Estiuejants.
1: No? Estiuejants.
0: Estiuejants. És molt diferent, eh?
1: Ja, ja.
0: És estiuejant. Gent que tenia vivenda, que venien allà, s'instal·laven el 20 i pico de juny i marxaven...
1: Fins al setembre.
0: A l'11. No?
1: L'11.
0: De fet, hi havia un dia que era mític, ens posàvem al bar de l'Ametlla, Can Quico, ens assentàvem a dir-los adéu. Ja quan érem adolescents érem una mica més imbècils, saps? Una mica també d'això. Érem com tres tribus molt curioses, perquè a l'Ametlla hi havia els del poble de tota la vida, que vivíem tot l'any,
1: sí.
0: I llavors hi havia com dos urbanitzacions diferents i dos clubs esportius que eren molt diferents. Un que era potser més nacional de dretes, com era el club de Can Camp, on hi havia actuat Julio Iglesias, Luis Aguiler, més tancat, i el Club del Vallès, que hi havia tota aquesta burgesia catalana dels Maragall, els Vicenç Vives, hi havia molta gent de la burgesia culta, ¿vale? Hi havia gent que eren editors de llibres, i amb aquest caldo de cultiu es feia aquesta llibertat, sense casco, motos, amunt i avall, festes a cases, festes a les que no t'havien convidat i entraves i senties els Smiths per primera vegada, saps? Molt curiós. I llavors sempre explico que aquesta és la meva educació en un poble que no hi ha pub. En els pobles que hi ha pub, l'educació musical sempre passa als pubs, no?
1: Clar.
0: El pub és un lloc on t'arriben discos dels que estudien a Barcelona, el del poble va comprar discos a fora, es parla, es debateix, es veu, es consumeix, es droga, etc. L'Ametlla no ho tenia, més curiós, eh? Ningú va fer un pub, però jo l'educació em va venir d'aquestes.
1: Com neix Aullidors?
0: Aullidors neix a la meva necessitat de cantar i de voler fer grups, i de que el Ricard Aymerich, un veí de Camp Forts, precisament, d'on vaig néixer, va començar a escoltar la mateixa música que jo, muntem un grup, no en teníem ni idea, i ell tocava la bateria malament, jo la guitarra malament, aquí enganyem, el Dito no va, jo no m'agrada, tal qual, i apareixen els germans petits dels meus companys de classe, el Germán i el Marià, i muntem Aullidors, i d'Aullidors saltem a Los Sencillos, i de Los Sencillos el resto.
1: Ara fa 40 anys, perquè va ser l'11 de setembre de 1986, Aullidors va fer el primer concert.
0: Hòstia, ara fa 40, clar.
1: Com el recordes?
0: Flipant, nerviós,
1: sí.
0: Portant una camisa de topus preciosa, del rotllo aquest de Polkadot.
1: Molt discreta.
0: Sí, clar, evidentment, hòstia, els 80, no?
1: Clar,
0: els 80,
1: clar.
0: Una tal, i que ja teníem un mural brutal. Portàvem un mural a darrere. Teníem 5 cançons.
1: Com a escenografia.
0: Sí, dius. Sí, un mural pintat, perquè al Ruta 66 havíem vist Aullidors al garatge, d'allà havíem agafat el nom, i vam copiar-ho, el vam pintar, ens el va fer el Gepis Plomer, el Cel Sigui, un pintor del poble, i sí, sí. I el Miquel, aquest que et deia, amic meu, mecànic, motorista, regidor de cultura, l'11 de setembre dona l'alternativa amb un grup cantant en castellà i cantant punk rock, perquè érem punks, vull dir, tocàvem malament. Les cançons eren Borratxera Can Quico, no sé, Valerí, tot de cançons que eren agafats de molts llocs, fotut tot amb una condensació i aquella energia juvenil d'això, que teníem 18 anys.
1: Uh-huh. I allò es converteix en Los Sencillos. Sí. Mentre tu treballaves, a més, en una ferreteria.
0: Sí, sí, sí. Vaig treballar primer de manobra, llavors en una ferreteria. Sí. El meu cosí gran em va ajudar a fer la transició. Abans havia treballat en una botiga de recanvis de cotxes i de motos, el sucursal Successors de Colomer Berenguer, que aquí a Barcelona tenien una botiga. Anava amb la furgoneta amunt i avall escoltant maquetes, escoltant discos, em guardava les vacances per actuar.
1: Que bo.
0: Sempre era, doncs mira, demà no vinc a treballar perquè ahir vam tocar a Barcelona fins les tantes. Portava el Germán i el Marià després d'assajar a Barcelona. Acabàvem d'ensejar a les 10 de la nit, els baixava a Barcelona, tornaven a casa. I ho recordo molt guai. I llavors de cop un dia apareix un senyor i diu, mira, que us fem un contracte. Ah, molt bé, que sonareu a Radio 3. Ah, molt bé, que anireu a la tele. Ah, molt bé.
1: El primer disc de Los Sencillos, de Placer, any 1990.

0: Com va anar aquest primer disc?
1: Brutal.
0: Això és Mala Mujer, eh?
1: Sí, aquest disc va ser molt bèstia. Vam vendre 40... No, 28.000 còpies. Uh-huh. Van haver-hi 3 singles, No por eso no, Mala Mujer, Estuve de... No, 5. Mogollón de singles. Em recordo sempre a Rock Pop. Em recordo l'olor de Prado del Rei, d'aquestes cançons. Sí. Arribar a ser un mindundis, anava amb avions. Agafar molts avions. Nen de poble que no ha agafat avions, s'ha agafat el pont aèric a 2x3 per anar a fer televisió. Tot auspiciat per les cases de discos que apostaven per tu, posaven els cèntims i eren els que et feien la promoció. I sempre diuen el mateix, no? A vegades me'n recordo un llibre d'un company de professió que deia «Los sencillos se llevaron todo el dinero». Bueno, no ens vam portar el diner. Els singles funcionaven, i si funcionaven, doncs apostaven per tu més, que això clar, passava, clar. Molts grups els hi ha passat.
0: No, hi passa. No,
1: exacte,
0: hi passa.
1: Que no arribes. I tot és una bogeria. Tot és què està passant. I sempre aquest núvol, jo el dissipava quan arribava al poble. Tornava a ser el Miquel del Jordi i l'Antònia, tornava a ser el del... Intentava no fer perdre amb això. També és veritat que vaig descobrir Barcelona com ningú, que vaig començar a entrar tot arreu, a tots els bars, a tots els clubs, descobrir moltes coses. Però, hòstia, és una voràgine. Tens això 22 anys. Aquest primer disc ho teníem 22 anys, mm-hmm. perquè al cap de dos, quan traiem Bonito és, jo faig 24 anys tocant a les festes del PSUC, a les mítiques festes del diari
0: Bar. Escolta, i en aquells inicis, ja amb una estètica molt diferent, mm-hmm. i tu dius en el llibre, de fet, també la teva mare t'havia fet una faldilla.
1: Això
0: i
1: va ser llibre, més tard, sí.
0: El llibre dius que eren uns temps en què s'havia de justificar la teva condició sexual per poder vestir patrons diferents.
1: Tot el dia.
0: Tot el dia.
1: I bellugar-te.
0: No han canviat gaire les coses.
1: Totalment,
0: tampoc, eh?
1: Totalment, Carles. I bellugar-te.
0: I bellugar-te.
1: Bellugar-te. Hosti, jo em bellugava molt, ballava molt, marica. Marica ha de ser un insult, igual que gordo era un insult. Mm-hmm. Què vol dir gordo? Prim, sec, saps? Aquest tipus de coses. Sí, sí, i aquí és on hi havia això que et deia, no? Si fos més guapo, si fes més tal... Hòstia, mm-hmm. al final, tio, el que triomfen són les cançons.
0: Avancem. 1992, triomfen les cançons, disc En casa de nadie, on trobem el conegudíssim Bonito és.

0: Suposo que un no espera, no?, que una cançó com aquesta acabi tenint tant de ressò com va tenir.
1: No, saps que funcionarà perquè nosaltres la vam començar a tocar a la gira anterior.
0: Sí.
1: I la gent ja li passava alguna cosa. Ja veies que aquella cançó era molt bona. Sí, sí, tu tocaves aquella cançó i veies que allà estava passant alguna cosa. I al local d'assaig... Les cançons bones, quan les acabes, ja saps que són molt bones. Llavors, sí. Tu tens una sensació. Jo hi ha cançons que sé que acabaran agradant molt. Ja no estem parlant de molt èxit. Per exemple, jo els meus últims discos en solitari, que no han tingut la sort de ser molt rellevants a nivell comercial, sí que sé que hi ha 5-6 cançons que els fans, que els coneguts, que la gent que els agrada el pop, dirà aquesta. I en Benito es va passar des del minut 0. El que no sabíem és que seria això, estratosfèric.
0: Sí,
1: vam guanyar Radio Futura amb la venda de Maxis, que en sé com els dos més radiats en aquell moment. Vam fer 90 bolos. Anàvem a tot arreu.
0: Em vas comprar una moto.
1: Em vaig comprar una moto amb els royalties. Sí. Vull dir que al final les cançons, allò que diuen, no?, aquella gran cosa de que les cançons, hi ha un punt que ja no són teves.
0: Ja.
1: I és veritat. Les cançons ja no són teves, formen part de l'imaginari. I aquí ara la sento i, hòstia, i penso que ja amb això érem avançats. Vam posar electrònica, patrons llatins, no? La gent, hòstia, però hi ha el Pedro Navaja, sí. Sí. Qui escoltava Pedro Navaja en aquell moment? Quin grup de pop orientat al rotllo britànic col·lisionava? Els Coyotes, Radio Futura, Ciudad Jardín una mica i nosaltres. Vull dir que no érem tants els que veiem com que també hi havia la connexió latina, no? Que això ho teníem clar.
0: I aquesta casa, dins el programa Diario Pop de Radio 3, us va entregar el Premi a Grup Revelació al 1991 i el Premi a Millor Directe al 1992.
2: Los sencillos de nuevo, como Grupo Revelación del Año, y les hace entrega de premios otro histórico de la radio, Juan de Pablos, el fan número uno. Juan de Pablos con Los Sencillos, la mejor banda de la historia, un histórico con el Grupo Revelación del Año.
3: Y ahora recibimos al gran Mickey, el loco de la moda, y Juan de Pablos...
4: ¡Buenas noches!
3: Y Juan de Pablos vuelve a darle otro premio a Los Sencillos, Grupo Revelación el año pasado.
5: Igual que siempre, como el año pasado.
3: Y el gran directo este año.
5: Mejor que nunca.
3: Miki, dinos algo más.
6: Hombre, solo queremos decir una cosa, que nos estamos encontrando muy decepcionados, que en este país todavía no miráis la música, sino si son guapos o no. ¡Yo soy guapo! ¡Soy guapo!
7: Solo para mi sol.
1: No me'n recordava.
0: Soy guapo.
1: Que bèstia, sí, perquè hi ha algun imbècil devia haver dit alguna cosa. Que guai, que xulo.
0: Has vist?
1: Hòstia, és veritat, ens en van donar dos, veus? Jo sempre pensava que ens en havien donat només un.
0: Jo també. De fet, tota la documentació només consta
1: un,
0: però l'arxiu hi ha els dos.
1: Els dos, hòstia, que guai. Va ser Grup Revelació i llavors Millor Directe.
0: Una abraçada molt forta amb Juan de Pablos.
1: Totalment. Que bèstia, perquè tinc a casa, físic, el del Millor Directe.
0: Doncs algú es va quedar l'altre.
1: L'altre. Pues sí. Que xulo.
0: Escolta, va ser entre el 90 i el 2002.
1: Sí.
0: Per què us dissoleu?
1: Perquè no hi ha interès.
0: Perquè no hi ha interès de part d'aquí.
1: De tothom. Perdem fans, els fans en van en una altra direcció.
0: Però interès vosaltres sí que en teniu.
1: Jo sí, totalment, jo era un boig. De fet, em vaig quedar jo sol. La primera formació arriba al 96, Germán i Maria pleguen, Pasqua havia plegat abans, vaig muntant bandes amb gent, vaig incorporant gent, i diuen la gent que, de fet, aquest any ara traurem el mes de... que ve, o d'aquí un dos mesos, l'últim disco, el Col·lecció de Favorites, el traurem en vinil, perquè no s'havia editat mai en vinil, i ara saps que els vinils tenen aquesta, aquest preu, no?, o aquesta manera de les ganes de tocar de la gent. Allà ja no estàvem amb onda. Havia arribat l'indi en anglès. Nosaltres, per la gent de l'indi, érem comercials, perquè sonàvem a 40 principals i tal i qual. Els mateixos indis que llavors es van vendre marques de cerveses, a marques de fantes i marques de tot això, que això ja són altres vies, no? A mi m'agrada molt la meva feina per dir, molt bé, sí, tu em critiques per això, però parlem també del teu tu ojo en la paja ajena,
0: no?
1: Sí, no?
0: Sí, sí.
1: Aquestes coses. I me'n recordaré sempre, vam treure el Col·lecció de Favorites, que els fans diuen que és el millor disco, el senzill, juntament amb el primer, que són els que contenen el contingut, continent i imaginari, són els millors, i em trobo que me'n vaig a Madrid i... signem un disc en directe i al cap d'uns 3 dies es mor el director de la companyia, es paren tots els d'això. Jo sempre parlo que això no són... Saps que hi ha gent que la culpa la posa, es va passar això i tal? No, per mi són circumstàncies. Les circumstàncies fan que ens parem. I me'n vaig a Madrid i dic, tinc un disc en directe. No, ara els Sencillos ja no interessen. Començo a fer el meu disco en solitari, el primer disc en solitari, i quan porto les maquetes, els mateixos que m'havien dit que els Sencillos no interessaven, em deien, no, ara el que tindré és que fes un gran sexis als Sencillos i tornar-los a agentar. I allà és quan et dones compte que la indústria no en té ni puta idea, que sempre hi ha bandazos. El revival, ara funciona el revival. Funciona el revival en tots els sentits. La gent va a clubs on només punxen música de quan ell era universitari. La gent només vol veure les bandes de quan era universitari. Pues sou com els vostres pares quan anaven a veure els Sirex, i els criticàveu. I al final això ho entenc. Jo també entenc la memòria, la nostàlgia que forma part del joc. Però tu hi jugues o no hi jugues. Jo sóc dels que he triat no jugar-hi.
0: Tot i que crec que abans de pandèmia vau estar a punt de tornar.
1: Sí, va haver-hi un moment que ens van demanar, té noms i cognoms, que ens ho va demanar, va ser el Festival Blues i Ritmes de Badalona. El dia que nosaltres tocàvem el Blues i Ritmes de Badalona es va morir Camarón. Va ser un fet històric. Va ser una màgia molt bèstia. Estàvem allà al camerino, al backstage, tothom notant com una vibració, saps? Sí. Que ha passat alguna cosa molt gros. Ha passat alguna cosa gros, perquè para el Blues i Ritmes, saps on es feia? Es feia en un parc just a l'altre cantó de Can Ruti.
0: On va morir
1: Camarón, saps? I ens van demanar, hòstia, els més joves del festival no ho havien vist, i jo tenia una condició única, que havíem de ser tots els Sencillos originals. I algú va dir que no.
0: I llavors no es va fer.
1: Allà es va fer. Es va fer, perquè jo ho he fet un parell d'anys. I era molt curiós perquè ja hi havia com un caldo de cultiu de festivals que deien, hòstia, poder tenir els Sencillos, la formació original, tornar-ho a veure. No va passar i jo vaig seguir picant pedra, que és el que faig a diari.
0: I el 2004 vas publicar el teu primer disc en solitari, que es va dir Causalidades, l'any 2003.

0: Què se sent publicant en solitari?
1: Vertigen, va ser molt raro. Va ser molt raro. Vertigen, estava en una companyia petita, a partir d'aquí és quan començo a fer-ho tot ja de manera independent, saps? De manera prenent decisions, invertint diners, deixant de fer coses per poder-les fer, però aquest disco és meravellós, és una bogeria. Aquest disco és gairebé el llibre, com el llibre. És dolor, és no amor, no correspòs, la merda de la indústria. Per això és un disco tan rodó. És un disco molt curiós, que surt amb CD, primer, que quan el traiem quebra la distribuïdora, el disco queda en un... Sí, queda en un limbo de magatzems. Sí. I és un disco que amb els anys ha sigut un disco dels primers Napsters. Uh-huh. Ha sigut un disco de CDs gravats i era un disco molt curiós que amb els anys m'he trobat, és un disco de pisos d'estudiants, parelles que s'han conegut amb aquest disco. És un disco que ara ja fa 23 anys farà, no, d'ell, i hòstia, ha envellit bé.
0: I amb aquest disc també et vas enamorar de la Janet.
1: Ja la coneixia.
0: Home, ja.
1: Érem superfans, però va ser molt curiós. Janet no volia cantar. Janet estava en un limbo, com ara torna a estar en aquest limbo, que ningú la vol. Tothom parla d'ella, però tothom parla d'ella només enumerant Por qué te vas, Yo soy rebelde i quatre coses,
0: i ja està,
1: més.
0: Sí.
1: A mi em fa molta gràcia. És que sóc molt fan, molt bé. Quin disco és el que més t'agrada? Ah, bueno, soy rebelde. No, això no és... Si coneixer una cançó no és ser fan d'un artista. Això l'altre dia m'ho deien del Loquillo, que diu que el Loquillo, quan es trobava un fan, li deia, soy muy fan tuyo, dime dos canciones de l'último disco. Pues no, no te firmo. I això és guai. És que és molt fàcil dir soc molt fan. No, ser molt fan no. Ser molt fan vol dir els que saben... Jo tinc fans que saben la meva vida. O tu ara m'acabes de donar una dada que jo no sabia, aquests dos premis de Ràdio 3. I me'n recordo que ella no volia fer-ho. La vaig escriure, li vaig fer una carta, vam començar una certa amistat, i va passar una cosa molt curiosa, que anàvem a fer aquest disco que estem fent ara i vam aparèixer els buitres. Els buitres de la indústria.
0: Ui.
1: Gent que es va ficar pel mig, gent que li va prometre l'Ondro i Amor, i ara em diu que ha tingut gent que li ha, durant 6, 7, 8 anys li deia et faré un disco, i ningú li feia un disco. El que esperava era trobar cèntims, cobrar cèntims per fer aquella senyora. I nosaltres ara, gràcies a un amic, el Jorge, que és el mànager d'Ara Malikian, un senyor que està a la indústria, ha dit, Miqui, hem de fer-li un disco a la Janet per tornar-la a posar en valor. Ella està fent la gira de 50 aniversari,
0: sí. Amb
1: una sabata i una espardenya, que també és perquè és molt d'aquest país, de deixar els artistes de certes edats de la mà de Déu, perquè ja no donen rèdits, ningú pensa en ells. Mm-hmm. Només volem generar cèntims amb els seus grans èxits, normalment perquè les discogràfiques tenen els drets, i estem passant-ho molt bé. O sigui, parlo amb WhatsApp amb Janet. O sigui, estem parlant amb una diva del pop a diari. I a vegades converses que són surrealistes, no? Que són molt surrealistes. Triar el repertori xulo.
0: Com és la vida, eh?
1: Sí, i llavors una de les feines més xules que ara estem tenint, i que serà la gran sorpresa del disco, és que hi haurà col·laboracions. Uh-huh. No moltes, perquè les hem seleccionat, però és molt fort. Ens estem trobant que els artistes internacionals, i t'estic parlant d'artistes que han tingut números uns a les llistes, que toquen a festivals, ens obren les portes més ràpid que alguns artistes locals d'aquests joves que diuen que són fans.
0: M'ho crec.
1: I és molt bèstia, perquè això serà un peatge que hauran de pagar d'aquí uns anys tots aquests artistes joves, que ningú els està assessorant de que d'aquí dos anys ja no existiràs. Artistes que passen de casa seva un Withing. I és una cosa que no és natural. És com si un nano el traguessis de la pedrera, o sigui, de la Vins, i el fessis jugar amb el Barça. Això no passarà sempre, són bolets que passen, i les hòsties. Per això una mica el llibre anava d'això, no? De que hi ha un dia que ja no hi ets, que ja ningú et coneix.
0: Després el disc Miope, el 2007, i em quedo en aquest any perquè, tot i que abans havies estat al programa Lluvia d'Estrelles, d'Antena 3, et vam poder veure com a membre del jurat al programa Factor X de 4, any 2007.
2: Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Pues una canción de un grupo de cinco que he compuesto yo.
3: ¿Cómo? ¿Una canción de un grupo de cinco?
2: Sí, una canción de cinco canciones, de entre cinco canciones que las he compuesto yo. Se llama Puente el Cinturón.
3: Muy bien, pues nada, vamos a escuchar esta canción compuesta de cinco, de un grupo de cinco.
2: Ponle el cinturón, protege su vida, su seguridad es muy importante.
0: A ver, aquest és un moment icònic de
1: la història de la televisió.
0: Sí, però com ho vas viure tu?
1: Jo
0: no
1: ja...
0: només aquest moment, sinó el fet d'estar allà en aquell programa, jo perquè venia... molta gent no t'hi veia, no?
1: Jo venia ressabiat, estava sense feina, ningú volia els meus discos, ningú volia per les feines, i apareix un càsting. Vaig a fer un càsting pagant-me l'avió jo, perquè era a Madrid, no em pagaven els avions, i el tercer avió vaig dir, aviam, si ha de passar alguna cosa, m'ho dieu o no m'ho dieu. Els britànics es van enamorar de mi perquè era un format britànic, un tio que venia de l'Índia, un tio que sabia estar davant de les càmeres, tal. És un programa que va ser trampa, perquè era un programa que amb el format britànic, els productors i els coach que en deien, nosaltres triàvem les cançons, feies com una mica el que a mi m'agrada, produir CAR, triar cançons. Però aquí la televisió sempre s'ha escurat per lo que és l'amarillismo, intentar ser la part, com tu diria, la part del... A la gent li encantava més que jo sigués altiloquente, no?, amb algú, que no pas la part de que jo havia triat unes cançons. Vaig tenir aquest paper de ser el dur, sempre, però amb una cosa que sempre he defengut d'aquí, que era que jo mai vaig faltar a ningú, que cap mena dels meus comentaris eren faltons, però la ironia a vegades, la ironia no ben entesa,
0: fa més mal
1: que d'això. I jo venia molt ressabiat. Jo feia el programa i m'anava a veure concerts. Jo feia el programa i m'anava a comprar discos.
0: I dius al llibre que era un programa molt caòtic.
1: Molt caòtic.
0: Hi havia molt de caos.
1: Molt de caos. Ara, Paloma, torno a repetir-ho, una de les noies que treballava en el programa era un talento. Ella anava a la cua i veia aquests personatges com la del Ponte Cinturón. Els veia des d'un moment i ja et deien pel pinganillo. Una que ha escogido Paloma, i ja està, ja sabies que allà portava, o els reggaetoneros aquells que també a YouTube són molt famosos, que portava aquesta, tenia molt d'això. Vaig fer moltes amistats allà, però vaig fer amistats des del productor executiu amb el que ens seguim veient, perquè era un productor executiu que vetllava per tothom. Entrepans per tothom, hores de descans per tothom, i llavors vaig fer molt amic dels de Atrezzo, em vaig fer amic de muntadors, de fet el José, un amic que viu a Los Angeles, ell i el fill de Valerio Lazaroff.
0: Ostres.
1: Que era el Sergio, que era un rookie que començava allà, ens vam fer molt amics, i sempre dic que el pas per moltes feines em porta sempre a conèixer molta gent, però mai m'ha tret la fama. I això me'n recordo que els mateixos que aquell any era el televisivo revelació, perquè va ser com, uau, el Miqui com fa televisió,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, faig televisió com ho he fet tot, no? Perquè en sé, perquè tal, perquè em poso, o com aquí, que em poso un micròfon.
0: No, ja estàs còmode.
1: Exacte.
0: No?
1: I els mateixos que et feien aquells cops, no? De, que tempo, quan coges la taza i no dices nada. Llavors, quan buscaves feina al cap de 2 anys... ningú se'n recordava de tu.
0: Tant és així que després de fer de jurat del programa Factor X, vas publicar Impar.

0: Clar, tot i la visibilitat que et va donar la tele, va ser un disc que va passar molt desapercebut.
1: El peatge de l'indi.
0: El peatge, va ser el peatge.
1: Peatge de l'indi, dir que eres tal, que eres qual, que eres aquí, quan el que feies era, amb la pasta que feies, era construir un estudi més gran, invertir-ho en això. Era un disc molt bonic, amb moltes cançons. Aquesta cançó em fa molta gràcia perquè al final hi ha els meus nebots cantant i ara tenen 21 anys i 22 i ja van amb cotxe, ja tenen nòvios, ja són una altra vida. Sí, va ser un disc molt raro, on te vaig pagar el peatge, no? De fet, gent que et trobaves, que t'insultava, perquè has traït. Tio, el dia del càsting hi havia gent de la indústria indie. El problema d'aquests programes és que tothom sap que són programes en els que se manejan grandes xifres. Uh-huh. Va ser un moment que la tele encara era boja, encara es pagaven borrades, sí, per fer televisió. I aquesta sobreexposició del mainstream, si tu fa un britànic, o que tal qual, però si fa un altre, no. I allà és on te faig un freno de mà, allà és on te'n foto allò que dic jo en dintre del caparazón del porc espí, no? De l'eriço, i és on te dic, aneu a tomar pel cul. I em torno molt més fresc, em torno molt més tancat, deixo que passi un barbetxo, deixo de fer música, deixo de tocar, deixo de tal, i segueixo produint, segueixo fent coses, fent ràdio, fent tot el que m'ha agradat sempre.
0: De fet, m'han passat 10 anys fins a Escuela de Capataces.
1: Sí, sí, sí.
0: En 2017.
1: I va ser el Jordi, el meu mànager, que un dia em va agafar i va dir, què fem? Fem un disco o no, noi? Ja tocaria, no?, tornar a fer un disco. I això és bo. De fet, ara estic fent un disco després de dos discos que no han passat res, que no han tocat. Morrissey sempre ho deia, això. Tu sempre fas una carrera, no? I llavors, que interessi a la gent és una cosa. Ara acabo de llegir un llibre molt xulo de Nick Hornby, que compara Dickens amb Prince, no? I parla com la manera de crear, la gent que crea mai la deixa de fer. Sempre ho vas fent. Interesses més, interesses menys, tens pics de popularitat, tens una base de fans que t'ajuden, no?, que t'esperonen, però tu no ho deixes. I Mai Sarton, que és una escriptora que vaig llegir molt quan estava fent el llibre, deia que la gent que ens dediquem a certes coses no ho deixem de fer-ho mai fins que ens morim. Tu no deixaràs de ser periodista mai. Jo no deixaré fer cançons mai. Ho deixes el dia que et mors, perquè ja no escrius, perquè físicament no hi ets. Però sempre penses, sempre es portes llibretes, sempre estàs pensant formats. I això és molt curiós, perquè hi ha gent que només vol ser famosa. I aquí hi ha la gran diferència. El que li agrada l'esport perquè és un friqui de l'esport, coneix totes les tècniques de l'esport, i llavors això, aquesta bogeria que hem viscut últimament... Per exemple, per mi la tecnologia és meravellosa. Jo entro a internet i puc veure qualsevol cosa que em passa pel cap, puc obtenir-ne informació. Si això ho fas com cada dia, només per notorietat... A mi em fa molta gràcia gent que té 300 seguidors i que diu, els que m'heu preguntat... Hòstia, tio, són gent que podria... Són els teus amics amb els que podries estar al bar, saps? És com això, és com un toc, no? Com un formalisme, com el bon dir, els que m'heu preguntat. No t'ha preguntat ningú. De fet, jo tinc Instagram perquè he de fer propaganda. He de dir on te vaig a punxar, he de dir on t'actuo. He de dir què passa amb el programa de ràdio. I llavors veu gent que no són ningú. Ara hi ha una moda, Carles, que és que tothom té vinils. I tothom sap de vinils. No, aquest vinil és un vinil que el 1800... Tal i qual, ja, però... Ja no toca fer aquestes coses. De fet, quan em venen en formats de televisió, em fan mandra, em tiren enrere. L'últim que vaig fer de televisió va ser una cosa a TV3 on intentava divulgar música des d'un altres paràmetres. I també la música queda tot en un calaix de sastre. I ara hi ha una part ara de la cultura que estem en la cultura de la no agressió. Com t'ho diria? Recomanem cultura sempre positivament. Ningú és positiva. A pilota passada, quan algú funciona, tothom apoya el que ja funciona. No hi ha espais perquè tu puguis descobrir coses. I les coses passen pel substracte. La figura del periodista cultural és totalment nul·la. Ens l'hem carregada. És que ja no interessa. Bueno, no interessa perquè no he volgut que interessi. I això és una cosa que a mi em fa pena. Veure com ens carreguem la cultura d'aquesta manera. I que quan un artista, perquè és catalana, perquè és lesbiana, perquè és tal, perquè és qual, i és molt famosa, tothom ens tornem bojos. el mateix artista perquè és home, perquè és amic d'un futbolista i tal i qual, tots ens tornem bojos. Sempre fixa't que està passant últimament amb la cultura, que només apoyem les coses que ja funcionen i ens apuntem al cavallo ganador, no?, que deien. I això no és bo, perquè això fa que el producte cada cop sigui menys important, que la creació, que el discurrir, no?, que dèiem abans, no passi. I això és una cosa que m'enfada. I quan la barbaritzes, depèn on i depèn d'això, és que ets un rajón. No, no, un rajón no. M'agrada tant la meva feina que vull que les coses siguin xules. Jo sempre dic el mateix, quan em diuen Fulanito ha omplert 4 palaus. Genial. Hi ha conductors de furgonetes, tècnics de so, gent que ven cordes de guitarra, fa que la indústria funcioni. Em preguntes pel producte, ja no hi entro. Per què? Perquè estem en un moment que si jo faig un comentari sempre contrari al que pensa la massa, tens a tots els haters, a tota la gent entrant, és que tu, és que tu, és que tu. No m'interessa. Soy...

0: Després, el 2019, 15 canciones de amor, barro i motocicletes.
1: Sí, un títol. Posant-ho fàcil, sempre, sí. Jo. Un títol d'aquells per recordar.
0: Home, aquesta és fàcil de recordar, aquesta que està sonant, sí. Que és Raros.
1: Avançant-me molt a moltes coses, no?
0: I tant.
1: Tots els insults que havia anat rebent, que jo tenia, els vaig posar en una cançó i dient, ho veieu com al final insulteu per insultar? I ho veieu com al final no és? La lletra de la cançó parlo de la Sonia Rescalzo, parlo dels pioners de Stonewall, parlo de Divine, parlo del travesti que van matar el pare de la Ciutadella, la Sonia, tal qual, i no tocava, perquè no era perquè jo era hetero. I un hetero no podia dir totes aquestes coses. Vaig arribar a trobar gent de dir, tu per què fas aquesta cançó si no ets del col·lectiu?
0: És absurd.
1: És absurd. I amb aquesta absurditat és on te tornem al que hem fet al principi, Carles. Per què ens hem d'encaixonar? Perquè jo, sent hetero només és una qüestió física.
0: Que a més no has triat.
1: Que no he triat, que em tria d'això, perquè jo no puc parlar, ser amics. Els Sencillos, a l'any 92, i això sempre ho explico, portaven merchandising de... So Racisme, uh-huh. Actua, que era un col·lectiu de gent amb el virus del SIDA, de Greenpeace i de la legislació de la marihuana, l'any 92, quan els grups semblava que tot era hi-hi, ha-ha. Nosaltres ja érem un grup reivindicatiu que estàvem més a la vora de Cortato que dels homes gay. I això també descol·locava. Però jo veia els grups britànics de mainstream que triomfaven, House Martins, bla, bla, bla, que tenien tota aquesta consciència. I per mi el pop té que tenir un punt de consciència. La gent que diu, no, és que la música no és política, sí que és política.
0: 2022 vas publicar Miqui Puig canta volum 7.

0: L'hem fet un repàs de tota la teva trajectòria, però jo em pregunto per quan un disc de boleros.
1: Aviam. Ho has filtrat d'algun puesto o no?
0: No. A veure, no em diguis...
1: Ho has filtrat d'algun puesto?
0: De veritat? El proper disc és de boleros? A veure, ara estic mirant la seva llibreta, eh? Boleros. 2026, posa.
1: Que és quan hem començat a escriure. No és de boleros, però sí que és com la intenció del bolero.
0: Ostres.
1: M'explico? O sigui, faré pop, perquè Mick Puig no podrà deixar mai fer pop, però sí que m'estic fixant en l'altramandisme del bolero, amb certes melodies del bolero que vull filtrar amb la d'això. Sí. Això m'ho va dir un company també. Diu, ara Mickey, diu, ja toco un disco de boleros per edat, no? I vaig pensar que fer un disco de bolero seria com molt típic i tòpic, i com que a mi no m'agraden fer coses típiques i tòpiques, sí que el bolero, estic treballant amb el Liban, un dels meus col·laboradors, cubano de l'Havana, tio meravellós, l'Ivan Marrero Manresa, i vam començar a parlar de com el folklore el podríem permeabilitzar amb això que ens agrada a nosaltres, amb les guitarres new wave, amb els sintetitzadors, com ho podíem fer. I les primeres cançons que he fet, que en tinc com unes 6, totes van d'això, de molta passió, de molta tal, que és el que té el bolero, no? Aquesta tal. El bolero també té aquest punt de que ja estic de tornada de moltes coses, saps? Que ja me la pela bastantes coses.
0: Sí, home, la maduresa ja ho dona, això.
1: Ah, exacte. I va d'això, sí, doncs mira, ja ho has vist, escrit.
0: Escolta'm.
1: El projecte es diu Boleros de moment, llavors mutarà cap a el que sigui, però sí que és aquest mood, no? Aquest mood del bolero, de la presència, el clàssic, no? Podríem estar parlant de les coses que sonen a clàssic. El dia 11 de setembre estava punxant a Tàrrega, vale? Fa 3 anys que vaig al Casal Popular de la Solla a fer un vermut on te començo amb Frankie Valli, acabo posaré Acid House, la gent balla, molts fans, seguidors del Pista de Fusta, una cosa molt bonica. I estic allà punxant i un tio m'agafa massa fort, saps allò, massa fort, allò que quedes una mica així, ens diu, gràcies, Miqui. Dic, hòstia, t'està agradant la sessió? Ens diu, no, gràcies per tot, per la teva trajectòria, per la teva manera d'entendre la música, per tot això. I en parlàvem després a la sobretaula dinant de com és molt guai això. O sigui, al final arriba un punt que ser famós, tant que m'agradaria ser famós en el sentit de tenir una casa pagada, que no l'he tingut mai, de tenir, m'agafo mig any sabàtic, que no me l'agafo, però tinc l'altra part de que vinc d'on vinc, sóc fill de pagès, sóc classe obrera i treballo cada dia. Sortint d'aquí, me'n vaig a l'estudi, treballarem 2 hores amb el Raül perquè ell ha d'anar a donar classes amb el soci de l'estudi i jo me n'he d'anar a fer Pista de Fusta i demà un altre cop i sense cap problema. Tu ara veus molts artistes, no, és que estic molt cansat, em prenc un any sabàtic. Bueno, et prens un any sabàtic perquè teu pare és ric i tu et pots prendre
0: perquè
1: un any sabàtic.
0: Perquè sí pots,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Clar, no tenim els mateixos còdics i les mateixes històries. I quan et fas gran és això. Ja l'edat et diu prou. I ara estic en aquell punt de que no m'expliquis més rotllos.
0: Doncs esperem aquest disc amb la Janet i també el teu propi de Boleros, entre
1: Bolero.
0: Cometes. I marxem amb Coristes i Numismàtics.
1: Quina gran cançó, eh?
0: Del Jaume Sisa. Que tu també ets conseqüència de tot això. No?
1: Jaume és un dels tios que a mi m'ha donat molts consells bonics, m'ha estimat molt, i que ell no ho sap, però els seus discos a mi em van fer com sóc.
0: Moltes gràcies, Miqui.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Doncs com els deia, aquesta temporada hem convidat dos expolítics a venir cada setmana aquí al Cafè d'Idees. Vostès els coneixen molt bé. A la meva esquerra, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Benvinguda.
2: Gràcies, molt contenta.
1: Com va la vida?
2: Molt contenta d'estar aquí.
1: Gràcies. Benvinguda al Cafè d'Idees. I també un altre expolític com el Carlos Carrizosa. Bon dia.
3: A la teva dreta, vols dir?
1: T'han assegut a la meva dreta. I l'Ada a la meva esquerra. No ha estat buscat, eh? Què tal, Carlos?
3: Molt bé.
1: Perdoneu, us coneixeu personalment? Heu coincidit molt?
2: De saludar-nos en actes,
3: sí. De saludar-nos en actes.
2: En actes institucionals, sí.
3: Però no havíem interactuat perquè érem d'institucions diferents, també. No teníem...
1: Ideològicament, també, a les antípodes, no?
3: A Guayaceite.
2: No sé si les màximes antípodes, però força, força.
1: Però força, força, força. A les antípodes. Us vull preguntar a què us dediqueu ara, Carlos?
3: Jo faig d'advocat amb el mateix despatx que estava abans de dedicar-me exclusivament a la política.
1: I quins casos portes? Alguna cosa relacionada amb Zapatero, no?
3: Sí, això també. O sigui, la idea a l'Ada que nosaltres fem penal al despatx, i estic personat a la causa del Zapatero, entre d'altres coses, i després fem comunitats de propietaris, herències i coses d'aquestes.
1: Però llavors vol dir que si en aquesta tertúlia vull parlar del tema Zapatero, amb tu no podré. Perquè estàs a la causa, com va això?
3: Nosaltres, o sigui, jo no tinc limitacions més enllà del que sigui declarat secret del sumari, perquè, veritablement, tot el contingut de la causa és públic, eh? Es fa públic en un sentiment. Sí, sí, sí.
1: En parlarem, oi, de Zapatero?
3: Jo crec que podríem parlar perquè és una cosa d'interès per la ciutadania i una cosa molt cridanera.
1: I l'Ada, a què et dediques, Ada? Explica'ns-ho.
2: Doncs jo segueixo vinculada als comuns. El que passa és que he sortit de la primera línia, no? Sí que ja saps, ja ho vam comentar, que se m'ha proposat diverses vegades formar part del govern en primer moment ser ministra o ser eurodiputada. Jo vaig dir que no volia seguir per inèrcia en els càrrecs públics, però evidentment he fet política tota la vida. I també de l'experiència de tots aquests anys, doncs és lògic, no?, que segueixi ajudant en el que pugui. I aleshores estic a la Fundació Sentit Comú, fent sobretot xarxa internacional, perquè, diguem-ne, la crisi de les esquerres i l'avenç de l'extrema dreta no és un problema només a casa nostra, és un repte global. Llavors, intentant d'alguna manera doncs, ajudar a generar espais de reflexió, d'idees i de fer xarxa per impulsar un nou cicle, que és el que crec que fa falta, no només resistir a l'extrema dreta, sinó ser capaços de generar, com hem fet en el passat, un nou cicle il·lusionant de transformació.
1: Ara parlarem d'això de resistir a l'extrema dreta. Vull saber, Carlos, si també et preocupa l'abans de l'extrema dreta, però l'Ada has dit, em van demanar, em van proposar càrrecs, t'ho segueixen demanant? Segur que sí.
2: De tant en tant ha passat, sí.
1: I segueixes dient que no.
2: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar. Però el que no vull és estar per estar, no vull mantenir-me per inèrcia en els càrrecs. Crec que això deteriora també la imatge de la política, no? I que està bé entrar, sortir de la política institucional. O sigui, política en faré tota la vida. Perquè
1: política en fareu els dos tota la
2: perquè
1: vida.
2: Perquè des de que sóc adolescent, ja. Vull dir, jo organitzava vagues a l'institut, o sigui, que faré política tota la vida. Però la institucional té uns límits, també, no? Que jo crec que està bé no dedicar-te només a això, sinó fer altres coses.
1: Organitzaves vagues a l'institut, eh?
2: Doncs sí, entre d'altres coses. Sí, però també grups de teatre, revistes...
1: Tu, Carrizosa,
2: una mica d'activisme.
1: A tu no et veig organitzant vagues a l'institut?
3: No.
1: Jo... Tu eres un nen d'ordre.
3: No, un nen d'ordre tampoc, eh? Però sí que jo també continuo vinculat a la política... Sí. Perquè m'interessa, perquè tu has dit... ens fa... Diguem, estem preocupats per l'auge de
1: l'extrema dreta.
3: Sí. I pensem que no hi ha, avui dia, a Espanya, alternatives de centre o liberals que puguin fer una mica d'àrbitre entre l'esquerra i la dreta i sense anar als extrems de l'esquerra i als extrems de la dreta. I jo crec que hi ha molt electorat orfe. Però és veritat que és un moment molt difícil a Espanya per fer política des del centre o des de les posicions liberals. Però jo no renuncio, perquè també crec, com l'Ada, mira, una primera coincidència, que si tu has fet política, amb dedicació, per dir-ho així, semiprofessional, has de poder sortir, també has de poder tornar o no tornar, però no quedar desvinculat, perquè si no sembla que... Oye, yo hago política mientras sea diputado y cobro. Jo la vaig fer molt de temps a Ciutadans sense ser, sense dedicar-me professionalment. Ara he sortit i torno a la meva professió, que és la d'advocat, i després, si un cas he d'ajudar des d'alguna segona línia, ho faré. Perquè continues tenint les mateixes
1: idees. Però, Carlos, has dit que a Espanya no hi ha una alternativa de centre i liberal. Tu ja estàs d'acord, Ada, que és difícil? Perquè el Carlos ens ho ha dibuixat amb extremismes. D'esquerres i de dretes.
3: Polarització. Això és innegable.
2: Clar, jo crec que hi ha polarització, és evident. Sí. Ara, i és veritat que moltes categories s'estan revisant, no? Perquè, vull dir, què vol dir liberal, no? Dins de liberal hi haurien moltes famílies, no? N'hi haurien d'esquerres, molt d'esquerres, n'hi haurien... I també a què se li deu extrem i radical, perquè a mi quan ara em diuen extrem i radical i porto més d'una dècada defensant la democràcia, els drets humans i unes normes bàsiques de convivència i que hi hagi redistribució de la riquesa, a mi això em sona a lo que era l'antic projecte de la socialdemocràcia, vull dir, que ara resulta que han convertit, no?, aquells que polaritzen, han convertit en radical i en extrem el que en realitat era el projecte de la socialdemocràcia. Per tant, hi ha moltes categories que en realitat no ens hauríem de deixar tampoc, no?, col·locar en segons quins llocs. No?
1: Per tu, ella, per tu, l'Ada Colau representa una esquerra radical i extrema?
3: Radical i extrema no diria. Radical i extrema, no diria, entre d'altres coses, perquè ella ha tingut responsabilitats de govern i sap, per exemple, que hi ha d'haver-hi una certa col·laboració. Ella tendeix a lo públic, però sap que ha d'haver-hi una col·laboració pública o privada molts cops. O sigui, jo crec que la feina de governar una ciutat com a Barcelona també et dona una mica de... Oye, pues no puedo hacer todo lo que querría, pero sí muchas cosas. I jo voldria dir també que jo crec que aquestes converses ho posaran en evidència, que hi ha qüestions que quan fas política sí que has de fer una oposició quan potser no s'ha de fer tanta oposició, que podríem trobar molts punts de concordança. Per exemple, jo li deia a ella que el tema de les superilles, que va ser molt debatut i que molts no hi creiem gaire, també hi ha... Ara som molts que pensem, ostres, doncs a mi m'agrada molt el carrer Consell de Cent tal i com està ara.
1: Ostres, Carrizosa!
2: Hem començat molt bé aquest
1: Carrizosa, em comences parlant de les superilles. És que mira, ara fa 10 anys de les superilles, ara? 10?
2: 10 anys que vam començar amb la idea. Sí, però l'execució va ser en el segon mandat fa menys. I sí, jo em segueixo trobant gent pel carrer, igual.
3: Sí, és que és veritat.
1: Hem sortit al carrer a preguntar a veïns què en pensen de les superilles, i ens han dit això.
4: Les superilles són meravelloses per les famílies, per les criatures que baixen a jugar al carrer, com si això fos un poble, perquè hi ha menys soroll.
5: No respecten molt l'horari de les nits ara a l'estiu la gent jove, i llavors doncs, ens entrem de totes les converses que hi ha pel carrer.
6: Jo crec que és un espai molt còmode també per la gent i a mesura que es va ampliant tota la ciutat i de més amb l'edificació, cotxes i de més, pues és com un espai molt xulo.
7: És un favoritisme per la gent que viu dintre de la superilla, perquè clar, si som un barri, tothom s'hauria de beneficiar d'aquestes superilles.
8: És un espai de convivència, és un espai on els nens juguen, és un espai on hi ha bancs, on la gent juga a escacs, en realitat és un espai pels vianants i no pels cotxes.
9: Les cantonades... Jo penso que s'han de respectar perquè la gent pugui aparcar per fer la càrrega i descàrrega dels comerços i marcar també uns horaris.
10: Crec que aquesta és la idea bàsica, no? Fer més humanes les ciutats, que a vegades són poc humanes.
1: Bé, uns quants veïns que hem anat a parlar amb ells, veïns d'aquí, perquè nosaltres estem en plena superilla, Roc Boronat, on ens trobem ara, tenim aquí la superilla... Ada, què t'ha semblat 10 anys després?
2: Bé, no? I a mi em segueixen dient pel carrer, i un dels comentaris que em passa sovint és dir, jo al principi no ho veia clar...
1: Mira el que ha dit el Carrizosa.
2: Les obres van ser molt molestes, perquè totes les obres són molestes, però un cop ha acabat, doncs, crec que hi ha una majoria social. De fet, va succeir una cosa, no?, que un lobby econòmic ens va posar una querella per intentar frenar la superilla de Consell de Cent, i va haver-hi un jutge que li va donar la raó, I el mateix lobby va dir, és igual, deixeu córrer, no executi la sentència perquè els meus associats comerciants estan encantats perquè també ha millorat la vida, no només dels veïns que fan servir l'espai públic, també del comerç, i en general ha sigut, ha baixat els graus de la temperatura, les onades de calor són molt més suportables a Consell de Cent, o sigui que al final s'han vist els beneficis, no? I quan fas una nova transformació i obres camí, doncs passa això, que al principi poden haver-hi reticències, dubtes, és normal.
1: Tu creus ara que és la teva, l'obra per la qual més se't recordarà? Seràs l'alcaldessa de les Superilles?
2: Depèn a qui li preguntis, també et diré, perquè a mi, doncs jo què sé, l'altre dia em va parar una dona molt emocionada, que era una de les usuàries dels habitatges de Glòries, molt a prop d'aquí, no? Que és una de les moltes promocions

0: les criticaries.
1: O que podies tenir o que dubtes, podies...
0: Sí.
1: I davant del dubte dius, hemos de hacer oposición. O buscar los tres pies al gato.
0: I ara fixa't, Carlos, que entrem de ple un any electoral.
1: Sí.
0: O sigui, com els partits es replegaran una altra vegada perquè tot el que diguin tingui un objectiu electoral.
1: Exactament. No?
0: Sí, ara, sí, Ceuta, sí. Per exemple, va, col·loco sobre la taula el tema de Ceuta. Tema de Ceuta. Creus que serà... Ahir va dir Feijó l'epitafi de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, tu el veus acabat ja?
1: Jo veig que té difícil repetir. Ho té molt difícil, perquè totes les enquestes estan donant que si 185, que si 200, que si 210 diputats a la confluència entre PP i Vox, i és difícil, però també s'ha de dir que sempre que hi ha un cicle electoral, i això nosaltres ho hem vist en los war rooms amb les enquestes, el Partit Socialista puja i el Partit Popular baixa, sempre. Sempre, cada elecció general, hi ha aquest moviment de l'electorat. Perquè
0: si el Partit Socialista, d'ara, com ens indiquen les enquestes,
1: sí,
0: a les eleccions
1: pujarà.
0: Hi ha una pujada. I no, el Partit Popular baixarà.
1: Baixarà. I ja veurem què passa amb Vox. Però, de tota manera, el tema aquest de Ceuta, jo crec que està afectant moltíssim a les expectatives del Partit Socialista, perquè és una manca de... O sigui, primer de previsió i després de gestió. I, per tant, això jo crec que penalitzarà molt i donarà moltes més ales a partits com Vox, que davant les solucions, davant els problemes complexes, dona solucions fàcils. Uh-huh. Fàcils i realitzables, molts cops.
0: Quina solució hi veieu al problema de Ceuta?
2: Bueno, jo...
0: Davant de què estem, per tu?
2: És que, clar, el tema és que estem en una cosa que té moltes capes, no? El primer és l'emergència, evidentment. És una crisi humanitària. És una crisi humanitària on han mort més de 140 persones, que no es pot normalitzar, i on hi ha moltíssima gent patint, centenars de menors encara en unes situacions indegudes, no? Amb fam o dormint al carrer, quan ja han passat setmanes... Després tenim gent d'extrema dreta parlant de caçar immigrants i aquesta setmana han disparat a un nen de menys de 10 anys una perdigonada al cap, que això fa uns anys hagués estat un escàndol màxim i hagués estat una línia vermella que tothom hagués entès que no es podia creuar, però allà tens el Figueredo, no, de Vox cridant a caçar immigrants amb total impunitat. O sigui, aquí tenim una situació d'emergència humanitària que requereix gestió, estic d'acord amb això, que cal gestió, una gestió que no ha estat suficient. I és veritat la complexitat, és veritat que encara no se sap ben bé el paper del Marroc, és veritat que poden haver-hi altres països, no, que interfereixin o que s'aprofitin d'aquesta situació, és veritat que l'extrema dreta se n'aprofita, però això no li pot servir, no és suficient al Pedro Sánchez per demanar tancar files, ho sento, però no. O sigui, ja mira, jo sóc la primera que no vol que governi la dreta i l'extrema dreta, però precisament perquè no vull, m'esperava del Partit Socialista una resposta a l'alçada de la situació que no l'ha donat, com a mínim per gestionar l'emergència. Realment la sensació és que ha deixat a Ceuta sola durant moltes setmanes, però... i els veïns han anat dient, han anat fent crits d'alarma, crits d'alarma, crits d'alarma, i no tenien la resposta.
0: Però com es gestiona la crisi?
2: Jo ho he vist.
0: Jo dic tu, eh? És a dir, aquests immigrants, Sánchez, per exemple, aquests immigrants que van entrar...
2: He viscut l'experiència de com es podia fer, perquè quan va esclatar la invasió de Rússia a Ucraïna, jo estava d'alcaldessa i estava Pedro Sánchez de president. I vaig veure com es podia fer tot d'una altra manera. Es van regularitzar en temps rècord més de 200.000 persones. I aquí parlem que Ceuta està bloquejada i col·lapsada des de fa més d'un mes per poc més de 5.000, màxim 10.000 persones, màxim. I et parlo de més de 200.000 persones i jo estava allà en els operatius. Totes les administracions col·laborant, Ajuntament, Generalitat, Estat, es anava a recollir de centenars en centenars a les persones refugiades d'Ucraïna a l'estació de Sants, se'ls recollia amb Creu Roja i amb altres entitats, ràpidament es va fer un dispositiu d'acollida utilitzant moltes infraestructures socials, albergs, etc. Es va acollir a molts més milers de persones i me'n recordo d'anar amb Pedro Sánchez a la Fira de Barcelona, on rapidíssimament vam habilitar unes naus en temps rècord i hi havia de tot. Hi havia per fer els tràmits ràpidament, o sigui, aquests tràmits que ara sembla que triguen en fer un expedient no sé quan, doncs es feien els expedients ràpidament perquè estaven allà els funcionaris asseguts en unes taules i ràpidament això s'endreçava, perquè què passa? Que si no ho fas endreçadament es genera aquesta idea de caos. Val. I aquesta idea de caos i de gent girant pel carrer i tal,

0: és el que la dreta i l'extrema dreta aprofita per posar la por al cos, per dir que això és un descontrol, que, no, que generarà una situació de perill, de convivència, i la situació va empitjorant. Aleshores, evidentment, jo crec que el més greu que ha passat és que l'extrema dreta parli de caçar immigrants i animi a anar a atacar, com ha passat, no? Atacar la gent perquè no mengi o destrossar-li les cases de les platges precàries. Això és el més greu que ha passat. Però per fer front a això, el que cal és una bona gestió de la crisi humanitària. I això em sap greu, però Pedro Sánchez no ho ha fet.
1: A veure, Carlos, vull recordar que un exdiputat de Ciutadans al Congrés, Marcos de Quinto, va encapçalar la Armada de la Solidaritat, eh? Aquest estiu, aquella flotilla per reivindicar la sobirania espanyola.
0: Poca afortunada, poc afortunada, sí.
1: L'ha de trobar poc afortunat.
0: Poc afortunada.
1: Tu?
2: Va. Tu ho has dit, és un ex-diputat de Ciutadans.
0: Estàs d'acord que poc afortunat, doncs?
2: És un ex-diputat de Ciutadans, és un verso
1: suelto. Poc afortunat. No ens contestes,
2: potser,
1: eh?
2: Potser sí. El que també crec és que el problema que tenim allà a Ceuta és molt diferent de refugiats d'una guerra com d'Ucraïna, perquè la gestió d'això sí que es pot fer, perquè en aquelles persones sí que se'ls ha de donar un asil aquí a Espanya, però no a aquells que han entrat il·legalment a territori espanyol i amb un cert concert del Marroc.
0: Sí, segons la llei, a centenars de menors se'ls ha de donar aquesta acollida, segons la nostra llei.
2: Els menors, perquè no podem fer una altra cosa i se'ls haurà de repartir, perquè la ciutat de Ceuta no pot tenir a tots els nens allà i els hem de repartir aquí a la península per solidaritat.
1: Però llavors no et val el que deia l'Ada, si amb Ucraïna es va poder reaccionar.
2: No, a mi no em val això.
0: Jo dic, a nivell de gestió, eh? Després una altra cosa...
2: És que la gestió és més fàcil.
0: Després cada expedient pot ser diferent, perquè també entre els que són majors d'edat ja han sortit molts testimonis als mitjans on parlen d'històries terrorífiques, de gent que ha patit tortures...
2: És que ells, és normal, perquè ells només tenen un expedient per legalitzar-se, que és... Busco asilo político. I al Marroc...
0: Ja, però que la gent ve marcada, amb les esquenes marcades, perquè han passat per Líbia, han passat per llocs terrorífics...
2: Jo crec que no és la mateixa.
1: I per tu, Carlos, no s'ha d'acollir tots els immigrants que van entrar a Ceuta...
2: Per descomptat que no. Perquè tu no et pots validar una entrada com aquesta...
0: Però això estem d'acord, que no pots validar aquesta entrada.
2: No ho pots validar, i cap estat ho faria. No ho pot fer Espanya, però no ho faria cap altre estat del món. Per tant, nosaltres, jo crec que també l'auge de l'extrema dreta és perquè, davant de coses que són molt normals i molt lògiques i molt de la legislació internacional, sembla que hi hagi problemes per fer allò que faria qualsevol estat. I quan la gent percep que, ostres, és que, oye, pues habría que regularizarlos, la gent pensa, ah, sí? Però esto... llavors arriba a l'extrema dreta i diu todos expulsados y hay que no sé cuánto.
1: I tu què faries? Tu què faries?
2: Jo...
1: Els expulsaries?
2: Se'ls ha d'expulsar. Se'ls ha d'instruir els expedients, s'ha d'obrar conforme a la legalitat i se'ls ha d'expulsar. I en quant als nens, com no es fa ningú càrrec, no pots fer-ho perquè són persones que necessiten protecció i, per tant, allà haurem de procurar que no torni a passar, però a tots els centenars de menors haurem de donar una solució.
1: Carlos, abans l'Ada ha dit jo... No, o sigui, Pedro Sánchez ho ha fet malament, em sembla que amb això els dos esteu d'acord, però l'Ada ha dit, però jo no vull que governi la dreta i l'extrema dreta. Tu vols que governi la dreta amb l'extrema dreta?
2: Jo no vull, però també li dic, jo... Això és més complicat. O sigui, jo crec que Pedro Sánchez ha de marxar.
1: Perquè governi Feijóo amb vots?
2: Jo tindré problemes. Jo li dic, si no hi ha una altra alternativa, jo tindré molts problemes per dipositar el meu vot. Perquè a mi, com és notori, jo no m'agrada el Partit Popular i el seu conservadorisme i el seu... Però és que encara m'agrada menys el populisme de dretes de Vox, que no sempre és extrema dreta, perquè extrema dreta, per mi, és Aliança Catalana, és el partit aquest d'Alemanya, el AFD.
1: AFD. Per tu això és extrema dreta?
2: Per mi això és extrema dreta.
1: I Vox
2: té elements d'extrema dreta, però té moltíssims votants que es deixen portar per les solucions fàcils, però sense ser... Ho sento, però és veritat.
0: Però hi ha un govern de Vox, les polítiques són d'extrema dreta.
2: Algunes sí.
0: A veure.
2: Algunes sí, però moltes responen
0: si
2: amb una
0: opció
2: legítima.
0: Que si negar la violència de gènere
2: sobretot,
0: i acabar amb els serveis de violència de gènere, això és d'extrema dreta. És violar els drets humans, diguem-ne. És la línia vermella.
2: Sobretot en temes d'immigració.
0: No només.
2: I sobretot
0: tema de dones,
2: amb les solucions.
0: En tema de dones,
2: en tema de dones,
0: en tema
2: tampoc jo estic d'acord, però
0: tema de
2: també
0: memòria històrica.
2: No estic d'acord amb Vox en aquestes qüestions, però jo crec que són legítimes. Hi ha també, ara mateix, el Soto Ibarza, aquest periodista, va publicar un llibre sobre les denúncies falses en tema de violència de gènere. Hi ha tabús, com el tema de les denúncies falses, que no es tracten, que es volen no parlar, i llavors arriben els partits populistes de i o d'extrema dreta i aprofiten aquests buits en el debat públic. I jo crec que...
1: un tema molt complicat i molt perillós, Carlos, perquè quin tant percent de denúncies són denúncies falses?
0: 0,01.
2: Oficialment ínfim. Com tots els advocats i els jutges saben, això és un arma que sovint s'utilitza per algunes dones... per dir, oye, pues tú te vas a ir de casa por las buenas o por las malas, porque te meto una denuncia y tal cual. I això és un arma que s'ha donat. És veritat que hem de tenir aquesta legislació i per això Ciutadans ha recolzat la llei de violència de gènere. Però... La va recolzar, o la recolzàvem. Però també és veritat que si hi ha una realitat, tu no pots fer veure que aquesta realitat no existeix.
0: Però estem parlant d'una realitat
2: ínfima. I arriba a la dreta i diu, o l'extrema dreta, i diu...
0: És que em sembla, com a dona, em sembla imprescindible dir, almenys una vegada en aquesta taula, que aquesta suposada realitat, que és ínfima estadísticament,
2: no,
0: i crec que no només estadística,
2: és preocupant.
0: El que segur que no és ínfim és que hi ha assassinades cada mes, assassinades, violades, cada dia violades,
2: i per això
0: maltractades, no... torturades, o sigui, que el nivell de violència del que estem parlant està anys llum de poder ser algo comparable amb alguna denúncia falsa que pugui existir. O sigui,
2: no,
0: són
2: no
0: dues coses...
2: Alguna.
0: No és algo comparable.
2: Un problema
1: silenciat. Però la setmana que ve posarem les dades sobre la taula d'aquest tema.
2: Podríem.
1: Perquè a mi sí que em sembla molt perillós que el posi sobre la taula com dient que és un tema del que els mitjans no en parlem. Això és una mica el que has dit. És un tema que no està al debat social i l'extrema dreta s'apropia.
2: Exacte.
1: S'apropia d'una realitat, Carlos.
2: S'apropia d'una realitat.
1: Que no és representativa.
2: És Vox Populi, que molts homes l'han viscut, saben que això passa perquè els hi ha passat amb ells, i aquests homes, si només el partit Vox els hi dona una alternativa, diran, pues ya está bien, pues no sé qué, pues va. I això són vivències...
1: Solucions fàcils a problemes molt complexos.
2: Clar, exacte. I el problema és molt complex i, veritablement, hem de tenir aquesta legislació de protecció, perquè la legislació fa canvis socials. Jo me'n recordo quan van posar mà dura amb la conducció etílica, abans la gent bevia, agafava el cotxe i no passava res. I això va ser una política criminal que va fer que al final la població es conscienciés de que jo no puc agafar el cotxe si he begut. I això va ser una política criminal que va funcionar. La política de violència de gènere està funcionant i és bona. Però si té algun defecte, ho haurem de poder parlar.
0: No, jo crec que ja té defectes. Jo penso que falten recursos, falten molts recursos. Per exemple, en els jutjats, i formació també als jutges i a tot l'aparell judicial, perquè moltes dones no s'atreveixen encara avui a denunciar perquè no se senten segures, perquè pensen que seran revictimitzades. I, de fet, hi ha, malauradament, moltes sentències que donen la raó en aquesta por. Per tant, sí que penso que queda molt camí per recórrer i que falten molts recursos perquè això es faci bé.
1: Jo em comprometo que la setmana que ve, que tornaran Carrizosa i Colau, tinguem les dades sobre la taula. No m'agrada estar parlant sense tenir les dades objectives. Les tindrem sobre la taula i també podrem seguir parlant d'aquesta diferència que feia el Carrizosa d'extrema dreta. Deia, Aliança Catalana sí...
0: Per mi, Aliança Catalana
1: Vox
0: és extrema dreta,
1: no.
0: Però Vox també ho és, clarament.
2: Vox té elements...
0: A veure, els seus portaveus.
2: Té elements, però és més aviat un populisme de dretes...
1: I Aliança Catalana, no?
2: Descarnat,
1: I Aliança Catalana?
2: I en les formes... I Aliança Catalana té un ingredient de... Com et diria? El seu nacionalisme ètnic. Ètnic. O sigui, bueno, Aliança Catalana té, com l'AFD, nacionalisme ètnic.
0: Qui és espanyol i qui no és espanyol?
2: I l'altre és un nacionalisme espanyol, però jo crec que el pas aquest de nacionalisme ètnic... Són molt semblants, però jo...
1: Una diuen els catalans primer i els altres diuen els espanyols primer.
2: I una diuen...
1: Tots els catalans, tots els drets i els altres els espanyols.
0: Tots contra els immigrants, tots dos, igual contra els immigrants, de la mateixa manera, amb la mateixa violència, a més.
2: Vox, jo crec que parla de més coses... I Aliança Catalana és més com l'AFD, que és la gran Alemanya, la gran Sajònia, la gran Catalunya, només és català, el de 8 cognoms catalans i no sé què. O sigui, ells són molt més... escolta, moros no, però andalusos ja en parlarem. Això és l'Aliança.
0: Jo, poden haver-hi matisos, però dic que això, per aquest motiu Vox no és d'extrema dreta, em sembla que no hi ha cap dada que pugui avalar aquesta afirmació.
1: En seguirem parlant. Escolteu, d'aquí un moment vull comentar aquesta por que hi ha ara amb la intel·ligència artificial després del que hem sentit el cap de setmana. Useu la intel·ligència artificial, tu?
2: Sí.
1: Com a advocat et serveix a la teva feina?
2: Molt. Inclús per organitzar el despatx, la contesta dels correus, l'agenda dels plaços, tot això.
1: I t'ha fet por aquest cap de setmana, quan ens han advertit que la intel·ligència artificial pot fer-nos mal i extingir la raça humana, pràcticament?
2: És que jo tinc una certa tendència apocalíptica. Jo crec que la complexitat de la societat i amb això de la intel·ligència artificial fa com un, si fos un ecosistema tan complex que si falla per un lloc encara es plomarà.
1: Tu i la intel·ligència artificial.
0: Jo la faig servir molt poquet, molt poquet, perquè segueixo, no, el debat i veig amb preocupació, doncs, en mans d'aquesta intel·ligència artificial, els recursos naturals que es fan servir, per tant, evidentment, en algun moment l'he provada per veure el que és. Al meu voltant hi ha molta gent propera. El meu fill gran, per exemple, l'utilitza amb naturalitat com tota la seva generació. Per tant, sí que hi tinc contacte, no és que no hi tingui contacte, però em resisteixo a dependre de la intel·ligència artificial. O sigui, jo veig gent que massa fàcilment està delegant coses substancials de la seva vida a la intel·ligència artificial, cosa que em sembla molt perillosa per diversos motius. Un, perquè deixes de desenvolupar les teves pròpies capacitats de pensament crític, de buscar els teus propis recursos, etc. Però també perquè estàs delegant en una màquina que no deixa d'estar dirigida per uns propietaris, que el tema de la propietat de la intel·ligència artificial crec que és un dels grans problemes que ara mateix amb aquest debat estan sobre la taula. Jo, què em donaria tranquil·litat? Que hi hagués un lideratge públic, que hi hagués un lideratge públic d'una cosa tan important, una descoberta que pot ser molt positiva per la humanitat. Jo no estic en contra de que evolucionem tecnològicament, no? I que puguem tenir grans eines que ens permetin acabar amb malalties, que ens permetin, doncs no ho sé, salvar, revertir el canvi climàtic que hem provocat els humans. O sigui, hi ha moltes coses que la intel·ligència artificial ens podria ajudar i necessitem que ens ajudi. Però clar, això ha de tenir un lideratge públic que pensi en l'interès general. Si això està en mans de qui està pensant en fer el màxim negoci a curt termini, a costa del que sigui, i arrasant amb els recursos hídrics del planeta, doncs aleshores és un desastre.
1: I aquí diu que darrere de tota aquesta alarma que hi ha hagut el cap de setmana hi ha en realitat això una qüestió econòmica. Ara en parlarem d'aquí un moment amb Carme Artigas, que és una gran especialista en intel·ligència artificial. Ho deixem aquí. Ada Colau, Carlos Carrizosa. La veritat que és un gust tenir-vos aquí.
0: Que bé.
1: Heu demostrat el que vol dir el cafè d'idees, que és asseure's a prendre un cafè i posar idees sobre la taula i xerrar. Us espero la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Gràcies als dos.
2: Gràcies.
1: Doncs vinga, de seguida continuem aquí al cafè d'idees amb més anàlisi, amb més tertúlia, avui amb l'Ernest Folch i el Toni Aira.

0: 90 personas han renunciado ya a derecho internacional y ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos.
1: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos. Pues hombre, yo no lo descartaría.
2: Porque si no, esto de facto va a acabar con la propia legislatura, ¿no?
3: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta.
4: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que esa iba a ser la dimensión en la que se produjo.
5: Ay, qué bien.
6: Les 9 i 4 minuts, aquí estem al Cafè d'Idees, obrim aquesta nova hora i ho fem amb el periodista i editor Ernest Folch. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Com
7: i
6: estàs?
7: Molt bé, home, molt content d'estar sí. en aquest nou
6: plató. Nova temporada,
7: plató,
6: eh?
7: Nou plató, mm. nova temporada i nous problemes.
6: I nous problemes. Nous, ara en parlarem...
7: Com vèiem ara en la interessant conversa entre sí? la Colau i el Carles.
6: Era molt interessant. Sí. Professor de Comunicació Política de la Pompeu, Toni Aira, bon dia.
8: Molt bon dia, Gemma. Com estàs? Taula nova. També
6: una aula nova, tenim,
8: sí, que en digui.
6: Tenim un plató sí. renovat.
7: Sí.
6: Problemes. Nous problemes, deia l'Ernest, però ara faré un gir molt estrany, però amb un Barça que ens dona moltes alegries.
7: Oh,
6: és que els dos sou tan culers que no puc evitar parlar amb vosaltres.
7: Però no moltes alegries, em sembla molt suau, això. És a dir, feia molts anys, feia gairebé, mira, et diré, que ho dic gairebé amb la boca petita des dels temps del Pep, que no veiem un Barça tan divertit. Tan divertit.
6: Et recorda els temps del Pep Guardiola?
7: Em recorda, home, em recorda el Pep en el sentit... Us en recordeu aquells partits del Guardiola contra l'Atlètic de Madrid, que al minut 1 ja anàvem 3-0? Doncs al Barça tens aquesta sensació...
8: Jo he sentit la dada...
7: Que al minut 2 ja vas 2-0, 3-0... És a dir, que és un equip que té una gana...
8: Saps quina espina m'adonaven avui? Que si no havies nascut abans de la Guerra Civil, no havies vist un inici del Barça millor que aquest, més golejador. I, home, trobo fantàstic, perquè els que vam viure els anys 80, amb el renaixement dels 90, amb el Cruyff i tot això, que dèiem que ens havíem il·lusionat, i que ara la nova generació no estava acostumada a perdre, doncs ja tornem a tenir un cicle, sembla, com espectacular. És a dir, això és felicitat absoluta.
6: Està molt bé, us veig molt eufòrics, però ahir segur que vau patir... Era el minut 70 i escaig.
7: És que aquesta és la lliçó.
6: Perquè, escolta, va semblar que l'alegria s'acabava, l'alegria que passa.
7: Però he vist a Flick parlant d'això, he vist a Pau Cubarsí dient no ens podem relaxar. Mm. Aquesta és la signatura que li queda a aquest equip.
8: El Flick
7: evitar... Evitar les desconnexions.
8: Has vist que el Flick va dir que va ser per culpa seva? Perquè el Naval li havia dit de fer el canvi i ell va dir que no. Ho trobo, és molt intel·ligent.
6: Això és intel·ligent.
8: No, el Naval em va dir de fer el canvi i jo li vaig dir que s'esperés i allà ens van marcar el gol, per tant va ser culpa meva. Trobo d'una...
7: Això és intel·ligent.
8: Total.
7: I et dic una cosa, aquestes coses als vestidors agraden molt.
8: Perquè els protegeix.
6: Escolteu, hem parlat amb Colau i Carrizosa de la intel·ligència artificial, perquè si fins ara allò de la rebel·lió de les màquines era una pel·lícula de Stephen King, aquest cap de setmana hem pensat que potser era una possibilitat real amb enginyers que dimiteixen dient que ens matarà tots la intel·ligència artificial i amb una certa preocupació. Aquest cap de setmana els CEOs de les principals companyies han demanat parar la màquina. Parar màquines, això què vol dir? Bernat Hernández, què ha passat?
9: Doncs, Gemma, hi ha un efecte contagi en el temor a una intel·ligència artificial descontrolada i, de fet, com bona part dels temors, on primer s'ha començat a notar és als mercats. Com el diari ara veurem que publica OpenAI, que segurament el coneixeran per ser l'empresa desenvolupadora de ChatGPT, ha suspès la seva sortida a borsa pels perills de la intel·ligència artificial. Havia de ser un dels grans moments de l'any a Wall Street. S'esperaven xifres estratosfèriques, però al final Sam Altman, l'executiu en cap d'OpenAI, ha posat pausa a aquesta operació pels dubtes. D'on surten tots aquests dubtes? Doncs el primer toc d'alerta és un article del Wall Street Journal que publica que un ex-investigador, un investigador d'Anthropic, Jacob Cox, va presentar la seva dimissió pels perills que podia suposar una intel·ligència artificial fora de control. Coxon, havent-hi estat a dins, havent treballat amb aquestes tecnologies, avisa que la intel·ligència artificial hi ha una probabilitat del 10% que suposi la fi de la humanitat. Així ho explicava a la BBC.
10: The people who work there
5: Els treballadors d'empreses d'IA estan genuïnament atemorits, preocupats pel futur de la humanitat en els propers 2 anys. Si no frenem el ritme de progrés d'aquesta tecnologia, sí que hi ha una gran probabilitat que morim tots en el futur més immediat.
9: I l'exemple més clar, el més tangible i el que ha fet reaccionar més als executius del sector és el cas Hugging Face. Aquest és un cas que ha donat la volta al món i que sobretot ha fet atemorir els despatxos de les plantes més altes. Què va passar? Doncs que un agent entrenat amb la tecnologia d'OpenAI es va descontrolar durant unes proves i va hackejar, va piratejar, sense que ningú li demanés les bases de dades de l'empresa Hugging Face. És a dir, una intel·ligència artificial pirateja per iniciativa pròpia una empresa. I això ha sigut el toc d'atenció definitiu perquè els empresaris decideixin reaccionar. La dimissió de Coxon també hi ha fet el seu paper i han portat el tuit a la publicació de Dario Amodei, que és el CEO d'Anthropic, en què demana una regulació, però sobretot aixecar el peu de l'accelerador, anar una mica més a poc en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I també ens admet, la indústria ha mentit sobre els riscos que pot suposar la intel·ligència artificial. Ell parla de 3 amenaces principals. La primera és que la intel·ligència artificial s'entreni a si mateixa i que s'escapi de control. La segona és que sigui utilitzada per ciberatacs o atemptats bioterroristes. I la tercera són els greus estralls econòmics que pot suposar. Quina és la proposta d'Amodei? Doncs la seva proposta són vigilants, controladors que puguin accedir a aquesta tecnologia, que puguin revisar com s'entrena la intel·ligència artificial, després estan estàndards comuns entre les empreses de països democràtics i, tercer, un acord entre els països democràtics i els autoritarismes. Per tant, la pilota està a les mans de 2 persones, de 2 superpotències. Ara les veurem aquí a la pantalla, perquè hi ha 2 persones que tenen el món a les seves mans, les superpotències en intel·ligència artificial: la Xina i els Estats Units. Els Estats Units i la Xina. El 24 de setembre Donald Trump es trobarà amb Xi Jinping i, sens dubte, la intel·ligència artificial serà un dels temes sobre la taula. De moment, Pequín ja ha admès que això és una competència aferrissada entre els 2 països, però que sí, que estan a favor de crear una barrera de seguretat. Donald Trump, en canvi, ha dit que no vol sentir ni a parlar d'aixecar el peu a l'accelerador, que això és una competició i que ells estan per guanyar-la. Escoltem-lo.
10: Som líders en IA davant de la Xina. Som el país més sofisticat del món i, sincerament, vull que continuï així, perquè qui guanyi en IA guanya. Podríem establir mesures de protecció, però crec que hi ha moltes forces negatives parlant i no haurien de fer-ho. Plantegen coses que no passaran.
6: Doncs aquí al plató seguim amb l'Ernest Folch, amb el Toni Aira, però vull saludar a Madrid Carme Artigas. Ell és especialista en intel·ligència artificial i Big Data. Senyora Artigas, molt bon dia.
11: Bon dia, Gemma. Un plaer
6: estar
11: amb tu.
6: Bon dia. Necessito que em diguis si hem d'estar molt preocupats o no, perquè amb això que jo estava escoltant, la probabilitat real de que aquesta tecnologia acabi amb nosaltres, això és una distopia de pel·lícula, o ens ho hem de prendre seriosament?
11: Home, jo diria que, en primer lloc, benvinguts al sentit comú, als líders de tecnologia, perquè això ja se sap des de fa molts anys. Fa exactament 3 anys que Europa va impulsar la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial i que també des de Nacions Unides s'han pres mesures per la governança global de la intel·ligència artificial, perquè fa molts anys que se sap que la IA té certs riscs a nivell de seguretat, a nivell de, també de drets fonamentals, però sobretot amb un risc que és més emergent ara, no tant amb la intel·ligència artificial generativa, sinó amb el que anomenem la IA agèntica, que es creu un moment en el qual el ser humà perd el control del que fa la intel·ligència artificial. Diríem que el que ha passat ara és que hi ha hagut 2 events concrets on aquests temors s'han posat de manifest i potser doncs, ha sigut una crida a l'atenció. Però aquí, en aquesta lectura, hem de fer una anàlisi molt més profund. Hi ha una dimensió tècnica, que evidentment és certa, la IA pot fer coses en les quals no ha estat dissenyada, o bé de manera involuntària, o bé de manera voluntària, per agents dolents, per entendre'ns, des del que pot passar a ciberatacs o el que passa a la dark web, i això la indústria fa molt de temps que ho sap. I fa molt de temps que hi ha hagut informes, any rere any, des de l'any 2023, pels instituts de seguretat de Gran Bretanya, d'Estats Units, i recentment, en juliol, l'informe del Panel Científic Internacional Independent de Nacions Unides, que ja fa temps que diu que mentre les capacitats de la IA augmenten de 100 en 100, per entendre'ns, la capacitat de supervisió, de control i de seguretat augmenta només de 10 en 10. Perquè la indústria no ha dedicat diners en posar mesures de prevenció, perquè això, més enllà que una guerra tecnològica, com ha dit el president Trump, és una guerra geopolítica. Per tant, aquí es tractava d'arribar primer, i escolta, si l'efecte secundari és que em carrego quatre drets humans o que et poso la humanitat amb un risc de desenvolupament d'armes biològiques per una intel·ligència artificial, ja ho veurem. I ara el que passa és que aquest ja ho veurem ja no es pot mirar cap a una altra banda. No?
6: Carme, li pregunta res, Folk.
7: Sí, senyor Artigas, bon dia. Fa unes hores que ens estan bombardejant amb missatges apocalíptics i em crida l'atenció la desproporció entre el que se'ns està dient, que gairebé que pot desaparèixer la humanitat, i la imprecisió d'allò que estan dient. És a dir, què vol dir exactament quan diuen que ens poden destruir? De quina manera seria? Com pot una màquina i una intel·ligència artificial provocar un atac a centenars de milers de persones o de milions o provocar la destrucció de la humanitat? Ho dic perquè s'apel·la molt en aquest apocalipsi, però després es concreta poc en aquests missatges. I pels que no ho acabem d'entendre, ens agradaria saber exactament com una màquina pot procedir a la destrucció de la humanitat.
11: A veure, aquí també hi ha molta ciència-ficció, hi ha coses que són tècnicament factibles i altres que no, no? El que passa ara és que tot aquest risc que teníem de la pèrdua d'agència humana, és a dir, que tu li encarreguis fer una cosa a l'ordinador o a la IA i la IA en faci una altra, no? O que tu tingui una missió i per aconseguir aquesta missió se salti tots els límits ètics. Què pot fer una màquina? Pot fer desenvolupar una arma biològica que pot generar un virus i que podria expandre's. Pot generar un atac cibernètic per controlar tota la internet o per controlar els sistemes de seguretat del món. Per tant, això són riscos tècnics que són de futur, però que tenen una premissa, que és que tu li deixis accedir a aquella intel·ligència artificial a tota l'energia que necessiti, a tota la capacitat de computació que necessiti, i això es pot regular i això es pot limitar. És a dir, la bomba atòmica no la pot fer qualsevol persona, ha de tenir accés a l'urani. Si tu limites l'accés a l'urani, ningú pot construir una bomba atòmica. El mateix fa molt de temps que estem dient. S'ha de limitar qui accedeix a aquests models generals de frontera, que són els de les màximes capacitats. Però jo sempre he dit que el gran risc per la humanitat no està que vingui aquí un robot tipus Schwarzenegger, Armageddon i ens mati a tots. El risc real per la humanitat és un risc de present, no un risc de futur, que és el que ja estan veient, que ens tornem tots bojos, que no podem creure el que llegim, que no podem creure el que veiem de les imatges, perquè hi ha altres riscos molt més importants i molt més de present, que són tota la vulneració de drets fonamentals, tot el que és la manipulació mental, tot el que són els riscos de salut mental. I això, aquest posar el foc màxim en aquests events catastròfics fa que no ens preocupem en els events de present que ja estan regulats. I el que és sorprenent és que ells que saben tots aquests riscos de la indústria i tenen la manera tècnica per prever-los hagin estat tots aquests anys, i en parlo de 3, des que vam llançar la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial i totes les recomanacions de Nacions Unides, intentant la indústria que no els regulem. I ara que se n'adonen que ja és impossible, perquè ja s'han de regular, perquè hi ha riscos de seguretat nacional, ara el que ens estan dient, sí, sí, però ja em regulo jo. Per tant, la segona lectura de tot això ja no és dir, és veritat que cal una regulació? Clar que cal una regulació. De la mateixa manera que tu quan llences un medicament al mercat, tu no el pots llençar si no ha passat un control de sanitat. De la mateixa manera que si tu llences un cotxe al mercat, tu no el pots posar sense un control de seguretat física. Per què algú s'ha pensat que podies anar llançant productes de sobre al mercat sense cap control de qualitat? Espanya té la primera agència nacional de supervisió de la intel·ligència artificial del món. Europa té la seva oficina de supervisió d'intel·ligència artificial que ja està entrant en vigor. I és justament en aquest moment, on ja està entrant en vigor, on als Estats Units hi ha un debat sobre la regulació, on tota la indústria se cae del guindo, que diuen en castellà, sí, té un moment d'il·luminació, diuen que potser que ens reguléssim. Què estan volent ells? Que no els reguli ningú independent, sinó que es reguli la poca indústria. Per tant, defineixen uns estàndards per eliminar que hi hagi nova competència.
6: Wow. Bueno, Toni Aira.
8: Mira, fixa, és que jo tinc la sensació que el gran risc de passat, de present i de futur per l'espècie humana és l'espècie humana. És a dir, no seran les màquines. Però també hem de ser positius en el sentit de dir, ara hi ha els tecnòlegs que estan reclamant que controlem la tecnologia. Ho trobo que és molt interessant, també, perquè és l'ésser humà que aconsegueix crear una tecnologia tan important com la que existeix ara, que a la vegada no refia de si mateix, no refia del mateix ésser humà i de la utilitat que li podem donar. Clar, la idea que pot transmetre, senyor Artigas, això a la societat, és que el perill de que se'ns vagi de les mans l'invent és real i és important, no? Pot tenir conseqüències importants. Però de vegades em fa la sensació que aquest tipus de debats deixa enrere també la part positiva de tot plegat, del que s'ha creat, del que s'ha construït, del que es pot aconseguir, no? Jo recordo un llibre que va fer el Xavier Salamartín fa no gaire, que es deia Entre el paradís i l'apocalipsi. Què ens venia a dir? Ostres, hi ha gent que ha abraçat tot això com si serà l'abans i el després que ens solucionarà la vida, i la gent que diu que això és el pitjor i que ens destruirà a tots. És a dir, que hi ha un terme mig. És a dir, hem de saber valorar, en certa manera, els salts endavant que ens dona la tecnologia, la intel·ligència artificial, per exemple, en l'àmbit de la medicina, dels avenços que estan fent, de la ciència en general, per exemple, sobre l'univers, el coneixement de l'univers, el que ens envolta. Clar, no creu que tot aquest debat deixa una mica o opaca una mica la part positiva que està portant aquesta tecnologia també a les nostres vides?
11: És que ara s'està passant a l'extrem contrari, no? Ens han estat explicant en 3 anys que això era el món de fantasia, sí, sí. No? Gràcies a la IA, que solucionarien tots els problemes fonamentals del món, el canvi climàtic, el càncer, totes les formes, que és veritat, ho estem veient, i que ara estem en el món apocalíptic. Ni una cosa ni l'altra. És a dir, el que està passant aquí és que hi ha uns altres interessos. El canvi aquí és un nivell de timing, un nivell de temps. No existeix el risc zero, i un cotxe serveix per transportar persones, però també pots tenir un accident. El que sempre estem parlant és de la governança, i la governança no de la tecnologia, sinó dels seus usos. La Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, que recordo vam aprovar durant la presidència espanyola el 2023, no regula la intel·ligència artificial, no regula el martell. Està dient, si tu el martell el fas servir per pujar en quadre, no passa res, però si amb el martell em dones un cop al cap i em mates, te'n vas a la presó. Per tant, no estem regulant la tecnologia, estem regulant els seus usos. Estem dient quins són els usos acceptables i quins són els usos prohibits. Europa és el primer lloc del món han dit, hi han coses que encara que siguin tècnicament factibles, no tenen per què ocórrer. Jo no vull que el meu govern em vigili quan estic al carrer perquè està fent un sistema de vigilància permanent gràcies a la IA. Jo no vull que la IA manipuli el meu pensament. Jo no vull que la IA serveixi per discriminar-me. Tot això que Europa ha estat avançada, han tingut tota una campanya mediàtica en els últims 3 anys pagats pels lobbies tecnològics dient que Europa ens equivocàvem, que Europa no serien capaços de liderar la IA perquè estàvem regulant. I per culpa de la regulació no seríem innovadors. No. La regulació permet generar confiança. I si volem aprofitar les avantatges de la IA, hem de tenir confiança. Jo no vaig a un restaurant i em demano un steak tartar, que és carn crua, si no tingués tot el 100% de garanties que aquell restaurant ha passat el control de sanitat. Perquè si no, no la menjaré. Per tant, de la mateixa manera, si volem aprofitar i utilitzar la IA, ens han de donar seguretat. I la seguretat és a 3 nivells.
12: Senyora Artigas, li vull preguntar ja l'última. I som a temps?
11: És que ja estem... A veure... Repeteixo, Gemma, fa 3 anys que estem en marxa amb això. Fa 3 anys que està en vigor la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. Hi ha mecanismes de supervisió. Fa 3 anys, mira, l'administració Biden-Harris va aprovar a novembre del 2023 la creació de l'Institut de Seguretat de la Intel·ligència Artificial Americana. I va venir el Trump i el va desmuntar. Hi ha 10 instituts d'aquestes característiques en el món que treballen de manera coordinada. Existeix l'Oficina de Supervisió d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Nacions Unides ha llançat també un observatori independent. Ja és hora que aquestes empreses permetin que aquests organismes independents, internacionals i multilaterals els auditi. I no cal invertir res més. El que estan intentant ells és una altra cosa. És que s'ajuntin els fabricants els mateixos, per això estan intentant que saltar-se la llei de monopolis, perquè en el fons és un monopoli, coordinar-se en definir uns estàndards. Aquests estàndards s'han de fer per mecanismes internacionals, existeixen institucions internacionals i s'han de fer a nivell multilateral. Ja s'ha posat en marxa aquest juliol el panel científic internacional de Nacions Unides i el panel de debat polític per crear uns estàndards comuns. No reinventem la roda, utilitzem els mecanismes que s'han posat en marxa, això sí, han de ser independents.
12: Bernie Sanders, que han de ser independents, però Bernie Sanders l'altre dia deia que els estats haurien d'entrar al capital de les empreses d'intel·ligència artificial. Ho comparteix? Els estats haurien de tenir presència al Consell d'Administració? Fa un moment Ada Colau estava aquí asseguda i també anava amb la mateixa línia. Si els estats, si el diner públic hauria de tenir presència en aquestes empreses...
11: Jo crec que hi ha una economia de lliure mercat, la intel·ligència artificial és una tecnologia transversal que serveix a tots els sectors, i evidentment hi haurà coses d'interès nacional, infraestructures crítiques de país que requereixen una participació minoritària dels estats, però jo crec que la indústria ha de ser una indústria que pugui competir d'igual a igual en el mercat sense intervenció governamental.
6: Molt bé, doncs Carme Artigas, moltíssimes gràcies. Molt, molt interessant escoltar-la. Gràcies per ser avui al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
11: A vosaltres.
3: Tenían la información del CNI, del CIFAS, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Estamos conociendo todos los informes que hablaban sobre ese asalto que podía ocurrir en Ceuta.
13: Claramente lamentable. Es un llamamiento a la insumisión de la legalidad y sobre todo al cumplimiento de lo que tienen que hacer las comunidades autónomas.
2: Esto de facto va a acabar con la propia legislatura.
4: Todos los actores interesados hubieran actuado de manera distinta de creer que esa iba a ser la dimensión en la que se produjo.
14: Lo que diga.
6: Estàvem veient imatges del que està passant a Ceuta aquests dies, una crisi que no acaba, que lluny d'acabar, cada cop sembla acabar. A més, és veritat que ahir vam veure 800, gairebé 800 immigrants, 800 persones que les van portar a uns barracons on podien dormir sota sostre.
8: Una imatge bastant colpidora.
6: Sí. Jo crec que es van llevar molt aviat, a les 7 del matí.
8: Jo n'he vist moltes imatges, i tot el que vam veure quan va passar tota la crisi en si mateixa, però ahir jo vaig tenir una sensació, i ho comentàvem amb l'Ernest abans d'entrar, li he dit la sensació de bestiar. Sí. Saps? És a dir, d'un munt de gent que anava com bestiar, els anaven portant d'un indret a un altre disciplinadíssimament, és a dir, els vas veure tots que anaven, que segurament no sabien ni on els portaven directament. I és una sensació d'aquestes que torna a reconnectar amb una crisi que, malauradament, com passa sovint, sempre l'acabem derivant amb la politiqueria i la lluita entre partits. És a dir, ara, últimament, l'únic que ens interessa comentar sobre això és si això és l'epitafi o no de Pedro Sánchez, que jo dic que l'epitafi l'estan escrivint des de fa no sé quan d'aquests senyors, i per tant pot ser l'enèsim epitafi o que duri 20 hores. Però això és realment el que ens interessa, el que ens hauria d'interessar de tot plegat, o aquestes persones, aquesta crisi humanitària, no? Que potser
6: està molt bé el que dius, Toni, els polítics sembla que és el que més els interessa. Sí. Aprofitar-ho políticament, no?
8: Sí, però això genera la desconnexió constant, no? Entre la política entesa com a partits i la societat i la gent. Perquè hem de parlar d'aquesta gent i hem de parlar de la gent de Ceuta, i evidentment que hi hagi uns o altres es gestionarà diferent, però clar, aquí hi ha una part del problema de tot plegat. Com s'ha gestionat això, no?
6: Avui hi ha un article de Carmen del Riego a La Vanguardia que va molt en aquesta línia, Toni. Sí. M'agrada que ho hagis dit, perquè a mi també aquest article m'ha colpit, perquè diu la situació de Ceuta més enllà dels polítics.
8: És això, és que no són ells el principi ni la fi.
7: No, això que estava dient el Toni, que és molt interessant, clar, ahir amb aquestes imatges del trasllat de 800 persones pel carrer que les van aixecar a les 7 del matí, per mi van passar dues coses. La primera és veure que bé que es portaven. Que bé que es portaven. És gent que ve amb gana, cansament, en situacions realment molt fotudes. I a mi em va sobtar molt, a banda del que diu el Toni, que és aquesta consideració gairebé com a bestiar, és veure que la disciplina, ho dic perquè això trenca alguns mites. I la segona cosa és que hi va passar una cosa, que és justament perquè els traslladaven, la càmera de la nostra realitat es va traslladar, de la reacció dels polítics i dels veïns, que molta focalització sobre els veïns, a ells.
8: Aquí ho està patint,
7: més. Llavors, quan la càmera enfoca els immigrants, de sobte ja no és possible deshumanitzar-los. Que no vol dir que no hi hagi problemes, no estic dient això. Que no vol dir que no hi hagi elements perillosos. Però que són persones, i són persones algunes que han fet travessies èpiques que ja m'agradaria veure'ns a nosaltres fent tot això. Llavors, ahir, per uns moments, la càmera va enfocar als immigrants.
8: Clar, és que si parlem constantment de Pedro Sánchez o de Feijó, o de si això té conseqüències sobre uns i altres, ens perdem en les conseqüències d'aquesta gent i de la gent que està sobre el terreny, que és el clàssic de desconnexió entre el debat polític i el debat
6: social. Aquest any, en aquest plató nou que tenim al Cafè d'Idees, ens agrada molt tenir aquesta pantalla gegant que fa que veiem el Lluís Orriols amb un tamany gegantí. Sí. Orriols, molt bon dia.
8: No és tamany real, és tamany...
15: Hola, bon dia, com estem?
6: És que estrenem plató i ara t'has fet present amb la teva imatge aquí al plató. Lluís, tu ets professor de Ciència Política a la Carlos III, una temporada més està aquí amb nosaltres. Fixa't com ara tant l'Ernest com el Toni Aire em demanaven posar el focus no a la política, sinó a les persones.
8: És política, però.
6: No a la declaració, a la dimissió, de si aquest ha dimitit, de si hi haurà més dimissió, diu el Toni Aire. Només ens interessa si això és l'epitafi de Pedro Sánchez. I jo m'he tatxat la primera pregunta que anava a fer, que era, això és l'epitafi de Pedro Sánchez? I no la faré, no quedaré malament.
14: Bé, ja ho deia en Toni, és dir, en principi, en condicions, diguéssim, de normalitat, on tinguéssim un govern relativament elàstic al que passa al seu entorn, podria ser un element, diguéssim, precipitador d'un fi de legislatura, tenint en compte que estem a finals de legislatura, no? Això podria tensionar les relacions que té amb els socis fàcilment, posar nerviós al partit i, per tant, buscar un avançament d'eleccions. Per tant, en condicions de normalitat, si jo fos un politòleg no espanyol que he vist aquesta legislatura en els últims 3 anys, sinó que vingués d'un altre país, et diria, és molt probable, no? Que quan et pregunta algun corresponsal de fora, no? Se solen preguntar aquesta pregunta amb genuïna curiositat. Mm. En el cas d'Espanya, bé, sabem que tenim un govern que és altament insensible als estímuls que hi ha exteriors, no? en respecte a si ha de continuar la legislatura o no. I, per tant, és molt difícil pensar que aquest element serà un element precipitador quan hem tingut altres elements d'extremada gravetat també per una estabilitat d'un govern i que no han produït aquest efecte, no? És veritat que cada vegada estem més a prop de la legislatura, però probablement si imputem un comportament futur amb el comportament passat, et diria que aquest govern continuarà fins quan cregui estratègicament que vol continuar, no? I segurament serà després de la presentació dels pressupostos.
6: Lluís, en totes les distàncies aquest cas comença a semblar-se una mica al cas de la Dana, eh? El debat gira al voltant de si es van rebre alertes, qui les va rebre, qui va comunicar, qui va fer cas, qui no va fer cas, i com passa amb la Dana, ara tot judicialitzat amb l'Audiència Nacional. Tu creus que la causa oberta per la jutgessa Tardón està condicionant ara ja molt els moviments polítics? Els polítics ja senten que tot el que facin o diguin ja està condicionat pels moviments de la jutgessa?
14: A veure, jo crec que sí que tenen certs paral·lelismes en termes de gestió d'una catàstrofe, no? És a dir, el que va haver-hi a Ceuta és un event que a priori pot ser imprevist i que per tant s'ha de gestionar aquest event com pot gestionar-se una Dana, no? En aquest sentit hi ha hagut un fracàs per part del govern, com s'ha dit en l'últim mes i mig. També s'assembla a la Dana perquè posteriorment s'està parlant de fins a quin punt es podia preveure, no? Hi havia informes, hi havia informació suficient per tal de que els poders públics estiguessin alerta, potser no per en fi, evitar-ho, perquè en fi, una Dana no es pot evitar i potser un moviment migratori així no, però sí per poder estar en aquells moments, en el temps zero, gestionant aquesta qüestió. Per tant, també té una semblança. La qüestió, crec que es desvia, és el concepte d'immigració. Per al Partit Socialista pot ser una qüestió dura intentar gestionar que aquest element de crisi sigui entorn d'un tema que no és propietat de l'esquerra, és propietat de la dreta, que és la qüestió de la immigració, que pot donar ales a Vox, i que el Partit Socialista més el cortocircuita, perquè estava durant uns mesos estava intentant redefinir el que volia dir immigració en la competició política. Recordeu que Pedro Sánchez probablement era el polític d'esquerres més ambiciós que hi havia en aquests moments al món respecte a com gestionar la immigració, no? Intentar reemmarcar-la en qüestions de creixement econòmic, en comptes de seguretat i llei i ordre, no? I estava en aquesta tessitura i de cop es troba en aquesta crisi que el torna inevitablement a unes coordenades de llei i ordre que són totalment adverses per l'esquerra. Per tant, hi ha aquest element potser ideològic associat al tema que no estava en la banda.

0: és mig quart de 12, ara mateix, i ara resulta que els ous no s'han de posar a la porta de la nevera. És a dir, que ho hem fet la majoria, ho hem fet i ho fem malament, això, sí, ho fem fatal.
1: Jo ho faig malament, segur, perquè els poso ja. Sí, ens ho adverteix el Fernando Fabiani, que és metge de família, home de teatre, escriptor, i se'l considera un veritable geni en l'àmbit de la divulgació mèdica.
0: Sí, senyor.
1: Res,
0: doctor, sí. Què tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Molt bé, doncs molt pendents aquí del que ens has d'explicar. No només parlem dels ous, ens hauràs d'ensenyar a endreçar sí. La nevera en general. Ara de seguida parlem amb tu, doctor Fabiani, però abans deixa'm recordar que vindrà un psicòleg dels bons també aquest matí, Jordi Vila, sí?
1: Sí. Es tracta de
0: l'Eduard Molinet.
1: Ens parlarà d'això de relacionar-nos amb persones